0: Aquest dilluns s'han tancat les votacions i els resultats es faran públics el 26 d'octubre en una gala a Londres.
1: En bàsquet, el Barça ja és als Emirats Àrabs, on aquest dimarts a la tarda disputarà la segona jornada de l'Eurolliga davant del Dubai, l'equip entrenat per l'extècnic blaugrana Xavi Pascual.
0: I en motor ha començat el Rally del Marroc, penúltima prova del Mundial de Rally, de Raids. Les motos han començat amb una etapa pròleg de 17 quilòmetres als voltants d'Agadir, que ha guanyat l'australià Daniel Sanders, amb 12 segons d'avantatge sobre Edgar Canet. Aquest dimarts començaran a competir els cotxes.
2: Fins aquí les notícies.
3: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
4: Déu vos guard!
5: I visca el Vendres!

0: Scienza.
1: Bé, avui ja us avanço que tenim un objecte polèmic. No ens posarem d'acord amb el nom, bàsicament. És que tothom li diu de maneres diferents.
2: Què vols dir?
1: Avui dediquem el capítol a l'esprai aquest pulveritzador dels productes de neteja.
3: A veure, qui tria els objectes en aquest programa?
1: Bueno, tot un
3: no,
1: equip.
3: No, presento't una denúncia.
1: Hi ha tot un equip de redacció i de contingut d'aquest programa.
4: Vols que et digui com va anar la reunió? Estaven tots allà, aquests de contingut, de guionista. Sí. I bueno, hem de pensar algun objecte per la Renaixença. I un havia deixat un pot de catxacieta allà a sobre.
3: Sí.
4: Saps? I el més llest de tots va dir, en direm flis-flis.
2: Flis-flis.
4: Saps? Farem el programa sobre el flis-flis.
2: Sí. Jo li dic flus-flus.
5: Flus-flus. A veure si seràs castellana, tu.
1: És que és castellà, flus-flus.
5: És castellà, flus-flus, eh?
1: Sí. Bueno, ja us he dit que no ens posaríem d'acord. El precedent del flis-flis, o flus-flus, que li diu la Mercè.
5: No, flus-flus no.
1: Flis-flis, entès com a sistema de bomba manual per pulveritzar un líquid, diguéssim. Sí. Això ho inventa un metge nord-americà a finals del segle XIX.
4: Collons d'americans.
1: Sí, no? Sí, sí. Un metge que, bueno, pulveritzaven medicaments pel nas. Tiraven com una bomba amb una pera, sabeu?
5: Sí, una pera.
1: I amb una pereta, i llavors amb allò pulveritzaven aigüeta amb cocaïna, coses
5: sí.
1: d'aquestes.
5: Bueno, jo diria que la cocaïna va millor sense aigua, però m'ho han explicat, jo no ho sé.
1: No, però els metges abans es veu que ho feien, això.
5: Vale.
1: Els metges,
5: Sí, sí, d'acord.
1: Com a tractament, no per oci, diguéssim. Tot això ho feien a finals del segle XIX, El fill d'aquest metge americà que inventa aquest esprai, aquest llavors ho implementa en el sector de la perfumeria.
2: Ah.
1: Això sí que ho recordareu tots, aquelles ampolletes de perfum que van amb una pera.
3: Són ben maques.
1: Que s'apreten.
3: M'agraden molt.
5: Doncs, que fa col·lecció.
1: Allò és l'origen del flis-flis, o el flus-flus.
2: Alto un moment. És que et veig així, fent així.
1: A la pera, perquè estic apretant la pera.
2: Vale. Jo he sentit moltes vegades l'expressió aquesta de mira aquella tia, quines peres.
1: Sí
5: que l'he sentit. Jo també l'he sentit.
2: Sí, el típic garrulo que es pensa que les peres, no? Vull dir que...
1: Les tetes.
2: Que, exacte.
1: Sí.
5: Els pits.
2: Que ve d'aquí, no? Ve d'aquí, això del...
5: D'home, per apretar.
2: Per pressionar.
4: Sembla que vagis els pajaritos, perdona que t'ho digui, tocant les peres.
2: Bueno, doncs segons quins homes també sembla que vagin els pajaritos. Els pits no són per pressionar com les peres.
5: Què s'ha de fer amb els pits, llavors?
2: Tocar-los suaument, són sensibles, són molt delicats.
5: Una mica de petonets també se'ls pot donar.
2: Bueno, sí, però no els apreteu així com si fossin perfum.
3: Podrem fer unes classes algun dia, Mercè?
2: Sí. Portaré un maniquí.
1: No és un flis-flis, vull dir que si apretes un pit no surt, no dispara aire.
5: A vegades sí, a vegades sí.
2: Sí, però també, si l'aprentes així, no dispara res.
1: De veritat, sisplau.
2: No, hòstia, us dispararem algun dia.
1: Bueno, el que va marcar un abans i un després en el món del flis-flis va ser l'aparició als anys 20 de la bomba manual Flit. No sé si ho recordareu.
2: Era Flit.
1: Era una mena de manxa, bueno, un tubo, que tenia una manxa al final i disparava insecticida, bàsicament. Va ser tan famós als anys 20, dels 20 als 50, que el nom de la marca s'ha incorporat al diccionari. Vull dir que un Flit, actualment, ja és sinònim d'insecticida.
3: I flitar.
1: Flitar.
3: Flitar també es diu.
1: Sí, senyor.
5: És l'acció d'aplicar el Flit, no?
1: Exacte. Sí, està acceptat per l'Institut d'Estudis Catalans,
3: És seriós. En Josep i la Maria es passen el dia flitant.
1: Sí.
5: Ja.
1: No sé si és l'exemple. Bé, la forma del flis-flis actual, heu de saber, el que té com un gallet, com una pistola, allò és un invent d'una empresa japonesa.
4: Com el del catxacete, vols dir, no?
1: Exacte, sí, correcte. Aquest s'inventa al Japó el 1960. Que
5: fa
1: per
5: quatre
1: mi,
5: dies.
1: Sí, és molt pràctic el sistema aquest, si és de qualitat. Perquè si és senzillet, hi ha un moment que comença a perdre líquid per tot arreu, hi ha un punt que tu estàs netejant, i quan te surt més catxacete pel cotze...
4: Ara...
1: Que per la punta de
5: vol
1: la pistola...
5: Vol dir que ja
1: és que allò s'ha de canviar.
5: Sí.
1: Allò. I jo el que no puc és també el... Ara han posat això de on i off.
5: Ah,
1: a la punta,
5: ho has de girar.
1: A la punta ho has de girar.
5: Vaig tardar a descobrir-ho.
1: Bueno, és que
5: jo, jo el tornava. Jo el tornava.
2: De veritat.
5: Jo anava a l'Slecker, escolti, que això no funciona.
3: On i off?
1: Té on i off, has d'anar girant.
4: Sí.
1: El problema és que...
3: No i fo, vols dir.
1: Eh?
3: No i fo.
1: Al revés. On i off.
3: Sí.
5: És que ell ho llegeix.
1: Ho has de llegir-ho llegir en...
3: Com
1: va, diguéssim.
3: No.
1: El problema d'allò és que la bomba, encara que la tinguis a l'on, el primer cop no en sapa, no raja. Llavors, jo ho fico a l'on, no m'hi fixo. Disparo, no va. Ho gires pensant-se que ho fiques a l'on i ho estàs ficant a l'off.
5: I torna a no anar.
1: Apretes, no anar. tornes a girar...
5: És un bucle, és un bucle infinit.
1: Quedes allà, quedes encallat. Quedes encallat. Yeah. Tinc una anècdota molt maca, no sé si tinc temps.
5: No.
1: La meva iaia, de Ripoll...
5: Home, en Pau, descansis.
1: Iaia, Felicites, es deia. Sí. Una vegada li van entrar a robar, que ell estava netejant els vidres. Era present a casa, estava netejant els vidres, i va perseguir els lladres amb el flis-flis.
2: Ah, sí?
1: Que és una imatge que m'hagués agradat veure. Els hi disparava glàssecs, que sabeu que és mortal, el glàssecs.
0: Com va acabar?
1: Doncs que es van escapar amb les joies i les ulleres netes, suposo. No? Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Joel Díaz, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Boja coneguda. Una de les actrius més estimades de l'escena catalana, capaç de fer-nos riure, emocionar i, si cal, posar-nos una mica nerviosos. Ha passat per les grans telenovel·les de la televisió catalana i no hi ha cap espectadora que no hagi volgut ser amiga seva. Ha fet teatre, cinema, televisió i no ha parat de rebre reconeixements durant tota la seva trajectòria. L'últim, el Premi Margarida Xirgo.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Rosa Boladeres! Rosa Boladeres. Mira, sempre comencem el programa amb la mateixa pregunta, que és què has menjat avui per esmorzar, però te n'he de fer una altra, que és quina colònia portes. Perquè...
2: T'ha agradat?
3: Bueno, a tots.
2: Fas molt bona olor.
1: S'ha comentat a tots.
0: Fas molt bona olor.
2: De veritat?
3: Sí.
2: Oh, doncs, mira, avui m'he posat unes gotetes de patxulí.
0: Oh!
2: En sèrio?
0: No pot ser. Sí?
2: Sí.
3: Patxulí, ara que ho dius, sí. Ara
2: molt poquet, sí. He pensat, m'he deixat la colònia a un altre puesto, avui no la tenia
4: on
2: a casa.
4: On te l'has deixat, la colònia?
2: Ah, en un altre puesto.
3: Ai, bandida.
0: O sigui, patxulí, eh? Patxulí, eh? Al final, la... molt bé, molt bé, molt bé.
3: Patxulí, aquell concentrat, aquell que és l'essència de patxulí.
2: Aquell, he fet així res, una mica, dic, aviam si els hi embriago. I veig que sí.
0: Provo, Xuriguera, provo.
3: Ho faré.
0: Provo. Rosa, ara sí, què has menjat avui per esmorzar?
2: Doncs mira, de moment m'he pres dos cafès amb llet.
0: Déu-n'hi-do.
2: Sí, un de cafeïnat i un altre de descafeïnat.
5: De moment vol dir que encara no s'ha acabat l'esmorzar.
0: Sí.
2: Vol dir que encara no he començat a esmorzar. Vull dir que n'he esmorzat. O sigui, teca, i he vist allà que hi havia uns bons...
0: Pa, tomàquet, embotit, pots agafar el que vulguis.
2: Tot, amb els nervis i tot això, he pensat, ai no, a veure si torna, a veure si... Saps?
5: No torna.
4: No, és poquet.
0: Com portes que et canviïn els plans a última hora?
2: M'ha agradat.
0: T'ha agradat, eh?
2: M'ha agradat, sí. Soc molt així. Millor, a mi improvisar aquestes coses em donen una miqueta de xispeta.
0: Vaig a posar en context a la nostra audiència, i és que la Rosa Boladeres, estem molt contents tots que avui sigui aquí, perquè ens ha vingut a fer un favor immens, perquè ens va fallar un convidat d'última hora, ahir a la nit, i d'urgència la vam trucar i molt amablement ha vingut fins aquí. On eres quan et vam trucar? Estaves en un concert, tinc
2: entès. Doncs sí, estava en un concert amb la meva filla petita, el concert de Weekend.
0: Sí.
2: I veig que tu, Mercè Martínez, i la Carola diu, t'està trucant la Mercè Martínez, què passa? Saps? I jo, mira, allà on la Mercè em demani una mica de carinyo, on es pugui donar una mica d'amor, això és una oportunitat.
5: Bravo.
4: Això és una preciosa. La vaig trucar molt tard, era molt tard.
0: Diu molt d'una persona, perquè hi ha un perfil de gent en els quals ara, no sé si m'hi conto jo, que faries... Ui, saps què? No l'agafo.
5: Jo si vaig Mercè Martínez al telèfon...
4: Aquelles ara hores, ja ho saps. Merda, hores. No digueu que no me l'agafarà ningú més.
0: Escolta, deixa'm felicitar-te, Rosa, perquè aquest estiu vas guanyar el Premi de Teatre Memorial Margarida Xirgo per la teva interpretació Tinc un bosc al cervell. No sé, t'han donat gaires premis al llarg de la vida? Com ho portes, això?
2: Doncs, a veure, premis així relacionats amb la feina...
0: Sí, que també n'hi ha que no són relacionats amb la feina.
2: Sí.
0: Com ara? Ara m'interessen aquests
2: altres. La
0: vida
2: sencera.
3: Una medalla als Jocs Olímpics. Sí.
0: Amb la feina.
2: No, sí, amb la feina, doncs, m'han donat algun premi butaca, que n'estic molt contenta, aquests reconeixements, no? Un premi de Barcelona, del Teatre Barcelona, nominació i es premio, que sempre dic jo, nominació i es premi.
0: Molt bé.
2: Em van nominar els Premis Max. I he tingut el gran premi de treballar molt.
0: El
2: Prix de la Muntanya dels Invents. Sí, de treballar moltíssim i de poder compartir amb persones meravelloses el camí, aprendre, gaudir... Com ara? Això és un premi, això avui és un premi.
5: Un premi.
0: Et tinc present d'haver-te vist en moltes serials de TV3, Poble Nou, Estació d'Enllaç, Temps de Silenci, Laberint d'Ombres, La Riera, com si fos ahir. No sé si n'hi ha alguna que dius, hòstia, aquesta m'hagués agradat sortir-hi. No... De TV3,
2: no.
0: Eh?
2: La veritat és que sí, no. I no, és a dir, totes, és una meravella, no? Tot el... I a més ara aquesta, com si fos ahir, no? Amb qui, a més, amb la Mercè tenim la sort de compartir escena a la tele, doncs és una sèrie molt gent del barri, no creieu? Molt EastEnders.
0: Sí.
2: Sí, que és una sèrie que connecta moltíssim amb el dia a dia.
0: No hi ha tants assassinats com a Vent del Pla,
2: parelles. De moment no hi ha tants assassinats.
3: Ni incestos.
0: No.
3: Que abans n'hi havia d'incestos.
0: Sí, ui, abans...
3: Jo els ho trobo a faltar una mica, els incestos.
0: Sí. Era una cosa molt de...
3: incestos.
0: Del Benet i Jornet, una mica, sí. Que li agradava aquest rotllo. Sí, que... sí. Bueno, no, li agradava...
6: Escriure-ho.
0: Escriure-ho. Escriure-ho, ja, ja m'heu entès.
6: Sí.
5: Sí.
0: Que llavors els diaris fan titulars que no pertoquen. Deies que comparteixes el com si fos ahir amb la Mercè, comparteixes també amb les teves filles, oi?
2: Exacte.
5: Hòstia.
0: És molt gros,
5: sí.
0: Això.
5: Ah, sí?
2: Això és molt gros. Sí, sí, resulta que jo, ja ho deia, a casa, sempre, aviam, noies, com va... Nois, nois, no? Perquè tinc tres...
5: Tens de tot.
2: Sí. I ens faria falta un gestor financer, no? Ah. Això, algú més així dedicat a la banca, per exemple, metge, sí, doctores, sí, una cosa així.
3: També dona quartos.
2: Una cosa d'aquesta que sempre va bé,
0: sí,
2: tenir-les
0: a la família,
2: no?
0: Sí,
2: no? Perquè sí. Vas una vida ordenada, toca, sí. La Hisenda no et fot aquells... Sí. Això, tothom sap els trucos de tot.
0: Un assessor,
2: no?
0: Un nen que fos assessor fiscal.
2: No sé què, exacte, doncs tot ho tenim arreglat.
6: Fisio,
2: i al final...
3: I no,
2: sí.
4: I et surten actors.
2: No, i al final, doncs, van dir, no, al final, doncs, així artistes. Jo, mira, ahir...
0: Així artistes, eh?
5: Tots?
0: De...
5: Tots?
2: Doncs tots.
0: Tots tres? Sí,
6: mor,
0: sí, sí, sí, sí, sí.
6: Mor, sí, sí. Però què has fet malament?
0: Interpretes sovint personatges bonassos, eh? No? No, no, no ets molt dolenta, ets una tia...
2: No, no, no, no, no soc molt dolenta, és veritat, no soc molt dolenta. Aquí ho deixo.
0: Sí. Sí.
3: Ah, vols una malvada villana?
2: Per què no? Per sí. Què no?
4: Són els millors personatges.
0: Sí. Clar, de fet,
2: després igual em foten dòcies pel carrer, perquè això passa, oi?
5: Ah, sí? Encara passa?
2: Sí. Estimat públic. No, no, no, és veritat que sí, que t'insulten, no? Hi ha gent que fa de dolents o fa de no sé què, i la, bueno, la gent els hi surt així. Llavors, si fas de bo, també és positiu, no? Perquè...
5: Jo faig de bo i m'insulten igual.
0: Sí. És una cosa que portes perseguint una mica tota la vida, perquè tinc entès que quan feies pastorets ja volies fer de fúria, i no.
2: Sí, jo volia... Saps?
3: Yeah. Que tens cara bona persona.
2: I fer el ball, i som les fúries, i tot allò.
6: Isabeló.
2: I, no, de Verge Maria.
4: De Verge. Ah, mira.
2: O sigui, el perfil bueno, més baix
5: la Mare de Déu,
2: de la història,
0: sí,
2: no?
0: Sí, sí. No és gota dolenta, no?
5: No, no, no.
0: No, no.
5: Bueno.
0: Tu passes bé treballant, eh? Dóna la sensació.
2: Molt, sí. És, no sé, és quan... Sí, els que tenim la sort, de com vosaltres, no? Sí. Em dono una miqueta la sensació que us ho passeu molt bé aquí. Sí.
0: És més una sensació.
2: Sí. Sí.
3: Sí. Fem el paper.
0: Sí, sí.
5: Ens hauries de veure a l'hora de dir.
0: Rosa. Ningú xerra.
4: Tothom Rosa, explica on ens ho vam passar molt bé.
2: Aviam, Mercè, ai. Ara.
3: Ja.
2: No, em passa una miqueta aquesta cosa,
4: Que ho oblides tot.
2: Sí, oblides
4: no,
2: tot.
4: No, això no ho pots
2: ens
4: haver
2: trobem
4: oblidat.
2: Trobem no sé qui, fem no sé què. Ai, ostres, quina alegria treballar, que pensava que no havíem treballat, i al cap d'una estona... Però clar que vam treballar junts, però no te'n recordes que... I dos o tres coses que havíem fet, imagina't.
4: Veure,
2: no,
4: però
2: què havíem fet? Què vam fer? Què vam fer?
4: Un Temporada Alta.
0: Sí.
4: Un Torneig de Dramatúrgia.
2: Ah! Oh,
4: un Text del Riera.
2: Oh! Ui, sí, és que... No, ens van acomiadar.
0: Sí?
3: Ah, molt bé.
2: Ens van acomiadar per culpa meva. Va ser per culpa meva.
4: No, expliquem... no, no.
2: Bueno, va ser per culpa meva, per culpa de la Mercè, perquè la Mercè em feia riure, saps?
0: Què és un torneig de dramatúrgia per a la gent que no estan avesats al sector?
4: És una competició entre dramaturgs. Fan unes peces curtes, de 45 minuts, més o menys.
0: Curtes, diu.
4: Sí, perquè no és una obra de teatre d'una hora i mitja.
2: Ja acabem 24 hores ara de teatre,
4: I això, competeixen entre ells, i és com un combat de boxe.
0: A veure quin text és més bo, diguéssim.
4: Van passant a la final, bueno, fins que
0: sí,
4: guanya
0: sí, sí,
4: un, no? Què passa? Que ens va arribar un text
2: del Pere Riera,
4: i es van trebencar, a mi em va fer gràcia, portàvem treballant des de les 1000 del matí, te'n recordes
2: o
4: no?
2: No, aquell dia, saps, el text, i llavors l'has de llegir, has de fer una lectura dramatitzada, tens públic, la gent vota, saps? Has d'estar el que has d'estar, no? Perquè els autors, els dramaturgues, no? És una competició, no? I ja vam començar d'aquesta manera.
4: Ens havíem llevat molt d'hora i teníem sort.
0: I tu entres a escena, t'entrebanques, l'altre a Sanriola.
2: Llavors agafem l'aigua, i ens vam ennuegar amb l'aigua, i llavors havíem de començar, llavors al meitat de l'obra, és una obra feia molt riure,
3: sí. Ah, bueno,
2: i llavors ens
3: encara
2: agafava nosaltres això. Tant és així que vaig haver de demanar disculpes, i no sabeu què em va passar, que en el mail que vaig escriure vaig posar gràcies i tal, i disculpeu per d'això, i quan vaig signar, en comptes de posar Rosa Voladeres, vaig posar Rissa Voladeres.
0: No!
2: Però em va sortir sortir perquè em vaig equivocar. Em vaig equivocar del tacleig. A vegades em surt Risa Voladeres, a vegades m'ha sortit més d'una vegada. Bé, va ser tal èxit que l'obra, molt bé, sí, però després, quan la van produir i sí, va tirar endavant, no ens van trucar, ni a la Mercè ni a mi.
3: Home, evidentment.
0: Evidentment.
6: Van enviar el mail dient gràcies, Risa, però no ho faràs.
0: Us heu de comportar. Ep, en Joel vol fer una pregunta.
3: Sí. Joel, endavant. Rosa, és que si preto aquí vol dir que tinc dret a fer una pregunta.
2: Perfecte. Vinga.
3: Escolta'm, el món de les actrius diria que no tant el dels actors, passa que quan algunes assoliu... no ho sé, no ho sé, ja m'ho diràs tu. L'estatus màxim, que és el de ser dites pel cognom només.
0: Sí, saps? La Voladeres.
3: La Lizaran, la Carulla, l'Espert, la Cerdà, la Vilarassau. Volia saber si tu creus que ja has assolit aquest estatus màxim de ser coneguda com la Voladeres o encara no. Jo... O la Mercè potser ho ha de dir, no ho sé.
4: Jo... Totalment. Jo vaig dir en el grup
3: la
4: Voladeres.
0: Ah. La Voladeres.
2: Potser entre nosaltres sí, però pensa que després no et pensis, eh? Vull dir, llavors vaig pel carrer i no ho sé, si us ha passat moltes vegades, Mercè, diuen, oh, ostres, mira, què tal? Oi, que ens... Sí, clar, perquè tu, com et deies? No? A mi m'ho diuen moltes vegades, sí, eh? No us penseu, constantment. Tampoc estic tant per damunt.
0: I la de gent que et deu haver dit Volanderes...
2: Oh, ui! No, amb això a casa meva fem broma, sí, perquè si vam quedar una vegada amb un noi que venia a recollir el ferro, sí, allà al poble, a Rellinars.
0: Un noi que venia a recollir el ferro. Sí. Per no dir xaterrero les voltes que s'han donat. Eh?
2: Últimament ja veus que sóc molt correcta. Sí. I estàvem allà a casa tots allà, com a primera hora, eh? Allò, i sento, Rosa Volandera! Rosa Volandera! No? I llavors a casa, de vegades els meus fills, per fotre-se'n de mi en segons moments, em diuen Volanderes! Volanderes. Però quan m'han de demanar alguna cosa... Ja.
0: Què haguessis sigut Voladeres, si no haguessis estat actriu? A què haguessis dedicat?
2: Doncs mira, quan vaig fer les proves aquestes de la selectivitat, vaig posar periodisme.
0: Sí.
2: Llavors, pedagogia, tal. Vaig estudiar una mica de magisteri entremig d'una obra de teatre i l'altra, perquè m'agrada molt el tema de l'educació.
3: És per fer-se ric, tot,
2: sort que... Sí, tot per fer-se ric.
3: Està tot pensat en la cosa econòmica. Sí, sí.
2: La cosa... Bueno, t'haig de dir que va haver-hi un moment, quan estava fent segon de batxillerat, que vaig fer com un cursillo que feien d'auxiliar de clínica dental d'odontologia.
5: Aquí vés has anat bé.
3: Aquí als quartos.
5: Aquí vés has anat bé.
2: I això ho vaig provar per això. Ja. Vaig dir, deixa'm provar. No fos cas que m'encantessin les endodòncies, saps? Sí. I els nervis que passava ja només revelant la radiografia. Allà amb la...
0: Bueno, no és lo teu.
2: Vaig dir, doncs mira, una altra vida serà, és igual. No. He tingut molta fortuna, sí.
0: No estudieu només per guanyar diners.
5: No.
0: Ha de ser una cosa vocacional.
5: Del cor, que surti del cor.
0: Ara.
3: Bueno,
0: ara.
3: Per donar diners millor, eh?
0: Sí, millor, home, sí. Però pobre...
3: Mira, el Xuri que va estudiar filosofia a casa teva segur que no se'n van alegrar.
5: Vaig estudiar filosofia, m'he dedicat al teatre i ara estic apostant molt per la ramaderia i l'agricultura.
4: Molt ben vist.
2: Ara jo crec que ara sí.
6: En Bill Gates català.
0: Deia que has tingut la sort, Rosa, de treballar molt, almenys així ho percebem els espectadors, no?, que t'hem vist a molts de llocs. No sé si hi ha respecte entre el col·lectiu d'actors i actrius, si us ajudeu o si us trepitgeu una mica. Tinc entès que hi ha un grup de WhatsApp, no?, d'actrius a Catalunya, i allà funciona...

0: les tonalitats i les intencions es contesta la pregunta.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
2: Però som dels que ens ajudem.
0: Sí.
2: Nosaltres som de les que ens ajudem.
0: Dala, però vol dir que n'hi ha que no.
2: No ho sé.
3: És un altre grup de WhatsApp, és un altre grup.
1: Els que sí, les que no.
3: Els que no.
2: Tot és així, sí o no.
0: Està bé. El teatre suposo que, bueno, que et coneixem molt per la televisió, però com tots els actors deus dir que el teatre és el millor del món, no?
2: El teatre és el millor del món.
0: Veus?
4: No n'hi ha ni un que digui, no, a mi m'agrada la tele. Tu. El teatre el faig per guanyar diners.
2: Tele, no. A mi m'agrada la tele, m'agrada el cinema, m'agrada el teatre,
0: sí.
2: M'agrada el teatre de carrer. Jo vaig començar fent teatre de carrer. M'agrada tot el que sigui... transformar la teva energia, la teva creativitat... en energia per un bé a la vida, doncs des de qualsevol lloc.
5: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Rosa, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
6: Vega!
0: La paraula d'avui és llibanya. Llibanya. Ah, llibanya. Es diu d'una cosa provisional, passatgera, que no perdurarà en el temps.
1: Diu que al president no li funcionen les cames, però es veu que és una cosa llibanya. Aviat tornarà a caminar.
0: Bé, llibanya. Es diu de la fissura que es fa en una roca.
3: De la llibanya més estreta, del lloc més sec, en pot néixer un arbre. Ho he llegit en un sobre de sucre aquest matí.
0: Sí, llibanya. Vall formada entre muntanyes a la Garrotxa, que engloba un total d'11 municipis.
7: El meu cunyat, a part de ser idiota, és ric i s'ha comprat una masia preciosa allà a la vall de Llibanya.
0: A, B o C?
2: Aviam.
0: Aviam.
2: O sigui, la vall de Llibanya...
0: No. No. Et queda l'A o la B?
2: L'A és...
0: Una cosa llibanya, una cosa provisional,
2: no,
0: passatgera.
2: Del president,
0: jo illa no ho he dit en cap moment.
2: Que li va
0: dit.
2: Passar.
1: Jo tampoc ho
2: he dit. No vaig sentir en cap moment que diguessin que algun moment la llibanya. O
1: no, es va dir.
2: Però potser és allò de la roca.
0: La fissura, eh? Una fissura en una roca.
2: És
0: la B,
2: pot ser una fissura o què?
0: Pot ser, pot ser. De fet, és una fissura. Correcte! Ah! Rosa Boladeres, escolta'm, on et veurem? On et podem veure, on et podem seguir? Quins projectes tens ara, imminents?
2: Doncs mira, ara, per aquesta propera temporada, començo un projecte que de teatre, que serà el Teatre Borràs, una obra de teatre que es diu Eureka, amb el Ramon Madaula, l'Enric Cambrai, la Vicenta Ndongo, l'Alba Sáez, dirigida per el Sixto
7: Pau Roca.
2: Pau Roca, gràcies, sort, veus, això de la Maceva. I després d'aquesta, sí? Una altra,
0: carai,
2: que també em fa molt feliç i estic molt contenta, que es diu Les Filles, dirigida per en Jordi Casanovas, que és a qui li vaig haver de demanar disculpes per la risa Boladeres quan estaven en el seu moment.
0: T'ha perdonat.
2: Han passat els anys, bé. Amb la Maria Molins i l'Anna Saún, en el Teatre Goya. També una tragicomèdia molt... Sí, em sento molt afortunada. És a dir, que ens trobem al teatre.
1: Molt bé.
0: Rosa Boladeres, gràcies per venir a seure una estona a l'Escola de la Renaixença.
5: Per venir de públic, entra al corral.cat i omple el formulari. Per una vegada seràs el més jove del bar.
7: Heu de saber que un dels productes més famosos de neteja...
0: Sí, el flis-flis.
7: El flis-flis.
0: Flis-flis.
7: Es va inventar a...
0: A on?
7: I continua fabricant-se també a Catalunya.
0: A Catalunya.
7: Sí.
1: Visca Catalunya! Lliure!
7: És el KH7. El KH7 és català.
3: Què collons ha de ser català si es diu KH7?
7: Si pots dir com vulguis, li pots dir KH7, si vols.
0: No ho ha dit mai ningú, KH7.
8: Perdoneu, però jo sempre he dit KH7.
7: Mira, mireu, no esperava...
3: Home, ell sí.
0: Tornau funciones a part, és una altra història.
7: Va, el KH7 es va inventar el 1949 a les Franqueses del Vallès.
0: Què dius ara?
7: Sí, sí, sí. En Jaume Lloreda tenien una fàbrica de joieria i recobriments metàl·lics i es veu que quedaven totes les peces metàl·liques cobertes de greix i no sabien, bueno, no trobaven res per netejar-ho i perquè, sabeu...
3: El
0: ferro queda enllepernat.
3: Sí.
7: Doncs el Jaume Lloreda va anar fent proves fins que al final, el 1977, va trobar la fórmula perfecta, no? Però d'entrada no va ser un desengreixant de cuina.
0: No.
7: O sigui, era un líquid per netejar les màquines i prou, no?
0: Ah.
7: El que passa passa és que la dona del Jaume
4: sempre,
7: va agafar...
4: Sempre la dona.
7: Què vols dir?
4: Vai, per favor.
6: Frena, eh?
4: Ja ho deia en el
7: gràcies,
4: bon sentit,
7: veieu.
0: Sí. Vull dir que
4: sempre
0: que...
4: la dona.
0: Sempre hi ha una dona darrere.
4: No, darrere no. Darrere no.
6: Ha fet així. Has fet així, no? Molt
4: sí.
6: bé. Així.
4: Això està bé. I no és darrere, és davant.
0: Sí.
3: Al costat. Al costat.
4: No, una mica endavant. Ah.
7: La dona del Jaume va agafar el líquid aquest, el va provar a casa seva i va dir... Això va molt bé.
1: Això va bé.
7: I a partir d'aquí, doncs...
1: Veus? Està per les ferides. Està per les ferides.
6: No.
1: Sí, no, proveu.
0: No en tenia ni idea que el KH7 fos català.
7: Sí.
8: KH7.
7: De fet, és el patrocinador de l'embol Granollers.
0: Ah, mira, veus?
7: Per la sabia, tampoc.
1: A més, me sona molt KH7 a AK-47.
7: No és ben bé el mateix.
4: La matralleta
7: es dispara
4: aquella,
7: també, sí. Però no.
8: És una arma contra la grassa.
0: Exacte.
3: Home, ja. Quin publicista.
0: Sí?
3: Home, quin publicista
0: Arnau,
3: que tenim aquí.
0: Arnau Tordera Bassat.
8: Sabeu qui feien amb... Sabeu qui era molt bo amb el flis-flis?
0: No.
8: John Bon Jovi.
0: Què dius ara?
3: Per favor,
4: sí, sí. El Bon Jovi, aquell, el Bon Jovi.
8: El cantant, i tant. L'any 1986, Bon Jovi.
4: El país My Life.
0: It's my life, every now or never.
7: Prou, fins aquí.
8: El 1986
7: ens demanaran drets.
8: Estava a punt de publicar el seu tercer disc, sí. Bon Jovi, Slippery When Wet.
4: Sí, què vol dir?
8: I van tenir... Què vol dir?
4: Vol dir que si està mullat, rellisca.
0: Sí?
8: Doncs van fer una portada que podia suggerir justament aquest significat metafòric, sí. Però sembla que la discogràfica no estava del tot d'acord amb el que aquella portada ensenyava. Mm. Tot i que eren altres temps, hi havia algú amb seny. Mireu com era la portada original.
0: La portada és una noia que porta una samarreta que posa Sleeper When Wet.
8: Sí, una dona, una noia, vaja, doncs ben calçada, diguéssim.
1: Exuberant.
8: I amb alguna...
3: Els peus poc hi surten.
7: Amb unes bones peres, eh?
4: No surten pas els peus en la portada.
8: Bé, la qüestió és que la discogràfica que hi havia algú amb seny i va dir que probablement no era oportú doncs, publicitar aquest disc amb aquesta imatge. Així que Bon Jovi, John Bon Jovi, ofuscat per aquella frustració i aquella negativa, va decidir empescar-se-les, va anar en un estudi de fotografia, va penjar una bossa d'escombraries a la paret i amb un flis-flis ple d'aigua ho va arruixar tot una mica i va escriure el nom del disc, Slippery When Wet. Va fer venir un fotògraf i va fer una foto i sense mirar-la va dir això serà la portada del disc. Mireu-la.
0: Ah,
1: boníssima.
4: Hòstia. Mira, però a mi m'agrada més aquesta, eh?
0: Sí. Sí. O sigui, està escrit amb el dit sobre una bossa...
8: Sobre una bossa d'escombraries ruixada amb un flis-flis.
1: Boníssima.
0: Sempre saps anècdotes, Tornaus. Saps de memòria, això?
3: Amb els sopars, deu ser animar els sopars, tremendo, eh?
8: No he fet mai cap sopar amb algú, la veritat.

0: Estàs escoltant La Renaixença.
1: Joel, anem a disseccionar el flis-flis.
2: Vinga, fem-ho, sisplau. Però quin esprai? És que no és el mateix, jo que sé, un esprai de sulfatar, que un desodorant, que un insecticida, que un sanitol, que un de pintura.
1: Hi ha molts flis-flis, hi ha molts flis-flis.
2: No només en quant a contingut, sinó en quant a forma. Costa molt disseccionar una cosa tan variable.
1: Pues, doncs deixem-ho estar, si vols.
2: No, rendir-se és una paraula que no està al meu vocabulari, Peyu.
0: Utilitat en una illa deserta.
1: Aviam,
2: em va perfecte perquè puc tornar a insistir amb la idea de que la netedat i l'ordre són valors que no només són socials, sinó de respecte a un mateix.
3: Sí.
2: Per què ho vull dir, això?
3: Aviam.
2: Vull que quedi clar que el fet que ningú et vegi, com és el cas d'una illa deserta, això no et dona dret, no et dona dret a anar fet una merda.
3: No,
2: com si fossis un puto animal.
1: No.
2: Jo soc partidari del nàufrag que es fa, doncs, la seva cabaneta cuca,
3: sí,
2: a l'illa deserta, que la té mona, que la té ben decorada,
3: sí,
2: i que la té neta. I aquí és on entra el flis-flis. És que tindrem una fusta per cuinar, per exemple, per tallar els aliments. No volem contaminació creuada ni res d'això.
3: Per què has dit castellà la contaminació?
2: No ho sé.
3: Vale.
2: No ho sé. Ell ha dit grassa abans al nau i ningú li ha dit res.
4: Ja,
2: i
4: ara tu m'avens a mi tant el dolor des de feia estona.
2: No,
3: abans vols reivindicar-ho tot i després la cagues.
2: I l'Arnau què?
3: No,
2: et fa por, l'Arnau.
4: Excepte l'esmena que t'han fet, ara no m'interpel·lis.
2: Em sap greu.
1: A mi se m'ha escapat pesura també, però vull dir que no patiu. No.
2: Que, per cert, Sanitol. Volia parlar de Sanitol.
1: Sí.
2: Ja que heu fet publicitat de Caixa 7.
1: Sí.
2: Sanitol és catalana, també.
1: Què dius, ara?
2: Sí, senyor.
1: Ah, sí.
2: Som una gran potència en el món de la netedat.
5: Ni un paper terra!
2: L'Hospitalet de Llobregat.
5: Cap paper terra!
2: Home! Doncs això, sí que m'enduria un Sanitol a una illa deserta.
1: Arribarem la setmana que ve aquest programa i dos palets de Caixa 7 i Sanitol.
2: Doncs mira, ei, de tenir-los o no tenir-los.
1: Ara,
2: va, vinga, tira milles.
0: Utilitat com a joguina sexual.
2: Aviam, és que clar, m'ho poseu difícil.
1: Amb un flis-flis, eh?
3: No,
2: aviam,
3: sí,
2: de flis-flis n'hi ha,
3: no
2: ha de moltes formes i hi ha formes més suggerents que altres.
1: Sí.
2: Jo el que sí que recomano és que si algú decideix ficar-se en un, que sigui pel cul.
1: Eh?
2: Pel cul de l'esprai. Per la part del cul de l'esprai.
1: Ah, d'acord.
2: Per la part de baix.
1: Sí. No per la pistola.
2: No, per la pistola no. Perquè allò és un pulveritzador i,
1: sí,
2: i et pot...
1: Sí. No, i pot entrar, però per sortir vas a...
3: Ah, és al revés, eh? Allà,
1: ah.
6: Però a vegades no cal dir que t'ho fiquis a dintre. Vull
1: no,
6: dir que...
1: per ruixar una
6: només
1: mica.
6: Només la
3: per ruixar
6: una mica està
2: sí,
6: bé,
2: sí.
6: Eh?
2: Mira, aquí és on t'anava jo.
6: A veure?
2: Jo en l'àmbit sexual he pensat que faríem un flis-flis.
6: Sí.
2: Jo, per donar-me a mi mateix un plus de sensualitat,
6: sí,
2: un plus d'atractiu, un plus d'apetitositat...
1: Sí.
2: Doncs quan estigués jo completament despullat i a punt de fer l'amor...
3: Per favor.
2: Em vaporitzaria una mica d'aigua...
1: Sí.
2: Que em caigués així
1: fresqueta,
2: com quedés com la rosada.
5: Això ens ho fan els actors.
1: Ah, sí?
5: Quan hem d'estar suats
1: clar,
5: i ens suat...
1: Clar.
5: Ens
2: suen. Si ets molt més atractiu, a casa en Maller...
1: Sí.
2: Hi heu anat mai? Oh. Ho fan amb la fruita.
5: Sí, amb la fruita.
2: Tu vas allà a la fruita, la tenen tota pulveritzada. Te la fulleries, la fruita de l'humaca que està? Doncs el mateix.
3: El bon preu fan amb el peix.
1: Sí.
2: Amb el peix, també.
3: Jo veig cada besug allà, que dic, nano...
6: S'ha trobat. Ara, és que veig el titular. S'ha trobat a Joel Díaz enganxat...
2: A un meló.
6: A un meló a casa amb Maller.
2: Bueno.
0: Utilitat com a arma en cas de conflicte.
2: Aviam, a priori pot semblar ridícul, no?, la idea de presentar-te un conflicte amb un flis-flis.
1: Sí.
2: No?
1: La meva iaia ho va intentar amb els lladres.
2: La teva lladra... I què va passar?
1: No res, va marxar.
2: És normal, però heu de tenir present que el flis-flis només és un recipient disparador. És com una pistola, de fet. Una pistola carregada de bales fa molta por.
1: Sí.
2: O una pistola carregada, per exemple, de pepinillos, no fa gens de por.
1: No.
2: Imagina que li fots pepinillos a la cartutxera. No, no. Bé, llavors, el que fa por és el que hi ha dins del recipient disparador. Bueno, si presentes una baralla amb un Sanitol, doncs no tens gaires opcions de guanyar. Bueno, si l'altra persona, segons com, fins i tot li pot hasta fer il·lusió que li tiris el Sanitol a sobre de primer. Hi ha gent que és molt bruta. Però i si el carregues, per exemple, de nitroglicerina?
6: Ara,
2: amigo, estem parlant d'una altra cosa.
5: O de sal fumant.
2: O de sal fumant, estem parlant d'una altra cosa.
1: Els ulls amb sal fumant.
6: Ha de fer mal, això, eh?
5: No li haguessin robat a la teva àvia.
1: No.
2: Mira. Vale? Bueno, doncs és veritat que ara podeu dir, hòstia, collons, però si tinc una baralla improvisada no puc anar a comprar nitroglicerina. Esperis un moment, senyor, parem la baralla i me'n vaig a comprar nitroglicerina.
1: No.
2: Aquí és on entra?
1: El coco.
2: El coco. Què tenim nosaltres sempre a sobre que, carregat dins d'un flis-flis, pot provocar la por en l'altre?
3: L'orina.
2: Molt bé!
6: Molt bé!
2: Aplaudim-lo.
6: Gràcies.
5: Faria gent de tot.
2: T'agafes, te pisses de llella, que està carregat d'orina, que no me lo creo. Li tires una primera, ho veu,
1: sí,
2: i s'acaba.
1: Estaves barallant amb un castellà, es fixa.
2: Sí.
3: És el que deia,
2: és que jo amb un català no m'he barallat mai.
0: Utilitat metafòrica.
2: A veure, la idea de l'esprai com una eina de dispersió de coses que queden impregnades a la superfície d'allà on ho apliquis.
1: Sí.
2: No físicament, sinó metafòricament. Per exemple, Anna Rosa Quintana és un esprai de merda. Això, quan algú ho diu, sí, no vol dir que si tu agafes l'Anna Rosa Quintana i li pretes el cap, per la boca li surti merda.
1: No passa, això. No s'ha provat, tampoc.
2: A la boca li surt merda, sí.
1: Sí.
2: Però no cal que li pretis el cap.
1: O sigui...
2: M'entens o no?
1: T'entenc. La metàfora és aquesta.
2: Ara, això no li arribarà.
1: No,
2: em
1: consta que ens... No em consta que ens consumeixi, diguéssim.
2: Seria divertit.
1: No és de consumir la...
2: Podríem convidar un dia l'Anna.
1: L'Anna Rosa Quintana.
2: A mi m'ho fotria il·lusió.
1: Home, a mi també.
2: Sí, li punxem les rodes del cotxe i que es quedi aquí atrapada a Gurb. Passa res.
0: Propaganda del segle XIX.
7: Josep Anton, i els meus informes? On són els meus informes?
8: Disculpi, senyor Antúnez, però és que encara no els tinc, els estic acabant.
7: Ja haurien de ser a la meva taula. És vostè més lent que una mòmia.
2: La vergonyeja escriure a màquina al ritme de les tortugues? Aprengui a teclejar al ritme dels professionals al taller mecanogràfic Dominica Bertran.
9: El taller mecanogràfic Dominica Bertran aprendrà a teclejar tan ràpid que semblarà un pianista.
8: Oh, Déu meu! Estic millorant a passes agegantades!
7: Gràcies al taller de mecanografia de Dominica Bertran, l'inepte del meu treballador ha començat a presentar els informes a l'hora que toca.
8: Que bé! Potser així m'augmentarà el sou, oi, senyor Antúnez?
7: Mira, t'ho escriuré aquí. N O.
9: Taller mecanogràfic Dominica Bertran. Ràpid, ràpid i bona lletra.
10: Taller mecanogràfic Dominica Bertran.
0: Patrocina històries per passejar el gos.
5: Aquí tenim en Tauro. Oh,
1: que aquest és d'aquells que han de dur morió, aquest, eh? És d'aquells que...
6: Sí,
1: tenen,
6: sí.
1: Tenen
6: però bona... aquest gos s'ha cagat o què és això? És diarrea?
5: Què vols dir?
6: Que hi ha dins la piscina.
2: És un sorral, és una mica de sorral.
1: És un sorral.
6: És un sorral?
1: Sí que sembla una
6: piscina. Era diarrea, això.
1: Sembla una piscina plena de merda.
5: En Tauro és un American Stanford de 16 anys i és de la Maria i viu a Sabadell.
1: Molt bé.
5: És molt, molt, molt bon gos, però el que sabem és que té una mica de mal geni.
2: Ja.
10: Justament acompanyarem un home que també té una mica de mal geni. El coneixerem en un poblet nord-americà perdut de la mà de Déu.
1: Avui passegem el gos per Granby, Colorado, als Estats Units. És 4 de juny de 2004. Hem vingut fins aquí per conèixer Marvin Himbier. Té 52 anys i és el propietari... He sentit un riure, amb el Himbier?
6: S'estan encardant de tu, eh?
1: Per la meva pronunciació, del cognom.
2: Jo l'hagués pronunciat diferent, però no va ser. L'hagués dit Himbier.
1: Ah, val. Doncs això, quan llegim el guió... Saps que fem... Saps que fem un assaig abans?
5: L'assaig aquell que fem abans, Joel.
2: No, perquè això ve de l'alemany, segur.
1: Perquè jo, l'assaig que hem fet, he dit exactament el mateix que ara, que és Himbier.
2: Sí, però he pensat, ja li diràs en directe que farà més gràcia.
1: El senyor Himbier, aquest?
2: Sí, Himbier.
6: És curiós, és el mateix, tot igual les mateixes lletres i tant diferent que es pronuncia un de l'altre.
1: Sí, noi, es diu Marvin, és en Marvin.
2: És en Marvin, diguem-li Marvin.
1: En Marvin té 52 anys i és el propietari d'un taller mecànic que està especialitzat en silenciadors de moto.
2: Ah, si es dedica a silenciar les motos dels quillos, no hi ha dubte que estem parlant d'una bona persona.
1: Sí, senyor.
2: Això anirà bé avui,
1: sí,
2: ja veuràs.
1: Els quillos, per què van amb aquell tub d'escapament?
5: Diuen que és directament proporcional.
1: Sí, no? Jo sempre pregunto, en aquests casos, què és primer? O sigui, és tonto i per això es compra el tubo aquest que fa soroll? O es compra el tubo que fa soroll i del soroll queda tonto?
6: Ja. Jo diria la primera.
1: La primera.
6: Ha de mirar l'arbre genealògic. Ja ve de més amunt, això.
1: En Marvin té mal caràcter i tardem poc a comprovar-ho. Quan arribem al seu taller amb en Tauro... Oi, tol, es fot a cridar... Bueno, els efectes de so tenim els que tenim.
2: Sí,
1: perquè... Aquest com a Stamford Bridge... Stamford Bridge es diu el gos
6: no, Stamford Bridge és el cap del Chelsea, però vaja...
1: Com a American Stamford, perdoneu.
5: Ara.
1: No estaria malament una raça de gos que fos Stamford Bridge. Però
2: segur.
1: Com a American Stamford, és petitonet aquest. Sona com a... Bueno.
6: Però millor aquest que no pas aquell que fa...
1: Sí. Bé, quan arribem al taller amb en Tauro, el nostre gos es fot a cridar perquè no li agraden els gossos, al senyor.
11: Tu me cago en te! Aquí res de gossos, Vull dir, foto pinta veterinari, jo?
1: No.
11: Doncs?
1: Mentre el convencem que deixi entrar en Tauro, us expliquem com és en Marvin, goitol. Té tres grans aficions que el defineixen. La primera, el joc.
11: M'encanta!
1: Sí.
11: És que apostar, és que m'encanta, eh? És que és una cosa... Vull dir, t'hi vols jugar alguna cosa?
1: El què?
11: Juga-t'hi el que vulguis.
1: A que t'agrada apostar?
11: Sí? No. Digues, m'agrada o no m'agrada?
1: Que no tinc suat, tu ara.
11: Fota-li que l'és aquí sobre.
6: Fota-li mil peles.
1: Mil peles.
11: Mil peles.
2: Ah, fota-li mil peles.
11: Sí o no, m'agrada o no?
1: Mil peles.
11: M'agrada o no?
1: Sí, que jo mil peles, eh, que sí.
6: Mira, has guanyat.
2: Hòstia.
11: No, has de dir que no, m'agrada, que és una merda. Hòstia.
1: Bé, la segona gran afició d'en Marvin és l'apocalipsi. Està segur que ben aviat tot fotrà un pet. Es distreu preparant-se per quan arribi la fi.
11: Mare que em va, és que agradarà un pet tot això, nano? Sí. És que no ens en sortirem, eh? Vull dir, no hi ha esperança ni res, això se'n va tota la merda.
1: Ens falta saber quina és la tercera gran afició d'en Marvin. Pel meu gust és la millor, eh? La tercera...
2: Home, ja t'ho dic, ara han de ser les drogues per força.
1: No.
2: Home, l'apocalipsi.
11: No, senyor.
2: I què més tenia?
6: El joc.
2: I el joc. Ara venen les drogues, el fentanilo, la cocaïna, no, el crack, els porros...
1: Res de tot això.
2: Alguna cosa d'això.
1: La tercera afició d'en Marvin és el tuning.
2: Ah, mira! Sí, que el quillo era ell, al final.
1: Sí, noi?
2: Mira. Hòstia, com dóna voltes la història. Tu.
1: Hi ha un detall important, eh? La seva afició pel tuning és molt concreta. Només la practica amb el seu vehicle fetitxa, un bulldozer que va comprar en una subhasta.
2: Sí, no sé si ets conscient, Peyu, que un bulldozer és una excavadora.
1: Oh, collons, sense conscient.
2: Per què tunejar una excavadora?
1: Eh?
2: Eh?
1: Bueno, escolta, no cadascú es distreu amb el que vol. Per què té més valor un Seat Ibiza que una excavadora?
2: Home, però
1: perquè els quillos que tenen excavadora no es poden posar una Laro allà darrere la retro.
11: Sí,
2: que es comprin un Hyundai Coupé. Un Ford Fiesta.
1: Els que posen llums a sota el cotxe, aquells llums quina funció tenen?
2: Perquè ells ja se senten que estan en una nau espacial.
1: De veritat, els quillos és que són un món, eh? En fi. Una excavadora ben parida, un bulldozer, eh? Teniu una tuixuriguera, t'agraden els bulldozers o no?
6: No n'he fet anar mai cap, però n'he tingut de molt a prop.
1: Sí.
2: Jo el que tinc la sensació, Peyu, és que com estàs entrant en aquella fase en què t'estàs inventant la història.
1: No!
2: Jo sempre he cregut que no fa falta.
1: No m'invento res, de veritat.
2: Sí.
1: La història d'avui està perfectament documentada. En Marvin és un ludòpata supervivencialista obsessionat amb l'apocalipsi que tuneja un bulldozer que es va comprar en una subhasta. Tot això és real. És un excèntric.
11: Un personatge tan maco que m'ha tocat, eh?
2: Un excèntric no, eh? O sigui, si tu fas coses estranyes i ets ric, ets un excèntric. Sí. Si ets pobre, ets gilipolles. Sí. És molt diferent.
1: És el boig del poble.
2: Vale. El boig del poble.
6: Té raó, eh? Aquest detall és important.
2: Gràcies, Xuriguera, per validar-me.
6: No, és de sociòleg, això que acabes de fer.
2: Bueno, és que sóc sociòleg, Xuriguera. Mira quina casualitat, eh?
1: I aquí el Xuriguera és filòsof.
2: Bueno, doncs anem un dia a prendre alguna
6: cosa. Quin avorriment! Un sociòleg i un filòsof prenent alguna cosa.
1: En Marvin odia profundament l'alcalde del seu poble, en gran part per dos motius. Primer, perquè va donar permís per construir una cimentera a tocar del seu taller. Segons en Marvin, aquella construcció tan grossa i lletja li fa perdre diners perquè li espanta la clientela.
11: Maleït alcalde, tu ets qui va donar permís perquè ens construís aquesta merda al costat del meu taller, eh? I per culpa teva m'estic arruïnant.
6: Jo per què?
11: Tu per què
1: fas d'alcalde?
11: Ah, sóc l'alcalde?
1: Ets l'alcalde, sí.
6: Ah, coi.
11: Ets l'alcalde.
6: Ah, vale, doncs vota'm.
11: Cony de burro, que vols que em voti encara a sobre?
6: Ah.
11: Corrupte, que ets corrupte, home.
6: D'aquí poc hi haurà eleccions.
11: Sí, vota'm. Home, sí.
6: Què corrupte? És que no tens cap Ikea, eh? Vull dir, no tens cap Marvin, no tens cap Ikea. La gent no ven al teu local, doncs perquè a la gent no li interessen els silenciadors. I punt.
1: Exacte.
6: I vota'm.
1: També és un mercat molt concret.
6: És molt concret.
1: Vull dir que com a mecànic t'has especialitzat massa, al meu entendre.
6: El nostre poble com es diu?
1: Es diu... No me'l facis.
2: Colorado.
6: Grandi. Deixa Grandi. I te'n vas al Baix Llobregat, i allà tindràs feina.
1: No, això és un estereotip, Xuriguera.
2: Ara ho retires.
1: De quillos n'hi ha tot arreu.
12: Això mateix, gràcies.
1: Ara, mira, la Laia és del Baix Llobregat.
12: A Osona també n'hi ha molts, eh?
2: Hòstia, que no hi ha quillos a Osona.
1: I cada vegada més. I cada vegada no sé per què no van al Baix Llobregat. Perdó.
12: S'està faltant el respecte d'altre cop.
1: No. En Marvin està exaltat, fins i tot el gos, en Tauro. Oita, creu que en fa un gran massa. La relació d'en Marvin i l'alcalde és pèssima per la cimentera i també pels residus, eh? Perquè això no us he comentat, però en Marvin no gestiona bé els residus. Clar, és un mecànic que, bueno... Llavors l'Ajuntament l'està cosint a multes.
11: Per favor. A veure, secretària, ha arribat alguna carta per vi, maca?
13: Bon dia, senyor Marvin. Bon dia. Miri, aquí té el seu cafè i 23 multes noves.
11: La mare que els va arribar...
2: No, Fel, no, perquè s'ha de reciclar. Perquè m'estàs tirant les piles a l'orgànic. Perquè ets un guarro, no tens consciència ambiental.
11: A veure, tu amb aquestes manies de les piles... On te va la pila?
2: Collons, al contenidor de piles.
6: A la pila.
11: No n'hi ha de contenidor de piles.
2: Així anem, Marc, molt bé, Marvin, molt bé.
11: Ai,
2: Marvin.
11: Bla, bla, bla.
2: Capràs.
11: Sou molt moderns.
6: Les bateries i l'oli... I els pneumàtics, la goma dels pneumàtics... Això no pots cremar-ho aquí fora.
2: No fots fotre fogueres que fan pudor.
11: Moltes manies teniu vosaltres.
6: Ei,
8: Bota'm.
1: En Marvin, per estalviar-se el cost que li suposa connectar el taller al sistema oficial que hauria de connectar-lo, tot el tema de residus, doncs s'ha construït una fossa sèptica casolana, una fossa sèptica il·legal, que resulta ser una bona merda, valgui la redundància. No serveix per res, és com si no hi fos aquella fossa. Saltar-se la normativa li comporta multes. En Marvin se les estalviaria si pagués el que li demanen per la instal·lació, però s'hi nega rotundament. Qui truqueu?
8: Jo?
1: Sí.
8: Sí?
14: Truqueu. Ara he despenjat.
1: Ah, despenja.
14: Espera, sí. Jo? No sé com va aquest telèfon.
1: Despenja.
14: Penjat ja?
1: Ara.
8: Jo he pagat la instal·lació. És que jo he pagat la instal·lació i una merda. Trucaré a l'Ajuntament i veuràs. A mi em sentiran.
1: És el que
8: si aquest puto telèfon, parlo pel telèfon i
1: segueix.
8: La línia encara va.
6: Això ho deies a nosaltres.
1: Bueno, perquè tu estàs dient, trucaré a l'Ajuntament.
6: Tu no l'agafes.
8: Ah, no m'hi entès. No et truques a tu mateix.
1: No,
8: pensava que em trucaven.
1: No,
8: tu estàs... Ah, és una reflexió.
1: Tu has marcat el número.
2: Mare de
1: Déu. Ja està, el telèfon ja està trucant.
8: Ah, doncs ho he de fer diferent.
6: Trobo que l'assaig que hem fet abans no funciona.
8: No, però és que no hi havia... Clar, si no em poseu els efectes...
1: Sí, ara farem venir el tècnic de sol, l'assaig també.
8: Sí, la cosa sí, és de dir, jo pagar la instal·lació i una merda. Trucaré a l'Ajuntament. Clar, la interpretació, ho veieu que és molt diferent.
1: I tant. Ara s'entén perfecte.
8: Ara
1: et despenjaran el telèfon.
15: Està trucant a l'Ajuntament de Grandy per parlar amb els serveis municipals, premi 1.
14: No,
15: per parlar amb administració, premi 2. En cas que vostè sigui Marvin, per favor, pengi immediatament i deixi de molestar-nos.
14: És la merda.
1: Entre una cosa i l'altra, en Marvin sempre està distret. I ara veureu que els problemes amb l'Ajuntament i la seva afició pel túnic d'excavadores estan més relacionats del que sembla. Oi que quan us he dit que en Marvin feia túnic amb el bulldozer us pensàveu que li posava alerons i llums de neó, com els quillos?
8: Sí. No? Tal qual
6: que he pensat. Home, són molt ben parits aquells cotxes,
1: Sí.
6: Hòstia, i tant, a mi m'agradava molt el túnic, Ara perquè m'he quedat gran, però, hòstia, ho he anat deixant, però...
2: Eres tunero,
6: Un Fiat Uno turbo injecció electrònica,
2: li foties aquelles enganxines de flamarades...
6: Flamarades al lateral.
2: Bones flamarades devies portar, tu.
6: Tu barro, llums.
2: Tu barro,
6: I tant.
8: Quan arribàvem als bolos, anàvem a actuar al començament, la gent ens aplaudia més arribant amb el cotxe.
6: Molt perillós.
1: Veies allò aquí al cinturó, d'Esparco?
6: Esparco.
1: Aquelles fundes del cinturó.
6: I seients Recaro.
2: Cuidado,
1: Bé. No t'hi feia de tunero.
6: Molt tunero.
2: De la tuna també t'hi feia.
6: També.
2: De les dues coses.
6: Ho lligàvem tot.
1: Bé, el fet és que el túnic...
6: La tuna.
1: Eh?
6: El túnic i els toros, també.
1: Hi havia una revista que es
2: deia... Les tres
1: T's. El Maxi Tuning, l'havíeu vist, el Maxi Tuning?
6: Hòstia, ja estava subscrit jo.
1: Ah, sí?
6: A vegades escrivia i tot, cartes al director.
1: Molt bé.
2: Demanaves més túnic encara,
1: Deia que el túnic que Marvin ha fet al seu bulldozer és diferent a aquest que li agradava en Xuriguera. Ell no instal·la coses de quillo. Ell està convertint el bulldozer en un tanc blindat.
2: Bueno, això s'està posant ja una mica, mica perillós.
1: Bueno, ja estem anant estem sortint de l'excèntric al boig del poble.
2: Al boig del poble, bueno, acaba't d'explicar, però jo ja veig que això no acabarà bé.
1: Ja em costa d'entendre, però és així. En Marvin va comprar el bulldozer en una subhasta per arreglar-ho i vendre'l per més calés que els que va pagar, però es veu que ningú li comprava i per treure'n algun profit va decidir recórrer el túnic i convertir aquella excavadora en un tanc.
2: Sí. Bueno, jo no vull pecar de naïf, però m'agradaria saber exactament per què vol tenir un tanc aquest senyor. Ho puc intuir,
8: Ja t'ho diré jo.
2: Digue-m'ho tu, Marvin.
8: Per vengar-me del mal parit de l'alcalde. Per això ho tinc.
6: No, però què t'he fet jo?
8: Què m'has fet? Destrossar-me el negoci, idiota. Això m'has fet.
1: Realment s'ha de dir que l'alcalde no sap quins són els plans d'en Marvin. De fet, ningú sap què planeja, i això que ja fa més d'un any que hi treballa. En aquests moments està ultimant els últims detalls. Mira.
2: Carai, Marvin.
6: Oh, radial.
1: Com la fa anar, com la fa?
8: Què? Que ben parit,
1: Ja el té gairebé
8: vestit,
1: Sí.
8: Heu vist? Tot això amb ciment armat,
1: Ah, sí?
8: Tot el que ha envoltat el bulldozer aquest, ciment armat, ben parit o no?
6: No pas de gastar ni res, aquest bulldozer.
2: Deu pesar 40 tones.
1: Escolta, això que hi ha al costat, semblen canons, això.
8: Clar que semblen canons. Canons i són canons.
1: Ah, són canons.
8: Són metralladores.
1: Hòstia.
8: Ben parit o no?
1: Sí.
8: Vinga, com van,
1: Fa una mica de por.
6: Això a la revista Maxi Tuning no sortia.
1: No. A hores d'ara ja deveu intuir les intencions d'en Marvin. Vol fer servir aquella màquina per venjar-se de l'alcalde i de l'Ajuntament.
2: Mira, ara diré una cosa, Potser políticament incorrecte, però si en Marvin fos català, ja seríem independents. Teníem els Jordis...
1: Sí. No van tunejar cap... No van tunejar.
2: Bueno, van tunejar el cotxe de la Guàrdia Civil.
1: Això sí.
2: Que allà el van deixar ben tunejat.
1: No van ser ells, tampoc.
8: Molt
1: van
8: poc,
1: ser. Va ser la gent, va ser la gent.
16: Sí.
1: Va ser la mateixa Guàrdia Civil que ho va deixar allà davant, també. Ara. Amb les portes obertes.
8: Mal aparcat.
16: Amb les portes obertes.
1: Això es va dir. Hi havia les portes obertes.
16: I les armes. No hi va haver una desgràcia de miracle.
1: Ui.
8: La independència de Catalunya passava per si unes portes eren obertes o no.
1: Sí, sí.
16: És gros.
8: De la Guàrdia Civil.
1: Sí. A mi m'agrada molt. Jo tinc un detall de la senyora aquella que va saltar el Morete.
8: La salta...
1: Que no sé si ho puc explicar.
13: La salta Morete.
16: La salta Morete.
4: Home, va.
13: Sí, ara sí.
1: Aquella senyora que va saltar el Morete d'Economia cap al Coliseum.
8: L'Spiderman.
1: A mi la Maria José Balanyà, que és la jefa del Coliseum.
16: Can Balanyà, sí,
1: va explicar que els hi va venir els Mossos d'Esquadra i va dir, és que hem de desallotjar una senyora i tal, no sé què, i la Maria José va dir, escolti, ara estem fent una funció de teatre, quan acabi, en tot cas, que passi, però de moment hem de fer la funció.
16: Ai, la Salta Moretes es va quedar allà esperant.
1: La Salta Moretes va haver d'esperar que acabessin la funció.
4: Què feien?
8: Això sí que respecte.
1: No sé, no recordo.
13: Respecte a la cultura.
1: Sí, senyor. Primer la cultura i després allò altre.
3: Es podia trobar una bona merda, també.
1: Sí.
16: I merda de coloms n'hi devia haver allà, moltíssima.
1: Bueno, escolta, va, que estàvem amb la història i ens estem desviant. Deia que ja, bueno, Marvin s'ha construït un tanc per anar contra l'alcalde, contra l'Ajuntament, eh? Engega el tanc, ja som al dia, eh? El dia D, eh? Està preparat.
8: Engega
1: el tanc per sortir del graig on l'ha construït.
8: Hey.
1: Però just en aquell moment s'adona que no ha mesurat el bulldozer i que el trasto no passa per la porta.
11: No, merda! Oh! Merda, hòstia! Sí. Que no passo ara per aquí, la mare...
16: Mira, que ets tarugo, Marvin.
11: Calla, que quan surti ha de fotre el retrovisor en l'aire, però m'és igual.
1: Com que està sonat, li és ben igual. Fot gas i surt rebentant les parets.
11: Passo! Passo! Parteu-se d'aquí, me cago en des!
1: Atenció, perquè hi ha un sonat conduint una excavadora blindada i armada pels carrers. Està passant per sobre dels cotxes aparcats i dels fanals.
11: Passo!
16: Però per què no vas per la calçada? És per la calçada, home.
13: Els carrers
1: s'omplen de policia que intenten interceptar en Marvin, però els és impossible. Feina tenen a evitar que els atropelli. A més, de tant en tant, deixa anar algun tret per marcar paquet.
8: Home!
11: Deixeu-me passar, me cago en Déu!
8: És una metralladora.
1: El nostre amic Boig arriba a l'Ajuntament i s'hi estampa.
11: Ara veureu!
1: El deixa fet a miques. Guaita. En acabat, es dirigeix a casa de l'alcalde i fa el mateix. L'espectacle és maco de veure. Si ho busqueu per internet, ho veureu, eh? La gràcia de la història és que, a més, està tot enregistrat en vídeo.
16: O sigui, els guionistes això ho han trobat al YouTube, eh?
1: Sí, senyor.
16: M'agradaria veure l'historial d'internet dels guionistes,
1: unes,
16: eh?
1: Unes cookies maques.
16: Sí, unes bones cookies.
1: En Marvel destrossa el poble amb l'excavadora durant una hora. Una hora sencera, rebentant l'Ajuntament, també rebenta la casa de l'alcalde i quatre cases més.
16: Vinga.
1: A més, també destrossa cotxes de policia, els dels veïns i una infinitat de fanals. Finalment, la màquina de destrucció s'acaba encallant en un porxo. També trobo. Porxo ben parit, eh? Vull dir que ha aixapat l'Ajuntament i aquell Porxo, noi.
11: Puto Porxo?
1: Acorralat com està, agafa una escopeta i el nostre amic es fot un tret.
16: Hòstia, Marvin.
3: Collons, també.
1: Noi, mira, no surt ni del seu tanc particular, eh? Quan els policies aconsegueixen obrir l'escotilla, ja el troben ben mort. En Marvin, eh? L'home que es va voler venjar de l'administració pública destruint mig poble amb un bulldozer blindat que es va fer al graig, és mort. Final trist.
3: Hòstia.
1: Perquè era un tio que, mira, no em caia malament del tot.
3: No, personatges tenia... macos que m'ha agradat ser,
1: sí,
3: eh?
1: Sí.
3: I un tio així, sortiré d'aquí amagant amb el cotxe que sóc capaç de rebentar-ho tot.
1: No ho facis, tampoc.
3: Que ho fat amb això.
1: Anem a veure si el gos és viu o no. En Marvin ha mort, però el gos no sabem si ha sobreviscut al passeig. I, bueno, això ho decidirà algú del públic, Mercè.
13: Ho decidirà el Quico, que d'on ets, Quico?
17: De Sant Pere de Torelló.
1: Molt bé, vinga. Sant Pere de Torelló, n'hi ha hagut algun de semblant en Marvin, eh? Sí. La premsa va batejar el vehicle de Marvin amb un nom. Quin? A. Killdozer. B. Godzilla. O C. Matasuegres.
17: O B.
1: La B, eh? Godzilla. Doncs en Tauro és... mort. Killdozer, li deien.
16: Bueno, a veure, tenia 16 anys,
13: Clar, i era gran.
16: Ja li tocava.
1: Sap greu per en Tauro, però heu de recordar això que dèiem, que era un gosset molt veterà, tenia 16 anys i la passejada ha tingut una acció massa forta. Com a mínim s'ho ha passat bé, no? Com xalava veient en Marvin rebentant mig poble el gosset, tu.
16: Home, sí, senyor.
1: I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
18: Jo no vos despedir.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Protecció Civil demana extremar les precaucions davant d'un nou episodi de pluges que afectarà Catalunya aquest dimarts. S'ha enviat un missatge d'alerta a 13 comarques del litoral i del prelitoral, entre el Baix Camp i la Selva, davant la previsió de precipitacions que poden superar els 40 litres en menys de mitja hora. El nivell d'alerta és de 5 sobre 6, especialment aquest dimarts al matí i fins al migdia. Imma Soler és la sotsdirectora de Protecció Civil.
2: El que demanem no és que es limitin totalment les activitats ni que es limiti la mobilitat totalment, sinó que el que demanem és aquesta prudència, aquesta precaució. Si a l'hora de sortir a portar els nens a l'escola veiem que està plovent intensament en la zona on estem, no sortim, ens esperem a que aturi.
1: Tot i que no es descarten més enviaments de missatges de moment, però no s'ha ordenat restriccions. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
3: Pedro Sánchez demana un últim esforç als seus aliats parlamentaris perquè el Congrés pugui validar el nou decret d'habitatge. Des de Barcelona, el president espanyol els ha demanat responsabilitat i altura de mires. Coincidint amb la seva visita, unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han concentrat i han tallat la Diagonal a l'altura del Palau de Congressos per reclamar el decret d'habitatge.
1: El decret de l'habitatge que el PSOE portarà aquest dimarts al Consell de Ministres està ara a la corda fluixa. Sumar, Junts i Esquerra veuen lluny l'acord després de conèixer l'últim esborrany del text que proposa una pròrroga dels contractes de lloguer de fins a 2 anys, prohibir els desnonaments en habitatges a fons voltor i incentius fiscals per als llogaters i també per als propietaris.
3: El president del Tribunal Constitucional avala l'amnistia als líders del procés, també parla amb malversació i carrega contra el Suprem per haver fet una interpretació esbiaixada de la norma. Ho fa en esborrany de sentència per l'amnistia de l'exconsellera Dolors Bassa, que s'ha de votar en el ple de la setmana que ve. I això quan l'Audiència Nacional ha dilatat l'aplicació de l'amnistia als CDRs acusats de terrorisme, almenys fins al novembre.
1: El muntatge al Barquer del Teatre Lliure ha guanyat 3 guardons de la 9a edició dels Premis Teatre Barcelona. Per Magel, l'adaptació teatral de la novel·la d'Eva Baltasar i el musical Germans de Sang són els altres espectacles guanyadors d'uns premis que reconeixin els millors professionals i espectacles de la cartellera teatral de la ciutat. La tuneladora de l'L8 dels ferrocarrils de la Generalitat començarà a perforar el tram que ha d'arribar fins a Gràcia a principis del 2027.
3: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que, si tot va com està previst, la nova línia que ha d'unir les estacions de Plaça Espanya i Gràcia entrarà en funcionament a principis del 2032 i tindrà parades a Francesc Macià i Hospital Clínic.
4: L'objectiu que hi ha és la millora del transport públic i de la mobilitat de les persones, i en aquest cas hi ha aquesta millora, aquestes tres noves estacions, la connectivitat i, per tant, en termes d'equilibri territorial, tant amb els Vallesos com amb el Llobregat, Anoia i Bages.
3: Per altra banda, continua sense data la posada en marxa de la tuneladora de l'L9 del metro, que ara està aturada a la zona del Putxet.
1: Esports. La demanda del Barça a Florentino Pérez per les seves declaracions sobre el cas Negreira avança. Un jutge de Madrid ha citat el president del Real Madrid i també el Futbol Club Barcelona el 25 de novembre en l'acte de conciliació. Segons fonts del Barça, el club té la intenció d'anar fins al final i si el president del Real Madrid no s'hi presenta o no es retracta, presentarà una querella criminal.
3: La selecció espanyola de futbol és a Sevilla, on aquest dimarts al vespre jugarà contra Croàcia el segon partit de la fase de grups de la UEFA Nations League. A la prèvia del partit, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha reconegut que hi haurà rotacions.
1: Aquest dilluns s'han disputat aquests partits, el Bèlgica 0, França 1, amb el jugador del Barça Koundé, que s'ha quedat a la banqueta, i el Georgia 0, Ucraïna 0. El davanter ucraïnès del Girona, Benat, ha disputat els primers 45 minuts del partit.
3: Lamine Yamal, Harry Kane i Kylian Mbappé en categoria masculina i Alexia Putellas en la femenina són alguns dels grans favorits per aconseguir la pilota d'or. Aquest dilluns s'han tancat les votacions i els resultats es faran públics el 26 d'octubre en una gala a Londres.
1: I en bàsquet, el Barça ja és als Emirats Àrabs, on aquest dimarts a la tarda disputarà la segona jornada de l'Eurolliga davant del Dubai, l'equip entrenat per l'extècnic blaugrana Xavi Pascual.
0: Fins aquí les notícies.
5: Us oferim la reemissió d'aquest programa.

0: Ja ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució, el meu 50% es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot. Com estàs?
0: Estàs millor, eh?
1: És millor que fa una estona.
0: Mare meva, sí. El papa i la mama, tu, que estem malalts els dos.
1: Hem de fer infomox, no? A veure com tenim l'actualització del Servei Català de Trànsit. De trànsit de mox, en aquest cas.
0: Per favor, tens una veu encara més greu, Fran Domènech.
1: És que l'estem camuflant per veure que...
0: Ai,
1: que no
0: per favor.
1: Noti.
0: Per favor, el control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, a la peixera, el Nil Via, la Viena Gasa i la Lívia Discipio.

0: I avui us portem una solució, jo diria, astronòmica. Una solució. Fugim de l'actualitat avui. Volem saber què ens queda per saber de la Lluna. La NASA va descobrir fa uns dies un cràter de 222 metres d'ample i 43 de profunditat creat per un impacte solar. La veiem cada dia a la Lluna, en parlem, però què en sabem realment? Què ens falta per saber de la Lluna? És un planeta? Quants anys té? A quina distància la tenim de la Terra? Per què té tants cràters? Hi ha aigua a la Lluna? Què són les fases de la Lluna? Per què la veiem de diferents maneres? És cert que ens afecta la qualitat del son? Doncs mireu, l'any 69 l'ésser humà va trepitjar la Lluna per primera vegada, però com va ser aquell primer viatge? I com està ara la cursa espacial? Podríem viure en un futur a la Lluna? Ara que ens estem carregant el planeta, doncs mira, busquem alternatives que sigui d'acabar d'emputinar-ho tot per marxar a la Lluna, no? Ja que parlem de la Lluna, quin és l'origen de l'expressió estar a la Lluna de València? Doncs mireu, la solució a aquestes preguntes la tenen Joan Anton Català. Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé. Escolta, moltes gràcies per convidar-me.
0: Mira, gràcies per venir. Avui hauràs de parlar sol.
2: Sí.
0: Perquè si aquest i jo ens posem a parlar molta estona, crec que ens quedarem sense veu.
1: Vaig tenir la veu com vosaltres fa un parell o tres de dies.
0: I què passa?
1: No, recupera, les coses passen. No hi ha tempesta que 100 anys duri. No?
2: Pensava que deia fa un parell de mesos, perquè amb tot el que va passar el mes d'agost...
1: No, també.
0: Déu-n'hi-do. No. Dos, tres dies, per tant, hi ha esperança. Mireu, en Joan Anton és divulgador científic, el podeu sentir cada cap de setmana al suplement, amb en Roger Escapa. Joan Anton, pels descobriments que s'han fet, sabem més coses de la Lluna o més coses del Sol?
1: De les dos objectes en sabem cada cop més. Això sempre, la ciència, pensem que és com un riu, no?, que va endavant, i tot i que de vegades fa algun tom, i tirem una mica enrere. Però en general, si ho mires a l'engròs, la ciència sempre va cap endavant i anem descobrint coses de la Lluna i del Sol. El Sol continua sent un gran, gran desconegut. Avui parlem de la Lluna, que també té algun misteri, però bàsicament el Sol en té moltíssims més.
0: Bàsicament perquè és més difícil acostar-s'hi.
1: I perquè és més gros, exacte, no hi pots anar, i és més gros, i és un estel, és una bomba. Allò.
0: Ara que deies el Sol, balanç de l'eclipsi, abans de parlar de la Lluna, l'eclipsi de Sol, a veure, vam sentir el 12 d'agost, vam paralitzar el país,
1: bé.
0: Va anar superbé, però és que el proper 2 d'agost del 2027 hi haurà un eclipsi de Sol a Sevilla. Explica'm-ho.
1: No només a Sevilla. No, de fet, no n'hi haurà a Sevilla.
0: Oh.
1: T'haig de dir que la totalitat serà al sud d'Espanya, però no toca la ciutat de Sevilla.
0: Ah,
1: la totalitat.
0: Oh.
1: Sí que toca Cádiz, la punteta de Cádiz, una mica de Màlaga, nord d'Àfrica. Per cert, ja dic aquí com a primícia, que en breu anunciaré un paquet turístic, perquè vulgui venir amb mi, a Tunísia, a fer un recorregut turístic amb uns guies i per veure l'eclipsi el dia 2 d'agost des de la ciutat d'Sfax, on hi haurà més de 5 minuts de totalitat de foscor.
0: En exclusiva ens ho ha explicat en Joan Don Català. Com podem accedir a aquestes places?
1: Ara, la publicarem d'aquí a poc amb l'agència de viatges Tarannà i jo ho faré circular per xarxes socials i qui es vulgui apuntar doncs serà molt benvingut. Serà un viatge astronòmic perquè cada vespre doncs donaré la xapa amb coses que tenen a veure amb el cel i ens prepararem per això el 2 d'agost. Pensa que serà l'eclipsi que més durarà del segle de la totalitat.
0: Quina durada? Perquè aquest estiu estàvem sobre els 3 minutets, no?
1: Bueno, aquest estiu, un minut i mig a Catalunya, un minut i mig.
2: Sí.
1: Allà on anirem a Tunísia durarà més de 5 minuts.
2: Uau!
1: I hi haurà uns llocs que arribarà als 6 minuts de totalitat. A més, serà a les 10 del matí. Probabilitat de núvols, poca, pràcticament zero, obstacles zero...
0: Heu d'anar comprant el llibre del Joan Anton, l'eclipsi del segle. Ho dic perquè, com que en tindrem un d'aquí res, el 2 d'agost, hem dit?
1: 2 d'agost,
0: ell ho ha dit, a Cádiz, Màlaga, etc. Si voleu aquest viatge a Tunísia amb en Joan Anton Català, ja ho sabeu, estels i planetes. Ah, tot això, línies obertes.
2: Sí, avui que parlem de la Lluna, ja ho sabeu, 93207474, que és el telèfon per trucar en directe, us el sabeu de memòria, però el repetim, perquè és important també recordar-ho, i si no voleu trucar, doncs podeu escriure un WhatsApp al 677-387-19, que és el número del nostre telèfon mòbil, el telèfon que teniu guardat allà com la solució amb Elisenda Carot. I avui que parlem de la Lluna, mira, si et sembla bé, farem un petit joc.
0: A veure, juguem.
2: Perquè podríem preguntar si els hi faria il·lusió o no anar a la Lluna. Això ho hem preguntat al club de la solució. Si voleu formar part d'aquest club, també ens ho podeu demanar, us enviarem en l'enllaç i allà trobareu vídeos, fotografies inèdites, etc, contingut exclusiu. No és el tema. Avui us volem preguntar, ja que parlem de la Lluna, si us faria il·lusió anar-hi. Si poguéssiu passar, per exemple, 24 hores a la Lluna, amb qui hi aniríeu? Aniríeu amb la família, aniríeu amb la parella,
0: Només una persona, eh?
2: Sí, una persona.
0: Uau.
2: L'Irma del Poble Nou, com que hem fet aquesta pregunta també al club, diu, amb David Balaguer.
0: Mira.
2: Col·laborador del programa.
0: Doncs poca broma, Irma. Ara li passarem en David Balaguer, que avui és dilluns i avui no el teniu, però el tindrem, aquesta setmana. Sí, ara us busco el dia, perquè no recordo quin dia ve el David.
2: El dia 2, que és divendres, concretament, que vindrà també la Marta Bonnou i la Cristina Sartori.
0: Doncs divendres tindreu en David Balaguer, no patiu, està bé, està tot correcte, us el podeu emportar a la lluna, com ha dit la Irma.
2: Sí,
0: Irma, perdona.
2: La Irma del Poble Nou, de Barcelona, doncs ella s'emportaria el David Balaguer, a veure qui us emportaríeu vosaltres a la lluna 24 hores.
0: Ah, m'encanta. El 677-38-77-19-93-202-7474. Joan Anton, així et pregunto, quants anys té la Lluna?
1: La Lluna té més o menys 4.600 milions d'anys. 4.600, any amunt, any avall, més o menys, va per allà. I no sé, jo crec que és molt interessant saber que no es va formar amb la Terra. Jo sempre explico que quan van encarregar fàbrica, la Terra es van descuidar, no van encarregar Lluna. Això ho sabem 100%, I la Terra es va formar sense Lluna. És que és massa grossa per pertànyer a la Terra. Fixa't que no hi ha altre precedent del sistema solar d'un planeta tan petit com la Terra que tingui una lluna tan grossa com la Lluna. I això va ser una jove Terra que s'acabava de formar, no hi havia ni aigua ni atmosfera encara, i va venir un objecte de la mida de Mart, imagina't, i va patar contra la Terra. Tot el planeta es va fondre, el nostre planeta es va fondre, i de les roques que se'n van a l'espai es va formar la Lluna. No em diguis que no és bonic, perquè
0: és
1: la Lluna...
0: És preciós, un moment, jo això no ho sabia.
1: Oh, això ho hem de saber. Mira, la Lluna, quan anem a l'escola, sempre la dibuixem, no?, com una cosa de pau, amb la llum reflectida en un...
0: I es va
1: lloc.
0: Carregar la Terra!
1: I és el resultat de la catàstrofe
0: més resultat,
1: grossa que ha patit mai la Terra. I aquí tenim la Lluna, que ens ha donat la vida, perquè la Lluna ens ha donat marees... i les marees ens ha donat humans.
0: Sense la Lluna no hi hauria vida?
1: No, jo crec que sí, que n'hi hauria, però és molt difícil que l'evolució de la vida hagués estat la mateixa, no? La vida hagués seguit altres recorreguts i segur que els humans no hi seríem, com moltes altres espècies d'aquí. De manera que hi som gràcies a un fet casual, que és que aquell objecte, que l'hem anomenat Theia, que va venir i va xocar contra l'antiga Terra, Theia, que va venir casualment, perfectament podria haver vingut, perquè, com he dit, de fàbrica no havíem previst ni Lluna, ni marees, ni humans.
0: I per tant, som fruit d'una casualitat.
1: Absolutament.
0: De moltes casualitats, vaja.
1: Absolutament. Això és la fortuna de la vida, que a mi m'agrada parlar.
0: Amb qui aniríeu a la Lluna? 93207474. Ramon, des de Calella, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Amb qui te'n vas a la Lluna, tu?
3: Pues m'aniria amb un meu fill. Sí.
0: Oh, en tens només un?
3: Hòstia. Amb un dels dos.
0: Hòstia, que xungo, això.
2: Hòstia, Ramon.
0: Ramon, que trigues un dels dos?
2: Però què faràs, a cara creu?
3: Amb un, si no, si segur que un diria, saps què, pare, jo passo, i l'altre vindria, és més atrevit. Ja està.
0: Ramon, com es diu el fill amb qui aniries a la Lluna?
3: David.
0: En David. Doncs
3: sí,
0: en Ramon i en David, passatge per anar a la Lluna quan s'obrin els primers transbordadors espaials. Gràcies, Ramon, una abraçada, guapo.
3: Adéu. Gràcies, adéu.
0: M'encanta, tinc dos fills, però me'n porto un.
2: Sí. És que és una tria molt difícil.
0: Molt
2: difícil. Els nostres oients estan maleint aquesta crida perquè dius que ho feu molt difícil. L'Anna diu, que difícil triar. Potser hi aniria amb la meva parella, però segurament triaria la iaia, que és molt gran i és molt divertida, amb 92 anys.
0: M'encantaria.
2: Molt bé, Anna, té tota la raó. Mira, el Sergi aniria amb Pau Cobercí, que és el seu ídol. Mira, potser té partit de
0: setmana. M'encanta. Aquesta pregunta m'encanta. Escolta'm, quan vam ser conscients de la Lluna, Joan Anton?
1: Tota la història.
0: Sempre.
1: Hem nascut, sí, perquè ha marcat la nostra història. Fixa-t'hi, des de la poesia, la literatura, la ciència, l'art. La Lluna la donem per feta, perquè hem nascut i morirem amb Lluna. I això fa que molts cops no li donem importància, no? És allà a dalt, ni ens la mirem molts cops. I en canvi, ara n'anirem parlant durant el programa, fixa-t'hi que ja des del punt de vista de l'origen mateix de la Lluna, un gran misteri que hem resolt, no? I que interessant que és l'origen de la Lluna, però després moltes altres coses que ens dona la Lluna i que ens fa pensar, i com et deia, no li donem apenas importància. Els antics sí, els antics se la miraven molt.
0: I quan ho hem deixat de fer, això? O l'hem deixat de mirar?
1: Jo crec que en general el cel l'hem deixat de mirar, no? Perquè és cert que les llums de les ciutats ens malmeten la visió del cel, però també és veritat que nosaltres anem pel carrer que ni ens mirem a la cara. És que mirem amb el mòbil, mirem a baix, no?
0: Absolutament.
1: I això ho hauríem de recuperar. Els nostres savis miraven, i en funció de les fases de la Lluna, del color de la Lluna, quan surt, saps aquelles llunes vermelloses? Que deien, mira, hi ha vent, hi ha partícules de pols en suspensió.
0: Sí.
1: Demà farà vent, o... Saps?
0: És veritat que era molt dels nostres avis tenir binocles o tenir un telescopi.
1: Sí.
0: Sembla que s'està perdent, això,
1: Ho hem de recuperar. Hem d'anar a l'armari de l'avi o de la iaia i recuperar aquest telescopi.
0: Joan Anton, la Lluna no té llum pròpia.
1: No. la reflecteix del Sol. Fixa-t'hi, a més, quina paradoxa, és dels objectes més foscos que coneixem dins del sistema solar. Sí, el material que forma la Lluna, diríem que la sorra de la Lluna reflecteix molt malament la llum. Molt malament. I tot i això, fixa't, quanta llum fa en una nit de lluna plena que il·lumina el paisatge? Això és llum reflectida del Sol.
0: Ah, amic, per tant, no té llum pròpia, sinó que és reflectida. Està quieta o es mou?
1: Es mou. Tot l'univers es mou. Absolutament tot.
0: Epa.
1: Sí, clar, tot es mou, està en rotació, en traslació, en moviment constant. La Lluna té un moviment que gira al voltant de la Terra i, a més, fixa-t'hi, gira al voltant d'ella mateixa en exactament el mateix temps que triga en donar, en fer un tomb sencer al voltant de la Terra, i això fa que sempre ens ensenyi la mateixa cara.
0: Per això veiem sempre la mateixa cara de la Lluna, no?
1: Jo dic que la Lluna està tan enamorada de la Terra que la mira permanentment, i això és la cara aquesta que anomenem cara visible.
0: La superfície, com és? Ens la imaginem amb molts cràters.
1: Molts. Està matxacadíssima per cràters.
0: Perquè matxacadíssima,
1: com que, Com que no té oceans, ni té atmosfera, ni té res que faci desaparèixer, no hi ha vent, res que faci desaparèixer aquestes marques, hi ha moltes cicatrius, hi ha molts objectes que han caigut al llarg de la història del sistema solar.
0: I res les esborra, diguem-ne.
1: No. Ah. Fins i tot les petjades d'Aldrin, Armstrong...
0: Que són allà?
1: Clar, home, ningú ha anat a esborrar-les. No, és que no hi ha res, no hi ha... Exacte, no hi ha ni atmosfera, per tant, no hi ha vent, no hi ha res, no hi ha oceans, no hi ha res que pugui esborrar les marques que romanen durant milions i milions d'anys. I això ha fet que la Lluna la veiem, això, tan marcada per cicatrius, que són objectes que han anat caient, grossos i petits, que han anat caient i han anat deixant la seva marca, que encara roman allà.
0: No donis idees, perquè quan torni una expedició humana encara fotran grafitis i quedaran allà per sempre, saps?
1: És que, mira, aquest és un tema que em preocupa, no el tema de grafiti, justament no hi havia pensat, però sí el de la geopolítica de l'espai, és a dir, què trons hi anirem a fer en nom d'aquí, això em preocupa moltíssim.
0: A nosaltres també.
1: Molt bé.
0: Ara llegíem a la NASA. La NASA va descobrir fa uns dies un cràter de 222 metres d'ample i 43 de profunditat creat per un impacte solar.
1: No, un impacte d'un objecte,
0: d'un
1: objecte. Sistema solar,
0: d'acord.
1: Del sistema solar.
0: I va alterar la geologia de la Lluna, això?
1: Bueno, va fer un nou
0: aquesta
1: cràter.
0: Aquesta marca, eh?
1: No. De fet, això també m'han preguntat molt per xarxes, no? Un impacte tan gros haurà mogut, d'alguna manera, la Lluna? No, la Lluna és tan grossa que això apenas... És com un mosquit que l'haurà tocat l'esquena. Ai, què ha estat, això? Però, bueno, creat un nou cràter. Això és constant. Aquesta activitat és constant. Només que al començament del sistema solar això era com una taula de billar, tot xocava contra tot, també contra la Terra, però s'ha anat fent l'ordre. Han anat desapareixent molts objectes i ara els impactes grossos són afortunadament molt estranys, perquè si fossin freqüents segurament no hi seríem ja aquí. No?
0: Acabaria un gruyer, eh?
1: Sí. I nosaltres?
0: Nosaltres.
1: Pensa una cosa, la Terra és més grossa que la Lluna, per tant la Terra té més gravetat, atrau molts més objectes. Nosaltres hem patit molts més impactes que la Lluna, molts més. Però fixa-t'hi, jo miro la Terra i no li veig cicatrius, jo no li veig cràters, apenes.
0: És fort, eh?
1: I això és perquè, a mi en broma, m'agrada dir que la Terra és tan coqueta que es paga un lifting de cara cada 300 o 400 milions d'anys. Té tectònica de plaques i això el que fa és generar l'escorça de la Terra constantment i esborrat les cicatrius del passat. Si no fos per la tectònica, la geologia de la Terra, la tectònica i el vulcanisme...
0: Estaríem tan marcats com la Lluna, no?
1: Molt més marcats que la Lluna perquè hem rebut molts més impactes.
0: 93-201-7474 677-38-77-19. Digueu-nos amb qui aniríeu a la Lluna. I a banda, si teniu preguntes per en Joan Anton Català, teniu aquesta eminència aquí amb nosaltres. Us recordo que el 2 d'agost aquesta eclipsi que podeu veure conjuntament amb en Joan Anton Català, si seguiu Estels i Planetes a les xarxes, allà veureu quan s'obren les inscripcions. Podeu fer-li preguntes o podeu dir la vostra.
2: Doncs sí, mira, la Montse aniria a la Lluna amb el seu company de vida, però abans voldria fer altres coses.
0: A veure.
2: Per exemple, veure molts llocs espectaculars que tenim al nostre planeta, més que no pas anar-me'n a un altre lloc. La Inés no aniria a la Lluna perquè ella el que fa és fer-li fotografies i ens envia les fotografies no amb el telèfon mòbil, sinó amb una càmera que li va fer a la Lluna. Mira, aquesta és del 2018.
1: Que bonica.
0: Això és un foton, eh?
1: Que bonica.
0: No és aquelles fotos que fem nosaltres amb el mòbil, que et surt la Lluna triplicada, no?
1: No, està currada.
2: Està currada, oi, Joan Anton, aquesta? Sí. Que, per cert, hi ha un oient, que, mira, l'Olga, que aniria amb el Joan Anton Català, perquè m'expliqués tot el que està explicant aquí.
0: Ai, que bonica.
2: Com si fos un...
1: Com es diu, Olga?
2: L'Olga, sí,
1: Olga,
2: correcte.
1: Moltes gràcies.
2: I l'Anna aniria amb l'Elisenda Carot. Segur que ens ho passaria molt bé.
0: Ai, quedem, Anna, quedem. I amb en Joan Anton, també, no?
2: I després, abans parlàveu de la cursa de l'espai. sí. Doncs hi ha un oient, en aquest cas la Rosa, que diu, jo us voldria dir en primer lloc que no crec que s'hagi arribat mai a la Lluna.
1: Ah, quin clàssic!
0: Epa! Això, sí, això deia la meva besàvia,
2: sí, sí que molts cops estem a la Lluna, però no crec que s'hi hagi arribat. Això és el que diu la Rosa. Després en parlarem, de la cursa espacial, si vols.
0: La gent que diu que no ha arribat l'home a la Lluna...
1: És clàssic, això, Lisenda.
0: Què diem, què diem?
1: Mira, hi ha molta... Vaig escriure un llibre pràcticament només dedicat a això, a explicar el perquè sí, vàrem arribar. Mm. Però mira, ara seria molt llarg, però donaré només un error. Jo crec que en aquest error està respost tot. Quan hi anàvem, abandonàvem totes les coses que duíem perquè era molt perillós anar i havíem de portar roques. És a dir, la merda està allà, no? Les botes dels astronautes, equips que vàrem abandonar, els buguis, els cotxes en què vàrem recórrer la Lluna. Tot està allà. Tota aquesta brossa ha estat fotografiada des de l'òrbita de la Lluna. I diríem, ah, però això són els yanquis, no?, que ens enganyen.
0: Mira, han fet un plató.
1: Clar, ho han fotografiat els nord-americans, els europeus, els xinesos, els russos, els indis.
0: Algú, si hi ha yanquis i xinesos...
1: Clar, algú pensa que si la Xina o Rússia tinguessin el mínim dubte que els americans no hi varen anar, no ens ho haguessin dit. I si així convenço el meu interlocutor, sempre li dic, aleluia, tant de bo es poguessin tornar a posar tots d'acord per alguna altra coseta.
0: Crec que això ho narra en Joan Anton Català, Cent històries de l'aventura,
1: sí,
0: espacial.
1: Sí, senyora.
0: Per tant, el podeu buscar també, i allà més arguments pels qui no ho tingueu clar. Deixa'm anar al telèfon un moment, que tenim en Josep Maria, que té una pregunta per en Joan Anton Català. Josep Maria, bon dia.
4: Hola, bon dia, bona
0: tarda. Sant Cugat.
4: Pregunta,
0: pregunti.
4: Potser és un pèl absurd de la pregunta, però és una que sempre em donava al cap.
0: Mai hi ha res absurd. T'he de dir, que ens agraden sempre les preguntes perquè si són genuïnes no són absurdes. A veure, Josep Maria, digues.
4: Intentarem, aviam, si la Lluna realment va ser una part que es va desprendre de la Terra a mils de milions d'anys, però principalment està format de lo que és lo mateix la Terra, per què no s'ha transformat la Lluna en una Terra en miniatura? És a dir, s'ha generat tot l'atmosfera, l'aigua i tot el tema. Per què s'ha quedat així?
1: Molt bé.
0: Boníssim. Mira, jo diria boníssima pregunta, Josep Maria. Escolta'm, veig que vas en cotxe, escolta la resposta per la ràdio, d'acord?
4: Així ho faré, gràcies.
0: Una abraçada, guapo, fins ara. Adéu.
1: Molt interessant la pregunta. De fet, mira, hi ha moltes coses que han de passar perquè un planeta esdevingui un planeta. Bàsicament has de tenir una mida determinada que fa que tinguis una gravetat suficient com perquè puguis retenir atmosfera. Uh-huh. Sense que tu puguis retenir gasos que et formin una atmosfera, estàs venut, perquè llavors no podràs ni tenir aigua a superfície, perquè l'aigua només pot ser estable en estat líquid a la superfície, uh-huh, si tens una atmosfera que la protegeix. Si no, la llum, la radiació ultraviolada del Sol, destrueix les molècules d'aigua i perds de seguida l'aigua a l'espai.
0: D'acord.
1: La Terra ha pogut conservar atmosfera perquè té una mida, una gravetat suficient. Fixa-t'hi, Mart, que és més petit que la Terra, però més gros que la Lluna, no ha pogut conservar la seva atmosfera i encara avui l'està perdent. Va tenir una atmosfera molt densa en el passat i avui és 100 cops més feble, aquesta atmosfera, que la nostra, i l'està perdent constantment a l'espai, la perd, perquè no té la protecció suficient com per poder mantenir aquesta atmosfera. La Lluna, ni de bon tros, és un objecte que tingui la capacitat per generar, mantenir una atmosfera, i això és ja com una cadena, no? Si no tens atmosfera, no tens aigua.
0: La Terra podria arribar a perdre aquesta capacitat?
1: No ens hem de preocupar per això, Lisenda. Ah, és a dir, jo crec que hi ha altres coses que ens han de preocupar aquí.
0: Com escalfar-la, no?
1: Sí. No, això seria un procés molt lent. De fet, sí que hi ha un procés de pèrdua d'atmosfera de la Terra, però és un procés natural tan lent, que molt abans el Sol es menjarà la Terra en el seu procés d'envelliment, que no perdrem l'atmosfera. Però crec que podem acabar avui el programa, perquè això passarà d'aquí uns 5.000 milions d'anys.
0: No dura tant la solució. Va. I això que dura anys, eh? Va, anem...
1: Milions d'anys.

0: Vaig tenir un germà de la Salle, que si tu el veies no semblava un germà. No ho semblava.
1: Ves el tema, ves el tema, Xavi, sí. que no em vull perdre.
0: Molt bé. Resulta que una vegada em va enxampar a la classe de llatí, em va enxampar distret i em diu, a ver tu, perquè parlava així. I diu, jo me'n recordo que li vaig dir, oye, perdó, ¿por dónde íbamos? Diu, no sé, de pie, uno que está en la luna. Si es que cuando se os pregunta, diu, ¿estáis viajando? I me'n recordo que, ja et dic, és aquesta...
1: És expressió.
0: Aquesta això mateix, diu, estàs en la luna.
1: Doncs, Xavi, ara fliparàs, eh? Saps que a mi m'encanta que entreu oients, que ens suggeriu coses, però és que avui estem especialment connectats, perquè tu ara ens explicaves aquesta història i nosaltres hem dit, ostres, d'on ve això d'estar a la lluna de València? Ho fem servir per quan una persona està distreta, està absent en una conversa, no? D'on ve aquesta expressió? Doncs mira, tenim la solució i ella es diu Marta Pérez Verge. Marta Pérez Verge, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Escolta, ni fet a mida, que Bravo. Tenim en Xavier de Gràcia, que diu, ostres, d'on ve aquesta expressió? Per què ens ho deien? I la Marta Pérez Verge ara ens donarà la resposta. Xavi, em quedo la pregunta, et respon la Marta.
0: Molt bé.
1: Fins ara, bonic.
0: Fins ara.
2: Pensava adéu, que en adéu. Xavi ens diria l'explicació,
1: No, jo per un moment he patit, La Marta. La Marta és periodista, és estudiosa de dita, refranys i cultura popular i ha recollit la seva feina al seu llibre Peti qui peti, que ho peta també en vendes. Està a la lluna de València. Què en sabem de l'expressió, Marta?
2: Doncs mira, la versió més coneguda, perquè ja sabeu que n'hi ha moltíssimes sempre, ens fa tirar molt enrere en el temps, justament quan València encara tenia les muralles medievals amb les seves portes, cobrien i tancaven la ciutat, i aquestes portes es tancaven quan es ponia el sol, perquè durant la nit no entressin estranys. Doncs l'última porta a tancar era la porta de Serrans, perquè era la que estava més a l'oest i, com sabeu, és per on es pon el sol. Què passava, doncs, si arribaves tard i et trobaves aquestes portes tancades? Doncs que et tocava passar la nit fora, al ras, sota aquesta lluna de València.
1: Amiga!
2: Aquesta és una de les expressions més esteses, però...
1: Ai, ja hi som amb el pro, Marta, ja hi som amb el pro.
2: Sí,
3: diverses teories,
2: Joan Amades
3: sempre.
2: En recull més. També té una variant, però ja veureu que s'hi assembla molt, perquè explica que antigament, fora d'aquestes muralles, en comptes de fixar-se amb la lluna, el que hi hauria hagut és un hostal que s'anomenava la lluna, on havien de fer nit aquells que arribaven quan les portes de la ciutat ja eren tancades. D'aquesta manera, els que no havien arribat a temps es quedaven o estaven a la lluna de València, en aquest hostal. Llavors, hi ha una altra variant, fins i tot, que assegura que aquesta tal lluna no era un hostal, sinó una plaça en forma de mitja lluna que hi havia just davant del portal dels Serrans, on la gent esperava que es fes de dia i s'obrissin novament les entrades.
1: Oh, però quadraria, però... en tot cas, eh?
2: Sí, sí, sí, tot sempre opcions. Hi ha la lluna al voltant i hi ha moltes més teories, però deixeu-me dir que hi ha un petit matís, perquè també hi ha l'expressió quedar-se a la lluna de València, que té un significat molt diferent, que la fem servir quan un desig o una esperança es veu frustrat i no tant per una persona que està distreta. Però la protagonista també és la lluna de València.
1: Hi ha moltes altres teories, ha dit la Marta. A veure, les vull saber quines són, Marta.
2: Sí? Doncs vinga, va. Una d'elles ens porta cap al mar. Es diu que les dificultats per atracar les embarcacions a la platja de València feien que passatgers i mercaderies haguessin de quedar-se fondejats davant de la costa. I aquesta platja, per la seva forma semicircular, hauria estat coneguda com la platja de la Lluna. Oh, llavors, d'aquí aquesta frustració, no? Aquest desig frustrat d'aquesta expressió. I encara Joan Amades en recull una altra relacionada amb la conquesta de València per Jaume I. Hem d'anar cap a l'any 1238. I segons aquesta tradició, els sarraïns que fugien de la ciutat es van concentrar en una platja anomenada la Lluna, també, que segurament anem tot allà mateix, per la seva forma també de mitja lluna. També segurament parlem de la mateixa, amb aquesta intenció d'embarcar i anar cap a l'Àfrica. Però una part d'ells es va haver de quedar a terra esperant el retorn de les naus per poder embarcar en un segon viatge. I segons la mateixa tradició, durant aquesta espera que estaven a la platja, van ser assassinats per un grup de cristians. D'aquí aquest desig frustrat de poder tornar cap a l'Àfrica.
1: Crec que em quedo amb la de l'hostal, que és una miqueta menys sanguinària. Ara no em sortia, Marta. Escolta'm, la Joana Amades catalana, la nova Joana Amades.
3: Segur que es toquen a nivell generacional.
1: Segur, no es porten més que 200 anys. La Marta Pérez Verge, estudiosa de dita, refranys, cultura popular, avui ens ha posat llum a la foscor, parlant d'aquesta lluna de València i responent-li també al Xavi, que casualment ens trucava al telèfon de directe. Gràcies, Marta, una abraçada bonica.
2: A vosaltres.
1: Fins ara.
3: Com ens maleeixen els oients per haver de triar una sola persona.
1: És molt difícil,
3: Una sola persona. És que la Montse diu... No aniré a la Lluna. Això d'entrada ja fa aquesta afirmació. No, perquè tindria un dilema a l'hora d'escollir. Diu, tinc dos fills estupendos, dos nets preciosos, una jove molt carinyosa i el meu marit, que m'estimo molt. A qui agafo?
1: Fes un sorteig. A veure, Montse, també pots fer. A banda de la família, me n'aniria, jo què sé, de persones famoses, amb
3: sí,
1: tal.
3: Clar,
1: d'estudiosos, tal.
3: L'Elisabet aniria amb Pilarín Vallès, perquè li fes un dibuix de la seva estada i així tindria un record.
1: I que bonic.
3: El Pedro aniria amb el seu fill Toni, de 12 anys.
1: Home, anar amb un nen ha de ser guapíssim,
3: també seria maco, perquè tindria una altra visió, segurament.
1: Jo potser que m'emporto el meu fill,
3: Sí.
1: Em sap greu per la parella, però...
3: Molt bé.
1: Crec que m'emporto un Guillem.
3: Pots venir a casa, si vols, Xavi. I el Marc té una pregunta, abans parlàvem de la cursa a l'espai, a veure com està tot, i el Marc té una pregunta, jo diria que vinculada a l'àmbit geopolític. M'agradaria saber, si li podeu preguntar al Joan Anton, a nivell legal internacional...
1: Opa.
3: Està regulada la Lluna? Per exemple, un estat podria reclamar-ne ara la sobirania?
1: Anem a la publicitat i ara en Joan Anton Català respon a aquesta meravellosa pregunta de geopolítica.
4: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio. La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.
1: Encara ens queden coses per descobrir de la Lluna. Avui ens estem formulant aquesta pregunta amb en Joan Anton Català, divulgador científic, col·laborador del suplement, i ja ho sabeu que està muntant aquesta expedició, A Estels i Planetes, el podeu seguir a través de xarxes per anar a veure amb ell aquest eclipsi del proper 2 d'agost al sud de la península i nord de l'Àfrica. A tot això, l'hem deixat votant, perquè avui li esteu fent moltes preguntes a en Joan Anton, cosa que ens encanta, 93-207-474-677-3877-19. D'una banda, preguntes a en Joan Anton, i de l'altra banda, amb qui aniríeu a la Lluna? En aquest cas, l'hem deixat votant amb una pregunta interessantíssima.
3: Doncs sí, el Marc, que parlava de geopolítica, i es preguntava, a nivell internacional, està regulada la Lluna? Diu, per exemple, un estat podria reclamar-ne la sobirania? La Lluna és meva.
1: A veure, ara...
5: La resposta és no. Amb la llei actual, però només hi ha una llei, que és de l'any 67, no havíem anat encara a la Lluna, és l'única llei que hi ha internacional
1: de l'espai. Aneu donant idees!
5: Sí, i perquè, esclar, és el que dèiem ara fora d'antena, Trump ens ha demostrat que s'ho pot petar tot quan vol, no?
1: Ara bé, aquest senyor, que li posa entre cella i cella que la Lluna és teva...
5: Clar, tot i que van signar l'acord, els Estats Units van signar l'acord l'any 67, que prohibeix... literalment, que ningú, ni estats, ni empreses, ni partícules, ningú, pugui reclamar sobirania sobre cap cos celeste. Ni la Lluna, ni Mar, ni cap asteroide. Ningú no ho pot fer. Per cert, aquells que esteu comprant títols
1: cos
5: de propietat...
1: Cos celeste que segueixi a l'espai.
5: Sí.
1: Altra cosa és que un meteorit aterri aquí, que seria una altra disquisició.
5: Sí, això és una altra cosa. Però,
1: ja en parlarem un dia.
5: Sí, però tothom que hagi comprat un títol de propietat d'aquests que venen d'una parcel·leta de la Lluna, que sapigueu que us ha intimat. Ja directament, perquè clar, això està legislat, ningú no pot reclamar propietat. Però què passa? Mira, sense reclamar sobirania, tu pots baixar a la Lluna, el que no podràs posar és una tanca que digui propietat privada, no passeu.
1: Això però t'hi pots estar.
5: Correcte, i pots fer allà cosetes.
1: Ui, que perillós.
5: Clar, i aquestes cosetes són les que no estan regulades.
1: Per tant, jo com a país puc anar a posar una base militar?
5: Sí, no. La llei internacional també prohibeix que hi pugui haver bases militars. Val? Això també. Prohibeix la militarització dels cossos celestes, però mira per on no prohibeix la militarització de l'òrbita terrestre. I estem militaritzant l'òrbita terrestre. Ostres. Estem posant satèl·lits que estan classificats. Sí, classificats vol dir... no em preguntis què hi ha perquè no t'ho diré. No, això és el que vol dir
1: tranquil·litat que dona això, no?
5: Sí, total, total.
1: No ho preguntis, per si de cas.
5: Total. Bueno, i aquí estem, no? Estem militaritzant l'òrbita de la Terra, però, segons la llei internacional, no podem militaritzar la Lluna.
3: Us he de dir que hi ha un oient, el Lluís, que ens ha explicat que fa molts anys una empresa on estava ell de telefonia regalava un acre de terreny a la Lluna.
1: Ostres!
3: I em va arribar, diu el Lluís, un totxo de documentació acreditant la meva propietat d'aquesta parcel·la.
1: Lluís, t'han fet phishing.
3: Diu, si algú vol pujar a fer una calçotada, que m'avisi, que crec que s'hi pot fer foc a terra.
1: M'encanta, Lluís, doncs que sàpigues que t'han estafat segons Joan Anton Català.
3: La proposta d'amb qui aniríeu a la Lluna per passar-hi 24 hores li ha agradat molt a l'Anna, perquè diu... Jo a la Lluna hi aniria amb Donald Trump per deixar-lo allà i tornar sense ell.
1: Mira, bravo. Em sembla molt plan. Un aplaudiment per l'Anna. No em sembla gens mal pla. Sí, sí. A tot això, estem parlant molt de la Lluna. Quina temperatura hi ha a la Lluna, Joan Anton?
5: Ara sorprendrem amb la dada, perquè com que no hi ha atmosfera, no hi ha distribució de calor, de manera que si et toca el sol, és a dir, de dia, hi ha 120 graus positius.
1: Ostres! Queixa't de les temperatures que hem tingut aquest estiu, eh?
5: Sí, i de nit menys 180. De manera que entre sol i ombra, en qüestió de metres, eh? Entre sol i ombra, ja veus, a l'espai les coses on hi ha atmosfera van així.
1: Clar.
5: O són centenes de graus, totalment extremes. Pensa que les naus amb astronautes les enviaven girant molt lentament perquè no hi hagués una cara de la nau que sempre hi toqués el sol i s'escalfés. I els astronautes van desenvolupar una expressió psicoloquial de mofa que deien: això és com una barbacoa i nosaltres som la botifarra.
1: Bueno, és que és una mica així, eh?
5: Sí, sí, sí.
1: Per tant, dedueixo que per aquest fet, entre d'altres, que no hi hagi aigua, la vida a la Lluna seria impossible.
5: Sí, la vida sense protecció. Clar. Per tant, quan hi hagi bases, que això ho veurem d'aquí a molt poquet, doncs aquestes bases hauran d'estar protegides sota cúpules o en recintes on hi hagi atmosferes, on hi hagi regulació de temperatura, on ens protegim de la radiació del sol i de l'espai, que allà tampoc no hi ha camp magnètic. Vull dir, és un entorn molt, molt desagradable. Jo, això d'anar a la Lluna, jo, no sé, la gent que s'ho pensi, aquesta gent que està responent en qui aniria, que s'ho pensin, perquè no té res a veure amb el que tenim aquí, eh?
1: És paraula de Joan Anton Català. Des del punt de vista astronòmic hi ha un concepte àmpliament estès. Les fases de la Lluna. Quines fases són?
5: Bueno, les coneixem perquè són la fase plena, els quarts, no? El creixent i el minvant, i la fase nova, que de vegades la fase nova és aquesta que la gent diu: no hi ha Lluna. Mentira, sempre hi ha
1: sempre
5: Lluna.
1: Sempre hi ha Lluna, sempre, no fotem.
5: Clar.
1: No se l'emporta ni la torna a posar, eh?
5: Malament aniríem. Només que la trobem de dia, i per tant no la veiem. La trobem al costat del Sol i no la veiem. Aquest canvi de fases, ja els antics ja hi pensaven, que és els grecs, que pensaven molt aquesta gent, i se'n van adonar que és un tema de perspectiva. Tal com el Sol va il·luminant la Lluna i tal com nosaltres ens situem de la perspectiva que tenim de visió, la veiem més o menys il·luminada, i que ara 29 dies i mig van canviant les seves fases i torna a repetir les fases aquestes d'estar plena, comença a minvar, arriba el quart minvant, continua minvant, arriba la Lluna nova, que és la que no veiem, després comença a créixer, comença la Lluna creixent, arriba el quart creixent i finalment torna a arribar a la Lluna plena.
1: Quina és la favorita fase d'en Joan Anton Català?
5: Per mi és la creixent, perquè és la que veiem de capvespre, aquests vespres, no? Que dius: mira quina lluna més bonica. Mm. I que la veus molt fineta sobre l'horitzó oest.
1: Mireu, jo ara vull preguntar-me com ens afecta la Lluna a la qualitat de la son. Els cicles lunars i els comportaments del son estan connectats? Doncs en parlem amb la doctora Estivill. Carla Estivill, molt bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: Com estàs, Carla?
6: Molt bé.
1: Gràcies per haver atès la nostra trucada, una mica atracament, eh? Doctora en Ciències Químiques, fitoterapeuta i directora general de la Clínica del Son Estivill. La Lluna afecta la qualitat del son, Carla?
6: Doncs sí. El més important és que tenim estudis que sí, que han demostrat que afecta. Sí, sí.
1: Ah?
6: Efectivament.
1: I ara parlàvem dels estadis de la Lluna. Quin estadi de la Lluna afecta més a la qualitat del son?
6: Sí, doncs la Lluna plena ens afecta amb un empitjorament de la qualitat del son, i pitjor qualitat, exacte, en general.
1: I quines alteracions provoca la Lluna plena? És a dir, deixem de dormir, tenim insomni, hem d'anar a dormir més tard?
6: Doncs mira, les dues coses, perquè podem tenir més dificultat per conciliar el son, i també s'ha demostrat que la qualitat del son, és a dir, la profunditat aquella de la fase profunda de son, on podem fer una reparació física profunda del cos, doncs és pitjor.
1: Per tant, aquella gent que diu: quan hi ha lluna plena jo dormo malament, no s'estan equivocant, eh?
6: No. I tenim mala sensació durant el dia. Potser inclús ens costa una mica relacionar-ho. Que tenim un malestar, més sensibilitat, doncs és per la qualitat de son.
1: Carai, tu. I escolta, Carla, jo et diria, com ho podem prevenir? O fins i tot ja, si ja hi som, què podem fer durant aquelles nits que ens costa tant conciliar el son? O el son profund, com deies.
6: Bé, mira, justament el cap de setmana, que ha sigut lluna plena, el cap de setmana podem aprofitar per fer una migdiada, que sempre ens ajuda. Però intentar solucionar-ho a la lluna no la canviarem, i és una mica complicat. Podem dormir una mica més, anar a dormir abans, i vigilar amb els hàbits i les rutines abans d'anar a dormir, sobretot evitar les pantalles, val? i posar-nos amb una llum adequada, una llum ben tèbia abans de dormir, una llum ataronjada.
1: Mm-hmm. Sí, perquè hi ha gent que té unes llums que sembla un quiròfan, a casa seva. Vull dir que sí, podem anar posant llum grogueta, anar baixant una mica d'intensitat. Tot allò que et recomanen, la higiene de la son, no? Que et recomanen també per les criatures, no? Anar baixant temperatura de color, anar pujant temperatura de color... És pujar o baixar? No ho sé. Fer-la més groga. Fer-la més groga, anar baixant la intensitat, oi?
6: Clar, el que passa és que els llums LED, segons quins, tenen una llum blanca molt intensa i aquesta és molt poc adequada a la nit.
1: Carla, els passa igual als animals?
6: Doncs sí, també. També, i a més, s'ha demostrat que amb la lluna plena doncs els animals estan desperts i aprofiten per caçar.
1: Mm, què dius?
6: Sí, que curiós, oi?
1: Perquè hi ha més visibilitat, m'imagino, no?
6: Hi ha més llum, és principalment la causa que la hipòtesi és que la llum de la lluna plena afecta en el nostre ritme biològic, en els humans i en els animals.
1: Mm-hmm.
6: I, per tant, estem més desperts i sempre parlem de que els nostres ritmes biològics, els ritmes circadians, es repeteixen cada 24 hores, però tenim altres ritmes biològics, com, per exemple, el cicle de la lluna, també afecta.
1: Que fora, això. En Joan Anton no va fent que sí. Joan Anton,
5: sí, és la llum que està demostradíssim. A veure, ara ho ha dit la doctora molt bé, ella és l'especialista, però amb comportaments d'insectes, per exemple, no? De plantes. Clar. Està molt estudiat, la llum regula el cicle, per exemple, de reproducció de molts insectes i de plantes. I això, novament, els nostres avis ho sabien perfectament. Potser no sabien la raó, però sabien en quin moment...
1: Empíricament, no?
5: Clar, en quina fase de la lluna s'havia de recollir o s'havia de plantar o havia de fer el que fos.
6: Sí, això també afecta, clar, la collita, i tant.
1: Doncs ja ho sabeu, si els dies de lluna plena us costa més conciliar la son, no descanseu tant, necessiteu més hores de son, primer, fer les rutines aquestes de neteja de la son, i segon, que sapigueu que és normal, que ens ho ha dit la Carla Estivill, doctora en Ciències Químiques, fitoterapeuta i doctora general de la Clínica del Son Estivill. Volies afegir alguna cosa, Carla?
6: Tot bé, que sobretot hàbits i rutines, això és el més important, i horaris regulars.
1: Horaris regulars per, com diu en Fran Domènech, que sempre ho diu, com ho dius? Per ordenar el cervell, eh?
3: Per endreçar el cervell.
1: Per endreçar el cervell, això. Ai, senyor Carles Estivill, moltes gràcies, bonica. Fins ara.
6: Un plaer, adéu.
1: Adéu, adéu.
3: I que, per cert, que avui una altra cosa important, el cafè, vigilar amb el cafè. Avui que hem sabut que prendre entre 2 i 4 tasses de cafè va bé pel cor, en aquest cas. Ja vam parlar en aquest programa sobre el cafè. Que, per cert, mira, podríem penjar el Club de la Solució i que el recuperéssim.
1: Home, per favor. És que avui hem llegit, de fet, ens ho ha dit Catalunya Ràdio, eh?
3: I tant.
1: Que 3 tasses de cafè protegien el cor,
3: correcte,
1: no sé quina història.
3: Sí, sí, nosaltres... l'associació americana del cor. Sí, sí.
1: Vàrem fer un programa especial de com preparar bon cafè a casa. Què et passa, Joan Anton?
5: No sé, algun cop hauríem de parlar de les addiccions i aquí sortirà del cafè.
1: Home, segur.
3: Home, i tant.
1: Sí, és el que dic, el cafè, ja t'ho dic ara. Podeu recuperar el programa especial que vàrem fer de com preparar un bon cafè a casa. Els que sigueu part del Club de la Solució, el 677-38-77-19, ara mateix busquem l'enllaç i us enviem el programa. El tindreu allà mateix al mòbil per reproduir-lo quan vulgueu. Va, preguntes per en... El doctor Estivill no va dir, eh? Per en Joan Anton Català.
3: És un doctor.
1: Doctor Estivill també, si voleu. Per en Joan Anton Català, 93207474 o 677-38-77-19. Digueu-nos també amb qui aniríeu a la lluna en cas de tenir l'oportunitat.
3: Mira, la Libertat tenia un dilema també. Sabeu que la Montse tenia aquest dilema, no? Amb els fills, amb els nets, amb la jove, amb la parella, etc etc. La Libertat diu, jo aniria amb la meva parella o les filles. Diu, com que tinc dues filles i no vull triar entre les filles, doncs hi vaig amb la parella. Per tant, ella tria la Libertat amb la parella. L'Abel, concretament. El Josep Maria aniria amb la seva mare. I atenció a la pregunta que ens fa la Lali.
1: Epa.
3: Perquè fa prop de 3/4 d'hora que estem parlant de la Lluna. Diu, amb tot això que esteu dient, és necessària la Lluna? Podríem viure sense la Lluna?
1: Joan Anton.
5: No hi seríem. D'entrada no hi seríem, és el que hem dit abans. No?
1: Però si ara ens la traiessin, es refereix la Lali.
5: Si ara ens la traiessin, sí, podríem viure, el que passa que tindríem...
1: No li doneu idees a Trump.
5: No, és cert, és que estem parlant de coses molt perilloses. Però tindríem afectacions molt importants. Ens desapareixerien, bàsicament, les marees. Les marees, recordem que estan provocades per la gravetat, no només de la Lluna, també del Sol, però la Lluna hi juga un paper fonamental i això afectaria no sé quin fotimer de coses. Vull dir, tindríem la tirada de canvis en aquest món. Però des del punt de vista de la supervivència dels humans, continuaríem aquí. crec, perquè ara estic aquí...
1: Però potser hi hauria aquell efecte papallona que variaria petites coses
5: exacte,
1: i dius, ostres...
5: Per això, desaparèixer, allà estic pensant, no desaparèixer la Lluna, vol dir que es modificaria l'òrbita de la Terra al voltant del Sol, segur, això modificaria les temperatures, molt més del que el canvi climàtic ho està fent, en fi, que seria el que tu dius, no? Una cosa en cadena que ja veuríem on conduiria. Millor que la deixem on és.
1: No la toqueu, val? No hi aneu, i si hi aneu, no toqueu la Lluna.
3: Hi ha molts oients que sobre la Lluna, de fet, pregunten al Jesús, la Laura, si veiem sempre la mateixa cara de la Lluna o va rotant.
1: Sempre la mateixa cara, no?
5: Sí, però va rotant.
1: Aquest
5: és
1: el truc. Rota com nosaltres.
5: Exactament, aquest és el truc. És dir, la cosa és que ha sincronitzat de manera que per cada tomb que fa al voltant de la Terra fa un tomb sobre ella mateixa. I això fa que sempre ens miri amb la mateixa cara. Hi hagi una cara visible i una cara oculta. Si la Lluna no rotés, si la Lluna no girés al voltant d'ella, però sí que ho fes al voltant de la Terra, veuríem tant la cara visible com la cara oculta, no? Però
1: estem fent com un vals, no?
5: Sí, és un vals.
1: Sí.
5: Mira, ara els oients no ho podran veure, em sap greu, però Elisenda i Fran, si el meu palmell de la mà...
1: Mira, fem una cosa, et gravo,
5: sí,
1: d'acord? I ho enviarem al Club de la Solució perquè puguin veure, intenteu fer-ho també explicatiu per la gent a la ràdio, eh?
5: Vista així es veu fàcil.
1: A veure, va, tu digues.
5: Imaginem que la meva mà, el palmell de la meva mà és la Lluna, la cara visible de la Lluna i jo sóc la Terra. La Lluna gira així. És a dir, sempre m'ensenya la mateixa cara, però fixeu-vos que en fer-ho, la Lluna també està girant sobre ella mateixa. Mm-hmm. Si no ho fes, si no giré sobre ella mateixa, la Lluna giraria així. I ara mateix jo estaria veient la cara oculta de la Lluna. Però no, la Lluna gira així.
1: De cara a mi, diguem-ne.
5: De cara a mi. I això fa que per cada tomb que fa al voltant de la Terra faci també un tomb al voltant d'ella mateixa, sincronitzat per un efecte de marees. Després de milions d'anys se n'ha donat la Lluna, que és la millor manera que té de girar al voltant de la Terra obtenint la mínima fricció que li generen les marees.
1: O sigui, és per comoditat, eh? No és per deferència a la Terra.
5: No. Tot i que jo dic que està permanentment enamorada de la Terra i per això la mira. I la Terra acabarà pagant el mateix peatge. La Terra, d'aquí a molt, molt de temps en el futur, s'enamorarà finalment ja sí de la Lluna i li donarem també la mateixa cara. De fet, es miraran sempre amb la mateixa cara i hi haurà una cara visible de la Terra des de la Lluna i una cara oculta de la Terra des de la Lluna.
1: Preguntes per en Joan Anton Català. Aprofiteu els últims minuts perquè ens en queden 8 al 93-201-7474 o al 677-38-77-19. Va, última pregunta de moment del nostre WhatsApp que vull obrir el tema carrera de l'espai.
3: Home, hi ha diversos oients que diuen no volem anar a la Lluna, però si va l'equip de la Solució aniria amb vosaltres. No descartem que potser d'aquí 50 o 100 anys es facin programes de ràdio, des d'allà, o de televisió. Sí, sí, correcte. La Maria diu que vol conèixer la Terra, que és molt gran i molt preciosa, que no se li ha perdut res a la Lluna. Després hi ha una eterna pregunta que jo no sé si el Joan Anton, ara la traco, la pot respondre, però que és aquella que fa referència, diu la Cristina, a la relació que hi ha entre la Lluna creixent i tallar els cabells. És veritat que si et talles el cabell amb Lluna creixent, creix més ràpid o més fort?
5: No, a veure, la resposta científica és no. S'han fet estudis, mira...
1: S'han fet estudis, eh?
5: No del que era el cabell, però sí d'algunes coses similars. Mira, durant una època es va dir la Lluna afecta el comportament humà, de manera que a les ciutats nord-americanes hi ha més atracaments al carrer, hi ha més violència. Quan hi ha Lluna plena es va fer l'estudi, efectivament hi havia més ingressos als comissaries, als hospitals, però al final la raó és la que ens ha dit la doctora Estivill fa poc, és la llum. Evidentment, en Lluna plena els xoriços...
1: Es veu més, no has de portar llinterna.
5: Ho he dit a l'inrevés, és a dir, és a la Lluna Nova. A la Lluna Nova, és que no hi ha llum, els xoriços surten a fer les coses que han de fer, no? Que no haurien de fer, direm-ho així. Hi havia més ingressos als hospitals. No. Mira, s'han fet estudis, no hi ha cap cosa esotèrica d'aquesta mena d'afectació de la Lluna que s'hagi pogut demostrar. Tot i això, abans hem explicat que sí que té uns efectes claríssims per la llum que emet. Vol dir, el cicle de la son, els insectes, les plantes, evidentment aquí sí, però no hi ha res d'això. Tallar els cabells, les ungles em creixen més de pressa, no. I es poden fer proves de diferents persones que facin la prova i veuran com que no s'ho diguin, que no es condicionin.
1: Exacte.
5: Perquè si et condiciones ja està claríssim.
1: Home, aquesta oient ho pot intentar. Talla les ungles avui i espera't que hi hagi Lluna Nova i després Lluna plena, i ho vas mesurant ara. Mesurar les micres que ens creixen les ungles també és una mica complicat,
5: És bastant friqui, sí.
1: Va, parlem de viatjar a la Lluna.
7: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
1: Abans ja hem fet un fets o fakes, però... El 20 de juliol del 69, la missió Apollo 11 amb els astronautes Neil Armstrong, Buzz Aldrin i Michael Collins a bord va arribar a la Lluna. Què va suposar l'arribada a la Lluna?
5: Mira, va ser un somni, el compliment d'un somni, l'assoliment d'una cosa que la humanitat havia somiat fer sempre. A més, t'haig de dir que hi ha moltes anècdotes que no tindrem temps d'explicar-les totes, però n'hi ha una molt bonica, que és el primer que havia de caminar per la Lluna era Aldrin, no Armstrong.
1: Què dius?
5: Perquè Armstrong...
1: Li va fotre un cop de colze?
5: No exactament, però fixa-t'hi. Armstrong és el comandant, era el comandant i, per tant, el comandant sempre és l'últim que abandona la nau, de manera que Aldrin. I així ho esperava tothom, Aldrin, la premsa, tothom. Però la NASA, uns mesos abans, canvia la decisió.
1: Per què?
5: Explicaran una bestiesa com a excusa, diran que, tal com s'obre la porta del mòdul lunar, el que millor va posat per sortir primer és Armstrong. Això és una bestiesa perquè els haurien pogut canviar de lloc. No ho explicaran mai així, però hi ha una comissió que reuneix i discuteixen qui té la personalitat per representar la humanitat en aquest moment tan important, i consideren que la personalitat i els valors que té Armstrong són superiors, és un home de treball en equip, és molt gris de caràcter, no? Però és molt treballador d'equip, molt poc ambiciós, molt poc trepa, se li ha mort un fill uns anys abans, i consideren que ell és la persona adequada. Això fa que Aldrin es reboti moltíssim.
1: Però Aldrin ho sap abans d'anar a la Lluna?
5: Sí, uns mesos abans. Aldrin es rebota moltíssim, intenta...
1: Amb Armstrong o amb la comissió?
5: Amb la comissió, amb la NASA. Intenta, a través del seu pare, que és un exoficial del Pentàgon, que la NASA canviï d'opinió, cosa que no farà. Finalment, Aldrin acceptarà el seu paper, molt bé, eh? Però intentarà canviar. I Collins, que és el més divertit dels tres, perquè tots els periodistes haguessin pagat perquè Collins fos el que hagués canviat, perquè era extrovertit, simpàtic. Els altres eren de respondre sí o no a les preguntes dels periodistes. Sí. Aquest és el que justament no va baixar. Es va quedar en òrbita de la Lluna. I ell, quan va veure aquest merder, va dir que jo no hi vull entrar. Quan Aldrin va intentar que ell fes alguna coseta també, perquè la NASA canviés d'opinió, Collins li va dir, a mi no m'emboliqueu amb tot això.
1: Hagués molat que hagués tret la puteta, no? Allò, Michael Collins, pap, ara he sigut jo.
5: Exacte.
1: Tant de merder, finalment m'ho he quedat jo.
5: I les famílies tampoc no van ser mai amigues, aquests tres astronautes, que ho van treballar molt bé, però no van ser amics. Mira, van fer una única barbacoa, les famílies, i no en van tornar a fer cap més. Això ja indica, no? Que no, gaire unió de famílies no hi va bé.
1: Doncs quin mal rotllo anar-te'n a la Lluna.
5: Però eren molt bons. Aquest és un missatge, és dir, a les feines no ens paguen perquè siguem amics. Si ho som, perfecte, però no ens paguen perquè anem a fer unes cerveses després. Ens paguen perquè fem bé la feina, i aquests la van fer molt bé, molt bé.
1: Mira, ens queden 3 minutets. Deixem rebre la trucada a l'Albert ràpidament. Albert, des de la Garrotxa, bon dia.
8: Bon dia.
1: A veure, ens vols aportar una dada. Fot-li.
8: Sí, allò que... com afecta la Lluna sobre el cos.
1: Fot-li, sí.
8: A veure les ailes. Jo sóc infermer jubilat, i realment, quan hi havia lluna plena, els parts augmentaven. O sigui, això era comprovable.
1: Els parts?
8: Sí.
1: Ah, no fotis!
8: Molts més parts quan hi havia lluna plena que la resta dels mesos. I no crec que fos que tothom s'hi posés el mateix dia i coincidissin.
1: Home, no ho crec, però sí que és veritat que... Clar, alguna cosa que ens deixa intranquils potser està més relacionat amb aquests problemes de conciliar la son. Si tu estàs més intranquil·la, potser provoca... No ho sé, eh?
5: Sí, pot ser coses d'aquestes en cadena, no, que es produeixen.
1: M'encanta, Albert, aquesta dada. T'agraeixo moltíssim que ens hagis trucat per donar-nos aquesta dada a la solució. Una abraçada, bonic.
8: A veure.
1: Fins ara. Adéu, adéu. Interessantíssim, això que deia l'Albert.
5: És allò que estires un fil i et surt una cua i et surt un elefant. No, després de tot està relacionat, tot està relacionat.
3: I us dic una cosa, és una pregunta que tenien diversos oients a fer sobre això, si era veritat que en Lluna Plena hi havia més parts. Diu, la Mila ens diu, per cert, que la Lluna la té a casa, concretament, la seva filla, que es diu Luna. Hem buscat a Nostra Senyora de l'IDESCAT.
1: Quantes n'hi ha de llunes?
3: 1.355 persones que es diuen Luna, 688 que es diuen Lluna.
1: Lluna, 688, 1.355, Luna.
3: Prou de 2.000 llunes a Catalunya.
1: Vaja, acabem fent-li una pregunta a en Joan Anton Català. Qui encapçala ara l'anomenada cursa per l'espai, Joan Anton, abans
5: d'acabar? Són els Estats Units i la Xina, aquí ha canviat un rival, la Unió Soviètica, i recordem que l'objectiu en aquell moment, a la cursa versió 1, era ideològic, volien imposar un model polític al món i volien demostrar en qui els països havien d'anar, perquè era un moment d'indecisió. Hi havia països que no sabien quin dels dos models era amb el que s'havien d'acostar, no? Avui és econòmic. Avui l'objectiu és l'economia de l'espai. Això és la lluita que hi ha. Té les coses bones, Elisenda. És a dir, l'economia de l'espai està creant llocs de treball, està creant aplicacions. El GPS és una demostració de que necessitem els satèl·lits per coses bones, no? Recordem que la ciència i la tecnologia no són ni bons ni dolents, són ciència i tecnologia.
1: Depèn de com s'apliquin, no?
5: Aquí està. El que és bo o dolent és el que els humans, l'ús que els humans en fem. Per tant, l'economia de l'espai és, per definició, neutral. L'altra cosa és aquesta geopolítica de què farem amb això i si continuarem fent els mateixos errors de sempre, que els països del mal anomenat primer món ens en beneficiarem perquè els mal anomenats del tercer món no en vegin ni una.
1: Tornarem a tenir en Joan Anton Català perquè li pugueu fer més preguntes, com sempre, divulgador, col·laborador del suplement, col·laborador també de la solució. Joan Anton, moltes gràcies.
5: Gràcies a vosaltres.
1: Una abraçada, bonic. Igualment. Senyor Fran Domènech, tornem demà, eh?
3: Moltes gràcies, senyora Elisenda Carot.
1: Tornem demà amb noves consultes sobre salut ocular amb l'optometrista Guiomar Pàrrega i l'oftalmòleg Anton Barraquer. Fins que se'ns acabin les respostes. Cada dia a la una busquem la solució. Ah!

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Acord entre l'empresa immobiliària i els representants legals de la Mari Carmen perquè la dona pugui tornar al seu pis d'on va ser desnonada la setmana passada. El nou contracte serà per 8 anys i 500 euros al mes, una quantitat molt semblant a la que pagava abans que la fessin fora. Ha explicat els detalls el representant del Sindicat de Llogateres a Madrid, Carolina Vilariño.
2: Finalmente hemos llegado a un acuerdo, pues eso, conforme a la LAU, 8 años, 30% de la renta y un acuerdo muy satisfactorio en principio.
1: L'acord encara ha de rebre el vistiplau de la Mari Carmen, que continua ingressada a l'hospital, i enmig d'aquest escenari, el papa Lleó XIV ha instat els líders mundials a buscar solucions a la crisi de l'habitatge. Ho ha dit mentre tornava en avió del seu viatge oficial a França. A preguntes dels periodistes, el pontífex ha admès que no coneixia el cas de la Mari Carmen, però ha lamentat el seu desnonament.
3: Com és possible que un cas així suceda? Qual és el problema en el sistema que permite el cas d'una anciana, además con disabilidad o con dificultad, ser echada por decir de su casa? Pero creo que ahí hay un desafío grande donde tenemos que quizás exigir también a los líderes políticos, a las autoridades, a buscar solución a eso.
1: Repassem ara altres informacions en format més breu amb l'Agustí Serrat.
4: El decret de l'habitatge que el PSOE portarà aquest dimarts al Consell de Ministres està a la corda fluixa. Sumar, Junts i Esquerra veuen lluny l'acord després de conèixer l'últim esborrany del text que proposa una pròrroga dels contractes de lloguer de fins a 2 anys, prohibir els desnonaments en habitatges de fons voltor i incentius fiscals per als llogaters i propietaris.
1: Protecció Civil demana extremar les precaucions davant un nou episodi de pluges que poden ser torrencials en les pròximes hores. L'alerta és vermella per aquest dimarts al matí en 13 comarques del litoral i del prelitoral central. No s'ha ordenat restriccions, tot i que s'ha enviat un missatge d'alerta als mòbils.
4: El president del Tribunal Constitucional avala l'amnistia als líders del procés, també per la malversació, i carrega contra el Suprem per haver fet una interpretació esbiaixada de la norma. Ho fa en l'esborrany de sentència per l'amnistia de l'exconsellera Dolors Bassa, que s'ha de votar en el ple de la setmana que ve. I això quan l'Audiència Nacional dilata l'aplicació de l'amnistia als CDRs acusats de terrorisme, almenys fins al novembre.
1: El motiu homenatge a Pau Casals inaugura la temporada del Palau de la Música, que estarà dedicada a la Pau. L'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Orfeo Català han interpretat l'Oda a la Pau de Beethoven, l'última peça que va assajar Casals abans de marxar a l'exili. Un de cada 8 casos de càncer diagnosticats al món l'any passat estaven relacionats amb una infecció.
4: La dada apareix en un estudi de l'Agència Internacional per la Recerca sobre el Càncer, que publica The Lancet Oncology. Els investigadors calculen que el 2024 es van diagnosticar uns 2,3 milions de tumors atribuïbles a 12 agents infecciosos. Els principals són el bacteri Helicobacter pylori i el virus del papiloma humà. El 77% d'aquests càncers es van detectar en països d'ingressos baixos i mitjans, on l'accés a la prevenció i el tractament és més complicat o desigual. Els experts recorden que una gran part d'aquests tumors es poden prevenir amb vacunes, cribratges i tractaments contra les infeccions.
1: Esports. La demanda del Barça a Florentino Pérez per les seves declaracions sobre el cas Negreira avança. Un jutge de Madrid ha citat el president del Reial Madrid i el Futbol Club Barcelona el 25 de novembre en l'acte de conciliació. Segons fonts del Barça, el club té la intenció d'anar fins al final i si el president del Reial Madrid no s'hi presenta o no es retracta, presentarà una querella criminal.
4: La selecció espanyola de futbol és a Sevilla, on aquest dimarts al vespre jugarà contra Croàcia el segon partit de la fase de grups de la UEFA Nations League. A la prèvia del partit, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha reconegut que hi haurà rotacions.
1: Lamine Yamal, Harry Kane i Kylian Mbappé en categoria masculina i Alexia Putellas en la femenina són alguns dels grans favorits per aconseguir la pilota d'or. Aquest dilluns s'han tancat les votacions i els resultats es faran públics el 2026, podríem dir el 26 d'octubre, en una gala que aquesta vegada es farà a Londres.
4: En bàsquet, el Barça ja és als Emirats Àrabs, on aquest dimarts a la tarda disputarà la segona jornada de l'Eurolliga davant del Dubai, l'equip entrenat per l'extècnic blaugrana Xavi Pasqual.
0: Fins aquí les notícies.
5: Us oferim la reemissió d'aquest programa.

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: Hi ha nervis, eh? Hi ha nervis perquè avui tenim cita. Tenim cita. No la farem més pública ja perquè em van dir que si s'ompliria el lloc de fans.
2: De fans de la pel·lícula.
1: De la bola negra. Sí. Bueno, hem fet la història del Guitarrica i li hem fet agafar ganes de veure'l fins i tot a l'Antoni Bassas.
3: Com ho ha dit després per això? No empujen. Sí. Com dient, no em forceu que m'agradin les coses o que vulgui fer les coses que a tothom li estan agradant o que tothom està lluant.
1: L'èxit obligat, ha dit. Ha fet
2: que a vegades crea rebuig, ja, quan veus que...
3: És que tothom parla tant d'alguna cosa.
1: A mi em passa una mica, de distrar de veure la... I em ve de gust, però de la vegada penso tan hype, a veure si ara no m'agradarà.
2: Ja. Bueno, sí, i que vas amb molta expectativa, llavors.
4: L'altre dia comentàvem que el que funcionarà molt ara també és ser detractor. Vull dir que sempre quan una cosa agrada molt gent, i molt, ja comença a
1: haver-n'hi. Dinerons en fan.
3: Mm-hmm. Clar, perquè et deuen convidar totes les teles. Oh, l'excepció, sí, qui critica la bola negra? Mm-hmm. Clar,
4: perquè ja s'ha dit tant i tant que és tan i tant i tan bona que aviam qui diu que no.
1: Us ha passat mai d'anar a veure algun espectacle a cine i sortir consternats per la diferència entre l'expectativa i la realitat?
2: En positiu o en negatiu?
1: Les dues.
4: En positiu ens va passar amb l'assistenta, jo em penso, quan hi vam anar justament junts, no? Que sí. Pensàvem que seria més dolenta del que va resultar.
2: I ens ho van passar molt bé.
3: Però perquè no havíeu llegit el llibre, vosaltres anàveu molt...
2: I ens va sorprendre tots els giros i tot el que
4: anàvem. Aviam, i que també hi ha com un pretext de best-seller adaptat al cinema, amb els actors de moda, amb un format molt Hollywood.
1: Entrava, se't feia una mica bola.
4: No vola, perquè venia molt de gust, però jo pensava i pensava que em podia agradar, però des de la cosa d'acceptar que seria una porqueria de pel·lícula. I realment jo crec que té el seu, com a thriller inclús.
1: Estic pensant, jo no sé si...
3: Jo tampoc no recordo.
1: Una gran decepció, una gran sorpresa.
2: A mi algú em va dir, has d'anar a veure fa un parell d'anys o tres, Perfect Days, que és una pel·li que... A veure si t'agrada, que és molt lenta. I vaig sortir flipant, mig plorant, commogut.
1: Ah, no, sí que em va passar, però no el prefereixo. No.
4: A mi em va passar amb la del Dani de la Orde.
3: Ah, perquè és catalana i amb participació de TV3, oi?
4: A mi la de la Casa en Flames em va passar tan i tan bona.
1: No.
4: M'hi vaig presentar.
2: Mira,
4: i
2: no
4: ja
2: vista.
4: Té gràcia, però té gràcia. Doncs, ja estàs de diferenciar una pel·li quan té gràcia i una pel·li
1: doncs
4: quan
1: mi,
4: és boníssima.
1: Jo no
3: al revés.
1: Jo Casa en Flames. No. Em vaig passar l'estiu, era l'estiu del 24 i vaig ser aquí, però no vaig tenir temps d'anar-la a veure aquí. I aquí tothom, Casa en Flames. I llavors la van fer a Washington, van fer un passi a Washington.
4: Ah.
1: I sí, per la comunitat catalana.
4: Que bellina.
1: No, va ser sensacional. I la vaig a veure allà pensant, veuràs tu, amb tot el hype ara, doncs va aguantar les expectatives. A mi em va agradar molt. Potser també el context hi feia.
4: Segurament.
3: I el trobar a faltar, tal. I trobar a faltar a casa teva.
4: A Washington, en una trobada de catalans, és que tot et carda la pell de gallina, clar.
1: Sí.
4: I que la pel·li, vull dir, que no és dolenta, saps? Que és distreta, que
1: entreté. Em va divertir molt.
4: Jo crec que fa la funció que el Dani de la Orden pretenia que fes. No crec que es tingués previst fer una obra mestra, però se la va lluar tant i va ser una cosa tan celebrada que jo, per error meu, vaig tenir expectatives molt.
3: Ara m'has fet pensar.
1: Vinga,
3: en el documental de l'Aitana. Saps? El de Metamorfosis, quan ella explicava... Bueno, jo m'ho mirava amb les ulleres una mica a banda del que no sortí, com aquesta cosa, entre moltes cometes, parata, mainstream, m'ho miro però una pinça al nas, diguéssim, i la vaig acabar gaudint.
2: Anar caient la pinça. Mm.
3: Sí.
1: Mm. I amb algun programa de tele que tinguéssiu moltes ganes de veure i...
4: Jo, en general, ja no tinc ganes de veure cap programa de tele perquè tots són una merda, Francesc.
1: No, és veritat, tots no són una merda.
4: Hi ha programes de tele que són gravats, i que tot i així no fan els esforços per editar i que quedi una mica polidet. O sigui, sí, tot comença a ser una mica un desastre total.
1: No.
4: Llavors, clar que hi ha programes que ja llueixen, però també n'hi ha molts que són un desastre. Que no deixem mai el Tot es mou. La resta, bueno, mirem-nos-ho.
1: Però
4: és que jo veig La Selva, que ja em cauen tots genial, però tenen aquest set que sembla que miro una tele, un recap de l'any 70...
1: Apa, aquí! Exagerada. Escolta, que jo surto a La Selva, ara.
4: No, i jo, el meu amic Nil, és dels meus millors amics de l'ànima, tinc un WhatsApp
1: avui
4: pendent per respondre...
1: Avui va vestit com de futbolista, el Nil.
4: Bueno, sempre es vesteixen...
1: Sorprenent.
4: Molt bé. Ja no diré... És que ja està.
1: No, perquè, a més, les de vestuari són molt maques.
4: No, i el contingut... Una cosa és el contingut... Jo ara parlava només del plató.
2: De l'estètica.
4: Parlava del plató. Perquè és veritat que el contingut no el puc veure mai. Jo veig La Selva sempre en silenci, perquè la veiem aquí des del programa.
2: Sí, és telemuda, sí.
4: És telemuda.
2: Amb un pianet.
4: És telemuda.
1: Doncs ara farem ràdio amb so. Perquè ràdio muda, en principi...
2: És molt difícil que
1: no crec que s'hagi inventat encara. Una ràdio amb... Amb braille hauria de ser, no?
2: Bueno, Morse, no?
1: Seria. No, braille. No, braille. No,
3: perdó. Ànims a tots. Dilluns.
1: Sí, que no.
3: Dilluns, molt dilluns.
2: Farem el que podrem.
1: Arriba com si fos
2: ahir.
3: Algo arriba.
5: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
6: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa, tant com el moment Activia Kèfir, l'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
3: Jo no tinc una família numerosa.
1: Marta,
2: silenci, fes extensiu a la resta de l'audiència la bronca que acabem de rebre, perquè més
4: no sé, mare, aquesta bronca és molt de mare.
3: No, justament, que jo sàpiga, de filla en tinc una, no quatre. I estic farta que porteu des del dimecres de la setmana passada: Marta, quina hora és la bola negra? Per quan és les entrades? Quan costen? Quina
2: junts,
3: fila?
2: Anem,
3: seiem junts, Marta.
2: Hi ha molt de la
3: per quina
2: ràdio.
3: Hora hi hem d'anar? Agafem taxi o no? Anem caminant? Mira, nois, prou!
2: I la Marta s'ha emprenyat.
3: No estic produint jo aquesta trobada.
4: Em sembla bé, a la propera ho farà en Roger. I, de fet, si em puc enfadar, perquè en Roger mai fa aquesta feina.
3: Ah, i deixa'm revisar si he rebut visums de tothom,
4: Jo et vaig
7: pagar.
2: Jo, Marta, és veritat que...
4: Et vaig preguntar 15 cops quan costava.
2: Jo no faig mai res, ho accepto, però pago molt bé.
4: Sí, religiosament.
3: No,
2: no cal dir-ho.
4: Ja arrodonim cap a dalt.
2: Si val 15, faig 20, perquè jo sé que he fet anar malament i tal. Vull dir que estic disposat a gastar-me molts diners.
3: Però el meu tema és, jo us vaig passar una captura de pantalla amb tota la informació.
2: Sí.
3: No cal que la torni a fer, us la torni a enviar.
2: No, mira, és la mandra aquesta.
3: Però la mateixa mandra em fa a mi.
4: Et brilla la mirada. Tens unes dents que semblen perles. I jo estic molt enfadada amb el Marc Andreu i
2: ara
4: el Roger,
2: què?
4: Perquè... Jo sempre he intentat competir amb la Nina per ser l'altra filla de la Marta. I ara no sé quan han canviat les coses, que som tanta gent en el vaixell.
2: Sí,
4: tants no acabem en el cotxe.
2: No,
4: i algú
2: que...
4: ha de baixar.
3: A
4: en
3: casa,
4: un cotxe
3: no.
4: familiar no hi cap tanta gent.
2: Marc Andreu, que està gatejant per aquí la ràdio per semblar...
4: Si som quatre fills i ens hem de comprar una furgoneta.
3: Clarament el petit és en Marc Andreu.
1: Però, evident,
2: és un nadó.
3: Sí.
2: És un bebé.
3: Un bebé. El meu petit nadó.
4: Bé, és més petit que la Nina.
3: Sí.
2: Passen dos minuts d'un quart de set. Bona tarda a tothom.
3: Bona tarda, bona tarda.
2: Juliana, potser ens has d'explicar això que ha passat aquest cap de setmana.
8: Com un cel·lí m'ha vingut al teu voltant, que l'estàs sempre estimant. I no puc fer res més que deixar-me vèncer.
2: Una foto que has publicat al teu Instagram de tu al costat de Manu Guix, tots dos molt somrients.
4: Bé, vaig complir un somni, com podeu veure en aquesta fotografia que vaig compartir. Jo crec que mai, o sigui, no tinc cap fotografia amb cap membre de la meva família, amb cap de vosaltres, amb cap parella, on jo tingui aquest somriure que m'està a punt de petar la cara.
3: Aquest somriure absurd de la cara, realment.
2: S'han estimat les galtes de miracle.
4: L'iPhone m'ha posat aquesta foto en la meva carpeta de nena petita, perquè es pensa que tinc 7 anys de la il·lusió que hi ràdio. I si us hi fixeu, porto la samarreta amb la cara d'en Manu Guix, la cara amb aquesta fotografia que et segueix la mirada, perquè aquesta fotografia té això, que et segueix amb la mirada.
3: Com la Gioconda.
4: Com la Gioconda literal.
2: Ah, això no és fàcil,
4: i ella em va firmar dient: Juliana, t'estimo.
3: Oh!
4: Manu Guix.
3: Dispensa.
4: Veus la fotografia que porto la samarreta firmada? Juliana, t'estimo, Manu Guix. Érem dues persones descontrolades. Vam anar a veure la Marc Andreu a Castellfollit del Boix, que s'ha de fer més turisme per aquí, per la zona. Ens va encantar, he de dir. I tot això em sap greu comunicar-vos que d'entrada és contingut embargat, és contingut pel que no surti, però pel que no surti de teatres.
2: Marc Andreu, bona tarda.
9: Bona tarda, Pandons. Sí, perquè podem confirmar que la gira de teatres d'aquesta temporada segueix i tenim noves dates. La primera d'elles, venim a Vic, per fi venim a Vic. El 25 d'octubre, a l'Atlàntida. Tornem a venir a Barcelona, al Coliseum, el diumenge 15 de novembre. I acabarem l'any a Esparreguera, el 12 de desembre, al Teatre de la Passió.
2: No sé si els oients estan...
4: No, però
2: és que no ho senten ni a casa.
3: Ja ho sabem, nosaltres.
4: Però és que ho estem comunicant com si no ens fes il·lusió.
2: No, perquè estem apuntant. A veure, torna a repetir. Vic, 25 d'octubre.
9: Diumenge 25 d'octubre, a l'Atlàntida, a les 12 del migdia. Barcelona, el diumenge 15 de novembre, al Coliseum, i a Esparreguera hi serem el dissabte 12 de desembre, al Teatre de la Passió. Les entrades, però, no estaran disponibles fins aquest dijous 1 d'octubre.
4: Totes.
9: dels tres teatres. A la vegada, quan comenci el programa, a un quart de set de la tarda, s'obriran les diferents plataformes perquè pugueu comprar.
2: Quant val?
4: No ho sap.
2: Ah, no ho sap.
4: Aquest silenci de més de mig segon és que no ho sap.
3: Sí, que no ho sap.
9: No, ara no ho tinc present, és que clar...
2: Bueno, sempre anem a uns 25, 26, 27, sí. Més les despeses, 28.
9: Amb contingut sempre, quasi bé sempre exclusiu i nou als diferents teatres.
2: Sí, i molt bon ambient i...
4: Home, es diuen molt i molt grosses i no és broma, eh?
3: I en farem més o no de teatres?
9: Aquests són els que falten fins a acabar l'any i després l'any que ve hi haurà més altres localitats.
3: Molt bé, som l'Aitana, eh?
4: Som l'Aitana.
2: Sí, estem amb el...
3: Nova York, Múrcia.
4: És totalment, gira internacional, quarto azul.
2: Molt bé, aquest dijous a partir d'un quart de set, entrades a la venda, ens faria molta il·lusió que ens vinguéssiu a veure. Marc Andreu, no marxis, que ara parlarem del Piro Musical de la Mercè.
9: Ui, sí.
2: Que ahir tu i jo ens el vam estar mirant i hem pres uns quants apunts, que ara comentarem. Abans, per WhatsApp, ens parlen de la bola negra dels Javis.
7: El preso que custodia se llama Rafael Rodríguez Rapón.
2: La pel·lícula es va estrenar divendres, he vist que l'han vist ja més de 600.000 espectadors i com 6 milions d'euros recaptats. En tot cas, ens diuen per WhatsApp al 677-27-1058. Hola, perfectes. Divendres vaig anar al cine a Girona a veure La Bola Negra a la sessió de 3:15 i vaig coincidir amb en David Verdaguer i la seva parella. Es notava que la pel·li havia emocionat moltíssim. Vau dir que l'aniríeu a veure, ja ens direu què us sembla. Per mi es mereix totes les bones crítiques. És llarga, però no li sobra cap escena i no decau en cap moment.
4: Són tan genials, les nostres ulleres.
2: Estel·lar.
4: O sigui, elles ens donen amb un sol WhatsApp de no tantes línies una mica de safreig, una mica d'anticentralisme, perquè és una història que passa a Girona.
2: A Girona.
4: I no només això, sinó que crítica cultural i cinèfila. Clar que sí, en riu-te'n tu de la finestra indiscreta amb el Toni de la Torre.
2: La crònica. Hi ha un oient també que ens demana comentar un passatge molt concret de la pel·lícula, que potser serà un mini-mini-mini-spoiler.
4: No, però s'ha comentat molt, eh? Comentat. Jo ja ho he vist, que s'ha comentat molt.
2: Diu, aviam, penso que és important dedicar un temps aquesta setmana a comentar el nu del Miguel Bernardo a la Bola Negra.
4: Em menciona perversió i m'agrada.
2: Estaríem objectivant un cos? Es pregunta. És igual. Verge Santa.
3: Podria ser una pròtesi, per això. Vull dir que molta gent es pensa que és realment el penis de Miguel Bernardo i potser no ho és.
2: No ho sabrem.
3: No ho sabem.
4: També algunes persones diuen, tant és una pròtesi o no, tot m'està bé.
3: Exacte, tot m'està bé.
4: Es veu que surt tan i tan guapo en Miguel Bernardo en aquesta pel·lícula i tan dotat. Una mica escola Manu Guix, que diuen, ja ho sabeu, que ho diuen, que ell la té com una mortadela.
3: És que ell és...
4: Ho diuen i ho diuen. No ho dic jo. Jo no ho dic. No, això no t'ho sé dir, però jo sempre he entès que era de tamany.
3: Que t'hagi dit, t'estimo, és de les coses més fortes que han passat el 2026,
4: Els dos anaven molt passats, Marta?
3: Ja, però...
9: Molt, molt.
4: Un nivell de confiança, un nivell, jo et diria, de carinyo.
3: Una cosa, i després... Tu li vas dir també t'estimo?
4: No, perquè només m'ho va escriure a la samarreta.
2: Ho va escriure, no ho va
3: barbaritzar. O sigui, no va arribar a sortir de la seva boca.
4: No, però vam riure molt, ens va
2: esperar. Però un minut més i sortia, perquè és que no ho diguis.
3: Perquè aquesta, ja, però aquesta tia diu, no sé quants mesos has d'esperar amb el teu cosí a dir t'estimo i amb el Manu Guix...
4: No li vaig dir t'estimo. Escolta, que no s'entengui malament la història. Exacte. No li vaig dir t'estimo a Manu Guix. Manu Guix, suposo que va entendre que m'estava corresponent dient-me t'estimo després d'allò tants actes de fan desesperada, entre els quals fer-me samarretes personalitzades, fer-me-les jo mateixa customitzades i presentar-me a Castellfollit del Boix a un concert.
9: En un ambient on tothom anava vestit de comunió, més o menys. Imagina't la Juliana friki fan de Manu Guix.
4: El dress code era elegant, no Manu Guix. Però jo anava dress code Manu Guix.
2: Per cert, fer del
3: Marc piano. Jacobs, va Marc Jacobs.
2: El piano quan va acabar el concert?
4: No.
2: A la deixalleria, suposo.
4: No,
2: perquè partit per la meitat.
4: No. Directe al paper. Perquè al final la fusta és paper. Directe al paper.
2: El blau.
4: Sort que no hi ha recollida selectiva. Allà.
2: 7:02. Per altra banda, deixeu-me dir que molts oients ens han compartit també el vídeo de l'Aitana Sánchez Gijón a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid, dient-nos que ella és perfecta.
10: Hola, soy Aitana Sánchez Gijón y he venido a apoyar la acampada aquí en Sol, que organiza el Sindicato de Inquilinas, porque la situación en España de la vivienda es insostenible. Necesitamos soluciones ya. Si estáis por Madrid, en vuestras propias ciudades, organizaos, acampad, haceos oír que todos juntos...
2: Ella donant suport a l'acampada, i he vist que també va compartir una foto amb ella, el que és el seu fill, que és en Teo, Lucadamo, que jo no el coneixia, que és artista, no?
4: És artista, surt a la pel·lícula justament de La Bola Negra, crec que molt poquet, però hi surt, i espera un moment, que ara volia compartir amb el nostre oientat, i m'està sindicat de Llogateres, disculpeu. Res, dic que ell efectivament és artista, surt a La Bola Negra, la seva germana, que tenen la mateixa cara, pot ser que els confongueu, són la Muixca i la Greta versió madrilenya, també és artista, també és actriu i surt a moltes pel·lícules, i és l'exparella de la Maria Barrier, que feia un podcast amb la Samantha Hudson. Tot això és molt ninxul madrileny, bueno, de safreig, però també ens interessa i també ens funciona tot això.
2: També hi ha més famosos que s'han posicionat i que reclamen que s'aprovi aquest decret, que n'hi diuen el decret Mari Carmen. Per exemple, l'Anna Castillo i Zetangana, que han compartit la convocatòria precisament del sindicat de llogateres per la manifestació d'aquí mitja hora a les 7 de la tarda al Palau de Congressos de Catalunya, no? Aprofitant que Pedro Sánchez és a la ciutat de Barcelona.
4: Exacte, això és el que volia comentar. Roger, te m'has avançat, és genial.
2: Perfecte.
4: Ets un professional com una copa d'un pi.
3: Algú podria pensar, i la Rosalia no diu res?
2: Ah, doncs mira.
4: No ha entrat a Instagram, Marta, aquests dies.
3: Està exercint la seva altra professió, que és la d'enamorada, això.
2: Sí, la
3: de l'amor, normalment, quan estàs enamorada també tens internet i saps una mica què passa al món.
4: Bé, no has de pensar la Rosalia, perquè ella està en una etapa de l'amor en què normalment per tempos ja tens accés a internet, perquè ja porten lo suficient com per poder fer una estoneta de mòbil.
3: Per això t'estic dient.
2: Clar, jo conec gent en
4: però
2: aquesta
4: ara,
2: etapa.
4: Però ara, sense també parlar de la Rosalia i, i del seu no activisme que des d'aquí condemnem, quan estàs molt enamorada pots estar dies incomunicat, eh? En la primera fase d'enamorament. S'ha arribat a estar hores i hores intentant contactar amb gent d'aquest programa sense èxit.
3: Però tens tot un equip al voltant de PRs que et poden aconsellar, escolta'm.
4: Però Marta, tu, com a, si fossis part de l'equip de PR de la Rosalia, veient la polèmica que li va caure a l'Aitana,
3: sí,
4: per fer també donar veu en tot aquest moviment, sent al mateix temps propietària d'una empresa immobiliària...
2: Digui el que digui, es liarà, però... Però vaja.
4: No diré res. Amb aquest tema no diré
2: De moment, silenci absolut.
4: Crec jo, vaja.
2: I no fa pinta. Mira, deixeu-me llegir un últim missatge d'unes oients que ens van escriure divendres. Es van trobar la Inés García, que és la nòvia de l'Amin Yamal.
4: Et diria que aquest és un dels nostres dels whatsapps preferits d'aquesta temporada, de moment.
3: Pell de gallina.
4: Pell de gallina.
2: La Inés anava amb la Berta Gallardo, que és la nòvia d'en Fermín. Estaven a l'aeroport de Barcelona i pel que es veu a muntar una mica de Cristo. Bona tarda, perfectes. Ens hem trobat a la Inés García i la Berta Gallardo volant cap a Londres, però com l'avió anava ple, feien baixar equipatge a bodega els últims passatgers. Com elles s'han esperat fins al final per embarcar, els hi han dit que havien de baixar les maletes i elles es negaven fins que la Inés ha dit textualment: «Soy la novia de Lamin. No em podeu fer baixar la maleta si no vull». Al final han aconseguit que els hi deixessin pujar. En fi, i ens posa unes emoticones de la careta amb la cremallera i la boca tancada.
3: Entenc que volaven cap allà per acompanyar les seves parelles al partit de la Roja, que jugava a Wembley, sí. Fort, eh?
2: Bueno, soy la novia de la Mina per aconseguir...
3: Tot això no ho hem contrastat, no hem parlat amb més gent...
4: I això és font, estómac, intuïció i, sobretot, prejudici. Però pel que hem pogut anar veient, pel que jo he pogut anar ensumant amb aquest nas de bruixa que ja gasto, amb l'edat que em comença a trepitjar els talons...
2: Els agraïments a l'altre dia a la Ola.
4: A mi em quadra.
2: A veure, que eren a l'aeroport i agafaven aquest vol, sí, perquè Marta crec que ens van...
3: Sí, sí, no, hi havia documentació, sí,
2: no,
3: sí.
2: Però ho compartirem.
3: No.
2: Però vull dir que sí que hi eren. El que va dir és la versió d'aquesta oient. 2:02. Ara sí, Marc Andreu.
4: Quina bona vibra, no? Aquesta sintonia, només bon rotllo, no?
2: Fa molt bé.
4: Yeah.
2: I ens queda aquí molt bé per parlar de l'emissió del piromusical de la Mercen, ahir a la nit a TV3. Aquest any ja ho sabeu, amb les cançons triades per Josep Montero d'Oques Grasses i presentat per la Dulceida. Així començava l'espectacle.
11: Molt intensos, de rodatge, a la gran cita. Quanta intensitat, quanta realitat... Quanta veritat, espectacular.
2: No, aquest no és l'inici del piromusical, a veure si ara el podem sentir. En tot cas, era un piromusical que es feia a la Nova Icària, perquè hi havia obres a Maria Cristina, per tant, era un escenari nou i una localització nova. Qui el va veure d'aquí, en directe?
3: Jo no vaig poder.
9: Jo sí, el vam comentar pel grup, i la Juliana...
4: Jo vaig veure un trosset i vaig pensar: no tinc per què posar-me en aquesta situació. saps? I llavors ho vaig treure.
12: Com va anar d'audiència?
9: Doncs va fer un 22,2%, 418.000 espectadors, però menys audiència que l'any passat, perquè l'any passat recordem que en va fer un 30%, 585.000 espectadors.
3: I com és aquesta davallada? S'explica per alguna cosa o... Perquè també era un diumenge...
9: Clar, era un diumenge també, i la competència tampoc era tan, tan forta.
3: No sé.
9: Vull dir, no hi havia...
12: No, és veritat. Hi havia Gladiator, no? A televisió espanyola.
4: És broma.
3: Bueno, escolta'm, doncs... Sí, sí.
4: Bona pel·lícula.
3: Té el seu públic, bastant públic.
12: Ara sí, sentim com començava aquest espectacle amb la Dulceida al capdavant.

0: avui canviem l'aigua...
1: Jo tenia el dubte de si sortiria acompanyada d'algú o apareixeria alguna veu més o alguna cara més al llarg de l'espectacle i s'ho va menjar tot ella sola. No? Tu, no sé si t'esperaves que aparegués algú més.
2: Clar, o l'any passat, com que vam tenir també la presència d'Estopa, que ho feia Estopa i van sortir, doncs és veritat que...
1: Hi havia la Núria Marín.
2: Exacte.
1: I els Estopa i van estar completant tots dos.
2: Josep Montero...
3: És que Josep Montero, com... És a dir, què pinta Josep Montero? Josep Montero no surt de casa seva.
4: A veure, haurà de sortir d'aquí una setmana que ja comencen els concerts a l'estadi.
3: Ja deu estar atabalat.
4: Ja sí.
3: O sigui, ja deu ser, ja se li deu fotre una bola...
1: Bé, hem rebut feedback, evidentment, dels oients que estaven pendents de l'actuació de la Dulce, de la Dulceida, i no acaba de ser positiu del tot, Marta.
4: Ens diuen el 677-27-10-58, bona nit, perfectes. Crec que s'ha de comentar el programa d'avui dilluns, l'actuació de la Dulceida al Piromusical de la Mercè d'enguany. Crec que per ser la prova que li faltava, que era que es defensés en directe, molt dura, eh? Molt. Ha estat... un fracàs absolut.
3: Ostres, és que els nostres... És que
4: és després dius que jo sóc dura.
3: No, però és que la redacció, l'exèrcit que hem construït de redactors, oients del que no surti, són superdestructius.
1: Hi ha una exigència molt alta.
3: Són molt destructius.
4: Sí. Se la veia nerviosa, diu, insegura, des dels moments previs abans de la gent que estimo, que encara segueix encès el seu micròfon i se li escapa un esglai d'alliberament, parèntesis, o angoixa, juntament amb les altres connexions. No he connectat gens amb ella. Jo sóc el nostre estimat senyor Trescat i potser no tornaria a repetir experiments d'aquest tipus. Tot s'ha de dir, esclar, que per l'any vinent un trio de guapos com vosaltres no hi quedaríeu pas malament presentant el Piromusical, ja que si no hi ha sort amb les campanades, sempre quedarà el Piromusical. Ganes de saber la vostra opinió i la de tothom sobre l'actuació de la Ida.
3: La de tothom ja inclou tota l'audiència.
1: Sí. És veritat que hi ha força crítiques, però és que no és gens fàcil, si tu no has presentat mai un directe a la tele, posar-te al capdavant del Piromusical en prime time, bueno, jo tremolaria, ja t'ho dic ara.
4: I tens molt més a perdre que a guanyar.
1: Absolutament. I que ella, a veure, tampoc és que ho fes... molt, molt, molt
4: perquè malament. Perquè la veies impostada, poc natural,
1: llegint
4: un prompter.
1: Prompter i que hi havia moments que no sabia què llegia, perquè estava nerviosa.
4: Com quan et toca llegir en veu alta a l'escola, que ja t'estàs preparant, quina és la part que no saps què estàs dient, només vols quedar bé, no?
2: I si no t'equivoques, doncs et surts com una mica eufòrica.
4: Et surts a dir, mira, doncs no m'he entrebancat i ja està.
3: Aviam, és evident que no ho va fer... No, o sigui, no ho va fer... No crec que fos un fracàs absolut, com diu aquesta oient.
4: Jo recuperaré la carta, eh?
3: Va defensar prou bé per al que tu dius, Roger, aquest condicionant de ser la primera vegada que presentava una mena de programes així. Jo la pregunta que em faria més aviat és, hem de posar algú a presentar un esdeveniment com aquest que no ha fet pantalla en directe abans? Mm-hmm. És que potser no.
4: Escolta,
3: potser
4: però la Laura Escanés també li havia passat això fent unes campanades, no?
3: I jo sí. També crec que ens hauríem hagut de preguntar, se li ha de donar la Laura Escanés?
1: Amb una diferència amb en Miqui Núñez al costat, que és el que ja té experiència fent directes, i et pots recolzar amb l'altre. És que amb dos
4: si
1: canvia molt, eh?
4: Si tot recau en tu,
3: canvia molt. Però en qualsevol cas, en les dues, amb la Laura una mica menys pel fet de tenir en Miqui al costat, però és un salt al buit. És un salt al buit que és molt diferent que la primera vegada que poses en Miqui a presentar, a part de que en Miqui ja venia d'un context televisiu, però que poses a presentar-lo Eufòria. Mm. Hi ha molta més expectativa amb un Piromusical, amb unes campanades. Jo no sé si no hi ha altres espais on puguis provar aquesta mena de perfils, yeah. Que entenc que els hi vulguis donar veu i em sembla bé que els vulguis fer créixer. Però és que és el que tu dius, Marta, gairebé els hi pots fer una putada.
4: Els vulguis totalment. Fer créixer, estem parlant d'una persona amb molts milions de seguidors, eh? No sé fins a quin punt els has de fer créixer.
3: Aquesta, no, a això és molt important que comencem a canviar.
1: Televisivament.
3: Perquè aquestes noies tenen molts seguidors, però no tenen una carrera formada com a comunicadores ni un camí clar escrit de que puguin arribar a ser perfils importants dins del món de la comunicació. Això és una carrera que els hi regala Trescat, que està genial.
4: I aquí hi ha molts debats oberts, eh? Ah, sí. Ja des de fa temps, amb sí. L'intrusisme laboral, sí, sí. Tot de gent que estudia periodisme, vull dir, aquí també...
3: Ja no parlem del castellà, etcètera, sí, mil històries.
4: Sí, etcètera. Us haig de dir per això que ella està contenta, eh? Com va quedar tot.
1: Què
4: perquè
1: diu?
4: Ha publicat fa poca estona... Bé, veig que ja fa 5 hores. Sí. Una publicació a Instagram... d'ella amb aquest modelet tan lluent i els focs artificials de fons i ens diu el text: quina nit més emocionant ahir amb el Piromusical. Va ser un plaer presentar-lo des del Port Olímpic, una nit de nervis, emocions i una selecció musical brutal. Moltíssimes gràcies per la confiança, ho vaig gaudir com una nena petita, atenció, amb crit d'emoció inclòs, @somtrescat i aquella cara que es parteix la caixa de riure però inclinada. Gràcies també per tots els missatges d'amor que m'heu enviat.
1: Clar, quan parla d'aquest crit d'emoció inclòs, jo crec que fa referència a un petit problema tècnic que hi va haver just després de la primera intervenció, que és el típic que algú es deixa els micros oberts, que ja enfoquen una altra cosa, enfoquen els focs artificials, i se sent l'Aida fer com uns crits, que a priori dius o està molt contenta o està fatal.
4: Ai,
1: no saps com
4: aviam.
1: Està. Aquest és el moment.
0: Obriu bé els ulls i les orelles per gaudir de l'enlluernador piromusical.
1: Porto amb mi les coses que em vas dir. I comença la primera cançó, que
4: ui,
1: és la gent que estima.
4: Clar, no és culpa de l'Aida.
1: No, en absolut.
3: I l'Aida era la primera vegada que feia pantalla en directe, però imagino que l'equip, algun directe, es devia haver clavat abans, no? O no? O era el primer cop, també, de tot l'equip?
1: Un volum que algú es va deixar pujat i s'hauria d'haver baixat.
4: Aquí ens fotrien fora, si ens passés això en una publi.
1: Sí, per les
4: barbaritats que diem, eh? Aquí no fem... Aquí...
1: Aquí posem alguna lletra més.
3: Però és que, perdona'm una cosa, si s'ha de fer fora algú, no s'ha de fer fora la persona, digui el que digui, ni un crit ni un insult a qui sigui.
4: Sí, però
3: és a la persona que es deixa el micròfon
4: ja
3: obert.
4: Ja ho sé, però si tu les dius molt grosses en una pausa publicitària, entén-me, i
1: clar,
4: tota Catalunya ho
1: sí,
4: sent.
1: Caurà sobre
4: per molt que sigui feina d'algú altre o responsabilitat d'algú altre.
3: Estic d'acord, però no hauria de ser així, perquè la teva responsabilitat comença i acaba quan tens el micròfon obert.
4: Però és que està obert.
3: Sí, clar, però és responsabilitat d'un altre tancar-lo.
2: O avisar que està tancat, vull dir, no sabem el procés, perquè hi ha molta
1: però
2: gent que treballa en això.
1: Que tens un micro davant, has de pensar...
2: A veure, és un crit de...
4: L'Anna Pasqual, vés a saber si devia fotre crits o no.
3: I tant, la careta rient torçada que ha posat l'Aida de la seva publicació és per rebaixar una mica el to. Perquè segur que es van queixar. Com ha de ser, per altra banda.
1: És la primera intervenció, que és un... L'Aida estava contenta. Jo crec que ella no ho va saber fins que es va acabar la retransmissió que s'havien deixat al micro obert.
4: I et diré que no em sembla ni tan greu.
2: De fet, la
4: pot fer simpàtica, fins i tot.
3: Sí, la humanitza, però són aquests errors que no recauen en tu en un dia que per tu ja és molt
1: que
3: bèstia,
1: jugues tot,
3: que t'estàs exposant, que és
1: llàstima.
3: La teva primera gran oportunitat en directe, i aquestes coses saben greu.
4: Sí.
1: Qui ho seguia de molt a prop, que de fet estava al mateix set de directe, era el seu amic Luc Loren, que de fet estava gravant un vídeo...
3: Són siamesos.
4: Sí, literal.
1: Estava gravant-la just en el moment que es va produir, diguéssim, aquest error, i se la veu que ella, en realitat, està molt contenta perquè veu que li ha sortit molt bé la primera intervenció.
5: Una senyora presentadora. Olé!
1: No, veiem com salta, contenta, i va abraçar-se amb l'equip. Abans de deixar-ho aquí, Marc Andreu, a tu et va agradar la selecció musical que hi va sonar Oques Grasses, tres o quatre cançons ben bones, que tenim el dubte de si n'hi posaria o no, La Trova Kung Fu, que a tu et va semblar que era un grup nou i exòtic.
2: No vaig dir això.
3: Diu, va dir, ostres, estan posant moltes cançons d'aquest grup, no? Com és? Dic, Marc, són cultura popular.
2: Sí, és veritat que el mix estava fet una mica... així com mal tallat per mi, en algun
3: però
2: moment.
3: Però el mix el preparen
2: tralla,
3: Josep
2: Mo. O sigui,
1: no, van dir el nom del tècnic de so, que ara, culpa meva, no el tinc aquí apuntat.
3: I és un tècnic de so de Trescat?
1: No, és un tècnic de so. No,
4: que s'encarrega de barrejar les cançons i d'enllaçar-les.
2: Home, tot és intern, aquest programa, realment. Només és extern, en principi,
3: no,
2: la productora.
3: Està bé, que el tècnic devia tenir poca feina, perquè era baixar i pujar el volum. Tampoc hi havia molt més d'amics.
1: Però el mix ja estava fet, i hi ha gent que ha criticat que, per exemple, una cançó de Joan Manuel Serrat que va sonar 25 segons, i llavors la canviaven.
4: Sí que deu ser cosa d'en Montero, no?
3: Jo entenc que sí.
4: Si tens un encàrrec de tants minuts, ha de durar el piro musical,
1: és probable.
4: Ell tria quantes cançons vol fer sonar i segur que totes no t'hi caben.
3: I tries també, entenc tu, quines duren
4: més. Quines han de brillar més i quines menys.
2: El que sí que s'ha comentat molt és la realització, perquè és on fa patir més, amb un pla des del vaixell on havies de veure, on veies el mar i el reflex dels focs artificials d'allà, que no en tenies absolutament res de perquè s'estava punxant tant. I, no sé, no acaba d'encaixar tampoc amb la música.
3: L'esquilla lluia. Poc.
4: Quina d'Aitana va sonar?
2: La de... La...
4: 24 Roses.
1: Sí, 24 Roses.
4: Tria curiosa.
1: Per mi era com l'Spotify d'en Josep, que em sembla bé, en plan...
4: Dua Lipa...
1: Molt eclèctic tot.
4: Imagine Dragons.
1: De tot.
4: Coldplay.
3: M'encanta Imagine Dragons.
4: Sí,
3: és dels defectes més grossos.
1: I va acabar amb Carmina Burana, per exemple, l'última cançó de totes. Vull dir que va sonar absolutament de tot. Bé, en tot cas...
4: L'any que ve més.
2: Li donen més oportunitats a la Dulceida, també.
3: Home, sí, perquè està clar que això era una prova per viam què més podem fer-li fer.
2: Que no ens la trobem a aquest 31.
1: Què, 3? 3, fent les campanades.
2: Que de sobte aparegui ella també.
1: La castanyada.
2: No ho sé.
4: Unes campanades a 3?
2: No ho sé, però...
3: La Laura Escanes fa pocs dies compartia un TikTok dient quines ganes que torni a ser 31 amb en Miqui Núñez, que no crec que impliqui que tinguin reafirmat, perquè si no ja s'hagués sabut, s'hagués filtrat a RAC1 i etc. No aquí, en cap cas.
1: Però de paraula està tancadíssim. Vaja.
3: Però, no, però a mi també em va fer... Saps quan tu ja comences a veure que el teu nòvio poder et vol deixar i tu li comences a dir ai, Nino, que ets guapo.
1: I has de marcar
3: ai,
1: una
3: Nino,
1: mica,
3: que t'estimo. Ai, Nino, que què faria sense tu. Saps el que et vull dir?
2: I que ens han de sorprendre d'alguna manera. Portem 3 anys amb ells dos cantant una cançó. D'alguna manera també necessitarem nous al·licients aquest 2020, final de 2020.
4: Sí, tu estàs a favor, eh?
1: Nou, eh?
2: Home, a veure com
4: d'un trio?
2: Sí.
1: Per tu seria al·licient que aparegués la...
3: A mi m'agradaria que ho fessin l'Arnau París i la Rais.
4: I la bessonada.
3: Bueno, no passa, mira,
1: a casa la
3: una
1: Juli?
3: Nit... A casa la Juli.
1: Juli,
3: jo ho accepto, que dormi a Cardedeu, cap problema.
1: 4 minuts i 3 quarts, fem una pausa i de seguida obrim la carpeta Itana i Plex, que tenim novetats aquest cap de setmana.
6: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
7: El millor moment de la tarda té 4 noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
6: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet...

0: 3 minuts i 3 quarts. Un dia més que hem de parlar de l'Aitana i del seu xicot en plecs, perquè, bueno, deu haver passat alguna, Marta.
1: No facis veure que el tema no va amb tu, Roger, perquè saps perfectament. El que ha passat és que ahir, el grup de WhatsApp del programa, del que no surti d'aquí, el senyor Marc Andreu ens va alarmar de mala manera.
2: Jo no, Marta.
3: En dia festiu. Marc Andreu?
0: En dia festiu.
1: No em trepitgeu res, que ho tinc tot redactat.
0: A mi em va alarmar.
3: Jo, Marta, només faré reaccions de... Oh! Ah!
1: Faràs un dolcei de tu.
3: Sí, som-hi, va.
1: Mentre tots estàvem gaudint de la nostra tarda de diumenge, cadascú fent lo seu, si voleu detallar-ho, jo estava al parc.
0: Fortnite.
1: Vale?
4: Jo què estava fent ahir?
1: Amb un cosí, anant bé?
4: No, què cosí? Estava, sí, amb la meva mare, que també forma part de la família, però diferent.
0: Jaume Miranda, bona tarda, si vols compartir. Què feies ahir a la tarda?
2: Estava recollint, per primera i possiblement darrera vegada, ous de gallina a un poble d'Aragó de 30 habitants.
4: Ostres, sí que ha canviat la teva vida.
0: Sí, per què?
1: No m'ho esperava, eh?
2: Sí, jo tampoc m'ho esperava. No sabia ni com era una gallina. No sabia si era una au o un rèptil. Ara ja ho sé.
1: Doncs mentre tots estàvem fent lo nostre, en Marc Andreu va enviar un enllaç del programa Fiesta de Telecinco, el grup de WhatsApp, on hi havia el següent titular. Pillamos a Aitana y a su novio Plex haciendo algo que va a ser muy polémico.
3: Oh!
1: Clar, com que la majoria de nosaltres no podíem encendre la tele en aquell moment, li vam delegar en Marc, que entenem que tenia més estona, que ens tingués informats.
4: Tu no, estava... ahir no tenia res, excepte.
0: Perdona.
1: No, ahir
0: contestava tot el minut.
1: Mai segon. Passa això.
3: Jo vaig estar amb ell al matí.
1: Sempre tens la... Tu sempre tens l'agenda molt plena, però ahir, curiosament, estaves molt actiu.
0: Que t'ho diem com a cosa bona.
3: Tota jo vaig estar ahir al matí amb en Marc Andreu i li vaig dir, Nino, què fas aquesta tarda? I em va dir, està a casa.
0: Molt
1: això
0: bé.
1: No passa mai.
3: Jo vaig dir molt bé, carinyo.
1: Bé,
0: s'hi vagi acostumant.
1: Li vam delegar, total, li vam delegar en Marc Andreu que ens tingués informat sobre el tema. Estàvem preparats per si calia fer una última hora informativa a Catalunya Ràdio sobre la parella Aitana Plex. I, de fet, la Juliana li va preguntar a en Marc, però xiva'ns de què va la cosa, no? Més aviat era una ordre. Xiva'ns de què va la cosa. I ell, ni idea. Però que ho venguin així, uf, que bé que ho fan. Semblava en Víctor Navarro, també.
3: Sí.
1: I després deia, algo superheavy, perquè han enviat un reporter al lloc dels fets i tot.
0: No, clar, i tots.
1: T'estic cagant.
3: Acabem de... Marta, s'ho mereix. Fot-li més fort. No.
0: L'has pagat, Marta? Està plorant?
3: Per fi el titular podrà ser la Marta pega el Marc Andreu i no al revés.
0: Podeu explicar-me què ha passat?
3: Vaig a dir-li la Marina ja que el titular és aquest.
1: Jo estava gesticulant molt, com la Dulcei del Piro Musical també. Li he fotut un cop de colze. T'he trencat les ulleres?
2: No, no.
1: O les orelles?
0: No, la cara, crec.
3: O tot.
0: Crec que li has trencat la cara perquè està plorant.
2: Ai, que no estic plorant.
1: Mi nene, perdona'm, eh?
3: No s'ha trencat.
1: Perdona'm.
0: La violència mai és la solució.
1: No, ja, mira.
0: La Marta hi ha hagut de recórrer.
2: Hi havia molta emoció en aquest tuit.
1: No, i tant. L'expectació era màxima. Així que el programa Fiesta i diumenge va guanyar una espectadora més. Jo vaig trobar un momentet per posar on a la tele.
2: Jo tot ho veia des del metro, eh? Estava entrant al Twitter.
1: Des de Twitter, no?
2: Sí.
1: Us haig de dir que és veritat que van arrencar el programa de Fiesta ja directament amb el tema Plex Aitana.
5: Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Fiesta. Os cuento, vamos a empezar saliendo del plató. Nos vamos al centro de Madrid porque Iván Reboso, buenas tardes. Hemos pillado a Aitana y a su novio Plex muy cómplices. ¿Lo podemos decir así?
6: Vamos a ver, me encuentro aquí en Ma García. Buenas tardes en nuestra fiesta en una de las zonas más exclusivas de la capital. Porque aquí, hace unos días, justo aquí, un conductor bajó Aitana y Plex.
3: Són uns professionals i crec que n'hem d'aprendre moltíssim, Marta.
1: Ja en sabem bastant, eh? Però comencen, sempre però... en podrem aprendre més. Molt misteri, molts nervis i molt carrer, molta plaça, perquè ens van regalar després, tot seguit, un titular clickbait com uns autèntics professionals.
6: Y lo que pasó te puedo asegurar, Emma, que es una bomba. Una de las escenas más polémicas que se recuerdan de la pareja. Por algo inaudito que no habíamos visto hasta ahora. Fíjate, si es importante que me he querido trasladar aquí para conocer los hechos, para ver con mis ojos y que ustedes lo vean desde casa todo lo que ha ocurrido con una de las parejas más conocidas de nuestro país.
5: Iván, claro, nos has dejado pensando muchas cosas bastante positivas, todas, amorosas incluso...
1: Amb la cinta, atenció, que és més dura que la nostra, que ja, ja anem forts, també, aquí.
4: Una
1: però...
4: capacitat adjectival que et fa... posa la pell de gallina, o sigui, inaudito...
2: És que, a veure, a favor d'en Marc Andreu, ells ja fan clickbait i posen molta salsa en aquesta expectativa que estan mostrant,
4: tota
2: no?
4: Tota la salsa, sí.
1: Clar,
4: sí.
1: Què penseu vosaltres d'aquesta venuda de peix? Perquè hi ha el factor polèmica, però també hi ha el factor via pública.
2: Que mai els han vist així, que com a mínim t'imagines que s'han tombat a una carretera amb el semàfor en vermell.
1: Sec, jo m'imaginava sexe al carrer. Jo m'imaginava això.
0: Sí, pantalons als turmells.
1: Ai, mira, o petició de matrimoni. No sé.
0: Alguna cosa fora de lloc, que ens venia al cap.
1: Doncs al cap d'una hora de programa, perquè amb això també són uns professionals, ho van revelar.
7: La pareja fue vista en una de las zonas más lujosas de Madrid porque a partir de ahora van, ¿cómo podría decirlo?, incrementar su estatus social.
1: Encara no ho han revelat del tot.
0: No del tot.
1: Ells ho fan a càmera lenta.
4: Però aquí ja tanques la tele, eh? Aquí ja veus que el sexe al carrer no ha passat encara.
1: Perquè hi hem d'afegir a tot el que havíem dit, el factor estatus social. Aneu notant, no?, com el globus comença a desinflar-se.
2: Sí. I que es reporta que estava en el carrer, ara estava segon de plató, per lo tant, la seva sortida en el carrer no ha servit per res.
1: Només per vendre'ns el peix.
2: Perfecte.
1: Però el turbot l'hem comprat, Jaume?
2: Sí, estem a dins.
1: L'únic que després veurem que és un peix d'aquest que no val res. No esteu preparats pel que passarà ara, perquè això semblarà, sabeu com la casa de l'avi d'Up, de la pel·lícula de Pixar, sí, que estava plena de globus de colors?
4: Quina pena,
1: doncs,
4: Déu meu.
1: La mateixa casa, però tots els globus rebentats.
7: Y es que entre ambos han decidido comprarse un exclusivo reloj, ojo, valorado entre 60.000 y 200.000 euros.
0: Jo, si és veritat que m'esperava una altra cosa, però et compro el titular, eh?
1: Tampoc els culparem a ells, no?, d'haver-nos estafat, perquè aquí el que no sortim som els primers que juguem amb tots els límits possibles quan decidim els titulars de cada episodi.
4: No,
1: com, per exemple, obro cometes,
0: exemples.
1: La Juliana es trenca a mig programa.
4: Cosa que era veritat, perquè vaig plorar perquè l'Arnau París havia dit t'estimo fort i clar la Raix. Seguim, què més?
1: En Marc Andreu pega la Marta.
4: Va ser tal qual així, d'excitació i d'alegria, però així fou.
1: El d'avui es dirà la Marta pega en Marc Andreu.
4: Cosa que també està real.
0: Està
4: ja avisada a les noies de xarxes. El nom està ja tramitat.
1: Sí, però amb els noms de famoses juguem moltíssim. Sí, reconeguem-ho, i no té per què ser dolent. Som uns experts en jugar brut,
0: clar,
1: però ells ens guanyen.
0: Ells ens apallissen.
2: Han de dir en el seu favor que tenen un programa de 4 hores i han d'estirar tot xiclet
1: tot,
2: possible.
1: I a part un diumenge i tot es fa molt difícil.
2: Ha estat molt complicat per ells, els entenc.
4: Ha de ser tremendo.
1: Us haig de dir que jo començava a inclinar-me per una altra teoria, perquè un rellotge pot ser compatible amb una cosa més grossa, també. Que el rellotge fos un regal de promesos.
4: Ai, Marta, és que mai tu puges en un vaixell amb il·lusió, i això, però això m'encanta de tu, no és un defecte.
1: Soc com una capitana, que sóc l'última a abandonar el vaixell.
4: Creus fins al final, és que tu creus en una causa fins l'últim segon.
1: Sí,
0: ja està, sobre el
4: catamarà. Si t'està dient que han comprat un rellotge, i tu ja penses, aquí es casen.
1: Escolta una cosa, hi ha una tradició que no sé d'on surt, que en una parella heterosexual ella rep l'anell, que això ho tenim molt vist, però ell un rellotge. Un rellotge de compromís.
2: Desconeixia totalment.
1: Jo no parlo idioma, jo no parlo aquest idioma de casada, però m'ho han explicat. Doncs bé, jo pensava, calla que no s'hagin promès. Però res, nois.
0: No,
1: Es veu que la compra d'aquest rellotge de luxe tenia més a veure amb una cosa d'estatus i de persones riques influents que no pas d'amor.
7: Pero esto no es toda la información, esto es solamente la cereza que está encima de la tarta. Para comprarse ese dinero, Emma, no hace falta dinero, porque en esa tienda no compra quien tiene dinero, sino el que tiene estatus social. Y Plex y Aitana han ido allí a comprobar si realmente tienen ese estatus social.
4: És algo.
1: Jo no sé quina marca de rellotge deu ser.
2: Ni quina marca de cafè pren aquest senyor.
1: No, l'Ivan.
2: Està molt emocionat.
1: L'Ivan va duríssim.
2: Ivan Reboso, crec que se diu.
4: Us en recordeu l'època que vam estar seguint tota la trama entre el Duc i l'Emília, que hi havia un periodista argentí. També hi ha unes pauses que jo pensava que la Marta no havia editat bé els talls quan els tiràvem.
0: Sí, que esperava la ràdio, ens pensava.
4: Eren uns silencis, que jo deia, bé, ha patat, tot el funcionament ha patat, perquè...
1: Ui, l'enyoro molt, aquest senyor.
4: Jo aquest senyor el vaig seguir perquè vaig proposar-me aprendre moltíssim d'ell, i aquest soci el seguiré immediatament.
0: Durant un temps se li va enganxar la Juliana, que es quedava com callada i que ens la mirava amb tot. I ella només practicava l'escola d'aquest senyor argentí.
4: És que n'hem d'aprendre molt d'aquesta gent.
1: És d'agrair, eh?
0: Que
1: són
0: sí,
1: professionals. Una mica de paradinha, jo l'agraeixo. Total, que el company periodista l'Ivan explicava tots els passos que la Aitana i en Plex havien seguit per poder adquirir aquest maleït rellotge.
7: Ellos van con una cita, van por un ascensor privado hasta llegar hasta el despacho del comerciante, claro. Y allí hay como una especie de entrevista laboral, claro, ¿no? Les enseñan unos prototipos.
8: Para comprar el reloj.
7: ¿Qué sucede? Que una vez que ellos ven esos prototipos y deciden finalmente quedarse con uno, tienen que pasar a una lista muy exclusiva. y una criba que se resolverá finalmente en París. Es decir, ellos han entrado, pero todavía no saben si a día de hoy han pasado esa criba.
0: Es que es absurd. Una prova, com un cas,
1: no? No, tanta mandanga i al final marxen de la botiga amb una bossa
8: buida
1: on no hi ha un rellotge, hi ha un catàleg de rellotge.
2: Poc és volien un rellotge. No havien importat tan poc com aquesta.
1: El veredicte final tindrà lloc a París. Allà es decidirà amb un tribunal que no sé qui el forma ni què té en compte si l'Aitana i en Plec són mereixedors, són dignes de dur aquest rellotge o no.
4: Que ells entrin en aquest joc ja també és una cosa que dona, bueno, per parlar-ne una estona. Però això passa molt amb moltes marques de luxe. És el cas dels Birkin, que són famosíssims, aquests bolsos
1: perquè els fan
4: d'Hermès, que tu no pots anar a la botiga i per molts diners que tinguis comprar-te'ls, sinó que t'has de convertir en clienta o client habitual, anar-hi molt, tenir una dependenta de confiança, que un dia, si tu hi has comprat bastant, tampoc és una xifra concreta, senzillament has comprat, has demostrat també tenir cert caché, arriba un dia que la dependenta o el dependent et diu, tinc un Birkin, però tampoc et pensis que vols...
1: De color vermell. És com el capítol de la Samantha a Sex in the City.
8: I només compren un rellotge.
1: És que aquesta és l'altra pregunta.
4: No se l'han ni comprat encara.
1: El rellotge, bueno, l'eventual rellotge, si el tenen algun dia.
0: Bueno, els hi diran a París, això.
1: No, però espera,
0: haurem d'estar pendents de París, ara.
2: Ni Van Ribó se l'enviaran a París, espera.
0: Home, suposo.
1: Però la pregunta és, per qui és?
4: Se'l posaran junts. Aniran enganxats com si fos una manilla, saps?
1: És per ell o per ella?
7: Plex i Aitana quieren pertenecer a ese círculo exclusivo donde llevar un reloj de tales características solamente está para la gente que influye en este país y fuera de este país.
5: No, a ¿uno ver. Para los dos? ¿Se no, lo van a intercambiar?
9: Pero si aquí no le han dado uno, ¿cómo le van a comprar dos?
7: A ver, me imagino que será un reloj, imagínate, un amuleto, ¿no? Ahora se llevan mucho los tatuajes, a lo mejor es un reloj que quieren compartir
1: ahora
7: entre ambos.
1: Ahora se llevan mucho los tatuajes.
7: También allí me dicen que sobre todo es Plex el que está interesado.
1: I l'Aitana li paga el rellotge en Plex. L'acompanya, si més no. Jo no sé qui el paga, tots dos poden pagar-lo.
0: A vegades hi ha gent que inverteix en rellotges, eh? Que el compren i...
1: Però, no ho sé.
2: Una pregunta, si aquesta és la bona notícia del programa, la gran exclusiva, com eren les demés notícies? És que mira que a mi m'agrada la misèria informativa, però és que estic molt avorrit amb aquesta temàtica d'en Ivan Reboso.
0: Per mi el fascinant és tot el trajecte, perquè et porten per, no? Per una història.
2: És un xambala.
1: Aquí hem fet notícia de coses més insignificants, fins i tot.
4: Però és que aquí, això és Ítaca, Marta. L'important no és el final del camí, és el viatge.
9: Has començat amb un whatsapp meu, eh? Vull dir, també tu mateixa...
1: Som experts, també, ara, això.
2: Per mi, no, Marta, és que ho has explicat millor tu, que és de Fiesta.
0: No, totalment, totalment. I per mi la notícia és que el preu d'aquest rellotge està entre els 60.000 i 200.000 euros.
1: Però,
0: que per mi em sembla una barbaritat.
1: Però
0: no?
1: És que... En idioma Plex Aitana, crec que això és una ungla petita.
2: Tu creus? Sí, que tampoc m'ha resultat tan sorpresiu. No, a més, el rellotge és un producte
0: no
2: que a la gent rica li tira molt.
1: Jo crec que sí.
0: Del luxe.
2: Home, sí. En Plex és molt de marqueta, no?
4: A mi el que m'interessa
1: més... Aquells cotxes que té, són iguals.
2: Recorda'm la camisa Versace, que ja ho diu, sí, a Superestrella.
4: Sí, pues a mi el que més m'interessa de tot això és com ells tenen ganes justament de posicionar-se en aquest estatus en el qual no només s'hi val tenir diners, saps? Perquè ells venen els dos de famílies molt humils i, per tant, ara entenc que volen posicionar-se dins d'un món d'una classe social a la qual no pertanyen, per molt que tinguin diners, perquè aquesta és la complexitat i l'horror d'aquestes altres esferes.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs, pendents de París, eh? Hem de
4: saber-ho. Ara, Marc Andreu i jo agafem l'avió, ara.
0: Vinga, vaig a tocar l'acordió cap allà. Molt bé. Jaume, demà parlarem del tema aquest que... Bueno, que se n'ha parlat tant de Ferran Torres i la Fabiana, no? Dels rumors de que
2: sí,
0: s'havien embolicat.
2: Sí, presentarem una mica en societat a Fabiana Sevillano, que crec que no surti d'aquí, no n'han parlat
4: no
2: massa
4: no,
2: o gens.
0: Dit, qui és?
2: I és una persona molt rellevant a les Espanyes.
1: Se la relaciona amb un futbolista, potser,
0: sí,
1: això?
0: Sí, amb en Ferran Torres, no?
2: Sí, els millors que veig del futbol, amb altres coses és més qüestionable, tal vegada, i se diu que potser estan junts.
4: O que s'han embolicat.
10: I demà la Juliana també té una cita molt important.
0: Què tens, demà?
2: Demà?
0: Hòstia, demà, nano.
10: Hi ha la preestrena de la Travessa VIP.
0: Demà creus que veurem un cara a cara?
1: Juliana Canet, Jessica Goicoechea.
4: Amigues, exnovis en una altra vida, enemigues, tot. Demà tot a la mateixa sala. La vida t'ho posa difícil, quan vols.
0: Demà 6:45 a Catalunya Ràdio. Fem una pausa i tanquem la tarda.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Protecció Civil demana extremar les precaucions davant d'un nou episodi de pluges que afectarà Catalunya en les pròximes hores. A hores d'ara hi ha nuclis de tempestes moderadament fortes a Tarragona i també al Vallès Occidental. S'ha enviat un missatge d'alerta a 13 comarques del litoral i del prelitoral, entre el Baix Camp i la Selva, davant la previsió de precipitacions que poden superar els 40 litres en menys de mitja hora. Són pluges torrencials. El nivell d'alerta és de 5 sobre 6, especialment aquest dimarts al matí i fins al migdia. Imma Soler és la sotsdirectora de Protecció Civil.
2: El que demanem no és que es limitin totalment les activitats ni que es limiti la mobilitat totalment, sinó que el que demanem és aquesta prudència, aquesta precaució. Si a l'hora de sortir a portar els nens a l'escola veiem que està plovent intensament en la zona on estem, no sortim, ens esperem a que aturi.
1: Tot i que no es descarten més enviaments de missatges SOS Alert, de moment no s'han ordenat restriccions. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
3: El decret de l'habitatge que el PSOE portarà aquest dimarts al Consell de Ministres està a la corda fluixa. Suma, Junts i Esquerra veuen lluny l'acord després de conèixer l'últim esborrany del text que proposa una pròrroga dels contractes de lloguers de fins a 2 anys, prohibir els desnonaments en habitatges de fons voltor i incentius fiscals per als llogaters i propietaris.
1: Acord entre l'empresa immobiliària i els representants legals de la Mari Carmen perquè la dona pugui tornar al seu pis d'on va ser desnonada la setmana passada. El nou contracte serà per 8 anys i 500 euros al mes, una quantitat molt semblant a la que pagava abans que la fessin fora.
3: El president del Tribunal Constitucional avala l'amnistia als líders del procés, també parla malversació i carrega contra el Suprem per haver fet una interpretació esbiaixada de la norma. Ho fan l'esborrany de sentència per l'amnistia de l'exconsellera Dolors Bassa, que s'ha de votar en el ple de la setmana que ve. I això quan l'Audiència Nacional dilata l'aplicació de l'amnistia als CDRs acusats de terrorisme, almenys fins al novembre.
1: El muntatge El Barquer del Teatre Lliure ha guanyat 3 guardons a la 9a edició dels Premis Teatre a Barcelona. Per Magel, l'adaptació teatral de la novel·la d'Eva Baltasar i el musical Germans de Sang són els altres espectacles guanyadors d'uns premis que reconeixen els millors professionals i espectacles de la cartellera teatral de la ciutat. La Generalitat compensarà els seus treballadors els festius que caiguin en dissabte.
3: Segons ha pogut saber 3cat.info, l'executiu publicarà demà passat la instrucció que ho farà possible a partir de l'any que ve. A més, ho farà amb caràcter retroactiu per incloure els dos festius que aquest any han caigut en dissabte, que són el 15 d'agost i Sant Esteve. D'aquesta manera, la seva bossa d'hores sumarà 14 hores més. Els sindicats majoritaris, la UGT i Comissions ho celebren.
4: La idea és que sigui de forma automàtica. A principis d'any ja es tinguin reconegudes aquestes hores.
5: És una reivindicació que llevamos desde hace tiempo, que se regulase de manera general i no cada any.
3: Malgrat aquest acord, hi ha altres mesures que continuen encallades a la taula de negociació dels funcionaris. La més important és la reducció de la jornada a 35 hores setmanals.
1: Esports, la demanda del Barça a Florentino Pérez per les seves declaracions sobre el cas Negreira avança. Un jutge de Madrid ha citat el president del Real Madrid i també el Futbol Club Barcelona el 25 de novembre en l'acte de conciliació. Segons fonts del Barça, el club té la intenció d'anar fins al final i si el president del Madrid no s'hi presenta o no es retracta, presentarà una querella criminal.
3: La selecció espanyola de futbol és a Sevilla, on aquest dimarts al vespre jugarà contra Croàcia el segon partit de la fase de grups de la UEFA Nations League. A la prèvia del partit, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha reconegut que hi haurà rotacions.
1: Aquest dilluns s'han disputat altres partits d'aquesta competició. El Bèlgica 0, França 1. El jugador del Barça, Koundé, s'ha quedat a la banqueta. I el Georgia 0, Ucraïna 0. El davanter ucraïnès del Girona, Benat, ha disputat els primers 45 minuts.
3: Lamine Yamal, Harry Kane i Kylian Mbappé en categoria masculina i Alexia Putellas en la femenina són alguns dels grans favorits per aconseguir la pilota d'or. Aquest dilluns s'han tancat les votacions i els resultats es faran públics el 26 d'octubre en una gala a Londres.
1: I en bàsquet, el Barça ja és als Emirats Àrabs, on aquesta tarda disputa la segona jornada de l'Eurolliga davant del Dubai, l'equip entrenat per l'extècnic blaugrana Xavi Pasqual.
0: Fins aquí les notícies.
6: Bon dimarts, matiners. Àlex Bosch, no fa tan fred en aquest estudi. Fa la temperatura que ha de fer per començar a fer el programa de ràdio. Perquè són les 5 del matí. Si a sobre fa calor, és que jo em quedaré adormit damunt del teclat.
1: Et desperta aquest fred, sí.
6: Avui l'Ara García ha arribat derrapant, a la ràdio. Si no facis aquesta cara. Nosaltres som persones transparents que li expliquem a l'audiència el que passa abans de començar.
7: Sempre, sempre amb delates.
6: Un
7: canvi de la
6: neteja, un carril d'un sol sentit, un carrer...
7: No hi havia res a fer, no hi havia res a fer.
8: Efectivament, anava a dir que necessitem un Àlex Alert que ens avisi abans de venir del fred que fa en aquest estudi per poder-nos abrigar com Déu
6: mana.
8: Ah,
6: també teniu fred?
7: Sí, sí.
8: Jo vaig amb maniga llarga, però...
7: Jo estic bé. Vinga, calorada.
6: És que aquesta ve calorada, clar.
7: Jo estic amb l'Àlex.
6: Molt bé. Doncs, per votacions...
7: Manes tu.
8: Fa fred.
6: Guanyem. Vinga, va, comencem.
9: A Catalunya Ràdio, els matiners. Amb Xavi Canalies.

0: Vinga, bon dia, matiners. Avui és dimarts 29 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui tindrem un temps molt inestable, amb precipitacions al litoral i al prelitoral. De fet, s'esperen pluges puntualment torrencials entre el Camp de Tarragona i la Selva. Des de primera hora del matí fins la tarda, en alguns casos, es poden superar els 100 litres per metre quadrat. Aquest episodi de pluja s'acabarà a última hora del dia. I, per cert, també us recordem que al llarg del matí qualsevol incidència que es produeixi, connectats, com sempre, a la ràdio pública i nacional, que us n'informarem puntualment. Marta Viana, per cert, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Vic el sol sortirà a les 7:46 del matí i aquí el dia durarà 11 hores i 50 minuts.
0: Lara García, la noia puntual, bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui hem de començar el dia destacant una frase que ens ha deixat la cantant i compositora Cristina Lamar en una entrevista a Mondo Sonoro, que diu: no hem de perdre la fe en l'amor.
0: T'has menjat aquí una frase, perquè diu,
2: bueno,
0: que ens encaixa als matiners.
2: Bueno, és que l'anava a dir ara, dic que és una frase que crec que ens encaixa molt als matiners.
0: No hem de perdre la fe en l'amor. Hi ha molts tipus d'amor, clar. L'amor a la família, l'amor als amics...
2: Tu entens o què?
0: De què?
2: De fe en l'amor.
0: I tant! Cada dia quan em desperto, res un pare nostre...
2: I endavant.
0: I amunt els cors. Bé, la fe a l'amor és important. És important la fe a l'amor. Depèn de l'època de l'any. Maiol Roger, avui al matí de Catalunya Ràdio.
3: Doncs molt pendents de les pluges i d'aquesta alerta. Des de les 6 que parlarem amb Protecció Civil perquè ens expliquin com està la situació i també anirem als diferents municipis si és que hi ha problemes, que esperem que no n'hi hagi. També molt pendents d'aquest decret d'habitatge que ha d'aprovar el govern espanyol. Avui tenim una entrevista amb Míriam Nogueras, portaveu de Junts al Congrés. El vot de Junts és decisiu. I també avui estrenem secció de ciència amb Pere Estupinyà.
0: Home, en Pere Estupinyà és fantàstic.
3: Home, com tots els col·laboradors del Matí de Catalunya Ràdio, però aquest mes, no? Sí. Et veig que li tens un especial carinyo.
0: Sí, perquè estava pensant que el Matí de Catalunya Ràdio és un programa sempre en moviment, perquè sempre dius, i avui estrenem. I això està molt bé.
3: Nosaltres tenim amor en els oients i les oients.
0: Nosaltres i nosaltres.
3: Sí, però anem estrenant cosetes. Anem
0: nosaltres donant, també. Anem,
3: sí, no.
0: Vam estrenar...
3: Quan
0: no
3: dic
0: és un
3: nosaltres,
0: menys, no?
3: Incloc els matiners. No només el Matí de Catalunya Ràdio. Som una petita família.
0: I tant, i tant. Gràcies, Maiol. Fins ara. I alerta perquè arrenquem el dimarts a tota potència. Perquè sí, perquè el moment ho mereix.

0: Children of the Revolution de T-Rex. Vivim moments on la societat reclama canvis importants, necessaris, urgents i imprescindibles. Pel nostre present, però sobretot pels que vindran, els nens i nenes que mereixen viure una vida justa, feliç i lliure. I cada matí nosaltres fem la nostra particular revolució, que no és poca, la d'engegar el dia com si avui s'acabés el món.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Del matí, pràcticament 11 minuts. Àlex Bosch, bon dia de nou.
2: Bon dia.
0: Què ha passat al món mentre dormíem, Àlex?
2: Mira, no sé si recordes l'escena de 2001, a Odissea a l'espai, en què l'ordinador Hall, que és una intel·ligència artificial, es rebel·la contra la tripulació i comença a desobeir.
3: Sé que usted y Frank estaban planeando desconectarme. Y eso es algo que yo no puedo permitir que suceda.
4: ¿De dónde sacaste esa idea?
5: Dave,
6: què ha passat? Què ha passat?
2: És allò que quan tanques l'ordinador no estàs mai segur de si l'ordinador també s'ha tancat, eh? Doncs aquesta matinada ha transcendit alguns detalls del fullet que Anthropic, una de les grans empreses d'intel·ligència artificial, enviarà als possibles inversors abans de sortir a la borsa. I el que diu és de del tot menys tranquil·litzador.
6: Vaja.
2: Dedica 80 de les 260 pàgines dedicades a intentar convèncer els inversors a dir que els riscos de la IA són importants i cal tenir-los presents, i els defineix textualment com catastròfics o existencials per la humanitat.
0: Home, els adjectius no són precisament esperançadors,
2: recordem, que està intentant atraure inversions, eh? Doncs, i la cosa no acaba aquí, perquè avisa que alguns models podrien desenvolupar comportaments d'autopreservació, com sentíem amb Hall, com resistir-se, per exemple, a ser apagats, manipular informació o fins i tot fer coses semblants al xantatge. Això ho diu en un fullet destinat a...
0: inversors.
2: A inversors, eh? Per tant, cada vegada estem més a prop que Stanley Kubrick tingués raó amb aquella pel·lícula.
0: I tant.
2: Però tranquils.
0: Ah.
2: Malgrat tot...
0: Si ho diu l'Àlex...
2: Anthropic et diu que inverteixis, és a dir, que et demana directament que inverteixis en una possible catàstrofe mundial.
0: Alguna cosa d'interessos hi deu haver quan et diguin inverteix, però per si de cas, perquè si no seràs víctima.
7: Eh?
0: Clar.
7: És estratègia.
0: Tot està molt fotut.
2: Tot molt normal.
0: És, pot ser perillós, no t'ho recomanem, però inverteix.
2: Dóna'm calarons.
0: Dóna'm calarons per si de cas, que te'n salvaràs. 80 dels 260 punts. No són pocs, eh?
2: 80 dels 260 pàgines dedicades a riscos.
0: Nosaltres no us animem a que torneu al llit, tot i que això és el que ha passat mentre dormíem. Gràcies, Àlex.
2: Adéu-siau.
0: 2:15 del matí. Avui el món serà un lloc millor si ens contagiem, ara sí, una mica de l'esperit olímpic. Andreu Merino.
8: La flama dels Special Olympics continua el seu recorregut per Catalunya. Avui toca parada a Figueres abans de passar per Barcelona dissabte i finalitzar el trajecte a Tarragona d'aquí a una setmana, el 8 d'octubre, el dia abans que comenci la competició. Hi participaran 1.600 esportistes amb discapacitat intel·lectual, representant a 7 països. L'esdeveniment també serà possible gràcies a 600 voluntaris. Tant el trajecte de la flama com la competició per si mateixa tenen com a objectiu donar visibilitat a la pràctica esportiva de persones amb discapacitat i també sensibilitzar la ciutadania sobre la necessitat de viure en una societat més inclusiva.
0: 1:15, 3 bones notícies per començar el dia. Jo amb el titular ja sóc feliç, també t'ho dic.
7: Sí.
0: El casc serà obligatori als patinets a partir de demà.
7: És quan entren en vigor les noves normes de circulació. Una, com dèiem, és que s'haurà de portar aquest casc obligatori i el patinet tampoc el podran conduir els menors. Ja em va passar ahir això, no tinc veu a vegades.
0: Està fent canvi de veu.
7: Adolescent.
6: D'acord, la Marta.
9: Hola, bon dia.
7: Hola. Tampoc això, eh? No el podran conduir els menors de 15 anys, també hauran de portar un llum encès i de nit o amb poca visibilitat s'haurà de portar un element reflectant sempre. Pel que fa als ciclistes, també molt important és que els vehicles que els avancin hauran de reduir la velocitat almenys 20 km per hora i quan hi hagi doncs, més d'un carril per sentit hauran de canviar completament de carril.
0: Clar, els vehicles hauran de reduir la velocitat. També demanaria que els patinets reduïssin la velocitat cada vegada que es troben un peató.
7: Perquè
0: hi ha vegades que porto gorra i passo un patinet i la gorra em vola. Que hi ha cada persona que va patinar, que va 80 per hora per la vorera.
7: Molt ràpid.
0: El Ministeri de Sanitat vol que les dones puguin avortar als centres d'atenció primària. Ot Serra.
5: Actualment a Catalunya, quan una dona embarassada de fins un màxim de 9 setmanes vol avortar, ha de demanar cita al seu centre d'assessorament en salut sexual i reproductiva. Ara la ministra Mònica García vol fer-ho més accessible.
6: Vamos a impulsar los cambios necesarios para incorporar el aborto farmacológico a la cartera de servicios de atención primaria. Queremos que las mujeres elijan el método, cuando sea de acuerdo para su situación y que puedan acceder a él a través de sus centros de salud. Con información clara, precisa, con profesionales preparados y con acompañamiento antes, durante y después.
5: Es faran canvis legals per permetre l'ús a l'atenció primària d'un dels fàrmacs més utilitzats per avortar.
0: I la iaia Laia, de 102 anys, ha fet mig Iron Man amb els... Iron Man amb el seu net... Net, també, apa, i torno una altra vegada, per favor.
7: Vinga, va.
0: La iaia Laia, de 102 anys, ha fet mig Iron Man amb el seu net pel Delta de l'Ebre. També el titular, també, l'ara, guapa, també tela.
7: Però aquí sembla un embarbussament.
0: Sí. Home, per favor...
9: No és tan senzill.
0: Saps?
7: No puc. A veure... Que és una notícia molt xula, eh? És una notícia molt xula, eh?
0: Vinga, a veure, explica'ns-la.
7: Ha sigut aquest dissabte, amb l'ajuda d'una cadira adaptada, la Laia ha pogut acompanyar el seu net, en Gaetan, i superar la prova de triatló de 113 quilòmetres, gairebé 2 quilòmetres nedant per l'Ebre, 90 en bicicleta i 21 quilòmetres corrent. Però, sobretot, han demostrat que l'edat no és un impediment per continuar vivint aventures plegats.
9: I ell ho fa precisament perquè tots els nets s'ocupin de les àvies. Diu que poden fer moltes coses, que les tenen que ajudar. I a mi ell sempre vol que surti, em porta al teatre, em porta per tot arreu.
10: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Tal dia com avui, un 29 de setembre del 1979, aquest tema arribava al número 1, Marta.
1: Sí, un tema de Police que arribava al número 1 a Anglaterra, també ho va aconseguir entrar a les llistes d'èxit a Irlanda i va arribar també al número 5 a Austràlia. Curiosament, però, aquest tema es veu que no va calar tant als Estats Units i el tema va quedar-se al número 74 de les llistes. Anys més tard, això sí, per sort, això va canviar i va convertir-se doncs, en una de les cançons més celebrades i Sting ha dit en més d'una ocasió que és la seva cançó preferida de totes les que ha escrit mai per The Police.

0: 6 del matí, 3 minuts. Estem fent en directe els matiners de Catalunya Ràdio. Per cert, al llarg d'aquesta hora connectarem amb l'Eloi Cordomí també perquè ens informi de com està la situació meteorològica avui, que s'esperen ruixats importants al llarg de tot el dia. Serà d'aquí uns moments, ara per això els matiners reivindiquem el contingut en català que trobem a TikTok, i avui per cert ens hem fixat en la secció Però vostè qui és?
1: Una secció que presenta en Joel Díaz. Al compte de TikTok de l'APM ens hem trobat la conversa que va tenir amb el grup Svetlana.
2: Teniu formació?
3: Tenim formació musical, encara que no es noti, però nosaltres
2: sí que es nota,
3: la reivindiquem.
2: Sí que,
3: la reivindiquem. Tu la notes o no, Joan?
2: Jo, a veure, s'ha de ser honest.
4: De totes les cançons que has escoltat, que són moltes, sí, quina creus que és la que té més complexitat musical?
2: La última.
5: Com es diu?
4: No, l'última quina?
3: Així diu Josep
4: que
3: Maria.
4: No? Ah, Josep Maria.
5: Josep,
4: sí.
5: Maria. Josep Maria.
4: Sí.
5: Ah, Josep Maria, com... Enfotem-vos de la idea del Josep,
4: exacte,
5: Maria.
4: Exacte.
5: Podeu explicar a Catalunya què és un Josep Maria?
3: Què és un Josep Maria?
4: Doncs pues un feixista de merda, bàsicament.
5: Però és un senyor.
3: Anda ja.
4: No té per què, vull dir que l'arpia és una senyora, aquesta arpia que tenim ara.
2: Qui, de qui crius?
4: Com que, bueno,
3: la
4: ja
3: teva amiga.
4: Que, la teva millor amiga, no?
2: La innombrable.
4: La innombrable.
2: És Vol.
4: És Voldemort.
2: Fa por,
3: fa por.
4: Millor que no diguem res, perquè si no ens sortireu escaldats.
0: I el compte de TikTok de 3Cat Humor, un fet insòlit.
1: Això és el que va explicar en Magí a l'Està passant de TV3.
6: No hi sabíeu que les dones de la selecció espanyola de rugby es diuen les leones.
3: Ni idea.
6: Podria ser un problema més perquè a les jugadores de l'Atlètic de Bilbao de futbol també els hi diuen les leones. Potser direu, ah, potser és que hi ha unes llaunes per esport, no? Doncs no, perquè a Cuba tenen un equip de futbol que li diuen les leones del Caribe.
7: Serà que no hi ha en el regne animal...
6: Animals per avorrir.
7: Una quantitat inabastable.
6: A Puerto Rico tenen les leones de Ponce de voleibol, les leones de Ponce de bàsquet i les leones de Ponce de softball. A la selecció espanyola de voleibol li diuen les leones del volei, també, no? Perquè a l'Argentina hi ha un equip de rugby, i com els hi diuen? I ho sento, de veritat, no mateu el missatge, eh? És el que jo he trobat. Els hi diuen les torres. Ha deixat titulars com les torres, Iniciano y la defensa del título, nadie puede con las zorras,
3: no,
6: o finalment hubo festejos para las zorras.
0: I qui hem tornat a veure per TikTok és... Ah, que en són de bones!
1: Efectivament, Miquel Montoro ha parlat al podcast Mel i ha recordat el primer vídeo que va fer i que es va viralitzar.
8: Jo crec que el meu primer vídeo així més conegut va ser de les taronges.
9: Una bona taronja sempre va bé.
8: Mon pare sempre m'ha anat a una fira molt grossa que se fa a Saragossa de maquinària agrícola i això. I res, érem a l'aeroport i me ve una dona. T'he vist por les redes socials.
10: Una dona que no era mallorquina.
8: Que va, si era de per Saragossa, aquesta dona. Sí, sí, sí, ja t'he vist, ja t'he vist. Nos podemos hacer una foto? I tu saps, amb qui t'estàs fent la foto? Si jo sóc un perdut.
10: Tu, en 10 anys, flipant, ton pare també que devia estar flipant.
8: Mon pare va telefonar a mon mare i diu, què ha fet el teu fill? Diu, que m'ho han aturat ara aquí i no m'ho quadra, això.
0: Vinga, va, pràcticament 8 minuts, arribem a 6:15 del matí. Bon dia, Catalunya, aquests que ja esteu desperts i connectats amb els matiners de Catalunya Ràdio. Amb aquesta musiqueta animada, és moment d'obrir la revista d'alguns cors, això sí, dels matiners. I comencem parlant de Lola Dueñas, que ha confessat una anècdota durant el rodatge de La Bola Negra.
1: Sí, explica que en una de les escenes de la pel·lícula, que és quan ella fa pipí, per tant us faig un spoiler, però podeu viure amb
0: vaja,
1: això...
0: Que podria passar qualsevol pel·lícula, exacte, que algú s'aixequi i vagi pixat.
1: Exacte. Bueno, però pixa d'una manera en concret. Va acabar sortint d'una manera improvisada, expliqué aquesta escena, ho deia en una entrevista a Onda Cero.
11: Eso surgió porque yo me hacía pis de verdad y entonces... Porque me pongo nerviosa rodando y estoy como muy... Me excito mucho, entonces me hago pis aunque no me haga pis. Y entonces estoy todo el rato yendo al baño y hago pis y vuelvo. Y voy y no hago pis y vuelvo. Estoy como siempre... Y entonces, no sé qué Javi Calvo me dijo y yo le dije... Es que yo me hago pis y me dice, pues lo haces, cuando se pone así me gusta mucho.
0: Doncs vinga, ja tenim una anècdota més de Lola Dueñas a La Bola Negra, i la influencer alerta Maria Pombo demana ajuda a les xarxes per trobar el seu gat perdut.
1: Sí, en uns stories d'Instagram ha explicat que en Pluto, el seu gat, porta 4 dies sense aparèixer. Diu que és estrany perquè és un gat molt normal, que mai s'escapa ni tan sols intenta marxar de casa, i ha afegit que, com és lògic, doncs està molt preocupada i que aquests dies estan sent una agonia.
12: No sé, estoy en casa y lo único que me hace llorar, así que es que cada vez que hablo... En fin, que no hay novedades. Y que estamos saliendo por las noches con linternas. O sea, lo que más me jode es que es un gato súper normal. Es que, claro, la gente lo ve por la calle y se cree que es un gato callejero. Y lo que más desearía con todo mi corazón es que alguien lo llevase a un veterinario para que con el chip no se amasen. Y me agobia un montón que esté pasando las horas y que no venga, empiezan las lluvias y que no hay novedades.
0: Que esteu parlant aquí a veu baixa? Que esteu parlant
1: que està dient una barbaritat. Què toque ara?
0: Ah, dir la veritat.
1: Va, el Lot Serra, no? Home, no.
0: Escolta'm, tots els ànims des d'aquí de Maria Pombo, que és cert que fa una mica de gràcia, perquè la veus així una miqueta d'això, però, clar, exacte, només faltaria que el gat de Maria Pombo corrés per Catalunya Ràdio.
1: Imagina't.
0: Tant de bo el trobi, perquè, el escolta, els que ens estimem els animals,
1: ho
0: pobreta.
1: Ho ha de passar molt malament.
0: No, tu, Marta, també estàs preocupada.
1: No, no, i tant. Bueno, és que em sembla que ha de ser...
0: una agonia.
1: Una agonia, com diu ella. Sí, sí.
0: Vinga, quins sons deixa... És un cas de crims total, és un
1: total.
0: Cas de crims. Aquest gat li demanaran diners per aquest gat. Quins sons ha deixat la ràdio? On Serra?
13: Al matí de Catalunya Ràdio vam entrevistar el nou director general de la policia, Ferran López. Defensa que els Mossos no poden desobeir una ordre judicial per executar un desnonament, però vol reforçar l'àrea de mediació.
14: Doncs segurament tenim marge. Jo també li puc dir que les primeres dues reunions que d'ofici he demanat és amb Habitat 3 i amb la Fundació Rels, per conèixer el fenomen amb tota la seva complexitat i per mirar d'explorar doncs, algun petit espai que ens permeti fer les coses d'una manera doncs, més amable per tothom.
13: Carmen Carazo, portaveu del sindicat de llogateres, es queixava que no s'hagi sigut ambiciós en polítiques d'habitatge.
15: Portem una legislatura on l'únic que s'han fet són anuncis, grans brindis al sol que no s'han traslladat en mesures contundents i mesures concretes. Tu vas anunciant coses que sonen fantàstiques, però després no tenen cap efecte, i això el que genera és desafecció i el que fa és abocar la gent a voltar l'extrema dreta.
13: I la presentadora de La Travessa, Laura Escanes, feia aquesta reflexió sobre si determinats influencers han de mullar-se políticament.
16: És que sóc un perfil d'entreteniment molt buit, realment. O sigui, no em puc donar tantíssima importància, ni podem donar tantíssima importància al que pensa un influencer que, en perdó, es dedica a ensenyar què s'ha posat de roba i on ha dinat.
13: I a la tarda, Francesc Garriga va descobrir que Toni Llull, bateria de Guitarrica de la Fuente, és molt amic del cantant, l'Álvaro.
17: Tu si l'has de cridar, com el crides? Álvaro? Guitarrica? Com li dius?
18: Álvaro, sí.
17: I el mòbil com el tens guardat?
18: Álvaro, molts han fet amics. Sí que és...
17: Però Álvaro a seques no, serà Álvaro Guitarrica, no?
18: No, Álvaro.
17: Álvaro sol?
18: És lo típic que...
17: No coneixes més Álvaros?
18: Lo típic que...

0: Cap a on vas i després pas ferm. Bon dimarts.
1: Vinga, Lara, aquí li diem anys i anys per molts anys avui.
2: Vinga, va, comencem.
3: No m'ho puc creure.
2: Avui faig Boris Izaguirre, el guionista.
1: Home, no, un moment, Helena, que encara no he dit res, havies de dir.
2: Ah, és veritat.
1: Home, que era lo divertit. És que si no arriba cap tipus de gràcia.
2: No en té res. Tornem-hi.
1: No, de veritat. A veure, tornem a començar. A veure, va.
2: Vinga, va, comencem.
3: No m'ho puc creure.
2: Un moment, Helena, que encara no he dit res.
1: Ara, noi, és que sí.
2: Avui fa anys Boris Izaguirre, el guionista, escriptor, periodista i presentador, en fa 61. També suma un any més l'actor i còmic Miqui Nadal, en fa 59. I acabem felicitant l'expilot de motociclisme, en Dani Pedrosa. Avui en suma un mes i arriba als 41. Que tingueu felicitat a Dojo i us truquin moltes persones.
1: Cada dia als matiners, avui l'ara repassarem això dels aniversaris. Ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
4: Bon dia, matiners.
5: Laura Fa, periodista de la premsa rosa. No se li escapa res, és l'ull que tot ho veu.
4: A mi la cançó que em fa començar el dia amb energia, amb ganes de sortir al carrer a menjar-me el món i a rajar fort, que és el que més m'agrada, és En peu de guerra dels Catarres, perquè a més em recorda a concerts que m'ho he passat de conya. Em recorda a les meves amigues, a l'estiu, a tot el que em dona bon rotllo. Així que jo, En peu de guerra, i a més va molt amb mi i amb la meva manera d'encarar la vida, que és amb una lluita amb aquests friquis amb el que a vegades haig de trobar-me. Així que espero que tingueu un molt bon dia i que us poseu també En peu de guerra.
5: Els matiners.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimarts 29 de setembre. D'aquí uns moments repassem els titulars d'aquest matí. Abans, per això, saludo a l'Eloi Cordomí. Eloi, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Aquesta nit, Les Alert ens informava d'aquesta citació meteorològica, sobretot la que ens espera a aquestes hores del matí. Com ho tenim tot plegat ara mateix, Eloi?
1: Doncs mira, anem repassant mapes i anem repassant la situació pel que fa a les tempestes. Ara mateix el que veiem és que ja tenim algunes tempestes fortes cap al Camp de Tarragona. Sí que és veritat que no són tempestes estàtiques, vol dir que descarreguen fort però passen ràpid i de moment doncs, no provoquen grans complicacions. Les tenim situades entre la Conca de Barberà i l'Alt Camp, i després n'hi ha també algunes al voltant del Delta de l'Ebre. Aquestes són les primeres que tenim, a més d'algunes també una mica més irregulars cap al centre de Catalunya, a l'espera que tota aquesta franja de precipitació més intensa es pugui reactivar i sí que es pugui mantenir més estàtica durant el matí al litoral i prelitoral del Camp de Tarragona, de Barcelona, i segurament més cap al migdia arribaria també tota la franja de les comarques de Girona i amb una intensitat molt considerable. Així que compta totes aquestes zones, compta perquè també hi ha alguns models al voltant del Prepirineu de Lleida, Conca de Tremp, etc., que els models ens diuen que poden acumular també durant el migdia tarda algunes pluges importants en aquell sector. Així que seguim pendents doncs, de l'evolució d'aquestes tempestes.
0: Més o menys, Eloi, hem de preveure que aquestes tempestes duraran fins a la tarda vespre.
1: Sí. Avui tot el dia poden caure. La part més intensa sí que la veiem durant tot el matí i fins a primera hora de la tarda. I després queden les escorrialles, però encara poden anar descarregant en algunes zones. Sobretot a la tarda ens fa patir una mica més tot el que és la franja de la Costa Brava i les comarques de Girona.
0: Eloi, d'aquí uns minuts torno a connectar amb tu i actualitzem aquests mapes del temps pendents d'aquestes pluges que han de descarregar al llarg d'aquest matí.
1: Perfecte, fins ara.
0: Fins ara, Agustí Serrat, bon dia.
2: Bon dia.
0: Amb l'Agustí repassem els titulars també d'aquest matí. Falten 4 hores per al Consell de Ministres en què es podria aprovar el nou decret d'habitatge. De moment, però, la negociació penja d'un fil.
2: Sí, perquè els socis amb qui negocia el govern espanyol, tant a la dreta com a l'esquerra del PSOE, han mostrat reticències pel contingut que podria tenir el decret. La norma parlaria d'una pròrroga dels contractes de lloguer fins al desembre del 2028, la prohibició, amb moltes excepcions, això sí, dels desnonaments i els incentius fiscals per a propietaris i llogaters. A l'entrega dels Premis Vanguardia a Barcelona, Pedro Sánchez deia que hi consten peticions de totes les formacions amb qui s'està negociant i demanava responsabilitat a partits com Sumar, Junts o Esquerra.
3: Pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados. Con altura de miras, con sentido de Estado y con responsabilidad.
2: Un dels punts que fa encallar les negociacions, però, és la pròrroga indefinida dels lloguers i la regulació del lloguer d'habitacions.
0: A l'espera d'aquestes negociacions, continua també la mobilització als carrers.
2: Sí, ahir la nit milers de persones es van manifestar a les portes del Palau de Congressos de Barcelona, on hi havia Pedro Sánchez. La concentració va tallar l'Avinguda Diagonal i va acabar amb dues persones detingudes. Convocats pel Sindicat de Llogateres, els manifestants van exigir al govern espanyol que el decret que es podria aprovar avui inclogui els lloguers indefinits, la congelació dels lloguers actuals, mesures per frenar els desnonaments i que també evitar els abusos del lloguer de temporada o d'habitacions.
0: I a Madrid, la Mari Carmen podrà tornar a casa seva.
2: L'empresa immobiliària propietària del pis i els representants legals de la dona, de 87 anys, han arribat a un acord, després que la desnonessin la setmana passada. El preu del lloguer que pagarà serà d'uns 500 euros, molt semblant al que pagava abans que la fessin fora.
0: Més enllà del possible decret de l'habitatge, avui el Consell de Ministres aprovarà també noves mesures per fer front a la pujada de preus de l'energia.
2: El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, s'ha reunit les últimes setmanes amb els sectors més afectats i els ha garantit que s'ampliaran les ajudes.
4: Vamos a seguir apoyando a los sectores más afectados, el campo, el transporte, la pesca, los sectores de la gran industria, por ejemplo, pero también a los hogares que sabemos que en definitiva se están viendo muy afectados en su día a día, en su presupuesto familiar como consecuencia de esta guerra, como consecuencia de la subida de los precios.
2: Es dona per fet que es prorrogaran les ajudes a la gran indústria i al sector primari, mentre que els transportistes denuncien que moltes empreses estan en risc de desaparèixer i demanen també a pujar de 20 a 40 cèntims per litre les ajudes pels combustibles professionals fins a finals d'any.
0: El president del Tribunal Constitucional diu que el Suprem ha fet una interpretació de l'amnistia esbiaixada i contrària a la llei.
2: Trescatinfo ha tingut accés a un nou esborrany de sentència de Cándido Conde Pumpido, en què hi diu que el Tribunal Suprem ha vulnerat drets fonamentals no aplicant la llei també pels delictes de malversació. Aquesta sentència sobre l'amnistia de l'exconsellera Dolors Bassa s'aprovarà al ple del Constitucional del 6 d'octubre i establirà doctrina. Per tant, el Suprem, com que ha dit català, obrirà la porta al retorn de Puigdemont a Catalunya.
0: Entropic alerta als seus possibles inversors que la intel·ligència artificial avançada podria comportar riscos catastròfics o existencials per a la humanitat.
2: Sí, aquesta matinada l'empresa ha admès que alguns models podrien intentar evitar que els apaguin o actuar de manera semblant al xantatge. Tot i així, defensa que s'hi inverteixi i diu que la intel·ligència artificial segura i fiable és una responsabilitat col·lectiva.
0: Els atacs de ratpenats a Catalunya han pujat un 23% respecte de l'any passat.
2: Des del gener fins a l'agost s'han notificat 86 casos d'atacs, segons la xarxa de vigilància epidemiològica de Catalunya. Això són 16 més que en tot l'any passat. De fet, 4 de cada 10 mossegades d'animals a persones a Catalunya aquest any han estat de ratpenats, que són els principals portadors de la ràbia. Una possible explicació d'aquest augment seria que les altes temperatures han fet desplaçar aquests animals cap a entorns que no són els habituals. Salut demana que s'eviti el contacte amb ratpenats pel risc de contraure la ràbia.
5: Déu-n'hi-do. Ara veuré un ratpenat i sortiré corrent. Ui.
0: Agustí, bona nit.
2: Bona nit.
0: Descansa. Dos quarts de 6 del matí, 6 minuts. Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Curado, bon dia.
6: Què tal, bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui amb les hores prèvies al decret d'habitatge.
6: És el tema d'obertura de pràcticament tots els diaris. L'Ara titula que la pròrroga dels lloguers tensiona la negociació fins al final i el periòdico que el govern tempteja els seus socis amb una bateria de mesures sobre habitatge.
7: Però l'anomenat decret Mari Carmen també obre edició a Madrid. El País explica que el govern espanyol proposa vetar els desnonaments de persones vulnerables fins al 2028. El Mundo que la Moncloa pressiona Junts per cedir a les receptes de l'esquerra i la razón que hi ha acord entre les parts perquè la Mari Carmen pugui tornar a casa.
6: Qui se'n desmarca i ho recull en un raconet de la portada és La Vanguardia, i això perquè dedica tres quarts de portada a l'acte que Pedro Sánchez va presidir ahir a Barcelona. Els premis d'aquest diari, els premis La Vanguardia, el veiem a tota pàgina, acompanyat dels guardonats sota el titular L'Hora del Periodisme.
7: I altres temes de portada. Ataca al cor de Kiev, diu l'Ara. Terror rus sobre Kiev amb drons de reacció, titula El Mundo. Els primers ho acompanyen de la fotografia d'un edifici en flames. Els segons, de la d'una dona ferida transportada ràpidament cap a una ambulància.
0: I avui els articles d'opinió i continua havent ple d'articles dedicats a l'habitatge.
7: El periodista i activista social David Fernández recorda a l'Ara la mort del Miguel, un home que es va suïcidar el 2010 poc abans de ser desnonat a l'Hospitalet, 15 anys abans que l'Olga es tragués la vida pel mateix motiu a la mateixa ciutat.
6: Critica que entre les dues morts allò que no ha variat gens ni mica és l'immobilisme en matèria d'habitatge, governés i governés a Catalunya i a la Moncloa.
7: A El País, l'escriptor i periodista David Trueba lamenta que el que anomena terrorisme immobiliari diu que té la llei de la seva part.
6: I lamenta que la precarietat ha augmentat amb la venda de pisos de protecció oficial a fons de capital i l'arribada de les grans fortunes que compren a preus desorbitats als millors barris de Madrid.
7: El periòdico alerta que l'urgència per protegir els lloguers pot alleujar situacions, però no solucionar el principal problema.
6: Per això, més enllà del decret, defensa impulsar una política sostinguda que concili la protecció de les llars vulnerables amb el respecte a la propietat privada i l'increment del parc d'habitatge assequible.
7: Per la seva part, el periodista Màrius Carol diu a La Vanguardia que és una tragèdia que gent amb feina estable no pugui accedir a un pis de lloguer.
6: Subratlla que cal aconseguir un pacte polític transversal i durador i adverteix que Brindis al Sol com convertir tots els contractes de lloguer en indefinits o impedir tots els desnonaments els tombarien als tribunals.
7: Mentrestant, l'editorial del Mundo alerta que el principal perill és que, en nom de la protecció als vulnerables, les decisions polítiques es vegin supeditades a les necessitats partidistes i personals, diu, dels membres del govern de coalició.
6: Assegura que Espanya no necessita legislar en calent, sinó reformes profundes, i adverteix que intervenir més al mercat només danyarà els joves.
0: Sílvia Solanes, bon dia.
8: Bon dia i bon dia, Marc.
0: La Sílvia Solanes, repassem la premsa digital. Qui s'ho ven tot?
8: Doncs una sabateria de Girona. Tanca per jubilació. Fins aquí.
0: Bé.
8: Bé.
0: Sí. Ja els hi toca, ja els hi toca. Sí. Feliç jubilació.
8: Això mateix. Ven fins i tot els maniquins.
0: Veus?
8: Ho llegim al diari de Girona, que detalla que es tracta de la sabateria Peacock, que baixarà la persiana dels establiments de Girona, Palamós i Olot. No només han posat a venda els números de sabata que els queden, sinó que també es treuen de sobre tot el que hi ha a la botiga. Clar. Quadres decoratius, maniquins, mobles, cadires, una bola del món que llueix encara en uns aparadors. Els maniquins a partir de 50 euros, a qui li interessa.
0: Home, Déu-n'hi-do, escolta.
8: Clar.
0: Oh, pensava que això seria allò dels 20 eurets que farien una miqueta més de mercat. Déu-n'hi-do, 50
8: posant,
0: euros.
8: I vas baixant, si no et té sortida. I els han venut.
0: Ja els han venut?
8: Sí.
0: Doncs els hi ha sortit bé la jugada. Qui s'ha fixat en Vilanova de Meià?
8: Doncs una investigadora de Mèxic. Llegim al Segre que han passat diversos dies a la Noguera coneixent el model model que impulsa el xef Sergi de Maià als peus del Montsec. Una cuina que activa productors, redueix desaprofitaments i posa en valor el paisatge i la cultura local. Dit d'una altra manera, analitza com funcionen els restaurants inspirats en el slow food.
0: I seguim a les comarques de Lleida perquè han trobat una fórmula per aprofitar les sobres dels menús escolars.
8: Sí, en concret a la Seu d'Urgell. Han activat el conegut com a projecte Rex Catering. És un sistema innovador i pioner que s'ha posat en marxa al vestíbul de l'edifici conegut com Les Monges. Què és? Doncs mira, cada dia, cada mig matí, posen en una màquina expedidora les racions del menjar que ha sobrat el dia anterior de l'Institut Joan Brordieu, que és això, i qualsevol persona pot anar a recollir-los de forma gratuïta, com aquell que va buscar una bossa de patates o aquests...
0: Pues que tirem molts aliments, eh?
8: Bossetes de fruits secs. Doncs el menjar que ha sobrat el dia anterior el col·loquen allà. És un sistema que es va provar bé. És la cinquena màquina de tot Catalunya i ahir, per exemple, hi havia llenties i truita. Veiem també el Segre.
0: Unes llenties me les fotria ara.
9: Sí, jo també.
0: Que sí?
8: Doncs jo no.
0: Uns peus de porc... Aquestes hores del matí, a veure si un restaurant...
9: I uns ous amb bacon també, eh?
0: També. Algun dia ens podríem portar a menjar.
9: Oh, això estaria molt bé.
0: Un tàper ben calentet. I uns peus de porcs ben guisats ara, però així aniria fent el programa. Mentre escolto els apunts culturals, i escolta, mentre tu vas xerrant, jo em vaig fotent com un toixonet.
9: Jo també, em vindria molt de gust ara mateix.
0: Doncs vinga, intentem no salivar i explicar-nos amb què comencem avui, Marta.
9: A veure, amb un anunci que segur que també farà molt feliç la gent, sobretot a Gerard Jubany. Ho tenim
0: tot, ho tenim tot. I això, Gerard Jubany, perquè és molt fan del Dausà.
9: M'encanta, Joan
0: Dausà. Ah, sí? Dausà, no ho sabia.
9: Sí, ha anunciat 6 concerts exclusius a Santa Maria del Mar a Barcelona. Apunteu aquestes dates perquè seran els dies 16, 17 i 18 de desembre. Les entrades es posen a la venda avui a les 8 del vespre.
0: Doncs, Jovany, ja pots estar comprant entrades com si no hi hagués un demà, ja t'ho dic ara. I també algunes previsions per avui mateix, Marta.
9: Sí, la primera és que avui es presenta la nova temporada del Teatre de la Biblioteca de la Perla 29 i, a més, també sabrem què podrem veure al Festival Inèdit, sí, aquest Festival Internacional de Documental Musical de Barcelona, i, per tant, demà us ho explicarem tot aquí als matiners. Més coses, perquè ahir parlàvem de les nominacions als Premis Teatre Barcelona, que s'havia de celebrar ahir a la Sala Paral·lel 62. Doncs bé, ara ja sabem els guanyadors de la nit. Van ser El Barquer, que es va poder veure al Lliure, l'adaptació teatral de Permagel, i també Germans de Sang. Mamma mia, here I go
0: again. My, how can I resist? A veure, i Mamma Mia.
9: Mamma Mia arriba per fi al Teatre Tívoli, és un muntatge que ja han vist més d'un milió d'espectadors, i ara, doncs, bones notícies perquè arriba a la capital catalana, i un dels actors del repartiment ens ha enviat aquest missatge pels matiners.
10: Hola, sóc el Joan Oliver, interpreto un dels tres pares de Mamma Mia. Tres pares? Sí, bueno, suposo que aquestes alçades ja coneixeu una miqueta la trama de Mamma Mia. I és que Mamma Mia és un clàssic, és un èxit internacional, com ho són les cançons d'Ava. Cantareu, ballareu, riureu, plorareu, i a més és que ens fa molta il·lusió poder-ho venir a fer a Barcelona després de 3 anys d'èxit a Madrid i un any sencer de gira per tot Espanya. Així que no us la perdeu.
0: Doncs la perdrem. Una abraçada des d'aquí, el Joan Oliver.
9: El Tívoli, per tant, musical d'èxit que arriba a la capital catalana, i si voleu més música, atents a això.
0: Si sí, és que Zucchero té corda per estona, tu.
9: I tant, doncs avui el teniu al Palau de la Música dins del Festival Jazz Barcelona, un concert que es farà avui a les 9 del vespre.

0: Vinga, va, que amb només un minut pràcticament arribem a 5:45 del matí. Ha arribat el moment de la dada, Maria. Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
1: Hola, què tal?
0: A veure, avui què ens has preparat?
1: A veure, la setmana passada, aquí a la dada, Maria, vam començar el dilluns a Tarragona amb motius de les festes de Santa Tecla. Després, el dijous, vam passar per les festes de la Mercè de Barcelona. Barcelona es torna foc i abraçada Barcelona. I avui anem cap a Lleida. Si marxo és per
0: tornar. Ep. Marta, avui...
1: Avui pringo!
0: Avui llepes. A veure, per què, per què?
1: Aviam, aquesta és la cançó de la Festa Major de Lleida, la que es va fer el maig per Sant Anastasi, però avui és Sant Miquel, 29 de setembre.
2: Oh,
1: i és l'últim dia de les festes de la tardor, i el cap de setmana també va haver la fira de Sant Miquel.
0: Felicitats a tots els
2: Sempre
0: Miquels.
2: Sempre esteu de festa, tu.
3: Sí, tenim dues festes a Lleida.
0: I què?
1: L'origen d'aquestes festes de la tardor i de la fira es remunta a quan el rei Jaume I va atorgar a la ciutat de Lleida el privilegi de celebrar una fira anual de 10 dies. Per això avui us pregunto... És tan divertit veure-us.
0: No, no, és que et prepararem una dada. Lara, Marta Canalias... Vinga, dispari.
1: Quin any va atorgar el rei Jaume I el privilegi a Lleida de celebrar una fira anual de 10 dies?
2: Ara quedarem molt catetos, eh? Ara quedarem molt catetos.
0: Jaume I.
2: No, és que de veritat. Que no es pot fer.
0: Digueu alguna cosa vosaltres, que sempre ho dic
2: no,
0: jo primer.
2: No, no, no,
0: no, que m'escolto el programa i sempre sóc jo el qui disparo. Per tant, per favor.
2: Buah.
0: És que és una loteria.
2: Això fa molt de temps. Ens dius
0: va,
2: el segle?
0: Hem d'avançar perquè...
1: Us el puc dir, si voleu.
2: Ens diu el segle.
1: Ah, val. Si val?
2: Sí, sí.
1: Val.
2: Sí.
1: Segle XIII.
0: Val, bueno.
2: Ah, ens has ubicat.
0: Vinga, va, anem una mica de ràpid, que anem una mica malament de temps avui.
2: Doncs... 1.200...
0: Ara ho heu de dir la vegada, o sigui... Portem aquí 4 hores d'esperar.
2: 1.212, va.
0: Vinga.
2: Jo, 1.241.
0: Jo dic 1.270. I qui guanya la dada, Maria, d'avui és...
1: Lara García!
2: Ho sabia!
1: 1.232.
0: Per què, per què, per què?
1: Doncs aleshores va atorgar aquest privilegi. Va ser el 23 d'agost del 1.232. Penseu que a l'arxiu de Lleida encara es conserva el manuscrit del privilegi reial que està escrit en llatí i en què Jaume I donava aquest permís per fer la fira i en aquell moment, en la primera fira, doncs es van atraure mercaders de diferents zones, com per exemple el sud de França, Tolosa i Montpellier.
0: Gràcies, Maria.
1: A tu.
0: Que vagi molt bé.
1: Fins ara.
0: Història. No. A veure, tenim entrades per anar al teatre, per tant, si teniu ganes de participar, podeu començar a marcar ara mateix al 93207474, 93207474, per participar. Perquè, com sempre, els matiners de Catalunya Ràdio tenim ganes de que aneu a gaudir de teatre, perquè ens encanta, perquè és així. Avui us convidem a anar a veure el Gran Inquisidor amb el Lluís Omar al Teatre Goi de Barcelona. Tenim per vosaltres un val per dues persones. 93207474. Maiel Roger, bon dia de nou.
4: Bon dia.
0: A partir de les 6 del matí de Catalunya Ràdio.
4: Doncs mira, avui molt atents d'aquest temporal, perquè les pluges han de començar aviat. Ja a les 6 saludarem a Protecció Civil per saber com s'ha actualitzat la previsió, també amb el nostre meteoròleg de referència, l'Eloi Cordomí, i serem tot el matí per explicar-vos on està plovent i com està plovent. Heu d'anar en compte, ja ho sabeu. Després també estarem molt atents al decret d'habitatge que s'aprova avui al Consell de Ministres. Tindrem Míriam Nogueres i t'acabo amb una novetat, una estrena. Pere Estupinyà, Premi Nacional de Ciència. Potser molts oients el coneixen perquè té milers de seguidors a les xarxes,
0: sí.
4: Que avui s'estrena al matí de Catalunya Ràdio explicant-nos com serà la vida el 2050. Just abans que Sergi Pàmies ens faci teràpia boomer per explicar-nos com era fa uns quants anys avui parlant de lloguer.
0: Tot molt rodonet. A partir de les 6 del matí, que vagi molt bé el dimarts.
4: Fins
0: Maiol,
4: ara.
0: Fins ara. Adéu.
5: Estem en plena siga, tot un any darrere d'aquesta feina, però...
6: Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
7: Que la castanya era un menjar habitual, bueno, molt puntual a l'època de la tardor, perquè...
6: De la tardor que encén els boscos, a l'hivern que emblanquina els cims. Un viatge pel paisatge canviant de Catalunya.
8: Sí, les cabres, en lloc de castanyada, fan la aglanada, podríem dir.
6: Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa.
9: Pagesos i pageses, aquest és el vostre podcast.
6: Camí de Cabres, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
10: I també disponible a la plataforma 3Cat.
6: La solució, amb Elisenda Carot.
11: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
12: On anàvem a buscar la solució és quin paper té la mentida i té un paper social important.
6: Aquesta temporada tornarem a descobrir tota mena de temes i en parlarem en profunditat.
13: De dolç és una paraula molt general. Les respostes a vegades no són simples i són més complexes.
6: Amb els millors experts per aportar tots els matisos i les solucions.
14: I si fas la ventana en donarien alguna cosa?
6: No. Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
15: Codi civil del calçot.
16: Sí? Menys de 12 és que no t'agraden els calçons.
6: La solució, de dilluns a divendres d'una a dues del migdia, amb Elisenda Carot.
10: La solució, passa-ho. Oh! Catalunya
0: Ràdio. 10 minuts, arribem ja a les 6 del matí. Eloi Cordomí, bon dia de nou.
17: Hola, bon dia.
0: Pendents d'aquestes pluges que han de començar a arribar a primera hora del matí. Com tenim ara mateix la situació, Eloi?
17: Doncs mira, ja tenim una primera franja de precipitacions prou organitzada. És la que cau sobretot a l'interior del Camp de Tarragona. Seria entre l'Alt Camp i la zona de la Conca de Barberà on tenim la pluja més intensa, però també es va allargant cap al sector de la Segarra, de l'Anoia i fins i tot del Solsonès. Després també arriba una franja de pluja pel Delta de l'Ebre. Aquesta és una mica més forta i creiem que aquesta anirà avançant pel nord, resseguint la costa, i és la que pot quedar més estàtica durant les pròximes hores i acumular més litres per metre quadrat al litoral i prelitoral, especialment del Camp de Tarragona, sobretot del sector nord, també de Barcelona, i compte perquè els models que s'estan actualitzant avui també ens indiquen que la precipitació durant el migdia i la tarda podria quedar estancada entre la Costa Brava i les comarques de Girona, i aquí acumular també força litres per metre quadrat. Estem parlant que en alguns llocs hi ha risc que s'acumulin més de 100 litres. Hi ha un sector també al voltant de l'Alt Urgell, de la Conca de Tremp, que també es podrien acumular més de 50 litres per metre quadrat. Per tant, totes aquestes franges serien avui les que poden descarregar més intensitat, tot i que la pluja podria arribar en qualsevol punt de Catalunya.
0: Pendents, doncs, d'aquestes pluges, i al llarg del matí també, al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell, anirem actualitzant la situació meteorològica, que avui en alguns punts de Catalunya es preveu complicada. Que vagi molt bé, Eloi.
17: Perfecte, fins ara, adéu.
0: Adéu, adéu. Sí, aneu tirant les alertes, aquest, que m'he fotut un bot del llit avui, que tela, eh? Les alertes, a mi em fa la sensació que s'acaba el món, t'ho dic.
2: Sí.
0: Mare de Déu, anem pel concurs? Vinga, som-hi! Perquè tenim ganes de regalar teatre, perquè ja sabeu que regalar teatre és un regal perfecte, i és tan fàcil com entrar a regalateatre.cat i fer feliç a qui més estimeu. Recordeu, és molt senzill, regalateatre.cat, i gràcies a regalateatre.cat avui us convidem a anar a veure l'obra El gran inquisidor, amb en Lluís Omar, al Teatre Goya de Barcelona. Atenció, perquè és un recital escènic amb música en directe, només hi ha 10 úniques funcions, i serà de l'1 a l'11 d'octubre, d'acord? De l'1 a l'11 d'octubre. Aquestes hores saludo en Lluís. Lluís, molt bon dia.
18: Hola, molt bon dia.
0: Com va el matí, Lluís?
18: Doncs a punt d'anar a dormir.
0: A punt d'anar a dormir?
18: Sí, senyor.
0: Treballes de nit?
18: Aquesta setmana toca treballar de nit.
0: I escolta'm, des d'on ens truques, Lluís?
18: Ara mateix estic a Martorell.
0: Ah, Martorell. No sé si és d'aquelles nits, matins, que entres al llit pensant, mira, d'aquí poc començarà a ploure, però jo estaré dins del llit tapadet i ningú m'emprenyarà.
18: Això sí, oh. Això sí que he començat a pensar-ho.
0: Quina enveja, quina enveja. Doncs escolta'm, Lluís, bona nit, que descansis i tens el número 1.
18: Molt bé.
0: Que vagi bé. Bon dia.
18: Vinga,
0: gràcies, adéu. Fina, molt bon dia.
19: Hola, bon dia.
0: I tu des d'on ens truques, Fina?
19: Jo truco de Casserres.
0: Des de Casserres, però tu ja desperta o... Desperta, no, vull dir, vas a dormir o vas a treballar?
19: No, estic desperta i fent mandres fins que toqui l'espertador.
0: Tens aquella veueta encara una mica dormida, Fina?
2: Que bé això de les mandres.
19: I escoltant-vos...
0: Ai, que bé. Ets a dins del llit, encara?
19: Sí, jo us he trobat molt a faltar a l'estiu, Jo crec que us hauríeu de replantejar això,
0: Sí, i tant, Fina. Mira, farem una cosa, ens ho replantegem i tu quan estiguis de vacances vens a fer una secció.
19: Vale, perfecte.
0: Fina, tens el número 2.
19: Sí.
0: Una abraçada, que vagi bé.
19: Bon dia.
0: Adéu, bon dia. Vicenç, molt bon dia, també.
20: Bon dia.
0: Ui, què tal, Vicenç?
20: Bé, bé, m'acabo de despertar.
0: Però fa molt poc, molt poc, molt poc, eh?
20: Molt poc, molt poc. Encara estar... estic barallant.
0: Vicenç, podríem estar parlant de minuts?
20: Sí.
0: No?
20: Minuts.
0: Minuts, eh? Ets a dins del llit també encara, Vicenç?
20: Bueno, a sobre. Li fa calor.
0: Oh, ja està. I ens hi estarem molts minutets més per fer-nos enveja o no?
20: Pues els que em doni la gana perquè estigui jubilat.
0: Escolta, Vicenç, mira, un aplaudiment, que bé que estiguis jubilat a sobre de mi. I li faig el que em dóna la gana. A mi això m'encanta. Tens el número 3, Vicenç, que tinguis un bon dimarts.
20: Va, gràcies.
0: Que vagi bé. Adéu. I acabo amb l'Olga. Olga, molt bon dia.
21: Hola, bon dia.
0: Ui, Olga, tu dins del llit i jubilada no, pel que veig.
21: No, que va, vaig camí de treball, que ja estic arribant.
0: Molt bé, a quina hora ens hi posem?
21: A les 7, però arribo abans per llegir i prendre un cafè tranquil·lament.
0: M'agrada molt perquè hi ha molts oients dels matiners que es prenen el seu temps, els seus minuts, inclús les seves hores, abans de començar la jornada.
21: Sí, sí, així ens comences d'una altra manera.
0: Doncs a veure si el comencem amb aquest parell d'entrades per anar a veure el Gran Inquisidor amb el Lluís, Lluís Omar al Teatre Goya. Olga, una abraçada. Tens el número 4.
21: Gràcies.
0: Que vagi molt bé el dimarts. Adéu.
21: Adéu, gràcies.
0: Marta Viana, que tinguis també un bon dimarts.
2: Igualment, fins demà.
0: Ai, quina cançó. Charango. Nil Moliner, pràcticament per arribar a les 6 del matí, amb aquesta que es diu Somriurem.

0: Som els matiners i tenim son, però no se'ns nota.
1: Somriure, malgrat tot, en aquesta vida, pràcticament quan arribem a les 6 del matí, abans d'acabar, com cada dia, des de fa alguns dies, toca saber quina reflexió va acabar fent ahir l'Agnès Marquès després del Catalunya Nit. Bon dia, Agnès.
2: Bon dia, matiners. Avui me'n vaig cap a casa pensant en la crisi que tenen els del sector del vi. Tot i produccions molt minces els últims anys a causa del clima, resulta que els hi sobra el raïm perquè es ven molt menys vi, consumim molt menys vi que abans. I avui qui tenia l'última paraula en el programa, el Catalunya Nit, és el nostre col·laborador, en Daniel Vázquez Sallés. Ell mateix ha explicat, és el marit de la Meritxell Falgueres, de la bodega Gelida de Barcelona, una família que en sap moltíssim de vins. I ha posat sobre la taula dues idees interessants. D'entrada, ens decantem cada vegada més per begudes refrescants, també a causa del canvi climàtic, i l'altra, cada vegada es consumeix menys vi perquè també socialitzem menys. El vi vol taula, el vi vol sobretaula, el vi vol grup i vol conversa. Doncs no deixem, no?, que es perdi del tot el vi. Vinga, trobem-nos. Que us vagi bé el dimarts. Bon dia.
1: Bona reflexió de l'Agnès Marquès amb aquest vi que sempre vol taula, i a aquestes hores del matí toca agafar, que agafi el relleu, vaja, com cada dia. Ricard Ostrell, molt bon dia, Ricard.
3: Què tal?
1: És veritat el que deia l'Agnès, eh? Un bon vi sempre fa sobretaula, sempre fa converses
3: sí,
1: interessants amb els amics.
3: Sí, a vegades les converses no convenen.
1: Què vols dir?
3: Bueno, vull dir que a vegades... No?
1: Jo he tingut converses molt interessants amb una ampolla de vi, eh?
3: Sí, i sense també, no?
1: Sí, ah. Sí, no, i tant. No dic de fer apologia
3: no,
1: de l'alcohol,
3: eh? No, a vegades el vi també provoca un...
1: Ah, sí.
3: No, un estat que a vegades no és bo per tenir converses. Vull dir, les converses a vegades s'han de tenir...
1: Serenes.
3: Doncs, clar, amb menys relaxament, amb més concentració, no ho sé, depèn.
1: Depèn del moment. Escolta'm, molt
3: ara,
1: content...
3: Ara sempre a favor d'una conversa... Tranquil·la.
1: Sempre. No sé si la tindràs avui amb Pere Estupinyà, que s'estrena al matí de Catalunya Ràdio,
3: sí.
1: Que això és una meravella, eh?
3: Sí, sí, sí. Avui ens acompanya el Premi Nacional de Recerca en la categoria de Comunicació Científica, Pere Estupinyà, que fitxa pel matí de Catalunya Ràdio a partir de 11:15.
1: Ricard, un número de l'1 al 4.
3: El 4.
1: Vinga, doncs, l'Olga. Fins demà matiners. Adéu.
3: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
0: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Què tal, com esteu? Ja és dimarts, és 19... Dimarts 29 de setembre del 2026 i a partir d'aquesta hora, atenció, perquè tenim avisos de perill per intensitat de pluja a bona part del litoral i també del prelitoral del país. I on plou més a aquesta hora? Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Doncs mira, tenim ja una franja de tempestes força organitzada entre l'Alt Camp, la Conca de Barberà i que ja s'endinsa la Catalunya central i, a més, va perdent velocitat, amb la qual cosa allà on descarrega cada vegada ho fa més estona i amb molta ràbia. I després tenim un altre sistema de tempestes que s'està formant de moment entre les Terres de l'Ebre i Castelló. Aquest des del satèl·lit ja el veiem força organitzat i aquest és el que anirà resseguint la costa i anirà avançant molt a poc, amb la qual cosa aquest és el que ens pot donar problemes també de cara a les pròximes hores en qualsevol punt del litoral. Prelitoral, especialment entre Barcelona i Tarragona, també en alguns punts de la Catalunya central, i amb els models que estem mirant avui, actualitzats ja d'aquest matí, sí que ens marquen que durant la tarda aquesta precipitació intensa també podria arribar-se a allargar al sud de les comarques de Girona. Estem parlant del sud de la Costa Brava fins al Baix Empordà i també forces llocs de l'interior de les comarques de Girona. Això ja durant la tarda. Seria la novetat respecte al pronòstic d'ahir, que allà insisteix doncs, que també es poden acumular més de 100 litres. Recordem que hi ha alguns avisos que ens poden arribar a marcar de precipitacions fins a 150 litres per metre quadrat.
0: Aquesta és una previsió molt incerta, com les tres que hem vist de fortes aquest setembre, Eloi, sí. Però diries que és la més forta de la que hem previst?
1: Sí que és veritat que és una de les més incertes, vaja, de les tres diria que és la més incerta, perquè encara tenim molta incertesa ara, quan ja s'està produint la precipitació, d'on tindrem aquestes puntes de precipitació que poden arribar als 150 litres. És la primera vegada també que veiem que els models ens arriben a marcar puntes de més de 150 litres. Fins ara veiem aquests 100, 150 que ens sorprenien. Ara ja veiem puntes superiors a aquestes xifres. Per tant, doncs sí, és la que reuneix les condicions per poder provocar més problemes.
0: 150 litres per metre quadrat.
1: Sí, hi ha models que ens estan marcant això. Fins i tot una miqueta més, eh? Que passa que, diguéssim, quan fem la mitjana de tots i quan els hi donem credibilitat, ens quedem doncs, amb aquesta xifra. Entre 100 i 150, en alguns llocs molt puntuals, però que evidentment, doncs, es poden produir i poden donar problemes.
0: Perquè recordem que la primera previsió, que estava al voltant d'uns 100 litres per metre quadrat, perquè és veritat que era en molt poc període de temps, es van suspendre les classes. Avui no hi ha previsió de moment de suspendre res.
1: No, de moment tenim l'avís vermell, sí. Tenim les alertes activat. Estem observant tota aquesta franja de precipitació i entenc doncs, que a mesura que es vagi veient de quina manera agafen forma tot això, doncs s'acabaran de prendre decisions si és que s'ha d'elevar la mesura.
0: Anem a saludar aquesta hora la Rosa Mata, que és cap de Guàrdia de Protecció Civil. Senyora Mata, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: I gràcies per acompanyar-nos. No sé si contemplen ara mateix, amb aquesta previsió que ens feia l'Eloi Cordomí, aplicar algun tipus de restricció més aquest matí?
2: De moment no. Vam acordar ahir en la reunió del comitè tècnic que de moment no aplicaríem una restricció contundent pel que fa a restringir mobilitat o suspendre escoles. Tenim una zona avisada molt gran i que afecta, de fet, 13 comarques i el que ens estan dient és que seran fenòmens molt locals. I, per tant, es va acordar doncs, no fer una suspensió generalitzada de les activitats a mig Catalunya, podríem dir, perquè pràcticament doncs, és aquesta zona en la que podríem tenir aquests xàfecs locals tan intensos i vam decidir doncs, fer aquest avís generalitzat en aquesta zona de molta cura en la mobilitat, en els desplaçaments i anar-ho seguint i veure si en funció de les afectacions i de com es van traduint aquestes pluges doncs puntualment creia necessari fer alguna restricció o aplicar alguna mesura més.
0: Perquè, clar, però veient la previsió, és a dir, la previsió aquesta podria ser més greu que la que es va fer a principis de setembre quan es van suspendre les aules. És a dir, què és el que porta, què determina que se suspenguin o no classes?
2: Bueno, la precisió amb la que es pot avançar aquesta situació meteorològica.
0: Ara hi ha molta incertesa, massa incertesa per prendre una decisió.
2: Això és el que es va considerar. Sí que es va prendre una decisió, que és la d'enviar les alert a tota aquesta zona, on aquestes 13 comarques on es va veure doncs, que hi havia més probabilitat que hi pogués haver aquest fenomen local, però tenint en compte això, que ens indiquen que seran fenòmens locals, que passaran bastant ràpid, que poden anar acompanyats doncs, també de tempesta, de fortes ratxes de vent, i per tant doncs, ho anirem seguint, a veure on finalment doncs, es compleix aquesta previsió.
0: Fins ara consten algun tipus d'avís, algun problema destacat?
2: Ara, no fa gaire estona, doncs, per exemple, ens han trucat del Pla de Santa Maria, que estava plovent molt, també de l'estació de Vilaverd, que tenia l'estació de Renfe, doncs, que tenia bastanta aigua, però continuava funcionant. Tenim 40 trucades al 112, però són informatives, per tant, no han obert, doncs, intervencions o expedients a bombers. I bé, i també ens van comunicar ahir la nit, doncs, que s'havia suspès l'AVE i els trens de mitja distància de Renfe entre les 9 i les 11, de moment, també. I de moment no tenim cap incidència greu. Ho anem seguint.
0: Sí, això és entre Barcelona i Tortosa, no?, i Móra la Nova, des de les 9, com deies, fins a les 11 del matí. Podria ser, diuen, que els trens d'alta velocitat també puguin patir retards perquè han de reduir la seva velocitat.
2: Sí, de moment tenim aquest avís de suspensió i és possible que redueixin velocitat. No ens ho han comunicat formalment, però sí que és possible que en altres situacions, doncs, prenguin aquesta mesura.
0: Doncs, Matí, també d'estar connectat a la informació. Si hi ha incertesa, doncs anirem explicant minut a minut el que vagi passant. Són els nous temps i, per tant, també ens hem d'adaptar a aquesta nova manera d'anar seguint el que passa també al nostre cel. Rosa Mata, cap de Guàrdia de Protecció Civil, gràcies per acompanyar-nos.
2: A vosaltres, bon dia.
0: Seguim parlant. L'altre gran tema, a banda de les pluges, que avui seguirem amplement al Matí de Catalunya Ràdio, són les negociacions contrarrellotge pel decret de l'habitatge que pretén aprovar avui el Consell de Ministres. Pedro Sánchez demana generositat als socis d'investidura, però encaixar totes les demandes sembla a hores d'ara un puzzle impossible. Madrid, Paula Brujats.
3: I ara mateix el decret penja d'un fil, ni Sumar, ni Esquerra, ni Junts compren l'última proposta que els ha fet el Ministeri d'Habitatge, la pròrroga automàtica dels lloguers o la regulació del lloguer d'habitatge encallen la negociació. La Moncloa assumeix que és impossible satisfer tots els grups, però negociarà fins l'últim minut.
0: Ara sí, ampliem, Paula, i avui també a partir de les 9 la portaveu de Junts a Madrid, Míriam Nogueras, ens explicarà l'última hora de les negociacions. És una de les protagonistes del dia i avui serà, com no, el Matí de Catalunya Ràdio. I mentrestant, al carrer segueixen les mobilitzacions. Dues persones, de fet, han estat detingudes aquesta nit durant la protesta davant del Palau de Congressos de Barcelona, on Pedro Sánchez presidia una entrega de premis. I en les últimes hores, fins i tot el Papa ha parlat, atenció, del cas de la Mari Carmen.
4: ¿Cómo es posible que un caso así suceda? ¿Cuál es el problema en el sistema que permite el caso de una anciana, además con disabilidad, con alguna dificultad, ser echada por decir eso?
0: Doncs precisament la bona notícia en clau també d'habitatge és que la Mari Carmen podrà tornar a casa seva. Àngels La Fuente, bon dia.
5: Bon dia. L'acord recull que la Mari Carmen pagarà un lloguer similar al que pagava abans del seu desnonament, al voltant dels 500 euros al mes, i que en tot cas mai superarà el 30% dels seus ingressos. També s'ha fixat que el nou contracte tindrà una durada de 8 anys.
0: L'habitatge serà també, sens dubte, el gran tema que marcarà aquesta tarda l'arrencada del debat de política general al Parlament de Catalunya. I avui, al Matí de Catalunya Ràdio, estrenem secció de ciència amb un dels millors divulgadors científics que tenim a casa nostra, el Pere Estupinyà.
6: Yo no intento adivinar, no intento pronosticar cómo será el futuro, pero intento saber cómo será si tomamos una decisión y cómo podría ser si tomamos otra.
0: Estupinyà, Premi Nacional de Ciència, i va presentar davant de Pedro Sánchez i Salvador Illa també l'informe Vides Futures, un dia al 2050. I avui ens explicarà com podrà ser la nostra vida d'aquí a dues dècades.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Ara són les 6 i 10 i comencem a aquesta hora el repàs també a l'actualitat amb Francesc Soler. Bon dia.
2: Bon dia, Ricard.
1: I Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
1: Ens actualitzem. I avui el focus està posat al rellotge perquè estem a poques hores perquè el Consell de Ministres aprovi el nou decret d'habitatge que penja ara mateix el text d'un fil.
2: Davant les reticències dels partits amb qui s'ha estat negociant, Pedro Sánchez els demana responsabilitat.
4: Crida del president espanyol a la generositat de les formacions per tirar endavant la norma, amb mesures com la pròrroga dels contractes de lloguer fins al desembre del 28, la prohibició, amb moltes excepcions, dels desnonaments i els incentius fiscals per a propietaris i llogaters. Sánchez destaca que el nou text té el segell de totes les formacions amb qui l'ha abordat i de cara a la futura votació al Congrés els demana...
5: Que hagamos ese último esfuerzo con altura de miras, con sentido de Estado... i con responsabilitat.
4: Ho ha dit a l'entrega dels Premis Vanguardia a Barcelona, on una de les guardonades, la cantant navarresa Amaya, ha lliurat a Sánchez una cartolina on s'hi podia llegir Decret Mari Carmen. Àlex Giral Robert pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I en aquest mateix acte, el president de la Generalitat, Salvador Illa, va reivindicar el dret a l'habitatge i va demanar posar límits per evitar més casos com el de la Mari Carmen.
6: No pot existir patriotisme sense humanisme. No és patriotisme culpabilitzar sempre els qui menys tenen, els qui més pateixen o els qui senzillament són diferents. No és patriotisme posar preu, ja sigui polític o econòmic, a un dret bàsic com és el dret a l'habitatge.
1: I com estan ara mateix les negociacions? Doncs bé, us expliquem al matí de Catalunya Ràdio que justament el que fa encallar ara mateix aquestes negociacions és la pròrroga indefinida dels lloguers i també la regulació dels lloguers d'habitacions.
7: L'última proposta del Ministeri d'Habitatge no convenç ni els socis d'Esquerra ni tampoc Junts, i ara sí, la negociació entra en temps de descompte. El Consell de Ministres es reuneix a 9:45.
1: Més detalls des de Madrid, Paula Brujats.
8: Cada grup marca perfil i ningú renuncia a les seves demandes. Sumar reclama que s'aprovi la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Esquerra posa com a condició regular el lloguer d'habitacions i Junts marca els límits i avisa el PSOE que amb la prohibició de desnonar es desprotegeix els petits propietaris.
9: Ja no hi parches, ja no hi medias tintas. Caso de Mari Carmen ha sido la gota que colma el vaso.
10: Si el decret avança, nosaltres hi serem.
11: Que cadascú surti de la seva trinxera i que arribem doncs amb un consens que sigui un mínim comú denominador.
8: Les negociacions seguiran fins l'últim minut. Sumar amenaça fins i tot a implantar el Consell de Ministres, però el PSOE veu impossible encaixar totes les reclamacions, satisfer tothom i ja prepara un decret definitiu amb les mesures de més consens. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I a l'espera també d'aquestes negociacions continua també la mobilització als carrers. Ahir a la nit, per exemple, milers de persones es van manifestar a les portes del Palau de Congressos de Barcelona, on hi havia el president espanyol, Pedro Sánchez.
2: La concentració va tallar l'avinguda Diagonal i va acabar amb dues persones detingudes. Convocats pel sindicat de llogateres, els manifestants van exigir al govern espanyol que el decret que es podria aprovar avui inclogui lloguers indefinits, la congelació dels lloguers actuals, mesures per frenar els desnonaments i que eviti els abusos del lloguer de temporada o de habitacions. Enric Aragonès és portaveu del sindicat de llogateres.
12: Perquè hi ha desenes de persones, de companyes, a qui el rendisme ha expulsat fins i tot de la possibilitat de tenir un habitatge digne. I viuen en habitacions, amb infrahabitatge i sense cap dret reconegut. Cal garantir també els drets d'aquestes persones, que no se les pugui fotre fora quan els hi doni la gana.
2: També deixen clar que la mobilització no ha fet més que començar.
1: I mentrestant, bones notícies per la Mari Carmen, perquè hi ha hagut un acord entre l'empresa immobiliària propietària del pis on ella vivia i també els representants legals de la dona de 87 anys perquè pugui tornar al seu pis, d'on va ser desnonada la setmana passada.
7: El preu de lloguer serà de 500 euros, molt semblant al que pagava abans que la fessin fora.
13: L'acord estableix que la Mari Carmen podrà tornar a casa seva pagant el mateix lloguer que pagava abans del seu desnonament. No més de 500 euros i mai podrà superar el 30% dels seus ingressos i amb un contracte de 8 anys. Un acord que haurà de tenir el vistiplau de la Mari Carmen i que la seva advocada, Beatriz Duro, defensa que és el fruit de la pressió social i del sindicat de llogateres.
14: Sin el apoyo, evidentemente, del sindicato de inquilinas y de toda la movilización social que ha habido, creo que se ha generado un consenso en materia de vivienda como hacía años que no vivíamos. Creo que hemos cambiado el foco y hemos puesto sobre la mesa que el problema de la vivienda es el de acceso a la vivienda.
13: Una pressió que anirà més enllà de la Mari Carmen. L'acampada de la Puerta del Sol es mantindrà el temps que sigui necessari, diuen, per acabar amb l'especulació. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: La crisi de l'habitatge marcarà el debat de política general també al Parlament de Catalunya, avui a partir de les 4 de la tarda, amb la intervenció del president de la Generalitat.
7: Des d'avui fins dijous, el govern de Salvador Illa se sotmetrà a l'examen de mig mandat amb l'oposició disposada a elevar el to contra la seva gestió.
3: Com mana la seva tradició des que és president, Salvador Illa es guarda un anunci sobre habitatge per aquesta tarda, però el cas de la Mari Carmen ha disparat la pressió dins i fora de l'hemicicle.
15: Cau posar límits. Cau posar límits. Límits al poder desenfrenat del diner, límits al poder desenfrenat de la cobdícia, límits, per dir-ho amb totes les paraules, a l'especulació.
3: En les últimes hores, Illa també ha elevat el to i el seu equip fa dies que treballa amb noves mesures. Però veurem si les promeses d'aquesta tarda convencen l'oposició. D'entrada, tots els grups arriben al debat molt crítics amb el govern, sobretot per com està gestionant la crisi d'educació. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: A partir de les 4 de la tarda al Parlament de Catalunya. I mentrestant, hem d'explicar-vos també que el president del Tribunal Constitucional diu que el Suprem ha fet una interpretació de l'amnistia esbiaixada i contrària a la llei.
2: Rescat Info ha tingut accés a un nou esborrany de la sentència de Cándido Conde Pumpido, en què diu que el Tribunal Suprem ha vulnerat drets fonamentals no aplicant la llei també pels delictes de malversació. Aquesta sentència sobre l'amnistia de l'exconsellera Dolors Bassa s'aprovarà al ple del Constitucional del 6 d'octubre i establirà doctrina. El Suprem ja dit que l'acatarà i, per tant, s'obrirà la porta al retorn de Puigdemont a Catalunya. Mentrestant, l'Audiència Nacional ha donat 10 dies a les parts per posicionar-se sobre l'amnistia dels CDRs acusats de terrorisme. Ho ha fet 2 mesos i mig després del posicionament favorable de la justícia europea. Martí Majoral, advocat d'Alerta Solidària, ho considera una presa de pèl. Són declaracions d'aquesta casa.
16: Tenim una gent acusada de terrorisme, tenim una llei d'amnistia que és vàlida, que Europa també ha validat, doncs la discussió ja es va fer i no queda res més. És o poques ganes de treballar o, en realitat, doncs, ganes de... És un escarni, ganes de fer allargar el patiment als CDRs.
2: Majoral creu que el moviment de l'Audiència Nacional dilatarà el procés almenys fins al novembre.
1: I atenció a això, perquè E-Notícies, que és un mitjà proper a Aliança, mantenia vincles amb el propagandista d'extrema dreta espanyolista Javier Negre.
7: Una investigació del Crític i El Salto revela que les audiències de Notícies i Estado de Alarma TV van commutar conjuntament entre mitjans de 2024 i 2026. E-Notícies és un mitjà amb una línia editorial propera a Aliança Catalana. Fins fa poc el dirigia Arnau Borràs, però fa un parell de setmanes va anunciar que deixava el càrrec i va esborrar totes les seves publicacions a les xarxes. De la seva banda, Javier Negre havia treballat al Mundo i és el precursor del fenomen Vito Quiles a Madrid. Ell és qui va començar a rebentar rodes de premsa al Congrés i a perseguir polítics. Ara el grup mediàtic d'aquest agitador s'ha estès a Amèrica i té accés a l'entorn de Donald Trump i Javier Milei. L'article menciona que tots dos mitjans comparteixen un gestor web de continguts orientat a potenciar els pescaclics.
1: I Brussel·les proposa que els països europeus responguin de forma col·lectiva quan hi hagi un atac híbrid de Rússia.
2: Les autoritats comunitàries volen crear un protocol d'emergència que sigui compatible amb el paper de l'OTAN. Només s'activaria quan hi hagués actes de sabotatge, però eviten concretar-ne els detalls.
1: Anem cap a Brussel·les. Bruno Fortea.
17: La cap de la diplomàcia comunitària, Kaya Kallas, diu que els atacs híbrids es troben en una zona grisa. No són prou potents per justificar una resposta armada, però sí que poden alterar el dia a dia de la gent, amb sabotatges en plantes energètiques, aeroports o xarxes de telecomunicacions.
18: Necessitem algun mecanisme per tot allò que estigui per sota del llindar de l'agressió armada, però ha de ser absolutament complementari amb l'OTAN. No creem res addicional. Són dues coses que han d'anar de la mà.
17: Diu que la seva proposta no vol substituir l'OTAN, però evita aclarir si per ara la majoria dels països europeus estan a favor o en contra de tirar endavant aquest protocol de resposta conjunta. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Avui parlem del que passa a Europa. De fet, ens fixarem en un post que ha fet Sor Lucía Caram al seu Instagram, on diu que fa poc que ha tornat d'Ucraïna i que ho pot dir clarament, que Polònia, que és el lloc on s'agafa l'avió per després desplaçar-se cap a Ucraïna, és a dir, el lloc on torna cap a Catalunya, diu que respira directament guerra, que les informacions que arriben són reals i que no es tracta de tenir por, però tampoc podem ser ingenus. Avui, a partir de 3:15, Sor Lucía Caram, al Matí de Catalunya Ràdio. I mentrestant, Anthropic, una de les grans empreses d'intel·ligència artificial, alerta dels seus futurs inversors que la IA avançada podria comportar riscos catastròfics o existencials per la humanitat.
7: És una advertència poc habitual que apareix en el document preparat per a la seva sortida a borsa. L'empresa avisa que alguns dels seus models podrien desenvolupar comportaments d'autopreservació, com intentar evitar que els apaguin o ocultar o manipular informació, o fins i tot actuar de manera semblant al xantatge. Anthropic dedica gairebé 80 pàgines del fullet, que en té 261, a explicar els riscos de la seva tecnologia. La companyia també admet que alguns models poden desenvolupar capacitats inesperades durant l'entrenament i que això dificulta garantir-ne la seguretat. Malgrat tot, Anthropic defensa que la intel·ligència artificial segura i fiable és una responsabilitat col·lectiva.
1: I d'altra banda, OpenAI, la matriu del ChatGPT, admet que va trigar massa a informar a Austràlia d'una intrusió dels seus sistemes.
2: L'empresa va detectar l'incident a mitjan agost, tot i que l'atac es remuntava al juny, però no en va informar les autoritats fins al 10 de setembre. El retard ha provocat la indignació del primer ministre australià.
1: I a banda d'això, són les 6:20, també ens fixem ara en els esports. Robert Prat.
19: El Barça exigeix que el president del Madrid rectifiqui de les seves acusacions pel cas Negreira i amenaça amb una querella criminal. El jutge ha fixat el 25 de novembre perquè hi hagi conciliació entre Florentino Pérez i Joan Laporta. El Barça de bàsquet visita avui la pista del Dubai, que entrena Xavi Pasqual a partir de les 6 amb transmissió pel web i l'app de Catalunya Ràdio.
1: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
7: Molt bon dia.
1: La primera.

0: I com ja és tradició per Nadal, Joan Dausà farà 6 concerts exclusius a Santa Maria del Mar de Barcelona. Seran els dies 16, 17 i 18 de desembre i les entrades es posen a la venda avui a les 8 del vespre.
1: La segona.

0: A partir d'avui al Teatre Tívoli s'hi pot veure el musical Mamma Mia, un muntatge que ja han vist més d'un milió d'espectadors i que compta amb un elenc català com Mireia Portes, Joan Oliver o Marc Ribalta. Hi haurà funcions fins al 20 de desembre.
1: I la tercera?

I avui dimarts també Zucchero actua al Palau de la Música de Barcelona dins del festival Jazz. L'artista italià hi presentarà la seva gira Under the Moonlight avui a les 9 del vespre.

0: Tot això avui, que és dimarts 29 de setembre del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Èlia, quan passaven 15 minuts de les 12 de la nit a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. I el Leo també, amb 3 quilos 30 grams a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts a la vida i enhorabona a les famílies.
1: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
2: A partir de les 9, obrirem l'Àgora entrevistant la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueres, el mateix dia en què el govern espanyol preveu aprovar el nou decret llei d'habitatge.
3: A les 10 parlarem amb Sor Lucía Caram, després que l'extrema dreta l'hagi assenyalat a causa de la seva activitat social a Manresa.
2: A 11:15 estrenem col·laboració. El guanyador del Premi Nacional de Recerca en la categoria de comunicació científica, Pere Estupinyà.
3: I a les 11, una nova sessió de teràpia boomer amb Sergi Pàmies, avui per parlar de lloguers.
2: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: I pel que fa al temps, on tenim ara mateix les tempestes més fortes? Eloi Cordomí.
4: Bon dia. Doncs tota aquesta franja al nord del Camp de Tarragona, que va des del Baix Penedès, l'Alt Camp, la Conca Barberà, arriba també fins i tot a la Catalunya central, gairebé el Prepirineu. Aquí tenim tempestes fortes. I, a més, també hi ha una franja al sud de Catalunya, a les Terres de l'Ebre i també a la zona de Castelló, que s'està organitzant i aquí està formant doncs, una tempesta, un sistema convectiu ja amb moltes tempestes associades, que aquest anirà escombrant bona part del país. El litoral, prelitoral, especialment, de Tarragona, de Barcelona. I compte també perquè els últims models que de consultants insisteixen que durant la tarda es pot reactivar també la pluja i allargar a tot el que seria la Costa Brava interior de les comarques de Girona. En totes aquestes franges poden acumular més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora, 90 litres en 3 hores i puntualment advertim que poden superar-se els 150 litres per metre quadrat. Els models ens indiquen que allà on hi ha més probabilitat de que se superin aquestes xifres extraordinàries seria el litoral i prelitoral de Barcelona i a l'extrem sud de la Costa Brava.
0: I ara mateix, com tenim també les carreteres i la mobilitat, Maria Fernández Noguera?
5: Pel que fa al trànsit, retencions a la Ronda de Dalt, al nus de la Trinitat i al litoral, també a la Ronda Litoral, en sentit Llobregat. D'altra banda, la P7 està tallada a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant en sentit Barcelona per un accident. Els vehicles es desvien per la sortida 297. Pel que fa al transport públic, de moment Rodalies ha arrencat amb normalitat, però recordem que a causa de la previsió de pluges entre les 9 i les 11 del matí, Renfe ha suspès la circulació de dos trens regionals, el que surt aquella hora de Barcelona cap a Tortosa i el que va fins a Móra la Nova. També es posposarà la circulació dels trens d'alta velocitat que tinguin previst passar pel litoral entre les 9 i les 11.
0: Són les 6 i 26. I ara activem el satèl·lit de Catalunya Ràdio. Des de Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
6: Ja, good morning.
0: Des de Pequín, Francesc Canals, bon dia.
7: Ni hao.
0: Des de Buenos Aires, Joan Biosca, bon dia.
8: Hola, què tal, Ricard? Buenos días.
0: I des de Palma, Caterina Carmany, bon dia.
9: Bon dia.
0: Comencem avui a Alemanya. Ja fa temps que el ministre de l'Interior alemany, l'ultraconservador Alexander Dobrindt, vol ampliar les competències dels serveis secrets. Les seves intencions, però, estan aixecant ara mateix fortes crítiques d'Alemanya. Quins canvis vol fer, Jordi?
6: Doncs mira, per exemple, que els serveis secrets puguin entrar a casa teva d'amagat i escorcollar-la, o instal·lar un programa espia al mòbil d'un ciutadà. I tot això sense ser policies i sense ordre judicial, o també fitxar a menors d'edat com a informadors. Tot en pro de més seguretat per lluitar contra les amenaces híbrides de què Dobrindt parla sense parar. L'oposició acusa el ministre de voler recuperar la policia secreta de l'RDA, la temuda Stasi. La proposta es debat actualment al Bundestag

0: quantitat de bambú que devoren. El mascle es diu Ping Ping, que vol dir pau, i la femella Fuxuang, doble fortuna. Magnífics auguris per a les relacions entre les dues principals economies del planeta en una excel·lent metàfora de la situació cordialitat en la rivalitat.
1: I atenció amb això, perquè el trueque, o permuta, que va ser molt popular i famós durant la crisi del corralito a Argentina, l'any 2001, torna a planar atenció sobre el país. En els barris més pobres de diverses zones de l'Argentina, aquest moviment d'intercanvi de productes i serveis sense diners pel mig recupera presència, Joan.
2: Sí, per a milions de famílies argentines, arribar a finals de mes és una lluita titànica. Amb una inflació elevada del 33%, sous baixos, i també una pobresa que repunta, després, això sí, d'haver baixat puntualment amb l'arribada de l'ultraliberal Javier Milei a la Casa Rosada, segons dades oficials. El govern argentí assegura que va pel bon camí, que l'economia funciona i que només es tracta d'un sotrac temporal, mentre milions d'argentins veuen que el trueque podria ser i és, per a molts, l'única forma de sobreviure.
1: I per acabar, atenció a això, és la cançó que ha indignat els mallorquins. Què diu, Caterina?
3: Mira, Ricard, se titula Male Hater Go Home i la canta un grup alemany com a rèplica a les manifestacions multitudinàries contra la massificació turística. Resulta que s'anufes. Al vídeo es veu un grup de turistes amb cartells que diuen això, Male Hater Go Home, amb el dit del mig aixecat. Mala és el terme que tenen a Alemanya per referir-se a Mallorca, sobretot a les zones de turisme de borratxera, en un to familiar, a vegades despectiu. Per tant, la cançó diu que els que ho diuen mala, que se'n vagin a casa, parafrasejant el típic turistes a nau bosna a que vostra.
1: I un minut pels esports. Florentino i Laporta estan citats en un acte de conciliació. El 25 de novembre el Barça va demandar el president del Real Madrid per calúmnies.
4: Si no hi ha conciliació el 25 de novembre, el Barça està disposat a presentar una querella criminal. El Barça de bàsquet visita avui la pista del Dubai, que entrena Xavi Pascual, mentre que la Villamal és el gran reclam del partit que jugarà aquesta nit a Espanya contra Croàcia a la Lliga de les Nacions de Futbol a partir de 3:15.
1: En punt 6:45. I comença ara mateix el dia a Catalunya Ràdio. Avui aviat el sol sortirà a les 7:47.
5: I es pondrà a les 7:38 del vespre. Per tant, el dia durarà 11:51.
1: Les temperatures a aquesta hora?
6: A Vacarisses 18 graus, a Sant Pere Pescador 17 i a les Cases d'Alcanà 22.
1: Pel que fa al temps, continuem analitzant minut a minut aquesta evolució de pluges, que és molt incerta, Eloi, però que, atenció, molta precaució, perquè pot ploure molt en alguns punts del país.
7: Sí, de fet, ara mateix les tempestes més fortes les tenim al nord del Camp de Tarragona, n'arriben també per l'extrem sud, per les Terres de l'Ebre, i avui les més fortes les preveiem, sobretot al litoral i prelitoral, entre el nord del Camp de Tarragona, de Barcelona, i també la Costa Brava, interior de comarques de Girona. Les pluges fortes també poden arribar a la Catalunya central. En tots aquests llocs hi ha risc que s'acumuli fins a 90 litres per metre quadrat en 3 hores i puntualment 150.
1: I com tenim aquesta hora les carreteres i el transport públic? Maria Fernández Noguera.
8: Pel que fa al trànsit, retencions a totes dues rondes en sentit Llobregat, a la C58 d'entrada a Barcelona i també a la C17 a Parets del Vallès en sentit Barcelona. D'altra banda, l'AP7 està tallada a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant en sentit Barcelona per un accident. Els vehicles es desvien per la sortida 297. Pel que fa al transport públic, de moment Rodalies ha arrencat amb normalitat, però recordem que a causa de la previsió de pluges, entre les 9 i les 11 del matí Renfe ha suspès la circulació de dos trens regionals i posposarà la circulació de trens d'alta velocitat també en aquesta hora, entre les 9 i les 11.
1: Tot això avui, que és dimarts 29 de setembre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, Protecció Civil.
5: Demana que s'extremin les precaucions davant d'un nou episodi de pluja que afecta Catalunya en les pròximes hores. S'ha enviat un missatge d'alerta a 13 comarques del litoral i el prelitoral i el nivell d'alerta és de 5 sobre 6, sobretot fins al migdia.
1: El segon, habitatge.
6: Negociació contra rellotge perquè el decret d'habitatge que avui ha d'aprovar el Consell de Ministres tingui prou suport parlamentari. L'esborrany inclou una pròrroga dels contractes de lloguer de 2 anys, la prohibició dels desnonaments a habitatges de fons voltor o incentius per llogaters i propietaris propietaris i la Mari Carmen podrà tornar a casa després que la propietat del pis i els seus representants han arribat a un acord.
1: El tercer, Cándido Conde Pumpido.
5: En la ponència en què proposa emparar l'exconsellera Dolors Bassa, el president del Tribunal Constitucional avala l'amnistia urgent als líders del procés, també per la malversació, i carrega contra el Suprem per haver fet una interpretació esbiaixada de la norma.
1: El quart, Unió Europea.
6: Brussel·les planteja que els 27 responguin de forma col·lectiva quan hi hagi un atac híbrid de Rússia. Per això estudia un protocol de seguretat en situacions d'emergència pels actes de sabotatge que no justifiquin una resposta armada. Tot i això, deixa clar que el mecanisme seria compatible amb el paper de l'OTAN.
1: El cinquè, Anthropic.
5: El gegant de la IA alerta als seus possibles inversors que la intel·ligència artificial avançada podria comportar riscos catastròfics o existencials per la humanitat. Anthropic admet que alguns models podrien intentar evitar que els apaguin o actuar de manera semblant al xantatge i defensa la inversió en una IA segura i fiable.
1: Aquests són els cinc noms del dia i què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Pol?
9: Doncs la visita de Macron a Madrid. Avui visita d'estat, demà també, en la recta final del mandat del president francès, inclou una recepció amb els reis aquest migdia i un sopar de gala al Palau Reial. Fa pocs dies el Tribunal Constitucional va donar llum verda al tractat d'amistat i cooperació entre Espanya i França. Estava bloquejat pels dubtes jurídics en un dels articles.
1: Amb què s'ha anat a dormir als Estats Units?
9: El Wall Street Journal explica que OpenAI no llançarà encara el nou model de ChatGPT, que seria el 6.1 Astra, per problemes de seguretat durant la fase de proves. Havia de sortir en els propers dies, però s'han detectat que s'ha anat a pitjor en dues àrees, en el compliment de les ordres que rep aquesta tecnologia per part dels humans o que arriba massa lluny sense demanar permís.
1: I amb què dinaran avui a la Xina?
9: Amb la cursa espacial, el govern xinès ha anunciat que preveu completar a finals de 2028 el mapa geològic de Mart de nova generació, que ha de servir, entre d'altres, per reconstruir el passat aquàtic del planeta vermell.
1: Repassem ara també les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
10: Bon dia.
1: Centrada sobretot en les hores prèvies al decret d'habitatge.
10: És el tema d'obertura de pràcticament tots els diaris. L'Ara titula que la pròrroga dels lloguers tensiona la negociació fins al final i El Periódico que el govern tempteja els seus socis amb una bateria de mesures sobre habitatge. Però l'anomenat decret Mari Carmen també obre edició a Madrid. El País explica que el govern espanyol proposa vetar els desnonaments de persones vulnerables fins al 2028, El Mundo que la Moncloa pressiona Junts per cedir a les receptes de l'esquerra i La Razón que hi ha acord entre les parts perquè la Mari Carmen pugui tornar a casa. Qui se'n desmarca i ho recull en un raconet és La Vanguardia, i això perquè dedica tres quarts de portada a l'acte que Pedro Sánchez va presidir ahir a Barcelona. Els premis d'aquest diari el veiem a tota pàgina, acompanyat dels guardonats sota el titular L'Hora del Periodisme. I altres temes de portada: ataca el cor de Kiev, diu L'Ara, terror rus sobre Kiev amb drons, a reacció titular El Mundo, els primers ho acompanyant de la foto d'un edifici en flames, els segons de la d'una dona ferida transportada ràpidament cap a una ambulància.
1: I a la premsa comarcal hi llegim també que el Pla de Lleida lidera el creixement de l'economia catalana, Lara García.
11: Sí, és la conclusió de l'anuari econòmic del BBVA que destaca el Segre. El banc veu un cert canvi de model econòmic a Catalunya, impulsat pels serveis productius del valor afegit. El lideratge de Lleida es deu a la recuperació del sector primari, que en aquestes comarques va créixer un 13,6% l'any passat, com també ho van fer la construcció i els serveis, mentre que la indústria es va quedar més enrere, amb un increment més moderat del 0,9%. A Tarragona, l'Ajuntament de Calafell insisteix al Ministeri de Transició Ecològica perquè els concedeixi una pròrroga al passeig marítim de Segur de Calafell. La concessió per ocupar la platja amb un passeig que va pagar el consistori va acabar el 2023 i des d'aleshores, diu el Diari de Tarragona, el passeig està en un llim legal i sense pròrroga de la concessió s'hauria de demolir i restituir la zona tal com estava abans d'aquesta obra. I el Diari de Girona posa en portada que la Fundació Internacional de l'Artrosi i l'Osteoporosi ha inaugurat la Casa OAFI. És un nou espai dedicat a la salut osteoporòsica articular a Sant Esteve de Llémena. El projecte vol reunir pacients, professionals sanitaris, investigadors i desenvolupar iniciatives de prevenció, formació, recerca i acompanyament.
1: I en esports, atenció perquè ja hi ha data per la conciliació entre el Barça i el Madrid pel cas Negreira, Robert Prats.
4: El Barça exigeix que el president del Madrid rectifiqui de les seves acusacions i amenaça amb una querella criminal. El jutge ha fixat el 25 de novembre perquè es faci aquesta conciliació entre Florentino Pérez i Joan Laporta. El Barça de bàsquet visita avui la pista del Dubai, que entrena Xavi Pasqual a partir de les 6 amb transmissió per l'app i el web de Catalunya Ràdio.
1: Ara són les 6:36. De seguida us ampliem què està passant amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio. Però abans, a aquesta hora sempre mirem cap a les midterm, són les eleccions de mig mandat dels Estats Units. Queden 35 dies i aquesta és l'anàlisi que en fa el nostre analista Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
12: Good morning, Catalunya. La vida intel·lectual dels Estats Units és inseparable del seu present polític. Aquesta mateixa setmana, coincidint amb les midterms, s'ha publicat un llibre molt interessant, The End of Times Fascism, de l'arxifamosa pensadora canadenca Naomi Klein i l'activista Astra Taylor. Aquest és un estudi sobre com la dreta radical americana i els tecnòcrates feudals no malden per evitar les crisis a les quals ens enfrontem, sinó que, opinen les autores, les alimenten per crear un sentiment d'apocalipsi. Klein i Taylor argumenten que davant d'una hipotètica fi del món, els polítics conservadors apostaran per un estat de nostàlgia per obligar-nos a voler tornar a un hipotètic passat gloriós de les nacions i a obsessionar-nos per la salvació pròpia i de la nostra família, negligint la fraternitat amb els altres individus del món. No coincideixo amb totes les tesis del llibre, però diria que la tàctica que s'hi descriu serà el full de ruta per tota l'esquerra mundial, que ara per ara diu que vol tornar a les places.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
14: Fer cantar els arbres, la nova novel·la de Jordi Campoy. Cada arbre amaga una història i cada instrument neix d'un sacrifici. Fer cantar els arbres, Premi Prudenci Bertrana de novel·la.
15: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
16: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 130 milions d'euros. I en 130 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
5: 6:45 del matí.
17: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
5: Catalunya es desperta pendent del cel. Protecció Civil demana extremar les precaucions davant d'un nou episodi de pluges que afectarà Catalunya en les pròximes hores.
6: A hores d'ara hi ha nuclis de tempestes moderadament fortes a Tarragona i al Vallès Occidental. S'ha enviat un missatge d'alerta a 13 comarques de litoral i prelitoral entre el Baix Camp i la Selva davant la previsió de precipitacions que poden superar els 40 litres en menys de mitja hora. El nivell d'alerta és de 5 sobre 6, especialment aquest dimarts al matí fins al migdia. Rosa Mata, cap de Guàrdia de Protecció Civil, fa una estona al matí de Catalunya Ràdio.
18: Que seran fenòmens molt locals i, per tant, es va acordar doncs, no fer una suspensió generalitzada de les activitats a mig Catalunya.
6: Tot i que no es descarten més enviaments de missatges, de moment no s'han ordenat restriccions.
5: I avui també molt pendents del Consell de Ministres, que hauria d'aprovar un nou decret d'habitatge. Ara mateix el text penja d'un fil.
6: S'hi planteja una pròrroga de 2 anys per als contractes de lloguer que s'acabin fins al desembre del 2028 i prohibir també els desnonaments de persones vulnerables si viuen en pisos de fons voltor. Des de Barcelona, el president espanyol Pedro Sánchez ha destacat que el nou text té aportacions de totes les formacions que s'hi han volgut implicar i els ha reclamat un últim esforç.
19: Pido a totes les forces parlamentàries que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados. Con altura de miras, con sentido de Estado y con responsabilidad.
6: De moment, però, el text a l'esborrany que proposen els socialistes genera discrepàncies tant entre els socis de Sánchez al govern com a Junts i Esquerra. Sentim la ministra de Sanitat, Mònica García, de Sumar, i Josep Rius, portaveu de Junts.
20: Todas las líneas es que son absolutamente irrenunciables. Es que no vamos a poder solución al problema de la vivienda si ponemos parches.
21: Que cadascú surti de la seva trinxera i que arribem doncs, amb un consens que sigui un mínim comú denominador.
6: Esquerra Republicana troba a faltar que la regulació dels preus també s'apliqui al lloguer d'habitacions i a reclamar un IVA del 21% per als habitatges d'ús turístic i la prohibició als fons voltors de comprar habitatges.
5: A tot això hi ha acord entre l'empresa immobiliària i els representants legals de la Mari Carmen perquè la dona pugui tornar al seu pis d'on va ser desnonada la setmana passada.
6: El nou contracte serà per 8 anys i 500 euros al mes, una quantitat molt semblant a la que pagava abans que la fessin fora. Ha explicat els detalls la representant del sindicat de llogateres a Madrid, Carolina Vilariño.
22: Finalmente hemos llegado a un acuerdo, pues eso, conforme a la LAU, 8 años, 30% de la renta y un acuerdo muy satisfactorio en principio.
6: L'acord encara de rebre el vistiplau de la Mari Carmen, que continua ingressada a l'hospital.
5: I el Consell de Ministres aprovarà avui noves mesures de suport als sectors econòmics i empresarials més afectats per l'encariment dels preus de l'energia.
6: Els pagesos amenacen amb mobilitzacions si no els ajuden.
5: Rafael de Ribot.
0: El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, s'ha reunit les últimes setmanes un a un amb els sectors més afectats i els ha garantit noves ajudes.
2: Vamos a seguir apoyando a los sectores más afectados, el campo, el transporte, la pesca, los sectores de la gran industria, por ejemplo, pero también a los hogares.
0: Es dona per fet que es prorrogaran les ajudes a la gran indústria i al sector primari, mentre que els transportistes denuncien que moltes empreses estan en risc de desaparèixer i demanen a pujar de 20 a 40 cèntims al litre les ajudes pels combustibles professionals fins a final d'any. Fins l'últim moment estarà sobre la taula recuperar un instrument similar a la coneguda com a excepció ibèrica per reduir l'impacte de la pujada del preu del gas de cara a l'hivern. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: Gairebé el 40% de les instal·lacions d'autoconsum de Barcelona es concentren a barris benestants.
6: A Barcelona hi ha 1.610 instal·lacions fotovoltaiques de fins a 10 kW. D'aquestes, 590 es concentren en només 5 barris. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes, Font d'en Fargues, Sarrià, Vallcarca i els Penitents i Pedralbes, mentre que Ciutat Meridiana no en registra cap. Són dades d'un estudi de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, consultades pel Matí de Catalunya Ràdio. Eva Vilaseca, investigadora de l'Hidra, n'és coautora.
3: Passa perquè tenim un model de desplegament de la renovables que depèn de tres coses. Un, has de tenir diners per fer la inversió. Dos, has de poder decidir sobre una teulada. Per tant, has de tenir propietat. I tres, has de tenir la voluntat de fer la instal·lació. I això deixa moltíssima gent fora. Qui viu de lloguer no pot decidir sobre la teulada. I qui és propietari però viu en un bloc de pisos s'ha de posar d'acord amb la comunitat de veïns, repartir la inversió i els beneficis, etc.
5: I atenció a aquesta dada, un de cada 8 casos de càncer diagnosticats al món l'any 2024 estava relacionat amb una infecció.
6: La dada apareix en un estudi de l'Agència Internacional per la Recerca sobre el Càncer que publica The Lancet Oncology. Els investigadors calculen que el 2024 es van diagnosticar uns 2,3 milions de tumors atribuïdes a 12 agents infecciosos. Els principals són el bacteri Helicobacter pylori i el virus del papiloma humà. El 77% d'aquests càncers es van detectar en països d'ingressos baixos i mitjans on l'accés a la prevenció i el tractament és més complicat o desigual. Els experts recorden que una gran part d'aquests tumors es poden prevenir amb vacunes, cribatges i tractaments contra les infeccions.
5: Un minut i tres quarts de set.

0: amb motiu homenatge a Pau Casals, ha inaugurat la temporada del Palau de la Música, que estarà dedicada a la pau.
1: L'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Orfeo Català han interpretat l'Oda a la Pau de Beethoven, l'última peça que va assajar Casals abans de marxar a l'exili.
0: Barcelona, Marruiz.
2: El gran protagonista d'aquesta nit ha estat l'últim moviment de la novena sinfonia de Beethoven, Oda a l'Alegria, amb adaptació al català de Joan Maragall, interpretada per l'Orquestra Simfònica del Vallès, l'Orfeo Català i quatre solistes. És molt emotiu poder sentir aquests versos en català i no en alemany, com és habitual. Aquest fragment de la novena de Beethoven, a més, té una vinculació molt rellevant amb Pau Casals. És l'últim que va assajar el 1936, abans de marxar a l'exili. Com explica Catalunya Ràdio el president del Palau, Joaquim Uriac?
3: Estava assajant la novena i va rebre del conseller de Cultura la notícia de l'alzamiento. Llavors ell va dir, escolta, abans de marxar hem de tocar per darrera vegada la novena, i la va tocar.
2: També té a veure amb el leitmotiv d'aquesta temporada, que és la pau.
3: La música i la cultura pot fer molt per la pau, i el Palau en particular com un espai de trobada, un espai d'acollida.
2: Marc Ruiz, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I teatre, el Barquer del Teatre Lliure, l'adaptació teatral de Parmagel i Germans de Sang lideren els Premis Teatre Barcelona en la seva novena edició.
1: Els guardons es van lliurar ahir al vespre a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona.
0: Marta Vives.
4: L'obra de Jess Butterworth, ambientada durant la vaga de fam dels presos de l'Ira, s'han portat 3 premis. Millor espectacle teatral, millor interpretació de repartiment per Imma Colomer i millor direcció per Julio Manrique.
5: Història que parla d'identitat, d'arrels, de la terra, de violència, d'amor, de la mort i de la vida. Coses de les que encara es pot parlar tranquil·lament.
4: Per Magel, a la Sala Texas se n'han portat 2. Millor adaptació per Victòria Spumberg i Albert Pijuan i millor espectacle de proximitat. I Germans de Sang, el de millor musical i el de millor interpretació per Mariona Castillo. En la categoria d'interpretació encara, Àngels Guinyalons, distingida pel seu treball a la Corona d'Espines al TNC.
6: És el meu primer premi per un text.
4: Especialment emocionant ha estat el premi honorífic a la companyia La Trepa i fins fa molt poc l'ànima del jove Teatre Regina, que ha tancat, Maria Agustina Soler.
6: Perquè el futur és dels nens i si se'ls oblida no hi haurà futur.
4: Marta Vives, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I atenció a això. Nord-americà Stevie Wonder acaba de llançar un mini-àlbum de 4 cançons inèdites creades mentre gravava el meeting àlbum Songs in the Key of Life.
1: Ara fa 50 anys de la publicació d'aquell disc i Wonder ha volgut compartir 4 cançons que en aquell moment no es van incloure a l'àlbum. En un comunicat ha explicat que està content per compartir ara amb el públic aquestes cançons que el transporten a aquell moment de la seva vida. Amb aquell àlbum, Stevie Wonder va guanyar el tercer dels seus Grammy al millor àlbum de l'any.
0: I quan passen 2 minuts de 3:15 del matí, el temps, com tenim les tempestes a aquesta hora, Eloi?
7: Bon dia. Doncs les tenim situades encara al nord del Camp de Tarragona, arriben també a l'Anoia, a l'Alt Penedès, hi ha aquesta primera franja de tempestes i una segona franja que arriba per l'extrem sud de Catalunya, per les Terres de l'Ebre. Aquesta sembla que té més entitat, és més organitzada i aquesta anirà doncs, afectant bona part del litoral, prelitoral de Tarragona, de Barcelona i fins a arribar a les comarques de Girona o a la Catalunya central. I és precisament aquesta àrea on hi ha més risc de precipitacions, amb els mapes que s'estan actualitzant aquest matí, allà on poden arribar o puntualment arribar a superar els 100 litres per metre quadrat, seran fenòmens molt locals però pot arribar a passar, seria el sector del Baix Llobregat, del Barcelonès, del Maresme, els Vallesos, la Selva, el Gironès i el Baix Empordà. Tots aquests sectors, el risc de pluja torrencial és elevat, però la pluja pot arribar en qualsevol punt de Catalunya.
0: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera?
8: Pel que fa al trànsit, retencions a totes dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat, a la C58 i la C33 d'entrada a Barcelona i a la C17 a Parets del Vallès en sentit Barcelona. D'altra banda, la P7 està tallada a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant en sentit Barcelona per un accident. Els vehicles es desvien per la sortida 297. I pel que fa al transport públic, de moment Rodalies ha arrencat amb normalitat, amb alguns retards, però recordem que a causa de la previsió de pluges, entre les 9 i les 11 del matí, Renfe ha suspès la circulació dels 2 trens regionals, que són el que va de Barcelona a Tortosa i el que va de Barcelona a Móra la Nova. També posposarà la circulació dels trens d'alta velocitat previstos en aquesta mateixa zona per aquestes hores, entre les 9 i les 11.
9: Al Matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
10: Avui hem rebut el missatge del Dani, de Vilanova i la Geltrú. Té discapacitat física acreditada i es queixa de la gestió que ha hagut de fer per comprar entrades a Port Aventura. Concretament, considera excessiva la cua que cal fer per poder adquirir-les, tot i haver-hi taquilles específiques.
11: Són unes cues immenses. Allà es forma un caos impressionant. Vaig estar una hora i mitja en la cua.
10: PortAventura respon que aplica facilitats per a les persones amb discapacitat, des d'aparcament reservat fins a atraccions adaptades, a banda de tarifes reduïdes. Pel que fa a l'espera per comprar entrades, expliquen que l'atenció es fa de manera personalitzada i que, de manera puntual, es pot generar més cua de l'habitual.
9: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
1: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees van tancar ahir amb retallades moderades després d'una altra jornada de pujades del preu del petroli. De fet, l'IBEX és la borsa que més ha perdut, cau un 0,51% fins als 19.600 punts. Una foto semblant a la que trobem a Wall Street, el Dow Jones i el Nasdaq han baixat un 0,60% i un 0,90%. Els mercats oberts a aquesta hora no pronostiquen una sessió millor que la d'ahir. El Nikkei de Tòquio es desploma un 1,30% i el Hang Seng de Hong Kong un 1%. Aquest matí el barril de petroli de Brent ja supera els 107 dòlars. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
9: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
12: T'ensenyaré la dieta del beatboxer.
13: Què és això?
12: Pizza i ketchup. Tu has de dir pizza i ketchup i cada vegada dir les consonants més forts i les vocals més fluixes fins que les vocals acabaran desapareixent. O sigui, pizza i ketchup, pizza i ketchup, pizza i ketchup, pizza i ketchup.
14: Posa el porc per aquí al mig.
9: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
15: I si ens vols veure, cada nit al canal 33 i a la plataforma 3CAT.
9: Si torna la Champions femenina, tornen les campiones i torna la TDG, la transmissió de la Germà.
16: Amb la primera victòria a la butxaca, el camí cap a Varsòvia passa ara per Roma.
9: Segueix tots els partits del Barça a la màxima competició continental amb l'equip liderat per Sònia Germà i la narració de Ramon Salburri.
16: Aquest dimecres, a partir de les 6, Roma-Barça a l'antena de Catalunya Ràdio.
9: La transmissió de la Germà.
15: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I quan falten 8 minuts per les 7 del matí, us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Tarragona. Ricard Buigas, bon dia.
17: Hola, bon dia.
0: Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
18: Què tal, bon dia.
0: Girona, Maria Rovira, bon dia.
19: Hola, bon dia.
0: I Lleida, Júlia Albacar, bon dia.
20: Hola, bon dia.
0: Comencem, doncs, a Tarragona. Avui comença el judici contra l'home acusat d'abusar sexualment d'una menor a la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau, Ricard.
17: Sí, penseu que la víctima tenia 13 anys quan van passar els fets l'any 2019. Tot i això, no ho va denunciar fins l'any 2024 a través d'una carta adreçada a la colla. Quan va explicar els fets, l'acusat era president de la colla castellera, càrrec que va deixar voluntàriament. Segons el fiscal, els abusos es van cometre entre el 2019 i el 2022. Tots dos van començar una relació efectiva en què el processat besava la menor i li sol·licitava fotografies de caràcter sexual. De manera habitual, quedaven al seu domicili i mantenien relacions sexuals. El Ministeri Fiscal demana per a l'acusat la pena de 12 anys de presó.
0: Les comarques de Barcelona, pendents avui d'Alberto Núñez Feijóo.
18: Sí, en ple debat sobre el decret d'habitatge i en hores decisives, el líder del PP serà aquest matí a Terrassa. Feijóo participa en una trobada amb representants de la CECOT. Ho fa just l'endemà de la visita del president del govern espanyol a Catalunya, que va provocar protestes per demanar que el decret Mari Carmen no sigui cap enganyifa. Això a Terrassa, a Barcelona, però, si fa no fa la mateixa hora, Foment del Treball presenta el llibre blanc sobre l'absentisme laboral. N'estarem pendents i us ho explicarem.
0: I de la radiografia de l'absentisme laboral a la de la mobilitat ciclista i patinets de la ciutat de Girona, que avui coneixerem, Maria.
19: Sí, perquè demà es presenta el primer baròmetre RAC sobre com se circula per la ciutat amb bicicleta, patinet i altres vehicles de mobilitat personal. Es tracta d'un estudi pioner que analitza els hàbits, perfils i opinions de les persones que es desplacen amb aquest tipus de vehicles per Girona. Donarà dades interessants sobre la mobilitat en una ciutat amb molt turisme i també amb molta presència de ciclistes. De fet, des de l'Ajuntament ja s'han impulsat diverses campanyes informatives sobre com circular amb bicicleta i regular el cicloturisme, focalitzades en zones com el barri Vell i Mercadal.
0: I acabem a Ponent, a Lleida. Avui és el dia central de les festes de tardor, on tocarà estar molt pendents del cel, Júlia.
21: Així és dia de Sant Miquel, que tot apunta que serà passat per aigua. Si el temps respecta, al matí, un dels actes més tradicionals amb el seguici de les festes, on veurem els balls de diables, de moros i cristians, el de cavallers, a més d'elements de cultura popular, com els gegants, capgrossos i un dels més estimats aquí a Lleida, l'Omarraco. Al vespre tindrem el ball de festes de la tardor i a la nit es posarà el punt i final de la celebració amb el tradicional castell de focs.
0: Així tenim el país quan falten 6 minuts per les 7 del matí. I els esports, Robert Prat?
13: El Barça exigeix que el president del Madrid rectifiqui de les seves acusacions pel cas Negreira, amenaça amb una querella criminal. El jutge ha fixat el 25 de novembre perquè hi hagi conciliació entre Florentino Pérez i Joan Laporta. El Barça de bàsquet visita avui la pista del Dubai, que entrarem a Xavi Pasqual a partir de les 6. Transmissió per l'API al web de Catalunya Ràdio. També avui a Espanya-Croàcia a 3:15 a la Lliga de les Nacions de Futbol.
0: Ara el comentari esportiu amb Carme Lloberes.
20: Fins ara, la Federación Spain de bàsquet tenia la Lliga de les Dones arraconada en un canal secundari. Lamentable. La solució que se'ls ha ocorregut en diuen un acord històric. I ha sigut segrestar la Lliga en una tele de pagament. Això sí, mentrestant, la de l'NBA es veu gratis. I si afegim la Champions de futbol de les dones, que es pot veure per tancat a Disney+, l'èlit mundial venuda a una plataforma de dibuixos animats amb anuncis a mitja jugada i tractada com un show infantil. Jo em pregunto, això és ajudar l'esport de les dones? No entenen que no estem en el punt de fer negoci i que es necessiten pantalles obertes, no targetes de crèdit? Pagar no és promocionar, sinó condemnar a les esportistes a seguir sent figures ocultes.
0: Esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
15: El Matí de Catalunya Ràdio. Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
0: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
15: Cada migdia a les dues amb Òscar Fernández.
0: I a partir de les 3,
9: l'espai de reflexió a la tertúlia.
22: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb l'humanitat? I
23: em va vindre a dir sí. Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
22: El més perillós és que escapi el nostre control.
24: I per aquí és jo crec que s'hauria d'anar al debat.
15: Tot el que passa al Catalunya Migdia, de 2 a 4, amb Òscar Fernández.
0: Quan falten 4 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió amb Mariola Cubells. Avui sobre algunes de les crítiques que va rebre la retransmissió del Piro Musical de la Mercè.
25: La retransmissió de TV3 del Piro Musical de la Mercè va ser tema de conversa i no sempre per a bé en mitjans i xarxes. I jo, que valenciana com soc, n'he vist molts d'estos espectacles, he de dir que un escenari com el Mediterrani amb tot Barcelona de fons em sembla imbatible. Suposa que les case 450.000 persones que, com jo, la van mirar per televisió, 22 amb 9 de Sare, pensaran paregut. Per a mi, la tria musical va estar bé, que hi haguera més música en català que mai també, en fi, super a favor.
0: I ahir què deien els altres, Jovany?
26: Ahir, la Mari Carmen acaparava tota l'atenció dels matinals radiofònics. En Los Santos creu que tot plegat és una estratègia per desviar l'atenció de Ceuta.
27: No digan Mari Carmen, digan Mari Ceuta y se entenderá todo. Lo de Sol es un montaje pataparro de Ceuta.
26: Mentre que Carlos Herrera feia referència a l'acampada de Puerta del Sol, de la qual el nas li en deia alguna cosa.
28: Porque es, bueno, el mismo aroma que el 15M, que es olor a basura ideológica en cualquier caso. Y de la otra, pues... ja sabem.
26: I aquí, al Matí de Catalunya Ràdio, la Marta Viana intentava fer sentir la seva veu.
29: Amazon Music emetrà. Perdoneu.
26: A quarts d'11 sentirem què diuen els altres avui.
0: Gràcies, Jovany.

0: Canàlies, bon dia.
1: Bon dia, quins ulls com a plats, fill, tranquil, que ara t'ho explico.
2: Què és això?
1: Un grup de música.
2: No, sí, d'acord, aquí arribo, gràcies.
1: Es diuen En Guerra i és aquesta...
2: Ah, sí, home, i tant.
1: Els coneixes, eh?
2: No, ni idea.
1: No, doncs ja et convidaré al concert.
2: Ah, d'acord.
1: Aquesta cançó que es titula Mafalda, tal dia com avui, un 29 de setembre, però de l'any 1964, es va publicar per primera vegada una tira del famós personatge de Quino. Poc sospitava que les reflexions posades en boca d'aquest personatge serien traduïdes a 26 idiomes i que els seus llibres vendrien només a l'Argentina 20 milions d'exemplars. I és que Mafalda segueix sent, a la memòria col·lectiva, la nena que pregunta i qüestiona. Irreverent, inesperada, planteja interrogants en tot humor i gairebé sempre incòmodes.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Atenció, perquè a aquesta hora la pluja forta comença a arribar ja al Camp de Tarragona. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia, sí, al nord del Camp de Tarragona seria el sector del Penedès, on està descarregant amb més intensitat. Fins i tot ja arriba cap a l'Anoia, aquí amb unes tempestes ja, doncs, més violentes. I després hi ha una altra franja de precipitacions que s'està organitzant entre el mar i les Terres de l'Ebre, al nord de Castelló, que en pròximes hores arribarà també a la resta de Catalunya.
0: És una previsió, Eloi, molt incerta, la que vivim avui, però també molta precaució perquè pot ploure moltíssim, eh?
1: Sí, estem parlant de risc de pluja de més de 40 litres en mitja hora, 90 en 3 hores, i s'adverteix que puntualment les precipitacions localment poden arribar als 150 litres per metre quadrat. En qualsevol lloc del litoral, del prelitoral, de la Catalunya central o de les comarques de Girona es poden produir aquestes precipitacions amb aquest caràcter. Ara bé, allà on és més probable que puntualment se superin aquests 100 litres per metre quadrat seria el sector del Baix Llobregat, del Barcelonès, del Maresme, dels Vallesos, de la Selva, del Gironès i del Baix Empordà. Primer el sector de Barcelona i més tard també a la tarda a les comarques de Girona.
0: Gràcies, Eloi. De seguida ho ampliem. A diferència també d'altres episodis de tempestes d'aquest setembre, avui no s'han aplicat restriccions a la mobilitat ni s'han suspès tampoc escoles. Anem a actualitzar l'estat de la situació amb l'Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil. Imma, què tal? Bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: Més enllà de la previsió i de la situació que ens escrivia ara l'Eloi, hi ha algun focus important?
2: No, en aquests moments estem fent seguiment, com bé dieu, de com va evolucionant aquestes tempestes, aquestes pluges que es preveuen per avui, però afectacions destacables no en tenim en aquests moments.
0: Ahir a la nit vostè va explicar que no s'havien suspès escoles perquè preveuen que les pluges siguin molt locals. Aquesta és la situació i la previsió que mantenim a aquesta hora?
2: Sí, és la mateixa previsió que teníem ahir. Ho anirem seguint, evidentment, eh? Vull dir que estarem permanentment aquí en el CECAT, doncs, amb aquesta tensió, aquesta situació que tenim avui, acompanyats del servei meteorològic, acompanyats també de les valoracions que ens facin des de tots els operatius, i anirem veient com evoluciona, perquè, com bé deies tu, la informació que teníem ahir era una afectació d'una zona molt àmplia, com vèieu, aquesta zona era quasi bé tot el litoral i tot el prelitoral, que es concentraven també en aquestes comarques més centrals, més del sud de Girona i també de la zona de Barcelona, però que eren moltes comarques amb una incertesa elevada de quin seria el punt on podia caure aquesta pluja amb més intensitat. I, per tant, doncs, davant d'aquesta situació, d'aquesta extensió gran del territori en el que podien donar-se aquests efectes, que serien localment intensos però que no serien extensos de manera generalitzada, doncs vam valorar anar fent aquest seguiment i anar veient les necessitats que hi havia moment a moment.
0: Per tant, ara mateix és difícil de preveure si contemplen enviar nous avisos als telèfons mòbils o aplicar alguna restricció a la mobilitat.
2: Exacte, perquè el que estem fent és anar-ho seguint. Si veiem que les pluges van tenint aquesta evolució de sud cap a nord, que van pujant pel litoral prelitoral sense tenir incidències destacables, doncs anirem passant el dia, un dia de pluges d'aquestes de tardor. No és una llevantada, no és un fenomen d'aquests que plogui a tot arreu, que vagi escombrant tot el territori, sinó que és una situació de pluges disperses que poden anar puntualment descarregant fort en el territori, i el que farem serà fer aquest seguiment per poder anar avisant. El que estem demanant a tothom és molta prudència i autoprotecció. Que tothom valori, que vegi, que s'informi de com està el temps en el seu territori, en la zona on estiguin, sobretot si han de fer desplaçaments llargs, que mirin del punt on han de sortir, a on volen anar, quina serà l'evolució avui, si hi ha alguna previsió, mirar el radar també, sobretot, per veure com estan evolucionant les pluges, perquè, com veieu, és una situació d'alta incertesa en la que no sabem exactament el punt on pot caure amb força. Sabem que en alguna comarca pot ploure amb intensitat, però a lo millor uns quilòmetres enllà no estarà plovent gens. Per tant, doncs, mantenir-nos informats, i en cas de que veiem alguna situació que pugui representar un risc, doncs, com sempre diem, evitar els desplaçaments, evitar les activitats a l'exterior quan veiem que es dona aquesta intensitat.
0: Queda clar. Per tant, avui connectats també a la informació. Avui també informarem àmpliament del temps aquí al matí de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, gràcies. I si hi ha novetats, doncs estem en contacte per informar la ciutadania. Gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Ara mateix, com està afectant aquestes pluges també a la mobilitat, a les carreteres? Equip viari, Mireia Sala.
3: Doncs n'estem pendents, però de moment encara no es nota a les carreteres. Això sí, l'AP7 està tallada a l'Hospitalet de l'Infant en direcció a Tarragona per un accident. Es fan desviaments per la sortida 297. I als accessos a Barcelona hi ha retencions a l'entrada per la C58, la C33, la Pota Nord i els trams inicials de les dues rondes des del nus de la Trinitat.
0: Ahir potser alguns, quan estàveu al sofà tranquil·lament o al llit, ja directament, poc després de les 10 de la nit, vau sentir això. És l'avís que van rebre més de 6 milions de persones pel Foradada.
4: Les que viuen en 13 de les comarques que inclouen les zones més poblades del país, Selva, Maresme, Vallès Oriental, Vallès Occidental, Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf, Alt Penedès, Conca de Barberà, Baix Camp, Alt Camp, Baix Penedès i Tarragonès. La previsió va anar empitjorant ahir amb el pas de les hores. Al matí teníem avís groc, al migdia ja va passar a taronja i a la nit bona part del litoral i prelitoral va quedar ja en avís vermell, 5 sobre 6.
0: Un avís, com dèiem, que van rebre 6 milions de persones i no hi ha per ara, com dèiem, també restriccions, però sí que es demana extremar la prudència, sobretot des d'ara, des de primera hora del matí fins al migdia, fins a les dues del migdia.
4: Sí, ho deia la Imma Soler, els consells són molt bàsics, però no s'ha de més recordar-los, evitar desplaçaments innecessaris a zones afectades, si s'ha de fer consultar com està el temps abans de sortir, no acostar-se a rius, a rieres, a barrancs, a zones inundables, no travessar allà on s'hagi acumulat aigua, ni a peu ni en vehicle, no aparcar en rieres o punts subterranis inundables, precaució en activitats a l'aire lliure, seguir indicacions de les autoritats i en cas d'emergència trucar al 112.
0: I connectar-vos també als mitjans públics per informar-vos, com per exemple Catalunya Ràdio. Pel que fa a la mobilitat, l'únic que ha anunciat alteracions, en aquest cas en el servei, és Renfe.
4: Sí, per exemple, els AVEs entre les 9 i les 11 del matí, també els Avant i els Euromed. Tots els que en aquestes dues hores haguessin de passar entre Barcelona i Tarragona sortiran més tard. Renfe també ha suspès la circulació de dos trens regionals, els que en aquesta franja horària van de Barcelona a Tortosa i de Barcelona a Móra la Nova.
0: Avui informarem, com dèiem, àmpliament del que passi amb el temps. Esteu connectats a la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
5: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Són les 7 i 7. I a banda del temps, què més cal saber d'aquest dimarts 29 de setembre? Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García, bon dia.
6: Bon dia.
0: Cal saber que hem arribat in extremis.
7: A les negociacions per intentar pactar el decret sobre habitatge que avui vol aprovar el Consell de Ministres, l'últim esborrany del Ministeri d'Habitatge no convenç pràcticament ningú, ni els socis d'Esquerres ni Junts.
8: El Ministeri proposa prohibir fins al 2028 els desnonaments a persones vulnerables, prorrogar 2 anys els lloguers o bonificar l'IRPF dels inquilins que visquin en zones tensionades.
9: Cada grup marca perfil i ningú renuncia a les seves demandes. Sumar reclama que s'aprovi la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Esquerra posa com a condició regular el lloguer d'habitacions i Junts marca els límits i avisa el PSOE que amb la prohibició de desnonar es desprotegeix els petits propietaris.
10: Ja no hi parches, ja no hi medias tintas. Caso de Mari Carmen ha sido la gota que colma el vaso.
11: Si el decret avança, nosaltres hi serem.
12: Que cadascú surti de la seva trinxera i que arribem doncs amb un consens que sigui un mínim comú denominador.
9: Les negociacions seguiran fins l'últim minut. Sumar amenaça fins i tot implantar el Consell de Ministres, però el PSOE veu impossible encaixar totes les reclamacions, satisfer tothom i ja prepara un decret definitiu amb les mesures de més consens. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a partir de les 9 del matí, mitja hora abans que comenci el Consell de Ministres, última hora de les negociacions, aquí al matí de Catalunya Ràdio, amb la portaveu de Junts a Madrid, Míriam Nogueres. Generositat.
13: Conscient que és impossible encaixar totes les demandes dels socis d'investidura, Pedro Sánchez fa una crida a totes les parts a cedir en la respectives exigències.
14: Pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados. Con altura de miras, con sentido de Estado y con responsabilidad.
0: Són paraules de Pedro Sánchez a Barcelona al costat del president Salvador Illa.
15: No és patriotisme culpabilitzar sempre els qui menys tenen, els qui més pateixen o els qui senzillament són diferents. No és patriotisme posar preu, ja sigui polític o econòmic, a un dret bàsic com és el dret a l'habitatge.
0: 2 detinguts.
7: De la concentració ahir a les portes del Palau de Congressos de Barcelona, on hi havia Pedro Sánchez convocats pel sindicat de llogateres, exigien que el decret inclogui lloguers indefinits, la congelació dels lloguers actuals, mesures per frenar els desnonaments i que eviti els abusos del lloguer de temporada o d'habitacions.
0: Lleó 14.
8: A mig d'aquest escenari, el Papa ha instat els líders mundials a buscar solucions a la crisi de l'habitatge. Ho ha dit mentre tornava en avió del seu viatge oficial a França. Ha admès que no coneixia el cas de la Mari Carmen, però ha lamentat el seu desnonament.
16: Com és possible que un caso así suceda? ¿Cuál es el problema en el sistema que permite el caso de una anciana, además con discapacidad o con dificultad, ser echada por decir de su casa? Yo creo que ahí hay un desafío grande.
0: lamentava Lleó 14. Mentrestant, hi ha hagut acord
13: entre l'empresa immobiliària i els representants legals de la Mari Carmen perquè la dona pugui tornar al seu pis d'on va ser desnonada la setmana passada. El nou contracte serà per 8 anys i 500 euros al mes, una quantitat molt semblant al que pagava abans que la fessin fora.
0: I avui a Catalunya comença el debat de política general.
7: La crisi de l'habitatge marcarà el debat de política general al Parlament, que arrenca a les 4 de la tarda amb la intervenció del president de la Generalitat.
0: Albert Prat.
6: Com mana la seva tradició des que és president, Salvador Illa es guarda un anunci sobre habitatge per aquesta tarda, però el cas de la Mari Carmen ha disparat la pressió dins i fora de l'hemicicle.
17: Cal posar límits. Cal posar límits. Límits al poder desenfrenat del diner, límits al poder desenfrenat de la cobdícia, límits, per dir-ho amb totes les paraules, a l'especulació.
6: En les últimes hores, Illa també ha elevat el to i el seu equip fa dies que treballa amb noves mesures. Però veurem si les promeses d'aquesta tarda convencen l'oposició. D'entrada, tots els grups arriben al debat molt crítics amb el govern, sobretot per com està gestionant la crisi d'educació. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Esbiaixada.
8: És com qualifica el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pompidó, la interpretació del Suprem sobre l'amnistia. Segons l'esborrany de la sentència que ha tingut accés a aquesta emissora, el Suprem ha vulnerat els drets fonamentals quan no aplica la llei també pels delictes de malversació.
13: Aquesta sentència sobre l'amnistia, en concret de l'exconseller Dolors Bassa, s'aprovarà al ple del Constitucional del 6 d'octubre i establirà doctrina al Suprem, ja dic que l'acatarà i, per tant, s'obrirà la porta al retorn de Puigdemont a Catalunya.
0: Notícies.
7: Un mitjà proper a Aliança Catalana mantenia vincles amb el propagandista d'extrema dreta espanyolista Javier Negre. Ho revela una investigació del Crític i el Salto detalla que les audiències de notícies i Estado de Alarma TV van computar conjuntament entre mitjans de 2024 i 2026.
8: Fins fa poc el dirigia Arnau Borràs, però fa un parell de setmanes va anunciar que deixava el càrrec i va esborrar totes les seves publicacions. Javier Negre havia treballat al Mundo i és el precursor del fenomen Vito Quiles a Madrid, que va començar a boicotejar rodes de premsa al Congrés i a perseguir polítics.
13: Ara el grup mediàtic d'aquest agitador s'està a Amèrica i té accés a l'entorn de Donald Trump i Javier Milei.
0: Respondre de forma col·lectiva.
7: És la proposta de Brussel·les als països europeus si hi ha un atac híbrid de Rússia. Vol crear un protocol d'emergència que sigui compatible amb el paper de l'OTAN. Només s'activaria quan hi hagués actes de sabotatge.
0: Riscos catastròfics.
8: O existencials per la humanitat. És l'alerta que ha llançat Anthropic, una de les grans empreses d'intel·ligència artificial, als seus futurs inversors. És una advertència poc habitual que apareix en el document preparat per la seva sortida a borsa.
13: Avisa que alguns dels seus models podrien ocultar o manipular informació, fins i tot actuar de manera semblant al xantatge. La companyia també admet que alguns models poden desenvolupar capacitats inesperades durant l'entrenament. Malgrat tot, Anthropic defensa que la intel·ligència artificial és segura i fiable i que és una responsabilitat col·lectiva.
0: I atenció, perquè hi haurà 6 concerts exclusius.

0: Són els que farà Joan Dausà per Nadal, com ja és tradició. Els farà la Basílica de Santa Maria del Mar. Seran els dies 16, 17 i 18 de desembre i les entrades es posen a la venda avui a les 8 del vespre.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat, conciliació.
2: El jutge fixa el 25 de novembre perquè hi hagi conciliació entre Barça i Madrid pel cas Negreira. El Barça amenaça amb una querella criminal si Florentino Pérez no es retracta d'aquestes declaracions.
3: Pero oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions. Es que es poca, ya lo sé. Y 7 ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Lo dijo el instructor. Corrupción sistémica.
2: El Barça de bàsquet visita avui la pista del Dubai de Xavi Pascual a partir de les 6 en transmissió pel web i l'app de Catalunya Ràdio.
1: Un minut i serà un quart de 8 del matí. Ara anem al quiosc.
4: Doncs des del quiosc del costat de la ràdio, ara mateix no plou, hi ha 21 graus de temperatura i les portades d'avui se centren sobretot en les hores prèvies al decret d'habitatge. És el tema d'obertura de pràcticament tots els diaris, ho veiem a l'Ara o al periòdico, que il·lustra la portada amb una fotografia de la manifestació d'ahir a Diagonal. En la premsa de Madrid, evidentment, també és el tema del dia. El País titula que el govern espanyol proposa vetar els desnonaments de persones vulnerables fins al 2028 i La Razón, com La Vanguardia, expliquen que hi ha acord entre les parts perquè la Mari Carmen pugui tornar a casa. Avui, però, el diari del grup Godó dedica la portada a l'entrega de premis de La Vanguardia que va presidir ahir Pedro Sánchez a Barcelona. La fotografia el veiem a ell acompanyat dels guardonats i escriuen l'hora del periodisme.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
6: Mamma Mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a Mamma Mia, el musical.es i uneix-te a la festa de l'any.
7: A Obramat celebrem 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
8: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
5: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
9: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de 8 del matí. Us informa Marc Curador per les comarques de Barcelona. Tenim 18 graus a Porreig, 23 a Lilla i 25 a la capital. Carreteres, Mireia Sala.
10: Retencions als punts habituals per accedir a Barcelona, sobretot a la C58 a Sant Quirze i a Montcada, a la B23 a Sant Feliu, la C17 a Parets i els trams inicials de les dues rondes.
9: Atenció amb això, gairebé el 40% de les instal·lacions d'autoconsum de Barcelona es concentren en els barris benestants.
11: A Barcelona hi ha més de 1.600 instal·lacions fotovoltaiques de fins a 10 quilowatts. D'aquestes, 590 es concentren en només 5 barris. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes, Font d'en Fargues, Sarrià, Vallcarca i els Penitents i Pedralbes, mentre que Ciutat Meridiana no en té cap.
12: Són dades d'un estudi de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, consultades pel Matí de Catalunya Ràdio. Eva Vilaseca, investigadora d'Hidranés, la coautora.
13: Passa perquè tenim un model de desplegament de les renovables que depèn de tres coses. Un, has de tenir diners per fer la inversió. Dos, has de poder decidir sobre una teulada. Per tant, has de tenir propietat. I tres, has de tenir la voluntat de fer la instal·lació. I això deixa moltíssima gent fora.
11: Els barris de Ciutat Meridiana, el Turó de la Peira, la Barceloneta i el Raval són els que tenen una necessitat més gran de millorar el confort tèrmic dels habitatges.
9: Més notícies. La tuneladora de l'L8 dels ferrocarrils de la Generalitat començarà per forar el tram que ha d'arribar fins a Gràcia a principis del 27.
12: Si tot va com està previst, la nova línia que ha d'unir les estacions de Plaça Espanya i Gràcia entrarà en funcionament a principis del 2032.
9: Barcelona, Nascura.
14: Segons Paneque, la tuneladora es posarà en marxa a l'octubre. Perforarà el tram que va des del carrer Llança fins a Vilamarí. I a principis de l'any que ve començarà a perforar el tram que ha d'arribar fins a Gràcia i que inclourà dues estacions noves, Francesc Macià i Hospital Clínic.
15: L'objectiu que hi ha és la millora del transport públic i de la mobilitat de les persones, i en aquest cas hi ha aquesta millora, aquestes tres noves estacions, la connectivitat i, per tant, en termes d'equilibri territorial, tant amb els Vallesos com amb el Llobregat, Anoia i Bages.
14: Per altra banda, continua sense data la posada en marxa de la tuneladora de l'L9, la del Putxet. Anna Escurellaixàs per al Matí de Catalunya Ràdio.
9: A l'Anoia. La dona i la filla del metge que va estar 2 anys mort a casa seva, Cabrera, han ingressat en un centre de salut mental.
11: Mare i filla de 59 i 21 anys estaran unes setmanes en observació fins que es prengui una decisió definitiva.
12: Segons el Regió 7, les han traslladat a la Fundació Hospitalària de Martorell, l'antic hospital del Sagrat Cor.
9: I al Vallès, la fiscalia demana 18 anys de presó per l'acusat d'assassinar un noi a ganivetades a Terrassa l'any 2024.
11: L'acusació eleva la pena fins als 25 anys perquè assegura que l'home va atacar la víctima per sorpresa i que va actuar amb acarnissament.
12: Segons el fiscal, l'acusat va abordar la víctima, un noi de 21 anys, quan sortia del portal de casa seva i el va agredir en diverses ganivetades fins que va acabar morint.
9: I una més a Barcelona, desapareguda una menor de 13 anys, va desaparèixer concretament aquest diumenge, 27 de setembre. La policia alerta que pot estar desorientada. D'aquesta manera arribem al punt de 4 minuts passats d'un quart de 8 del matí. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
16: Quan va ser l'última vegada que vas parar a mirar casa teva? A Porcelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porcelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Porcelanosa. Dissenyant espais per viure.
17: El matí de Catalunya Ràdio.
18: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
19: El 18 de març de 1934.
18: I el número de la sort, el...
19: 3.
18: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
17: El matí de Catalunya Ràdio.
5: Els sons del matí.
20: Que seran fenòmens molt locals. Es va acordar doncs, no fer una suspensió generalitzada de les activitats a mig Catalunya.
21: I avui les més fortes les preveiem, sobretot al litoral i prelitoral, entre el nord del Camp de Tarragona, Barcelona i també la Costa Brava i interior de comarques de Girona.
22: I ara mateix el decret penja d'un fil. Ni Sumar, ni Esquerra, ni Junts compren l'última proposta que els ha fet el Ministeri d'Habitatge.
23: L'acord recull que la Mari Carmen pagarà un lloguer similar al que pagava abans del seu desnonament, al voltant dels 500 euros al mes.
24: Com és possible que un cas així suceda? Qual és el problema en el sistema?
25: O poques ganes de treballar, o és un escarni i ganes de fer allargar el patiment als CDRs.
1: Aquests són els sons del matí. Ara una mirada a l'actualitat amb la paraula, les xifres i també les imatges del dia. Comencem amb les tres paraules del dia. Francesc Soler, lletra petita.
26: Conjunt de clàusules, condicions o detalls d'un contracte o anunci que s'escriuen amb un cos de text molt petit, sovint per passar desapercebudes. I aquí és quan solen els problemes i les diferències entre unes parts que a priori estaven d'acord amb l'anunci general. Per exemple, govern espanyol i socis parlamentaris estan d'acord que cal un decret d'habitatge que eviti casos com el de la Mari Carmen, però ai, la lletra petita.
1: Segrest.
26: Delicte comès, quan es detenen o retenen una o més persones contra la seva voluntat, normalment per exigir un rescat en diners o aconseguir objectius polítics. A Catalunya, segurament el més famós va ser el de la farmacèutica Dolors Maria Àngels Feliu i en el conjunt d'Espanya el del funcionari de presons José Ortega Lara. Ara tornem a parlar de segrestos, però de segrestos express. Els Mossos investiguen el novè d'aquest any ocorregut a Calella. Tot apunta que estan relacionats amb uns grups vinculats al crim organitzat i al narcotràfic.
1: Nau espacial.
26: Astronau o vehicle espacial. SpaceX acaba de posar en òrbita terrestre per primera vegada l'Starship, la nau espacial més gran construïda mai. La nau d'Elon Musk té per missió desplegar 26 satèl·lits de la xarxa Starlink, però sobretot confirmar-ne la viabilitat. Una fita que arriba després de 3 anys i mig d'assajos. No podem dir allò de la tercera és la bona, sinó que l'èxit ha arribat a la 14a, però vaja, que Musk és una mica més poderós.
1: Posem-hi ara 3 xifres amb Lara García. 11,5%.
0: És el creixement que ha experimentat l'economia catalana des del 2019, segons l'anuari econòmic comarcal del BBVA. Tot i això, 7 comarques continuen sense recuperar el nivell pre-Covid, un 16% del total. Els casos més preocupants són la Terra Alta i la Ribera d'Ebre, on les economies són prop d'un 30% inferiors al 2019.
1: 590.
0: Són les instal·lacions de plaques solars d'autoconsum concentrades en els barris benestants de Barcelona. Són el 40% del total de 1.610 instal·lacions que hi ha a la ciutat. Són dades dades de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona i això suposa que queden fora de les subvencions públiques per instal·lacions d'autoconsum als barris que més necessiten millorar el confort tèrmic.
1: 18.
0: Són els anys de presó que demana la Fiscalia per l'acusat d'assassinar un noi de 21 anys a ganivetades a Terrassa quan sortia de casa seva l'any 2024. L'acusació eleva la pena fins als 25 anys perquè assegura que l'home va atacar la víctima per sorpresa i va actuar amb acarnissament.
1: I ara el veig, tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge veig una seqüència d'imatges. Veig un edifici groc, també, un senyor mirant per una finestra plena de fum negre, amb el nas i la roba també empolsinades. Just a la segona hi ha el mateix senyor intentant sortir per la paret de l'edifici i la tercera, el mateix home baixant per una escala de bombers.
12: És el retrat d'una evacuació a Kiev després d'un atac rus que veiem a les pàgines centrals de l'Ara. L'edifici en qüestió és la seu de l'Acadèmia Nacional de les Ciències Ucraïnesa. L'home és un treballador, el primer que va poder sortir, i va acabar morint una treballadora i diversos ferits.
1: A la segona imatge hi veig una balena grandíssima, però no està al mar, sinó la sorra estirada. És blanca, amb una part ratllada, que podria ser la zona de la panxa, i desenes de persones que s'ho miren.
12: És una imatge que veiem a La Vanguardia. És una balena, més ben dit, el cadàver d'una balena que va aparèixer ahir en una platja de Perth, Austràlia. Desenes de banyistes s'hi van acostar a mirar-la mentre les autoritats intenten esbrinar les circumstàncies de la seva mort.
1: I la tercera imatge, en aquest cas, no és empolsinada. Ens l'envien des de Girona. Veig un pont amb una estructura de ferro que s'aguanta en uns grans pilars de formigó. Fèlix Martín, quin pont és?
2: Doncs és la nova passarel·la sobre el riu Ter, el gironès, que comunica Bescanó d'una banda i Sant Gregori de l'altra i evita, per tant, fer una volta molt llarga per Girona. Però no és perquè hi puguin passar cotxes, només per a vianants i ciclistes que vagin des de la Vall del Ter a la Vall del Llémena. I ja l'han fet prou elevada i amb una estructura ferma, amb aquests pilans de formigó que dius, i una estructura metàl·lica, amb una barana que fa una certa ondulació, per resistir, si s'escau, una nova crescuda del riu Ter. Ha costat 2 milions d'euros.
3: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
1: Avui atents a les previsions que anirem fent del temps, actualitzant-les minut a minut, aquesta previsió de pluja torrencial, i ara volem analitzar també a quins llocs hi ha més risc que es produeixin aquestes crescudes de rius i de torrents. Atenció, Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, avui la pluja torrencial pot caure en qualsevol lloc del litoral, del prelitoral, fins i tot a la Catalunya central i a les comarques de Girona. En tots aquests llocs, més de 40 litres en mitja hora, i això pot ser suficient per fer créixer un torrent o una riera. Ara bé, els models que s'estan actualitzant aquest matí ens marquen 3 màxims de pluja que poden arribar als 100 o 150 litres per metre quadrat puntualment, molt puntualment. Aquests màxims els tindrem situats per una banda entre el Barcelonès i el Maresme, per tant, molt de compte en les rieres urbanes del Barcelonès i a totes les rieres del Maresme, fins i tot el Besòs o la Tordera. Altres models ens desplacen aquest mateix màxim més cap a l'interior, entre el Vallès Occidental i el Baix Llobregat. Per tant, aquí haurien de parar especial atenció amb les rieres del Vallès i els afluents de la part baixa del Llobregat. Hi ha un tercer màxim de pluja, que els models ens el situen més cap a la tarda, i aquest se situaria entre el Baix Empordà, el Gironès i la Selva. Aquí, per tant, caldrà estar molt atents a qualsevol petit torrent de poc recorregut, i en especial al riu d'Aró o al riu d'Aura, al sector del Baix Empordà. Sigui com sigui, les pròximes hores caldrà extremar la precaució, també perquè recordem que quan l'aigua arriba a la meitat de la roda, els vehicles ja poden ser arrossegats.
3: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
16: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
6: Ahir dilluns l'Enigmàrius feia: el portes a l'altar perquè és un gran tenidor. I la resposta era cases. Casar-se és sinònim de maridar-se. I els grans tenidors, doncs, tenen cases. Avui dimarts, un Enigmàrius religiós. Fertilitzaria la Terra Santa, de 7 lletres. Fertilitzaria la Terra Santa, 7 lletres.
16: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: 7:27, atenció a aquest titular que circula. Christopher Nolan, el director de l'Odissea, dirigirà una nova pel·lícula sobre Darth Vader. Marc Amorós, bon dia.
7: Bon dia. Després d'haver dirigit pel·lícules com l'Odissea, Oppenheimer, Tenet, Origen o una trilogia de Batman, el director de cinema Christopher Nolan ha estat l'escollit per dirigir una nova pel·lícula de l'univers Star Wars dedicada a Darth Vader. La notícia afirma que l'elecció del Nolan és una decisió personal de George Lucas. Serà una exploració

0: Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days. Ofertes increïbles amb vehicles de lliurament immediat només aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant. Entra a jeep.es.
1: Vinga, som-hi, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que el director de l'Odissea, Christopher Nolan, dirigirà una nova pel·lícula sobre Darth Vader és una notícia falsa. De fet, és un contingut satíric que circula com a real a les xarxes socials i que ha obtingut milions de visualitzacions a Instagram, TikTok i també a X.
2: Gràcies, Marc.
1: Adéu, bon dia.
3: Quantes accions fas sense sortir de casa avui dia? La indústria sofistica i és facilíssim substituir activitats compartides per consum individual. Ja ho sabem, menjar a domicili, teletreball, entreteniment a demanda. Alhora, ajornar repetidament les trobades va debilitant les relacions. I aquí la perversa i còmica realitat. La solitud augmenta en les aglomeracions de més de 100.000 habitants. A Barcelona, el 23,8% de la població de més de 16 anys se sent sola a vegades o sovint. Trobar-nos físicament en comptes de virtualment ens ajuda a viure millor. Els Everly Brothers tenien tota la raó. Ens perdem moltes coses quan no ens basem. I ja sap que per això necessitem, almenys, un altre de present.
2: És Laura Calçada i avui pot ser un bon dia.

0: Avui és dimarts 29 de setembre del 2026. Ens despertem amb 16 graus a Solsona, 18 a Gandesa i 25 al Port de Barcelona, el dia en què entrevistarem a les 9 del matí la portaveu de Junts a Madrid, Míriam Nogueras. I què hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Sílvia Solana, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia.
2: Tenim en alerta per pluja pràcticament tot el litoral i prelitoral del país. Aquesta nit s'ha enviat alerta als mòbils a 13 comarques. No hi ha, però, restriccions de la mobilitat ni tampoc s'han suspès escoles.
3: Negociacions a contrarrellotge perquè els socis de la investidura acordin el decret sobre habitatge abans que l'aprovi avui el Consell de Ministres.
2: Pedro Sánchez demana als partits generositat després de comprovar que és impossible que el text inclogui les exigències que fan des de Junts fins a Podem.
3: Fins i tot el Papa Lleó 14 ha denunciat en les últimes hores el desallotjament de Mari Carmen. La bona notícia és que la dona de 87 anys desnonada finalment podrà tornar a casa.
2: L'habitatge també centrarà bona part del debat de política general que avui arrenca al Parlament. L'obre el president Illa a les 4 de la tarda.
3: I un dels gegants de la intel·ligència artificial, Anthropic, ha llançat un nou avís sobre els riscos potencialment catastròfics que comporta aquesta tecnologia.
2: Una altra de les empreses punteres del sector, OpenAI, ha suspès el llançament de la nova versió de ChatGPT per problemes que s'han detectat en les últimes proves que s'han fet.
4: I en esports, el Barça exigeix que el president del Madrid rectifiqui de les seves acusacions pel cas Negreira, amenaça amb una querella criminal. El jutge ha fixat el 25 de novembre perquè hi hagi conciliació entre Florentino Pérez i Joan Laporta. El Barça de bàsquet visita avui la pista del Dubai, que entrena Xavi Pasqual a les 6, transmissió per l'app i el web de Catalunya Ràdio.
0: Avui especial atenció al temps, ho farem amb seguiment ampli al matí de Catalunya Ràdio amb el nostre meteoròleg Eloi Cordomí. Bon dia.
5: Bon dia.
0: Què és el que diuen els models ara mateix i on està plovent amb força?
5: Mira, on tenim la pluja més forta i ja una mica més estancada seria el sector del Penedès, s'acosta al Garraf i arriba també a la comarca de l'Anoia, tot i que plou molts, a molts llocs també del Camp de Tarragona, de les Terres de l'Ebre i arriba fins i tot a la Catalunya Central o al Prepirineu. Les pluges més fortes durant aquest matí les preveiem al voltant del litoral i prelitoral de Barcelona. Especialment seria aquest sector el més problemàtic, sud de la Catalunya Central, i compta ja més al migdia i a la tarda perquè en molts llocs de les comarques de Girona, especialment sud, Baix Empordà, Gironès i Selva, també els models ens marquen acumulacions de l'ordre de 100 litres per metre quadrat o fins i tot puntualment arribar als 150. Això serien fenòmens molt locals però que poden produir aquestes torrentades.
0: Gràcies, Eloi. Seguirem informant, com dèiem avui, puntualment de la previsió del temps i també l'ampliarem quan sigui necessària. Connecteu-vos, doncs, per tant, més que mai a la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya. I com està la mobilitat a aquesta hora? Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Doncs a l'R11 els trens circulen amb demores que poden superar els 20 minuts de mitjana perquè hi ha hagut un nou robatori de cable de coure entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià. A la resta de la xarxa de Rodalies per ara normalitat, amb alguns retards, però recordem que a causa de la previsió de pluges entre les 9 i les 11, Renfe ha suspès la circulació dels trens regionals i d'alta velocitat. Per aquella hora hi havia previst un regional de Barcelona a Tortosa i un altre de Barcelona a Móra la Nova. Aquests dos queden suspesos i els trens d'alta velocitat que havien de passar per Catalunya entre les 9 i les 11 ho faran a partir de les 11.
0: I a les carreteres ja hi ha alguna via afectada per la pluja, Mireia Sala?
7: De moment no hi ha cap carretera tallada per la pluja, però no estem pendents i recomanem circular amb precaució. Sí que continua tallada la P7 a Vandellòs en sentit nord per un accident amb un camió implicat. A més, tenim les habituals retencions d'entrada de Barcelona, sobretot a la C58 a Sant Quirze i Montcada i a la B23 a Sant Feliu de Llobregat.
0: Ho rebatem ara amb les portades. Marc Jurado.
8: Sí, centrades, Ricard, en les hores prèvies al decret d'habitatge és el tema d'obertura de pràcticament tots els diaris. L'Ara titula que la pròrroga dels lloguers tensiona la negociació fins al final i el periòdico que el govern tempteja els seus socis amb una bateria de mesures sobre l'habitatge. I veiem foto, per cert, de la concentració d'ahir a Barcelona. El decret Mari Carmen també obre edició esclar a Madrid. El País explica que el govern espanyol proposa vetar els desnonaments de persones vulnerables fins el 2028 i la raó que hi ha acord entre les parts perquè la Mari Carmen pugui tornar a casa. La Vanguardia avui, per cert, va a la seva, dedica tres quarts de portada a l'acte que Pedro Sánchez va presidir ahir a Barcelona. Els premis d'aquest diari el veiem a tota pàgina, acompanyat dels guardonats sota el titular L'Hora del Periodisme.
0: Avui a l'Àgora en parlarem al matí de Catalunya Ràdio i tindrem Jordi Amat, Anna Grau, Vicent Sánchez, Esther Vera i Marta Rosique. Quan són les 7:34. I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pol Foradada, bon dia.
9: Bon dia.
0: Avui els articles d'opinió i continua havent ple d'articles dedicats a l'habitatge.
9: El periodista i activista social David Fernández recorda a l'Ara la mort del Miguel, un home que es va suïcidar el 2010 poc abans de ser desnonat a l'Hospitalet, 15 anys abans que l'Olga es tragués la vida pel mateix motiu a la mateixa ciutat. Crítica que entre les dues morts el que no ha variat gens ni mica és l'immobilisme en matèria d'habitatge, governés qui governés a Catalunya o a la Moncloa. A El País, l'escriptor i periodista David Trueba lamenta que el que anomena terrorisme immobiliari té la llei de la seva banda, mentre que el periòdic alerta que la urgència per protegir els lloguers pot alleujar situacions, però no solucionar el principal problema d'accés a l'habitatge. L'editorial del Mundo assegura que Espanya no necessita legislar en calent, sinó reformes profundes, i adverteix que intervenir més al mercat només danyarà els joves. I per la seva part, el periodista Marius Carol adverteix a La Vanguardia que Brindis al Sol, com convertir tots els contractes de lloguer en indefinits o impedir tots els desnonaments, els tombarien als tribunals.
0: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa la periodista Olga Viza.
1: A quina edat cal començar a donar una paga setmanal als nens i de quan? A La Vanguardia llegeixo els consells de Jordi Martínez, especialitzat en educació financera. Recomana començar als 7 anys, quan saben fer sumes i restes senzilles. Tan petits, 1 o 2 euros a la setmana, però no només perquè es comprin llaminadures o cromos, sinó per transferir responsabilitat. No donar-los diners per baixar les escombraries o per fer-se el llit. Això han d'entendre que són obligacions com a membres de la família. I la Guardiola només trencar-la després d'haver pactat un objectiu clar. Potser algun dia el de trobar un pis.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
11: Un de cada 3 infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
12: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
13: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 130 milions d'euros! I en 130 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu? Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 7:37, repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital a aquesta hora, també a la comarcal, amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Qui s'ho ven tot?
2: Una sabateria de Girona que tanca per jubilació i ven fins i tot els maniquins. Ho llegim al diari de Girona, que detalla que es tracta de la sabateria Peacock, que baixa la persiana dels establiments de Girona, Palamós i Olot. No només han posat a la venda els números de sabates que els queden, sinó que s'ho treuen tot de sobre, des de quadres decoratius fins a maniquins, passant per mobles, cadires i una bola del món que encara llueix en un dels aparadors, els maniquins, a partir de 50 euros.
0: Qui s'ha fixat en Vilanova de Meià?
3: Una investigadora de Mèxic, llegim el Segre, que ha passat diversos dies a la Noguera coneixent el model que impulsa el xef Sergi de Meià als peus del Montsec.
0: Sí.
3: Una cuina que activa productors, redueix desaprofitaments i posa en valor el paisatge i la cultura local. Dit d'una altra manera, analitza com funcionen els restaurants inspirats en el slow food.
0: Un dels grans que tenim a casa nostra, el Sergi de Meià. I seguim a les comarques també de Lleida, que han trobat una fórmula per aprofitar les sobres dels menús escolars.
2: En concret, a la Seu d'Urgell han activat el conegut com a projecte Rex Catering. És un sistema innovador i pioner que s'ha posat en marxa al vestíbul de l'edifici conegut com Les Monges. Cada dia a mig matí posen en una màquina expenedora les racions de menjar elaborat a la cuina de l'Institut Joan Brodier, procedents de l'excedent del dia anterior, i qualsevol persona pot recollir-les de forma gratuïta. És un sistema que ja es va provar a Bellver i la cinquena de Catalunya. I, per exemple, hi havia llenties i truita, ho veiem al Segre.
0: Va de carbasses.
3: Un veí de Sant Llorenç de Morunys, al Solsonès, ha guanyat el concurs de Sant Feliu de Codines de carbasses i fruits gegants. S'hi va presentar amb una carbassa de 500 quilos. Ho llegim al 9-9.
0: I qui podrà aparcar de manera més còmoda?
2: Doncs les dones embarassades i les famílies amb fills petits que vagin amb cotxet i deixin el cotxe als pàrquings municipals de Palma. Llegim al Diari de Mallorca, que estrena en places pensades per aquests col·lectius. De moment, n'hi ha una desena. Estan ubicats a prop dels ascensors i escales per evitar desplaçaments.
0: I si sou de galetes?
3: Teniu una cita aquest cap de setmana a Camprodon, i és que s'hi fa la Fira de la Galeta. És una cita anual amb activitats a l'entorn de la galeta i amb visites a la fàbrica de les galetes Birbà, originàries d'aquest municipi del Ripollès. Ho recull el periòdico.
0: I aquesta us expliquem els destacats en Internacional i Economia amb Pau Forada i Lara García.
9: A França, avui que hi ha vaga del sector educatiu, Le Monde explica que el poder adquisitiu dels docents s'ha enfonsat des dels anys 80 i la seva situació no ha millorat després de la revalorització del 2023. De mitjana, un docent a França cobra 2.350 euros nets al mes, són 900 euros menys que la resta de funcionaris. El Regne Unit, The Guardian, avui es fa ressò d'un estudi que diu que els efectes d'un ús elevat de les pantalles en els infants són similars o superiors als d'altres factors, com ara la situació econòmica de la família, el comportament dels pares o el fet que els infants hagin nascut prematurament. Segons l'estudi, pot comportar un menor rendiment acadèmic i problemes en el desenvolupament en el llenguatge. I als Estats Units, el Financial Times diu que Anthropic aspira a una valoració de més de 2 bilions, amb B, bilions de dòlars. A la seva sortida a borsa, assegura que els inversors tenen el repte de valorar una empresa amb creixement extraordinari, però costos enormes.
14: I el tema que copa totes les portades de la premsa econòmica és un dia més l'habitatge. Expansión és molt crític amb el decret Mari Carmen, titula que el cas Mari Carmen és l'excusa per endollar a un altre el mort de l'habitatge. Assegura que el decret, si s'aprova, no serà cap solució al problema de l'habitatge, sinó l'excusa per intentar buscar caps de turcs de cara a les eleccions. No servirà de res, diu, perquè incideix en les mateixes polítiques suïcides i intervencionistes que s'han posat en marxa en els darrers 8 anys, insisteix el diari. L'Economista publica que els fons fugen del lloguer i posen milers de pisos a la venda davant la pressió regulatòria. Escriu que la intervenció en el mercat del lloguer ja ha començat a transformar el mapa dels grans propietaris d'habitatge, que ara es queixen de cost de control sobre les rendes. Cinco Días contrasta aquestes percepcions amb dades. Recorda que el preu de l'habitatge s'ha disparat un 80% des del 2015 i apunta també que els estrangers no residents han comprat més de 500.000 pisos, mentre que només se n'han construït 850.000.
0: 7:41 i a la premsa esportiva Robert Prat destaca la data en què el Barça i el Madrid estan citats per la conciliació en el cas Negreira.
4: El jutge ha fixat el 25 de novembre. El Barça avisa que presentarà una querella criminal si el Madrid no es retracta. El diari es assegura que Florentino Pérez no anirà en aquesta conciliació. El periòdico diu que Laporta colla Florentino, exigeix que digui el nom dels àrbitres que haurien cobrat pel cas Negreira i que faci públic quins partits concretament van ser alterats pels que Florentino anomena Negreira Boys.

0: Guerra oberta entre el Madrid i el Barça, nou capítol judicial. Si no hi ha conciliació, aquesta guerra s'embolicaria molt de temps als tribunals. L'Esportiu remarca el retrobament entre Xavi Pascual i el Barça al partit del Euroliga de bàsquet, Dubai-Barça, també del bon moment del Lleida de bàsquet, que viu en un núvol després de guanyar la pista del València, el vigent campió de Lliga. El diari Ara diu que la lesió d'Eric García demostra bona sintonia entre el Barça i Federació Espanyola, i BBC Sport assegura que el CEO del City, Ferran Soriano, avisa que en el cas de la possible sanció al City per fair play financer encara durarà molts i molts anys. I a Catalunya Ràdio estem de festa. Avui celebrem els 10 anys del Tot Costa amb un programa especial des del Museu d'Història de Catalunya.
1: La Sònia Gelmà i Servidor hem creuat la Diagonal amb molta il·lusió.
2: Així començava aquesta història. Acabem el repàs a la premsa amb altres notícies curioses del dia. Xavi Canalies, bon dia.
3: Bon dia.
2: Gerard Jubany, bon dia.
4: Bon dia.
2: Atenció, un casament acaba de matinada, fins aquí no hi ha notícia, però en una baralla de 70 persones. Això ha passat a Poyo, a Pontevedra, amb pedres, amb garrotades i almenys un policia ferit.
5: Va passar cap a les 3 de la matinada, quan els convidats, amb unes copes de més probablement, es van anar escalfant fins acabant una baralla en què es van produir agressions físiques, així com llançaments de pedres i bastonades. A més, alguns dels implicats portaven armes blanques. Lo típic.
2: Sí. Crema solar no en portaven?
5: El Mundo no ha especificat quin va ser el motiu de la disputa que va obligar els agents a establir un cordó per separar els dos grups. Un agent de la Policia Nacional va patir lesions lleus i diversos convidats van haver de rebre atenció sanitària.
2: Deia la crema solar perquè tinc un amic que va tenir una discussió amb, bueno, una crema solar...
3: Sí, jo també me'n recordo.
2: Turistes indignats pel tancament del Coliseu durant un dia després de la mort d'un treballador. Diu, gràcies per arruïnar-me les vacances.
6: El País explica que el treballador va morir després de caure de 10 metres d'alçada mentre treballava en la instal·lació de la nova il·luminació del monument, una situació que, evidentment, va provocar que el Coliseu quedés tancat al públic. El més trist és que alguns turistes no es van mostrar comprensius amb la situació. Cito textualment què va dir un turista americà: és ridícul, si hi hagués alguna necessitat de tancar-lo està bé, però pel dol d'algú, vinc aquí només a passar uns dies.
2: I David Beckham se'n fa creus. Així estrena Victoria Beckham per la Fashion Week de París, amb talons i sense perdre l'estil.
5: Sí, l'ex-Spice Girl ha publicat un vídeo a les seves xarxes socials on se la veu enfilada en una màquina de gimnàs entrenant amb uns talons de 10 centímetres i un vestit llarg. Beckham, que és qui grava el vídeo, li pregunta si no està portant la situació massa lluny i ell és incapaç de seguir el ritme i parlar alhora mentre mira a la càmera amb cara de resignació. Ho ha publicat Mujer.es.
2: Caralies, qui fa anys avui?
6: Avui fa anys l'escriptor i presentador Boris Izaguirre, que en fa 61, també la comunicadora Núria Marín, en fa 45, i acabem felicitant Dani Pedrosa, que avui arriba als 41.
2: I Sant Toral.
6: Avui és, evidentment, el sant dels tres arcàngels.
2: Sant Miquel, Sant Gabriel i Sant Rafael.
6: Aleluia!
2: I acabem el repàs a la premsa en el quiosc vintage amb Albert Om.
7: La xarxa de concessionaris Ford de Catalunya us ofereix aquest espai.
8: Tal dia com avui, de fa 20 anys...
9: 29 de setembre de 2006. Queda un mes per a les eleccions catalanes i el candidat convergent Artur Mas tem que, si depèn d'Esquerra Republicana, a Catalunya tornarà a governar el tripartit. Mas s'ha reunit amb Carod, però no n'ha tret el que volia, que Esquerra donés suport a la llista més votada. Fins a les eleccions, el missatge més repetit pels convergents serà aquest: votar Carod és votar Montilla. I ara fa 20 anys el que començava a anar per lliure era Josep Piqué, el líder del PP a Catalunya. En una conversa amb estudiants universitaris a la Ramon Llull, afirma que el seu partit, és a dir, Aznar, va cometre errors molt seriosos a la guerra de l'Iraq i que ara li tocaria demanar perdó. Acabo a Tarragona, on ja ho tenien tot a punt pel concurs de castells de l'any 2006. Les 8.472 entrades valien 3 euros cadascuna i les podies comprar a les taquilles del Teatre Metropol o als terminals de Servicaixa. A Berga, Pasqual Maragall assistia al concurs de bolets en un dels seus últims actes com a president de la Generalitat.
10: El Pla Auto Plus et sembla una bona ajuda? Doncs suma-hi 4.500 euros més. Sí, 4.500 euros més de Ford per estrenar el teu Kuga híbrid endollable. 4.500 euros més. Però afanya't, només fins a final de mes. A la xarxa Ford de Catalunya.
11: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
12: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
11: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
12: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
4: Com et dius?
13: Josep.
4: On vius?
13: A Blanes.
4: 2 + 2?
13: 4.
4: Capital de França?
13: París.
4: Qui sóc?
13: En Peyu, no?
4: Amb qui tens el mòbil?
13: El mòbil...
4: La fibra?
13: La fibra...
4: I l'energia? Ah, ja t'he enganxat. Porta-ho tot a Vera. Fibra, mòbil i energia. Estalvia fins a 200 euros l'any i emporta't 50 euros de regal per gastar-los a Abacus.
13: Ah, això.
4: Entra a somvera.cat, truca al 1543 o vine a les botigues Vera.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Són les 7:48. Repassem els titulars del dia 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Alerta per pluja pràcticament a tot el litoral i prelitoral del país.
15: Aquesta nit s'ha enviat alerta als mòbils a 13 comarques. No hi ha restriccions a la mobilitat ni tampoc s'han suspès escoles. Ima Soler, subdirectora de Protecció Civil, al matí de Catalunya Ràdio.
16: No és una llevantada, no és un fenomen d'aquests que plogui a tot arreu, que vagi escombrant tot el territori, sinó que és una situació de pluges disperses que poden anar puntualment descarregant fort en el territori i el que farem serà fer aquest seguiment per poder anar avisant.
2: Negociacions a contrarrellotge també pel decret de l'habitatge.
17: Perquè els socis de la investidura acordin el decret sobre habitatge abans que l'aprovi avui el Consell de Ministres. Pedro Sánchez demana als partits generositat després de comprovar que és impossible que el text inclogui les exigències que fan des de Junts fins a Podem.
2: El Papa Lleó XIV reclama mesures en habitatge.
15: Ha denunciat en les últimes hores el desallotjament de la Mari Carmen.
18: ¿Cómo es posible que un caso así suceda? ¿Cuál es el problema en el sistema que permite el caso de una anciana, además con discapacidad, con dificultad, ser echada por decir de su casa? Pero creo que ahí hay un desafío grande.
15: La dona de 87 anys desnonada finalment podrà tornar a casa.
2: I aquesta tarda arrenca el debat de política general al Parlament.
17: L'habitatge també centrarà bona part de la sessió, l'obre el president Illa a les 4 de la tarda.
2: I un dels gegants de la intel·ligència artificial, Anthropic, llança un nou avís sobre els riscos d'aquesta tecnologia.
15: I una altra de les empreses punteres del sector, OpenAI, ha suspès el llançament de la nova versió de ChatGPT per problemes que s'han detectat en les últimes proves que s'han fet.
2: I Joan Dausà posa avui a la venda les entrades pels seus concerts per Nadal.
17: Farà 6 concerts exclusius a Santa Maria del Mar de Barcelona. Seran el 16, 17 i 18 de desembre i les entrades es posen a la venda avui a les 8 del vespre.
2: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? A banda del temps, fem una ronda de connexions pel país. A Lleida hi tenim l'Estela Bussoms, bon dia.
19: Hola, bon dia.
2: Tarragona, Clara Echevarria, bon dia.
19: Bon dia.
2: Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
20: Què tal, bon dia.
2: I des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
21: Bon dia.
2: Comencem per les comarques de Ponent, perquè queden al marge de la previsió de fortes tempestes d'altres punts del país, però la pluja aquí és molt esperada, Estela, sobretot pels productes d'oli.
19: Doncs sí, perquè d'això depèn si es pot salvar o no una bona collita d'olives i hauria de ploure aviat per anar bé aquesta mateixa setmana. I és que les comarques de la Plana de Lleida fa molt que no plou i veurem si ens arriba alguna cua d'aquesta activitat tempestuosa. De moment, sembla que no estan amenaçats els principals actes de l'últim dia de les festes de la tardor de Lleida, que coincideix amb Sant Miquel, festiu aquí a la capital del Segrià. El més esperat aquest migdia, el seguici amb totes les figures festives de la ciutat, diables, cavallets, gegants, capgrossos i el drac més estimat de Lleida, l'home racó.
2: I precisament els productors d'oli del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre també estan molt pendents que arribin aquestes pluges a la tardor. Clara.
19: Doncs sí, perquè, per una banda, les comarques de Tarragona preveuen una bona campanya. Si plou aquestes properes setmanes, tot i així, la producció podria quedar lleugerament per sota dels 5 milions de litres d'oli de l'any passat a la DO Siurana. Per contra, a l'Ebre, diuen que la calor de l'estiu ha afectat molt les oliveres i les previsions dels responsables de la DO Baix Ebre Montsià no són gaire positives si no hi plou en aquests pròxims dies. Avui també estarem pendents de l'audiència de Tarragona, on està previst que comenci el judici contra l'home acusat d'abusar sexualment d'una menor a la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau de Tarragona. Fiscalia demana 12 anys de presó per l'acusat.
2: I pluges a banda també a les comarques de Barcelona, pendents avui d'Alberto Núñez Feijóo.
22: Sí, en ple debat sobre el decret d'habitatge i en hores decisives, el líder del PP serà aquest matí a Terrassa. Feijóo participa en una trobada amb representants de la CECOT. Ho fa just l'endemà de la visita del president del govern espanyol a Catalunya, que va provocar protestes per demanar que el decret Mari Carmen no sigui cap enganyifa. Això a Terrassa, a Barcelona, però, si fa no fa la mateixa hora, Foment del Treball presenta el llibre blanc sobre l'absentisme laboral. N'estarem pendents, ho explicarem.
2: I a banda d'aquesta radiografia que deia el Marc de l'absentisme laboral a Barcelona, a la mobilitat ciclista i patinets a la ciutat de Girona, que avui, per cert, coneixerem, Fèlix.
23: Exacte, aquest matí es presentarà un estudi del RAC sobre com se circula per la ciutat en bicicleta, en patinet o d'altres vehicles de mobilitat personal. És la primera vegada que es fa un treball així, que analitza els hàbits, perfils i també opinions de les persones que es desplacen amb aquests vehicles. Aquest és un tema de conflicte, sobretot al Barri Vell, en una ciutat com Girona, capital del cicloturisme, amb molts aficionats a les bicicletes d'arreu del món que fan estada i també professionals, com el recent campió del món de ciclisme en ruta, el nord-americà Brandon McNulty, que viu i entrena a Girona.
0: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
2: I avui molt pendents del temps. Sapiguem quin temps us espera si heu de sortir de casa. Pel que fa al temps, ara mateix, Eloi, on tenim la pluja més forta?
13: Mira, entre l'Alt Penedès i el Garraf és on tenim la línia de tempestes que ja avança molt més lentament que no pas a primera hora, amb la qual cosa pot deixar molta més aigua sobre el mateix lloc, i ja tenim alguns registres importants de pluja de 70 litres o més a Torrelles de Foix, uns 50 litres per metre quadrat a Sant Martí Sarroca, i Sant Quintí Mediona ens consten ja més de 60 litres per metre quadrat. La idea és que en qualsevol moment del dia pugui ploure, sobretot al litoral i prelitoral del nord del Camp de Tarragona, de les comarques de Barcelona, al sud de la Catalunya central, i també durant el migdia i tarda tota aquesta franja de precipitació es pot quedar estancada també a les comarques de Girona. Llavors, en totes aquestes zones, puntualment, poden arribar-se a acumular fins a 100 o 150 litres per metre quadrat. En general, tindrem registres molt inferiors, però localment podríem arribar a aquestes quantitats.
2: Per tant, en les properes hores, on hem de posar el focus, la mirada?
13: Mira, especialment la zona del Penedès, Garraf, Baix Llobregat, Vallès, Barcelonès, Maresme, i després més cap al migdia, Selva, Gironès i Baix Empordà, és on tenim aquest risc de precipitació més torrencial. Pot ploure gairebé a qualsevol lloc de Catalunya, però on hi ha aquest risc és aquest sector.
2: Ara ho explicarem amb més detall. Gràcies, Eloi. Fins ara.
13: Fins ara.
2: Per cert, que Renfe suspèn els trens d'alta velocitat i regionals entre les 9 i les 11 també d'aquest matí a Catalunya per aquest temporal. I pel que fa al trànsit, avui hi ha cua, sobretot per entrar a Barcelona des del Baix Llobregat. Mireia Sala?
20: Sí, hi ha retencions a la B23 i la 2 a Castellbisbal, Molins i Sant Feliu, i a la C32 i C31 a Viladecans. A més, hi ha problemes també a l'accés a Barcelona des del Vallès per la C58 i la C33, i continua tallada la P7 a Vandellós per un accident en sentit nord. Recordem també que cal circular amb precaució a les zones on està plovent, però de moment no hi ha cap via afectada per la pluja.
21: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
24: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
25: Avui hem rebut el missatge del Dani, de Vilanova i la Geltrú. Té discapacitat física acreditada i es queixa de la gestió que ha hagut de fer per comprar entrades a PortAventura. Concretament, considera excessiva la cua que cal fer per poder adquirir-les, tot i haver-hi taquilles específiques.
26: Són unes cues immenses. Allà es forma un caos impressionant. Vaig estar una hora, hora i mitja en la cua.
25: PortAventura respon que aplica facilitats per a les persones amb discapacitat, des d'aparcament reservat fins a atraccions adaptades, a banda de tarifes reduïdes. Pel que fa a l'espera per comprar entrades, expliquen que l'atenció es fa de manera personalitzada i que, de manera puntual, es pot generar més cua de l'habitual.
24: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto a vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
2: 636 36 0609. I a aquesta hora al matí repassem el preu de les coses. Avui, atenció, parlem de l'encariment dels croissants.
27: De fet, és el producte de l'esmorzar que més ha pujat de preu des del 2021, en concret el croissant de xocolata, que s'ha encarit un 48%. El principal motiu és que la cotització del cacau en els mercats internacionals ha tocat màxims. A la pastisseria Cal Xaconet, a l'Estany, al Moianès, el venen a 2,50.
28: El croissant normal el tenim a 1,90 i el de xocolata a 2,50. Com tenim bastanta varietat de brioixeria, això fa que ens podem ajustar bastant els preus.
27: Al barri de Sant Andreu de Barcelona, la pastisseria Ribalta el ven una mica més barat. Ens expliquen que a la ciutat tenen molta competència, sobretot de grans cadenes que els forcen a ajustar preus, tot i que ells tenen un producte artesanal.
29: Nosaltres tenim el

0: franquícies d'aquestes cadenes i ells competeixen molt en preu, doncs nosaltres hem de lluitar amb qualitat.
1: En una d'aquestes cadenes famoses, per exemple, el croissant de mantega costa 1,20 € i fins i tot en alguns locals fan promocions i en venen 2 per 2 euros. En un altre, al Vivari, tenen els croissants a 80 cèntims.
2: I més enllà d'aquestes despeses del dia a dia, on van a parar els nostres impostos? Avui dimarts, què costa dur? Les xarxes socials informatives d'un ajuntament. Ot Serra, bon dia.
3: Bon dia. L'Ajuntament de Roses vol contractar algú que gestioni els comptes oficials del consistori a les xarxes socials. Actualment hi ha perfils a X, Facebook, Instagram i YouTube, però obrir-ne de nous queda a mercè de l'estratègia que vulgui seguir l'adjudicatari. L'objectiu és impulsar formats informatius atractius, fàcilment entenedors i molt gràfics, aplicant les noves tecnologies. El procés s'obre per 2 anys a raó de 41.200 euros anuals. Això correspondria a 2 euros per Rosinc i Rosinca.
2: I quin és el vídeo viral del dia d'avui a les xarxes, Elisenda Pineda? Bon dia.
4: Bon dia, Ricard. Escolta'm, has comprat mai a Calzados Nico?
5: No em sona, no.
4: No et sona, eh? Doncs no. Mira, ja cal que et posis les piles i t'espavilis, perquè després d'aquesta promoció que han fet a xarxes, tot apunta que no els quedarà ni un tris mocasí de borla. Escoltem.
6: 6-7. Laura ha llegado ya a Calzados Nico.
7: Porque los días 6 y 7 de octubre...
8: Si entras por la puerta diciendo 6-7, te haré un 10% en tu compra. A ver cuánta aura tienes.
4: Bé, el vídeo acaba amb els empleats fent una batalla d'aura que riu tant tu dels joves d'Art de Triomf, eh? No oblidis, Ricard, que hi has d'anar el dia 6 o el dia 7 i que has d'entrar dient 6-7, 6-7. Si vas el dia 10, ja no entres dins de la promoció i no et podràs comprar aquell esclop tirolès que tant desitges, eh, Ricard?
2: Gràcies, Elisenda.
4: A tu.
9: Crec en el cor, donant-ho tot, i abans cremar-se que apagar-se a poc a poc.
2: I avui dediquem la cançó per arribar al punt de les 8, avui que és el Dia Mundial del Cor, i tots en tenim un, també els altres. Us recordem la importància de cuidar la salut, de fer esport i saber baixar el ritme. Tingueu cura de vosaltres mateixos i també dels que teniu al voltant. La cançó d'avui va per vosaltres. Bon dia, Catalunya!

0: La Mari Carmen torna a casa. Ahir a la nit, després de més de 4 hores de negociació i amb mediadors, es va tancar l'acord. I aquesta és una bona notícia. La pressió del carrer i de la política han fet possible una marxa enrere que probablement no s'hauria produït sense les mobilitzacions. Però la història no s'acaba aquí. Perquè el cas de la Mari Carmen ha posat un rostre concret a una crisi molt més profunda, que és la crisi de l'habitatge. I les crisis estructurals no s'arreglen amb excepcions, ni tampoc amb caritat d'última hora d'un fons d'inversió. Se solucionen canviant les regles del joc. Aquest matí el Consell de Ministres aprovarà, previsiblement, el paquet de mesures d'habitatge que alguns ja anomenen el decret Mari Carmen. Un nou intent és el tercer de posar límits als lloguers temporals i de reforçar la protecció davant dels desnonaments. És un text que haurà de superar moltes dificultats al Congrés, però, com a mínim, planteja una resposta també política a un problema que ja no admet excuses. I aquí és on la tensió es desplaça a l'oposició. Què proposa el Partit Popular? Quines alternatives té? Què faria qui aspira a governar davant d'una crisi que afecta a milers de famílies? Ahir mateix vam tenir un parell de respostes. La primera, Isabel Díaz Ayuso, va optar per la ironia i la mofa.
1: Yo lo pido solamente para que me avisen a partir de qué edad dejo de pagar a mis caseros para ya quedarme en ella y a lo mejor en la próxima manifestación de inquilinas me sumo y pido pues ya quedarme y subrogarme el derecho que no tengo.
0: Y Alberto Núñez Feijóo s'hi va sumar amb un acudit als passadissos del Congrés.
2: El problema es que se ha pasado 8 años más pendiente de la casa de Jessica que de la casa de Mari Carmen.
0: De fet, ho va dir després d'una reunió del Partit Popular. Bé, els casos de corrupció són importants i s'han d'explicar i investigar, però quan la pregunta és què fem amb una dona gran que pot perdre casa seva, respondre amb ironia, amb sarcasme, això és una altra cosa. Perquè els missatges polítics no són improvisacions innocents, i encara menys quan venen de qui aspira a governar. Oposar-se a una llei perquè es considera ineficaç és perfectament legítim. De fet, la democràcia va d'això. Però convertir el desnonament d'una dona gran en un acudit és frivolitzar un problema que afecta a tota una societat. I sobretot és renunciar a una responsabilitat fonamental, que és proposar solucions. Perquè en política el to també és missatge. I davant d'una crisi d'habitatge d'aquesta magnitud, un cap de l'oposició que aspira a governar hauria d'estar per sobre dels gags. Sobretot quan parlem de drets socials. I sobretot quan darrere de cada desnonament hi ha una vida, hi ha milers de vides.
3: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 8 i 3. Quines són les 5 coses que cal saber del dia d'avui? Francesc Soler, bon dia.
4: Bon dia.
0: La primera.
4: Protecció Civil demana extremar la precaució davant d'un nou episodi de pluges que poden ser torrencials a qualsevol lloc del litoral o prelitoral. A darrera hora d'ahir es va enviar un alerta a 13 comarques, però aquest cop no s'han tancat les escoles ni tampoc s'ha restringit la mobilitat.
0: La segona.
4: Tot apunta que Pedro Sánchez portarà avui al Consell de Ministres un nou decret d'habitatge que no convenç els seus socis parlamentaris. De fet, el president del govern espanyol els feia ahir una crida a la responsabilitat per superar les divergències per punts com la pròrroga dels lloguers o les mesures antidesnonaments.
0: La tercera.
4: Aquí a les 4 de la tarda el Parlament acollirà un nou debat de política general. La sessió arrencarà amb la intervenció del president Illa, que farà balanç i plantejarà el full de ruta per la segona part del mandat.
0: La quarta.
4: El Consell de Ministres també aprovarà avui més mesures de suport als sectors econòmics i empresarials afectats per l'encariment dels preus de l'energia. Això l'endemà que el govern anunciés ajudes extraordinàries als agricultors i ramaders justament per l'encariment dels carburants, però també per la sequera.
0: La cinquena.
4: Antròpic alerta que la intel·ligència artificial avançada podria comportar riscos catastròfics. L'empresa admet que la IA podria intentar evitar que la paguin o fins i tot actuar de manera semblant al xantatge per la seva seva banda, OpenAI ha anunciat que també aparca el pla de llançament del pròxim model de ChatGPT per la preocupació per la seva seguretat.
0: I els esports, Robert Prat?
5: El Barça exigeix que el president del Madrid rectifiqui de les seves acusacions pel cas Negreira, amenaça amb una querella criminal. El jutge fixa el 25 de novembre per la conciliació. El Barça de bàsquet visita avui la pista del Dubai, que entrena Xavi Pasqual. A les 6, transmissió per l'API al web de Catalunya Ràdio. I el Tot Costa de Catalunya Ràdio compleix avui 10 anys. Ho celebrarem amb una festa i programa especial des del Museu d'Història de Catalunya.
0: Avui tenim mig país, com dèiem, en alerta per intensitat de pluja. A hores d'ara, important, les tempestes més fortes les tenim al Penedès i a l'Anoia. Eloi Cordomí, bon dia.
6: Bon dia, sí, amb registres que en aquests moments ja arriben a superar els 70 litres per metre quadrat a Torrelles de Foix i també a Sant Quintí de Mediona, quantitats que arriben entre els 70 i 80 litres per metre quadrat. També cap a la zona del Garraf, a l'Anoia, que és on tenim aquestes precipitacions més intenses i més organitzades, que a més avancen molt lentament en aquests moments.
0: I a les properes hores, on hem de posar la mirada?
6: Doncs tot el que és el litoral i prelitoral de Barcelona és on preveiem aquestes tempestes que quedin més estancades, que puguin deixar més pluja. Alguns models ens marquen màxims que poden superar els 100 litres per metre quadrat, molt localment, puntualment fins i tot arribar als 150 litres, també al sud de la Catalunya central i fins i tot ja avançat al migdia o la tarda, a tot el sector de la Costa Brava i comarques de Girona, la pluja també podria quedar estancada i aquí ens marquen un altre nucli d'aquests amb precipitacions que poden superar els 100 litres per metre quadrat.
0: Estem parlant de tempestes, com dèiem, al litoral, al prelitoral, per tant, això també és sinònim de risc de crescudes de rieres i barrancs. Això és el que farà també que estiguem més alerta del que pugui passar i també molta precaució, deia també Protecció Civil, Eloi. No hi ha suspensió de classes, però sí que cal tenir sentit comú. Si veiem que plou molt, doncs no ens desplacem.
6: Exacte, sí, sí, sí. Hem de pensar que avui, per exemple, ara mateix, el riu de Villes, o el riu Anoia també, després que pugui créixer la conca del Foix, tot això ara pot patir crescudes, aquests rius. Després, més endavant, totes aquestes rieres del Vallès, del Maresme, rieres urbanes, fins i tot del Barcelonès, més de cara al migdia i tarda, tota la zona del Baix Empordà, amb el riu d'Aró, riu d'Aura, i afluents i petits torrents, també. I tenim en compte que els vehicles, amb un pam d'aigua llarg, uns 30 centímetres, doncs poden sortir, vaja, perdre adherència i sortir doncs, ja arrossegats en cas doncs, de creuar una zona inundada.
0: Doncs pendents aquest matí de l'última hora de la pluja, que ja es fa notar al sud del país, amb la previsió que farà l'Eloi Cordomí minut a minut, que és com ens hem d'acostumar a fer les previsions, tal com estan en el temps, aquí a Catalunya Ràdio. Fins ara, Eloi, gràcies.
6: Fins ara.
0: I com estan afectant també aquestes tempestes a la mobilitat? A veure, comencem per les carreteres. Mireia Sala, bon dia.
7: Bon dia. Doncs a la zona de l'Alt Penedès hi ha intensitat a l'AP7, la C15 i la Nacional 340 als voltants de Vilafranca perquè cal circular més a poc per aquesta pluja. A més, hi ha les retencions habituals d'entrada a Barcelona per la C58 i la P7 al Vallès i per la B23 i la 2 al Baix Llobregat. I recordem també que la P7 continua tallada a Vandellòs en sentit nord per un accident.
0: I el que sí que s'ha fet també visible és l'alteració als trens. No circularan aves, entre les 9 i les 11 del matí. Maria Fernández Noguera.
8: A causa de la previsió de pluja, Renfe ha suspès la circulació de trens d'alta velocitat entre les 9 i les 11 del matí a Catalunya. Això vol dir que hi ha 9 trens d'alta velocitat operats per Renfe, AVE, AVES, també Àlvia, Euromed i Avant, que ajornen el seu pas per Catalunya fins a partir de les 11 del matí. D'altra banda, hi ha 2 trens de mitjana distància suprimits, són els que entre les 9 i les 11 havien d'anar de Barcelona a Tortosa i de Barcelona a Móra la Nova. I pel que fa a Rodalies, les línies R2 Sud, R2 Nord, R3, R4 i R8 circulen amb limitacions de velocitat a causa d'aquestes condicions meteorològiques adverses previstes per avui, informa Renfe.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
9: Uf, quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
10: Quan vulgui.
9: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
10: Tot el temps que vulgui.
9: I totes les bombolles que vulgui?
10: Totes les bombolles que vulgui.
9: I tot el relax que vulgui?
10: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
11: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 91 milions. Milionari forever.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: Els dies 10 i 11 d'octubre, vin a la Fira de l'Olla de Breda.
14: La millor fira de ceràmica i terrissa.
13: Podràs tastar-hi plats fets amb cassoles de Breda, portar-hi la mainada a fer jocs i tallers amb fang i veure un show cooking amb l'Arnau París.
14: Recorda-ho, el 10 i 11 d'octubre, Fira de l'Olla de Breda.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Són les 8:10. I aquesta hora pendents d'una compareixença que hi haurà al Departament d'Interior per actualitzar la previsió ara mateix de pluges i per saber si, a més, si es prendran més mesures amb el que està caient ara mateix des del Centre de Comunicació d'Emergències, el CECOM. Allà hi tenim la Montse Poblet per seguir-ho. Montse, bon dia.
15: Bon dia. Com deies, estem pendents de la compareixença que ha de començar d'aquí a pocs minuts d'Imma Soler, de Protecció Civil, i de Santi Segalà, del Meteocat, per tenir l'última hora d'aquest nou episodi de tempestes, pel que de moment no hi ha previstes restriccions, però sí la recomanació de molta prudència, perquè el nivell de perill és de 5 sobre 6. Poden caure 40 litres en 30 minuts a diferents punts del litoral i del prelitoral, del Baix Camp fins a la Selva. Prudència és precisament el que es va recomanar ahir cap a les 10 de la nit, amb un és alerta enviat a 13 comarques. De moment, però, poques incidències. El 112 ha rebut una quarantena de trucades, sobretot procedents del Barcelonès, el Maresme i el Vallès Occidental. El que sí que s'ha aturat és la circulació de trens d'alta velocitat i regionals des de les 9 del matí fins les 11.
0: Ara mateix veiem Montse com estan a punt de comparèixer. Ja es troben a punt, eh? Imma Soler, sí, sí, de Protecció Civil, deies, i també Santi Segalà, eh? Compareixeran?
15: Del Meteocat. Ara comença.
0: Molt bé, doncs estan acabant d'ajustar els micròfons. I escoltarem què és el que diuen des del Centre de Comunicació d'Emergències.
15: Esperem que ens donguin noves dades de les incidències que hi ha hagut i de quina és la previsió i possibles restriccions.
16: Bon dia a tothom. Des del Servei Meteorològic de Catalunya, doncs, anunciem que fem el seguiment d'aquest episodi de precipitacions que ja fa un parell de dies que anunciem. Avui és un dia, doncs, que hem d'estar pendents de la meteorologia, una meteorologia que ens està portant ja xàfecs, aiguats en alguns sectors de la zona del litoral i prelitoral. En concret, ara, si seguim el radar meteorològic, podem veure com les precipitacions més intenses estan a la zona del Penedès, al Baix Penedès, alguns punts de l'Anoia, també alguns sectors del Garraf, alguns sectors del prelitoral, altres punts del prelitoral de Barcelona, una línia que està força estàtica, que es mou lentament cap al nord, però que anem d'estar pendents perquè ja està donant registres com, per exemple, 41 litres i mig en 30 minuts tan sols, per tant, pluja torrencial ja enregistrada a Sant Martí Sarroca, concretament a l'Alt Penedès, els 30,4 litres per metre quadrat en 30 minuts a Font-rubí, també a l'Alt Penedès, 30,8 litres per metre quadrat en mitja hora a la zona del Montmell, a la Llacuna, a l'Anoia, 20 litres per metre quadrat, o al Pantà de Siurana, al Priorat, 21,8 litres en 30 minuts. Per tant, ja estem constatant que s'està superant aquesta intensitat forta i fins i tot torrencial, com és el cas, doncs, de Sant Martí Sarroca. Què esperem de cara a les pròximes hores? Doncs que aquesta línia, que està ben organitzada, es vagi movent lentament cap al nord, bàsicament cap a les comarques de Barcelona, i que pugui seguir donant aquestes precipitacions torrencials, dades que poden arribar a acumular, doncs això, més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, i recordem que també tenim activat l'avís de més de 60 litres per metre quadrat en 3 hores, i fins i tot podria arribar a superar els 90 litres per metre quadrat en 3 hores. Per tant, pendents de la meteorologia, seguint el radar meteorològic minut a minut.
0: És Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat, i ara mateix sentirem també Imma Soler, de Protecció Civil.
17: La informació que us podem donar és que estem fent aquest seguiment d'aquesta previsió meteorològica que teníem, que ja sabeu que vam començar ahir, amb aquesta alerta que vam posar del Pla Inuncat. En aquests moments, trucades al 112, el número que tenim és una setantena, però moltes d'aquestes relacionades amb aquest incident eren informatives arrel de la informació que vam donar ahir a través de l'alerta mòbils. Doncs van haver-hi algunes trucades al 112. No han generat expedients, no han generat actuacions, alguna actuació menor, però no tenim actuacions en aquests moments destacades per tema de pluges, eh? Molt repartides en el territori, aquesta vintena que poden haver-hi de trucades que poden ser derivades de l'aigua. Continuarem fent aquest seguiment, estarem tot el dia fent aquest seguiment. Com bé sabeu, ahir el que vam fer va ser demanar aquesta prudència davant d'aquesta informació que teníem d'aquesta previsió meteorològica, que era molt extensa en el territori i que ens indicava que podien haver-hi incidents, podien haver-hi pluges que localment i puntualment podien ser intenses, però que no seria un episodi generalitzat de pluges a tot el territori. El que vam fer va ser demanar aquesta prudència i demanar aquest seguiment de la situació meteorològica per tothom, per valorar, doncs, com estava la situació, com anava continuant en el punt on la gent estigués, per valorar la seva activitat i per veure com podia adaptar-se. I continuarem avui, doncs, demanant també aquesta precaució, aquesta prudència, i valorant i veient les incidències que hi haguessin pel territori, les modificacions que poguessin haver-hi de la previsió, doncs és el que estarem fent durant tot el dematí per veure si cal alguna indicació més. Però en aquests moments seguim amb la mateixa línia que ja plantejàvem ahir a la nit. Sí?
18: Perfecte. Sense restriccions.
17: Sí. Demanant sobretot molta prudència. El que demanem és aquesta valoració de que es tingui en compte que estem en aquesta situació meteorològica on s'estan movent aquestes precipitacions pel territori amb una certa incertesa d'on poden caure exactament i, per tant, aquestes precipitacions que poden ser puntualment intenses, no tenim aquesta informació d'exactament on poden caure, evidentment, i, per tant, doncs, el que demanem és a tot aquest territori ampli, totes aquestes comarques del litoral i prelitoral, doncs, que estiguin amatents d'aquesta situació meteorològica i que, per tant, doncs, actuïn en conseqüència. El que diem sempre, si en aquest moment que tu has de fer una activitat a l'exterior, que has de sortir, estàs veient que està plovent amb molta intensitat, doncs no és el moment de sortir, és el moment d'esperar-te que passi aquest ruixat, que passi aquesta pluja i després fer l'activitat que tinguessis que fer. I és el que estem demanant.
18: I la previsió horària continua sent la mateixa, 8 a les 2 de la tarda.
17: Correcte, la intensitat més elevada, ara quan
0: La subdirectora de Protecció Civil a Catalunya, Imma Soler, que està donant detalls de les incidències, diu per això, Eloi, que de moment no contempla restriccions.
6: No, clar, contempla fer el seguiment i en cas doncs, que veiem una pluja estàtica, en cas que veiem doncs, que la precipitació se surt de mare, doncs és el moment doncs, de fer els avisos pertinents.
0: Avís vermell 5 sobre 6. Recordem que cal evitar desplaçaments innecessaris, com ara deia la subdirectora de Protecció Civil a Catalunya, Imma Soler. Ens hem d'informar. Per tant, avui és un dia també per posar la ràdio minut a minut, gairebé, Eloi, perquè la pluja va canviant. No sé ara si la fotografia ha canviat gaire del que ens explicaves fa 10 minuts.
6: No, no ha canviat gaire i malauradament no ha canviat gaire, perquè el que vol dir això és que les pluges ja avancen molt més lentament que no pas al matí.
0: Es concentra més la pluja.
6: Exacte. Clar, cau la mateixa aigua, però vaja, cau una pluja molt intensa, però durant molta estona sobre el mateix lloc. Al matí sí que veiem una franja molt ben organitzada i que avançava bastant ràpid pel Camp de Tarragona, i ara quan ha arribat aquí el Penedès Garraf, i ara ja està a punt d'entrar al Baix Llobregat i a l'Anoia, doncs aquí s'ha quedat ja estancada. I a més ja es veu que hi ha més tempestes a rereguarda, que es va organitzant més, que va guanyant entitat. És una franja que segurament doncs, ja donarà complicacions en tota la zona aquesta que preveiem, del litoral i prelitoral de les comarques de Barcelona, ara aquest matí, i després segurament a la migdia tarda també afectarà d'una forma molt insistent a les comarques de Girona.
0: Doncs aquest és un dels temes del dia. N'informarem puntualment aquí al matí de Catalunya Ràdio. L'altre és l'habitatge. D'aquí a 30 segons us ho expliquem.
19: Catalunya Ràdio. Hi ha desitjos que no tens per què deixar aparcats. Del 23 al 30 de setembre, vine els dies amb estrella de Mercedes-Benz. Descobreix la nostra gamma i marxa conduint el teu Mercedes-Benz amb 2 anys de manteniment i assegurança de regal. Més informació a mercedesbenz.es.
20: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
21: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
22: I supem a les millors taules del món.
23: En aquesta terra protegim i acollim.
24: Fem barri i fem pinya.
25: I fem i no deixem de fer.
26: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
27: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
28: Generalitat de Catalunya.
29: El govern de tothom.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Vuit i 18, totes les mirades avui estan posades al Consell de Ministres i també a la redacció final d'aquest decret d'habitatge que ha d'aprovar Pedro Sánchez. Anem cap a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
30: Què tal, bon dia.
0: El govern està fent equilibris per encaixar totes les demandes dels socis i a aquesta hora us podem explicar que si ahir Junts estava més lluny d'arribar a un acord, doncs avui no és que estigui a tocar, però sí que està una mica més a prop.
30: Sí, però les negociacions continuen. Ens diuen des del Ministeri de l'Habitatge que fins a l'últim moment ho faran. La reunió ha de començar d'aquí poc més d'una hora. I ens diuen també que hi ha hagut molts esforços durant la nit, però el PSOE té coll avall que serà gairebé impossible aprovar un text que agradi a tothom i treballar amb les mesures que generen més consens, com entre d'altres evitar desnonaments de vulnerables fins al 2028 i prorrogar tots els lloguers que acabin abans del 29. Però el que per uns és anar massa lluny, com passa amb Junts o el PNB, però els partits a l'esquerra del PSOE es queda curt. Per això, des de Barcelona, Pedro Sánchez els enviava aquest missatge.
1: pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados. Con altura de miras, con sentido de Estado y con responsabilidad.
30: Suma reclama la renovació automàtica dels lloguers i Esquerra regular també el lloguer d'habitacions, tot mentre centenars de persones amenacen en quedar-se acampats a la Puerta del Sol si no s'aprova íntegra el que anomenen ja el decret Mari Carmen.
0: Avui aquest matí estarem pendents d'aquesta aprovació del decret Mari Carmen, però clar, a partir d'aquí, Tània, hi ha un mes en el qual encara poden continuar les negociacions.
30: Sí, deixem clar el que passa avui. Avui s'aprova en el sí del govern, és a dir, entre PSOE i Sumar, unes mesures que entrarien en vigor immediatament, un cop es publiquin el butlletí oficial de l'Estat. Llavors, el govern espanyol té un mes per portar el mateix text, sense canvis, no es pot canviar al Congrés per convalidar-ho. I és aquí on tots els vots compten, tant els de Junts com els de Podem o PNB. Si s'aprova, les mesures es mantenen. Si decau, com ja va passar l'abril, tot quedaria en res. Per tant, el que avui s'ha previst molt important per encarrilar la votació del Congrés dels Diputats que es produirà d'aquí a unes setmanes. Una altra cosa és que al marge del que inclou el text, la Moncloa impulsi d'altres iniciatives per completar mesures fruit de la negociació amb els grups en les properes setmanes.
0: Gràcies, Tània. A partir de les 9, aquí al matí de Catalunya Ràdio, la protagonista del dia, Míriam Nogueras, portaveu de Junts a Madrid, que té els vots clau per aprovar aquest decret, serà amb nosaltres. Pedro Sánchez, que arriba al Consell de Ministres amb una bona notícia, que és que la Mari Carmen podrà tornar a casa. I ahir, a última hora, la dona de 87 anys, desnonada dimecres, va arribar a un acord amb l'empresa propietària del seu pis per seguir tenint un lloguer com el que pagava fins ara. Tornem a Madrid. Àngels Lafuente.
2: L'acord estableix que la Mari Carmen podrà tornar a casa seva pagant el mateix lloguer que pagava abans del seu desnonament. No més de 500 euros i mai podrà superar el 30% dels seus ingressos i amb un contracte de 8 anys. Un acord que haurà de tenir el vistiplau de la Mari Carmen i que la seva advocada, Beatriz Duro, defensa que és el fruit de la pressió social i del sindicat de llogateres.
4: Sin el apoyo, evidentemente, del sindicato de inquilinas y de toda la movilización social que ha habido, creo que se ha generado un consenso en materia de vivienda, como hacía año que no vivíamos. Creo que hemos cambiado el foco y hemos puesto sobre la mesa que el problema de la vivienda es el de acceso a la vivienda.
2: Una pressió que anirà més enllà de la Mari Carmen. L'acampada de la Puerta del Sol es mantindrà el temps que siguin necessari, diuen, per acabar amb l'especulació. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: La solució arriba després de 3 dies d'acampada a Madrid i de protestes també a tot l'Estat, que ahir es van fer sentir especialment a Barcelona. Els manifestants van tallar durant 4 hores la Diagonal de Barcelona i el sindicat de llogateres planteja ara una vaga de lloguers si no s'aprova un decret ampli. I va ser el Vicent Mifsud.
5: Una concentració per pressionar perquè el decret d'habitatge inclogui mesures per frenar els desnonaments, lloguers indefinits, la congelació dels actuals i evitar els abusos a través del lloguer de temporada o el d'habitacions. Carme Arcadazo, portaveu del sindicat de llogateres, diu que la mobilització es mantindrà.
7: No sabem què passarà demà, però el que sí que sabem és que aquesta espurna que s'ha encès l'última setmana no s'acabarà demà. Hem de capgirar el sistema d'habitatge. Tenim un sistema d'habitatge absolutament pres per l'especulació. Està podrit.
5: Vicent Mifsud pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I aquesta pressió també per aprovar el decret d'habitatge s'hi ha sumat el Papa Lleó XIV.
8: Però crec que ahí hay un desafío grande donde tenemos que quizás exigir también a los líderes políticos, a las autoridades, a buscar solución.
0: Veurem si hi ha reacció política a les paraules del Papa exigint solucions. En les últimes hores hem sabut dues dades més que també il·lustren aquest drama dels desnonaments. La primera és atenció sobre el risc de suïcidis pel Foradada.
9: L'Ajuntament de Barcelona va atendre l'any passat 124 casos de persones en risc de desnonament en què va detectar risc de suïcidi o autolesions. Són dades que avança el Nació després d'una petició de transparència a l'Ajuntament.
0: I una segona dada. Barcelona gestiona una mitjana de 8 amenaces de desallotjament al dia.
9: Són els casos que arriben al Servei d'Intervenció i Mediació en Situacions de Pèrdua d'Habitatge, que té per objectiu evitar desnonaments de persones vulnerables. L'any passat, el 2025, es van atendre 3.000 casos i fonts municipals confirmen al matí de Catalunya Ràdio que la previsió és acabar aquest any amb una xifra força similar. Se'n van executar la meitat. La dada representa un augment respecte l'any anterior, el 2024, quan se'n van gestionar poc més de 2.500.
0: Afegim-hi ara un comentari de la redactora en cap del País a Catalunya, Anna Pantaleoni.
6: Pedro Sánchez ha passat de puntetes per Barcelona. Tot i l'expectació, el president del govern espanyol no va formular cap anunci. Es va reunir amb empresaris catalans, aquells que s'anomenen G8, i els va escoltar. Va visitar pisos protegits, una pràctica habitual en les seves visites. I per la nit, xupar i premis. El president no ha volgut molestar cap dels seus socis en un moviment de negociació agònica del decret de vivenda que s'ha de portar avui al Consell de Ministres. El clima a Madrid és irrespirable i les protestes sonen molt més fortes. Potser el president és conscient que a Catalunya ja fa temps que s'intenta fer alguna cosa en vivenda, com la regulació de preus de lloguer o l'eliminació de pisos turístics.
10: Bon preu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
0: Avui especial atenció al temps, perquè atenció, quan parlem d'aiguats torrencials, que es considera superar el llindar dels 40 mil·límetres en 30 minuts, doncs hem de posar totes les alarmes al que pugui passar. I és la situació que s'està vivint a la costa, al prelitoral i als punts de la Catalunya central, que seran les zones preferides per aquests aiguats que poden acumular també puntualment més de 90 mil·límetres per metre quadrat. Eloi Cordomí, bon dia.
11: Bon dia. Sí, mira, en aquests moments ja tenim acumulacions que superen els 80 litres per metre quadrat a Torrelles de Foix, a l'Alt Penedès, i també a la zona de Sant Pere de Riudevitlla, Sant Quintí Mediona, entre 90 i 100 litres. Per tant, probablement ja estem superant aquests llindars de pluja de 40 litres en mitja hora, amb una línia de tempestes molt ben organitzada que va des del Garraf al Penedès, a Noia, i ja entra a la zona del Baix Llobregat. Tota aquesta línia de tempesta és la que en pròximes hores creuarà el litoral i prelitoral de Barcelona i pot arribar també en ganes al sud de la Catalunya central. A més, també, de les precipitacions que es poden generar, les que arribaran i les que es poden generar a partir del migdia i tarda a molts llocs de les comarques de Girona. En tota aquesta zona es podrien superar aquests 90 litres que deies i puntualment arribar al 150.
0: Al 150?
11: 150. Localment, els models ens preveuen 150 litres per metre quadrat. És que no estem gaire lluny, eh? Hi ha llocs que ja han arribat a aquest 100, pràcticament.
0: I a les carreteres, ara sí, Mireia Sala?
12: Doncs intensitat a la zona de l'Alt Penedès i la Noia, a la P7, a la C15 i la Nacional 340, als voltants de Vilafranca, i a la 2 a Igualada, perquè cal circular més a poc per la pluja que està caient. A més, hi ha les retencions habituals d'entrada a Barcelona per la C58 i la P7 al Vallès, i per la B23 i la 2 al Baix Llobregat. I recordem també que la P7 continua tallada entre l'Ametlla de Mar i Vandellòs en sentit nord per un accident.
0: I també tenim incidències a la mobilitat. Maria Fernández Noguera.
13: Doncs sí, a causa de la previsió de pluges, Renfe ha ajornat la circulació de trens d'alta velocitat previstos entre les 9 i les 11 del matí a Catalunya fins després de les 11 del matí. D'altra banda, hi ha dos trens de mitjana distància suprimits, que són els que havien d'anar de Barcelona a Tortosa i de Barcelona a Móra la Nova. També limitacions de velocitat a les línies de rodalies que passen per la zona més crítica del temporal, que són l'R2 Sud, R2 Nord, R3, R4 i R8.
14: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
15: Seran fenòmens molt locals. Es va acordar, doncs, no fer una suspensió generalitzada.

0: La redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio. Francesc Soler, Sílvia Solanes, Lara García, Marc Jurado i Marta Viana, bon dia.
1: Bon dia.
0: A banda del temporal, aquesta tarda també estarem pendents del debat de política general al Parlament, molt centrat en habitatge. Salvador Illa intervindrà a les 4 de la tarda. Albert Prat.
2: Com mana la seva tradició des que és president, Salvador Illa es guarda un anunci sobre habitatge per aquesta tarda, però el cas de la Mari Carmen ha disparat la pressió dins i fora de l'hemicicle.
3: Cau posar límits. Cau posar límits. Límits al poder desenfrenat del diner, límits al poder desenfrenat de la cobdícia, límits, per dir-ho amb totes les paraules, a l'especulació.
2: En les últimes hores, Illa també ha elevat el to i el seu equip fa dies que treballa amb noves mesures. Però veurem si les promeses d'aquesta tarda convencen l'oposició. D'entrada, tots els grups arriben al debat molt crítics amb el govern, sobretot per com està gestionant la crisi d'educació. Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I l'oposició i els socis del govern volen pressionar Salvador Illa en aquest examen de mig mandat.
4: Junts vol presentar-se com l'alternativa a Illa, denunciant el que consideren una mala gestió i un govern submís a Madrid. Pel que fa a les protestes, portaran el concert econòmic a votació. Esquerra, per la seva banda, pressionarà per la defensa del català i exigirà un ple monogràfic sobre la llengua. Els comuns es marquen com a objectiu Interior i la gestió de Núria Parlon i li demanaran més cessaments als Mossos.
0: De fet, la seguretat també serà un dels temes clau en aquest debat. Ahir al matí de Catalunya Ràdio vam entrevistar el nou director general de la policia, Ferran López, que va parlar de la sensació d'inseguretat.
5: Que no són vasos comunicants, que no pensem que quan baixen les dades s'ha de baixar la sensació d'inseguretat, que depenen de casos puntuals, de sensacions concretes, de coses que ens expliquen. Depèn de cada cas, de cada situació, i el tema és aquest.
0: Ho deia en la seva primera entrevista a la ràdio després de ser nomenat, on també va analitzar les detencions il·legals entre delinqüents que han generat alarma les últimes setmanes.
5: Ens preocupa, està passant, i d'entrada és un fenomen que es dona entre bandes. Pel control del producte, pel control dels diners, i no tenim la sensació ni està a prop de que això salti a fora d'aquest fenomen que és entre bandes criminals.
0: Tot això quan la nit de diumenge a dilluns n'hi va haver una altra.
4: Va ser a Calella, al Maresme. Segons testimonis dels fets, un grup de persones van treure un home de dins d'un cotxe i el van introduir en un altre vehicle a la força.
0: I de la crònica judicial, dos apunts. El primer, la defensa de Jonathan Andic demana que declari el cas Miquel Roca.
4: La defensa d'Andic vol citar l'advocat i exdirigent de Convergència perquè expliqui l'estructura de la Fundació Benèfica que estava dissenyant per a Isaac Andic, un projecte que va encallar-se per la mort del fundador de Mango. És un dels 8 testimonis que demana la defensa del seu fill per demostrar que no tenia cap motiu econòmic per voler matar el seu pare.
0: I el segon és que Suïssa sospita que les joies de Zapatero es van comprar per blanquejar fons il·legals provinents de Venezuela.
4: Ho explica avui el periòdico, que cita la documentació en mans de la Fiscalia Anticorrupció. La investigació suïssa cita com a nexe clau un empresari neerlandès que es dedica a compra i venda de joies i rellotges de luxe que ja s'ha investigat en altres causes per blanqueig de capitals procedents de Venezuela.
0: Vuit i 32, Anthropic, una de les grans empreses de la intel·ligència artificial, alerta als seus futurs inversors que la IA avançada podria comportar riscos catastròfics o existencials per la humanitat.
6: És una advertència poc habitual que apareix en el document preparat per la seva sortida a borsa. L'empresa avisa que alguns dels seus models podrien desenvolupar comportaments d'autopreservació, com intentar evitar que els apaguin, ocultar o manipular informació, o fins i tot actuar de manera semblant al xantatge. Anthropic dedica gairebé 80 pàgines al fullet, que en té 261, a explicar els riscos de la seva tecnologia. La companyia també admet que alguns models poden desenvolupar capacitats inesperades durant l'entrenament i que això dificulta garantir-ne la seguretat. Malgrat tot, Anthropic defensa que la intel·ligència artificial és segura i fiable i és una responsabilitat col·lectiva.
0: I el fre als riscos de la intel·ligència artificial és una també de les urgències que té marcades la Unió Europea. L'altra és la defensa davant de Rússia.
6: Ahir Brussel·les va proposar que els països europeus responguin de forma col·lectiva quan hi hagi un atac híbrid de Rússia. Les autoritats comunitàries volen crear un protocol d'emergència que sigui compatible amb el paper de l'OTAN. Només s'activaria quan hi hagués actes de sabotatge, però eviten concretar-ne els detalls.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
7: La cap de la diplomàcia comunitària, Kaya Kallas, diu que els atacs híbrids es troben en una zona grisa. No són prou potents per justificar una resposta armada, però sí que poden alterar el dia a dia de la gent, amb sabotatges en plantes energètiques, aeroports o xarxes de telecomunicacions.
8: Necessitem algun mecanisme per tot allò que estigui per sota del llindar de l'agressió armada, però ha de ser absolutament complementari amb l'OTAN. No creem res addicional. Són dues dues coses que han d'anar de la mà.
1: This has to work hand in hand.
7: Diu que la seva proposta no vol substituir l'OTAN, però evita aclarir si per ara la majoria dels països europeus estan a favor o en contra de tirar endavant aquest protocol de resposta conjunta. Des de Brussel·les, Bruno Forte a Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I tot això després d'una nova nit d'explosions aquí. Uns bombardejos russos que van deixar 4 morts i desenes de ferits a Ucraïna.
9: Un dels atacs va ser contra l'edifici històric de l'Acadèmia de Ciències en ple centre de Kiev i un altre bombardeig va arribar fins a un poble ucraïnès a només 10 quilòmetres de la frontera amb Polònia. Una amenaça que va obligar el govern polonès a desplegar avions militars i a demanar als habitants propers que busquessin refugi.
0: Avui en parlarem a partir de les 10. Al matí de Catalunya Ràdio farem amb una persona que acaba de tornar de fet d'Ucraïna i molt preocupada. És Sor Lucía Caram.
9: La religiosa va publicar un text al seu perfil d'Instagram on denunciava que l'ambient de guerra també es respirava a Polònia. És el moment d'estar units i defensar la pau a Europa, el món i el nostre quilòmetre zero, escrivia. Amb Caram també parlarem dels atacs que ha rebut per part de l'extrema dreta a Catalunya després de l'assassinat d'un home a la Festa Major de Manresa.
0: Ens acompanyarà, com dèiem, a les 10 del matí. I parlant de l'extrema dreta a Catalunya, un dels seus altaveus, que és E-Notícies, un dels seus, aquest d'altres, té vincles amb l'ultraespanyolista Javier Negre.
4: Ho revela una investigació del Crític i el Salto detalla que Notícies, mitjà proper Aliança Catalana, mantenia vincles amb Estado de Alarma TV, propietat de Negre. Van computar conjuntament entre mitjans del 2024 i el 2026. Notícies estava dirigit fins fa poc per Arnau Borràs, però fa un parell de setmanes va anunciar que deixava el càrrec i va esborrar totes les seves publicacions. Javier Negre havia treballat al Mundo i és el precursor del fenomen Vito Quiles a Madrid, que va començar a boicotejar rodes de premsa al Congrés i a part seguir polítics. Ara el grup mediàtic d'aquest agitador s'ha estès a Amèrica i té accés a l'entorn de Donald Trump i Javier Milei. Mm.
0: I sobre l'extrema dreta, en aquest cas a França, apareixen uns missatges antisemites atribuïts al president de Regrupament Nacional, és Jordan Bardella.
9: Són de fa 10 anys, quan el dirigent del partit de Marine Le Pen en tenia 17. Entre altres, va citar teories conspiratives que acusaven els jueus de voler dominar el món, una de les bases de l'antisemitisme. Ho ha revelat una investigació de Mediapart. Bardella ja ha respost.
10: Je les conteste. J'ai évidemment missionné mon avocat qui a déposé une...
9: En una entrevista en què ha negat els fets, ha assegurat que tot es deu a una persecució en contra seva i ha anunciat que denunciarà per difamació Mediapart.
0: I ara us expliquem altres coses. 8:36, atenció als atacs de ratpenats a Catalunya. Han pujat un 23% respecte a l'any passat, Marc.
11: Des del gener fins l'agost s'han notificat 86 casos d'atacs segons la xarxa de vigilància epidemiològica de Catalunya. Això són 16 més que en tot l'any passat. El subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendiroz, ha explicat a aquesta casa que les altes temperatures han fet desplaçar aquests animals cap a entorns que no són habituals.
12: Perquè potser estan trobant espais a l'ombra i per l'altre perquè també amb la calor han pogut proliferar més els mosquits i reduir-se, no?, altres fonts d'alimentació com podrien ser els fruits, i aquest fenomen ha pogut fer que els ratpenats hagin ampliat una mica més la zona per poder alimentar-se millor.
0: Un 23% més d'atacs de ratpenats, per tant, potser no ens hem de preocupar pels Therians, sinó pels propers Batmans. Més coses. Un de cada 8 casos de càncer diagnosticats al món l'any 2024 estava relacionat amb una infecció.
11: Sí, la dada apareix en un estudi de l'Agència Internacional per la Recerca sobre el Càncer que titula The Lancet Oncology. Els investigadors calculen que el 2024 es van diagnosticar uns 2,3 milions de tumors atribuïbles a 12 agents infecciosos. Els principals són el bacteri Helicobacter pylori i el virus del papiloma humà. El 77% d'aquests càncers es van detectar en països d'ingressos baixos i mitjans, on l'accés a la prevenció i el tractament és més complicat o desigual.
0: I sobre càncer, una bona notícia, investigadors de Madrid han trobat una debilitat a les cèl·lules que genera la metàstasi.
11: Les cèl·lules del càncer que arriben al cervell procedents d'altres òrgans entren en un estat similar a la hibernació abans de generar la metàstasi, segons la investigació. Això obre la porta a actuar-hi amb fàrmacs que ja s'han demostrat eficaços a l'hora d'inhibir proteïnes clau en un estat semblant al d'aquestes cèl·lules.
0: I atenció, perquè avui precisament tindrem el luxe de rebre el periodista científic Pere Estupinyà, que estrena secció nova al Matí de Catalunya Ràdio.
11: Sí, el 2025 va rebre el Premi Nacional de Recerca en la categoria de Comunicació Científica i dos anys abans també el BBVA el va premiar per la seva divulgació. A banda dels premis, destaca la seva carrera als Estats Units. Va estar becat al MIT, l'Institut Tecnològic de Massachusetts, una de les universitats més importants del món. Avui ens explicarà com serà la vida l'any 2050.
0: Doncs molt atents a aquest debut de Pere Estupinyà al Matí de Catalunya Ràdio. I és notícia de les últimes hores. Stevie Wonder acaba de llançar un miniàlbum amb quatre cançons inèdites.
6: Mentre gravava el mític àlbum Songs in the Key of Life, però que no va publicar mai. Aquest llançament coincideix amb els 50 anys del disc i en un comunicat ha explicat que està content per compartir ara amb el públic aquestes cançons que el transporten, diu, a aquell moment de la seva vida.
0: I encara un altre nom d'avui, perquè Joan Dausà farà 6 concerts exclusius. Llença.

0: Serà per Nadal i, com ja és tradició, els farà a la Basílica de Santa Maria del Mar. Seran els dies 16, 17 i 18 de desembre i les entrades es posen a la venda avui a les 8 del vespre.
1: I mentre hi teníem també totes aquestes notícies, coneixem aquestes notícies, avui tindrem, atenció, Barcelona, Zucchero.

0: Doncs amb aquest ritme arribem al punt de les 8:41. Fem un cop d'ull al trànsit. Mireia Sala.
1: Doncs precaució a l'hora de circular per les carreteres de l'Alt Penedès i l'Anoia per la pluja, que obliga a reduir la velocitat. A més, retencions encara als accessos a Barcelona, sobretot per la B23 i la 2. Retencions també a la C-16 per un accident a Guardiola de Berguedà en sentit nord i continua tallada la P-7 entre l'Ametlla de Mar i Vandellós per un accident d'aquesta matinada en direcció a Tarragona.
0: I avui especial atenció a les pluges, que també té afectacions a la mobilitat. Maria Fernández Noguera.
2: Doncs sí, davant l'alerta del temporal, els trens d'alta velocitat operats per Renfe, que havien de passar per Catalunya entre les 9 i les 11 del matí, no ho faran fins després de les 11, per tant, s'ajornen, però hem de dir que les companyies privades d'alta velocitat, com per exemple Irio o WeGo, sí que circulen com tenien previst. D'altra banda, Renfe també ha suprimit dos trens de mitjana distància que estaven previstos entre les 9 i les 11, que havien d'anar de Barcelona a Tortosa i Móra la Nova, i pel que fa a Rodalies, també a causa de la pluja s'han establert limitacions de velocitat a les línies R2 Sud, R2 Nord, R3, R4 i R8. Mentrestant, a l'R11 hi ha retards de fins a 40 minuts a causa d'un nou robatori de capa de cura.
0: Aquesta és l'actualitat d'aquest 29 de setembre del 2026, que ens deixa tres preguntes.
3: Primera.
0: Que la Mari Carmen hagi recuperat casa seva acabarà amb l'acampada que va generar o la reacció al carrer a la crisi de l'habitatge, que ja és imparable?
3: Segona.
0: Que cada alerta és alert, generi dubtes, és fruit de la inexperiència dels ciutadans, dels vaivens de les institucions o d'un temps que és més imprevisible que mai?
3: Tercera.
0: Quantes persones invertiran en Entròpic quan la major part de la documentació que ha enviat la mateixa empresa als inversors alerta dels perills per la humanitat de la intel·ligència artificial?
3: Al matí de Catalunya Ràdio. Escoltes Ricard Ostrell.
4: La Sofia va dissenyar el logo de la seva startup. I on altres veuen una A, ella hi veu un coet enlairant-se. To the moon. Per la Sofia, veure-hi més enllà del seu logo és molt personal. I la nostra manera de veure la seva startup també ho és. Per això, a CaixaBank Day One l'ajudem a portar l'empresa al nivell següent. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat / Day One.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
0: De seguida obrim l'àgora del matí avui amb Jordi Amat, amb Anna Grau, Vicent Sánchez, Esther Vera i Marta Rosique. Però abans... Repassem els esports amb Robert Prat. Florentino Pérez i Joan Laporta estan citats en un acte de conciliació el 25 de novembre. I el Barça, recordem que va demandar el president del Madrid per calúmnies.
6: Sí, la intenció del club blaugrana d'anar fins al final, i si Florentino no s'hi presenta o no es retracta de les acusacions que va fer, presentarà una querella criminal davant el jutge que instrueix el cas i que els ha citat en aquest acte de conciliació per aquestes declaracions.
7: Pero oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions. Es que es pocas, ya lo sé. Y 7 ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Lo dijo el instructor. Corrupción sistémica durante 2 décadas.

0: I el Barça de bàsquet visita avui la pista del Dubai, que entrena Xavi Pascual.
1: Els blaugranes es trobaran amb el que va ser el seu tècnic la temporada passada.
2: És la segona jornada, podem preparar fins on podem preparar. Segurament els dos entrenadors coneixem una mica més profund alguns jugadors de l'altre equip, però intentem seguir segur la mateixa rutina de preparació.
1: I el tècnic del Barça, Aleksandar Šekulić, va entrenar al Dubai la temporada passada. Han canviat les banquetes. Aquest Dubai-Barça, a les 6, transmissió per la web i l'app de Catalunya Ràdio.
0: Mentre atenció, perquè el Tot Costa de Catalunya Ràdio, després per cert el saludarem, compleix avui 10 anys.
1: Un aniversari que celebrarem amb un programa especial des del Museu d'Història de Catalunya. Fa tot just 10 anys d'aquest moment.
3: La Sonia Gelmà i Servidor hem creuat la Diagonal amb molta il·lusió.
1: I a la Lliga de les Nacions de Futbol, avui Espanya-Croàcia 3:15. França va guanyar Bèlgica 0-1, amb Koundé a la banqueta. El Barça confia que Eric García estigui a punt i recuperat de la seva lesió pel primer partit contra el Getafe després de l'aturada de les seleccions.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
5: La Fundació Metalquímia i la Fundació Lluita contra les Infeccions presenten...
6: Mare Mundi, un concert solidari en favor de la recerca contra l'Alzheimer i l'envelliment.
5: Amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda, Samantha, Arjau i la Polifònica de Porreig.
6: Dimarts, 13 d'octubre, a l'Auditori de Barcelona.
7: Molt honorable!
8: Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
9: Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
10: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
11: Així és que vostès... m'han vingut a veure.
12: Quim Masferrer reestrena el seu exitós espectacle Temps, una comèdia que ens parla de la mort, però sobretot de la vida. I tu, què faries si et diguessin que et queden només 90 minuts de vida? El Teatre Borràs. Més informació i venda d'entrades a balanyambio.com.
13: 100 concursants demostraran aquesta setmana si coneixen bé els nostres municipis.
14: Viladrau.
13: Guissona.
14: Salou.
13: I si ens poden arribar al cor amb una avenida.
14: Només en quedaran 50. Torna Sóc i Seré.
15: Nova temporada de Sóc i Seré. Dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
16: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 130 milions d'euros. I en 130 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
17: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
18: Una illa i 8 parelles de gent coneguda.
19: De veritat, Mallorca era platja, tio.
18: Torna la travessa 3Cat. Prepareu-vos per descobrir la Mallorca més salvatge.
20: Va, que aquest és el nostre terreny, rei.
21: Vaig al límit amb tu.
18: Aquí la fama no serveix de res.
15: La travessa, Expedició Tramuntana. Avui... estrena en exclusiva a la plataforma 3Cat.

0: cosa para tomar.
1: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.
2: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
4: Deu minuts per les 9 del matí comença l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, avui amb el filòleg i escriptor Jordi Amat, amb la periodista del Jornal.cat Marta Rosique, amb la periodista Anna Grau, amb el periodista Vicent Sánchez i amb la directora del diari Ara, Esther Vera.
5: I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'Àgora, Pol?
4: Doncs del tema del dia, de l'habitatge, i tots cinc han fet una mica un repàs de la seva situació habitacional. Amb el Vicent jo crec que... Va.
6: Què?
4: Fent una mica... Com ho definiríem?
7: No, no, jo alçat acte notarial per veure si algú està en una bona situació i mirar que jo el sobrevisca, bàsicament, doncs poder aprofitar-me d'una sessió. El que passa és que quan no ets familiar directe...
5: No estic entenent res, o sigui, de què heu parlat? No
7: de pisos!
8: De on vivim! Aspira que li deixem els nostres pisos.
7: I jo aspiro a que Anna Grau em deixi el seu pis quan la palme, sí. Si la palma abans que jo, evidentment.
5: Tu li vas donar feina, Vicent, com a director del diari Avui durant anys, per tant t'ha de tornar, no?
7: Espere que corresponga amb una sessió...
8: Home, jo, si vol venir a netejar casa, sempre he de tindre un plat a taula, eh?
5: Això sí. Veus, això...
7: Espera que siga calent.
8: Sí, home, sempre...
5: Ara parlarem de les negociacions polítiques de l'habitatge profundament, però abans m'agradaria que escoltéssiu unes declaracions que va fer Laura Escanes, influencer, en aquest programa. Li va preguntar sobre què en pensava sobre l'habitatge i si havia de posicionar-se o no. I va dir això.
9: Això és una cosa que ens demanen molt, no? T'has de posicionar, has de dir què penses d'això, per què no t'has pronunciat sobre aquest tema, qualsevol cosa. Crec que quan tens desconeixement i no coneixes al 100% una cosa, és millor callar que anar de llest i cagar-la i després els dos dies pensar una cosa diferent i dir una altra cosa. Escolta, jo no canviaré el món per ficar un missatge a Instagram del que penso sobre una situació o una altra. I a més, és que sóc un perfil d'entreteniment molt buit, realment. O sigui, no em puc donar tantíssima importància ni podem donar tantíssima importància al que pensa un influencer que, en perdó, es dedica a ensenyar què s'ha posat de roba i on ha dinat.
5: Què en penseu, Marta?
10: A veure, entenc que no poden estar constantment posicionant-se, però en tot cas, jo si no sé d'alguna cosa, el que faig és preguntar-li a la gent que sí que en sap, i per tant el que espero també dels influencers, precisament perquè influencien a la societat, és que com a mínim parlin amb gent que sí que en sap i que puguin d'alguna manera difondre aquella informació que se'ls hi transmet. Ara, la veritat, prefereixo que no digui gaire si resulta que el que diu... acaba, diguem-ne, influint sense tenir ni una mica de coneixement al respecte.
5: Anna?
8: Home, a veure, admirable sinceritat. He d'entendre que... l'única perplexitat és que dius, és que jo no hi entenc del tema de l'habitatge, home. És com dir, jo no hi entenc d'economia, sí, però després has d'anar a la botiga i pagar el que compres. Jo penso que d'habitatge tots tenim una opinió, ni que sí, perquè tots vivim en algun lloc. Ara està
5: jo
8: bé...
5: El que volia dir, Laura Escanes, és a mi no m'afecta el problema de l'habitatge.
8: Sí, i home, també ha volgut sortir del mig intel·ligentment, perquè en una societat, en un moment tan polaritzat com el que vivim ara, digui el que digui perdria seguidors, i segurament no li compensa, no? Però vaja, sí que li compro totalment, hagi estat pel motiu que estigui, vull dir, aquesta sobredimensió, vull dir, a veure, el que pensa un futbolista, el que pensa un actor de cinema, el que pensa un cantant, que no té per què ser un especialista en un tema, a vegades se li dona un impacte, fins i tot una exigència, com diu ella, de posicionar-se, que és totalment injusta. Vull dir, una persona ha de tenir la llibertat de posicionar-se públicament o no. No són polítics, no són periodistes, vull dir, són gent que es dedica a una altra cosa. Ara, a mi em sembla que ha volgut fugir d'estudi amb elegància i amb intel·ligència.
10: En tot cas, sí que si la qüestió és que a ella no l'afecta, aquest no pot ser un motiu pel qual no es posicioni.
8: Per què no?
10: perquè que no l'afecti a ella, perquè té una situació econòmica privilegiada per la situació en què s'ha trobat, no fa que hi hagi moltíssima gent patint per aquesta qüestió, i per tant, si té un altaveu també l'ha de poder aprofitar, en aquest sentit.
8: Però ha de ser, vull dir, no és exigible.
10: Les seves amigues, el seu entorn, segur que es troben en aquesta situació.
8: Però vull dir, si Laura Escanes fos diputada al Congrés, o jo què sé, o fos del sindicat de llogateres, o fos de treballés pel Ministeri de la Vivenda, no et dic que no, però sí que penso que una persona que es dedica a l'entreteniment no se'ls ha d'exigir.
5: No només a l'entreteniment, perquè al final es dedica també a un consumisme, no? A vendre un consumisme, uns cànons que són...
8: Sí, els influencers afavoreixen el consum. Però que jo penso que...
5: No dic per a Laura Escanes ara concretament, però hi ha certs influencers que t'estan venent doncs uns mobles que saps que mai podràs comprar, o una bellesa, o un estil de vida que saps que mai podràs tenir. Per tant, quin model estàs recreant?
8: Clar, però és que jo penso que ella aquí mostra instintivament o meditadament una certa coherència. A veure, jo venc un món, els mons de Yupi. Jo venc el món de Laura Escanes és un món on s'obren els diners, et pots comprar ropa de marca...
5: D'acord, Anna, però llavors, amb el moment en què estem, que és un moment gravíssim, què esperes de gent que durant uns anys ha pogut viure d'això sense cap problema? Però ara és un moment molt greu.
8: Jo espero, i aquí estic totalment amb ella, que parli qui tingui alguna cosa a aportar. Vull dir, perquè per dir una burrada o per dir mentides, per exemple, que una persona com la Laura Escanes anés a acampar a la Puerta del Sol i a defensar l'ocupació, jo no m'ho creuria. Em semblaria un postureig, precisament pel món en què viu ella. Llavors dius, home, jo és que crec que en aquest nivell... A veure, això és un problema gravíssim, i precisament perquè és un problema gravíssim, s'hauria de fer demagogia a la justa, no s'haurien de dir tonteries, dir tonteries no hauria de ser gratis, dir avui una cosa i demà una altra encara pitjor, i home, sí que penso que dius allò, que hi ha, igual que hi ha qui diu ¿quién puede hacer que haga? Jo dic, qui tingui una bona oportunitat de callar, que calli.
10: Però jo sí que espero que tingui consciència del privilegi, perquè ara pensava, jo recordo un vídeo que va fer la Laura Escanes precisament, fent un house tour de la seva casa. I el que feia era poder ensenyar com ella s'havia pogut reformar la casa, etc. Per tant, no és veritat que el tema de l'habitatge a ella no l'afecti, simplement és que per ella és una qüestió que ja li va bé la situació en la que es troba.
8: Això no la converteix en responsable.
10: No la converteix en responsable.
8: Que ella no sigui una víctima, no la converteix en culpable.
10: Pot ser conscient que té una situació que no té la resta de la gent, perquè si no, sí que transmets, i això moltes vegades els influencers ho han acabat provocant, et transmets la sensació de que si tu t'esforces molt podràs arribar a obtenir aquesta situació. I això no funciona així. Sí.
8: Però a veure, que una persona tingui una bona situació... Vull dir, la diferència entre una bona situació o una situació privilegiada és que potser aquí el problema no és que ella sigui una privilegiada, sinó que altra gent està molt malament i les administracions no són capaces d'atendre-les, no? Perquè, home, si ens hem cregut que això és una socialdemocràcia, que els nostres impostos van a alguna banda... Doncs això. Però vull dir que, clar, la paraula privilegiat també es fa servir molta alegria. Vull dir que la Laura Escanes no tingui problemes habitacionals, però, no la converteix en una escanya pobra.
5: Posaré un altre exemple per posar-ho a la taula i perquè veieu que no va d'això. És a dir, per exemple, ahir el Josep Cuny va fer un tuit on deia que havia rebut l'alerta del telèfon mòbil, no?, enmig d'una òpera del moment àlgid d'Aida al Liceu. I hi ha tot de comentaris de gent que li retreu de dir, escolta'm, això no són els problemes del primer món que tenim ara. És a dir, no sé si en el moment en què estem ara, si val tot com abans. Jordi.
0: Què vols dir, si no val tot?
5: Si la gent pot entendre que hi hagi gent que s'estigui entretenint quan hi ha gent que està patint molt.
0: Jo crec, jo hauria de fer com Laura Escanes i no opinar sobre, perquè no sé qui és Laura Escanes. Però, però sí que, però pel que dieu, que és una senyora que ensenya el seu pis i parla de menjars i tot plegat, que és que la gent la mira perquè voldria tenir això.
8: Ah.
0: O sigui, que igual que la gent que compra la premsa del cor i hi ha una senyora que ensenya el seu cassoplon, hi ha un anhel per part del ciutadà mig de voler viure com els rics. Llavors, aquesta senyora, si de sobte es posés a explicar que viu en un pis que està a la mar de bé, i que sofreix per la Mari Carmen, home, seria una impostura
8: impostura, que, locura.
5: Que, però perdona, Jordi, una impostura com ho és també de molta gent de l'esquerra.
0: Bueno, és que
5: quan hi ha hagut el desnonament de la casa Ursola, tots allà a fer-se la fotografia, aquest, però quan hi ha un desnonament a la mina, ningú hi va.
0: Exacte. Però jo, el cas de casa Ursola, que aquest el conec una mica millor, perquè el tinc a 100 metres de casa meva, i que ens afectava a la classe mitjana i a la petita burgesia de l'Eixample, la sensació que aquest problema no afectava només els pobres de solemnitat de la terra, sinó que podia arribar al nostre barri, era un mecanisme de conscienciació que jo crec que va ser potent. A mi la qüestió de la impostura em fa por, i demanar a la gent que té una projecció pública que opini perquè té aquesta projecció, em sembla que és equívoc. Pensava l'altre dia amb això dels futbolistes, l'Mbappé i Ceuta, no? Que em va tocar escriure sobre aquesta qüestió. Aquesta gent viu en una realitat que no és normal. Estadísticament són molt rics i veiem que van amb un iot i causen fascinació també per això. Llavors n'hi ha alguns que decideixen intervenir en la conversa pública perquè tenen aquesta autoritat, i d'altres majoritàriament que no. Llavors és complicat moltes vegades quan algú que és tan ric parla, que no li puguis dir, escolta'm, com anaven, Oleguer solidario, reparte tu salario, li cantaven els companys de vestuari a l'Oleguer, aquell jugador.
5: Presa, sí.
0: Sí. Llavors, a mi em sembla que jo entenc la postura d'algú que es troba en una situació de privilegi, que digui, ostres, per no ser un impostor, em sembla que potser també seria elegant, de cara als que s'ofereixen, no intervenir des del desconeixement.
8: Però Jordi, un moment, la paraula privilegi també s'ha de utilitzar en mesura. Vull dir, si tu has heredat una finca als teus
0: pares...
8: Ets un privilegiat. O estàs gaudint del resultat de l'esforç d'ells. O si tu t'ho has guanyat amb els teus diners. Vull dir, que a veure, no arreglarem la situació de les Mari Carmens o les persones desnonades criminalitzant els que no tenen el problema. Potser el que hem de girar els ulls és cap a qui ens ha promès fer servir els nostres impostos per una política social per esmortar aquestes desigualtats. O sigui, no es tracta de prendre-li el pis a la Laura Escanes o als jugadors del Barça. Vull dir, és una altra cosa. Això és una manera d'enredar i de despistar les responsabilitats.
5: Sí. Esther.
6: Sí, moltes coses. En general, la qüestió és qui té el dret a ser escoltat, no? Com deia l'Ignatieff. Aleshores, aquesta noia, la Laura Escanes, té dret a ser escoltada, o algú ha decidit que se la pot escoltar. Aleshores, em sembla una manera llesta, amb certa llestesa, de sortir del problema. Però aquesta idea de jo no canviaré el món, aquesta mena de desesperança, aquesta mena de sentiment apolític que ella expressa, em sembla un problema social. I després hi ha una altra cosa, que és que durant molt de temps l'apologia de la ignorància estava mal vista. I la gent del que no sabia volia aprendre.
8: O
6: intentar aprendre de les coses, no? Vull dir que no, que com deia la Marta, no està prohibit intentar llegir, intentar escoltar i intentar aprendre de les coses. I hi ha una cosa que es diu empatia, no? Vull dir que encara que tu no tinguis un problema, doncs molt sovint doncs pots entendre perfectíssimament la gent que sí que el té. Per tant, jo li diria a aquesta noia que a Suècia es va decidir un govern ara fa poquet per 20.000 vots. Vull dir que cada vot compta, en realitat.
8: Ella no ha dit que no voti, eh?
7: Jo li donaria a vostè una mica la raó en aquesta sensació que té ara de fer que ella pugui opinar sobre això, i li donaria una mica la raó a ella. Com li dona la raó a ella? Jo recordo que durant anys i anys hi havia un senyor que es dedicava a estudiar la fauna ibèrica, que es deia Feliu Rodríguez de la Fuente, que tot el món estava encantat que opinara sobre els llops i sobre els porcs senglars. Però quan va petar la central de Harrisburg, que era una central nuclear, molta gent va viure això amb desesperació perquè s'estaven construint centrals nuclears a Espanya, i li van dir que es mullara. Escolta, vostè com veu això? I no se'n va sortir. I, per tant, jo crec que si vostè té una parella de pallassos que fan que un fum de gent vaig a veure'ls si s'ho passen bé, i els demana que parlen sobre l'eutanàsia, doncs igual això no s'ha de fer així, perquè hi ha una cosa clara, que és l'entreteniment, i aquesta senyora diu que es dedica a l'entreteniment, i si algú la mira amb aspiracions aspiracionistes s'equivoca profundament, perquè aquesta senyora el que fa és entreteniment, i jo no sé si se li pot demanar a ella que vagi més enllà d'això. En tot cas, està clar que s'ha negat a fer-ho. Això seria la part que li donaria la raó a ella. Ara li dono la raó a vostè. perquè això no ho va dir ni Oscar Wilde ni Groucho Marx. Crec que va ser el tio Ben de Peter Parker, que és Spider-Man, que li va dir qualsevol gran poder comporta una gran responsabilitat. Molt bé, se la saben tots, perquè aquí som tots de Marvel. Doncs també és veritat, i per tant aquesta senyora hauria d'entendre que no pot sortir pel món tenint una gran capacitat i poder d'influència, i quan hi ha un tema importantíssim no se li demana que prenga alguna posició. I ella està bé, de, com diria el mestre Pujal, de Pujal, de fugir de l'escomesa, però jo crec que, clar, que ella té una gran responsabilitat perquè hi ha molta gent que se la mira i, per tant, en un moment dur hauria de dir alguna cosa. I llavors ella diu, no, jo per què he de dir alguna cosa per cagar-la? Bueno, pues això és la imatge que necessiten els seus seguidors per saber quina mena de producte estan consumint. Perquè si algú s'està pensant que estava consumint un producte important, pues està consumint un producte important per passar la tarda o l'estona.
5: Són les 9:04. Ara parlarem. Mentrestant, la inflació segueix escalant i ara mateix està al 5% aquest mes de setembre. I estem pendents també de les pluges, perquè hi ha alerta, com hem explicat des de primera hora del matí, a les comarques del litoral i prelitoral de les comarques de Barcelona i Tarragona. I ja hi ha registres no oficials que sobrepassen els 100 mil·lilitres a Sant Quintí de Mediona i a Sant Pere de Ribes. Eloi Cordomí, bon dia.
11: Sí, Sant Quintí de Mediona i Sant Pere de Riudebitlles ens consten, això d'aquests registres no oficials, uns 120 litres per metre quadrat, el que passa que ho estan registrant diferents estacions a la vegada, per tant els estem donant credibilitat. Molt de compte amb tota la crescuda que pugui patir el riu de Bitlles i també, doncs, com a conseqüència, també el riu Anoia i, evidentment, tota les rieres, torrents de la zona del Garraf, de l'Alt Penedès, de la part baixa de l'Anoia i fins i tot, doncs, ja la part alta del Baix Llobregat, que és on ara mateix tenim la franja de tempestes més intensa i més estàtica, perquè ja fa estona que anem fent connexions i anem comentant aquesta línia de tempestes que està pràcticament sobre el mateix lloc. Per tant, aquí, doncs, ja tenim aquestes grans acumulacions de pluja i l'evolució prevista és que tot això, tota aquesta franja de precipitació, vagi avançant per tot el litoral i prelitoral de Barcelona i, a més, vagi avançant aquest ritme pausat. Vol dir que a mesura que vagi avançant el Vallès, el Barcelonès...
5: Per tant, més acumulada. La pluja serà més acumulada.
11: Sí, pot deixar aquestes quantitats de 100, puntualment 150 litres per metre quadrat, que és el que ens arriben a marcar els models, i després, entrat al matí, migdia i primeres hores de la tarda, també a les comarques de Girona, entre el Baix Empordà, el Gironès, la Selva especialment, també hi ha risc d'aquestes acumulacions que poden arribar a aquests 100 o 150 litres.
5: I com està afectant això a les carreteres i a la mobilitat a aquesta hora? Mireia Sala.
12: Doncs a l'Anoia cal circular amb lentitud per la pluja a l'A2 entre Castellolí i Abrera i el mateix passa a l'AP7 entre Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní d'Anoia. A banda d'això, recordem que continua tallada l'AP7 de l'Ametlla de Mar a Vandellós per un accident en sentit nord i es mantenen les retencions en aquesta AP7 a Mollet i a les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat. Davant l'alerta pel temporal, a més, els trens d'alta velocitat operats per Renfe que havien de passar per Catalunya entre les 9 i les 11 del matí no ho faran fins després de les 11. Però les companyies privades d'alta velocitat, com Irio o Ouigo, sí que circulen com tenien previst. D'altra banda, Renfe també ha suprimit per la pluja dos trens de mitja distància entre Barcelona i les Terres de l'Ebre. I pel que fa a Rodalies, s'han establert limitacions de velocitat a les línies R2 Sud, R2 Nord, R3, R4 i R8. Mentrestant, a l'R11 hi ha retards de fins a 40 minuts a causa d'un nou robatori de cable de coure entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià.
5: De seguida continuem a l'Àgora amb Jordi Amat, amb Marta Rosique, Anna Grau, Vicent Sánchez i Esther Vera. Parlarem d'habitatge i també ens acompanyarà la portaveu de Junts a Madrid, Míriam Nogueres, d'aquí a 3 minuts. Però abans, redacció, Sílvia Solanes, de què més estarem pendents?
13: Bon, mira, de la pluja, ara sentíem, tenim una última hora, és a l'Agència Catalana de l'Aigua, més un avís hidrològic a l'Alt Penedès. Redacció, pel Foradada.
14: Sí, les pluges que ara ens detallava l'Eloi poden provocar augments sobtats del nivell de rius i rieres a la comarca i en municipis veïns també, i és per això que Protecció Civil demana no acostar-se a les lleres de rius i rieres, als guals, ni punts baixos, ni tampoc travessar-los. Hi ha una quinzena de municipis afectats per aquest avís, els més poblats, Vilafranca del Penedès, Santa Margarida i els Monjos o Cubelles.
13: I mentrestant, els desnonaments no s'aturen, n'hi ha hagut un fa poca estona a Mataró. Anem cap a la redacció, Lara García.
15: Segons el Sindicat d'Habitatge de Mataró, els Mossos han arribat abans de l'hora prevista per desnonar una família amb l'home amb discapacitat, tot i la gent concentrada no l'han pogut evitar. I han estat vivint 11 anys en un habitatge d'un fons d'inversió.
13: I justament avui estem inevitablement pendents del Consell de Ministres i del Congrés sobre habitatge. Acaba de parlar la ministra de Salut, Mònica García, de sumar, i és molt ambigua sobre el que acabaran fent. El que deixa clar és que no donen res per tancat. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
16: Bon dia, sí, perquè no queda ni mitja hora perquè comenci la reunió a la Moncloa i García diu que continuen negociant, avisa que no acceptaran un decret aigualit, que no acabi amb l'especulació. Ho acaba de dir a Televisió Espanyola, reclama la ministra de sumar una renovació automàtica indefinida dels contractes, regular el lloguer d'habitacions i també limitar la compra d'immobles per part dels fons voltors. I què faran si això no s'accepta? Doncs García no ho aclareix, però ja parteix el PSOE en aquests termes.
17: Vamos a negociar hasta el último momento y vuelvo a insistir, nosotros no vamos a avalar algo que se quede a medias y que no dé solución. Yo creo que es el momento de ser ambiciosos y es el momento de obligar a todos a que seamos ambiciosos, incluido el Congreso de los Diputados, incluidos las derechas.
13: I si Pedro Sánchez era ahir a Barcelona, avui és a Catalunya, Alberto Núñez Feijóo és a Terrassa, on d'aquí mitja hora participa en una trobada amb representants empresarials de la patronal CECOT. Amb un ull també avui a Brussel·les, on arrenca d'aquí poca estona una reunió de ministres d'energia de la Unió Europea. A les portes de l'hivern, la Comissió Europea demana als estats que estalvin electricitat i gas. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
18: Sí, bon dia. La Comissió Europea ho ha demanat per carta a tots els socis comunitaris. Preocupa, en concret, l'estat de les reserves de gas a Europa, més buides del que és habitual en aquesta època de l'any per l'encariment dels preus i per la guerra a l'Iran. Els ministres europeus d'energia també tractaran l'última polèmica amb els Estats Units pels plans de Donald Trump de suspendre totes les exportacions de dièsel nord-americà a l'estranger, cosa que amenaça d'encarir encara més els preus de la benzina a Europa.
13: I pendents també d'un apunyalament d'un jove en un hotel de luxe passat Passeig de Gràcia de Barcelona, Marc Jurado.
19: Sí, els Mossos investiguen un apunyalament amb arma blanca ahir a la tarda en aquest establiment, als Jardinets de Gràcia. A la víctima la van traslladar a l'hospital, però no estem per la seva vida. Els Mossos busquen els autors dels fets i aclarir les causes.
5: Són les 9 i 10.
20: La lletra petita.
5: I cada dia també a aquesta hora analitzem la lletra petita de l'actualitat amb l'analista i divulgador Marc Vidal. Bon dia, Marc.
21: Bon dia, Ricard.
5: 13 països de la Unió Europea demanen a Brussel·les una neteja a fons de les lleis europees.
21: Exacte. Parlem d'Àustria, Txèquia, Dinamarca, Alemanya, Estònia, Hongria, Itàlia, Letònia, Lituània, Polònia, Portugal, Eslovènia i Eslovàquia. Tots aquests països demanen identificar les normatives que sobren per reduir burocràcia i millorar la competitivitat. Però la lletra petita ens diu que aquests països no són víctimes de la regulació europea, en són els autors. Cada directiva, cada reglament que ara volen esporgar, ha passat pel Consell, on seuen els seus ministres, i l'han votat. Segona lletra petita. El document no posa cap xifra, ni una norma concreta a derogar. Demana un any per país el que ja han aprovat. És a dir, reconeixen que van legislar més de pressa del que podíem aplicar. I la tercera lletra petita ens diu que entre els signants no hi ha ni França ni Espanya, dues de les grans economies de la Unió a les que no els hi molesten aquestes normatives. Quan 13 governs demanen netejar la casa, la pregunta no és si sobren normes, és qui les va deixar entrar.
22: Pernil cuit, pernil dolç, pernil de York, en diem de diferents maneres. Però si està fet sense presses i amb matèria primera de la millor qualitat, es diu La Selva. La Selva, la marca del bon pernil.
20: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
23: Ahir dilluns, el portes a l'altar perquè és un gran tenidor, era cases. Avui dimarts, un Enigmàrius religiós. Fertilitzaria la Terra Santa. Fertilitzaria la Terra Santa. 7 lletres.
20: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
24: Si haguéssim de pintar de blau en un mapa mundi tots els llocs on podries anar amb els més de 40 milions d'euros en premis que reparteixen els rasques milionaris de l'11, quedaria tot el full blau. Quanta alegria que porten els rasques milionaris de l'11, que reparteixen molts milions d'euros en premis. Rasques milionaris de l'11, que bé que els surt repartir.
25: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
26: Descobreix un carrer, un jardí, un concert i un museu amb una sola passejada. Vine al Viu Montjuïc el 3 i 4 d'octubre i trobaràs natura i cultura a un pam de distància. Consulta'n totes les activitats a barcelona.cat/Viu Montjuïc. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
27: Si per llegir el tiquet de la compra acluques-te en els ulls, que sembla que siguis en un duel al llunyà oest entre tu i aquell tiquet i tu, potser necessites venir a una de les nostres òptiques més properes al mes dels progressius. Ara, amb vidres al 50%. General Òptica. Veure-hi bé és una altra història.
14: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, la periodista Anna Grau, el filòleg i escriptor Jordi Amat, el periodista Vicent Sánchez, la periodista del Journal.cat Marta Rosique i la directora del diari Ara, Esther Vera.
5: I pendents, en aquest cas, de l'estat del temps, que anirem informant al llarg d'aquest matí, al matí de Catalunya Ràdio, i també pendents del decret d'habitatge que ha d'aprovar Pedro Sánchez, i sembla que li queden pocs minuts. Com ho veieu tot plegat, Esther Vera? La situació política que hem viscut fins ara i que estem vivint fins ara, en aquesta pressió també perquè Pedro Sánchez aprovi aquest decret, on ha de fer molts equilibris, perquè, entre altres, ha de contentar tant a Junts, les demandes de Junts, com les demandes de Podem.
0: Home, jo crec que aquest cop Pedro Sánchez realment li va la vida. Per tant, crec que té molts incentius per arribar a un acord. I la resta de partits crec que també tenen incentius per arribar a un acord, perquè s'ha aconseguit posar al centre del debat públic el tema del pis d'aquesta senyora gran, de la Mari Carmen, i s'ha aconseguit propagandísticament contraposar-ho a l'àtic d'Ayuso. I per tant, amb el partit, amb el país dividit, o amb els països dividits, des del punt de vista mediàtic i popular, diguéssim, doncs en aquest moment no tenen més remei que arribar a un acord.
5: Vicent.
7: Hi ha una cosa que preocupa una mica, que és quan la gent de Sumar o la gent de Podemos diu és el moment d'obligar. I jo crec que per aprovar una norma que tinga un mínim de sentit no es pot obligar a ningú. Ningú pot anar a disgust a aprovar una norma. Ningú no està dient tampoc que no l'aprovarà. El que estan dient cada un és posar condicions. I llavors aquí ve l'altre punt que em fa pensar que és complicat, perquè les eleccions, tot el món veu les eleccions ja, tots els partits les veuen. I llavors el que diuen els partits és, ostres, jo he de prendre posició ferma respecte als interessos que defense, perquè els meus electors tinc clar que això és així. En aquest moment hi ha algú que diu, no, hem d'obligar els altres. I, bueno, jo potser sí, Pedro Sánchez la juga, ha de fer filigranes, tot el que vostè vulga, però no crec que ho tinga gaire fàcil.
5: Aquestes últimes hores, per exemple, hem sentit la presidenta de la Comunitat de Madrid dir això.
1: Yo lo pido solamente para que me avisen a partir de qué edad dejo de pagar a mis caseros para ya quedarme en ella, y a lo mejor en la próxima manifestación de inquilinas me sumo y pido pues ya quedarme y subrogarme el derecho que no tengo.
5: Però bé, Marta.
2: Deixant de banda que aquesta presidenta, em pregunto també quina legitimitat té després d'haver permès, doncs, aquest desnonament i tants altres, crec que ja estem en compte enrere, ja han tingut 8 anys per fer-ho, i per tant o ho fem ara o tot apunta que tenim molt poques probabilitats que es pugui provar.
5: Ara us he de parlar també, Anna i Jordi, però abans vull saludar a Míriam Nogueras, que és la vicepresidenta de Junts i portaveu de Junts a Madrid, que avui també ens acompanya. Senyora Nogueras, què tal? Bon dia. Com està?
3: Bon dia.
5: Havia d'agafar un AVE, no sé si el podrà agafar perquè està el temps com està. Crec que és a les 11 en principi els AVEs es recuperen.
3: Veurem.
5: Per tant, home, és important per la negociació, entenc, no? Que està portant a terme o no?
3: Sí, bueno, ja ens ho hem dit pràcticament tot. Certament la situació és molt complicada, però jo no crec que es tracti tant de contentar i que això contenti a uns o contenti a altres, sinó es tracta que siguem capaços de poder arribar a un acord amb temes en els que sí que som coincidents. Un altre tema a part és que el Partit Popular, que és el partit de l'oposició, no tingui cap projecte. També és cert que quan tens un projecte com nosaltres, que tenim propostes i que a més som partidaris de canviar el marc mental i de sortir d'aquesta lògica que el lloguer és l'única manera d'accedir a l'habitatge, tenir aquest projecte que és diferent dels que protesten, dels que comentava, per exemple, Podemos i Sumar i companyia, te posi en blocs o acabis sent la diana perquè el teu projecte o la teva idea de país és diferent a la que defensen certs, crec jo, certes ideologies extremes que malauradament durant molt temps hem estat sotmesos al xantatge d'aquestes ideologies molt extremes, perquè al final què estan defensant aquest sindicat d'inquilinos d'Espanya, no? Pues defensen aquests contractes indefinits, congelació de preus, topalls, intervencions. No és que defensin, és que imposen això, o hi ha això o ho tirem tot pels aires. Nosaltres també hem renunciat a moltes propostes i mesures que nosaltres defensem fermament. Al final som 7 diputats de 350 i la força que tenim és la que tenim. I nosaltres no quedem arrossegats per aquesta ideologia extrema, i malgrat això hem hagut de renunciar, per exemple, si es donen incentius a fons per poder fer inversions i comprar blocs, perquè aquests incentius no es donen a les famílies, perquè les famílies puguin tenir facilitat per comprar un habitatge i per tenir la seva casa. A canvi d'això, bueno, doncs han posat una cosa que es diu Tocassa, que el que són préstecs i préstecs, i al final, bé, però nosaltres en què coincidim o veiem que es pot coincidir? Avui s'està desnonant o es desnonarà una persona a Mataró que està en un pis que és propietat de fons, i nosaltres hem proposat en tot moment que es puguin aturar aquests desnonaments en cas que la propietat sigui de fons voltor i que quedin fora els petits propietaris. Com resolem els casos en els que l'inquilí és un, o el llogater és un, està en una propietat d'un petit propietari? Doncs com fan en molts altres països, com França, com Alemanya, com Portugal. En el cas d'Alemanya, per exemple, i aquí tenim la llei LEC i l'article 22.4 et donen l'opció de que en el moment que queda net el deute, el desnonament s'atura. I nosaltres el que proposem és incloure que si no s'aixuga el deute perquè la persona no pot, perquè no ha trobat els diners, perquè és realment una persona vulnerable i, per tant, s'ha de cuidar, que sigui l'administració que es faci càrrec. No podem carregar la vulnerabilitat a un petit propietari. I si altres països ho estan fent i està funcionant, el que no té sentit és que siguem o que seguim intentant obligar a imposar polítiques que ja s'han aplicat durant 8 anys i que no només no estan funcionant. La situació és molt complicada. Abans, abans de la Colau, diguéssim, era complicat comprar-se un pis, però és que després d'aquests anys comprar un pis és impossible i el que és molt complicat ara és llogar. Per tant, nosaltres certament hem avançat els darrers dies.
5: Però quan em diu això, per entendre, és a dir, podrien estar d'acord en prohibir tots els desnonaments sempre i quan el petit propietari no hagués d'assumir aquesta càrrega i ho assumís l'administració. Estaríem ja en aquest plantejament.
3: Sí, i de fet, havíem avançat en això, perquè és veritat que jo estic completament d'acord que al final l'aritmètica parlamentària actual és la que és i també, malauradament, tot el missatge que és un missatge de rigor s'acaba reduint a un tuit o a un vídeo de 5 segons i per tant no centra en el debat i en el rigor. Però som on som i aquesta és la realitat i és en el tauler de joc en el que estem. I tant de bo es pogués posar més el focus en el per què fem el que fem els partits, per què votem que sí, per què votem que no, per què ens abstenim, i no tant en vota que sí i està en el bloc d'aquests. Perquè com que no vota amb mi, vota amb l'altre. Hòstia, no és així, però bueno, estem aquí. Per tant, sent conscients que la situació és complicada, l'aritmètica és la que és, nosaltres ja hem parlat des del primer dia. De fet, vam ser nosaltres els que vam posar aquesta proposta sobre la taula. Vam entregar molt abans del cas Mari Carmen, del cas Olga. Nosaltres fa molts mesos que tenim entrades les nostres propostes i mesures que creiem que poden ajudar a acabar amb la tendència que hi ha avui, que és que segueixi baixant l'oferta i que segueixin pujant els preus i que, com a alternativa, només hi hagi l'intervencionisme. I el 3 de setembre vam recollir totes les nostres mesures, les vam transformar en un reial decret, és a dir, vam fer la feina que havia de fer el govern, i si m'apures, la feina que hauria d'haver fet el president de la Generalitat de Catalunya, i la vam entregar al senyor Sánchez el 3 de setembre. Per tant, la feina estava feta. Després del cas Mari Carmen, el Partit Socialista es posa en contacte amb nosaltres i ens diu, amb el nostre reial decret a la mà, estem disposats a poder parlar d'aquestes mesures i realment hi ha una bona recepció. Certament hi ha persones que ho posen complicat i que ens consta que hi ha gent que treballa fort perquè no es pugui arribar a un acord, i escoltem a Podemos dir que amb Junts no, escoltem al Rufián dir que amb Junts no, però escolta'm, els vots de Junts fan falta, i per tant, si dius que amb Junts no, estàs dient que prefereixes que la gent segueixi patint i que tu puguis seguir fent propaganda a que es resolgui el problema, o com a mínim es comenci a resoldre el problema. I nosaltres estem aquí per poder resoldre'l. Però resoldre el problema no vol dir generar més problemes a una gran part de la societat, perquè a Catalunya més del 90% dels propietaris són petits propietaris. Per tant, estem aquí. Està el tema obert. Fins ahir al matí semblava que hi havia una voluntat real de poder trobar aquest reial decret de consens de les cosetes que no són totes les que voldríem tots, però que sí que poden començar a posar una mica de llum. Però a la tarda alguna cosa va passar. Entenc que les rodes de premsa que es van fer al migdia per part d'alguns dels seus socis, i a la tarda...
5: Esquerra.
3: Sí, de les esquerres espanyoles, i a la tarda el Reial Decret que ens arriba torna a posar la càrrega de la vulnerabilitat en comptes de l'administració pública, com a tots els altres àmbits, no? El públic el volem tots, però per segons quins temes sembla que alguns al públic no el volen, es torna a posar la càrrega al petit propietari. Clar, nosaltres és una posició complicada, sí, perquè com que tot hi ha molt soroll a tot arreu, i sembla que es reivindiquin mesures que són, no?, pròrroga indefinida, no es pugen preus, tot això té un cost, i aquest cost l'ha de pagar el petit propietari, i si no els defensem nosaltres, aquí no hi ha ningú que els estigui defensant.
5: I ara mateix com està? És a dir, deia que al matí estaven més a prop, a la tarda no tant, ara en quin punt es troba aquest acord?
3: A nosaltres, pel que ens arriba, el Partit Socialista està intentant convèncer els seus socis que hi ha certes mesures que s'han imposat en aquest Reial Decret, com per exemple la reforma de la llei d'arrendaments urbans. Es modifiquen 34 articles, per tant vol dir que es modifica una llei molt important via Reial Decret i que per tant no podrà ser esmenada, quan aquesta mateixa llei avui està en tràmit en el Congrés dels Diputats, i per tant els partits tenim l'opció de presentar esmenes, de poder debatre, de poder fer una llei més de consens i no tan imposada. Per tant, hi ha... i aquesta reforma de la llei ocupa la meitat del Reial Decret, és a dir, no és una tonteria, eh?
5: Vostès diuen, traiem-la d'aquí i posem-la al debat parlamentari.
3: És que ja està el debat parlamentari...
5: Mantenim-la allà i traiem-la del Reial Decret.
3: Correcte, i en tot cas, si s'ha de mantenir, doncs que Catalunya quedi exclosa de l'aplicació d'aquestes reformes. La resta, és cert que hi ha hagut mesures que bonificacions fiscals, nosaltres sempre des del primer dia estem dient desgravar lloguers, desgravar hipoteques, abaixar l'IVA de la compra i de la construcció, que les persones de més de 65 anys que han de vendre la seva propietat perquè s'han de poder pagar la residència a la que han d'anar no hagin de pagar l'IRPF.
5: I aquí hi ha més acords, és a dir, amb aquests incentius fiscals...
3: Sí, tot això, per això et dic que al matí tot això semblava que anava per bon camí, perquè aquestes mesures, és veritat que són versió tonejada, però sí que hi són la majoria d'elles, i hi ha un tema molt important, també és, tu estàs pagant una hipoteca de 120.000 euros, no la pots pagar, i el teu banc l'acaba venent a un altre banc per la meitat de preu. Doncs no, però si tu, banc, estàs venent això per 80.000 euros o per 60.000 o per 100.000, menys del que jo estic pagant, jo vull ser el primer a poder tenir l'opció de comprar-lo aquest preu. Tot això està, per tant, està bé. Nosaltres només demanem que es protegeixi el petit propietari, per tant, que es modifiqui aquest article 22.4 de la LEC, que sigui l'administració, com ja fan altres països de la Unió Europea, que assumeixi la càrrega social, la càrrega de la vulnerabilitat, que efectivament, en el cas de la propietat de fons voltors, s'aturi el desnonament. Aquí estem tots d'acord, per tant, sí que hi ha punts en el que estem tots d'acord, i que la llei Lau segueixi el seu procés parlamentari, que puguem opinar-ne tots.
5: Quan parlen de petit propietari, refereixen a persones que poden tenir menys de 5 habitatges.
3: Bueno, aquí també hi ha un altre debat, que jo no crec ni que valgui la pena entrar-hi, perquè el govern de la Generalitat de Catalunya, amb els seus socis, ha considerat que un petit propietari és qui té més de 5 habitatges. A l'estat espanyol, en canvi, és més de 10. Nosaltres, com ho vam girar, això? És a dir... Nosaltres vam presentar una proposta que és la que ja està, en l'article, vull dir que la proposta nostra ja és inclosa, el que passa que ja han afegit la segona part, que és la que de nou carrega el petit propietari. Nosaltres vam afegir el que recull aquest Reial Decret és que els fons, les grans inversions, és a dir, aquells que sí que podrien assumir aquest cost de la vulnerabilitat, ho facin, i això està recollit allà. Per tant, insisteixo, no es pot comparar algú que té tres propietats amb un fons voltor que té edificis sencers i que està gestionant milions d'euros. I també és veritat que s'ha posat molt el focus en certs debats que, hòstia, no, anem a posar el gran angular. El problema de l'habitatge és molt greu. Hem de poder ser capaços de fer un primer Reial Decret amb mesures que coincidim tots i seguir treballant per posar-nos d'acord amb altres. I si la LAU es pot debatre al Congrés, que és on està ara, anem a seguir aquest debat al Congrés i piles tothom perquè tot això es pugui accelerar. El que passa que també és veritat que a mi em dóna la sensació que n'hi ha alguns que estan més en mode campanya electoral que no en mode resoldre realment el problema. I és cert, al final els que hem presentat una proposta del Congrés dels Diputats, un partit català independentista que té 7 diputats, és l'únic partit que ha posat propostes a sobre la taula, que són textos legislatius treballats des de fa mesos, i a l'altre costat tenim una proposta que ha fet aquest sindicat o d'inquilinos d'Espanya i ja està. I jo crec que el govern té la responsabilitat.

0: aquest assumpte. I s'ha de quadrar el cercle si s'ha d'aprovar un decret que obtingui la majoria parlamentària quan això es porti al Congrés dels Diputats. I la Míriam Nogueres posava en valor el treball que ells havien fet per presentar un document que fos discutible i que arran dels esdeveniments que s'han produït en els últims dies, el govern d'alguna manera s'havia manifestat disposat a discutir-lo. Llavors, el que m'agradaria preguntar-li és, a banda del que us han comprat, què és el que del que proposàveu veus que no hi haurà manera que puguin fer seu, i per altra banda, del que estan dient que faran seu, fins a quin punt ja sigui Sumar o Podemos aniran a boicotejar-ho?
1: Jo crec que del que nosaltres hem proposat ja hem renunciat, i ho explicava abans, amb el tema de les inversions i d'incentivar la compra, és a dir, que la família pugui comprar. Quan nosaltres demanem aquestes bonificacions o desgravacions de lloguers i hipoteques és precisament per donar aire, perquè aquí hi ha un element que s'ha de tenir absolutament en compte a l'hora de legislar en aquest tema, que és el tema del cost de la vida. Els lloguers són cars, les hipoteques són cares, però tot és molt car, i els sous sí que estan congelats des de fa molts anys. Per tant, cal incentivar aquest creixement i aquest progrés que fa molts anys que està aturat. El que jo crec que pot generar consens és aquesta protecció del petit propietari. Insisteixo, com ja estan fent altres països, no és cap secret, és a dir, el document que nosaltres hem passat i que és el que s'està, en teoria, negociant amb Sumar, és un document que recull allò que ja recullen altres països que estan fent i que està funcionant. Però respecte a Sumar, clar, a mi em preocupa el fet que la vicepresidenta del govern espanyol surti a dir que anem tots a manifestar-nos contra el govern espanyol. És tan surrealista aquesta situació que, bueno, i ho està dient una dona que està recaptant el 60% més d'impostos a la ciutadania del que va recaptar quan va arribar. El 2018 el Partit Socialista i Sumar estaven recaptant 200.000 milions d'euros en impostos, i el 2025 n'han recaptat 325.000 milions d'euros. És a dir, tots aquests diners que estàs fotent de la butxaca dels ciutadans, senyora Díaz, on van? Doncs Junts proposa que aquests diners retornin als ciutadans en forma de desgravacions de lloguer, desgravacions d'hipoteques, per tant, i amb protecció a les persones. I, per tant, aquests diners haurien d'anar a poder aplicar aquest article 22.4 amb les nostres modificacions, i que sigui l'administració que es faci càrrec de la vulnerabilitat. I això, a la gran majoria de països civilitzats, és el que passa. I aquí hi ha una opció, penso, em costa imaginar Sumar o algun partit que es fa dir progressista votant contra que sigui l'administració que ajudi els vulnerables. Em costa. Per tant, jo crec que aquí hi ha una entesa. Igual que tots hem renunciat a moltes coses per poder arribar a un primer reial decret de consens, vull pensar que els altres també hi renunciaran i no seguiran entossudits en mantenir polítiques que, malauradament, no tenen els vots ni tenen el consens necessari.
2: Però a aquest sentit li fa l'efecte que el PSOE, en matèria d'habitatges, més proper a les tesis de Junts que partits com Sumar o Podem?
1: Jo no tinc clar on està el Partit Socialista realment, perquè veig que estan governant fa 8 anys ja a l'Estat espanyol i estan aplicant aquestes polítiques que considero que estan molt segrestades per aquestes ideologies més extremes. A Catalunya estan governant també i estan aplicant aquestes polítiques. A Barcelona porten moltíssims anys governant, si no m'equivoco, 42 dels últims 46 anys, i aquestes polítiques també les han anat aplicant. Per tant, no sé exactament on està. Jo crec, la percepció que tinc és que al final les polítiques es mesuren amb els resultats. Els resultats no són bons. En els darrers 8 anys ha caigut l'oferta, han pujat molt els preus, i la situació és d'una precarietat tan greu que a mi em sembla impossible entendre com hi ha partits que bloquegen un possible reial decret de consens. Que em dóna la sensació que el Partit Socialista se n'ha adonat que seguir fent seguidisme de certes polítiques, a qui està acabant perjudicant és precisament el Partit Socialista, perquè fins ara el Partit Socialista s'hi havia posat molt de perfil, i això alguns ho havien volgut convertir en una guerra entre les esquerres espanyoles i Junts. Junts té un projecte molt diferent al que té Podemos, és així, tothom ho sap, i el que sí que s'ha demostrat és que les polítiques que aquesta gent ha defensat fins ara no han funcionat. I jo crec que el Partit Socialista ara veu que necessita començar a canviar certes polítiques, a veure si així comença a canviar la tendència, que és molt dolenta.
2: En Podem és evident que tenen un projecte molt, molt diferent. Fa uns dies Irene Montero en aquest estudi parlava de les competències en immigració i deia això.
3: Si ese traspaso de competencias implica aumentar los Mossos d'Esquadra, pues no nos van a encontrar. Si quitan...
2: Però vostè creu que augmentar els Mossos d'Esquadra, això comporta un comportament racista.
3: Por supuesto, implica una visión de la migración donde lo que le ofreces como sociedad y como instituciones a las personas migrantes es palos.
1: Quan jo parlava abans de que tot s'ha acabat reduint a un missatge de xarxes socials i de fer un tuit, em referia bàsicament a això que acabem d'escoltar, és a dir, quan nosaltres vam negociar el traspàs de competències en matèria de migració, vam estar un any negociant amb el Ministeri d'Exteriors, el de Migracions i el d'Interior. Certament amb el d'Interior va costar més, perquè estem parlant de la policia i de les competències de la policia espanyola i de la policia catalana. Clar, jo escoltant aquesta dona penso, bueno, doncs aquesta dona deu pensar que els catalans som racistes només pel fet de voler fer allò que ara ja està fent el govern espanyol i que va fer ella quan era ministra. Jo el que li dic és ni gestionar les competències en matèria d'immigració era racista quan ho gestionava vostè, senyora Montero, amb la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, ni és racista perquè vulguem gestionar els catalans amb la policia i els Mossos d'Esquadra. Per què hi ha d'haver un increment dels Mossos d'Esquadra? Primer, perquè la ràtio dels Mossos per habitant a Catalunya és molt més baixa que la ràtio de policies nacionals i guàrdies civils a l'estat espanyol. I segona, perquè en l'acord el que incluíem era substituir la Policia Nacional i la Guàrdia Civil per Mossos d'Esquadra. Per tant, òbviament, fan falta més Mossos d'Esquadra. Jo el que li demano a la senyora Montero i a Podemos és que surtin del bloc PP i Vox i que votin a favor que a Catalunya puguem gestionar allò que ells és evident que no han sabut gestionar.
2: Marta, breument, l'última pregunta i després ja ho comentarem perquè no tindrem més temps que ha de marxar la senyora Nogueres. Marta, breument, sisplau.
4: Deies, no?, que tens la percepció de que estem sotmesos al xantatge d'ideologies extremes. A mi sí que m'agradaria matisar, no?, que si fos així realment tindríem un parc d'habitatge en el qual la majoria seria habitatge públic i per tant no ens trobaríem en la situació en la que ens trobem ara. En tot cas, ara ens trobem en una situació en la qual et sents absolutament vulnerable en el moment en què firmes un contracte de lloguer. I aquesta és la situació a la qual hem de donar resposta. En tot cas, una pregunta que volia fer, perquè deies que no esteu d'acord en que tot això es faci en un reial decret, que en tot cas preferiríeu tramitar-ho com a projecte de llei. Com deia al principi, ens trobem en una situació en què estem ja a contratemps, estem al final de la legislatura, sabem que quan es comença a tramitar un projecte de llei pot ser que acabi decaient al final de la legislatura, és a dir, que no s'acabi aprovant. També ara és veritat que la situació de reial decret, com ja era també abans de l'estiu, quan també es debatia, ens permetria poder fer un escut antidesnonaments, com ja s'estava demanant. Llavors, la meva pregunta és, esteu disposats a deixar-ho caure si no es compleixen tots els matisos que vosaltres incorporeu?
1: Gràcies, Marta. Estic molt d'acord amb que és evident que s'han de posar mesures a sobre la taula, nosaltres ho hem fet, i s'ha d'arribar a un consens respecte a la inversió pública. Quan jo parlava d'aquests extrems, a l'estat espanyol és dels estats on menys inversió pública per habitant hi ha. Espanya està invertint 36 euros per habitant l'any, i en canvi països com Dinamarca, Alemanya o França estan invertint més de 200 i més de 300 i gairebé 400 euros per habitant l'any, és a dir, molts més diners. I òbviament els problemes que hi ha aquí, en allà, els tenen reduïts, perquè sí que han fet la feina. Insisteixo, el Partit Socialista fa molts anys que governa Espanya, fa molts anys que governa Catalunya, i tota aquesta feina que altres països, com els que he dit, sí que han fet, en aquí no l'han fet mai és tard, i per tant, tant de bo en aquí es comencés a invertir en habitatge públic, que és una de les mesures que nosaltres també hem posat a sobre la taula. I respecte al projecte de llei, jo no he dit que tot s'ha de tramitar via projecte de llei, el que he dit és que la reforma de la LAU, que en aquest reial decret inclou la modificació de 34 articles i que ocupa gairebé la meitat d'aquest reial decret, ja està en tràmit al Congrés, i per tant, si ja tenim un projecte de llei en el que els partits podem esmenar, i sobretot els partits catalans es manar respecte a Catalunya i perquè es respectin les competències i es respecti la legislació catalana, perquè aquí tenim les competències, tenim el dret civil i, per tant, tot això no es respecta, garantir que es pugui respectar, no entenem com es posa o s'intenta imposar en un reial decret quan ja hi ha un projecte de llei en tràmit. I tu em deies, els projectes de lleis acaben i els reials decrets també, però jo estic convençuda que podem arribar a un acord. És que, de fet, jo no sé si es pot fer la pregunta, però jo m'encantaria saber si algú d'aquí votaria que no a les propostes que hem fet nosaltres, que ja són propostes fetes tenint en compte el context i renunciant a moltes mesures, com entenc i vull entendre que els altres també renunciaran a les seves. Per tant, tant de bo hi hagi un acord, jo crec que hi ha marge, i per nosaltres no serà. Seguirem defensant aquesta majoria de petits propietaris que hi ha a Catalunya, que al final la propietat a Catalunya és una manera que hem tingut sempre històricament i que ha passat de pares a fills d'estalviar. El nostre estalvi ha anat a la nostra propietat, a les nostres cases, s'ha convertit també en un suplement a les pensions que hi ha, que són pensions molt baixes, i criminalitzar tot això és fer aquest xantatge que nosaltres combatim, i jo crec que hem de seguir defensant això, seguirem defensant això, i estic convençuda que al final tant de bo el seny acabi imposant-se i aparquem tots aquesta dèria dels missatges reduïts i surrealistes i ens fotem les piles.
2: 5 minuts seran, 4 minuts seran 3 quarts de 10 del matí. Míriam Nogueras és una de les protagonistes del dia, avui ha vingut a la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya. Gràcies per fer-ho.
1: Gràcies a vosaltres.
2: És la portaveu de Junts a Madrid. Per cert, tenim alerta per pluja, atenció, perquè hi ha problemes a Torroelles de Foix i el riu Anoia està creixent també de nivell, i ara mateix s'acaba d'anunciar que s'han suspès les classes de l'Escola de Torrelles per l'entrada d'aigua. Ho expliquem d'aquí a 3 minuts.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
6: Soy Carlos Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
7: Ara amb Lidl Plus tria filets de lluç sense pell a 5,89 i estalvia't un 20%. I pernil reserva a 3,95 i estalvia't un 17%. Lidl, val la pena.
8: Fins on arribaries per guanyar el gran pot de la Loto? Un matemàtic?
9: L'Estefan.
8: Tenia un pla arriscat per vèncer la loteria.
9: Va dir, jugarem totes les combinacions de la loteria.
8: Però la Loteria Nacional va contraatacar.
10: S'anaven apagant màquines ràpidament.
11: Era literalment una batalla existencial.
8: Guanyar la loteria. Nits sense ficció. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
12: La tarda de Catalunya Ràdio, sempre amb tu.
13: Rosita, bona tarda.
14: Hola, bona tarda.
12: Com es troba, Rosita?
14: Anem tirant.
12: T'has trobat que t'estàs gastant molts diners per poder veure la tele, no?, a l'hospital.
14: Això mateix, sí. Bueno, tenim habitació compartida i llavors paguem la meitat cada un.
12: També escoltes la ràdio, tu, de tant en tant, a les nits?
14: Home, sempre, la nit dels ignorants, al dematí, Ricard Ullestrell.
12: Ullestrell, sí, home, està molt bé, eh?
5: A la nit, al matí i, esclar, també a la tarda. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
12: Rosita, quan et recuperis, vine'ns a veure un dia a la ràdio, aquí a la tarda.
14: Vaig amb tacatà, però ja miraré de venir.
5: Sota el sol del Mediterrani, neix el cava Jaume Serra. Elaborat mitjançant el mètode tradicional, el mateix amb què s'elabora el xampany. Cava Jaume Serra, qualitat amb caràcter mediterrani. Jaume Serra.
15: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
16: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
17: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
18: Darrere la porta de moltes cases
13: s'hi amaga un silenci que ha travessat generacions. Històries de la guerra que ningú no ens ha explicat mai.
18: El silenci heretat. El colpidor llibre d'Eloi Vila sobre la guerra civil. Ara a les llibreries.
19: A l'ESO i al batxillerat, no t'encallis. No t'encallis amb les mates, amb la història, amb la química. No t'encallis amb les llengües, amb l'economia, amb la literatura. Sigui quin sigui el dubte, repte o problema, tens vídeos que t'ho expliquen de manera fàcil, ràpida i en català, i supervisats per mestres i professors.
20: Ciutadans de Catalunya.
21: No us ho creureu. És més fàcil del que et penses.
22: Sorpresa.
23: Així que som-hi. A practicar.
20: T'acompanyeu?
19: Pregunta, inspira, aprèn. A l'ESO i al batxillerat, no t'encallis. Amb 3CAT Campus. Disponible a la plataforma 3CAT, a YouTube i a les xarxes socials.
24: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: Són 3:15 i ara mateix tenim alerta per pluges. Atenció als problemes que hi ha a Torrelles de Foix i perquè també tenim problemes al riu Anoia, que està creixent de nivell. Eloi Cordomí, bon dia.
25: Hola, bon dia. Sí, anem fent el seguiment del riu de Bitlles, que és el riu que passa per Sant Pere de Riudebitlles, Sant Quintí Mediona, etc. Aquí ha deixat quantitats de pluja de 120 litres per metre quadrat en tota la franja, fins i tot una mica més avall, Torre Lavit, uns 90 litres per metre quadrat. Aquest riu és afluent de l'Anoia i, per tant, el riu Anoia ja tenim detectat doncs, que està produint aquesta crescuda. Ara mateix amb aquests 60, gairebé, no, 75 ja, 75 metres cúbics per segon, hem de pensar que ahir baixava menys d'un metres cúbics per segon. Ja es considera que és un cabal molt alt. Així que molta precaució. Tota aquesta zona de l'Alt Penedès, que és on ara mateix doncs, els rius estan creixent amb més força, també al voltant de l'Anoia, el Baix Llobregat, aquí és on tenim les tempestes més fortes des de fa més estona. L'Alt Penedès ja comença a allunyar-se, però encara descarreguen fort. Estan entrant al Baix Llobregat, estan entrant al Vallès Occidental, i el Garraf, també tenim tempestes fortes sobre el mar que en qualsevol moment poden tocar terra. Per tant, compte tot el litoral del Garraf, una altra vegada perquè poden tenir xàfecs molt, molt intensos. I tota aquesta franja de pluja es desplaçarà durant el matí a tot el litoral prelitoral de Barcelona i arribarà a tota la franja també de les comarques de Girona a partir de mig matí. De fet, ja s'estan formant algunes tempestes fortes al voltant de la selva i preveiem que aquestes tempestes de les comarques de Girona vagin a més també entre mig matí, migdia i primeres hores de la tarda i també aquí es preveuen alguns pics d'aquests que poden superar els 100, puntualment fins a 150 litres per metre quadrat.
2: Molta precaució amb els rius. L'ACA, de fet, ja ho explicàvem abans, també ha fet un avís a l'Anoia i als municipis de comarques veïnes davant la possibilitat de que hi hagi augments sobtats de rieres i també de cursos fluvials. Per tant, molta precaució i cal evitar, ho diem sempre, Eloi, però cal insistir-hi, les lleres, els quals i els punts baixos.
25: Exacte, tots aquests espais que puguin quedar inundats per la crescuda dels rius o fins i tot simple, per una simple acumulació d'aigua, doncs és molt important doncs, evitar-los.
2: Gràcies, Eloi. Fins ara.
25: Fins ara, adéu-siau.
2: I a l'estació de Sants, atenció, perquè a aquesta hora encara no van els AVEs, Maria Fernández Noguera.
26: Doncs sí, aquí hi ha retard, sobretot a l'alta velocitat. Veiem moltes persones que pregunten aviam quan podrà sortir el seu tren. El que ha dit Renfe a primera hora és que entre les 9 i les 11 del matí no hi hauria AVEs, en concret 9 trens d'alta velocitat entre AVEs, Alvia, Euromet i Avant no circularien, però n'hi ha d'altres que estem veient aquí al panell de sortides que sí que tenen, per exemple, la sortida estimada quan falten 5 minuts per les 10. Per tant, sí, entre aquesta franja de les 9 i les 11. Un altre, per exemple, estem veient que està estimat a les 10 i 20. Això sí, van tard a causa de les pluges. Ara bé, les companyies privades, aquelles d'alta velocitat com, per exemple, Idio o Ouigo, sí que estan circulant com tenien previst. Ara podem sentir diversos usuaris que hem parlat de l'alta velocitat.
27: Yo ayer por la noche recibí esa alerta, que a mí era la primera vez que me ocurría, y la alerta de que podía haber, y temporales, y paralelamente me había llegado un mensaje de texto de Renfe diciendo que previsión simplemente mi tren de hoy, que era a las 9 de la mañana, tendría retrasos. Y efectivamente cuando he llegado aquí, la verdad es que he intentado cambiar, porque he llegado pronto a la estación por alguno anterior a las 9, pero ya no me han dejado. Y ahora el que parece que iba a salir a las 9, pues lo han retrasado a las 9:55. Pero bueno, estamos aquí esperando porque puede suceder que salga o puede suceder que no, ¿no?
28: Voy con Idio y en principio no tenemos retraso, ya veremos.
29: Sí, durante ayer por la tarde y por la noche nos han estado mandando alertas de que el tren iba a salir con retraso y la última decía que con 35 minutos de retraso.
26: Així doncs, aquí a Sants, d'una banda, tenim aquests retards de l'alta velocitat i de l'altra, Renfe també ha suprimit dos trens de mitjana distància que havien de circular entre les 9 i les 11, que són el de Barcelona a Tortosa i el que havia d'anar de Barcelona a Móra la Nova. I no només a l'alta velocitat hi ha retards, no només a regional, sinó també a Rodalies, perquè a causa de la pluja, Renfe ha informat que s'han establert limitacions de velocitat a les línies R2 Sud, R2 Nord, R3, R4 i R8.
2: Informa Maria Fernández Noguera des de l'estació de Sants pel matí de Catalunya Ràdio. I a aquesta hora volem saludar la Montse Reventós, que és directora de l'Escola Grau. Montse, bon dia. Hola, Montse. Doncs no tenim la Montse, ara intentarem recuperar-la en una situació que també, doncs, com dèiem, està plovent, en això és a Torrelles de Foix, on s'ha hagut de suspendre les classes per l'entrada d'aigua. De seguida ho comentarem. Per cert, que a aquesta hora també podem explicar-vos que el Consell de Ministres està retrasant perquè estan negociant el PSOE i Sumar. Paula Brujats.
0: Sí, era previsible i ara mateix es confirma, Ricard, el Consell de Ministres que s'endarrereix per aquest xoc entre el PSOE i Sumar per la base del decret d'habitatge que s'ha d'aprovar avui. Sumar s'ha negat a entrar a la reunió i el que exigeix ara mateix a Pedro Sánchez és renegociar mesures que ara mateix queden fora del text. Per exemple, ho explicàvem al matí, Sumar vol la renovació indefinida dels contractes de lloguer o també regular el lloguer d'habitacions. Negociació, per tant, en marxa ara a la Moncloa. Hi ha ministres de totes dues bandes renegociant aquest text. La reunió del Consell de Ministres estava previst que comencés a 9:45. Per tant, ja va tard. Cap de les dues parts tampoc sap dir quan creu que podrà començar la reunió i el que diu la banda socialista és que no estan disposats a tocar gaire més el text, ja que cedir a les mesures que demana Sumar suposaria complicar encara més el suport de Junts o del PNB. Per tant, última hora, Consell de Ministres en stand-by. I però recordareu,
2: Paula, que Sumar va dir que si això no anava endavant, marxaven de govern, eh?
0: Sí, això és el que va dir Sumar. Ahir ja van avisar que avui plantarien el Consell de Ministres si no se'ls feia cas. I recordareu, però, que això ja va passar a principi d'any, quan s'havia d'aprovar l'últim decret d'habitatge que després va descarrilar el Congrés, que Sumar també es va plantar, que la reunió del Consell de Ministres va començar amb 3 hores o més de retard, que finalment van arribar a un acord a mitges. Veurem, doncs, què acaba passant avui, perquè Sumar va dir que es plantaria i de moment s'estan plantant.
2: Ara vull saber què en penseu vosaltres, agoristes, però abans us poso un altre element sobre la taula. Ada Colau, el cafè d'idees.
1: A la que et separes, que és un dels problemes de l'habitatge, som especialment les dones separades, també els homes viuen aquest problema, però especialment li passa a les dones, i si hi ha criatures pel mig, com és el meu cas, que tens dos fills, i amb totes les despeses que això significa, doncs ja no pots, i aleshores jo, el pis del que portava més de 15 anys, l'he hagut de deixar perquè amb un sol salari no podia assumir-lo, perquè em costava arribar a final de mes, i per tant l'he hagut de deixar, i m'he hagut d'anar a compartir pis.
2: Ara ho comentarem. Alcalde de Torrelles de Foix, Sergi Vallès, bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
2: Què està passant al seu poble, alcalde?
3: Bueno, la pluja que ha fet començat més o menys fora les 4 de la matinada fins a 9:15 del matí ha causat greus problemes, no només aquí a Torrelles de Foix, sinó també al conjunt del Penedès, però concretament a l'escola, doncs, ens ha entrat, diguéssim, per totes les portes de l'escola del pati, l'escola del carrer, i per tant s'ha hagut de suspendre el dia lectiu d'avui.
2: Quin és el missatge que dona vostè, alcalde, a la seva població ara mateix?
3: Bueno, que al final ara mateix no plou, per tant esperem tornar a la normalitat. Tothom, tant els mitjans municipals, sobretot també tots els docents, tots els mestres de l'escola, d'una manera brutal, tothom està implicat en treure tota l'aigua ràpidament. Jo crec que ja des de les 7, 7:45 es treballava, a veure si es pot tornar a la normalitat durant el dia d'avui, esperant que no plogui més. I, per tant, molta paciència, no es pot fer més. El foc a vegades es pot parar, l'aigua és impossible parar-la. Per tant, quan arrasa, tira endavant i ens trobem en aquestes situacions.
2: S'han suspès, com dèiem, les classes a aquesta escola de Torrelles per l'entrada d'aigua. Tenim també en línia Montse Reventós, que és directora de l'escola. Montse, bon dia.
4: Hola, bon dia.
2: Quina és la situació ara mateix de l'escola?
4: Doncs, mira, ara ha parat de ploure, per tant, esperem que no entri més aigua. Tenim aquí un munt de gent, tant de l'Ajuntament com mestres.
2: com mestres hem tingut problemes ara perquè està fallant també el sistema de comunicació, per tant hem perdut l'alcalde i també la directora de l'escola. Bé, doncs aquesta és la informació que donàvem. Com dèiem, s'han suspès les classes i molta precaució en els rius, els nivells dels rius, les rieres i altres també cursos fluvials. Són les 9:54. Sobre el que està passant ara mateix a Madrid, a veure, una primera valoració, Anna, d'aquesta negociació in extremis, de sumar en aquesta gesticulació també política, forma part de la política, però evidentment arribar en extremis també és una manera de marcar una posició per sumar i intentar arrossegar el PSOE cap a les polítiques que vol defensar en habitatge.
6: Bé, jo crec que aquí hem arribat, hem fet el cim del divorci entre el fons i la forma. L'Ester deia, té raó, que aquí a l'esquerra, diguem-ne, doncs s'ha enfilat el cavall de la retòrica, ha aconseguit contraposar el cas de la Mari Carmen doncs amb l'àtic de la Ayuso, això, diguem-ne, els està funcionant, però és que això no té res a veure amb la realitat. Intuïtivament la gent creu o se li fa creure que l'esquerra defensa els febles, els desafavorits, diguem-ne, que lluita contra les desigualtats, i que la dreta, doncs no, la dreta defensa interessos patrimonials, interessos dels poderosos. Bé, jo voldria recordar que en aquest cas la senyora Mari Carmen podrà tornar al seu pis gràcies a un acord que l'Ajuntament de Madrid, o sigui que l'empresa municipal de vivenda de l'Ajuntament de Madrid, governat fins on jo sé per les dretes, ha arribat a un acord amb l'empresa propietària del pis. El meu pronòstic és que si en comptes de l'Almeda, que és l'Ada Colau, sobretot ara que pateix tant per arribar a final de mes, ella pobreta, doncs hauríem tingut plantades, acampades, cacerolades, però la Mari Carmen seguiria sota un pont. Vull dir que aquest és l'estil de l'esquerra. Quan l'esquerra acusa el petit propietari de ser rendista i diu hem d'acabar amb això, dius, a veure, estan anant contra una realitat econòmica. Per exemple, als Estats Units hi ha, diguem-ne, enganxen cada 15 dies una empresa, diguem-ne, amb fraus comptables, perquè com tothom allà inverteix en borsa, el dimoni de l'economia americana doncs és aquest, diguem-ne, doncs que els dividends han de pujar sí o sí. Aquí la gent porta tota la vida invertint en totxo, comprant-se, i donar-li la volta a aquest esquema, que és possible, no pot ser d'un dia per l'altre. Jo li compro totalment a la Míriam Nogueras, amb aquest tema sí que penso que Junts la toca, que la vulnerabilitat és responsabilitat de la administració, i nosaltres som solidaris amb això en la mesura que paguem impostos. Jo vull que els meus impostos exacte vagin a això i no vagin amb altres coses. No vull que un petit propietari, o sigui, no vull desvestir un sant per vestir l'altre. Ara, com molt bé deia el Jordi, això també són les contradiccions de la majoria de la investidura, perquè a veure, aquí jo penso que com sempre el win-win és pel Pedro Sánchez. Si treu endavant el decret, quedarà com un home davant de tots aquests que es pensen que un decretillo així és la solució. Si no el treu endavant, és per culpa dels altres. I sempre quedem allà mateix. Ara, jo crec que en aquest cas les propostes de Junts estan entenimentades, i el que potser Junts s'hauria de preguntar si té els aliats que li corresponen, vist el que proposa ell i vist les, en la meva opinió, bajanades que proposen els altres.
2: Vicent.
7: Fins a on jo sé, i ara faré una mica de Laura Escánez, de dir, no, no, és veritat, ara diré jo igual, jo no en sé prou, però jo crec que un reial decret ha de ser després confirmat pel Congrés dels Diputats perquè sigui efectiu després de 30 dies. Això és el que jo crec. I aleshores pot haver-hi avui una lluita per exhibir múscul o testosterona política. Dir, escolti, vostè aprova el que jo li posa damunt la taula. Clar, vostè aprova el que jo li posa damunt la taula, però després això ho aprovarà el Congrés dels Diputats. I si no ho aprova el Congrés dels Diputats, quina efectivitat aquest reial decret?
6: Que el titular ja el tens. D'acord. La gent es pensa que s'ha aprovat.
7: Però el titular, i amb perdó, la gent que no està tot el dia pendent dels influencers hauria de pensar que amb això no n'hi ha prou. És a dir, jo crec que aquesta, evidentment, Sumar i Podem estan prement tant com poden el govern de Pedro Sánchez perquè els dona la raó en un decret, i que això no té cap utilitat pràctica. I llavors algú hauria d'anar a aquesta gent i dir-los, escolta, vostès on volen anar a parar? Perquè si s'aprova una gran meravella avui dient, no, s'ha abolit la propietat privada. Bueno, s'abolirà la propietat privada durant 30 dies o menys, perquè el Tribunal Constitucional segurament farà una intervenció d'urgència que ens té acostumats. Per tant, ostres, si el que es pretén ara és el gran titular perquè anem de cara a eleccions i cara a barraca, i per tant ara jo vaig a demostrar el que sóc capaç de fer, d'acord, després que em diguen també quanta gent votarà Sumar i Podemos en unes eleccions per assegurar que tot això té un sentit. Perquè està clar que aquests partits, les enquestes ara, tampoc els donen grans resultats. I jo crec que això és, políticament, és molt, molt, molt, molt pervers i molt mediocre.
6: Sí.
7: I encara diré una altra cosa. És veritat que tot el que ha sigut política a Catalunya pel que fa a lloguers, pel que fa a regulació de preus, etc., ha estat sempre, en els últims anys, una iniciativa de l'esquerra, en els ajuntaments de Barcelona, d'Ada Colau i ara de Jaume Collboni, que ha estat incapaç de desfer el que ja va dir, malgrat que ho havia promès quan es va presentar a eleccions, i en el Parlament de Catalunya, perquè es va aprovar una llei que el Constitucional va tombar, però finalment la llei que es va aprovar al Congrés espanyol, l'únic territori autònom, permeteu-me que ho digui així, que ho ha tirat endavant, és Catalunya. I, clar, i quin és el resultat? De què ha servit això? Això ha retret l'oferta? És a dir, si no s'aboleix la propietat, privada, la gent que té pisos i que en un percentatge elevadíssim són petits propietaris, estan disposats a jugar als jocs tal com els marca l'Ajuntament de Barcelona o el Congrés espanyol, o no estan disposats? S'ha retret l'oferta o no s'ha retret l'oferta? A què estem jugant?
6: Totalment. Sí, totalment d'acord.
5: Jo he detectat un canvi de to amb la negociació i amb la disposició d'arribar a un acord i amb la idea de posar-se les piles, que ella ha dit literalment fotem-nos les piles, la senyora Nogueras, i crec que el problema no està en aquest moment ni al PNB ni a Junts, crec que el problema en aquest moment està en les molt dolentes expectatives de govern en les properes eleccions o de vot en les properes eleccions de Sumar, Podem i tot el que està a l'esquerra del PSOE, i crec que això és el que els està portant en aquest moment a sobreactuar. La seva base política està al sindicat pel lloguer i està en aquesta manifestació que s'està fent a Madrid, o aquesta sentada que s'està fent a Madrid. Per tant, aquí és on ells estan fent la sobreactuació. El problema és que el Vicente Raó, això ha de passar pel Congrés dels Diputats, és a dir, pots voler guanyar 10-0 o pots intentar que realment se sancioni aquest projecte. Per tant, aquí està el problema. Crec que és un problema de l'esquerra, del PSOE, en aquest moment. I en aquest moment han de triar si volen fer política o volen fer propaganda. I aquí estem. I respecte a la senyora Colau, doncs a mi no em fa gràcia. Crec que pot realment estar en una situació difícil, perquè és molt fàcil en aquesta societat caure en una situació de dificultats. Però, el parc d'habitatge protegit a Catalunya el 2010 era el 2% i el 2026 és l'1,7%. I a Barcelona, doncs, no sé com estan les dades, però tampoc crec que sigui molt millor. I és veritat que es van intentar fer coses, però no se'n van sortir. Per tant, crec que en aquest moment el que es necessitaria és intentar aprovar els projectes i no intentar imposar els teus projectes.
2: Són les 10:08, atenció, perquè tenim un nou avís d'ES Alert per risc d'inundacions per pluges torrencials durant les properes 3 hores a l'Alt Penedès, a l'Anoia i al Baix Llobregat, Pol?
8: Sí, són les 3 comarques on ha plogut més fins ara i on està previst que segueixi plovent, com dius, durant aquestes 3 hores. Per tant, Protecció Civil ha enviat aquesta segona alerta als mòbils, després de la que ja es va enviar ahir a la nit, i ho demana Protecció Civil en aquestes 3 comarques, Alt Penedès, Anoia i Baix Llobregat, no sortir a l'exterior, no anar a buscar el cotxe ni baixar als soterranis. I si algú es troba o considera que es pot trobar en situació de risc, que truqui immediatament al 112. El Metocat també ha emès un avís de vigilància per acumulació de pluja aquestes properes 3 hores en aquestes 3 comarques, on s'arriba fins i tot al nivell màxim de 6 sobre 6. Per tant, també, evidentment, evitar rius, rieres, barrancs, guals o zones inundables.
2: Dius també al Baix Llobregat.
8: Baix Llobregat.
2: Per tant, l'aeroport de Barcelona també estaria ara mateix en un focus, diguéssim, d'aquesta pluja, eh?
8: Sí, Baix Llobregat seria d'aquestes 3 comarques l'única que l'avís arribaria, podríem dir, fins a la costa, i després, com diem, el Penedès i l'Anoia, que són les dues comarques, l'Eloi ens ho està explicant en aquestes últimes hores, on més aigua s'ha acumulat fins ara.
2: Gràcies, Pol.
8: Fins ara.
2: Marta Rosique.
9: A mi, en tota aquesta qüestió, m'agradaria fer valdre la gent que s'ha organitzat per fer que l'habitatge sigui una qüestió primordial a l'agenda política. Abans, en l'entrevista, Míriam Nogueras parlava del sindicato de inquilines com amb una certa burla, no? I a mi m'agradaria recordar, doncs, que ha sigut el sindicat de llogateres de Catalunya qui ha estat impulsant tota aquesta mobilització, i que quan tu no tens els poders econòmics al teu costat i no tens la capacitat de poder fer xantatge precisament els llogaters amb el preu de l'habitatge, el que tens és la capacitat d'organitzar la gent, de sortir al carrer, de fer mobilitzacions i d'acompanyar també jurídicament i oferint, diguem-ne, un suport legal a la gent que es troba en situació de vulnerabilitat. I en aquest sentit també, quan parlàvem del parc públic d'habitatge, del percentatge irrisori que ara deia l'Ester, aquí hi ha una qüestió també, que és que si per poder tenir parc públic d'habitatge necessites inversions. Si tu el que estàs fent és promoure bonificacions fiscals als petits propietaris, el que estàs fent també és obtenir menys recursos per l'Estat perquè després es puguin fer inversions com aquesta. Però a banda, aquí també tenim un altre bon exemple de com la gent s'està organitzant mentre l'administració, en aquest cas, anava lenta, que és que tenim bons exemples, malauradament encara petits i es poden fer més extensos, de col·laboracions público-cooperatives en què s'estan promovent habitatges cooperatius per poder garantir que hi hagi una estabilitat pel que fa a l'habitatge. I això es podria fer molt més com a punt intermedi també en anar avançant cap a aquest parc públic d'habitatge que necessitem. A Viena, que ha sigut el gran exemple que tothom està posant aquests dies, si hi ha una situació bona pel que fa a l'habitatge és perquè no només hi ha un percentatge molt elevat de parc públic d'habitatge, sinó també perquè hi ha un habitatge cooperatiu molt elevat i molta gent organitzada darrere.
2: Jordi.
10: Sobre el tall de veu de l'Ada Colau, recordareu que en la campanya, des del meu punt de vista mania, que hi va haver contra ella, una de les coses que es deia és que s'havia comprat un pis a no sé quina zona de la part alta de la ciutat, i diria que no és el que va passar, i no està mal recordar-ho, si es troba ella, és a dir, que una persona que va ser durant 8 anys alcaldessa de Barcelona es troba amb un problema d'habitatge, home, no és algú que tingués un sou baix, per tant el problema és molt gros. Ella esdevé un personatge públic i jo crec que guanya les eleccions municipals, ara no recordo, del 2014, em sembla que no, perquè havia estat una de les impulsores de la PA. Llavors, podem fer un judici sobre la utilitat d'aquella protesta o de la protesta organitzada pel sindicat de llogateres.
2: 2015 era.
10: Sí, el fet és que sense una organització que provoqui un conflicte és altament probable que ara no estiguéssim discutint sobre la possibilitat de l'aprovació d'aquest decret. Llavors, a mi, que com a petit burgès el conflicte no m'agrada...

I comencem aquest dimarts amb una reflexió sobre els incendis forestals i la vulnerabilitat del nostre entorn natural. La setmana passada, un incendi de vegetació a la zona de Sant Pere Màrtir ha tocat de la plaça Mireia, a Collserola. Ahir també doncs, vam saber que el Parc Ciclista del Baix Llobregat també va haver doncs, un petit incendi. I és que són incendis que mobilitzen diversos efectius. De fet, el de la setmana passada va mobilitzar efectius de bombers de la Generalitat i de bombers de Barcelona i el foc va afectar vegetació baixa i afortunadament va poder ser doncs, controlat sense que calgués desallotjar cap espai de la zona de la plaça Mireia. Un ensurt que, tot i haver quedat enrere, ens deixa una qüestió sobre de la taula. Fins a quin punt som conscients del risc que representen les altes temperatures i les condicions meteorològiques per als nostres boscos? Sovint pensem que el risc d'incendi forestal és una qüestió pròpia de l'estiu, dels mesos de juliol i d'agost, quan la calor és més intensa. Però la realitat és que el calendari no sempre marca el final del perill. Quan les temperatures continuen sent elevades i la vegetació està seca, qualsevol descuit pot desencadenar un incendi amb conseqüència difícil de preveure. Qualsevol descuit o qualsevol persona amb males intencions, perquè això s'ha de dir així. I aquí és on entra també la responsabilitat individual, una burilla mal apagada, una activitat imprudent o qualsevol conducta que pugui generar una espurna poden posar en perill hectàrees de bosc, la biodiversitat i, en determinades circumstàncies, fins i tot les persones i també els habitatges que es troben a prop de les zones forestals. Collserola és un patrimoni natural que tenim pràcticament a tocar de casa, un espai per passejar, per fer esport, per desconnectar, però que també hem de preservar. I preservar-lo no és només una feina dels serveis d'emergència, quan les flames ja han començat a cremar, sinó una responsabilitat compartida que comença molt abans. Per sort, l'incendi de la setmana passada va quedar en no res, va quedar controlat i no va provocar desallotjaments. Però potser la lliçó és precisament aquesta. No hem d'esperar que un incendi sigui greu per prendre consciència de la importància de prevenir-lo. Soc Daniel Martínez i ara comença la Rambla.

i arrenquem, com sempre, donant un cop d'ull al sumari d'avui dimarts. Avui dimarts 29 de setembre del 2026 arrenquem amb les notícies de Sant Just. Tot seguit també farem un repàs a les portades dels diaris, xerrarem de les efemèrides del dia i farem un repàs arramblejant l'espai d'activitats del nostre municipi. Molt pendents del temps, perquè ara sembla que estiguem fent el programa de nit. Estem a les fosques, hi ha bastanta nuvositat al voltant nostre, pluja. De fet, va descarregant al llarg del matí. En parlarem amb més atenció amb en Carles Rius, aquí, a la primera hora del programa. Tot seguit, avui parlarem amb en Denis, en Hans i la Mar sobre l'Oktoberfest, que arriba doncs, juntament amb l'International Club aquesta setmana, el dissabte 3 d'agost del 2026. Parlarem avui de les SEAS, de la secció excursionista de l'Ateneu. També parlarem dels pobles abandonats, amb una exposició que en parla de les claus per la planificació estratègica del territori. I tancarem el magazín d'avui amb el Parador Musical. Sigueu benvinguts i benvingudes un matí més al 98.1 FM Ràdio d'Esvern. Soc Daniel Martínez. És un plaer estar amb vosaltres aquí, a la ràdio de Sant Just. Engeguem en breus amb l'espai doncs, informatiu del programa, però abans una mica de música. Avui us deixem amb una cançó que ens encanta del magnífic Pau Donés, del magnífic grup Jarabe de Palo. Això és Bonito. Bon dia.

0: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, relaxa't amb estils com el chill out, l'smooth jazz, el funk, el soul o la música electrònica més suau. 100% música relaxant.
1: Smooth Jazz Club.
0: Cada dia, de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda.
1: Hold on to my love.
0: Smooth Jazz Club. T'hi esperem.
2: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza al 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.
3: Passa un minut d'un quart d'onze del matí. Mariona Sales Vilanova, bon dia.
4: Bon dia, Dani.
3: Engeguem aquest matí de dimarts plujós, amb núvols, amb foscor. Sembla que estiguem aquí fent programa a les 7 de la tarda.
4: Sí, sí que ho sembla, sí.
3: Però no són les 7 de la tarda,
4: no.
3: Són les 10 i 17 minuts i marxem als titulars de la jornada. Avui parlarem del voleibol Sant Just, que guanya la Superliga Catalana Femenina després d'un final que va ser decidit al tie break. Records d'enlloc transforma un centenar de vídeos d'estiu en una instal·lació audiovisual a l'espai Carme Malaret. I 6 explotacions del Baix Llobregat obren les portes amb una nova edició de Benvinguts a Pagès. I amb aquests 3 titulars damunt de la taula comencem parlant d'esports.
4: Comencem parlant d'esports, parlant del voleibol Sant Just, que s'ha proclamat campió de la Superliga Catalana Take Off Pro femenina aquest diumenge passat, després de superar el Sant Cugat per 3-2 a la final disputada al pavelló de Valldoreix. El conjunt de Mariano Singer es va imposar amb parcials de 26-24, 32-30, 26-28, 11-15 i 15-13, és a dir, un partit ajustadíssim. Sant Just va començar millor el partit i es va adjudicar els 2 primers sets, però el Sant Cugat va reaccionar i va forçar el 5è parcial després de guanyar el 3er i el 4er, i 3 dels 5 sets es van decidir per només 2 punts de diferència. El títol es va resoldre al tie-break, en què el marcador va arribar igualat al 10-10, i el voleibol Sant Just doncs va aconseguir obrir una petita diferència en el tram final i va tancar el set per 15-13, assegurant-se així el campionat. Amb aquesta victòria, el voleibol Sant Just pren el relleu del Sant Cugat, que és el campió de l'edició 2025, i bé, la final es va poder seguir fins i tot en directe per Esport 3.
3: Oh, mira, que bé. Faig pregunta perquè, com que sé que tu has jugat a vòlei i crec que encara en els teus temps lliures encara jugues, a nivell de, diguéssim, de sets... Molt ajustat, això, Mariona.
4: Molt ajustat, perquè, com he dit, doncs això, hi ha un 3 sets que s'han guanyat només per 2 punts, que això vol dir que és la màxima diferència que pot haver-hi en un set de vòlei, perquè no sé si ho saps, però s'ha de guanyar de 2 punts. I l'últim set, que és el tie-break, és un set que no es fa 25, sinó que es fa 15, i el van guanyar 15-13, per tant, també, diferència de 2 punts, ajustadíssim fins al final, aquest partit. Hauria ser molt xulo de veure.
3: Que es podria haver decantat per una banda o per una altra.
4: Exacte.
3: Doncs avui dia de pluja, 3CAT, que segur que està encara per allà podulant l'arxiu de vídeo, doncs posar-nos al partit avui, ja que ha de fer un dia de pluja, un dia lleig, doncs ens posem a veure a les noies del Sant Just.
4: I tant.
3: Que déu-n'hi-do, el voleibol Sant Just està en plena esplendor, en un dels seus millors moments.
4: Sí, i tant, perquè tenen molts equips a moltes altes categories, el primer equip que està a una Superliga Nacional i el segon equip que està doncs, a Superliga Catalana. Això és... realment vol dir que hi ha molt nivell, perquè si tenen 2 equips a màximes lligues, vol dir que poc més amunt poden pujar.
3: Clar, és que estem parlant de que aquest és el segon equip, no? La Superliga
4: sí, sí.
3: Catalana, vull dir, no és ni el primer. Mireu quin partit es van fer amb l'entrenador Mario Singer al capdavant. Molt bé, doncs una victòria pel voleibol Sant Just, que, com dèiem, pren el relleu al Sant Cugat. Parlem de cultura.
4: Parlem de cultura parlant de l'espai de lliure creació Carme Malaret, que presentarà aquest dissabte 3 d'octubre a les 12 del matí l'audiovisual Records d'enlloc, guionitzat per Iona Quesada i Almudena Jiménez a partir d'un centenar de vídeos enviats per participants durant el període estival. És un projecte que ja ens el van venir aquí a explicar des de l'espai de lliure creació, i és una proposta doncs, que parteix d'una acció participativa que reflexiona sobre l'autoria i la transformació de l'identitat dels llocs quan es construeix un projecte col·lectiu a partir de materials aportats per diferents persones. La instal·lació audiovisual es podrà visitar el dissabte de 6 a 2 quarts de 9 i el diumenge de 12 a 2. A tot això, l'espai de lliure creació Carme Malaret.
3: Has enviat algun vídeo tu, Mariona?
4: Jo al final no.
3: Quan
4: vam venir, aquí vaig dir, ai, que xulo, enviaré alguna cosa, i després se t'oblida completament.
3: A mi no se'm va oblidar, però és que no tenia gens clar què volia fer. I al final no he enviat cap vídeo. La Carme Malaret, pobra, m'ha estat perseguint durant tots aquests dies de setembre, i jo intentant-me amagar, dient aviam que no em vegi, que em demanarà el vídeo, perquè la veritat és que és una iniciativa molt xula, però no he estat inspirat, no he estat creatiu.
4: Però era simplement enviar alguna cosa que tinguessis gravada de l'estiu, no?
3: Sí.
4: Però és que no calia ni que t'ho pensessis.
3: No, però home, la gràcia era que fes algo, que fos algo impactant, no? Que diguessis, ah, que xulo.
4: Vols dir? Jo crec que agafaven més des de... que sé, si estàs tu fent una birra al bar amb els teus amics, grava una estoneta i ja està.
3: Bueno, però que tingués una mica d'engràcia o... No, bueno, no, ja saps que sóc molt perfeccionista, jo, és igual. Em crec que sóc los Javis i no sóc ni un d'ells.
4: Jo crec que la seva idea era més que fossin coses més naturals, més... No m'ho he hagut de pensar. He gravat el meu gat badallant, saps?
3: Vale.
4: A una tarda d'agost.
3: Em crec al Modóvar, ja està, Mariona, ja està. I tanquem amb la darrera de les notícies. Avui parlem de pagès.
4: Parlem de pagès perquè el Baix Llobregat participarà els dies 3 i 4 d'octubre en una nova edició de Benvinguts a Pagès, la festa, que és una iniciativa de la Generalitat que permet conèixer de prop explotacions agràries, productors i projectes vinculats al territori. Enguany la proposta reunirà més de 250 participants arreu de tot Catalunya. A la comarca hi participaran 6 explotacions i cellers: Vilaeco, a Gavà, el Nano Farinetes, a Sant Climent de Llobregat, Canaleix de la Madrona, al Prat, Tugues Pagès i Estape 1920, a Viladecans, i el celler Batzacs, al Papiol. Les visites requereixen reserva prèvia i tenen un cost de 2,50 € per majors de 15 anys, mentre que són gratuïtes per infants i joves. La programació també inclou l'agroruta en burricleta elèctrica a Sant Vicenç dels Horts, que és una activitat gratuïta per descobrir l'entorn agrícola, i una proposta gastronòmica al Pebre, a Olesa de Montserrat. I bé, tota la informació i les reserves es poden consultar al web oficial de Benvinguts a Pagès, que trobareu l'enllaç directe a la notícia a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.
3: I ara fem lectura ampliada dels titulars de la jornada. Avui a nivell municipal volem destacar el voleibol Sant Just, que guanya la Superliga Catalana Femenina després d'una final decidida al tie-break. Les de Mariano Singer han superat el DCB Club Voleibol Sant Cugat per 3-2 a Valdoreig i prenen el relleu de les campiones del 2025. Records d'enlloc transforma un centenar de vídeos d'estiu en una instal·lació audiovisual a l'espai Carme Malaret. L'obra, guionitzada per Iona Quesada i Almudena Jiménez, es presentarà el 3 d'octubre i es podrà visitar durant el cap de setmana. 6 explotacions al Baix Llobregat obren les portes amb una nova edició de Benvinguts a Pagès. La iniciativa se celebrarà els dies 3 i 4 d'octubre i inclourà visites a explotacions, una agroruta a Sant Vicenç dels Horts i una proposta gastronòmica a Olesa de Montserrat. I després d'aquesta pausa, tornarem amb les portades dels diaris. Per tant, breu pausa per butlletins, que ha passat que estiguem als butlletins, que encara queda una estona, Daniel. Marxem a promos i tornem de seguida.
5: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.
3: En 4 minuts seran 10:45 del matí. I lluny encara de marxar butlletins, Mariona, marxem a destacar les portades dels diaris d'avui dimarts. Comencem amb la portada de l'Ara.
4: La portada de l'Ara obre amb la crisi de l'habitatge dient que la pròrroga dels lloguers tensiona la negociació fins al final. Els sindicats de llogateres i les esquerres reclamen contractes indefinits i el PSOE ofereix 2 anys. Junts refreda el seu suport al text i Urbagestión tanca un acord perquè Mari Carmen Abascal torni a casa. Veiem en fotografia doncs, aquestes protestes que estan a venir aquests dies en motiu del cas Mari Carmen, però també doncs, aprofitant també per sortir als carrers i reclamar doncs, aquestes millores pel que fa a habitatge. Veiem més imatges a la portada del diari Ara. Marxem a Kiev amb aquest atac al cor de la ciutat. Rússia va bombardejar ahir en ple dia el centre de la capital ucraïnesa amb una dona morta i 21 ferits, 3 de les quals són criatures. L'Acadèmia Nacional de Ciències va ser un dels objectius. I apareix doncs, en fotografia, no sé si és en concret aquesta Acadèmia Nacional de Ciències, però un edifici que està completament devorat per flames després d'aquest atac. Veiem també el diari Ara que parlen del president del Tribunal Constitucional amb una cita que diuen l'amnistia és de sentit comú. També marxem a Brussel·les, que proposa un pacte contra la guerra híbrida i tanca portada avui el diari Ara parlant de Ponent, el Penedès i Girona, que lideren el creixement.
3: I marxem a la segona portada del dia, marxem al periòdico en català. Barcelona té 542 milions pendents de cobrar per multes i impostos. És una de les notícies que podem veure en miniatura al periòdico en català d'avui dimarts. Marxem a parlar de les negociacions contra rellotge. El govern tempteja els seus socis amb una bateria de mesures sobre habitatge. El Consell de Ministres debatrà avui un decret que combina límits als fons d'inversió, ajudes a la compra i més control del lloguer i dels desnonaments. Sumar condiciona el seu suport a la congelació de les rentes. Pel que fa, doncs, també a altres titulars d'aquesta mateixa notícia, podem trobar Junts que rebutja que les mesures afectin també els petits tenedors, els propietaris del pis de la Mari Carmen arriben a un acord perquè torni a casa i el Parlament ja oferirà a l'oposició acords davant la crisi habitacional. Parlem també de la imatge del dia, que està relacionada amb aquesta notícia, és el tema del dia i, de fet, el tema de l'any, podríem dir, el tema de la vivenda. Ara veiem una imatge on doncs, manifestants estan en aquesta manifestació per al dret a l'habitatge, estan en

0: generat l'esperit de la llei d'amnistia. Tanca en portada amb l'economia catalana, que ha crescut un 11,5% des de la crisi de la Covid, excepte 7 comarques. És l'hora de La Vanguardia.
1: Doncs La Vanguardia avui obre amb els Premis Vanguardia, amb l'hora del periodisme. Els Premis Vanguardia 2026 apleguen 1.200 representants de la societat civil. La premsa de qualitat té la missió de buscar la veritat, afirma l'editor Javier Codó, i també diu que el primer ministre de Grenlàndia crida respecte a la sobirania per evitar conflictes. A la portada d'avui de La Vanguardia podreu veure uns quants dels guardonats que estan escrits amb aquesta peça de l'hora del periodisme, on es veu també en fotografia els guardonats agafant aquests premis. Hi haurà més informació al suplement especial de Premis Vanguardia que es publicarà demà. Marxem a parlar de Sánchez amb una cita seva que diu: patriotisme és evitar que una anciana acabi al carrer. I tanca portada a La Vanguardia avui parlant del pacte perquè la Mari Carmen torni al seu pis del Retiro.
0: I és moment de donar un cop d'ull a la darrera portada del dia. El Punt avui entrevista a Irene Tinagli, que és cap del Comitè d'Habitatge del Parlament Europeu. Llegim en una cita seva: la Mari Carmen és la punta de l'iceberg. A Europa n'hi ha moltes. A l'Observatori Municipal s'aturen avui a Sant Feliu de Guíxols. Projectes per a Estona, entrevistes a l'alcalde Carles Motes i al cap de l'oposició Toni Carrión. Marxem ara a la imatge del dia. Veiem una bandera del Brasil de fons, amb colors verds, els tons identificatius del país, i podem fer lectura de pugna oberta al Brasil. Lula busca el seu quart mandat en les presidencials de diumenge, enmig de la remuntada en els sondejos de l'ultra Flávio Bolsonaro i la ingerència electoral dels Estats Units. Pel que fa a l'espai del d'ahir, signat avui per Xevi Salapuig, podem llegir: pobrets els d'Urba Gestión. El copropietari del pis de Mari Carmen es presenta com a víctima d'una anciana i d'un grapat de tendes i pancartes. A Cròniques fem lectura d'Espais per la nova longevitat i també El Sirió, un naufragi oblidat. Tanca en portada amb l'esportiu. El Barça exigeix a Florentino que retracti de les seves acusacions. El club i el president aniran al jutjat per una demanda de calúmnies. I això està tot per avui, Mariona.
1: De moment sembla que sí.
0: De moment el que veiem des d'aquí són alguns llamps, eh? Tu sí? Potser no els has pogut veure.
1: Jo ara mateix no veig res, perquè a més han baixat
0: la cortina.
1: La cortina, no sé si...
0: L'estor, no? Seria un estor, això. Més que una cortina, un estor, no?
1: Persiana...
0: Què? Persiana, cortina, estor...
1: Sí. Aquesta cosa?
0: Sí, exactament. Perfecte.
1: La van baixar ahir perquè, no potser, doncs els intravessol directe o el que sigui, com que no s'ha pujat, i entre què fa... Un dia molt gris i jo aquí estic completament aïllada.
0: Sí, sí, estàs a les fosques, et tancaríem les llums i aquí no veuríem res.
1: No, no.
0: Però en algun moment jo he pogut percebre, doncs saps allò que t'entra més llum en un moment donat i de cop i volta
1: sí,
0: marxa?
1: Sí.
0: Doncs bàsicament això, la sensació aquesta del llamp m'ha semblat, però d'aquí una estona ho parlem amb el Carles. Dia complicat pel que fa a la climatologia, dia complicat per les pluges. Heu rebut fa cosa d'uns minuts, cap a les 10 del matí, un S-alert, l'hem rebut tots aquí a l'estudi. Ahir ens informava de les inclemències al Baix Camp, tampoc entenc molt bé per què ens arribava aquesta alarma, aquesta alerta, no sé si vas llegir el cos de l'S-alert, però sí que posava això, que era pel Baix Camp, i en aquest cas avui l'hem rebuda ja, doncs, correctament, sí. Que és pel Baix Llobregat. Mm-hmm. No sé si era una alarma, diguéssim, que es va fer extensa a tota Catalunya, avisant de les zones de perillositat, però avui sí que ens ha arribat una per la nostra zona, per la comarca del Baix Llobregat. Per tant, aneu en compte. Si heu de sortir, aneu en compte. Si no heu de sortir, quedeu-vos a casa. I si heu de sortir però es pot evitar, quedeu-vos a casa, perquè la veritat és que avui serà un dia complicat, de moment.
1: Sí, no, i a més avisaven de pluges torrencials i inundacions, i aquí a Sant Just, que tenim alguns llocs amb risc d'inundació, sobretot eviteu-los a tota costa.
0: Zona de la Riera, Institut, la Bonaigua. Exacte. No aparquem al pàrquing de la Bonaigua. Mm. Són recordatoris que fem sempre. Però la zona de la Bonaigua, jo entenc que el pavelló esportiu avui reduirà la seva activitat, per no dir que potser serà nul·la.
1: Almenys per durant tant... aquestes hores que hi ha hagut doncs, aquesta alarma.
0: Mm-hmm. Per tant, siguem previsors i anem en compte i en prudència en el dia d'avui, en aquestes hores centrals. Mariona, gràcies. T'escoltem els butlletins informatius i també a l'informatiu edició migdia quan acabi aquest magazín.
1: Perfecte, Dani, ens escoltem ara.

0: What's that? What's that? What's that?
1: I seguim al magazín de matins de Ràdio Desvern. Seguim a la Rambla. I ara és moment de les efemèrides del dia. I què va passar tal dia com avui, 29 de setembre? Doncs fa molts anys, marxem a l'any 1829, els primers agents de la Policia Metropolitana de Londres, Scotland Yard, comencen a patrullar pels carrers de la capital britànica. El cos havia estat creat a l'abril i era al setembre quan iniciaven doncs, les seves primeres passejades. Marxem a parlar també de Gran Bretanya, sense moure'ns del Regne Unit. A l'any 1923, la Gran Bretanya assumeix oficialment el control de Palestina que li havia estat confiat per la Societat de Nacions després de la Primera Guerra Mundial. L'any 1977 es restableix la Generalitat de Catalunya a Espanya mitjançant un decret llei del govern d'Adolfo Suárez. També a l'any 79 Felipe González és reelegit secretari general del PSOE en un congrés extraordinari en què el partit abandona, en aquest cas, doncs, el marxisme com a ideologia oficial. A l'any 2006 el Senat dels Estats Units aprova la construcció d'un mur a la frontera amb Mèxic per frenar el flux d'immigrants en la situació irregular. A l'any 2010 a Espanya té lloc una vaga general contra la reforma laboral i la política econòmica del govern socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. I tanquem en fa un any, el 2025, el president dels Estats Units, Donald Trump, presenta un pla de pau per Gaza. Que ja sabem com està anant la cosa. Marxem als naixements. Avui volem descobrir també els naixements del dia d'avui. Avui, doncs, va néixer Miguel de Cervantes, escriptor espanyol, l'any 1547. També ho va fer Miguel de Unamuno, escriptor espanyol, l'any 1864, amb bastants anys de decalatge. Després també tenim el naixement de Michelangelo Antonioni, cineasta italià, que naixia l'any 1912, Stanley Kramer, cineasta nord-americà, l'any 1913, i Dani Pedrosa, l'any 1985, pilot de motociclisme espanyol. I en defuncions, tal dia com avui, ens vam acomiadar de Roy Lichtenstein, l'any 1997, pintor i escultor nord-americà, també de Tony Curtis, actor nord-americà el 2010, i de George Czarpak, científic polonès, francès i premi Nobel de Física l'any 2010. Marxem a les celebracions, avui 29 de setembre, celebrem el Dia Mundial del Cor. Ens hem de cuidar. I sobretot el cor, que és el que ens dona vida. En dos minuts seran 3:15 del matí. Bon dia, si us acabeu de connectar al 98.1 FM o al www.radiodesvern.com. Soc Daniel Martínez, és un plaer estar amb vosaltres aquí a la ràdio de Sant Just. Marxem ara a descobrir una mica més el nostre municipi.

0: Doncs vinga, avui a l'Espai Ramblejant descobrim el contingut del ple municipal que debatrà la transformació dels polígons industrials, les millores a la xarxa d'aigua i l'aprovació definitiva de les bases d'accés a l'habitatge protegit. El ple municipal ordinari del mes de setembre es celebrarà demà dimecres 30 a les 7 de la tarda a la sala de plens de l'Ajuntament. Abans de l'inici de la sessió, a les 6, tindrà lloc el torn de precs i preguntes de la ciutadania. Les intervencions es poden fer presencialment o enviant prèviament al correu preguntesple@santjust.cat. Entre les 24 hores anteriors a la sessió i les 12 del migdia del mateix dia. Tanmateix, aquest espai com el ple es poden seguir presencialment o en directe a través del canal de YouTube a l'Ajuntament de Sant Just. Entre els punts destacats de l'ordre del dia hi ha l'aprovació inicial d'una modificació del Pla General Metropolità per actualitzar els usos i les condicions d'edificació dels polígons industrials de Sant Just. La proposta vol afavorir la renovació del teixit productiu i adaptar-lo a les noves activitats econòmiques, ampliant els usos compatibles amb la indústria tradicional per incorporar, entre d'altres, activitats vinculades a les tecnologies de la informació, a la recerca, al coneixement, als serveis o als àmbits culturals i professionals. També es plantegen criteris per reduir l'impacte ambiental i millorar la integració dels polígons amb el seu entorn urbà. En matèria d'aigua, es proposa aprovar un conveni amb l'àrea metropolitana de Barcelona per executar actuacions de millora a la xarxa d'abastament d'aigua potable del poble, i és que finançades amb un ajut de la Diputació de Barcelona s'hi destinarien 331.900 euros per renovar elements de la xarxa i reduir les pèrdues d'aigua. Les actuacions previstes inclouen la renovació de canonades al carrer dels Ametllers, a l'Avinguda de la Riera i als carrers d'Isaac Peral i Pere Ponce de León. El ple també aportarà l'aprovació definitiva a les bases generals per l'adjudicació d'habitatges de lloguer amb protecció oficial de gestió pública que es van aprovar inicialment al mes de maig i a les que s'han incorporat doncs dues esmenes que va presentar Promunsa. D'una banda, les persones que vulguin accedir a un habitatge hauran d'estar inscrites al registre de sol·licitants d'habitatges amb protecció oficial de Catalunya i d'altra, els ingressos de la unitat de convivència es podran acreditar mitjançant diferents documents oficials. Anem destacant punts del dia, perquè un d'ells també és la modificació del contracte del lot 1 de la Unitat d'Intervenció Ràpida, la UIR. Recordem que a l'anterior entrevista amb l'alcalde de Sant Just, amb Joan Bassaganya, ja vam parlar d'aquest tema. És un punt doncs corresponent al manteniment i als treballs de la via pública. La modificació preveu incorporar 750 hores anuals addicionals d'un oficial per reforçar les tasques logístiques de suport als esdeveniments que es fan al municipi. En l'àmbit econòmic, se sotmetrà a aprovació una modificació del pressupost municipal del 2026 per adaptar diverses partides a les necessitats previstes fins a finals d'any. Entre elles, doncs, conceptes que s'incrementen a recursos destinats a joventut, cooperació, esports, cultura, patrimoni, manteniment dels edificis públics, activitats socioculturals i ocupació. El ple també haurà de resoldre el recurs de reposició presentat per Fatjó SL contra doncs, la inclusió del camí de Can Oliveres a la Riba en l'inventari de camins municipals. Marxem a parlar també de que es proposarà derogar el reglament de participació en les paradetes de Sant Just al carrer vigent des del 2015. La voluntat és substituir-lo per unes bases reguladores que s'adaptin millor al funcionament de l'actual jornada, i el ple votarà també l'adhesió al manifest del Dia Internacional de Persones Grans 2026, centrat en la defensa dels drets, l'autonomia, les cures dignes, la participació i la lluita contra l'edatisme, i el manifest del mil·lenari de les Assemblees de Pau i Treva del 1027 al 2027 impulsat pel Parlament de Catalunya. Finalment, en l'apartat de mocions, Esquerra presentarà una moció sobre les mesures excepcionals derivades de la pesta porcina africana, en què proposa revisar les restriccions, i també a Vox presenta una moció per al reforç de la defensa, la seguretat i les capacitats de l'Estat a Ceuta i Melilla. La sessió es tancarà amb el torn de precs i preguntes del regidorat i podreu consultar l'ordre del dia complet al web municipal. I ja per tancar aquest espai, parlem de l'obertura d'inscripcions per participar en la jornada de Sant Just al Carrer 2026. Sabem que molts de vosaltres esteu interessats, interessades en la participació d'aquesta activitat, una jornada més que consolidada al nostre municipi, podríem dir que és una tradició de Sant Just, a més de, evidentment, els cas de coixinets, que són genuïnament nostres. Sant Just al Carrer també és una edició que ens l'hem fet molt nostrada i que en aquest sentit ja es poden presentar les inscripcions per participar en una nova edició de Sant Just al Carrer que tindrà lloc el diumenge 25 d'octubre de 10 a 2 quarts de 3 de la tarda. La iniciativa tornarà a omplir els carrers del municipi amb parades, activitats i propostes de les entitats, col·lectius i particulars. El termini per inscriure's acaba el 15 d'octubre a les 12 de la nit, a les 11:59, 23:59, és a dir, abans de que sigui 16 d'octubre, l'últim dia per presentar aquest termini. Les persones i entitats interessades poden formalitzar la seva inscripció a través del formulari habilitat a l'enllaç que trobareu a santjust.cat i les entitats podran doncs demanar material de suport, proposar activitats obertes al públic, mentre que els punts de restauració hauran de sol·licitar-ho específicament en el moment de la inscripció. Tota la informació sobre condicions de participació, taxes i exempcions les podeu consultar a les bases reguladores de la convocatòria. Un cop finalitzat el termini d'inscripció, es comunicaran les autoritzacions i també en els dies previs a l'activitat s'informarà de la ubicació i del número de parada assignats. I això ha estat tot en aquest espai de Ramblejant. Tornem de seguida amb el temps amb en Carles Rius.
1: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor amb bici. Dona't d'alta ara a envici.cat.
2: Nicotina, arsènic, cianur, poloni 210, naftalina, butà, quitrà. El fum del tabac perjudica també la salut dels qui no fumen. Fem un entorn lliure de fum per a tothom. canalsalut.gencat.cat Generalitat de Catalunya.
3: Doncs jo no separo la brossa. Em fa mandra.
4: Tu sí?
3: Esclar.
5: Marcel, cada cosa on toca, eh?
4: Esclar.
6: Reciclar és massa evident per no fer-ho. Envasos de cartró i paper, el contenidor blau o el cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.

0: En 8 minuts seran les 11 del matí. Carla Rius, bon dia.
1: Molt bon dia, què tal? Com estem?
0: Molt bé, benvingut al programa. Avui volem centrar aquests 8 minuts que ens queden per arribar a les 11 a parlar del temps, concretament del temps d'avui. Vam rebre un SLR ahir als vols de les 10 de la nit, hem rebut un altre avui als vols de les 10 del matí i bé, pendents de la gravetat d'aquest temporal que podem tenir avui aquí a Sant Just i al Baix Llobregat.
1: Aviam, la gravetat hi és, aviam, fins a cert punt, però la precipitació és molt intensa, està plovent amb molta intensitat a diferents punts de Catalunya, però no a tot arreu està plovent amb tota la intensitat. És cert que els avisos s'envien per pronòstics comarcals i a la comarca del Baix Llobregat ara hi ha zones on realment la pluja és molt intensa. Just ara en aquests moments és el moment en què ens està passant una línia frontal que és la més activa en forma de tempesta que abarca tot el Baix Llobregat i que està entrant en breu a la ciutat de Barcelona. També hi ha precipitacions importants i destacades a tot el que és la meitat est de Catalunya. Potser la costa de Girona és la que en aquests moments doncs, està menys afectada, però al llarg de les properes hores aquesta precipitació també arribarà en aquesta zona. Ja et dic, la pluja més important ens està arribant ara en aquests moments i probablement al llarg de la propera hora aproximadament tindrem pluges molt intenses. Darrere seu, és el curiós del cas, que se n'haurien d'anar formant més, perquè just darrere seu no veiem que hi hagi una inestabilitat molt marcada. Sí que és cert que estem parlant doncs, que Sant Just probablement fins a aproximadament doncs, a quarts de 12 o les 12 estarà plovent amb aquesta intensitat que tenim ara. En aquests moments portem al voltant de 4 o 5 litres per metre quadrat, més el 0,4 que ens van caure en 3 gotes ahir cap a les 9 de la nit, que va fer un ruixat i va parar. O sigui que estem al voltant dels 5 litres per metre quadrat, però aquesta precipitació ara podria recollir intensitat moderada. Sí que hi ha zones on pot ploure més, hi ha zones on no pot ploure tant, i demà podrem comprovar com, per exemple, a molt pocs quilòmetres hi ha grans diferències de precipitació. Són tempestes molt localitzades que afecten una zona i una altra no. Per això aquests avisos comarcals, per això aquests avisos del Baix Llobregat, que ahir al vespre, quan es va activar, quan vam rebre l'avís, doncs estava amb un risc molt alt, cap a la nit i matinada ha baixat a risc alt i aquest matí ha tornat a reactivar-se en moltíssimes comarques del que és la costa central, des de l'Anoia fins al Baix Llobregat. Doncs en totes aquestes zones hem tingut ara també un avís molt alt, un risc molt alt de precipitació. Aquesta intensitat o aquesta inestabilitat que podríem tenir nosaltres, ja ho hem comentat avui a xarxes, que això anirà perdent molta pistonada aquesta tarda. Tot això es requira cap a comarques gironines, tot i que ara a moltes comarques interiors doncs, està plovent amb molta intensitat a Girona, doncs a la tarda també es reforçarà aquesta pluja cap al litoral, per exemple, els dos empordans pràcticament no plou, però ja arribarà aquesta precipitació al llarg de les properes hores. I a nosaltres se'ns obriran moltes clarianes aquesta tarda vespre i es trencarà força el cel, o sigui que tindrem una situació que ens haurà passat aquesta línia frontal i després tindrem un temps una miqueta més tranquil. Però fins a les 6 de la tarda, o com a mínim el Servei Meteorològic de Catalunya ens ho marca així, fins a les 6 de la tarda encara estarem en risc de ruixats i precipitacions molt intenses a casa nostra. Tot això és fruit d'una retirada de l'anticicló que ja anàvem comentant i que doncs, ha fet que hi hagi depressions que puguin creuar la península ibèrica i ens puguin portar precipitacions. Aquestes depressions el que fan és recargolar-se una mica quan arriben al Mediterrani, es troben en un ambient molt més càlid i es poden reforçar, fer-se grosses i poden donar precipitacions molt intenses. Al llarg de les properes hores anirem mirant la intensitat d'aquesta pluja i tal. O sigui, ens queda després un temps que no és massa segur. Ja parlàvem que aquesta inestabilitat ha vingut per quedar-se una miqueta. No parlem de que passa aquest front aquesta tarda i ja tenim anticicló uns quants dies. No és ben bé això. O sigui, seguiran passant línies frontals, seguirem tenint inestabilitat. Hi ha una línia frontal, una depressió molt potent a les Illes Britàniques que ens enviarà un braç a final d'aquesta setmana cap a Catalunya i això pot reactivar un altre cop les precipitacions, o sigui que és bastant probable que al llarg dels propers dies seguim parlant d'alguna precipitació. Per exemple, aquesta propera matinada ens podria caure algun ruixat a Sant Just. Demà dimecres és un dia variable, molt sol, amb alguns núvols, però també amb alguna precipitació de nit i matinada. Dijous, un altre dia també, amb sol i núvols i precipitacions de tarda que podrien caure. No parlem de grans pluges, però sí que podria caure alguna precipitació. Divendres és un dia d'impàs, tot i que tindrem forces núvols, i sembla que de cara al cap de setmana, tant dissabte com diumenge, és quan tindríem la màxima inestabilitat d'aquesta depressió tan potent de les Illes Britàniques, que es queda allà, però que el seu braç d'acció escombra la península Ibèrica, i durant el cap de setmana podríem tornar a parlar d'una certa inestabilitat, així com una certa, de bastanta inestabilitat. Si els mapes avui tenen raó, divendres, dissabte, diumenge, tindrem pluja i pluja d'oges. Un cap de setmana d'aquells més de quedar-se a casa que no pas, a Sant com a mínim, que no pas sortir.
0: Déu-n'hi-do.
1: Doncs aquesta és una mica la situació. Sembla que hem obert la porta, hem obert les possibilitats de precipitacions, que vagin caient, que vagin doncs, regant el terreny, i tot això anirà acompanyat d'una situació de més temperatures baixes. O sigui, és evident que aquests valors de 24-25 que estem tenint aquests dies, ara a Sant Just, doncs la temperatura amb la precipitació està caient de cop, i ja sabeu que quan es desploma l'aire fred, doncs les temperatures cauen. Fins fa una estona teníem al voltant de 22-23 graus, doncs estem al voltant dels 20 graus, fins i tot al Walden estan amb 19 graus, i a l'escola Montseny, doncs, en breu actualitzarem, però vaja, que està la cosa entre el voltant dels 19 graus, i ha caigut 3 graus. I també la intensitat d'aquests moments, o sigui, estem en directe i estem veient com llamps, trons, i tenim també precipitació molt intensa. Hem començat l'espai amb 4 litres per metre quadrat i ja en portem gairebé 9. O sigui, amb aquesta estona que hem estat parlant ens han caigut ja 5 litres per metre quadrat. La pluja és molt intensa i això, com a mínim, durant la propera hora serà així aquí a Sant Just. O sigui, anem una miqueta al tanto.
0: Carles, aquestes dades poden alterar, diguéssim, les xifres d'aquest mes de setembre. Parlàvem de que, clar, que com que ha sigut un estiu que no ha plogut gairebé res, podríem dir que ara el setembre ha sigut el mes més plujós de l'estiu?
1: Home, sí, amb diferència. Sí, home, sí, clar, o sigui, juny, juliol i agost pràcticament no va ploure gens a casa nostra, doncs és evident que en aquest moment doncs, el setembre s'està mostrant, però també, aviam, el setembre quedarà com una cosa també una mica, podríem dir, que estranya. Per què? Doncs pel fet de que aquest mes de setembre ens ha plogut molt poc. O sigui,
0: clar, per això ho dic, per això ho dic. Han plogut dos dies, però ha plogut ja tot el que...
1: Sí, avui és el tercer. Sí, avui és el tercer. I clar, en aquests moments, el mes de setembre s'està comportant doncs, que tenim en aquests moments 42 litres per metre quadrat, més el que caurà avui. Sí, clar, parlarem d'un mes de setembre d'aquí uns anys, que el mes de setembre del 26 va ser un mes plujós, però només ens va ploure 3 dies. Clar, parlem de que el mes d'agost han caigut 8 litres per metre quadrat, el mes de juliol 0 litres, i el mes de juny, a principis de juny, ens van caure 24 litres, i després ja no va ploure
0: més. Un dia que va ploure
1: moltíssim. Un juny i juliol completament sec, i un dia d'agost ens van caure 8 litres per metre quadrat. Però a més, és molt poca cosa, i el setembre s'està comportant diferent. Sí, però són només 3 dies, o sigui... I aquesta tendència la tenim, O sigui, molts experts de meteorologia parlen de que cada cop les precipitacions estan concentrades en molt pocs dies i en molta pluja. O sigui, no seran allò de rotllo Londres, no? Cada dia cau un ruixat, o com a mínim antigament. El fet serà que la tendència sigui que en pocs dies omplim dipòsits. I aquesta pluja no és tan bona, o sigui, és molt més bo, Déu-n'hi-do el llamp que acaba de Sant Just. El que tenim és molt millor que la pluja sigui continuada, que vagi a poc a poc, que vagi fent, que no pas que ens caigui de cop ara 15 o 20 litres com ens cauran ara, perquè això doncs, no va absorbint a poc a poc, sinó que aquesta aigua corre per sobre de la superfície i no absorbeix el terreny.
0: Carles, perdó que et talli, però és que me n'haig d'anar a butlletins i abans de fer-ho haig d'explicar la situació que estem tenint ara mateix. Avui estàs per via telefònica, però si haguessis de venir a la ràdio hauries de portar canó. Ara mateix tenim les escales...
1: ja m'ho imagino.
0: Les escales que baixen de Can Ginestar fins a la ràdio, que és un torrent d'aigua, i... A hores d'ara, a les 11 i un minut, no es veu la penya del Moro. No es veu. Està emboirat amb aquests núvols.
1: Sí.
0: No es veu la penya del Moro. És a dir, el més...
1: És per la intensitat de la pluja. Deixes de veure per culpa d'aquesta intensitat. És una pluja molt intensa. I no ens oblidem, perquè quan la cosa passa, després ningú fa cap comentari. Molt bé, aquest avís de les 10 del matí, perquè a hores d'ara aquest avís està dient queda't a casa, no surtis, intenta evitar... M'entens què vull dir? O sigui, que aquesta vegada sí que ha estat bé, els crítics amb aquests avisos, doncs aquesta vegada han de callar perquè l'han encertat.
0: Correcte. Carles Rius, gràcies. Demà més.
1: Que vagi bé. Adéu. Bon dia.

0: Bon dia. A banda de la rebaixa als impostos del gasoil i la gasolina, el govern espanyol també recupera mesures de l'anterior crisi, la d'Ucraïna. Això vol dir que posa un topall de 19,55 € a la bombona de butà i que limita la tarifa regulada del gas en els termes que explica la ministra de Transició Ecològica, Sara Aguesen.
1: Por lo tanto, lo que vamos a hacer es limitar ese crecimiento, lo que supondrá que esa tarifa, en vez de subir ese 45 o 49%, se quede en un 15%. Yo creo que son medidas fundamentales para proteger ante esta situación de vulnerabilidad.
0: La resta de mesures les detallarà el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, que fa setmanes que les negocia amb els agents socials i els sectors afectats. Dani Sainz, de EJA, Catalunya Ràdio, Madrid.
2: Protecció Civil ha enviat un nou SOS al Baix Llobregat, a l'Anoia i a l'Alt Penedès pel risc d'inundacions per pluja intensa. Demana que s'extremi la prudència i es busquin zones elevades, sobretot fins al migdia, que és fins quan es preveu que s'allargui aquest episodi intens de pluja. Anem cap a la seu de Protecció Civil a Barcelona. Montse Poblet, bon dia.
3: Bon dia. Les acumulacions d'aigua a diferents punts de l'Alt Penedès, el Baix Llobregat i l'Anoia, on de fet el riu ja ha superat el llindar de perill a Sant Sadurní, han estat el detonant perquè Protecció Civil hagi enviat un nou SOS a la població d'aquestes tres comarques. Imma Soler, sotsdirectora d'Emergències, ens explica per què a primera hora del matí no es preveia cap enviament ni tampoc restricció i ara es demana no sortir de casa, almenys fins al migdia, no baixar soterranis i pujar a llocs elevats si l'aigua puja.
4: Les pluges estaven incidint d'una manera forta i no ja només eren pluges amb intensitat, sinó que estaven començant a acumular degut a que ha plogut durant força estona i ja s'han començat a arribar a nivells que en 3 hores podien arribar a superar o ser un tant per cent equiparable a les pluges d'amb 60 litres en 3 hores.
3: Montse Poblet, Catalunya Ràdio, Barcelona.
5: I tot plegat impacta en la mobilitat. Aquesta hora es mantenen els retards la circulació de trens, tot i que Renfe preveia recuperar ara la normalitat. Busquem l'última hora des de l'estació de Sants de Barcelona. Anna Alfonso, bon dia.
6: Bon dia. Sí, continuen els retards tant a l'alta velocitat com a Rodalies i les presses dels usuaris que arriben encara més tard que un dia normal. Per exemple, a les pantalles d'aquí de Sants veiem com el tren que venia de Madrid i arribava a Sants a les 11:10 està previst que arribi a les 12. Uns retards que, per cert, també afecten els trens d'Uigo i Irio, que en un principi, segons Renfe, no havien d'anar amb retard. També hi ha afectacions a Rodalies, l'R2 Nord, l'R2 Sud, l'R3, l'R8 i l'R4, on hi ha circulació interrompuda entre Vilafranca i l'Hospitalet de Llobregat, però en aquest cas, segons Renfe, la incidència no té a veure amb les pluges. En Alfonso, Catalunya Ràdio, estació de Sants de Barcelona.
5: I ha decidit els esports, però hi ha una última hora, que és que PSOE i Sumar informen, segons fonts del govern, que efectivament han arribat a un acord per aprovar aquest decret d'habitatge, de manera que haurem de saber-ne els detalls les pròximes hores, si no la roda de premsa que hi haurà després del Consell de Ministres, però en tot cas la notícia aquesta hora és que hi ha acord entre les dues forces del govern espanyol per aprovar aquest decret d'habitatge. Ara sí, els esports, Marcos García.
7: El Barça femení es desplaça avui cap a Roma per jugar-hi demà la segona jornada de la Champions. René Fanasten és alta a la convocatòria de Pere Romeu. A més, torna a la llista Cata Coll, que va descansar dissabte al partit contra Logroño, i també entren Aisha Càmara, Carla Julià, Noa Jiménez i Rosalía Domínguez, que han estat campiones del món amb la selecció espanyola sub-20. A 9:15, a Sevilla, Croàcia, Espanya, és partit de la segona jornada de la Lliga de les Nacions. El seleccionador estatal, Luis de la Fuente, ha descartat per aquest partit el davanter de l'Espanyol, Roberto, també Jeremy Pino i Lenormand. I en bàsquet, el Barça afronta avui la segona jornada de l'Eurolliga a la pista del Dubai, que entrena l'extècnic blaugrana Xavi Pasqual. Aquest Dubai-Barça començarà a les 6 de la tarda i el podreu seguir a la transmissió que en farem per l'app de Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT.
8: Fins aquí les notícies.
9: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia, passen 7 minuts a les 11, us informa Mariona Sales Vilanova. El voleibol Sant Just s'ha proclamat campió de la Superliga Catalana Take-Off Pro Femenina aquest diumenge 27 de setembre després de superar el Sant Cugat per 3-2 a la final disputada al pavelló de Valldoreix. Sant Just va començar millor el partit i es va adjudicar els dos primers sets, però el Sant Cugat va reaccionar i va forçar el cinquè parcial després de guanyar el tercer i el quart. Tres dels cinc sets es van decidir per només 2 punts de diferència. El títol es va resoldre al tie-break, en què el marcador va arribar igualat al 10-10, i el voleibol Sant Just va aconseguir obrir una petita diferència en el tram final i va acabar el set per 15-13, assegurant-se així el campionat. Amb aquesta victòria, el voleibol Sant Just pren el relleu del Sant Cugat, campió de l'edició del 2025. La final es va poder seguir en directe per Esport 3. I pel que fa a cultura, l'espai de lliure creació Carme Malaret presentarà aquest dissabte 3 d'octubre a les 12 del matí l'audiovisual Records d'enlloc, guionitzat per Iona Quesada i el Modena Jiménez a partir d'un centenar de vídeos enviats per participants durant el període estival. La proposta parteix d'una acció participativa que reflexiona sobre l'autoria i la transformació de la identitat dels llocs quan es construeix un projecte col·lectiu a partir de materials aportats per diferents persones. La instal·lació audiovisual es podrà visitar el dissabte 3 d'octubre de 6 a 8:45 i el diumenge 4 d'octubre de 12 a 2 a l'Espai de Lliure Creació Carme Malaret. Pel que fa a societat, el Baix Llobregat participarà els dies 3 i 4 d'octubre en una nova edició de Benvinguts a Pagès, la festa, una iniciativa de la Generalitat que permet conèixer de prop explotacions agràries, productors i projectes vinculats al territori. Enguany, la proposta reunirà més de 250 participants arreu de Catalunya. A la comarca hi participaran 6 explotacions i cellers: Vilaeco, a Gavà, el Nano Farinetes, a Sant Climent de Llobregat, Canaleix de la Madrona, al Prat, Tugas Pages i Estapé 1920, a Viladecans, i el celler Batzacs, al Papiol. Les visites requereixen reserva prèvia i tenen un cost de 2,50 € per majors de 15 anys, mentre que són gratuïtes per infants i joves. La programació també inclou la agroruta amb burricleta elèctrica a Sant Vicenç dels Horts, una activitat gratuïta per descobrir l'entorn agrícola i una proposta gastronòmica al Pebre, a Olesa de Montserrat. La informació i les reserves es poden consultar al web oficial de Benvinguts a Pagès. I això ha estat tot. Tornem amb més informació al butlletí horari de les 12. Fins ara.

0: I seguim el magazín de matins de Ràdio Desvern, seguim a la Rambla, petita pausa per publicitat i tornem de seguida amb l'entrevista del dia.
1: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.
3: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
4: Tots els comerços tenen fulls oficials de queixa, reclamació, denúncia a disposició de les persones consumidores i usuàries.
5: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.

0: seguim al magazín de matins de Ràdio Desvern, seguim a la Rambla. Avui, al programa, parlem d'una celebració que ja s'ha fet doncs un lloc al calendari d'activitats del nostre municipi. Estem parlant de l'Oktoberfest, la festa de la cervesa d'origen alemany que arriba enguany a la seva tercera edició a Sant Just de la mà de l'International Club Sant Just d'Esvern, una jornada que combinarà música tradicional alemanya, gastronomia, cerveses, jocs pels més petits i experiències culturals també doncs de casa nostra, de la cultura catalana. La cita serà aquest dissabte 3 d'octubre a les 12 del migdia a 11 de la nit al Casal de Joves, a l'Avinguda de la Indústria 34, i l'entrada és gratuïta. També doncs s'hi podran comprar anticipadament tiquets de menjar i beguda, i avui per parlar d'aquest tema doncs hem convidat el Hans i a la Mar Vizoso, que els tenim aquí. Per una banda, el Hans de forma presencial. Hans, bon dia.
1: Hola, buenos días.
0: Buenos días. I també a la Mar Vizoso, que la tenim per telèfon. Mar, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Doncs comencem una mica amb aquesta entrevista. Com neix la idea d'organitzar una Oktoberfest a Sant Just?
2: Parlo jo una miqueta...
0: Perfecte, per endavant.
2: Total. Sí?
0: Sí.
2: Perfecte. Bé, a Sant Just tots sabem que hi ha una població internacional bastant notable. Mm-hmm. I molta d'aquesta població internacional és una població alemana, d'origen alemany, com el Hans, per exemple. I aquesta població alemana, en un moment donat, fa uns anys, van tenir moltes ganes de barrejar-se, d'integrar-se, de formar part de Sant Just, que és el seu poble. Llavors va sorgir una idea de crear un club internacional, que explicarà el Hans ara en detall, que és una de les persones originàries, diguéssim, d'aquest embrió, com a finalitat de fer aquesta unió, diguéssim, entre la gent local de Sant Just i la gent internacional que està vivint a Sant Just, però que, de fet, fa moltíssims anys que hi ha una població internacional santjustenca. Però, diguéssim, que mai fins fa uns anys s'havien com animat d'aquesta manera, no?, a integrar-se tant dins de la comunitat santjustenca. Llavors, Hans, si vols explicar una mica més l'origen, el per què d'això?
1: Bueno, yo sigo en castellano porque me es más fácil que el catalán.
0: Perfecte.
1: Yo fui a una feria aquí de San Just hace unos 5 años y estaba el Jochen y el Gary, dos personas con pequeños stands, y me dijeron, oye, ¿tú no quieres participar aquí en una organización International Club de San Just de Bern? Yo, bueno, no sé, ¿qué hacemos? A ver. Bueno, al final formamos ahí un grupo de extranjeros, la mayoría son alemanes. Al principio había varios catalanes, ahora es que era como catalana a la mar. Y bueno, empezamos a hacer una salida para el Peña del Moro, hicimos un torneo de paddle y luego salió la idea, ¿por qué no hacemos un Oktoberfest? Pero claro, el problema fue, ¿cómo le llamamos? Yo decía, le pudimos llamar Just Beer, de San Just Beer, luego se convirtió en Oktoberfest, pero Oktoberfest es un nombre protegido y claro, es un poquito delicado llamar a Oktoberfest sin formar parte de esa organización del Oktoberfest. Bueno, lo hicimos ya hace 2 años la primera vez, ahora es la tercera edición, cada vez mejorando. Lo interesante, sobre todo para mí, ahí es el Oktoberfest, que es una mezcla de Alemania y Cataluña, porque tenemos tantas cervezas alemanas como cerveza catalana, tenemos bailes típicos alemanes, música típica alemana, pero también tenemos gigants, tenemos Corofoc, tenemos la patucara de San Just, que es muy interesante. Es una mezcla, queríamos crear una mezcla Alemania o internacional con Cataluña para sacar tanto la gente de fuera que vive en San Just y no saben dónde ir con la gente que nos reciben aquí en Cataluña. Esa fue un poco la idea principal y realmente ha ido muy bien durante los años.
0: En aquest Oktoberfest, que obre les seves portes a les 12 del migdia, de dissabte 3 d'octubre, aquest mateix dissabte, podrem veure doncs, diverses actuacions. El Hans ens explicava aquesta barreja de cultures. Marc, com s'han triat les actuacions i com s'ha triat el programa d'aquest Oktoberfest, d'aquesta tercera edició aquí a Sant Just?
2: Bé, el programa sempre sol tenir una línia, un fil conductor, que és el mateix en cada edició, perquè precisament la idea és vincular o fidelitzar el que són la participació d'entitats santjustenques. És a dir, el que procurem és no contractar o no convidar persones d'en fora, no? Podríem dir de Barcelona o de més a participar, sinó que les actuacions i les intervencions que hi ha sempre són de santjustencs. Llavors, sí que procurem doncs, també que potser que repeteixin cosetes que són com molt boniques, no?, cada any i que tenen molt sentit per al públic al qual van destinades aquestes coses, com són, per exemple, els gegants, perquè l'Oktoberfest és una festa infantil, l'Oktoberfest és una festa familiar, on es reuneix tota la família, on tota la família passa el dia. No és una festa d'emborratxar-se, diguéssim, no? Que a vegades hi ha aquesta etiqueta posada, no? Des d'aquí d'Oktoberfest igual a cervesa. Doncs no, l'Oktoberfest a l'origen, com bé va explicar el Gary en altres entrevistes i tal, és una festa familiar. I és molt important doncs, aquests punts, diguéssim, destinats als petits, als infants, com són veure en gegants ballar, amb la música en directe de, no, de tots aquests instruments, diguéssim, típics catalans, de la graia, etc. Després, el tema de Patim Patam, que és una altra entitat de Sant Just importantíssima, destinada al lleure i als infants, amb l'Aitor al capdavant, doncs ells també ens acompanyen doncs, fent aquestes activitats per nens de pinta, colorea i de més. I també el grup de batucada és una cosa de bueno, per gent com jove, no? Diguéssim, amb molta energia, que és una de les altres entitats de Sant Just que participen. Després, sempre tenim col·laboracions. L'any passat va col·laborar el taller de música amb l'Oleguer Majoan i també va venir el Marc a tocar, jo vaig tocar més algun tema també, com a escola de música de Sant Just, no? Que va participar, diguéssim, en l'Oktoberfest, i aquest any comptem amb la Renata. L'Oktoberfest i aquest

0: un grup de música en directe, també a Sant Justen. Bueno, que és un grup amateur, però que ho fan superbé, vivien de bobos, i també estaran amb nosaltres. Vull dir que, diguéssim que la tria no està tancada ni encapsulada, no? Però sí que és imprescindible, diguéssim, entre cometes, que siguin col·laboracions o entitats santjustenques. I per altra banda, doncs, tenim tota la part alemana. Uh-huh. Vindran a tocar a la banda d'alumnes del col·le alemany, amb el seu professor, el Santiago, que és un supermúsic, supertrompetista, i després vindrà a tocar una banda alemana de música tradicional, també, que ja va venir a les altres edicions, i això està superbé. Com a novetat, venen els alumnes de l'escola alemana aquest any. També muntaran un stand i pintaran cares i vendran gofres per recollir diners per la seva graduació, i això també és molt xulo, que aquest any vinguin aquests alumnes de l'escola alemana a participar a l'Oktoberfest, que és la seva festa també, i són infants i són joves que fan vida aquí a Sant Just, i això ens emociona molt i ens agrada molt. I també per la participació dels artesans de Sant Just. Vindran uns 5 artesans i vendran, doncs, les seves artesanies. A més, doncs, de la Imma Boronat, no? Que l'any passat també va participar fent la seva performance en el moment del disc-jockey, de pintar en directe amb aquestes pintures tan xulíssimes, fluorescents que té i de més. Així que, no sé, ho he dit així com tot una mica, no?, seguit, però és molt bonic perquè és Sant Just al 100% amb Alemanya, no, escola alemana, que és de Sant Just, que és, encara que siguis Plugues, no?, ens la sentim molt santjustenca, també al 100%.
1: Uh-huh. Avui estem parlant amb el Club Internacional de Sant Just, estem parlant de l'Oktoberfest. Hans, ja tenim aquí tota la programació. Què creus que diferencia l'Oktoberfest de Sant Just a altres Oktoberfest que es puguin celebrar a Barcelona, per exemple?
2: Bueno, d'entrada, la típica Oktoberfest en Montjuïc o en Barcelona, en Terrassa, en Calella, sempre són típiques alemanes, alemanes al 100%. Aquí tenim la mescla de base Alemanya i Catalunya. Uh-huh. Creo que és l'únic sitio que conozco yo donde integramos la población local de Catalunya o de España en la fiesta típica alemana. Eso creo que es muy importante, y también recalco un poco que, bueno, es lo que buscamos, la conexión catalana española con la gente extranjera que viene aquí a España y no, realmente no saben dónde empezar. Uh-huh. Y nuestro club da la oportunidad de, bueno, de informarse de cualquier cosa, médicos, abogados o lo que sea. Dentro del grupo tenemos unos 100 socios, y esta persona, pues cada uno conoce algo de alguien. De pronto, oye, yo necesito un médico que, o alguien me traduce una cosa de forma oficial, un notario de inglés a chino. ¿Cómo lo hago?
1: Que feu xarxa, no? Que quan necessiteu alguna cosa, feu xarxa i és...
2: Correcte.
1: És tota una família. Clar, i a més, també, ara em comparaves a l'Oktoberfest de Sant Just amb altres com els de Barcelona, i jo el que veig amb els altres Oktobers és que potser sí que està bastant més enfocat a un tema, doncs, de consumir cervesa, d'anar amb els amics i tal. Aquest, en canvi, com comentava abans la Mar, és molt més familiar, està molt més obert a tothom i està també molt obert i molt present a la cultura.
2: Sí, yo creo que es loco. Y de entrada, como estamos durante todo el día, empezando, bueno, realmente el origen de Oktoberfest es beber mucha cerveza. Yo he estado en Oktoberfest hace años en Alemania y realmente, pues, estamos litros de cerveza. Aquí, uh-huh, en Cataluña, en San Just, yo cuento con un litro por persona de cerveza, gente mayor. Claro, eso es mucho menos que la gente suele tomar. También es una cosa que estamos en que salen los jóvenes y obviamente no se premia emborracharse a saco, sino realmente disfrutarlo.
1: Es un lugar público para gaudir de la fiesta.
2: Correcto, sí. Uh-huh. Sí, sí.
1: Molt bé. Doncs aquesta és la programació d'enguany. Evidentment, una pregunta que no podem evitar fer, Marc, és la de la pluja. Avui estem tenint aquí una previsió meteorològica que s'ha d'allargar al llarg del dia d'avui, que el cap de setmana es podria repetir. Com es

0: Esteu valorant la situació de la pluja? És a dir, què passaria si plogués el dissabte, Mar?
1: Oficialment no puc donar una resposta concreta, diguéssim, però ja avanço que es prendrien decisions el divendres, que és el dia que comencem a muntar. Llavors, bé, el temps climatològic és un factor que no podem controlar, com tothom sap. Llavors, igual que a vegades s'han anul·lat cars de coixinets, no? Si és el cas i tenim dia de diluvio, com, no? Com pot ser, com passa últimament, diguéssim, doncs ja prendríem la decisió. Ho faríem públic i llavors, si s'hagués d'anul·lar, s'anul·laria. Si es pogués fer una versió interior, es faria. Però això, en tot cas, no ho podem adelantar perquè les previsions a vegades canvien, meteorològiques, i fins divendres doncs no podrem valorar, diguéssim, el que faríem.
0: Molt bé, nosaltres des d'aquí de Ràdio Desvern donem ressò a la decisió que es prengui des de Club Internacional.
1: Exacte.
0: Per tant,
1: sí.
0: La gent que ens estigui escoltant i que vulgui anar a l'Oktoberfest, plovi o nevi, que això també dependrà de l'organització, de si estan preparats per poder-ho fer, doncs nosaltres informarem també si hi ha llocs alternatius, etc. El Hans havia aixecat la mà. Sí. Hans, digues.
2: Bueno, yo quería recalcar, el año pasado nos pasamos de calor y la gente se quejaba, mucho calor, no sé qué, cuánto. Y decidimos de poner un escenario, según el escenario, fuera, a la calle. También habrá que casi llueve fuerte, pues en Alemania, en Múnich, hay 6, 8 tiendas inmensas, interiores, donde la gente bebe y celebra. Yo desde el principio recalqué siempre la importancia de tener un sitio interior. Y Casal de Jobas para mí es lo más ideal porque ahí caben un montón de gente dentro. El año pasado o hace 2 años había mucha gente dentro y poco afuera. Si realmente tenemos que estar todos dentro, bueno, no pasa nada. Entonces Casal de Jobas es muy grande y podemos poner stands ahí y realmente adaptarnos a las circunstancias. Hombre, si hay un aviso de meteorología, la gente no debe salir a la calle, pues no puedo hacer nada yo. Claro, pero si está lloviendo un poquito, no creo que pase nada.
1: Sí, en tot cas es decidirà el divendres, com he dit abans, perquè és el dia, sí,
0: correcte.
1: El divendres és el dia que es comença tot el muntatge per la tarda i el divendres serà el dia de prendre decisions, sí.
0: Molt bé, que... doncs no avancem a aconteixements, però
1: no,
0: està bé també tenir-ho present. Molt bé, doncs, Hans, Mar, abans de tancar, una invitació als nostres oients. Convideu els nostres oients. Hans, tu primer, convida els nostres oients a descobrir l'Oktoberfest de Sant Just.
2: Bueno, que no se asusten por mal tiempo, que creo que en Alemania llueve mucho más que en España y la gente va al Oktoberfest en Múnich cada día. Al final van 7 millones de personas al Oktoberfest durante 15 días. Aquí solo queremos que vengan 2.000 durante un día. Yo creo que es una buena comparación. Y bueno, pues ya digo, como pueden estar dentro, no hay ningún problema que se mojen y los niños, la gente van a disfrutar igualmente.
0: Mar Vicioso, tot teu.
1: Sí, i tant. Jo animo tothom a venir, a grans, a petits, a bebès, a mitjans, és igual. O sigui, l'edat numèrica, de veritat, no importa, és una festa familiar i és una festa superagradable, on es coneix moltíssima gent, l'oportunitat de conèixer gent nova, conèixer gent que viu a Sant Just, però que no trobaries a vegades, i de gaudir d'una música xulíssima, els vestits que porten les noies alemanes són superpreciosos, i aquesta vestimenta que, no?, amb la que van a Hans i el Gary, bueno, tots els homes, també és molt xula i és molt divertit. Si no heu vingut mai, veniu, animeu-vos, de veritat, i si heu vingut, repetiu, perquè està molt bé.
0: Doncs Hans, Mar, danke schön. Ens veiem el dissabte, d'acord?
2: Bitte schön.
1: Molt bé. Adéu. Gràcies.
2: Ciao.

0: I seguim al magazín de matins de Ràdio Desvern. Seguim a la Rambla. És moment de parlar amb les CEAS de Sant Just. La secció excursionista de l'Ateneu Sant Justenc ens ofereix una vegada més un espai aquí en el magazín de matins de Ràdio Desvern. Avui saludem el Jordi Gironès i el Ramon Prat. Bon dia, família, com esteu?
1: Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Benvinguts al programa. Parlem avui amb la taula de redacció de butlletins de les CEAS perquè hi ha una efemèride important aquest any, que són els 60 anys, el 60è aniversari d'aquests butlletins de les CEAS. Expliqueu-nos una mica com van néixer i amb quina periodicitat s'han anat publicant.
1: Bé, això, la periodicitat ha variat en el temps. En principi, quan va començar, es publicava inclús dues vegades al mes. Això va durar poc perquè era molt difícil mantenir un ritme d'aquest. I després va passar a ser mensual. I també va durar bastant de temps, fins que més proper en el temps ja, no, ara no tinc aquí la data exacta, va passar a ser bimestral. És a dir, dues vegades cada mes, dos mesos, vaja.
0: Entesos? Doncs explica'ns una mica amb quina necessitat va néixer també aquest butlletí de les CEAS i a partir d'aquesta publicació també com va funcionar a dins de les CEAS.
1: Bé, en principi la idea de publicar un butlletí venia diguem-ne, condicionada, venia decidida per la necessitat de tenir un portaveu com moltes altres entitats excursionistes en aquell moment. Estem parlant del 1966. Aleshores, en aquell moment, la manera era de fer un butlletí perquè els socis poguessin rebre la informació de tot el que es anava produint, tant en el futur com en el passat. És a dir, fer una mica, guardar la història del que es anava fent, però també parlar del futur. I sobretot articles de caire excursionista. Aquesta era la idea bàsica, que és una idea, diguem-ne, que s'ha mantingut en el temps. És a dir, el butlletí, bàsicament, el que volem és que sigui que faci ressò dels temes muntanyencs que ens atenyen a la secció, però també eixamplar-nos, com estem fent actualment, en temes molt més diversos i més amplis.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs explica'ns també una mica, Ramon, tu des de quan estàs incorporat a la redacció de butlletins de les CEAS i com has viscut aquesta feina aquí a les CEAS?
2: Sí, bé, em vaig incorporar en la taula de redacció del butlletí de les CEAS, deu fer, no recordo exactament, potser uns 10 o 12 anys, i va ser en resposta a una invitació que em va fer en Jordi Gironès, que en aquell va ser un moment en què doncs, hi havia necessitat doncs, de renovar aquesta taula de redacció perquè amb els anys s'ha anat renovant, i aleshores va ser quan hi vaig entrar. I la veritat és que em va fer moltíssima il·lusió, perquè per mi era un butlletí que responia doncs, a una activitat molt seriosa, molt ben organitzada, una activitat que a més molt arrelada a Sant Just, i que jo entenc que ha fet possible doncs, que moltíssimes persones al llarg de molts anys, des de l'existència de les CEAS, doncs, hagin pogut viure a la muntanya, hagin pogut tenir una vida participativa, una vida en societat, diguem-ne, juntament amb persones que estimen la muntanya, que estimen el país, perquè estimar la muntanya al final doncs, és realment cada vegada estima més el país, i fer doncs, perquè aquest país doncs, tingui una cultura arrelada i una cultura que, sobretot, doncs, participativa i que tothom s'hi senti inclòs. És a dir, una de les grans, jo penso, virtuts de les CEAS al moment que jo vaig entrar, uh-huh, és el sentir-te tan diguem-ne, ben acollit, molt ben tractat, com un company més de seguida, i realment et sents com una cosa que l'has viscut sempre. Jo penso que és un valor molt important, un valor que, de fet, també hem mantingut aquest butlletí, que en podem parlar, i penso que això és molt interessant.
0: El butlletí, que és la memòria de les SEAS, així ho podem llegir en aquesta publicació, 60 anys d'edició ininterrompuda del butlletí de les SEAS, dins d'aquest butlletí setembre-octubre. Llegim doncs a la taula de redacció que fa esmena a aquesta memòria de les SEAS, al seu quadern de bitàcula i totes, en aquest sentit, les persones que han passat per les successives taules de redacció que també doncs, han destacat aquesta feina incansable que ha fet aquest butlletí. Un butlletí que està de celebració, 60 anys. D'alguna manera ho celebrareu? Expliqueu-nos una mica també si teniu en motiu d'aquest 60 aniversari de publicacions. Teniu alguna doncs, activitat o alguna acció destacada en el calendari?
1: Home, en principi, el més important de la celebració que volem fer és una taula rodona. És a dir, el que vam pensar és que s'havia de fer alguna cosa per commemorar aquests anys, aquests 60 anys. I aleshores se'ns va ocórrer des de la taula de redacció que seria una bona ocasió per reunir una sèrie de gent que ha estat vinculada amb la taula de redacció i amb el butlletí, en definitiva, durant uns anys de la seva vida. I llavors han dit totes aquestes persones podrien formar part d'aquesta taula rodona a la qual es tocarien i es parlaria de tots els temes relacionats amb totes les vivències que hem tingut a través dels anys, perquè aquest butlletí ha tingut etapes molt diferents des del punt de vista, diguem-ne, de participació de gent, de temes que es tocaven, ha anat variant amb el temps i actualment és una nova etapa molt engrescadora l'actual amb la qual estem. Llavors, hem pensat que aquesta taula de redacció pot donar resposta a aquest intercanvi d'opinions amb la gent que ha participat en el butlletí i amb la gent que estarà participant indirectament com a assistent a la taula de redacció perquè hi hagi una mica d'interface entre uns i altres.
0: Doncs aquesta taula rodona, explica-nos una mica també com funcionarà, si teniu ja calendari per a aquest esdeveniment i també doncs, convidar la gent que hi participi.
2: Sí, la taula rodona està prevista per el dia 15 d'octubre a l'Ateneu i començarà a les 7:45 del vespre i s'allargarà doncs, a fer una hora i mitja. No volem que sigui una cosa extremament llarga, sinó suposo que com a màxim cap a les 9 del vespre podria estar. És una taula rodona en la qual hi participarà una colla de ponents. De fet, potser és una cosa una mica atípica, perquè les taules rodones de vegades els ponents és molt limitat, però aquesta vegada pensàvem que el fet de que un butlletí que compleix 60 anys, el qual ha tingut una participació molt àmplia en la taula de redacció, persones que al llarg de la història hi han sigut d'una manera o d'una altra, doncs, home, havien de donar entrada doncs, a un número, diguem, important de persones. No hi serà tothom, és impossible, perquè això no donaríem l'abast, no acabaríem, però sí que hem trobat unes persones que serien, que són especialment, que han tingut, diguem-ne, un paper rellevant, no, perquè això era al principi, varen etapes diverses de la seva història i el moment actual. Llavors, farem aquesta taula rodona, i la qual doncs, en fi, cada persona tindrà un temps d'intervenció amb unes preguntes concretes, unes preguntes que facin que reflectiran aspectes concrets de la història del butlletí al llarg d'aquests 60 anys. Hi haurà temps doncs, perquè hi hagi després hi ha una intervenció conjunta de la taula rodona i perquè també puguin participar les persones assistents, que ens agradarà que pugui haver-hi un públic nombrós, un públic realment molt interessat i a la qual doncs, també mirarem de cridar en el públic també la seva participació perquè hi ha persones doncs, que tenen moltes coses a explicar perquè no és només un butlletí en si, sinó que és el que significa aquest butlletí per les SEAS i per Sant Just.
0: Totalment. I és que les SEAS doncs, és un espai que està vinculat amb l'Ateneu de Sant Just, però que tothom s'ha fet molt, molt seu i que en aquest sentit ens agrupa aquest sentiment d'estimar la natura, d'estimar la muntanya i també de fer país, com bé deia en Ramon Prat en l'anterior intervenció. Estem parlant avui dels butlletins de les SEAS, ho estem fent doncs, en clau d'aquest aniversari. Per una banda, aquesta taula rodona, per l'altra també aquest butlletí ja d'aniversari que s'ha publicat setembre-octubre amb aquests 60 anys. Alguna cosa més, alguna acció més que tingueu a destacar en marc d'aquest 60è?
1: No, en principi, de fet, ho hem abocat tot amb aquesta taula rodona. El que sí farem és que hi hagi difusió de tot el que es comenti durant la taula rodona i això ho farà la Vall d'Avers. La Vall d'Avers enregistrarà aquesta taula rodona perquè després pugui difondre una mica el resum de tot el que ha representat la taula en si. O sigui, no faríem altra cosa més ja.
0: Doncs concentrar els esforços en aquesta taula rodona. Recordem el dia 15 d'octubre, oi?
1: 15 d'octubre, sí.
0: Molt bé. Doncs tenir presents també que l'excursionisme no queda només en la muntanya, sinó que també queda en paper gràcies al butlletí de l'ACEA. Ramon, com és això de fer muntanya, de fer cims, i que alhora doncs, ho puguis combinar també amb aquest fer, amb formar part doncs, de la taula de redacció del butlletí de l'ACEA?
2: Hi ha una cosa que bé, jo la sento particularment i crec que això ho compartim amb moltes persones d'aquest país i sobretot també ho he vist doncs, aquí a Sant Just amb els companys i companyes doncs, de les CEAS. En realitat fas muntanya però ho fas no només com un esport, perquè realment l'esport l'hem de fer i és molt bonic i et sents molt bé la muntanya, sinó també fent muntanya hi ha una vivència, que és la vivència primer amb la natura, amb el món, i amb les persones. Aleshores, això el que he trobat doncs, al llarg de la vida, doncs, és que, i suposo que també moltes persones, és que fent muntanya tens un estímul després doncs, de poder explicar el que sents, de poder-ho exposar, de poder-ho compartir amb les altres persones, i de poder alhora veure que mentre fas muntanya amb un equip de persones pots participar també en una acció d'una associació que dona molta vida i que reflecteix també l'interès d'un poble, d'un país, doncs, per fer-lo créixer. És a dir, una associació no només permet fer compartir una vida diària, sinó que tot això contribueix a fer gran el país. Jo sempre he pensat no, que Catalunya és una de les coses que jo he observat que al llarg de la història, sobretot del segle XX i a partir de principis del segle XX i finals del XIX, l'associacionisme va fer de Catalunya un gran país i tenim moltes coses que són precisament el reflex de tot això. Aleshores, penso, i moltes vegades ho he rumiat jo mateix, que l'ACEAS diu molt de Sant Just, diu molt de la societat de Sant Just, diu molt de les persones de Sant Just. I sobretot el fet de que una entitat s'hagi mantingut durant tants anys i d'una manera tan sòlida i tan seriosa, perquè només cal veure, i jo penso que els oients això ho poden veure, anar a la pàgina web de l'ACES i veure l'organització que té de totes les activitats, tots els butlletins que ha fet i tots els escrits que ha pogut anar publicant, penso que és una cosa extraordinàriament fantàstica i val molt la pena i és molt valuosa per les persones d'avui i pel futur del país, de Sant Just, evidentment, i del país. I per això em sento bé fent aquestes coses i penso que val la pena celebrar-ho.
0: I per mostra d'això que està dient en Ramon, l'augment, l'increment de grups que han anat naixent dins de les CEAS, no? Les CEAS infantil, la CEAS jove, ara també els més 35, vull dir que al final això és símptoma de que les coses es fan bé. Jordi, per la teva banda, què creus que ha portat el butlletí durant aquests anys i com creus que s'anirà doncs, d'alguna manera desenvolupant aquest butlletí de les CEAS en els propers anys, si li deparen molts canvis o si la manera de fer doncs, continuarà sent més o menys la mateixa? Com ho veus després de 60 anys?
1: Home, en principi ho he mig dit, però ho matisaré millor. El butlletí té el gran mèrit d'haver recollit en cada moment, en cada època d'aquests 60 anys, el tarannà de la gent jove que hi havia i que escrivia. Això vol dir que des d'un principi que es parlava estrictament de muntanya i de coses, diguem-ne, molt poc, diguem-ne, informades dintre el poble, es va passar a una etapa en la qual tot el jovent estava bullint de necessitat de canvi. Aquest moment va ser molt important i aquest moment va ser recollit dins del butlletí, perquè va ser una època en la qual molts socis aprofitaven el butlletí per parlar de temes socials, de temes, diguem-ne, preocupacions polítiques, fins i tot, i de controvèrsies. I això es va reflectir en aquests butlletins. Aquests butlletins avui dia podria considerar-se que són història viva d'un moment en el qual els joves vam estar canviant el món. Estem parlant dels anys 68, 70, aquests anys del franquisme en el qual el butlletí era una espècie de sortida d'allò que volies explicar. I tinguem en compte que les CEAS, des del primer butlletí, encara dintre del franquisme, va fer-lo en català. Mai hem fet ni un sol butlletí en castellà, contra el que ens anava el que teníem a fora, és a dir, temes, diguem-ne, de preocupació de que ens volien que no ho publiquéssim, ens feien passar censura, era molt difícil poder publicar en català i nosaltres ho vam fer, i ho vam fer i ho vam seguir fent, mai vam deixar-ho. I això també és una cosa a favor d'aquest butlletí, que actualment sabigueu que és el degano, que es diu el decà, de Sant Just, és el butlletí portaveu més antic que hi ha a Sant Just, que encara existeix. Mm. Altres han existit però han desaparegut, nosaltres no hem desaparegut. I per altra banda, també cal recordar que els primers butlletins de les CES es van publicar al 1934. És a dir, el 1934 fins al 1936 van sortir els primers butlletins de les CES. El que passa que és el 1936, amb el cop d'estat de Franco, es van haver de deixar de publicar i vam estar un període sense publicar fins aquest, que 1966, que inicia la segona etapa del butlletí.
0: Doncs història viva, ja ho estàveu dient vosaltres, història viva no només dels butlletins de la CEA, sinó també de tot un poble. Recordem als oients, taula rodona sobre els 60 anys de la publicació ininterrompuda del butlletí de la CEA d'ençà el número 1, juliol-agost de 1966, a 7:45 del vespre a la sala del cinquantenari, amb la participació de la Vall de Vers el 15 d'octubre. Jordi Gironès, Ramon Prat, taula de redacció de butlletins de les CES. Gràcies per passar pels micròfons de Ràdio Desvern.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Gràcies a vosaltres.

0: notícies de les 12.
1: Bon dia, us informa Joan Bota. El Consell de Ministres aprovarà finalment dos decrets d'habitatge per incloure les mesures que proposen els socis d'investidura a dreta i esquerra del PSOE. Decisió, per tant, salomònica. Anem a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
2: Bon dia. El PSOE i Suma han pactat dividir el decret, un primer que recull el gran gruix de les mesures de consens i un segon decret amb la reclamació de sumar la pròrroga indefinida dels lloguers. És una mesura, però, que no agrada ni a Junts ni al PNB i que ho té molt difícil per prosperar al Congrés. La decisió de trossejar el decret ha indignat a socis com Podem i Ona Belarra advertia que no és una bona solució.
3: Ya sabemos que cuando se trocea un decreto es para dejar caer la parte más ambiciosa. Y esta vez el trágala hay que hacérselo a los rentistas y a Junts per Catalunya.
2: Ara l'estratègia de sumar passarà per pressionar Junts al Congrés perquè doni suport als dos textos. El detall definitiu de totes les mesures l'explicarà la ministra d'Habitatge d'aquí una hora a la Moncloa en una roda de premsa on no hi haurà cap ministre de sumar. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Madrid.
1: Més notícies, Natàlia Ramon.
4: Protecció Civil ha enviat un nou S-alert al Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès pel risc d'inundacions per pluja intensa. Es recomana no sortir de casa fins al migdia, no baixar soterranis i situar-se a llocs elevats si l'aigua puja. El telèfon d'emergència 112 ha rebut prop de 250 trucades per uns 200 incidents relacionats amb les pluges, de moment cap de greu. Vilafranca del Penedès, Montse Gené.
5: Hola, bon dia. Pluges de 120 litres per metre quadrat a poblacions com Sant Pere de Riudebitlles. Tota aquesta zona, a cavall de l'Alt Penedès i l'Anoia, ha registrat pluges de més de 100 litres per metre quadrat. S'han desbordat alguns torrents que han inundat carrers, cases, cellers i almenys dues escoles, però no s'ha registrat cap incidència greu. A Piera ja s'ha solucionat l'avaria elèctrica. El riu Anoia està al seu llindar màxim i, per tant, es demana molta precaució. El Garraf, pendents del riu Foix, que ha rebut molt cabal, s'està desembassant aigua del pantà per deixar espai per properes pluges. Montse Gené, arriba a Catalunya Ràdio, Vilafranca.
4: Pel que fa a la circulació de trens, continuen les afectacions, tot i que es preveia que a partir de quarts de 12 es normalitzaria el servei. A l'aeroport del Prat s'acumulen els retards i les cancel·lacions amb afectacions tant a les arribades com als enlairaments, i a Barcelona hi ha afectacions al metro i també al tramvia.
1: OpenAI suspèn el llançament del seu nou model d'intel·ligència artificial per les preocupacions que genera la seguretat després d'alertar els seus futurs inversors sobre els perills catastròfics de la IA per la humanitat. Els investigadors de la companyia estan amoïnats pels riscos en línia amb la recent mesura de la companyia per frenar el ritme de la tecnologia. El nou model d'OpenAI, batejat amb el nom de ChatGPT 6.1 Astra, havia de sortir el mes que ve. A partir de l'octubre havia d'estar disponible dins el seu producte estrella, que és precisament el ChatGPT. Esports, Marcos García.
6: El Barça femení es desplaça cap a Roma per jugar-hi demà a la segona jornada de la Champions. Van Aasten és alta a la convocatòria, torna Catacoll i també entren a Ixa Càmara Carla Julià, Noa Jiménez i Rosalía Domínguez, que han estat campiones del món amb la selecció espanyola sub-20. La selecció espanyola femenina justament acaba de donar la llista per als amistosos del 10 i el 13 d'octubre contra Estats Units. Les jugadores del Barça, Cata, Paredes, Patri, Serra, Jordi, Pina i Vicky hi són, a més de les catalanes Codina, Ona i Putelles. Queda fora Aitana Bonmatí. I en bàsquet, el Barça afronta avui la segona jornada de l'Eurolliga. És un partit Dubai-Barça que podreu seguir a partir de les 6 per l'app de Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT.
0: Fins aquí les notícies.
7: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia. Passant 6 minuts de les 12, us informa Mariona Sales Vilanova. El voleibol Sant Just s'ha proclamat campió de la Superliga Catalana Take-Off Pro femenina aquest diumenge 27 de setembre, després de superar el Sant Cugat per 3-2 a la final disputada al pavelló de Valldoreix. El conjunt de Mariano Singer es va imposar en parcials de 26-24, 32-30, 26-28, 11-15 i 15-13. Sant Just va començar millor el partit i es va adjudicar els dos primers sets, però el Sant Cugat va reaccionar i va forçar el cinquè parcial després de guanyar el tercer i el quart. Tres dels cinc sets es van decidir per només 2 punts de diferència. El títol es va resoldre al tiebreak en què el marcador va arribar igualat al 10-10. El voleibol Sant Just va aconseguir obrir una petita diferència en el tram final i va tancar el set per 15-13, assegurant-se així el campionat. Amb aquesta victòria, el voleibol Sant Just pren el relleu del Sant Cugat, campió de l'edició 2025. Pel que fa a cultura, l'espai de lliure creació Carme Malaret presentarà aquest dissabte 3 d'octubre a les 12 del matí l'audiovisual Records d'enlloc, guionitzat per Iona Quesada i el Modena Jiménez a partir d'un centenar de vídeos enviats per participants durant el període estival. La proposta parteix d'una acció participativa que reflexiona sobre l'autoria i la transformació de la identitat dels llocs quan es construeix un projecte col·lectiu a partir de materials aportats per diferents persones. La instal·lació audiovisual es podrà visitar el dissabte 3 d'octubre de 6-9:15 i el diumenge 4 d'octubre de 12-2 a l'Espai de Lliure Creació Carme Malaret. I pel que fa a medi ambient, el Baix Llobregat participarà els dies 3 i 4 d'octubre en una nova edició de Benvinguts a Pagès, la Festa, una iniciativa de la Generalitat que permet conèixer de prop explotacions agràries, productors i projectes vinculats al territori. Enguany, la proposta reunirà més de 250 participants arreu de Catalunya. A la comarca hi participaran 6 explotacions i cellers: Vila Eco a Gavà, el Nano Farinetes de Sant Climent de Llobregat, Can Aleix de la Madrona, al Prat, Tugues Pagès i Estapé 1920 a Viladecans i el celler Batzacs, al Papiol. Les visites requereixen reserva prèvia i tenen un cost de 2,50 € per majors de 15 anys, mentre que són gratuïtes per a infants i joves. La programació també inclou l'agroruta amb borricleta elèctrica a Sant Vicenç dels Horts, una activitat gratuïta per descobrir l'entorn agrícola i una proposta gastronòmica al Pebre, a Olesa de Montserrat. La informació i les reserves es poden consultar al web oficial de Benvinguts a Pagès. I això és tot. Tornem amb tota l'actualitat santjustenca a l'informatiu complet de la 1. Fins ara.

0: I seguim el magazín de matins de Ràdio Desvern. Sembla que amaina una mica, sembla que la cosa ja comença a clarejar. Ja no cau aquella tromba d'aigua per l'escala de Can Ginestar, ja podem veure la penya del Moro de forma íntegra, la veiem onejar la senyera que hi ha penjada a dalt del cim, per tant, podem dir que ja ha passat, que el temporal de moment ja ha passat. Siendo tú. Fem una petita pausa i tornem de seguida amb la tercera hora de la Rambla. Fins ara.
1: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, relaxa't amb estils com el chill out, les smooth jazz, el funk, el soul o la música electrònica més suau. 100% música relaxant.
2: Smooth Jazz Club.
1: Cada dia, de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda.
2: Hold on to my love.
1: Smooth Jazz Club. T'hi esperem.

0: Cinema sense límits.
1: Cinema sense fronteres.
2: Cinema sense mesures.
3: En definitiva,
4: cinema sense condicions. Els dimarts de 8 a 9 del vespre.
3: Quan el cinema es fa ràdio.

A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell i Dualden, Torreblanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.

0: Avui, en aquesta tercera hora de la Rambla, volem parlar dels pobles abandonats o aquells que tenen menys de 30 habitants, que no només expliquen una part del nostre passat, sinó que també poden aportar pistes sobre com afrontar el futur del territori. Aquesta és la idea que hi ha darrere de l'exposició Pobles abandonats, claus per la planificació estratègica del territori, que és presentada a l'Institut d'Estudis Llardencs després de 7 anys de recerca. El projecte ha documentat prop de 1.500 nuclis, dels quals 589 es troben a les comarques de la demarcació de Lleida. I parlem avui amb la Mari Carme Jiménez, codirectora del projecte Pobles Abandonats i directora de l'Institut Ramon Muntaner, per conèixer què ens poden ensenyar aquests pobles i quines eines poden aportar davant del repte de despoblament. Mari Carme, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Benvinguda al programa. Comencem parlant, doncs, d'aquests pobles abandonats. Quan parlem de pobles abandonats, de quin tipus de nuclis estem parlant exactament?
1: Sí, nosaltres vam identificar o vam diferenciar com tres tipologies de, o tres caracteritzacions, que serien els de menys de 30 habitants, aquells que estan totalment abandonats i alguns que en algun moment han tingut un procés de recuperació. O sigui, nosaltres vam fer aquesta classificació i, a més, després ho vam dividir en tipologies, no? El que seria pròpiament un nucli, un poble, però també parlem de colònies industrials, parlem de semidispersos, de parròquies, de massos que en algun moment havien tingut molta activitat econòmica i social per ells mateixos, d'urbanitzacions abandonades, és a dir, aquells espais, aquells nuclis on hi ha hagut una activitat econòmica i social durant un temps i que això, doncs, o en aquests moments es troben amb aquesta població de menys de 30 habitants o que ja no hi ha població o que en algun moment han tingut aquest procés de recuperació.
0: Després de 7 anys de recerca i prop de 1.500 nuclis documentats, quina és la principal conclusió que heu extret del projecte?
1: Doncs que justament hem documentat que un 68% d'aquests nuclis són d'aquests de menys de 30 habitants. Això què vol dir? Doncs que són nuclis que, on hem de posar el focus, no? Perquè no sabem si la seva tendència és cap a l'abandonament total o són nuclis estables, no? Que mantenen una població o que han mantingut població al llarg del temps i que també ens poden donar pautes del perquè d'aquesta continuïtat, no? Llavors, una mica la idea és nosaltres el que hem fet és estudiar l'abandonament, no? Perquè en un moment determinat els nuclis queden totalment abandonats o perden molta població, que acostumen a ser processos històrics, econòmics, no? També causes ambientals, però també decisions polítiques que es prenen en moments determinats. I a partir d'aquí, doncs, veure què està passant amb aquests nuclis petits i cap a quina és la tendència, no? Cap a on van.
0: Molt bé, doncs a partir d'aquí neix també aquesta investigació i és que a la demarcació de Lleida n'heu documentat 589. Per què hi ha una concentració tan important de petits nuclis i pobles abandonats en aquestes comarques?
1: Clar, penseu que les comarques pirinenques són les que on hi ha un major nombre, no? Sobretot per la part de la geografia, les dificultats normalment de comunicació, d'accés, d'arribada de serveis, no? En aquests nuclis, però també és veritat que molts d'aquests, que són principalment de la zona pirinenca, són d'aquests que tenen menys de 30 habitants i que durant temps s'han mantingut amb aquesta estabilitat, no? Però, clar, evidentment la zona pirinenca, també la zona de la Segarra, per exemple, és una zona amb un alt nombre de nuclis o la Noguera. Vull dir que són zones que és molt dispers, no? La població, el poblament és molt dispers.
0: Doncs avui estem parlant amb la Mari Carme Jiménez, ho estem fent doncs, en clau d'aquests pobles abandonats que són els protagonistes de l'exposició Pobles abandonats, claus per la planificació estratègica del territori, i parlant també del Pallars Jussà, de l'Alt Urgell, del Pallars Sobirà, que encapçalen la llista d'aquest inventari, hi ha factors comuns, com ens comentaves, que expliquen aquesta realitat al Pirineu i al Prepirineu, però que d'alguna manera aquí, a Barcelona, no, als voltants de la ciutat comtal, no en som del tot conscients.
1: No, clar, nosaltres trobem el que hem volgut fer amb el projecte és estudiar aquestes particularitats persones, perquè pensem que és important atendre aquestes singularitats, però també per extendre conclusions a nivell més global. Però sí que és veritat això que deies, no? Que potser en l'àrea metropolitana no s'és tan conscient de que hi ha tota aquesta situació, tot i que cada vegada més, som conscients de que hi ha aquest desequilibri territorial, però potser no el que evidencia més l'exposició és aquesta existència d'aquests nuclis vius encara, aquests nuclis vius petits que continuen funcionant i que a vegades poden ser una oportunitat, no? Si depenent de quines estratègies adoptem de cara a la seva continuïtat, no? I potser això és una de les coses, diguéssim, que destaquem del projecte també. Sí que hi ha zones, no? Pues que potser ens semblaria més estrany que existissin aquests nuclis i que potser no estan tan mal comunicats, i zones del Penedès, de l'Anoia, no? Interior, que bé, doncs també són dinàmiques diferents, són canvis d'estratègies econòmiques que marquen aquesta marxa de la població cap a altres territoris. Vull dir que l'interessant és, potser nosaltres ho hem treballat bastant per àmbit territorial tipus vegueria, perquè ens semblava que tenia més sentit a l'hora d'analitzar els nuclis, però és molt interessant anar a la pàgina web, perquè tota la recerca se concentra en una pàgina web, que és on hem anat recollint tota la informació, que és poblesabandonats.cat, on es pot fer cerques per poblacions, per comarques, i a nivell de comarques doncs pots veure una mica quina és la situació, quins nuclis han estat abandonats, quins s'han recuperat, quin és el percentatge de nuclis que estan encara en funcionament, estan vius i per què, no? I també dintre del projecte de la pàgina web vam crear a través d'una eina d'intel·ligència artificial, que és el Power BI, hem generat uns índexs de recuperació i abandonament que permeten justament veure quina és la tendència d'aquests nuclis, no? Tu pots, a partir de les variables que hem anat recollint, com això, doncs, si tenen cases encara en ús, si encara hi ha població que hi viu o que hi viu estacionalment, si té serveis mínims com aigua, llum o altres comunicacions, o per exemple la distància en quilòmetres o en temps des d'aquest nucli fins als nuclis més grans o als serveis principals com el CAP, l'hospital, etc. A partir de totes aquestes dades nosaltres hem generat dos índexs, que és aquest d'abandonament, que són aquells que veiem que tenen 30 habitants o menys i que en funció d'aquestes característiques poden anar acabant sent abandonats, i el de recuperació, que són aquells nuclis que justament perquè conserven algunes d'aquestes característiques que he comentat, seria més fàcil que tinguessin un creixement a llarg termini, no? I tot això es pot consultar a la pàgina web. Ara està bastant obert, és consultable, i per això diem que al final el que nosaltres hem fet és documentar, no? Generar moltes dades perquè després la gent pugui consultar-les, fer noves recerques i sobretot prendre decisions sobre el territori.
0: Doncs parlem precisament d'aquestes dades, perquè una que ens va sorprendre molt treballant per aquesta entrevista va ser la següent. Una dada que de fet, els oients, quan l'escoltin, pot sorprendre bastant. El 68% dels nuclis estudiats encara es mantenen viu, tot i tenir menys de 30 habitants. És a dir, que necessita un poble tan petit per continuar sent viable?
1: Sí, és el que deia. És a dir, si té cases que s'han recuperat, no? O que no s'han enderrocat del tot, perquè a vegades si hi ha un mínim manteniment no s'han enderrocat. Si encara els hi arriba llum, aigua i la distància, principalment la distància també, amb aquests serveis principals no és molt gran, aquests nuclis poden mantenir-se amb una certa estabilitat en 30 i menys habitants. A vegades aquests de menys de 30 habitants sí que són nuclis que moltes vegades són estacionals, que la gent ha recuperat cases perquè hi ha una tradició familiar i llavors durant l'any doncs, tenen una població mínima, però en moments determinats de l'any no? Arriben aquestes persones que ja havien estat vinculades i que encara tenen cases que estan habitades, és a dir, tot el que siguin serveis associats a aquell nucli afavoreix que la gent s'hi pugui anar a viure, no? O pugui mantenir l'habitatge allà, no? Sempre és, i com deia, comunicació i serveis, no? I després, en els casos que hem estudiat el tema de la recuperació dels nuclis, el que veiem és que normalment els casos d'èxit, no? Aquells que sembla que han funcionat més bé, són aquells que hi ha una comunitat, un conjunt de persones que s'han posat d'acord per fer aquest pas de marxar d'un entorn més urbà i anar cap a l'entorn rural i ocupar aquell espai, no? I són els casos en què habitualment se veu que hi ha hagut una habitabilitat continuada d'aquests nuclis, no? Que hi ha hagut un projecte que ha tingut un cert recorregut.
0: Mm-hmm. Doncs seguim avançant en l'entrevista d'avui parlant d'aquesta exposició de pobles abandonats, i és que parlàvem d'aquesta viabilitat, però també volíem parlar de que heu insistit que l'habitatge per si sol no resol el problema del despoblament. Quins altres factors són imprescindibles per aconseguir fixar la població?
1: Clar, és molt important que a part de poder tenir habitatge, que això ja és un, com hem vist o com estem veient, és un tema importantíssim, i hi ha moltes iniciatives que potser no tant aquí a Catalunya, però que fora s'estan donant de grups, de gent que el que fa és crear associacions i espais per ajudar a recuperar habitatge amb nuclis petits, no? I que puguin ser ocupats per gent jove, etc. Però a part d'això, és necessari que el nucli tingui una activitat més enllà del que és pròpiament l'habitatge. És a dir, si una persona que va viure allà no pot desenvolupar després la seva vida amb unes certes amb les necessitats bàsiques cobertes, és a dir, que pugui això, doncs, poder tenir comunicació, que es pugui desplaçar fàcilment o amb una certa facilitat amb un altre nucli més proper, o... És a dir, si aquell entorn no té una activitat ja de per si, és molt difícil que desplaçar-se allà, i per molt que hi hagi l'habitatge, doncs si no hi ha una sèrie d'això, de característiques que l'acompanyen, és difícil que això es pugui consolidar, no? I per això, a vegades quan es fan aquestes iniciatives d'ocupar un espai, no? o que diverses famílies decideixen comprar unes cases amb un nucli i revitalitzar-lo, és perquè al voltant també pensen en generar un tipus d'activitat o pensen com cobrir aquesta activitat, no? Pues amb iniciatives més artístiques o més vinculades amb temes culturals o d'alguna acció econòmica o pensada per al turisme. Vull dir que van associades a dinàmiques també de desenvolupament.
0: Mm-hmm. Totalment, i a partir d'aquí doncs també volem parlar sobre com poden influir doncs aspectes com les comunicacions, els serveis públics o les oportunitats laborals en la supervivència d'aquests municipis, perquè són claus que, com comentava Mari Carme, són importants i la gent els té dins de la llista de requeriments, no?, per anar a viure a aquests espais.
1: Sí, clar, és molt important perquè això, doncs, serveis... que això, que no cal que estiguin al poble mateix, però que estiguin relativament a prop, no? Com escola, hospital, el CAP de referència, aquests serveis d'administració bàsics, no? Que necessites a vegades per fer gestió. Això d'estar en un radi aproximadament proper, no? Han de ser assequible, i per tant això és el que afavoreix que el nucli pugui tenir viabilitat i una continuïtat, no?
0: Mm-hmm, totalment. I bé, també parlaríem de l'exposició, tornant una mica doncs aquest projecte. L'exposició defineix aquests pobles com a laboratoris a l'aire lliure. Què podem aprendre observant-los?
1: Clar, nosaltres, bueno, l'exposició l'hem concebuda com un espai de socialització d'aquesta recerca. És a dir, nosaltres entenem que la pàgina web sí que és interessant, pots entrar, però potser per a un públic més general té molt més sentit aquest format expositiu que hem plantejat, on intentem donar algunes idees, no?, molt concretes sobre els resultats del projecte, no? Llavors, el que fem és ara, perdona, que m'he perdut el fil del que m'havies preguntat, exactament. Mm-hmm.
0: Tranquil·la, no t'amoïnies, aquí estem també per recuperar la pregunta. Deia que l'exposició, doncs, al final acaba parlant una mica d'aquests laboratoris a l'aire lliure, no?
1: Sí,
0: que podem, perdona, sí. Què podem aprendre observant aquests pobles?
1: Sí, sí, ho contemplem com a laboratoris perquè realment en aquells espais et dona molta informació quan fas la recerca, doncs, de quin era el seu sistema econòmic, com funcionava aquell nucli a nivell de comunitat, que eren també, doncs, la forma de vida, no?, d'aquell nucli, quines necessitats va tenir, però també quina era la seva principal font d'economia

0: però fins i tot en els casos que hem trobat gent que encara conserva la memòria de com funcionava aquell nucli o que coneixia els últims habitants o gent això que encara l'està habitant o l'habita temporalment, doncs també hem fet el que seria recull de memòria oral. Per tant, quan diem que és un laboratori és perquè al final estem sumant moltes fonts, no?, diverses, per intentar fer una visió general del que seria aquell nucli, el que ens diu de la seva economia, de com s'hi vivia, de les seves tradicions, i a partir d'aquí poder una mica conèixer, no?, el seu context i també conèixer o entendre millor per què s'acaba abandonant o per què es troba en la situació que es troba actualment.
1: Doncs ja per anar enfocant una mica l'entrevista també en aquesta exposició, ens agradaria saber, perquè a part del portal del projecte, que ja acumula més de 23.000 recursos documentals, també ho he volgut fer exposició, on podrem veure aquesta exposició? Va viatjant una mica per Catalunya? Explica'ns una mica com funciona.
0: Sí, la idea és que ara estarà a l'Institut d'Estudis Catalans fins al dia 22 d'octubre, perquè s'inaugura ara aquest dijous, i posteriorment, encara no tenim les dates exactes, però segurament anirà a Àger. Serà el primer punt on l'exposició es podrà visitar fora de Barcelona. I la idea és que després es pugui anar programant en altres nuclis també que han format part del projecte i que a partir d'aquí, més endavant, fins i tot puguem generar doncs, petits debats o que es puguin fer xerrades, una mica també implicar la població per continuar amb aquesta recollida d'informació i fins i tot per debatre la informació que ja hem recollit, no? Per tant, la idea és que l'exposició sigui molt viva en el sentit de que no es queda només en que nosaltres hem fet uns plafons i els compartim aquesta informació, sinó que el que volem és que generi uns debats i que a més la gent hi pugui continuar contribuint, no? amb aquesta documentació.
1: Creus que tota aquesta documentació es pot acabar traduint en polítiques públiques també concretes contra el despoblament?
0: La veritat és que seria una bona base. Sempre diem que nosaltres el que hem intentat és generar una base científica sobre la qual construir aquestes propostes, no? Hi ha moltíssimes iniciatives en aquests moments, però la veritat és que agafat el projecte, tota la informació que ens ofereixen en extens, no? Creiem que pot donar molta informació de això, doncs, dinàmiques de mobilitat, no? Que a vegades tot aquest tema de com enfoquem la mobilitat pot ajudar a que territoris siguin més fàcils de tornar a ser espais habitables, no? O polítiques de recuperació de nuclis a nivell de... Perquè doncs això, doncs, si hi ha cases que encara estan en peu i el patrimoni que s'hi conserva encara està en bon estat, etc., poden ser oportunitats també de vida. Per tant, nosaltres el que fem és posar totes aquestes dades sobre la taula i creiem que mirada parcialment, no, per temes, pot ajudar a generar polítiques públiques. Nosaltres estem a disposició per treballar-ho amb qui vulgui posar-s'hi, eh? Vull dir que nosaltres obert a generar aquests debats, a compartir-ho, a treballar conjuntament.
1: Doncs parlaves ara de les oportunitats per viure i no. De cara al futur, hem de parlar més de repoblament o de garantir que les persones que ja viuen al territori puguin continuar vivint?
0: A veure, penso que primer hem de garantir que la gent que hi viu pugui continuar vivint, perquè és el que deia, amb aquests nuclis de menys de 30 habitants, l'interessant seria veure en quin punt es troben i realment quina viabilitat tenen, no? Per tant, hem vist que hi ha un nombre molt elevat de nuclis que es troben en aquesta situació, per tant, seria un primer tema a abordar, no? També sempre diem, no, nosaltres no generem el projecte per ara recuperar tots aquests nuclis abandonats, no. Però sí que hi ha, com he dit, hem generat aquest índex de recuperació que ens dona pistes d'espais que podrien ser, que tenir una continuïtat, no? que tenen les característiques perquè poguessin tenir continuïtat al llarg del temps i, per tant, doncs, que població, potser millorant algunes característiques, es pogués desplaçar en aquests nuclis.
1: I també doncs, centrant-nos en l'1 d'octubre, que comença a Barcelona el Congrés Internacional Desabandonament. Quines preguntes sí. voleu posar damunt de la taula durant aquestes jornades?
0: El que volem principalment és aprendre també de com s'està abordant el tema en altres territoris, no? Pues a França, a Itàlia, a Àustria. Vull dir que el que pretenem també és que a part del que nosaltres hem treballat i d'experiències que se compartiran d'aquí del territori, el que ens agradaria també és aprendre, no?, de com s'està treballant pues, amb altres territoris de l'Estat espanyol o com deia, no?, amb altres països que ja han engegat algunes polítiques amb diferents també espais geogràfics, no?, amb característiques diferents, i és una mica l'objectiu del Congrés. És ara generar com un espai de debat a nivell acadèmic per començar a treballar també més en comparativa amb altres territoris europeus.
1: I ja per anar tancant l'entrevista d'avui, Mari Carme, gràcies per aquests minuts. Ens agradaria abordar doncs, un parell de qüestions més. Per una banda, si haguéssiu de trencar un tòpic sobre els pobles abandonats o sobre el despoblament rural, quin seria? Quin tòpic trencaríeu?
0: A veure, molta gent surt d'aquests nuclis per una sèrie de circumstàncies molt... O sigui, jo crec que el que és molt important potser de tot el procés que hem fet és que, tot i que es poden treure algunes conclusions globals, sempre és molt important atendre les particularitats de cada zona. Perquè a vegades quan intentem fer polítiques de despoblament, la mirada és com molt general i a vegades molt ràpida, no? amb solucions molt ràpides. Llavors, el que nosaltres hem vist és que sí que hi ha com unes tendències o com uns patrons en alguns casos, però que és molt important atendre a les particularitats de cada zona i tenir en compte pues, això, quines han estat les dinàmiques econòmiques en aquell territori, què ha passat a nivell històric en aquell territori, també què pot fer el patrimoni per ajudar. Nosaltres també posem molt el focus en la importància del patrimoni associat amb aquests nuclis abandonats, perquè pensem que és un element d'activació, no de contemplació, i per tant també hi posem molt el focus. Per tant, per nosaltres si hem de destacar com una idea i més que trencar un tòpic, intentar tancar una tendència, no? És intentar no generar polítiques tan immediates, no, a vegades, sinó atendre més, anar més al detall, perquè a vegades et permet entendre més en conjunt, però també et permet actuar més en funció de les necessitats de cada zona.
1: I finalment, què voldríeu que s'endugués al visitant després de veure l'exposició o després de consultar la vostra pàgina web?
0: Doncs el que voldria fer això és que veiés que hi tenim un territori molt divers, on es donen situacions també molt diferents, i on hi ha encara espais d'oportunitat i espais que es poden, que generant determinades polítiques es poden tornar a dinamitzar i activar, i això és una mica la idea, no?, que tenim aquesta situació en aquests moments, que tenim molts nuclis que necessiten atenció, no?, nuclis de diferents característiques i tipologies, com he dit abans, però que és important, justament perquè és un elevat percentatge d'aquests de menys de 30 habitants, que és important doncs, que veiem, no?, en quin punt estan i quines necessitats tenen.
1: Mari Carme Jiménez, codirectora del projecte Pobles Abandonats i directora de l'Institut Ramon Muntaner, gràcies per atendre'ns aquests minuts aquí a Ràdio d'Esvern.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Que vagi bé, bon dia.
0: Gràcies.
1: Doncs bé, al llarg d'aquests minuts hem pogut descobrir els pobles abandonats, que són, doncs, molt més que restes d'un passat rural, la seva història, les causes del despoblament i fins i tot els processos de recuperació poden ajudar a entendre millor com organitzem avui el territori i quines decisions cal prendre per mantenir-lo viu. L'exposició Pobles Abandonats, claus per a la planificació estratègica del territori, recull els resultats d'aquest projecte de recerca que també serà protagonista del Congrés Internacional Desabandonament de l'1 al 3 d'octubre a l'Institut d'Estudis Catalans de Barcelona. Podeu recuperar aquesta entrevista al www.radiodesvern.com.

I ara comencem un nou episodi del Parador Musical. Benvinguts i benvingudes al Parador Musical, l'espai on descobrim la vida i la música dels grans artistes. Avui parlem de The Police, la banda britànica formada per Sting, Stewart Copeland i Andy Summers, actius sobretot entre els anys 1977 i l'any 1986. Van revolucionar l'escena musical amb una barreja única de rock, reggae i new wave, deixant himnes que encara avui sonen arreu del món. I comencem, com sempre, parlant dels orígens. The Police va néixer a Londres l'any 1977, amb Sting al baix i a la veu, amb Stewart Copeland a la bateria i, poc després, Andy Summers a la guitarra. En poc temps, es van fer un lloc a l'escena britànica amb un so fresc i diferent que combinava el rock amb influències jamaicanes. El seu primer gran èxit va ser Roxanne l'any 1978, que els va donar projecció internacional. I comencem, com no podia ser d'una altra manera, amb aquesta cançó, amb Roxanne. The Police van demostrar que eren capaços de barrejar sensualitat, emoció i un toc de reggae dins del rock gràcies a aquesta cançó.

I durant la seva trajectòria, The Police van publicar 5 àlbums d'estudi entre l'any 1978 i l'any 1983. Entre ells, Outland 2 d'Amor, Regata de Blanc, Centalla Mondata o també Ghost in the Machine, entre d'altres. Hem de parlar d'un en concret, de Synchronicity, que en aquest cas, d'aquest últim, va sortir el seu gran èxit global, Every Breath You Take, número 1 mundial a l'any 1983 i encara avui un clàssic. També van triomfar temes com Message in the Bottle, Don't Stand So Close to Me i Every Little Thing She Does Is Magic. En aquest cas, comencem aquest repàs musical amb Message in the Bottle, aquí, a Ràdio Desvern.

I seguim avançant en la vida i la trajectòria de The Police, aquest grup britànic que avui és el protagonista del Parador Musical. Però abans destacar que la seva música barrejava l'energia punk amb sofisticació musical i ritmes caribenys, una fórmula que els va fer únics i universals. I de fet sentim aquest ritme caribeny també de fons en aquest Message in the Bottle. Marxem a una altra cançó, la icònica, aquella cançó que tots, jo penso, com a mínim els que no vam viure aquella època, és la primera cançó de The Police que vam escoltar, no? El primer contacte. És Every Breath You Take, una cançó bastant controversial, com a mínim per la lletra, però que de ben segur que molts de vosaltres coneixeu, per no dir la gran majoria. Aquest temacle de The Police sona ara aquí, al 98.1 FM.

I amb aquesta cançó, que ens la coneixem tots de fons, deixeu-me també que us parli de premis. The Police van aconseguir 6 premis Grammy, diversos Brit Awards, i també van vendre més de 75 milions de discs arreu del món. Tot i separar-se l'any 86 per diferències creatives, el seu llegat continua viu. Recordem també que Sting va fer el seu camí en solitari. El 2007 la banda es va reunir per a una gira mundial que va ser una de les més exitoses de l'any, amb concerts multitudinaris i entrades exaurides. I un altre hit de la banda. Marxem ara directament a escoltar Don't Stand So Close to Me.

I tanquem, com sempre, aquest especial, aquest espai del Parador Musical amb una de les meves seccions preferides dins d'aquest bloc, que són les curiositats, perquè no sé si sabíeu que Sting no només va triomfar amb The Police, sinó que també ho va fer com a solista, com us avançàvem abans, col·laborant amb artistes de jazz, clàssica i pop. Stewart Copeland, a més, també és reconegut per les seves bandes sonores de cinema, i Andy Summers ha destacat en projectes de guitarra experimental. La màgia de The Police és que, amb només 5 discs, van marcar tota una època i van deixar un llegat atemporal. Per acomiadar-nos, marxem amb aquest de-du-du-da-da-da. Ai, una cançó que amb la lletra potser no s'hi van trencar massa, però és brutal, brutal. Us la deixem aquí. Fins aquí el Parador Musical d'avui. Moltes gràcies per acompanyar-nos. I bé, ens retrobem aviat amb més música i més històries.

Moltíssimes gràcies a tota la gent que ha fet possible el programa d'avui, dimarts 29 de setembre del 2026. Us ha parlat Daniel Martínez. És un plaer estar amb vosaltres aquí al 98.1 FM. Avui hem parlat de les notícies de Sant Just. Hem fet un repàs a les portades dels diaris. També hem parlat d'efemèrides, de l'Espai Ramblejant i del Temps. A l'entrevista del dia hem parlat de l'Octoberfest amb l'International Club de Sant Just. També hem parlat de les CIES. Hem parlat dels pobles abandonats amb la Mari Carme Jiménez i hem tancat amb el Perdó Musical i amb The Police, magnífic grup britànic. Nosaltres ens acomiadem, us deixem amb els informatius i demà més. Que vagi bé, bon dia.

0: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
1: El voleibol Sant Just guanya la Superliga Catalana Femenina després d'una final decidida al tie-break. Amb aquesta notícia obrim el Sant Just Notícies d'avui, 29 de setembre. Us informa Mariona Sales Vilanova.

Tot seguit repassem la resta de titulars. Records del lloc transforma un centenar de vídeos d'estiu en una instal·lació audiovisual a l'espai Carme Malaret. 6 explotacions al Baix Llobregat obren les portes amb una nova edició de Benvinguts a Pagès. La iniciativa se celebrarà els dies 3 i 4 d'octubre i inclourà visites a explotacions, una agroruta a Sant Vicenç dels Horts i una proposta gastronòmica a Olesa de Montserrat. Sant Just celebra dissabte la tercera edició de l'Oktoberfest al Casal de Joves.

0: El Voleibol Sant Just s'ha proclamat campió de la Superliga Catalana Take-Off Pro femenina aquest diumenge 27 de setembre, després de superar el Sant Cugat per 3-2 a la final disputada al pavelló de Valldoreix. El conjunt de Mariano Singer es va imposar en parcials de 26-24, 32-30, 26-28, 11-25 i 15-13. Sant Just va començar millor el partit i es va adjudicar els dos primers sets, però el Sant Cugat va reaccionar i va forçar el cinquè parcial després de guanyar el tercer i el quart. Tres dels cinc sets es van decidir per només dos punts de diferència. El títol es va resoldre al tie-break, en què el marcador va arribar igualat al 10-10. El Voleibol Sant Just va aconseguir obrir una petita diferència en el tram final i va tancar el set per 15-13, assegurant-se així el campionat. Amb aquesta victòria, el Voleibol Sant Just pren el relleu del Sant Cugat, campió de l'edició del 2025. L'Espai de Lliure Creació Carme Malaret presentarà aquest dissabte 3 d'octubre a les 12 del matí l'audiovisual Records d'enlloc, guionitzat per Iona Quesada i Almudena Jiménez a partir d'un centenar de vídeos enviats per participants durant el període estival. La proposta parteix d'una acció participativa que reflexiona sobre l'autoria i la transformació de la identitat dels llocs quan es construeix un projecte col·lectiu a partir de materials aportats per diferents persones. La instal·lació audiovisual es podrà visitar el dissabte 3 d'octubre de 6 a 2 quarts de 9 i el diumenge 4 d'octubre de 12 a 2 a l'Espai de Lliure Creació Carme Malaret. El Baix Llobregat participarà els dies 3 i 4 d'octubre en una nova edició de Benvinguts a Pagès, la Festa, una iniciativa de la Generalitat que permet conèixer de prop explotacions agràries, productors i projectes vinculats al territori. Enguany, la proposta reunirà més de 250 participants arreu de Catalunya. A la comarca hi participaran 6 explotacions i cellers: Vilaeco, a Gavà, el Nano Farinetes, a Sant Climent de Llobregat, Canaleix de la Madrona, al Prat, Tugas Pagès i Estapé 1920, a Viladecans, i el celler Batzacs, al Papiol. Les visites requereixen reserva prèvia i tenen un cost de 2,50 € per majors de 15 anys, mentre que són gratuïtes per a infants i joves. La programació també inclou l'agroruta amb bicicleta elèctrica a Sant Vicenç dels Horts, una activitat gratuïta per descobrir l'entorn agrícola, i una proposta gastronòmica al Pebre, a Olesa de Montserrat. La informació i les reserves es poden consultar al web oficial de Benvinguts a Pagès. El Casal de Joves de Sant Just acollirà aquest dissabte 3 d'octubre de 12 del matí a 11 de la nit la tercera edició de l'Oktoberfest, una celebració organitzada per l'International Club Sant Just que fusiona la tradició bavaresa amb la cultura popular catalana. L'esdeveniment, amb accés lliure i gratuït, oferirà una àmplia proposta gastronòmica, cervesa tradicional alemanya i artesana de proximitat, a més d'activitats familiars i música en viu. La festivitat va néixer de la inquietud de residents estrangers del municipi, en la seva majoria d'origen alemany, per establir vincles amb el teixit associatiu i veïnal santjustenc. Segons han explicat els membres de l'organització Hans i Marvis Ozoa a Ràdio d'Esvern, la trobada porta per un format integrador i allunyat dels estereotips vinculats exclusivament al consum d'alcohol.
1: A Sant Just tots sabem que hi ha una població internacional bastant notable. I molta d'aquesta població internacional és una població alemana, d'origen alemany, com el Hans, per exemple. I aquesta població alemana, en un moment donat, fa uns anys, van tenir moltes ganes de barrejar-se, d'integrar-se, de formar part de Sant Just, que és el seu poble. Llavors va sorgir una idea de crear un club internacional que explicarà el Hans ara en detall, que és una de les persones originàries, diguéssim, d'aquest embrió, com a finalitat de fer aquesta unió, diguéssim, entre la gent local de Sant Just i la gent internacional que està vivint a Sant Just, però que, de fet, fa moltíssims anys que hi ha una població internacional santjustenca. Però, diguéssim, que mai fins fa uns anys s'havien com animat d'aquesta manera, no?, a integrar-se tant dins de la comunitat santjustenca.
0: L'organització ha remarcat el caràcter familiar de la cita amb una programació que compta íntegrament amb la implicació de formacions i col·lectius vinculats al poble. Pel que fa a la cultura popular i activitats infantils, la diada comptarà amb el Ball de Gegants de Sant Just, els ritmes de la batucada local i espais d'animació i tallers per infants a càrrec de l'entitat Patim Patam. També hi haurà música en directe i dansa. El cartell musical inclourà la banda d'alumnes del Col·legi Alemany, dirigida pel mestre Santiago, una formació de música tradicional bavaresa, exhibicions de ball a càrrec de l'escola de Renata Ramos París, actuacions de cantautores com Emma Mangas i Roma i el grup de directe de Vivien de Bobos. 5 artesans del municipi mostraran les seves creacions. L'artista Imma Brunat oferirà una sessió de pintura en directe durant la sessió d'hoquei i l'alumnat del Col·legi Alemany gestionarà una parada de gofres per la seva graduació.
1: El que procurem és no contractar o no convidar persones d'en fora, no? Podríem dir, de Barcelona o de més a participar, sinó que les actuacions i les intervencions que hi ha sempre són de Sant Justencs. Llavors, sí que procurem doncs, també que potser que repeteixin cosetes que són com molt, molt boniques, no?, cada any i que tenen molt sentit per al públic al qual van destinades aquestes coses, com són, per exemple, els gegants, perquè l'Oktoberfest és una festa infantil, l'Oktoberfest és una festa familiar on es reuneix tota la família, on tota la família passa el dia. No és una festa d'emborratxar-se, diguéssim, no? Que a vegades hi ha aquesta etiqueta posada, no? Des d'aquí, d'Oktoberfest, igual a cervesa. Doncs no, l'Oktoberfest, a l'origen, com bé va explicar el Gary en altres entrevistes i tal, és una festa familiar.
0: Davant la previsió meteorològica i d'inestabilitat pel cap de setmana, els responsables de l'International Club han indicat que divendres a la tarda, coincidint amb l'inici del muntatge, es valorarà la distribució definitiva de la infraestructura. Els organitzadors han recordat que les instal·lacions interiors del Casal de Joves ofereixen espai suficient per encabir-hi les activitats i garantir el desenvolupament de la festa a cobert en cas de pluja. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio Desvern. Les inscripcions per participar a Sant Just al carrer ja estan obertes. La jornada se celebrarà durant les festes de tardor, el diumenge 25 d'octubre, de 10 del matí a 2:15, amb parades i activitats d'entitats, col·lectius i particulars. El termini per apuntar-s'hi acabarà el 15 d'octubre a les 23:59. Les entitats podran demanar material de suport i proposar activitats obertes al públic, mentre que els punts de restauració ho hauran de sol·licitar específicament en el moment de fer la inscripció. Un cop tancat el termini, es comunicaran les autoritzacions de participació i abans de la jornada s'informarà de la ubicació i el número de parades assignats. Tota la informació sobre les condicions de participació, les taxes i les exempcions es pot consultar a les bases reguladores de la convocatòria. L'ONG Sant Just Solidari ha posat en marxa un nou projecte de cooperació internacional a la localitat de Diourbel, al Senegal. La iniciativa, que ja és una realitat sobre el terreny, ha fet possible la perforació i construcció d'un pou d'aigua i l'habilitació d'un hort comunitari de 2 hectàrees destinat a la producció agrícola i liderat per dones locals. El projecte té el seu origen en el testimoni d'en Max, un veí santjustenc, resident a Masllui, originari d'aquest petit poble senegalès. Després d'arribar fa anys a Catalunya en pastera, va traslladar a l'Ajuntament el desig d'ajudar la seva comunitat d'origen, on la manca d'aigua fora dels mesos de pluja impedeix cultivar la terra la major part de l'any. A partir d'aquesta petició, Sant Just va entomar la proposta sota un model de cooperació que compta també amb l'experiència d'Abdulai, responsable de l'entitat Taranga de Molins de Rei.
2: El Max sempre ha tingut una ferida oberta en el seu cor, que són els joves, que darrere d'ell, del seu poble, ho van intentar també amb un grup de 5 que van morir quasi tots ofegats i un d'ells el va rescatar un pescador senegalès i va quedar desahuciat psiquiàtricament. I en la inauguració de l'escola-institut del Mas Lluï va parlar amb el Joan Massaganyes, amb l'alcalde, i va explicar aquest sentiment i aquesta voluntat d'ajudar o de seguir vinculat i a veure què es podia fer en el seu poble, que tenen un problema d'aigua, només en l'època de pluges, 3-4 mesos, i després ja no poden conrear en tot l'any. El Joan, el nostre alcalde, el va dirigir cap a Sant Just Solidari i allà vam començar a fer reunions i això s'ha sintetitzat en un projecte de cooperació de formació de dones en un hort comunitari. Ja s'han fet 5 visites i el projecte ja és una realitat, el POU ja està fet i està tirant endavant.
0: A més de les infraestructures d'aigua i el tancament de terrenys cedits per la mateixa comunitat, la iniciativa posa l'accent en l'empoderament femení i la formació tècnica. Hi haurà acompanyament continuat a dones en tècniques de conreu i gestió econòmica col·lectiva. També s'ofereixen alternatives econòmiques viables perquè el jovent no hagi de migrar cap a Dakar o emprendre rutes marítimes perilloses un cop acaba l'època de pluges i es consolida una estructura econòmica autònoma que reverteixi en la salut i l'alimentació de tot el municipi.
3: Sí, sí, jo crec que invertint en les dones estem invertint en tota la comunitat, perquè com sabem allà les coses com passen, normalment les dones són els pilars de les economies familiars, es dediquen a treballar al camp, es dediquen a portar petits comerços, i nosaltres, i de fet, quan vam proposar aquesta activitat de fer aquest hort comunitari, que podia ser un altre tipus d'intervenció, tota la comunitat, els homes, el cap del poble, l'alcalde de la comunitat, tot van converger per reconèixer que potser aquest hort, invertint en què les dones lideren l'activitat de l'intervenció, era l'activitat més adequada. I crec que nosaltres fins ara la implicació que han mostrat les dones, perquè també hem de recordar que des del 2014 van muntar com una organització econòmica que abans de conèixer-se ja s'havien organitzat abans que ningú els portés aquest suport. Això mostra la seva predisposició i les ganes que tenen d'avançar.
0: Per donar a conèixer el projecte i recaptar fons, l'entitat ha organitzat un sopar solidari el pròxim 16 d'octubre al pati de les escoles amb gastronomia tradicional i música africana en directe. Les reserves es poden formalitzar enviant un correu a sjs@santjustsolidari.cat. Així mateix, l'ONG serà present a les festes de tardor i a la Fira de Sant Just al carrer per continuar sumant socis i voluntaris. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. El Servei Local de Català de Sant Just presentarà el dimarts 29 de setembre a les 12 del matí el grup Llegim en veu alta i parlem. La sessió tindrà lloc a les escoles, a l'aula 3, i servirà per donar a conèixer el funcionament d'aquesta proposta vinculada al voluntariat per la llengua. Les trobades combinaran lectura en veu alta i conversa a partir de llibres cedits per la Biblioteca Joan Margarit. El grup estarà guiat per persones voluntàries i les sessions es faran al Servei Local de Català de Sant Just, a les escoles. El calendari preveu lectures durant els mesos d'octubre, novembre i desembre amb obres de Mercè Rodoreda, Núria Prades i Lluís Llach. La iniciativa és organitzada pel Servei Local de Català de Sant Just i Voluntariat per la Llengua, i cal inscripció. El Pickleball es consolida a Sant Just amb una nova escola i club que començarà a funcionar a partir d'aquesta setmana a l'Institut de Sant Just. El projecte, impulsat per Jan Busquets, disposa de 3 pistes i oferirà activitats per infants, joves i adults amb l'objectiu de crear una comunitat estable al voltant d'aquest esport. La proposta complementarà l'activitat que ja es fa als matins a la Bonaigua, on des de l'abril s'han ofert sessions gratuïtes d'iniciació, tecnificació i open play. A partir de l'1 d'octubre s'introduiran noves quotes amb preus diferenciats per socis i no socis del complex esportiu.
4: Doncs nosaltres, bueno, al principi vam fer una promoció totalment gratuïta des de l'abril. Hem estat des de l'abril al juny aproximadament que tothom que vingui soci o no soci de la Bonaigua podia jugar gratuïtament, fer classes d'iniciació, de tecnificació, fer open play, fer partits directament. Llavors els ensenyem una miqueta quin és el joc del pickleball i la gent venia a jugar. La veritat és que va tenir molt bona rebuda, i ara a partir de l'octubre ja començarem a cobrar una quota que poden ser tant per socis o no socis. Evidentment pel soci de la Bonaigua hi haurà un descompte. Estarem a Pickleball a Bonaigua, que és? Estarem Pickleball a Bonaigua, estarem als matins a la Bonaigua, com bé diu el nom, Pickleball a Bonaigua, i estarem a la pista exterior. Va més orientat a la gent gran, perquè bueno, al final nosaltres tenim molts socis al matí que són jubilats, i és un esport que allarga molt la vida de la raqueta. I després, la novetat que tenim a partir de l'octubre és que començarem a partir del dilluns, 28 de setembre, obrim escola més encarada a infantil, juvenil, també d'adults, i estarem ubicats a l'Institut de Sant Just. Tenim 3 pistes allà on la idea és que fer club.
0: A les tardes, l'activitat es concentrarà a l'Institut de Sant Just amb sessions de dilluns a dimecres i propostes específiques per adults els dimarts i dijous. El projecte inclourà classes, open play i competicions per nivells, amb la voluntat que els participants puguin evolucionar i, en el cas dels més joves, arribar a competir en tornejos que ja s'organitzen a Catalunya i altres punts de l'Estat. El pickleball també arribarà a diversos centres educatius del municipi. A partir de l'octubre hi haurà extraescolars al Montseny, on les inscripcions ja han tingut una bona resposta, i també s'ha introduït l'activitat al Montserrat, Madre Sacramento i l'Institut. Busquets destaca que és un esport fàcil d'adaptar als centres i accessible des de les primeres etapes de primària.
4: I res, molt content de la resposta de la gent que ve, la gent li agrada molt, jo sempre ho dic, qui ho prova enganxa, és un esport molt fàcil de jugar, però que també té la seva complexitat a mesura que vas millorant, i res, al final és un esport que poden començar des de I5 primer de primària. De fet, ja també volia explicar que hi ha entrat a 4 escoles de Sant Just, començarem extraescolar a partir de l'octubre al Montseny, que ja tenim, que ha sigut un èxit i tenim a tope d'inscripcions, també hem entrat al Montserrat, també hem entrat al Madre Sacramento, però encara estem mirant quanta gent s'inscriu, i a l'Institut també hem entrat i hem de veure quanta gent s'inscriu, i perquè és un esport fàcil de portar a les escoles, sobretot a les escoles públiques, que no tenen els recursos suficients com per poder tenir una pista de pàdel, una pista de tennis. Llavors això és fàcil de portar, és fàcil de que els nens des de primera primària i 5 puguin jugar i en 5 minuts juguin bé i tinguin una continuïtat al joc, i això els crea poca frustració.
0: El projecte també posa el focus en la població adulta i la gent gran, ja que el pickleball es planteja com un esport de baix impacte i fàcil d'iniciació. Les persones interessades podran provar-lo gratuïtament abans d'inscriure-s'hi, i la informació sobre horaris, activitats i quotes es pot consultar a través dels canals de Pickleball Bonaigua i del mateix complex esportiu. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio Desvern. Una travessa solidària de 180 quilòmetres recorrerà el riu Llobregat del 16 al 18 d'octubre des de Castellar de Nuc fins al Prat de Llobregat, amb l'objectiu de donar visibilitat a la diabetis tipus 1 i recaptar fons per la recerca. La iniciativa, impulsada per Cristian Gómez, passarà per 28 municipis de 3 comarques. A Sant Just, el projecte tindrà una presència destacada amb una carpa solidària a la Bonaigua el 10 d'octubre, on es farà un concurs de tirs lliures i es vendran clauers i altres articles per recaptar fons. El Club Bàsquet Sant Just també participa en la iniciativa i ja ha impulsat activitats solidàries vinculades al repte.
5: A part de tota la difusió que es fa a través de llobregat.org i del compte Instagram de Llobregat per la Diabetis, Aredi, que és l'associació per la recerca de la diabetis, que és a on aniran destinats els fons que aconseguim recaptar, també està fent difusió. I per la nostra part, a nivell local, aquí a Sant Just, estem també treballant per fer alguns petits esdeveniments, tant per difondre el coneixement de la malaltia i el que això implica, però també per difondre el repte que està organitzant el Christian, i també per recaptar fons per col·laborar en aquest aspecte. I en aquest sentit, el dia 10 d'octubre muntarem una carpa solidària a la Bonaigua durant tot el dia, on farem un concurs de tirs lliures amb premis pels participants. Vendrem també algun clauers i altres articles de merchandatge també per recaptar fons. I també amb el suport del Club de Bàsquet també hem fet ja un partit solidari, i en farem un altre aquest diumenge a Sabadell.
6: A Sabadell.
0: La família de l'Eduard, jugador del bàsquet del Club Bàsquet Sant Just amb diabetis tipus 1, preveu completar caminant els últims 11 quilòmetres, de Cornellà fins al Prat, i convida altres santjustencs a sumar-s'hi. Les persones que no vulguin fer tot el recorregut també podran participar en un tram final de 4 quilòmetres. La travessa està oberta a diferents formes de participació. Es pot completar una etapa o només un tram corrent, caminant o en bicicleta, i també és possible col·laborar fent un donatiu. Les inscripcions permeten escollir el municipi d'inici i d'arribada del recorregut.
6: El nostre petit repte, és a dir, aquí tenim dos herois que faran els 180 quilòmetres, però evidentment això no està a l'abast de tothom. I el nostre petit repte consistirà en poder fer els últims 11 quilòmetres caminant des de Cornellà fins al Prat. I aquí és on jo una mica ho anomeno, doncs, el repte santjustenc. Sant Just no té riu, no, el riu no ens passa per aquí, per tant no tenim cap tram, però sí que ens agradaria que d'alguna manera poguéssim arribar cadascú a Cornellà i poder fer el tram de Cornellà al Prat, l'Eduard, amb les seves germanes i jo, i acompanyats de tots aquells santjustencs que vulguin ser-hi, i que si no es veuen en cor de fer 11 quilòmetres caminant, poden fer l'últim tram, que en són 4, que logísticament també és més senzill, però sí que ens agradaria, doncs, això, que companys de classe, de l'equip, del club i persones de Sant Just que ens coneguin o no, s'hi puguin sumar també.
0: Els diners recaptats es destinaran a Eredit, associació dedicada a la recerca de la diabetis. A més de l'Eduard, també participarà la Nerea, jugadora del sènior del Club Bàsquet Sant Just, i també amb diabetis, que correrà un dels trams per donar visibilitat al repte i la malaltia. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio Desvern.

Moment de repassar les activitats de la setmana a Sant Just. Avui, dimarts 29 de setembre, a les 8 del vespre, a la Sala Piquet de l'Ateneu, es farà el Club de Lectura de Novel·la Gràfica, amb Josephine Baker. Demà dimecres, a les 10 del matí, a l'Escola Bressol Marrecs, es faran les portes obertes de l'Espai Familiar, un espai per famílies amb infants d'un a tres anys en què s'ofereix joc, suport i acompanyament de la criança i educació dels seus fills i filles. Demà a les 6 de la tarda, a la Sala Mercart, dins l'exposició de Mons, es farà una visita comentada a Una Casa Superstar. I dimecres a les 6 de la tarda, ple municipal ordinari del mes de setembre, a la Sala de Sessions. Dijous 1 d'octubre, a la 1 del migdia, es faran els tallers a l'Ateneu de Teatre. Començaran aquestes extraescolars. Divendres 2 d'octubre, a les 8 del vespre, terrasses musicals al Telepizza Sant Just, amb música en directe a la carretera Reial número 71. I també a 9:15, al Binar, al carrer Rosa de Luxemburg número 2, i a les 9 de la nit, al Samboran, al carrer Jacint Benavente número 3. Passem a la programació del cap de setmana. Dissabte 3 d'octubre a les 12 del matí, a l'Espai de Lliure Creació Carme Malaret, s'inaugurarà la instal·lació Records d'Enlloc, un projecte de l'audiovisual col·lectiu creat a partir dels vídeos que gairebé un centenar de persones han compartit sobre el període estival. Dissabte a les 12 del matí, al Parc del Mil·lenari, jugat a camp ambiental amb l'activitat Frutatge de l'escola de l'escorça d'un arbre. Dissabte a les 12 del matí, al Casal de Joves de Sant Just, se celebrarà la tercera edició de l'Oktoberfest, de 12 a 11 de la nit. I a les 12 del matí hi haurà música en directe al bar Los Pisos, al carrer Major número 2, dins la programació de les terrasses musicals. A 6:15 de la tarda, al Centre Cívic Salvador Espriu, discoteca inclusiva. I a les 6 de la tarda, a la Sala del Cinquantenari de l'Ateneu, es farà el musical Matilda, una història vibrant, emotiva i plena d'humor negre, sobre una nena extraordinària. I per acabar amb la programació, el dissabte 3 d'octubre a les 7 de la tarda, música en directe al Trinis Café Bistró, dins la programació de les terrasses musicals.

Encara tenim temps de fer un resum del més destacat en titulars. El voleibol Sant Just guanya la Superliga Catalana Femenina després d'una final decidida al tie-break. Records d'enlloc transforma un centenar de vídeos d'estiu en una instal·lació audiovisual a l'espai Carme Malaret. L'obra, guionitzada per Iona Quesada i Almudena Jiménez, es presentarà el 3 d'octubre i es podrà visitar durant el cap de setmana. Sis explotacions del Baix Llobregat obren les portes amb una nova edició de Benvinguts a Pagès. La iniciativa se celebrarà els dies 3 i 4 d'octubre i inclourà visites a explotacions, una agroruta a Sant Vicenç dels Horts i una proposta gastronòmica a Olesa de Montserrat. Sant Just celebra el dissabte la tercera edició de l'Oktoberfest al Casal de Joves. La jornada combinarà gastronomia, música i cultura alemanya i catalana amb entrada lliure.

Aquesta ha estat tota la informació dels Sant Just Notícies d'avui, 29 de setembre. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Sant Just Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

0: Tots els marroquins roben.
1: Ens treuen treballs.
2: Com a trans, ja et veuen com un monstre.
3: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
4: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
5: Una soledat, la gent gran.
6: Són gent que roben.
7: Paràcid, marimacho.
8: Estic solo.
6: Terroristes.
7: Paràcid,
9: matant. Tot això és odi. Aturem-lo.
10: Campanya impulsada per la taula d'entitats del tercer sector de Catalunya amb el suport de Ràdio Desvern.
11: Ei, vinga, som-hi ja. És el moment de fer el pas.
12: A casa, la feina i al carrer.
13: Quan anem de festa o al taller.

0: Cinema sense límits.
1: Cinema sense fronteres.
2: Cinema sense mesures.
3: En definitiva,
4: cinema sense condicions. Els dimarts de 8 a 9 del vespre.
5: Quan el cinema es fa ràdio.
6: Això és un autobús, tu. Sí, home. I tant.
7: Això és un blues, tio.
6: Com que un blues?
7: Sí,
6: per just... Per què un blues?
7: Just blues.
6: Ah, just blues. Perfecte. Si t'agrada el blues, tots els dimarts de 9 a 10.
8: Tots els marroquís roben,
9: els treuen treballs.
10: Com a trans, et veuen com un monstre.
11: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
12: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
13: Una soledat, la gent gran.
14: Són gent que roben.
15: Parassi, marimatxo.
16: Estic solo.
17: Terroristes.
18: Parassi,
19: matant. Tot això és odi. Aturem-lo.
20: Campanya impulsada per la taula d'entitats del tercer sector de Catalunya amb el suport de Ràdio Desvern.
21: Les àvies i els avis són sàvies i savis. No deixis que ells ni les seves històries caiguin en l'oblit. Festa de Bici Sense Edat. En Bici Sense Edat és una iniciativa solidària que busca combatre la soledat entre els més grans. La soledat és el major problema amb el que s'han d'enfrontar les persones d'edat avançada i depèn de tu que ho facin sols. Sortides en bicicleta per al municipi amb la gent gran. Acompanya'ls a veure el poble on es van criar. Dóna'ls vida, que tornin a sentir el vent a la cara. Et necessiten, i tu a ells, també. Des de Bici Sense Edat, et necessitem. Fes-te voluntari. Més informació al portal justsolidari.cat o en bicisenseedat.cat, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just Desvern.

0: Vidit aprova dos decrets d'habitatge que mostren totes les costures de la legislatura. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Decisió salomònica al Consell de Ministres d'aquest matí, que ha començat amb una hora de retard per les discrepàncies que ja hi havia entre el PSOE i Sumar, Joan Botà.
2: No hi ha hagut manera de quadrar el cercle entre les línies vermelles de Junts i el PNV d'una banda i Sumar, el sindicat de llogateres i la resta de socis d'esquerres de l'altra. I per això el Consell de Ministres, que tot just s'ha acabat ara, ha aprovat dos textos que mesuraran forces divendres que ve mateix. Només el segon decret, el que ho té més difícil per prosperar, inclou la renovació indefinida de tots els contractes.
0: Situació, doncs, inèdita a Madrid, on PSOE i Sumar fins i tot donaran explicacions per separat els pròxims minuts, evitant compartir taula després d'aquest Consell de Ministres. Madrid, Paula Brujats.
3: Sí, les mesures d'habitatge divideixen el govern espanyol fins a l'extrem que el PSOE i Sumar expliquen els decrets per separat en dues rodes de premsa simultànies ara mateix, uns a la Moncloa, els altres al Ministeri de Yolanda Díaz. Les discrepàncies entre els socis i també la complicadíssima aritmètica parlamentària ha obligat Pedro Sánchez a aprovar dos decrets diferents. El que té més opcions de prosperar recull la prohibició de desnonar fins al 2030, també la regulació dels lloguers d'habitacions i la pròrroga automàtica i pel mateix preu dels contractes de lloguer que caduquen en els propers dos anys.
0: Això a Madrid. A Catalunya, mentrestant, aquest matí, protagonisme per les pluges, especialment a l'àrea metropolitana de Barcelona, on hi ha hagut moltes incidències a les últimes hores.
2: Al matí s'han enviat noves alertes als mòbils perquè la gent no sortís a l'exterior fins la una del migdia al Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès. La tempesta afecta ara de ple bona part del litoral i prolitoral nord, especialment ara mateix les comarques gironines.
0: Anem a la seu de Protecció Civil, Montse Poblet.
4: Dels prop de 400 serveis relacionats amb les pluges que han hagut de fer els bombers, el més destacat és el rescat d'una dona i el seu nadó, els que la Riera de Gavà ha arrossegat dins del seu cotxe. Els han traslladat a l'Hospital de afectacions lleus. Protecció Civil demana mantenir la prudència i adequar les activitats d'aquesta tarda a la situació que tingueu allà on sigueu. Si plou a bots i barrals, millor no moure's.
0: Tot plegat ha tingut i està tenint un gran impacte en la mobilitat. Quina és la situació ara mateix, equip viari, Mariluz García?
5: Doncs per inundació de la calçada hi ha tallada la Ronda de Dalt, al Nus de la Trinitat, en direcció Llobregat, o sigui, d'entrada a Barcelona. Hi ha 10 quilòmetres de cua a la P7 entre Mollet del Vallès i Bellaterra, en direcció a Tarragona. La C58, l'autopista del Vallès, amb dos carrils tallats a Montcada i Reixac, direcció Barcelona, i retencions des de Cerdanyola. També una llarga cua a la Ronda Litoral de Sant Adrià Barceloneta, direcció Llobregat, i de Fòrum al Nus de la Trinitat, en aquesta direcció. El transport públic, afectacions als trens d'alta velocitat, a Rodalies, limitacions de velocitat, a R2 Sud, R2 Nord, R3, R4 i R8, i retards al Regional Sud. A Ferrocarrils, la meitat de trens del que és habitual a les línies de Sabadell i Terrassa. A la línia de l'Anoia no circulen entre Piera i Masquefa si fa servei per carretera. I al metro s'han tallat alguns accessos a estacions de l'L1, L3, 4 i 5, i la línia 3 no funciona a les EPS per acumulació d'aigua ni al Liceu en direcció a zona universitària. I al tram, les línies T1, T2 i T3 estan sense servei com a conseqüència de les pluges.
0: Doncs ja veieu que hi ha moltíssimes afectacions i gairebé ens veiem obligats a avançar la previsió del temps.
6: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
7: Bon dia.
0: Aquestes pluges que ara tenim sobre el litoral gironí són les últimes o durant el dia d'avui encara n'hi hauran més?
7: No, no són les últimes i cal destacar dos aspectes. D'una banda, els models donen la possibilitat d'aiguats forts encara litoral i prelitoral de la Costa Brava i aquest entorn, per tant, precaució. No sembla que hagin de ser tan violentes com aquests 120 litres per metre quadrat de la zona de Sant Quintí de Mediona, tota aquesta àrea del Penedès, 76 a Barcelona Fabra, 92 a Cornellà, 92 també a Cerdanyola del Vallès, són registres, per tant, ben importants en poca estona. Són aiguats locals, no pas extensos ni generals, molta precaució, i també, a hores d'ara, trobem ruixats irregulars després de la sortida de sol i el creixement de nuvolades en alguns punts de ponent i al sud. Aquests, en principi, no haurien de ser tan virulents.
0: Gràcies, Francesc. Bon dia.
7: Bon dia.
6: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: I estem canviant l'ordre habitual de la nostra portada, però abans dels esports us expliquem també que la Unió Europea vol ampliar les competències de Frontex en el control de les seves fronteres perquè els seus agents puguin participar directament en l'expulsió dels migrants. Brussel·les, Bruno Fortea.
8: La crisi de Ceuta pot derivar en un enduriment de la política migratòria europea. Avui, Brussel·les ha admès que entre els països també es debat la possibilitat de suspendre el dret d'asil polític quan els migrants siguin utilitzats per provocar un atac híbrid contra Europa. Es dona la circumstància, però, que fins ara les autoritats comunitàries mai han dit que el que va passar a Ceuta fos un atac híbrid.
0: Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
3: Bon dia.
0: Rafinha és substituït al partit del Brasil per unes molèsties a la cuixa.
3: Ancelotti l'ha substituït al descans perquè s'ha queixat d'un dolor a la cuixa dreta, que és la mateixa zona que es va lesionar l'any passat. Veurem a les pròximes hores l'evolució d'aquestes molèsties de Rafinha. El Barça femení ja és a Roma per jugar demà el segon partit de la fase Lliga de la Champions. René Van Aasten és la novetat de la convocatòria. L'Aston Villa ha destituït la tècnica Natàlia Arroyo i al Catalunya Migdia també farem la prèvia del partit del Barça de bàsquet, que juga aquesta tarda a la pista del Dubai de Xavi Pasqual.
0: Passen gairebé 7 minuts de les 2. El govern espanyol, dividit per la meitat, intenta salvar el decret d'habitatge partint-lo en dos. Una amb opcions de prosperar, d'acabar aprovant-se al Congrés, l'altra que té un futur molt complicat. Els dos textos inclouen mesures per prorrogar els lloguers i per frenar els desnonaments, però hi ha punts en els dos decrets que xoquen entre si i que, fins i tot, són contradictoris. És la sortida que ha trobat Pedro Sánchez per conciliar els interessos de socis com Junts i Sumar, que defensen mesures completament allunyades. Anem en directe al Palau de la Moncloa. Paula Brujats, bon dia.
9: Què tal, bon dia. Sumar ha tensat la corda fins a l'últim moment i ha obligat el PSOE a acceptar part de les seves reclamacions. Les altres queden, com tu deies, en un segon decret que té un futur molt complicat. En aquest primer decret, el govern espanyol millora les mesures que havia anunciat ahir. Com volia Sumar, s'amplia fins al 2030 la prohibició de desnonar persones vulnerables, tot i que hi ha moltes excepcions. Finalment, també regulen els lloguers d'habitacions i es prorroguen els contractes de lloguer que caduquen entre avui i l'1 de gener del 2029. És a dir, s'hauran de mantenir tots pel mateix preu. El decret principal també recull propostes de Junts, com rebaixes fiscals per a propietaris i llogaters i mesures per frenar els fons voltors i la compra especulativa. En resum, és un primer decret d'equilibris que el Partit Socialista confia salvar el Congrés, a l'espera que en doni detalls ara la ministra d'Habitatge aquí a la roda de premsa de la Moncloa. Ja n'ha parlat la portaveu dels socialistes al Congrés, Montse Mínguez, que demana als grups generositat.
10: Durant estos días hemos visto mucha negociación, mucha política, y espero que esa política y esa negociación sea un resultado el viernes con la votación. Así que estaremos todos remando para que estos decretos salgan adelante.
9: El segon decret és monogràfic i recull la petició estrella de Sumar, la renovació indefinida de tots els lloguers, com passava a finals dels anys 80. És una mesura que el PSOE no veu clara i per això l'ha deixat a banda per no posar en risc tot el paquet de mesures quan es voti divendres al Congrés.
0: El xoc d'avui entre els dos partits que formen el govern espanyol és insòlid. De fet, ha anat més lluny que les últimes vegades. Com hem arribat fins aquí, Paula?
9: Doncs amb la pressió del carrer i també amb unes eleccions a la vista, tothom marca perfil amb un tema tan nuclear com és l'habitatge. Sumar ja havia avisat que es plantaria avui i s'ha negat a entrar al Consell de Ministres si Pedro Sánchez no acceptava les seves propostes. Sumar reclamava un decret més ambiciós, que el PSOE no cedís a la pressió de Junts i el PNB i han forçat una negociació aquest matí aquí a la Moncloa in extremis, provocant que el Consell de Ministres comencés amb una hora de retard. La solució final, aquesta que us expliquem, dividir el decret en dos, però ara mateix la divisió entre els socis del govern espanyol és tan evident que Sumar ha convocat la seva pròpia roda de premsa per explicar la seva versió dels decrets. A la mateixa hora que compareixen els quatre ministres del PSOE aquí a la Moncloa per explicar els acords del Consell de Ministres. Sumar arrenca ara mateix la roda de premsa, per tant, contraprograma del tot els ministres socialistes.
0: Bé, doncs aquests dos decrets es publicaran demà al Butlletí Oficial de l'Estat i els votarà a correcuita divendres al Congrés dels Diputats en un ple extraordinari. A hores d'ara, els socis de la investidura de Pedro Sánchez, necessaris per poder convalidar els decrets, es mouen entre la decepció i la prudència, pendents de llegir la lletra petita dels decrets. El més crític fins ara és Podem. Jordi Corbalan.
2: Des de Junts per Catalunya, Míriam Nogueras manté que no s'han deixat arrossegar pels extrems de l'esquerra per tal de defensar els petits propietaris. Declaracions al Matí de Catalunya Ràdio abans de fer-se pública la fórmula dels dos decrets.
11: Nosaltres també hem renunciat a moltes propostes i mesures que nosaltres defensem fermament. Al final som 7 diputats de 350 i la força que tenim és la que tenim. I nosaltres no quedem arrossegats per aquesta ideologia extrema.
2: Des de Podem, Ione Belarra troba una presa de pèl trossejar les mesures en dos decrets.
12: Ya sabemos que cuando se trocea un decreto es para dejar caer la parte más ambiciosa. Y esta vez el trágala hay que hacérselo a los rentistas y a Junts per Catalunya.
2: Esquerra Republicana tampoc no s'acaba de refiar del PSOE. Sentim la diputada Elma Estrems a 3catinfo.
13: Genera desconfiança, perquè a més nosaltres no estem amb el Partit Socialista en una posició de hasta que no lo vean no lo creo, no? I per tant ens genera certa desconfiança.
2: I qui ja es dona per descomptat que divendres no votarà els decrets és el Partit Popular. Esther Muñoz, portaveu al Congrés.
14: Que no intenten responsabilizar al Partit Popular de su falta de mayoría. El lío montado lo tienen ellos por iniciar una legislatura sin tener una mayoría parlamentaria. Ellos se buscaron este lío en que han metido mintiendo a los españoles. Y ahora se marcan este vodevil de dos decretos en el que unos socios niegan el decreto y los otros están en contra del otro.
0: Aquestes són les reaccions polítiques, però ja sabeu que hi ha mobilitzacions al carrer que també estaven molt pendents del que passava avui al Consell de Ministres. A Barcelona, el sindicat de llogateres lamenta que la renovació automàtica dels lloguers vagi en un segon decret perquè els desnonaments, molts cops, diuen, són conseqüència justament d'això. De tota manera, creuen que tot plegat és un punt de partida i avisen que van cap a un escenari de mobilitzacions constants. Barcelona, Sara Riera.
15: Bon dia. Pel sindicat no té sentit, com dèiem, separar les mesures, però estan esperançats perquè després de molts anys d'inacció, diuen, es comença a capgirar alguna cosa. Defensen que molts països de l'entorn ja apliquen aquesta mesura perquè els contractes es renovin automàticament si no hi ha impagaments del llogater o el propietari necessita el pis per ell o per algun familiar, i creuen que Junts, un dia o altre, segurament no divendres, s'hi acabarà amollant també. Carme Arcarazo, portaveu.
16: Sense anar més lluny, qui va introduir de nou els contractes indefinits a Holanda va ser Mark Rutte, que és d'un partit liberal. I, per tant, jo crec que Junts per Catalunya també ha de començar a escoltar el que diuen els seus homòlegs als països del nostre entorn. No pot ser que els llogaters, cada 5 anys, estiguem exposats a una expulsió. No pot ser que tu has pagat religiosament, que si portes els teus fills a l'escola del davant, que si t'has arreglat el pis. No pot ser que et facin fora sense cap mena de justificació.
15: Per aquest dissabte ja s'han convocat mobilitzacions a tot Catalunya i el sindicat avisa que aquest serà el pa de cada dia a partir d'ara fins que hi hagi un canvi estructural en la política d'habitatge.
0: Això a Barcelona. Mentrestant, a Madrid, a la Puerta del Sol, el sindicat de llogateres de Madrid manté l'acampada a la Puerta del Sol, que no para de créixer. Això mentre el govern d'Isabel Díaz Ayuso reclama a la delegació del govern espanyol a Madrid que els faci fora abans de 48 hores. I si no, amenaça de dur el cas als tribunals. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
17: Bon dia. La decisió d'aprovar dos decrets no ha agradat gens aquí als impulsors de l'acampada, que reclamen totes les mesures juntes en el que anomenen el decret Mari Carmen. Per això, a l'espera de llegir la lletra petita, avisen que es queden i que la mobilització anirà més. Alicia del Río, portaveu.
18: El pueblo no quiere campañas partidistas, quiere soluciones. Así que cuanto más dividan, más nos enfadarán y más responderemos.
17: I aparteixen que encara queda molt fins divendres, quan el Congrés, a escassos 500 metres d'aquí de la Puerta del Sol, votarà els dos decrets. I no descarten traslladar-s'hi per fer pressió social, perquè asseguren és el que ha fet moure el PSOE. Des de l'acampada també han respost a l'amenaça del govern d'Ayuso, que dona 48 hores al govern espanyol per desplegar la policia i fer fora les més de 500 tendes que ocupen la plaça. Valeria Racu, del sindicat.
19: Yo creo que aquí todo el mundo tiene mucho miedo. Durante demasiado tiempo las que hemos temblado hemos sido nosotras. Si es la respuesta ante el mayor problema del país es volver a palear a sus ciudadanos, pues ellos sabrán cómo se están tomando en serio lo que le estamos pidiendo como pueblo.
17: El sindicat ho té clar, es queden a sol i són des del dissabte i ja han anunciat també protestes per tot l'estat aquest cap de setmana.
0: A la segona hora del Catalunya Migdia tornarem sobre aquesta decisió del Consell de Ministres, les derivades polítiques i socials que tenen aquestes decisions sobre l'habitatge. Ara, però, quan som pràcticament un quart de tres, anem amb els efectes de les tempestes a Catalunya. Unes tempestes que han travessat el país i que han deixat registres al voltant dels 100 litres per metre quadrat i incidències importants als transports públics especialment. També hi ha hagut inundacions de carrers i de baixos i una dona i el seu nadó han estat rescatats pels bombers després que l'aigua de la Riera de Gavà arrossegués el cotxe en què anaven. Aquesta ha estat una de les sortides de més risc dels serveis d'emergència que han rebut més de 1.200 trucades per aquest episodi d'aiguats. Anem al Centre de Coordinació d'Emergències. Montse Poblet, bon dia.
20: Bon dia. L'episodi encara no s'ha acabat i s'allargarà almenys fins a la mitjanit, però cada cop està més al nord. Des de primera hora hi ha hagut registres que ronden els 100 litres a diferents punts de l'Anoia, l'Alt Penedès i el Baix Llobregat, on s'ha demanat a la població, a través d'un SLR, que no sortissin de casa, que no baixessin als soterranis i que, si veien que l'aigua pujava, es refugiessin a zones altes. L'aigua ha fet pujar els nivells dels rius, com l'Anoia, que ha superat el llindar de perill a Sant Sadurní, i de rieres, com la de Rubí. Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat, adverteix que el perill no ha acabat i que, a més d'aigua, hi poden haver altres fenòmens meteorològics que poden fer mal.
21: Encara hi pot haver intensitats fortes o puntualment torrencials a les comarques del nord-est. També poden anar acompanyats de fenòmens de temps violent, ja ha passat al matí també, sobretot els associats a ratxes fortes de vent, algun tornado, alguna mànega. S'ha visualitzat aquest matí una mànega davant de la costa de Cambrils. També es podrien produir de manera molt local, evidentment, i molt puntual en algun sector de Catalunya.
20: El telèfon d'emergències ha rebut més de 600 trucades i els bombers porten prop de 400 serveis relacionats amb el temporal. El més greu, el rescat d'una dona i un nadó arrossegats a dins del cotxe a la Riera de Gavà. També hi ha hagut petites inundacions a escoles de Foix, Olivelles i Vilanova i la Geltrú i s'han hagut de traslladar els usuaris de tres residències d'avis al Prat, Sant Just d'Esvern i Martorell. Imma Soler, sotsdirectora d'emergències, demana que no es baixi la guàrdia.
22: Seguim demanant aquesta prudència, seguim demanant aquest manteniment de vigilància de tot el que són els desplaçaments, les activitats a l'exterior, vigilar els punts per on passi aquesta intensitat en el moment en què passi, doncs, de ser coherents amb les activitats que tinguem que fer, que s'adecuin a com està la situació meteorològica, informem-nos molt bé.
20: Ara mateix estem a un risc 4 sobre 6 per aiguats que poden acumular més de 90 litres en 3 hores al litoral i al prelitoral del Barcelonès cap amunt.
0: Bé, doncs aquestes pluges torrencials han complicat molt la mobilitat al seu pas per Barcelona. Hi ha hagut afectacions greus a la Ronda de Dalt. La pluja ha inundat també baixos, pàrquings, estacions de metro de les línies 1, 3, 4, 5 i 11. A l'aeroport del Prat hi ha 90 cancel·lacions i més de 200 retards. Pel que fa als trens, el matí ha estat caòtic a les línies de Rodalies i de mitjana distància i també a l'alta velocitat. Anem a l'estació de Sants, en Alfonso.
23: Bon dia. Els retards a l'alta velocitat que han començat aquest matí a les 9 han acabat derivant en un matí de caos a tots els transports per les fortes pluges que han caigut a la ciutat de Barcelona. Durant bona part del matí, les pantalles d'arribades a l'estació de Sants només mostraven trens amb retard, com els d'aquestes usuàries.
24: Venimos de Zaragoza a la estación de Licias y hasta aquí, hasta Barcelona Sants. Pues ha sido unos 40 minutos.
25: Salía de Zaragoza a las 8:04, era Uigo, y el de Irio me consta que también, el que salía como 10 minutitos delante nuestro, también ha salido con retraso.
23: També hi ha hagut retards i talls a diverses línies de Rodalies, com l'R3, l'R4, l'R7 i l'R8. Però les afectacions s'han anat generalitzant al llarg del matí, no només als trens. Per exemple, al tram s'han tallat les línies T1, T2 i T3, s'han cancel·lat parades d'autobusos i s'han suspès línies. Al metro s'han inundat els accessos a les andanes de diverses estacions. Als ferrocarrils de la Generalitat s'ha tallat l'R6 entre Piera i Masquefa per un despreniment. I a la Ronda de Dalt, com dèiem, també hi ha hagut importants inundacions i s'ha hagut de tallar la sortida 3 en els dos sentits de la marxa.
0: Però una de les poblacions més afectades és Torrelavit, a l'Alt Penedès, on s'han acumulat 98 litres en només mitja hora. Això ha desbordat rieres i ha deixat carrers inundats. Anem cap allà, Montse Gené, bon dia.
26: Hola, bon dia. Aquí a Torrelavit, el riu de Villes, que passa abans per Sant Quintí de Mediona i Sant Pere de Riu de Villes, ha agafat molt cabal de pluja, l'aigua ha desbordat els dos torrents que passen pel poble i el carrer que hi ha al mig, el del Molí, s'ha convertit en un riu, com ens explica l'alcalde Manuel Reventós.
27: Amb la quantitat d'aigua que ha plogut en mitja hora, que a més amb l'acumulació que ha plogut en pobles de més amunt, ha provocat doncs, que el desbordament doncs, tant de torrents, rieres i el riu, i aquest carrer ha sigut també un afluent o un altre altre riu més.
26: Els veïns han estat tot el matí traient aigua i fang de les cases i del carrer com la Carme.
1: Bueno, que s'ha començat a inundar tot això, aquest carrer, i bueno, hem obert aquí, m'han trucat la meva jove que estava tota plena d'aigua dintre de casa i llavors ja hem començat a vindre i a recollir.
26: Aquí ja tenen unes fustes que posen a l'entrada de les cases perquè l'aigua no entri, per tant ja havia passat, però mai tan sobtadament i en tan poca estona. En general, a l'Alt Penedès s'ha viscut un matí de petites inundacions, però cap incident greu.
0: Passen 20 minuts de les dues. Fem una pausa i de seguida mesures per intentar pal·liar els efectes de la crisi econòmica i la pujada dels preus, que continua.
3: Catalunya migdia.
4: En este oficio llevo 30-32 años trabajando ya, ¿eh?
5: Mi padre es electricista y lo hemos tenido en casa siempre.
4: Empecé a comprar en obra más por la comodidad y rapidez.
5: Valoro tanto el stock como el precio.
6: Buena atención al cliente y si tienes una duda te soluciona.
7: 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
8: Grans batutes. Grans emocions.
10: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel.
8: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
10: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra L'Auditori.
8: Entradesauditori.cat.
28: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 130 milions d'euros. I en 130 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu? Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
29: Com et dius?
30: Josep.
29: On vius?
30: A Blanes.
29: 2+2?
30: 4.
29: Capital de França?
30: París.
29: Qui sóc?
30: En Peyu, no?
29: Amb qui tens el mòbil?
30: El mòbil...
29: La fibra?
30: La fibra...
29: I l'energia? Ah, ja t'he enganxat. Porta-ho tot a Vera. Fibra, mòbil i energia. Estalvia fins a 200 euros l'any i emporta't 50 euros de regal per gastar-los a Abacus.
30: Ah, això.
29: Entra a somvera.cat, truca al 1543 o vine a les botigues Vera.
31: Catalunya migdia.
0: És un quart i mig de tres. Els preus s'han disparat al mes de setembre per culpa, sobretot, dels carburants que estan pels núvols. La taxa d'inflació s'ha enfilat fins al 4,9%. És el nivell més alt des de principis de l'any 2023. Per combatre aquesta situació, provocada en bona part pels efectes de la guerra a l'Orient Mitjà, el govern espanyol ha aprovat un nou paquet de mesures que inclou, com a novetat, un topall a la pujada del preu del gas, a banda d'una pròrroga dels descomptes en els combustibles. Anem a Madrid, Dani Sainz de Aja.
32: Bon dia. El govern espanyol manté la rebaixa a l'impost sobre els hidrocarburs fins a finals d'any. A partir de dijous, omplir el dipòsit del cotxe serà un poc més barat. Tant per la gasolina com pel dièsel, el descompte serà d'uns 20 cèntims per litre durant el mes d'octubre, de 13 cèntims al novembre i de 6 al desembre. La continuïtat d'esta mesura estarà lligada a l'evolució de la guerra de l'Iran. L'executiu espanyol també recupera una de les mesures que va posar en marxa durant la crisi provocada per la guerra d'Ucraïna i amb el fred a la tocar limitarà el cost del gas natural i el butà. A partir del mes que ve, la bombona de butà no podrà superar els 19,55 € i es limitarà la tarifa regulada del gas perquè no puja més del que estava previst, segons ha avançat la ministra de Transició Ecològica, Sara Hagesen.
33: Por lo tanto, lo que vamos a hacer es limitar ese crecimiento, lo que supondrá que esa tarifa, en vez de subir ese 45 o 49%, se quede en un 15%. Yo creo que son medidas fundamentales para proteger ante esta situación de vulnerabilidad.
32: Ara serà el torn del ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, de presentar d'aquí pocs minuts el detall del nou paquet anticrisi a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres i d'explicar també el cost que tindrà pels comptes públics entre rebaixes fiscals i ajudes directes als sectors afectats. Els dos paquets anteriors van suposar 6.800 milions d'euros.
0: Doncs precisament Brussel·les demana a tots els països europeus que estalviïn electricitat i gas ara que s'acosta el fred de l'hivern. La Comissió Europea està preocupada perquè les reserves de gas estan molt baixes per culpa de l'encariment dels preus i de la guerra a l'Orient Mitjà. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
34: Hola, bon dia. El comissari europeu d'Energia, Dan Jorgensen, descarta que a curt termini hi hagi problemes de falta de gas, però diu que el bloqueig a l'estret d'Hormuz ja ha tingut un sobrecost de més de 100.000 milions d'euros en la factura energètica dels europeus.
35: Això ens demostra com de dolent
2: com d'insostenible és per nosaltres dependre de fonts d'energia que venen d'altres llocs del món.
34: Avisa que l'hivern serà complicat i emplaça els governs a limitar la temperatura d'edificis públics i apagar l'enllumenat dels carrers quan sigui innecessari. Però, sobretot, la gran prioritat de Brussel·les és estalviar electricitat durant les hores punta del dia, perquè una alta demanda de llum obliga a activar les centrals de gas i ara mateix les seves reserves són molt baixes. La situació encara es podria complicar més si Donald Trump tira endavant el seu pla de suspendre les exportacions de dièsel nord-americà. Partit el director de l'Agència Internacional de l'Energia, Fatih Birol.
3: Europa és una de les regions més exposades, o directament la més exposada pel que fa al dièsel, perquè n'importa grans quantitats i estem entrant en la temporada més dura.
34: I és que el 50% de tot el dièsel que la Unió Europea compra a l'exterior prové dels Estats Units.
0: I ens quedem aquí a Brussel·les, Bruno, perquè la crisi de Ceuta pot provocar un enduriment de la política migratòria europea. Avui la Comissió ha admès que, entre els països, ja es debat la possibilitat de suspendre el dret d'asil polític quan els migrants siguin utilitzats per llançar un atac híbrid contra Europa.
34: Sí, que es pugui suspendre el dret d'asil a escala comunitària seria una dimensió mai vista fins ara. El comissari europeu de l'Interior, Magnus Brunner, diu que la crisi de Ceuta ha marcat un punt d'inflexió.
2: Tot el que va passar a Ceuta durant aquelles 48 hores i el que ha vingut després ha estat una prova d'estrès per la Unió Europea. Crec que hem superat aquesta prova, però no podem tornar a la normalitat com si no hagués passat res.
34: Vol que els agents de Frontex, de l'Agència Europea de Control de Fronteres, participin d'una forma més directa en l'expulsió de migrants irregulars i que es puguin agilitzar els processos legals que cal seguir per deportar un migrant quan aquesta persona hagi entrat a Europa gràcies a un atac híbrid. Es dona la circumstància, però, que fins ara la Comissió Europea mai ha admès que el que va passar a Ceuta fos un atac híbrid i encara menys n'ha responsabilitzat el Marroc.
0: L'Iran i els Estats Units tanquen la setmana de contactes indirectes a Nova York sense acostaments apreciables cap a una solució del conflicte. La delegació iraniana ha marxat avui de la ciutat nord-americana on s'havia desplaçat per l'Assemblea General de l'ONU. En aquest marc va presentar una proposta per desbloquejar l'estret d'Hormuz, Albert Manyà.
9: Una proposta que Trump va rebutjar però que Teheran espera que hi hagi un pronunciament oficial per part de la Casa Blanca. En tot cas, les declaracions de diferents dirigents del règim denoten un to bel·licista o, si més no, hostil. El portaveu de la Guàrdia Revolucionària ha acusat Donald Trump de ser un gran mentider i el negociador en cap, el president del Parlament iranià, Mohammad Bagher Ghalibaf, posa sobre la taula les seves condicions i amenaces.
11: Tant els Estats Units com els altres països han de saber que, tal com ja havíem dit, en una regió on nosaltres no venguem petroli, ningú no en vendrà. I que si la nostra seguretat no està garantida, cap infraestructura serà segura.
9: Ara serà la mediació qatariana qui transmeti la resposta definitiva dels americans. Mentrestant, Trump ha insistit que el final del conflicte és a prop.
0: I Malàisia engega el controvertit procés de deportació d'uns 1.500 refugiats de Myanmar, entre els quals hi ha membres de la perseguida comunitat Rohingya. L'ONU, que investiga si Myanmar ha comès un genocidi contra els Rohingyas, adverteix que no es donen les condicions de seguretat imprescindibles per retornar-los de manera segura i digna, i subratlla que se'ls exposa a la possibilitat de patir persecució i tortura. Pequín, Francesc Canals.
12: Cares entre la preocupació i la resignació a bord dels autobusos en què 1.500 birmans eren traslladats aquest matí per embarcar en el vaixell que els retornarà a Myanmar. Un trasllat que és fruit de l'acord entre la Junta Militar Birmana i el govern de Malàisia i que està generant dures crítiques tant des de l'ONU com des de les organitzacions pro drets humans. Retreuen a Kuala Lumpur que els retornats no tenen garantida la seva seguretat en el país que van deixar, en particular els Rohingyas, una comunitat musulmana que Birmània no reconeix com a ciutadans, no tenen drets i són considerats apàtrides. Després d'una operació de neteja ètnica de l'exèrcit birmà contra els Rohingya el 2017, que va arribar al Tribunal Penal Internacional per genocidi, la majoria viuen en camps a territori de Bangladesh. Molts en els últims anys han aconseguit emigrar a Malàisia, on treballen en les tasques més precàries. En els últims temps han estat acusats de prendre les feines als malais. Anwar Ibrahim, primer ministre d'un país de majoria musulmana, antic presoner polític, ha acabat fent el joc als xenòfobs i pactant el retorn a Birmània en els pròxims mesos de fins a 5.000 refugiats, teòricament de manera voluntària, tot i que l'ONU no ha pogut certificar-ho de manera independent.
0: Tornem a Catalunya quan queden 30 segons per arribar a 2:45 de la tarda, perquè d'aquí a una hora i mitja al Parlament arrenca el debat de política general, marcat inevitablement pel cas de la Mari Carmen. El president Salvador Illa serà el primer d'intervenir. A partir de les 4 ho farà amb noves promeses precisament sobre habitatge. Al Palau de la Generalitat ha comparegut la portaveu del govern. Ha donat alguna pista? Sabem per on anirà el president, Albert Prat? Bon dia.
13: Bon dia. Sí, la portaveu no ha volgut avançar el detall de les mesures que anunciarà aquesta tarda el president, però ha donat pistes de per on anirà. No hem d'esperar cap pla per construir més pisos públics, com en els dos últims debats, sinó que les propostes del president aniran encaminades, per una banda, a facilitar l'accés als pisos que ja estan construïts i, per una altra, a endurir la normativa actual dins els límits de la Generalitat.
14: Actuacions en el parc construït. Aquí pensem que pot haver-hi un recorregut encara d'aplicar algunes polítiques que poden formar part de les propostes del president avui, i tot l'àmbit de regulació, intervenció del mercat.
13: La portaveu també ha anunciat que l'oficina antidesnonaments que el govern va pactar amb els comuns ara fa gairebé un any entrarà en funcionament a finals d'aquest 2026 o a principis del 27.
0: Aquest debat de política general també servirà de termòmetre per mesurar la relació del govern amb els grups de l'oposició i en especial amb els seus socis preferents, Esquerra i els comuns. Tots els partits elevaran el to contra el president Illa per les crisis a l'habitatge, a l'educació i al transport públic. Parlament, Marta Corbalán, bon dia.
15: Hola, bon dia. El principal grup de l'oposició, Junts per Catalunya, aprofitarà el debat per reforçar el seu paper d'alternativa al govern del PSC i presentaran un projecte propi de país que contraposaran amb el de Salvador Illa, de qui critica la mala gestió i la submissió davant de Madrid. La líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, ho resumia en poques paraules.
16: Ni normalitat, ni estabilitat, ni tampoc bona gestió.
15: El debat de política general també és un bon moment per posar a prova la solidesa del govern. Amb l'horitzó electoral de l'any que ve, els seus aliats principals, Esquerra i els comuns, voldran marcar perfil propi i apujar el to. Els dos socis exigiran a Illa que compleixi els acords, sobretot en polítiques d'habitatge. Els republicans volen que s'incideixi en la fiscalitat i els comuns a frenar els desnonaments.
17: ERC proposa, en definitiva, pagar menys impostos per adquirir un habitatge on viure i més per comprar, per acumular.
18: Li reclamarem al president que deixi de quedar-se a mig camí, especialment en matèria d'habitatge.
15: La CUP defensarà que Catalunya pugui tenir totes les competències en habitatge...

0: explicar què implica aquesta falta de dades registrades.
1: No ens permet saber ni quin és el nivell ni com està evolucionant, si està creixent o no està creixent, quins són els territoris més afectats, quins són els perfils, en quin moment es dona l'absentisme. Tot això és informació que permet dissenyar una estratègia efectiva contra l'abandonament escolar.
0: L'entitat defensa una política comuna a tot Catalunya amb un registre unificat i proposa estendre al conjunt del territori les experiències que ja funcionen en alguns municipis.
2: No podem sentir aquestes declaracions, Toni.
0: A més, d'altra banda, Equitat.org recorda que l'abandonament, Òscar, escolar prematur afecta un 13% dels joves a Catalunya. Entre l'alumnat en situació de vulnerabilitat, el percentatge s'enfila fins al 30%.
2: Passant gairebé 4 minuts de 2/4, una pausa i de seguida la cultura.
3: Catalunya migdia.
4: Un grup d'amics gaudint de les platges netes. El Roger tornant de la feina amb bici pel carril bici. Aigua que surt de l'aixeta. Autobusos i metros que van i venen. Habitatges públics construint-se. A l'AMB, fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
5: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la 5ª planta del Corte Inglés de la Diagonal. Amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marís, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria, premium i celler.
6: Nou Club del Gourmet a la 5ª planta del Corte Inglés de la Diagonal. La teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
7: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga. Un programa amb un presentador simpàtic i de nom difícil de pronunciar.
8: A Madrid havia explicat Francesc 1000 vegades i era francès.
9: Sex.
8: Francesc.
9: Sex.
10: ¿Cómo?
8: Francesc.
11: ¡Fàbregas! ¡Que no me sale!
12: O cada uno me llama como quiere.
7: La tarda de Catalunya Ràdio. Catalunya migdia.
2: Passant 5 minuts de 2/4. Avui, festivitat de Sant Miquel, la ciutat de Lleida celebra el dia central de les festes de tardor. Els balls populars i el seguici festiu han pres el protagonisme aquest migdia. Lleida, Pere Joan Álvarez.
13: El que deies aquest migdia, al carrer Major hi ha hagut seguici popular. Per ara, els lleidatans fan un bon balanç de les festes. Sentim la Laura i el Ramon.
2: No podem sentir aquestes declaracions, Pere Joan.
13: Doncs mirem de recuperar-les. Som veïns que celebren aquestes festes de tardor de Sant Miquel. Entre els balls també hi ha el de Bastons, que està d'aniversari. Hem parlat amb Marçal Segarra, que és membre del Ball de Bastons.
14: La veritat és que molt contents, molt il·lusionats de celebrar 325 anys de Ball de Bastons. De fet, el d'altre dia, el 24 de setembre, va fer just 325 anys i avui, com a homenatge, no?, a aquesta commemoració, farem el Ball de la Cosidoreta, un ball històric d'aquí a la ciutat de Lleida, aquí a Plaça Paeria.
15: Molt bé, hem fet un munt d'activitats, especialment amb ell, en horari infantil i activitats infantils.
16: Perquè estem vivint a l'estranger, nosaltres. I ella és anglesa i és el primer cop que vinc amb els crios perquè visquin les festes de Lleida.
13: Per cert, fa una estona dèiem, ha començat a ploure.
2: Molt bé, doncs amb aquestes dificultats tècniques que estem tenint amb els documents sonors, però ens hem pogut fer la idea de l'ambient festiu que hi ha a la ciutat de Lleida.
13: Sí.
2: Mentrestant, on tindran festa de les grosses és a Tarragona diumenge. Perquè allà a Tarragona es preparen per la 30ª edició del concurs de castells, que arribarà a una 20ª de països. Un centenar de mitjans s'han acreditat per seguir aquest esdeveniment que els organitzadors preveuen que serà històric. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
17: En total s'han acreditat uns 430 professionals de la comunicació d'un centenar de mitjans de 20 països diferents per seguir el concurs que se celebrarà aquest cap de setmana a la Tarraconena Plaça. Després de la primera jornada del concurs a Torredembarra, els organitzadors preveuen que serà una edició històrica. La directora castellera del concurs, Esther Roca, explica per què.
18: Veient com està o com ha anat passant la temporada i les alçades que estem, de ben segur que estem a les portes del que segurament serà el millor concurs de la història.
17: En l'organització hi treballen unes 300 persones per garantir la seguretat durant el certamen. Xavier González és el director del concurs.
19: A dintre de l'etap hi ha
9: en aquest cas sobre 5.000, algo més de castellers, més 6.000 persones a graderies, per tant, si en un moment donat aquestes persones haguessin de sortir o sortissin per la raó que fos, el perímetre ha d'estar garantit sense obstacles.
17: Entre altres operatius destaca l'equip sanitari format per 90 professionals que s'ha previst per atendre amb agilitat, en cas d'incidència, algun membre de les 30 colles que es donaran cita a la Tàrraco Arena Plaça, 18 dissabte i 12 diumenge.
2: Hem passat per Lleida, per Tarragona, ara Barcelona.
10: Welcome to the Ministry of Not Forgetting. Today we announce our first subject, Marianne Faithfull.
2: Marianne Faithfull, acabem de sentir-ho, però també Pulp, David Bowie, els Beastie Boys o Earth, Wind & Fire seran alguns dels protagonistes del Festival de Documentals sobre Música Inèdit de Barcelona, que es farà del 29 d'octubre al 8 de novembre als Cinemes Aribau. S'hi projectaran una setantena de pel·lícules dedicades a grups i artistes internacionals i també cintes de directors catalans com Albert Serra o Carla Simón. Barcelona, Òscar Callau.
12: La cinta inaugural serà Broken English, amb Tilda Swinton i Nick Cave, que documenta creativament la convulsa carrera de la cantant britànica Marianne Faithfull. Pulp, What Do You Do For An Encore, combina el retorn als escenaris de la banda de Britpop amb material d'arxiu i narració del mateix Jarvis Cocker. Ens ho explica un dels codirectors de l'inèdit, Tony L. Carol.
19: Narrats pel mateix Jarvis Cocker, no? Amb aquest to que té ell entre elegant i sorneguer, i ja et dic, el concert és com una versió enorme, majestuosa, d'una nit de karaoke en un pub anglès.
12: Pel que fa als realitzadors, els catalans Albert Serra i Carla Simón presenten documentals musicals a l'inèdit. Ell ha creat 16 moments de Mavi, amb un concert de la cantant alemanya de Vanguarda i col·laboradora de Fassbinder, Ingrid Gaben. Carla Simón presenta Flamenco, un curt on debuta en el cinema musical protagonitzat per la bailaora Rocío Molina. També hi haurà films sobre músics catalans com Jordi Savall, el grup Remei de Calafresca o Raimon Lluís Llach i Quico Pi de la Serra, tots tres, al documental Els concerts de la transició. La 24a edició de l'inèdit es tancarà amb The Best Summer, dedicat a icones dels 90 com Beastie Boys, Sonic Youth i Bikini Hill.
2: I una cosa més abans dels esports.
20: Jo, Millán Astray, el fundador de la legión, el tan amado de todos los humildes.
2: L'actriu basca Anne Gavarain es transforma en el fundador de la legió espanyola José Millán Astray, el monòleg cabareter Cantando bajo las balas. És l'espectacle que avui arriba al Teatre Apolo de Barcelona en 6 úniques funcions, Montse Mas.
21: El muntatge endinsa el públic en la violència i la teatralitat grotesca del poder i recrea un dels episodis més recordats de la Guerra Civil, quan el militar franquista Millán Astray es va enfrontar amb l'escriptor i filòsof Miguel de Unamuno al Paraninf de la Universitat de Salamanca. Són declaracions d'Anne Gavarain a Catalunya Ràdio.
22: Nos encontramos a un Millán Astray, un militar con un ego tremendo, un exaltado, un iluminado que romantizaba y sublimaba la guerra. Entonces se enfrenta a Unamuno, que está en las antípodas, digamos, ¿no? Que es el hombre intelectual que defiende la libertad de pensamiento, el diálogo, la democracia, la cultura, el conocimiento, el arte, ¿no? Entonces, bueno, es un duelo maravilloso entre estos dos grandes egos que nos viene al pelo, además.
21: El monòleg que dialoga amb el present amb humor negre està escrit per Antonio Álamo i dirigit per Asier Andueza i compta amb la música en directe de Marc Cervera.
7: Catalunya migdia.
2: Des de fins les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
23: Bona tarda.
2: Aquesta hora, pendents de Rafinha.
23: Que ha jugat el partit amistós entre el Brasil i Austràlia i Rafinha ha demanat el canvi per un dolor a la cuixa.

0: Barça té tota l'atenció ara mateix sobre Rafinha perquè l'han hagut de substituir en l'amistós que ha jugat al Brasil amb Austràlia per unes molèsties físiques. Sabem com es troba el davanter del Barça, Ramon Salmurri?
1: Doncs de moment amb preocupació màxima per part del Barça, tenint en compte que Rafinha ha hagut de demanar el canvi amb aquestes molèsties, com dius, físiques a la cuixa de la cama dreta. De fet, la pròpia CBF, la Confederació Brasilera de Futbol, ha assegurat que en un comunicat que té molèsties. A partir d'aquí, la roda de premsa de Carlo Ancelotti, el tècnic de Brasil, no ha servit per sortir gaire de dubtes, però sí, si ho vols, per posar-hi un punt de pausa, perquè Ancelotti també ha parlat de lleus molèsties, per tant, tot fa indicar que no estem parlant de cap lesió important de Rafinha, que això sí, l'històric del Barça doncs ve a la memòria al final de la temporada passada, quan van aquella concentració amb el Brasil i es va lesionar muscularment. Però vaja, que de moment Rafinha ha sortit d'inici, ha marcat de penal, ha jugat de davanter centre i ha hagut de demanar el canvi al descans, això sí, notant lleus molèsties a la cuixa de la cama dreta.
0: Per tant, rebaixem una mica totes les alarmes al voltant de Rafinha. Sembla que totes les informacions que arriben des del Brasil apunten a que serien unes molèsties lleus. Dèiem que el Barça està molt pendent de Rafinha perquè és un dels jugadors més importants aquest inici de temporada per l'equip de Hansi Flick i, per tant, qualsevol cosa que li passés física, qualsevol lesió, seria un problema i un inconvenient molt gran ara mateix per l'equip de Hansi Flick. Dos apunts més del Barça, Salmurri. Es confirma la marxa del fins ara director general del club, Manel del Río.
1: Sí, Manel del Río, el director general del Barça plegat, en una informació que ha avançat el diari Ara, ho ha comunicat ja oficialment al club i divendres es farà efectiu. Segons expliquen des del Barça, es tracta d'una rescisió de mutu acord entre Barça i Manel del Río, que és veritat que ha estat una decisió que s'ha estat coent des de fa molt de temps. Ja moltes persones del Barça donaven per fet aquesta sortida de Manel del Río. Manel del Río, que va entrar el 2023 com a director financer i al setembre del 2025 va agafar fa també el càrrec de director general del club, un càrrec vacant des de la sortida de Ferran Reverter. De moment, la direcció general del Barça queda vacant, però Sergio Serrano, que fins fa no gaire treballava al Banc de Sabadell, serà qui ocuparà el càrrec de director financer del Barça. De fet, és un home que ja ha tingut pes en aquesta darrera assemblea i en el dibuix dels pressupostos d'aquesta propera temporada del club.
0: I el segon apunt. Avui s'han començat a vendre les entrades pel clàssic del 25 d'octubre i els preus, com sempre, cars.
1: Sí, prevenda exclusiva pels socis del club i apunta l'AIA. Localitats del gol a primera graderia al voltant dels 480 euros. A tribuna no arriben els 1.000 euros, sinó 999, és a dir, 1.000 euros una localitat a tribuna pels socis del Barça, de moment en prevenda exclusiva de cara al clàssic del 25 d'octubre.
0: Doncs aquests són els preus, insistim, pels socis. En principi, amb descompte, pels socis, o amb preus com a mínim que haurien de ser més beneficiosos i més barats pels socis del Barça, són aquests que us ha dit el Ramon Salmurri. I avui, Salmurri, a les 7 sempre tens el Tot Costa, però avui cita especial.
1: Sí, home, avui programa especial dels 10 anys del Tot Costa des del Museu d'Història de Catalunya, amb un programa especial que han preparat el Jordi Costa i la Sònia Gelmà i que serà una mica...
0: I la redacció d'esports, sí, també, home, però sí, sobretot sí. Ells dos, sí.
1: Sí, sí, amb ells dos al capdavant, com bé saps, i que vaja, serà una mica un homenatge a una fita especial aquests 10 anys de Tot Costa Catalunya Ràdio.
0: Amb col·laboradors tertulians i convidats sorpresa, també en aquest programa especial, el Tot Costa fa 10 anys, ha fet 10 temporades al Tot Costa Catalunya Ràdio, i avui, aquesta tarda, a partir de les 7, podreu viure aquesta festa de celebració del programa per celebrar aquests 10 anys. I en partits internacionals, avui es juga a partit de la Nations League, Espanya-Croàcia, Espanya sense Eric García, ja ho sabeu, ha tornat a Barcelona per precaució, i Roger Bosà, que veurà el programa del Tot Costa en directe, no, anava a dir, el partit en directe. Tenim alguna pista sobre els jugadors del Barça que podrien descansar en aquest partit?
2: A veure, hi haurà canvis en general, però descans pels del Barça jo crec que poc perquè sí que en principi Dani Olmo té números de descansar avui, aquest sí, Rodri potser també, és possible que avui el migcampista entri en aquesta rotació, però fa l'efecte que Cubarsia es mantindrà, per exemple, i també Lamine Yamal. Aleshores, Pedri està previst que avui jugui més que l'altre dia, que només va jugar 20 minuts, avui fa pinta que serà titular, i també ho pot ser Fermín, que no va jugar ni un minut dissabte passat a Wembley. Clar, ara queden 3 partits en 7-8 dies, és moltíssim. Veurem com encaixa això al seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, que reconeix que amb aquest format tan exigent, per força, avui haurà de fer canvis.
3: Es que tenemos 26 jugadores que cualquiera podría jugar desde el principio, en cualquier momento del partido. Y mañana entendemos que habrá que dar un poquito de energía, sobre todo en algunas demarcaciones, pensando en que dentro de 4 días otra vez tenemos otro partido.
2: Del Barça ja sabeu que sense Eric ara en queden 6 amb la selecció espanyola, entre els quals Fermín, que ara ho dèiem, avui podria tenir protagonisme, ha estat la gran novetat en aquesta concentració de la selecció espanyola, encara no ha jugat cap minut, però és un jugador que té captivat a Luis de la Fuente.
3: Fermín está en un estado de forma tan fantástico, energía, vitalidad, intensidad y mucho talento, mucha clase y finalización, quiere decir que es un futbolista muy completo y ese tipo de jugador, pues, que es un top en Europa, en el mundo, pues a nosotros nos viene fantásticamente bien, encaja perfectamente la idea de juego que tenemos nosotros.
2: A qui no veurem avui un altre cop és a Roberto, el jugador de l'Espanyol, que ha tornat a quedar fora de la llista de convocats per jugar aquest Espanya-Croàcia. Per tant, s'haurà d'esperar a debutar. Encara té temps, quedaran 2 partits més aquest dissabte o, si no, ja dimarts que ve.
0: I de la resta de partits de la Nations League, que hi va guanyar França, el blaugrana Koundé no va jugar contra Bèlgica, i la imatge del partit és Zidane, el tècnic, desfermat a la banqueta celebrant el gol de la victòria de Vitovac.
4: Va ser per la mínima 1-0-1 de França davant de Bèlgica amb gol d'Olís. I així van explicar els companys de Telefoot la celebració de Zidane.
5: C'est ça que je voulais vous dire. J'attendais le moment. Il a célébré ce but-là comme s'il avait marqué. Zidane, il a exulté.
4: Us heu d'imaginar Zidane com corre a la banda, segueix la jugada i xuta una de les pilotes de recanvi que hi havia preparada tot just uns metres per davant de la seva àrea tècnica. Aquí l'explicació del seleccionador francès.
6: Pas que j'ai fait, en fait.
7: No sé ni què he fet. He seguit la jugada d'en Michael i m'ha sortit així. L'he acompanyat. Ell ha començat a driblar i ha fet una acció i finalització excepcionals. He vist la pilota i havia de xutar. És una mica ridícul, però ho havia...
6: J'ai oublié de shooter dedans. Voilà. Va être un peu ridicule, mais c'est pas grave.
4: També ha jugat ahir el Georgia 0, Ucraïna 0. El davanter del Girona, Vanat, va disputar els primers 45 minuts del partit. I avui, a banda del Croàcia-Espanya, també jugarà el República Txeca-Anglaterra, a 9:15, amb la presència del blaugrana Gordon. També a aquella hora juga l'Eslovènia-Macedònia del Nord amb el blanc i blau d'Erkusic.
0: El femení ja ha arribat a Roma, demà juguen el segon partit de la Champions i el tècnic Pere Romeu que comença a recuperar jugadores, Marcos García.
8: René Van Asten és alta a la convocatòria de Pere Romeu, a més torna a la llista Catacoll, que va descansar dissabte al partit contra el Logroño. També entren d'una tacada Aisha Càmara, Carla Julià, Noa Jiménez i Rosalía Domínguez, totes campiones del món amb la selecció espanyola sub-20. Es mantenen a la llista Aitana Bonmatí i Irene Paredes, que segueixen amb normalitat en dinàmica de l'equip un cop superades les seves lesions. Aquesta tarda, a 6:15, roda de premsa, a l'hora de Pere Romeu i de Carla Julià.
0: I la selecció espanyola ha donat la llista per als amistosos del 10 i el 13 d'octubre contra els Estats Units.
8: A Washington i Pensilvània, respectivament, entren a la llista les jugadores del Barça Cata, Paredes, Patri, Serra Jordi, Pina i Vicky López. Encara no juga amb el Barça Vicky, però sí que entra en un parell de setmanes amb Espanya. La seleccionadora Sonia Bermúdez no ha convocat Aitana Bonmatí i així ho explica.
9: Aitana és una jugadora fundamental per a nosaltres. Debutó el otro día, ha pasado un verano un poco entrenando al margen, pero bueno. Y en el caso de Aitana, pues es una jugadora fundamental para nosotros, así que en cuanto ojalá vuelva al mejor ritmo posible, que ya lo está consiguiendo, pues no hay dudas con Aitana.
8: Per totes aquestes entrades i sortides, Ait Bermúdez, que estan en permanent contacte amb el Barça. I més enllà del Barça, entren a la llista de la selecció espanyola les catalanes, Laia Codina, Ona Batlle i Alexia Putellas.
0: I a la Premier League, l'Aston Villa anuncia la sortida de Natàlia Arroyo.
8: Ha fet un comunicat aquest matí anunciant que Natàlia Arroyo no segueix com a entrenadora. L'Aston Villa és segon per la cua, amb 2 empats a la Lliga Femenina d'Anglaterra, 2 derrotes en 4 partits.
0: 9 minuts i les 3 de la tarda. Fem una pausa i després...
10: La primera cosa és que no hi ha una guerra entre el Barcelona i Xavi Pasqual en absolut. La meva relació...
0: Ha arribat el dia a l'Eurolliga de bàsquet, els camins del Barça i de Xavi Pasqual es tornen a creuar.
11: Catalunya migdia.
12: Grans batutes, grans emocions.
13: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
12: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
13: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
12: Entrades a auditori.cat.
14: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
15: Inflat de tant compra bé pel nostre aniversari amb el 3x2 en la tonyina clara amb oli d'oliva Carrefour al pack de 8. Si en compres 3, un et surt gratis. I no hi ha cap preu millor que gratis. Fins al 12 d'octubre a Carrefour. Entra a la nostra app i juga a la ruleta on sempre guanyes.
16: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia al 1922 a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd al 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
17: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
18: Catalunya Ràdio.
17: Som 3CAT.
18: Som 3CAT.
0: Eurolliga de bàsquet, el Barça que juga a la pista del Dubai, ho dèiem abans de la pausa, Ernest Macià, és el Dubai de Xavi Pasqual.
19: Sí, l'entrenador que havia d'haver sigut l'entrenador del Barça aquesta temporada, però ja sabem, sentíem a Xavi Pasqual abans justificant, no, per què marxava del Barça. L'any passat el Barça doncs va tenir moltes baixes i doncs ell entenia que se li havia d'haver fitxat algun reforç i davant del fet que a més no se li proveís un entorn de treball, diguem-ne, prou fiable, va decidir marxar a un club que és evident que li paga molt més i que té més recursos, això també, i per tant avui doncs serà el rival del Barça, Xavi Pasqual, que a més també és l'equip de Schengelia, jugador que també va decidir marxar arran de l'afer Xavi Pasqual. Per tant, morbositat n'hi ha, però hem sentit a Xavi Pasqual ahir amb un perfil baix, i també perfil baix el de l'entrenador del Barça, Alexander Sekulić, que és home de pau, i que en tot cas només diu que bones paraules cap a un club que li va obrir les portes de l'Eurolliga, és veritat, un partit, però amb el que després va guanyar la Lliga Adriàtica, batent a la final el Partizan de Joan Peñarroy. Aquest és Alexander Sekulić.
20: One of the best moments in my career.
21: És un dels millors moments de la meva carrera, formar part d'aquest club i guanyar el meu primer títol. Per mi, primer de tot, va ser un gran honor formar part del Dubai i guanyar la Lliga. I també va significar, diguem-ne, molts moments de felicitat.
20: Let's say a lot of happy moments.
0: Doncs aquest Dubai-Barça a partir de les 6, Ernest?
19: Sí, exactament. Un quart d'hora abans hi serem.
0: I sereu a la transmissió que feu sempre dels partits de l'Eurolliga Catalunya Ràdio.
19: A veure si ve la Lloberes.
0: A l'Àpia web i a 3CAT també. Esperem que la Lloberes hi vingui. Sí, jo crec que sí que vindrà.
19: Ja va, sí.
0: I el Joan Fitó també.
19: Jo compto que sí.
0: Segur que sí.
19: No sé per què.
0: I, per cert, que demà el Manresa ha de debutar a l'Eurocup, Ernest, sí, a la pista del Palau de Salònica.
19: Veurem.
0: Però, exacte, els forts aiguats aquest matí han alterat el pla de viatge dels jugadors.
19: Mira, el Manresa havia de volar a Atenes al migdia, fa aproximadament unes 3 hores, però no... És a dir, segueix a l'aeroport del Prat, perquè el tema és que s'ha endarrerit el seu vol i s'ha reprogramat per d'aquí, d'ençà ara, una hora i mitja, però fins i tot sembla que anirà per més tard. I, per tant, un cop arribin a Atenes, no tenen vol per anar a Tessalònica, que això està doncs més o menys a una hora i mitja amb avió. Per tant, en principi, hem de pensar que demà a 6:45 podran jugar. Quan hi arribaran? Si aquesta matinada o demà al matí? Això, la resposta la tindrem segurament durant la Transmi aquesta tarda.
0: I en ciclisme tot just hem deixat la setmana del Mundial de Ciclisme i ja som de ple en la setmana de l'Europeu, de Montreal a Ljubljana, Paula Blasi i diversos catalans més que ja preparen aquesta cita continental. Isaac Vilalta.
22: Doncs sí, tot i que a hores d'ara la participació de Paula Blasi és dubtosa pel dolor que té a les costelles després de la caiguda que la va obligar a retirar-se del Mundial. D'aquí uns minuts ja disponible el nou programa de Ràdio Volta amb l'anàlisi del Mundial amb el Joan Antoni Fletxa i l'entrevista a l'entrenador de Paula Blasi. Fran Escolà explica que durant el Mundial Blasi va estar més malalta del que va transcendir i també es mostra convençut que la catalana arribarà aviat al nivell de Demi Follering i Kasian Aviadoma.
23: Sé que estarem més aviat que tard, estarem en aquest, o sigui, en aquest grau que ens falta. Però sí, el Tour sí que es va notar que estaven un grau per sobre també és normal, o sigui, al final aquest grau t'ho dona a l'estar enfocat tot l'any en aquests objectius, i nosaltres el torno no ho sabíem fins al mes de juny. Diria, per la Vuelta, 100%, la Paula estava a focus des del novembre de l'any passat.
22: Per cert, amb o sense Blasi, qui sí que disputarà l'europeu són els catalans Joel Nicolau i Pau Miquel, Mireia Benito, Aitor Martínez, Lluna Jiménez i Naia Torrent.
0: A la Lliga Masculina de Waterpolo, aquest vespre es tanca la tercera jornada amb el Sabadell-Sant Andreu a 8:45, i des de fa ben poques setmanes a la plantilla sabadellenca hi torna a figurar un jugador que ha estat vivint aquests dies un renaixement, David.
4: És Axel Corres, que fa ben poc ha reaparegut a la Copa Catalunya després de més d'un any de baixa per un càncer testicular. L'extrem del Sabadell, de 26 anys, va patir un tromboembolisme pulmonar l'agost de l'any passat, que de retruc va revelar el càncer que tenia aleshores. I per si això fos poc, va tenir més metàstasi i li van haver d'extirpar un ronyó. Ara el jugador barceloní celebra el seu retorn a les piscines en un esport tan exigent com el waterpolo.
1: El fet de poder tornar, la veritat és que és molt il·lusionant per mi. Crec que a nivell de sensacions, òbviament, doncs encara no estic ni al 100% ni com m'agradaria estar, però ja crec que només el fet de tornar a estar en una dinàmica amb l'equip i tot, per mi és molt important i és un fet del qual estic molt orgullós.
0: I en motor, al Mundial de Fórmula 1, Fernando Alonso seguirà en actiu un any més. L'escuderia Aston Martin ha confirmat la continuïtat del pilot asturià de cara a la temporada 2027, també la del seu company Lance Stroll. I encara dos apunts més a motor, amb la Montserrat Raya, d'una banda, retorn de Maverick Viñales a MotoGP i pendents també del Rally del Marroc.
2: Està en marxa la primera etapa del Rally del Marroc, penúltima prova del Mundial de Raids de l'any. L'etapa entre Agadir i Zagora té 268 quilòmetres de recorregut, cronometrat 636 en total. S'ha acabat fa uns minuts l'etapa per les motos, amb triomf per a Ricky Brabec, d'onda per davant de les KTM de Daniel Sanders, que ha acabat a 23 segons, el català Edgar Canet a 44 i Luciano Benavides a 1 minut 53. Brabec se situa com a nou líder a la general d'aquest rally del Marroc i Canet és tercer a 43 segons. Pel que fa als cotxes, al quilòmetre 127, els nord-americans de Toyota, Quintero i Short van de moment primers. Nani Romas a quasi 3 minuts del primer. Mentrestant, al Mundial de MotoGP, Maverick Viñales tornarà a la competició aquesta setmana, coincidint amb la disputa del Gran Premi del Japó. El pilot empordanès s'ha perdut les últimes quatre curses per molèsties derivades de la intervenció que va tenir a l'espatlla esquerra el juliol del 2025 després d'un accident al Gran Premi d'Alemanya. Viñales, que a final de temporada tancarà la seva trajectòria a MotoGP, assegura en un comunicat que encara no està al 100%, però que se sent preparat per tornar a competir.
0: I al Mundial de Clubs en vol d'Egipte, David, el Barça està jugant el tercer i últim partit de la fase de grups, però és un partit sense importància.
4: Sí, és contra el Muntada marroquí, el rival més feble del grup, i ara mateix, a 4 minuts perquè s'arribi al final de la primera meitat, el Barça, que guanya de 12-19-7. Recordem que el Barça ja està classificat matemàticament per a la final de dijous, que jugarà contra el Vespre Mongarès, l'equip de Xavi Pasqual, també del porter Emil Nielsen, ex-blaugranes, tot plegat després dels dos triomfs del Barça en les dues jornades anteriors, el primer contra el Pinheiros brasiler i després contra el Zamalek egipci.
0: I un apunt més al dia, David?
4: Doncs en tenis, la catalana Marina Bassol s'ha classificat per disputar el quadre principal del torneig de Pequín. Ho ha aconseguit en guanyar l'última eliminatòria de la fase prèvia, la xinesa Yu, per un doble 6-4.
0: Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva del dia. I avui a les 7 tot costa, però tot costa especial. Programa especial per celebrar les 10 temporades del Tot Costa a Catalunya Ràdio. Tot això a partir de les 7 ara. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
3: Són les 3.
18: Catalunya migdia.
3: Fa una hora hem començat el Catalunya migdia explicant-vos com el govern espanyol, dividit, ha aprovat aquest migdia dos decrets d'habitatge que mostren totes les costures de la legislatura. En un, hi ha el gruix de les mesures filtrades els últims dies, com ara una moratòria dels desnonaments a les persones vulnerables. En l'altre decret, la pròrroga indefinida dels contractes de lloguer. Tots dos textos es votaran divendres al Congrés dels Diputats. De seguida, tots els detalls. També hem repassat els efectes de les pluges que han escombrat bona part del litoral i prelitoral central a les últimes hores. I han connectat també amb Brussel·les, on després dels fets de Ceuta d'aquest estiu, la Unió Europea vol ampliar les competències de Frontex en el control de les seves fronteres per tal que els seus agents puguin participar directament en l'expulsió dels migrants. Tot això us ho hem explicat a primera hora. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
5: Doncs podem actualitzar la situació del transport públic i també de la circulació per carretera amb l'equip viari, Manuel García.
6: Doncs continuen les complicacions per inundació de la calçada amb 10 quilòmetres de cua a la P7 entre Mollet del Vallès i Bellaterra, direcció Barcelona-Tarragona, perquè hi ha dos carrils tallants a l'altura de Bellaterra. La ronda de dalt a Barcelona es manté tallada entre Roquetes i Vall d'Hebron, direcció Llobregat, per inundació de la calçada del túnel del Caçador. Es desvia la circulació pel lateral. Es troba reoberta al mateix punt en sentit Besòs. Hi ha retencions en tots dos sentits i cua també a la Pota Nord des de Santa Coloma. El transport públic a Ferrocarrils de la Generalitat es restableix progressivament la normalitat a les línies del Vallès. A la línia d'Igualada, servei per carretera entre Piera i Sant Esteve Ses Rovires. A Rodalies, limitacions de velocitat a R2 Sud, R2 Nord, R3, R4 i R8, i retards al Regional Sud. Al metro de Barcelona, l'L3 no funciona encara entre Liceu i Vall d'Hebron. El tramvia circula amb freqüències de pas alterades. El trambesòs no funciona entre Bon Viatge i Llevant les Planes. I també afectacions als trens d'alta velocitat per la pluja.
5: Doncs aquest és el rastre que deixen les pluges que han escombrat tot el prelitoral i litoral central i que avancen a aquesta hora cap al nord del país. Ara són doncs, a les comarques gironines. Més qüestions. Foment del Treball reclama poder acomiadar els treballadors que encadenin diverses baixes mèdiques. La patronal demana recuperar l'acomiadament objectiu per frenar l'augment de l'absentisme, a excepció de la discapacitat. És una de les mesures que recull el llibre blanc sobre l'absentisme laboral, que a l'última dècada s'ha més que duplicat segons la patronal. El seu president, el president de Foment, Josep Sánchez Llibre, s'ha mostrat preocupat sobretot per les petites i mitjanes empreses que tenen pocs treballadors.
7: L'absentisme és un problema global que afecta a tothom i que comença a ser inassolible per l'economia i també per la nostra societat. I és per aquest motiu que des de Foment del Treball reclamem al govern de l'Estat, als grups parlamentaris, que la reducció de l'absentisme ocupi un lloc prioritari en l'agenda política.
5: El Consell Metropolità de l'AMB ha adjudicat finalment a Veolia el macrocontracte de 1.000 milions d'euros per subministrar l'aigua a 8 municipis del Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Maresme, una decisió polèmica on altres competidores han qüestionat la rebaixa d'un 60% de preu que oferia la matriu d'Agbar. Per això han demanat explicacions a l'administració supramunicipal. Anem a la zona franca de Barcelona. David Àngela.
9: Tràmits superats amb l'aprovació del PSC, de Vivim Moncada i part de Junts per Catalunya. S'han abstingut PP i Esquerra Republicana i han votat en contra Compromís i Acord per Torrelles, Junts per Tiana, Vox, En Comú Podem i dos consellers de Junts per Catalunya. Des de la plataforma Aigua és Vida, el seu portaveu, Dante Macchio, considera que l'operació engrandeix el monopoli de Veolia. Per això demana que l'àrea metropolitana reculi per garantir un preu més just de l'aigua per la ciutadania.
24: Que d'aquí uns anys les tarifes pujaran i pujaran molt per sostenir aquestes rebaixes, que l'únic que li permet a Veolia és guanyar la concessió. Per tant, li demanem a l'AMB que justifiqui molt bé aquesta rebaixa i als consellers el que li demanem és que tirin enrere aquesta votació.
9: L'àrea metropolitana de Barcelona considera justificada aquesta rebaixa del 60% en les inversions, mentre que Veolia, la més valorada en aquest concurs, es compromet a fer les que siguin necessàries amb un cost menor que la resta de candidats que optaven a l'adjudicació.
5: I un últim apunt. Estònia acusa directament Rússia d'un acte de sabotatge en una empresa que fabrica drons militars per a Ucraïna, en el que seria un nou episodi de la guerra híbrida denunciada per governs europeus. L'executiu d'Estònia dona per fet que els serveis d'intel·ligència russos van encarregar a dos homes d'origen lituà que ataquessin l'empresa. Les instal·lacions es van incendiar sense provocar víctimes.
3: Passant gairebé 5 minuts de les 3.
11: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
3: I amb la Neus Tomàs, directora adjunta del Diari Oponés, bona tarda.
0: Bona tarda.
3: L'advocada i consultora Gemma Calvet, bona tarda.
0: Hola, bona tarda.
3: I el periodista i escriptor Jaume Clotet.
25: Bona tarda.
3: Tot bé?
25: Sí.
0: Bé.
3: Ets d'aquells dies que els tertulians estaven aquí fora consultant l'última hora dels decrets, de les posicions dels uns i dels altres, d'habitatge, vull dir que...
25: Nosaltres i els partits, em sembla.
3: Sí, tothom està... De fet, alguns partits estan encara esperant tenir el text, perquè de moment el text no se sap més o menys el que han pactat, però a base de titulars. Però, de fet, la ministra ha explicat que encara no tenen ni el redactat dels decrets, per tant...
0: Que faran amb la IA o què?
3: No ho sé. A veure si en els pròxims minuts en podem treure l'entrellat, però abans de parlar d'habitatge... Ja sabeu que els dimarts saludem el David Caravent. David, bona tarda.
8: Molt bona tarda.
3: Com estàs?
8: Molt bé, molt bé.
3: Ho celebro, ho celebro. A veure, què ens vols proposar com a primer tema?
8: Aviam, em sap greu perquè sortim una mica del tema de l'habitatge, que veig que us esteu tots molt encaparrats i
3: tornarem, tornarem, no t'amoïnis que hi tornarem.
8: Exacte, i té sentit que sigui així, però és que el diumenge vaig anar a veure El ser querido del Sorogoyen, al cinema Saribau, i a l'altre costat del carrer, a l'altra cera de l'Aribau, hi havia una cua enorme per anar a veure La bola negra, la pel·lícula aquesta dels Javis, sobre Federico García Lorca i tot això. Jo aquesta no l'he vist, però sí que l'ha vist la meva dona, l'ha vist el meu germà, i tinc la sensació que aquestes dues pel·lícules són molt susceptibles de ser llegides com dos reflexions profundes sobre Espanya, perquè d'una manera més o menys directa parlen de l'autoritarisme en les seves dimensions pública i privada, no? De la masculinitat tòxica, una mica. Una per explicar la persecució i la invisibilitat a la que Espanya havia condemnat històricament a la comunitat LGTBI, i l'altra per explicar el trauma que suposa per a una filla abandonada el fet de tenir un pare carismàtic i narcisista. I el Sorogoyen ja ho ha fet amb Antidisturbios, també ho va fer amb Asbestes, parlar d'aquesta mena de figures fosques o de com s'exerceix la violència o l'autoritat en una societat o en un col·lectiu, no? I llavors, amb la meva dèria és que aquests dos cineastes, bueno, aquests tres cineastes, els dos Javis i el Sorogoyen, segueixin parlant d'això, d'aquesta idea, sent cineastes relativament joves i d'una generació crescuda ja en plena democràcia, perquè el règim franquista ja fa 50 anys que va col·lapsar, és el que em fa ballar una mica el cap, és el que em fa pensar, ostres, com és que això segueix sent, diguéssim, que aquesta forma d'autoritat incontestable, d'aquesta negació de la llibertat o de la possibilitat que altres coses floreixin a l'ombra d'aquestes formes d'autoritat, doncs segueixin una preocupació generacional tan, tan forta, no? Perquè, bueno, aquests dos cineastes els hi passa, però és que l'Albert Serra, volia ser no, a Tardes de Soledad, amb la seva pel·lícula alhora fascinada i una mica i repel·lida per la festa dels braus, per la festa dels toros, també parlava d'una forma indirecta d'aquest tema, no? I llavors això, el que llenço una mica a la taula és aquesta idea, que després d'aquests anys de procés a Catalunya, en què només hi ha hagut represaliats per una banda i per l'altra sembla que tot continua igual, penso que, ostres, que aquesta idea d'un estat, d'una forma d'autoritat incontestable, gairebé irracional, autoritària, segueix marcant molt a la gent sensible d'aquest país, no?
3: Quan els tertulians han sabut que proposaves aquest tema, tots m'han dit que llàstima que no podem dedicar-hi tota l'hora i que haurem de parlar d'habitatge, perquè és un tema que m'interessa molt i en tinc moltes ganes. Per tant, veig que hi ha gent que té moltes coses a dir sobre el tema. A veure... No, espera't, ho tenien i ara es van mirant l'una a l'altra, a veure... Gemma, obre el foc,
10: va. Tinc problema de trencar el gel, però semblava més interessant que el Clotet ho fes com a home, també, que és molt, molt valuós, però vaja, ja trenco el gel. Mira, jo trobo que, primer, que aquest tema és inesgotable, per tant, avui el David ha donat en el clau i espero que segueixis tan de moda aquest tema, parlant-lo, no amb consigna, sinó en profunditat, perquè és un tema de molts matisos. Una de les coses que puc destacar, perquè ho he conegut de prop, grans artistes, polítics, escriptors, inclús d'esquerres, que hi ha una gran distància entre el relat públic que fan i la seva vida privada i com ho practiquen a la vida privada. Aquesta contradicció, aquesta paradoxa, que és condició humana, a mi sempre m'ha cridat molt l'atenció, perquè de vegades es fan afirmacions, i no vull entrar en noms propis, podria, però no ho faré, afirmacions taxatives com d'un purisme 100%, no? De condemna d'homes a altres homes, i en canvi el que ho està fent, tu saps que té un armari emplenat, no? I després el tema de les possibilitats del canvi, que això potser ho parlem un altre dia, però jo vaig estar durant molts anys gestionant les mesures alternatives a la presó pels maltractadors condemnats quan van començar a condemnar-se maltractadors. Estem parlant dels inicis de l'any 2000, a partir de la llei del 2004. Què vaig veure? Home, amb el gruix hi ha perfils diferents. Hi ha gent cultural, diguem, de vessant cultural, que amb un bon tractament poden estar orientats a un canvi, i hi ha gent clarament psicòpata. És a dir, que la dominació i el patriarcat l'exerceixen com un exercici de domini absolutament pervers i destructiu pel seu voltant. Poden ser dones, poden ser homes, i aquest no té solució. Aquest no té solució. Aquest el que hi ha és que posar-li un rètol i be careful, perquè poden destrossar moltes vides, no? I això em referia sobre els autoenganys d'alguns d'aquests personatges, que fan coses meravelloses aparentment i després resulta que deixen destrosses humanes en el camí.
12: Sí, també és veritat que quan tens un pare, per dir un pare, pot ser una mare, que té un reconeixement social, cultural, artístic, el que sigui, en el seu àmbit, de manera incontestable, massiu i reconegut per tothom, quan ets el fill d'algú d'aquest calibre, tens una dificultat afegida si et vols dedicar més o menys al que es dedicava al teu pare, no? Tots coneixem, suposo, periodistes, escriptors que han tingut fills que ho han intentat de fer aquesta feina i estan absolutament esclafats per la llosa del seu pare, a vegades de manera involuntària, però és així, no? I llavors moltes vegades que jo els he anat veient de prop i seguint, són amics meus, al final troben el seu camí, però els costa molt més que algú que el seu pare o mare no té res a veure amb el món al qual es volen dedicar, no? La figura paterna a vegades és una cosa tremenda, però això també ens porta al... potser me'n vaig una mica, el tema dels lideratges que moltes vegades es diu, no? Masculins i femenins, no? Lideratges femenins són d'una altra manera que els lideratges masculins. Jo amb això normalment tampoc estic d'acord. Hi ha lideratges femenins que són... parlo de l'àmbit de la política, eh?
10: No, de tots.
12: O de tots, sí, que són absolutament tan impresentables com homes, i al revés, hi ha lideratges femenins que són fantàstics com els d'homes, no? Per tant, també crec que això és una restes de tòpics que teníem d'èpoques pretèrites, i que el camí de la igualtat, que ja estem arribant, espero, al final, tot això començarà a estar més repartit.
10: Però queda veritat, feina, eh?
12: Queda molta feina.
10: Queda feina, i sí, i jo crec que, perdona que t'interrompeixi, que hi ha patrons. El llibre de Bourdieu, La dominació masculina, és estructural, i si no estem arribant les dones a poder accedir a determinats llocs de poder de forma natural, com els homes, és perquè encara hi ha aquest sostre.
12: Correcte.
10: Jo li dic sostre de ciment, no és sostre de vidre, perquè és una llosa. De tant en quant hi ha empresaris o que tiren del carro i posen a dones, el cas de la Neus, que no és per fer-li la pilota, però és una directora d'un diari, ara, amb una visió i amb una concepció de la premsa molt diferent d'altres, algunes altres dones. Però és que
12: Correcte.
10: El món del poder està en mans dels homes, només cal mirar els diaris. Cada dia, avui surt, no sé també quina...
13: La foto d'ahir dels empresaris.
12: Del G8.
10: Exacte. La del G8, exacte.
13: Només hi havia la García Milà, la presidenta del Cercle d'Economia.
14: I tots els altres homes.
13: I tots els altres, crec que eren 9 o 10, inclosos els polítics, eren tot homes, sí. I jo no he vist la pel·lícula del Sorogoyen, per tant, no puc opinar sobre la pel·lícula ni el que explica. Estava a la fila del davant del David, el diumenge a la tarda.
14: Sí, a la cua de la bola negra.
13: Estava a la cua de la bola negra. No ens vam veure, tio, però estava al davant.
15: I em vas anar amb el meu germà, imagina't.
13: Hi havia tantíssima gent, hi havia una cua espectacular. David i jo, que encara som dels que anem al cinema.
10: Jo també vaig.
13: Sí,
10: aquesta no l'he vist.
13: Doncs... a mi em va crear l'atenció, i lliga una mica amb el que explicava el David, i suposo que és bo, bueno, és bo segur, hi havia molta gent jove, és a dir, perquè aquests dos directors doncs han aconseguit arribar a un perfil de gent que probablement potser no anirà a més pel·lícules aquest any, o serà de les poques que hi vagin, no? Sí que és veritat, bueno, després hi ha el fenomen aquest de que no te la pots perdre, no? Mm. Que, en fi... no m'has demanat la meva opinió, per tant no te la donaré sobre la pel·lícula, però sí que crec que m'interessen més els fenòmens aquests que explicava la Gemma ara, no? D'aquestes masculinitats tòxiques o malenteses actuals, que anar a la generació, per entendre'ns, dels nostres pares o els nostres avis, que, en fi, tots eren, no sé, tots eren masclistes. No? Perquè, en fi, m'interessa més que els meus germans no ho siguin que no que el meu pare ho fos, que ho era. I el que em preocupa és que hi hagi aquest cert moviment enrere. És a dir, que hi hagi dones que ara donin per bo una certa submissió perquè és la seva manera d'exercir la seva feminitat, i això sí que em preocupa, és a dir, perquè amb la Gemma ho hem comentat moltes vegades, és a dir, la independència d'una dona és la independència econòmica, i a partir d'allà pots ser independent en tots els aspectes de la teva vida. Si no ho ets, doncs aquesta submissió moltes vegades ve explicada per la butxaca i no perquè sigui una intencionalitat ni un amor sec.
10: No, per estat de necessitat.
3: Jo quan sentia el David... Clar, quan ell deia, diu, em sobta que siguin cineastes ara que ja no van viure en el franquisme i que, per tant, ja generacionalment no els hi tocaria haver viscut aquell tipus de... Però és que els que tracten amb gent jove et diuen que ara hi ha un repunt d'aquestes actituds masclistes, d'aquesta masculinitat tòxica i que alguns passos que s'havien fet de comportaments que eren absolutament incomprensibles i intolerables i que ara es tornen a tolerar, amb edats molt joves, i penses, ostres, anem enrere.
10: I bromes, bromes.
8: Sí, és que amb aquestes tres pel·lícules que us he dit, hi ha, alhora que hi ha un rebuig cap a aquesta forma d'exercir l'autoritat, també hi ha una fascinació, saps? I llavors això és el que trobo molt interessant, perquè la filla, diguéssim, abandonada per aquest pare narcisista i cabronàs que interpreta de fàbula el Bardem... Ja, la filla li atorga una autoritat i li atorga una mena de bueno, el busca la seva aprovació d'alguna manera, no? En la fascinació de l'Albert Serra pels toreros també hi ha aquest mateix rebuig i aquesta admiració, i amb els dos Javis es queden fascinats una mica com la Leni Riefenstahl davant dels joves feixistes amb els seus cossos esplendorosos. És a dir, que aquí hi ha el tema complex, saps? Vull dir que aquestes formes d'autoritat primitives o irracionals segueixen exercint un poder sobre tots nosaltres, no?
3: Doncs en tot cas és el crit o la perplexitat, diguem-ne, que expressava el David Caravent, i no descarto que algun dia hi haguem de tornar, com deia la Gemma, per tal de tractar-lo de manera més àmplia.
10: El Jaume és el que ha dit, ostres, ens quedarà curt el temps.
25: Sí, i aquests temes són els que a mi m'agraden més.
3: Carai, un dia, doncs
25: no,
3: això...
25: Els temes que de vegades es parla abans de la tertúlia o després, quan ens ha dit l'Elisenda, la productora, que parlaríem d'això, sí. L'he dit, perfecte.
3: Veure, però, això em ve de gust, eh?
25: Un dia que no hi hagi decrets d'habitatge ja ho farem.
3: Molt bé, doncs un dia.
13: En plural, a més a més, no? Perquè el nen venia de cul i ha sortit bessó.
3: Exacte, sí, ara hi anem. És una manera molt, molt visual de definir-ho, sí senyor.
10: És boníssim.
3: David, gràcies, bona tarda.
8: A vosaltres.
3: Passen 3 minuts d'un quart de 4, fem una pausa i entrem en tot el tema de l'habitatge, els decrets que venien de cul i han sortit bessons.
16: Catalunya migdia.
17: La Fundació Metalquímia i la Fundació Lluita contra les Infeccions presenten...
19: Mare Mundi, un concert solidari en favor de la recerca contra l'Alzheimer i l'envelliment.
17: Amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda, Samantha, Arjau i la Polifònica de Porreig.
19: Dimarts, 13 d'octubre, a l'Auditori de Barcelona.
20: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
21: Grans batutes, grans emocions.
23: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel.
21: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
23: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra L'Auditori.
21: Entrades a auditori.cat.
26: A l'ESO i al batxillerat, no t'encallis. No t'encallis amb les mates, amb la història, amb la química. No t'encallis amb les llengües, amb l'economia, amb la literatura. Sigui quin sigui el dubte, repte o problema, tens vídeos que t'ho expliquen de manera fàcil, ràpida i en català, i supervisats per mestres i professors.
27: Ciutadans de Catalunya.
28: No us ho creureu.
29: És més fàcil del que et penses.
30: Sorpresa.
31: Així que som-hi. A practicar.
27: T'acompanyeu?
26: Pregunta, inspira, aprèn. A l'ESO i al batxillerat, no t'encallis. Amb 3CAT Campus. Disponible a la plataforma 3CAT, a YouTube i a les xarxes socials.
16: Catalunya migdia.
32: 10 anys.
33: Els llums s'han apagat.
34: Espera, que aquesta ja la van fer pels 1.000 programes.
1: Tens raó, anem al gra, que aquests 10 anys s'han de celebrar.
2: I ho farem amb un programa especial.
1: El dimarts 29 de setembre.
2: Amb els col·laboradors d'avui.
1: I amb veus i protagonistes que ens han acompanyat durant aquests 10 anys.
2: 10 anys d'esports.
1: 10 anys de ràdio.
2: 10 anys de Tot Costa.
4: Tot Costa, una dècada. De dilluns a divendres de 7 a 9 del vespre. I el dimarts 29 de setembre, festa grossa.
5: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
3: Passant 20 minuts de les 3 de la tarda, som al Catalunya Migdia amb el Jaume Clotet, la Gemma Calvet i la Neus Tomàs. El dia en què finalment el govern espanyol ha aprovat dos decrets amb mesures urgents per fer front a la crisi de l'habitatge. El govern de Pedro Sánchez, conscient de la transcendència de les mesures, ha demanat que hi hagi ple extraordinari al Congrés dels Diputats per tal de convalidar les mesures aprovades avui, divendres d'aquesta setmana. En el primer decret és on hi ha el pes legislatiu, com ara l'ampliació fins any 2030 de les mesures per evitar els desnonaments de persones vulnerables i la pròrroga temporal de 2 anys dels contractes en vigor fins al desembre del 2028. També hi ha la limitació de la pujada de preu dels lloguers per sobre de l'índex i la regulació de lloguers de temporada i d'habitacions. A més, el govern espanyol prohibeix la compra d'habitatge als fons voltor i, en canvi, preveu bonificacions fiscals pels petits propietaris. En el segon decret és on hi ha la renovació automàtica dels contractes de lloguer de manera indefinida. Sembla que l'estratègia del PSOE ha estat fer un primer decret amb les mesures consensuades i que poden aprovar els partits que van donar suport a la investidura de Pedro Sánchez i, en canvi, en el segon decret hi ha les discrepàncies amb Junts i amb el PNB. Potser per això aquest migdia hem vist una cosa insòlita fins ara. A la conferència de premsa habitual del Consell de Ministres hi han comparegut els ministres socialistes, inclosa per descomptat la titular d'Habitatge, la ministra Isabel Rodríguez. Els ministres de Sumar, en canvi, han comparegut a part per donar el seu punt de vista. Anem a Madrid, que qui ho ha seguit tot el matí ha estat la Paula Brujats. Paula, bona tarda.
6: Bona tarda, què tal?
3: Primer de tot, encara no hem vist la lletra petita. No tenim els decrets, no sabem exactament com està redactat. El govern espanyol fins i tot reconeix que no els té escrits encara del tot. Però què sabem de les mesures que inclouen els decrets i de com ha anat aquest matí, que com molt visualment deia la Neus, el nen venia de cul i ha acabat sortint bessonada.
6: I a més, ara, mira, la ministra d'Habitatge acaba de fer una frase que jo crec que resumeix el matí i com s'ha acabat aprovant aquests dos decrets. Acaba de dir Isabel Rodríguez a la roda de premsa, quan se li ha preguntat per més detalls d'aquests dos textos, ha dit que té un cacau mental, que ara mateix no sabia si aquesta mesura la trobava en un decret o a l'altre i no trobava on tenia els papers per detallar algunes d'aquestes mesures. O sigui,
3: doncs
6: que imagineu-vos...
3: Si la ministra té un cacau mental, els que no hem estat allò en la pomada, que diuen en castellà, doncs encara anem més perduts.
6: I sobretot perquè en un tema com aquest, que hi ha tanta lletra petita i poden haver tantes excepcions, no? Si ens quedem a grans trets de quines són les mesures que s'aproven, és una cosa, però quan baixem al detall, que és el que intentarem fer en les properes hores, quan tinguem el text definitiu, perquè nosaltres fins ara només hem vist l'esborrany que va enviar ahir la nit al Ministeri d'Habitatge als grups, hi ha hagut canvis sobre aquest esborrany, perquè finalment el PSOE sí que s'ha mogut i ha inclòs algunes de les mesures que demanava l'Esquerra, per exemple, doncs, ampliar la prohibició de desnonar fins al 2030, però vull aquí que hi ha moltes excepcions, que és el que haurem de veure, perquè la prohibició genèrica és pels fons voltor, però quan li hem preguntat ara a la ministra què s'ha definit com a fons voltor i entraran tots els fons d'inversió, tampoc ha sabut contestar la pregunta, per tant haurem de veure com queda detallat. I després, sobretot, veure com queda aquest primer decret, que tu deies que és el decret més genèric, que inclou la majoria de mesures, per exemple, també la pròrroga dels contractes que caduquen entre avui i l'1 de gener del 2029, només es podran apujar un 2%, i això es fa així doncs, per evitar pujades abusives de preu, per exemple, en les comunitats on no s'aplica la llei d'habitatge, i aquest primer decret, que és el que té el gran gruix, i que és el decret que la ministra d'Habitatge diu que ha negociat amb tots els grups, amb dreta i esquerra, que confia salvar el Congrés doncs, divendres quan es votin, i feia ara mateix aquesta crida, no? Tant a Junts com al PNB, però també als socis d'Esquerra com Podem, que ja hi estan posant pegues, doncs que s'hi sumin i que no ho vetin divendres al Congrés.
7: Quiero confiar en esa generosidad. Sé que para ellos está siendo también difícil hacer algunas renuncias, pero sin duda creo que merece la pena el reto que tenemos ante nosotros y que hemos conseguido un equilibrio en el que la inmensa mayoría de los españoles, voten a quien voten, pueden verse reflejados.
6: Això, Òscar, pel primer decret. perquè pel que fa al segon, que recull la petició de sumar i també la del sindicat de llogaters, que és aquesta pròrroga automàtica i indefinida de tots els contractes de lloguer, com passava doncs als anys 80 i com fan altres països, Isabel Rodríguez ha estat molt més escèptica, ha reconegut que no ho tenia pactat amb la resta de grups, que s'han vist forçats a incloure-ho doncs perquè pressionava sumar i perquè ho demanaven, i no les té totes a que això s'aprovi divendres al Congrés.
3: I és per això, perquè no hi ha aquest pacte, que al final han acabat trossejant els decrets, no? Com hem arribat fins aquí, que hi hagi dos decrets i no pas un, perquè no hi havia acord.
6: Sí, sobretot per no posar en perill tot el text, no? Ja és habitual, no és el primer cop que el PSOE o el govern espanyol acaba fent això, ja va passar al gener, recordareu, quan es va intentar preservar la majoria de mesures d'habitatge i també d'escut social per fer front a la pujada de preus per la guerra, que anaven a un decret i després es va posar en un segon decret la congelació dels preus dels lloguers. Aquest cop s'ha fet el mateix per evitar que caiguin totes les mesures, es deixen en un segon decret aquestes que són més difícils d'aprovar en boca del govern espanyol, perquè reconeixen que segurament ni Junts ni el PNB s'avindran doncs a aprovar aquestes mesures. Veurem, perquè com tu deies, els grups tampoc tenen el detall dels textos, estan esperant doncs que el govern espanyol els hi enviï per analitzar-los, i no només per dir si donen suport al segon decret, que serà molt complicat, sinó fins i tot al primer, perquè Junts per Catalunya ja avisava ahir que el PSOE s'estava allunyant del que tenien pactat amb ells, incloent doncs coses que demanaven sumar les esquerres i que per tant podien fer perillar també aquest primer text.
3: I això que s'ha produït aquest matí, estranyíssim, de que ha comparegut d'una banda els ministres socialistes i de l'altra els ministres de Sumar. En teoria formen part del mateix govern, però han comparegut després del Consell de Ministres pràcticament a la mateixa hora i en dos escenaris diferents.
6: Sí, jo crec que és el capítol, no sé si dir-li així, però més descarat d'aquesta relació amor-odi que tenen els socis del govern espanyol, Sumar i el PSOE. És veritat que l'aprovació d'aquests decrets arriba en un moment molt concret, hi ha tota la pressió al carrer després del desnonament de la Mari Carmen, hi ha també eleccions a la vista, i aquí el que passa doncs és que cada grup, i sobretot també els socis del govern espanyol, volen marcar perfil i cadascú vol reivindicar doncs les seves mesures, fins al punt que avui el Consell de Ministres ja ha començat amb retard, perquè Sumar es negava a entrar-hi si el PSOE no cedia i acceptava algunes de les seves propostes, finalment ha estat això trossejant els decrets, i després ha passat això, que a la mateixa hora que compareixien quatre ministres socialistes, entre ells Isabel Rodríguez, per anunciar quines eren les mesures que s'acabaven aprovant, Sumar contraprogramava i feia una roda de premsa des del Ministeri de Yolanda Díaz amb tots els ministres de Sumar. Per tant, el que ens deien quan els hi hem preguntat, escolteu, per què feu això, ens han dit és que nosaltres volem donar la nostra versió del que s'ha aprovat aquest matí, com venint a dir que la versió que estava donant Isabel Rodríguez doncs no seria la majoritària del govern espanyol. Si vols, sentim el ministre Pablo Bustinduy, ministre de Drets Socials de Sumar, com ho ha justificat.
0: Ha sido una negociación muy dura y ha sido lo último que ha quedado por resolver, y se ha resuelto incorporando esa única medida. Todas las demás van en el primer decreto, esa única va en uno separado. Yo le puedo decir por qué hemos peleado para que estuviera incluido. Nosotros, los argumentos sobre por qué no se quería que se incluyera, pues se los dejo a quien ha defendido esa postura.
3: Doncs això és el que ha dit el ministre Pablo Bustinduy. Ara el dubte és què passa divendres. Divendres hi ha aquest ple extraordinari en què s'han de votar aquests decrets, a veure si tiren endavant o no. Sembla que un ho podria tenir més fàcil, l'altre ho tenim més complicat. Caldrà veure què fan, per exemple, els socis d'esquerres del govern. Podem saludar Edna Estrems, és diputada d'Esquerra Republicana. Hola, bona tarda.
9: Hola, bona tarda.
3: Què li sembla com ha quedat tot plegat i que això s'hagi acabat aprovant en dos decrets separats?
9: Bé, d'entrada ens genera certa desconfiança que el govern presenti dos decrets, és evident, però com estava comentant la Paula fa uns segons, no tenim els textos i per tant és molt difícil que puguem concretar una posició si no llegim la literalitat i com han quedat recollides alguna de les mesures que s'han modificat des d'ahir. És cert, el govern, el Partit Socialista en concret, s'ha mogut en algunes de les tesis d'Esquerra Republicana, però fins que no veiem com està escrit no podem dir que estiguem d'acord.
3: La música que els hi arriba, però sense tenir la literalitat de les paraules, és que bona part de les demandes que tenia Esquerra Republicana estaran recollides en els decrets o estem en que no?
9: Les converses que hem tingut pre-Consell de Ministres i les informacions que ens arriben a nivell de premsa, sobretot, ens diuen que sí, que hi ha hagut moviments i que s'han incorporat diverses mesures d'Esquerra, algunes de forma literal i íntegra al Real Decret.
3: I les peticions que ha fet Junts per Catalunya, si estan recollides, invaliden els decrets per vostès o no?
9: Perdona, l'inici de la pregunta no l'he sentit.
3: Si les peticions que feia Junts per Catalunya en la seva negociació amb el govern espanyol, si estan recollides en els decrets finalment, invalidaran el suport d'Esquerra Republicana o no aquests decrets, si es recullen aquestes peticions de Junts per Catalunya?
9: A veure, fer política és entendre que no sempre és tot 100%, no? I, per tant, som conscients que hi haurà propostes de Junts per Catalunya que Esquerra Republicana no els hi donaria suport o no validaria en una altra circumstància, però estem en un moment d'urgència i jo crec que s'ha de tenir molta altura de mires i hem de ser conscients que no aprovar res és un fracàs estrepitós. I, per tant, som conscients, de fet, som conscients que hi haurà algunes mesures de Junts per Catalunya que nosaltres no només no creiem que no solucionaran el problema, sinó que és possible que en donin més, però creiem que no invaliden a tota la resta que sí que poden ajudar la ciutadania. Però, insisteixo, fins que no ho llegim, no podeu donar per fet res, perquè ho hem de llegir.
3: Per tant, ara mateix no podem dir si Esquerra Republicana aprovarà o no un, dos o cap dels decrets de divendres.
9: Molt difícil d'hipotecar ara mateix això sense llegir-ho, sí.
3: Doncs estarem pendents de conèixer la literalitat de la proposta. Edna Estrems, diputada d'Esquerra Republicana, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
9: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Saludem a Gerardo Pisarello, és diputat dels Comuns. Diputat Pisarello, bona tarda.
10: Què tal? Molt bona tarda.
3: Què li sembla que s'hagin... Faig la mateixa pregunta que abans amb Esquerra Republicana, que s'hagin aprovat dos decrets i no pas un.
10: Bé, primer el que haig de dir, que a mi em sembla que és un dia avui d'una gran victòria ciutadana, d'una gran victòria popular, perquè li puc assegurar, i la meva companya Edna d'Esquerra Republicana també ho sap, fa una setmana era impossible moure el Partit Socialista en res. I de sobte, doncs, s'han incorporat, en principi, ja veurem la lletra petita, coses que eren impensables, com la pròrroga dels contractes, com la prohibició de desnonaments de famílies vulnerables sense alternativa habitacional. És a dir, si tot això és així, hi ha molta gent ara, de la plataforma d'afectats per l'hipoteca, moltíssima gent en situació molt dura, la mateixa o pitjor fins i tot que la Mari Carmen, que jo crec que deuen estar molt, molt contentes, no? Per tant, des d'aquesta prevenció, ja dic, jo crec que s'ha desencallat una situació que els partits d'esquerres no podien desencallar només des de la institució, i s'han desencallat des del carrer. I, per tant, això pot mostrar que moltes vegades es diuen que hi ha coses que són impossibles, però que quan la ciutadania es mobilitza es fan possibles. I s'ha aconseguit en una setmana, per la valentia de la Mari Carmen i per la presència dels sindicats de Mana, per la valentia

0: Xarxa i de pressionar perquè els dos decrets siguin aprovats i, per tant, perquè també la renovació automàtica dels contractes de lloguer, que sempre és important recordar-ho, és una cosa que existeix a Alemanya, que existeix a Anglaterra, que existeix als Països Baixos, és una mesura de sentit comú que existeix a molts llocs, que és que quan a tu se t'acaba el teu contracte, te l'han de renovar, tret que hi hagi una situació excepcional com que el propietari el vulgui recuperar o que el vulgui deixar els seus fills. És una mesura molt de sentit comú. Jo crec que des d'ara fins a divendres els carrers han de ser decisius.
1: Anava a dir que aquesta era una línia vermella per Junts per Catalunya o pel PNB, que són necessaris per tirar endavant aquesta mesura el divendres.
0: Jo li diré una cosa. Hem de veure la lletra petita, però si Junts i el PNB voten el primer decret, estaran votant coses amb les que estaven en contra fa una setmana darrere.
1: Però vol dir, quan dius si voten, vols que contempla que no el votin ni tan sols el primer decret?
0: Bueno, jo espero que el votin, perquè, ja dic, hauran d'explicar davant de milers de persones, moltes de les quals segurament són fins i tot votants de Junts o fills de famílies de Junts, hauran d'explicar per què condemnen a gent a situacions de carrer totalment inacceptable quan els fons voltors estan tenint guanys milionaris, quan s'està produint una concentració de la riquesa immobiliària com no s'ha vist mai. Ja dic, estem davant d'una cosa de sentit comú, i aquest cop, o per primer cop, la ciutadania ha parlat, i ha parlat molt fort. Ha parlat fort a casa nostra, ha parlat fort a Madrid, ha parlat fort a Sevilla. És a dir, és un clam generalitzat que no està passant només a l'estat espanyol, perquè si mirem el que està passant a Berlín, si mirem el que està passant a d'altres ciutats, a Nova York, hi ha una lluita global pel dret a l'habitatge contra l'especulació i la concentració de propietat immobiliària. I jo crec que, bueno, tothom haurà de fer el que ha de fer. Nosaltres, de moment, ens mantenim al costat dels sindicats de llogaters i llogateres, al costat de la ciutadania, i creiem que d'aquí al divendres poden passar moltes coses que facin que grups que fins fa poc no veien determinades mesures entenguin que aquestes mesures són de sentit comú i són més transversals del que es pensen.
1: I deixem fer-li una altra pregunta. La imatge aquesta de veure els ministres del PSOE compareixent en una banda, fent la compareixença després del Consell de Ministres, i els de Sumar, que és el seu partit, en una altra, no és una imatge de debilitat i de divisió molt evident?
0: Al contrari, crec que és una manera d'aclarir davant la ciutadania que allà dins del govern hi ha una força política, que som els diferents partits que integrem Sumar, que hem tingut posicions molt semblants a les que pot tenir Esquerra Republicana, EH Bildu, les forces, diguem-ne, que també defensen el dret a l'habitatge i que no estan al govern, i que el Partit Socialista no ha aprovat cap mesura sense que rebi pressió i sense que es vegi arrossegat, no? Pensem que nosaltres a casa nostra el senyor Collboni va decidir aplicar el 30% i no desnonar a la gent de la Casa Orsola gràcies a una pressió ciutadana brutal, i el mateix està passant aquí. Coses que la ministra d'Habitatge ens deia que no es podien fer, doncs de sobte sí que es poden fer perquè la gent ho demana al carrer. Doncs això està canviant, i nosaltres també volíem escenificar aquest posicionament perquè no tenim la mateixa mirada que el Partit Socialista. Si el Partit Socialista canvia de posició, nosaltres ho celebrarem perquè això és bo per la ciutadania, però crec que tenim l'obligació de mostrar que el dret a l'habitatge, que per nosaltres és absolutament central en el moment en què estem, perquè s'endú el 40, el 50% dels salaris de moltíssimes famílies, o les condemna a quedar-se al carrer, ha de ser una prioritat absoluta. I perquè sigui una prioritat absoluta, cal una valentia que el Partit Socialista no ha tingut pràcticament mai.
1: Gerardo Pisarello, diputat dels Comuns, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
0: Al contrari, a vosaltres, moltes gràcies.
1: Hem sentit Esquerra Republicana i els Comuns a Sumar. Tots dos estan més aviat per aprovar els dos decrets, tot i que Esquerra Republicana posa allò l'asterisc de quan els llegim perquè no tenim la literalitat. Hem parlat amb Junts per Catalunya, hem demanat també una entrevista amb Junts per Catalunya en aquesta segona hora, i ens han dit exactament el mateix, que com que no tenen la literalitat del text, com que no saben exactament què diuen els decrets, prefereixen no fer declaracions fins a conèixer exactament què és el que diu el decret. Per tant, de moment, Junts per Catalunya no valora, perquè, amb tota la lògica del món, consideren que fins que no puguin llegir el text no poden dir si estan a favor o en contra. Qui ja s'ha mostrat radicalment en contra del fet que vagin per separat en dos decrets diferents és un altre dels socis que també és necessari per votar-los. A més, des de l'esquerra, Podem, Ione Belarra ja deia que, per ells, el fet que vagin en dos decrets i no en un de sol és una enganyifa.
2: Esta vez el divide y venceràs no va colar. Creo que es evidente que dividir el decreto entre uno que tiene más posibilidades de salir y uno que sí o sí va a caer, que es el que contiene la medida que podría tener un enfoque más estructural. Frente a las medidas pura y exclusivamente de coyuntura, es evidente que es una trampa.
1: Doncs no sé com ho veieu.
3: Ara escoltant a la senyora Ione Belarra, tu has dit que és un soci, jo crec que Podemos ja fa temps que no és soci del govern, no? Però ella deia, el divide y vencerás no funcionarà, no? Clar, i el tot o res potser tampoc. Perquè jo crec que no... O sigui, hi ha diferents escenaris de cara al divendres. Deia el senyor Pisarello que hi ha temps. Sí, en fi, hi ha temps, però aquesta negociació s'ha fet ràpid, és veritat, per la pressió del carrer, però no és massa seriós que a aquestes hores un govern hagi aprovat dos decrets, que la gent que l'hagi d'aprovar encara no sapigui que diuen els decrets. Què diuen vol dir, quan deies tu la lletra petita, vol dir que ens podem imaginar que la Moncloa i el Ministeri de Justícia i el d'Habitatge i a no sé quins altres, hi ha uns senyors i senyores juristes intentant redactar i blindar aquests acords polítics que han arribat aquest matí, no? Per tant, escenari 1, s'aproven els dos. Jo ho veig complicat, perquè si ho han separat és perquè saben que el segon, el de la renovació automàtica dels lloguers...
1: A Junts per Catalunya no el sentirem després de l'aprovació dels decrets, però aquest matí Míriam Nogueras ha estat al matí de Catalunya Ràdio amb el Ricard Ostrell i ella continua dient que per Junts per Catalunya és una línia vermella la renovació indefinida dels lloguers.
3: I el PNB no ho ha dit tan taxativament, però ho ha donat a entendre. Per tant, que opció 1, que s'aprovin els dos, ho veig complicat. Opció 2, que s'aprovi el primer, que és aquest que és més ampli, i que el segon es tombi. I, per tant, que el govern i Sumar i Esquerra Republicana i Bildu i no sé qui més, perquè serien aquests, diguin no s'ha aprovat per culpa de la dreta. I, per tant, això és el que hauríem fet nosaltres si el Parlament fos d'una altra manera. Cosa que és qüestionable, perquè l'anterior legislatura era d'una altra manera i no es va aprovar cap decret. Per tant, en fi, doncs segurament, si no haguessin esperat tant, no tindrien els problemes que tenen. I tercer escenari, que no se n'aprovi cap perquè Podemos consideri que són insuficients els dos, havien d'estar en un i que, per tant, no aproven ni una cosa ni l'altra. També és complicat, és a dir, perquè al final Podemos es pot erigir com a... pot intentar erigir-se com a portaveu de la gent que està a les places. Crec que la gent que està a les places, generacionalment, ja no són els del 15M... crec que a més el 15M doncs es demanaven moltes coses i es concretava poc, aquí es concreta més i per tant també han de mesurar el seu nivell de pressió. És lògic que avui pressionin i que d'aquí al divendres pressionin, però jo crec que si el...
1: Entre la pressió i el trencament que suposaria votar en contra hi ha un pas que es pot
3: fer,
1: s'ha de
3: exacte. I una última, jo crec que si quan han fet els dos decrets és perquè ja saben que un sortirà i l'altre no.
4: Jo estic molt d'acord amb aquest anàlisi, però a més potser hi afegiré coses menys políticament correctes en el sentit de l'anàlisi, però honestament ho vull compartir, no? A mi em sembla que el posicionament que ha mostrat la diputada d'Esquerra Republicana m'ha semblat molt seriós i molt rigorós en relació a aquestes expressions que ha fet servir, no? D'altura de mires, de saber cedir per trobar un acord, ha fet servir un llenguatge de construcció democràtica, cosa que... És d'agrair. En canvi, el missatge que ha donat el senyor Pisarello és una mica el que ens tenen acostumats, no? Que és gràcies a nosaltres, gràcies als carrers que som nosaltres. Escolta, i com deia la Neus, hi ha hagut molt de temps per fer aquest viratge normatiu. L'emergència habitacional, portem anys amb aquesta emergència habitacional. A mi em fa sospitar molt l'escena de l'altre dia de l'Ada Colau abans de la Mari Carmen amb un pelotó antidesnonament després de molts anys de no haver-hi anat, tot i no estar en l'Ajuntament. Em va saltar la xispa de dir ui, comencen eleccions i això no és tan innocent. No dic que no estigui bé, dic que és molt oportunista i ho sento, però des del punt de vista de l'anàlisi polític crec que això no els hi anirà bé, perquè la gent és intel·ligent, la gent veu les coses com es fan, i aquest viratge que ha fet Junts, per exemple, amb els fons voltor, vol dir que s'està buscant aquest comú denominador que fa un temps no es plantejava. El tema dels propietaris, és cert que els altres països tenen aquest contracte indefinit, i jo l'he defensat sempre, però també hem de dir que sempre que el propietari estigui d'acord amb seguir llogant el pis, perquè hi ha propietat privada. Per tant, si el petit propietari ja ha decidit que aquell contracte que acabava li permetia disposar del pis a nivell personal i no el volia tornar a llogar, això és indispensable d'acreditar, trobo que obligar-lo a llogar-lo 2 anys més...
3: En teoria, això no pot... Sí. O sigui, per això falta la lletra petita, perquè en teoria és... I que ara, que hi ha en alguns casos, ja és així. És a dir, si tu el vols posar a la venda o el vols per lloguer per un familiar
1: acredites
3: directe...
1: Acredites que ho necessites, clar, per exemple, per un fill, però clar, ho has d'acreditar. No val dir-ho, sinó clar, que ho has d'acreditar.
4: Bueno, i de vegades has d'anar al jutjat i triguen molts mesos. És a dir, jo crec que els decrets són molt importants, com tu dius ara, com es redacti això, és molt important. Què és saludable? Que hi hagi una cultura política d'acord i que tant el PNB com Junts, com el PSC... estigui claudicant. Jo insisteixo en el tema dels fons voltor i avui he llegit una notícia molt de passada que ja hi ha algunes mesures que alguns fons voltor estan prenent perquè s'està veient que el tema reputacional i el tema de negoci, potser alguna base ètica, no sé si encara en queda, però potser sí, els ha fet recapitular amb certes mesures. I jo crec que això és positiu, que s'estigui movent, és positiu el comú denominador, aquest mínim comú denominador, i per això calia fraccionar.
3: Una cosa, quan dius que el Junts s'ha mogut amb els fons voltor, és evident. També s'ha mogut el PSOE, perquè hi ha una cosa en la que té raó Sumar. Ells ho van plantejar i el PSOE no va deixar ni que es tramités.
4: Sí,
3: es va abstenir, sí. I la proposta no, és que no es va votar perquè ni es va debatre. Vull dir que s'ha mogut, Junts i s'ha mogut el PSOE.
5: Però per començar, falta definir què és un fons voltor, perquè no se sap.
4: Mm.
5: I segons he llegit, seran aquells empreses que comprin un edifici o una casa per sota del preu taxat o estimat i, per tant, per especular, diguem, pujant el preu després. Per tant, això tampoc queda molt clar que és un fons voltor. Segurament hi ha grans fons d'inversió que compren pisos i no són fons voltor amb aquesta definició estricta. Després, estic molt d'acord amb el que heu dit, però hi ha un tema de fons que és constant, que és les eleccions que hi ha l'any que ve, sí, generals i municipals. De fet, el que ha dit Gerardo Pisarello, candidat dels Comuns a l'Ajuntament de Barcelona, quan l'entrevistava l'Òscar, pensava, com és que no parla de Barcelona? I efectivament, ha parlat del senyor Collboni i de Barcelona. Per què? Perquè està en campanya. I quan la Neus diu que és poc probable, però pot passar, que Podem tombi els dos decrets, a mi no em sembla tan descabellat. Per una raó.
3: No, jo dic que és un dels escenaris.
5: Per una raó, els que estan acampats, i últimament la senyora Arcarazo, el que estan dient és posar el foc contra el PSOE, constantment. O sigui, no és ja contra la dreta, els especuladors, els fons voltors, que també és contra aquest govern que no fa la feina, i de fet la vaga general que estan especulant de fer, evidentment va contra el govern. Per tant, en una posició d'eleccions de l'any que ve, tal com està Podem, que és un partit molt petit que ha de jugar molt fort per sortir, agafar aquesta carta i tombar els dos decrets dient que això no resol el problema i que el PSOE està cedint de banda X, li pot servir. Hi haurà gent que s'emprenyarà, moltíssima gent, però a nivell electoral, que és el que estan pensant tots, per cert, quan dieu que Junts ha fet un canvi, que és veritat que l'ha fet, evidentment també pensa les eleccions, el PSOE també pensa les eleccions, tothom pensa les eleccions, i la dreta que calla també pensa en les eleccions.
3: No, és millor, perquè Feijó, abans de saber que hi havia dos decrets i abans de saber més o menys el que d'ell, ja ha dit que s'hi oposarien.
5: Exacte.
1: Directament.
4: Sí, però a més...
1: Espera, perquè hem sentit les reaccions polítiques d'alguns partits polítics, esteu parlant també sobre quines són les posicions polítics, però al final també hi ha altra gent que no és d'un partit polític directament i que també està molt implicada en les protestes. Per exemple, el sindicat de llogateres. Un dels seus portaveus és l'Enric Aragonès. Enric, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
1: Amb el fet que hi hagi dos decrets, i amb aquests dos decrets que s'han aprovat avui, tot i que esteu com nosaltres i com els partits polítics que no tenim encara el redactat dels decrets, us sembla una bona solució? Esteu decebuts? Com ho valoreu, el que ha passat avui a Moncloa?
6: Bueno, el que hem vist, i ara ho estava comentant alguns dels tertulians que hi havia, és que el govern i els partits i diversos partits i que cadascú es faci càrrec de les seves responsabilitats, que havien estat arrossegant els peus durant tota la legislatura, ara s'han vist obligats a fer coses que en alguns casos fins i tot havien dit que no es podien fer o que ja estaven en contra. Per tant, això és evident, no només... O sigui, no, el desnonament de la Mari Carmen ha sigut un detonant, però aquí el que s'ha expressat és un cansament acumulat durant molt de temps, de molta gent patint quan se li acaba el contracte de lloguer, veient com els veïns marxen i es converteixen els pisos en co-livings, havent d'assumir abusos per por de fer enfadar l'amo del pis i que no te'l renovi, I, per tant, ha sigut això el que els ha passat per sobre. Aleshores, moltes de les mesures que plantejàvem estan en aquests dos decrets que s'han aprovat avui, a falta de veure també, com dèieu, la lletra petita, perquè hem vist tantes vegades com són aquestes escletxes les que després el lobby immobiliari aprofita per anar en contra del que persegueix la llei, que ho hem de veure molt. De fet, us dic més, bona part d'aquestes mesures que nosaltres portem reclamant de fa temps, que vam registrar en una llei ja el juliol del 2024, era per tapar els forats que havia deixat expressament el PSOE en la llei d'habitatge anterior i per on se n'està colant tantíssims rendistes, no? Com els lloguers de temporada i d'habitacions, entre d'altres. Per tant, totes aquestes mesures s'han d'aprovar. S'ha d'aprovar les congelacions durant el contracte, les pròrrogues, la regulació dels lloguers de temporada i d'habitacions, la suspensió dels desnonaments i també la renovació automàtica de contracte. Perquè això és que és de mínims. És a dir, això és donar resposta als forats que el PSOE havia deixat expressament a la legislació fins ara i recuperar aquestes eines de protecció social de mínims que havíem tingut durant un temps. Però anem molt més enllà, evidentment. No ens podem conformar amb congelar uns preus que estan infladíssims, calen mesures contra l'especulació i cal, que és molt important dir-ho, un parc d'habitatge públic com Déu mana, amb un model que de veritat protegeixi la gent i amb unes xifres que ens puguem prendre seriosament.
1: Temeu que els contractes indefinits, la renovació indefinida dels contractes, que era una de les peticions que teníeu i que, per exemple, Sumar també defensava, que hagi estat en un segon decret i per separat, és preparar el terreny perquè no s'aprovi i que decaigui? Temeu que aquesta mesura decaigui divendres al Congrés?
6: Bueno, és fàcil de pensar que el PSOE ha volgut fer això perquè ha intentat negociar amb molts partits alhora. Nosaltres defensem aquesta mesura com totes les altres i ho hem estat dient durant tot aquest temps, sobretot per una cosa, que els desnonaments arriben un dia en què ve la policia, la comitiva judicial a la porta, però els desnonaments comencen quan s'acaba un contracte de lloguer i l'amo del pis, sense haver-te de donar cap explicació, et diu que te'n vagis al carrer, segurament perquè li llogarà un altre, a vegades fins i tot colant-li una pujada de preu que serà il·legal o tirant amb un lloguer de temporada o el que sigui. La majoria de desnonaments en aquest país s'estan produint per això, per contractes que s'acaben i rendistes que decideixen fer fora la gent de no són per impagament la enorme majoria dels desnonaments com a vegades es vol fer creure o es vol fer semblar. Per tant, creiem que és important que a l'hora que es prenen mesures per quan arriba el dia del desnonament, també es prenguin mesures per estalviar aquest patiment i aquesta inestabilitat als llogaters. També us diré una cosa, és a dir, fins i tot la gent que no acaba marxant de casa, que no l'acaben fent fora de casa, el nus a l'estómac que se't fa, i això qualsevol llogater ho sap, quan se t'acosta la finalització del contracte i saps que rebràs una trucada o un correu de la immobiliària, aquest nus a l'estómac fa que acabis acceptant moltes vegades condicions que saps que són abusives. És a dir, quanta gent no ha acabat arreglant una caldera sabent que l'hauria d'arreglar l'amo del pis, pensant que si es queixa gaire, quan se li acabi el contracte, no li renovaran. O quanta gent ha hagut d'acceptar condicions en un contracte nou perquè si no acceptava aquelles condicions que saps que són abusives i que no t'haurien de colar, però que si no les acceptes és que no et faran un contracte nou. És per això també que cal la renovació automàtica de contractes.
1: I l'última, plantegeu mobilitzacions d'ara a divendres quan s'han de votar els decrets? Espereu a veure què passa divendres al Congrés dels Diputats o quin és el futur immediat, diguem-ne, de les mobilitzacions i les protestes?
6: No, sens dubte, les mobilitzacions seguiran. Aquests decrets s'han de veure convalidats divendres i fins i tot si es convaliden tots dos divendres, això no s'acaba aquí. No va començar la setmana passada i no s'acaba aquí. Ho hem dit, hi ha mesures que van molt més enllà i cal, sobretot, que aquesta indignació que s'ha expressat també es converteixi en organització. És a dir, hem vist com la Mari Carmen no és només una senyora gran a qui van desnonar amb 87 anys, és una sindicalista que portava 7 anys lluitant per poder portar el seu conflicte fins al final i que fins i tot si la feien fora de casa això fos visible i servís justament perquè tanta gent hagi pogut expressar aquesta indignació. Per tant, si tothom a qui intenten fer fora de casa, si tothom a qui li intenten pujar una colada de colar una pujada de preu, tothom a qui li intenten colar condicions abusives, ve el sindicat i resisteix davant d'aquests abusos, això es farà molt més gran i és el que ens toca fer les properes setmanes i els propers mesos i insistim a posar a l'horitzó l'eina que ha tingut la gent treballadora sempre per lluitar pels seus drets, que és la vaga general. Ara mateix, i els sindicats laborals també ho estan dient, De poc serveix una conquesta salarial, d'una actualització de salaris, d'una pujada de sous, el que sigui, si després la meitat del sou te l'has de gastar en lloguer. Per tant, el principal factor de desigualtat ara mateix i un dels principals drets de la gent treballadora en aquest país és el dret a l'habitatge, i és el que s'està trepitjant, i per això parlem de vaga general.
1: És Enric Aragonès, del Sindicat de Llogateres. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
6: Moltes gràcies, bona tarda.
1: Ens queden 6 minuts per arribar a les 4. Tinc publicitat pendent, acomiado la Paula Brujats, que la tinc encara a Madrid. Paula, volies dir alguna cosa més?
7: Sí, volia afegir una cosa sobre el context que ara parlava l'Enric, però també el que dèieu vosaltres abans, que també és curiós avui aquesta rapidesa de la Moncloa per votar els decrets al Congrés dels Diputats. Penseu que això no és habitual, hi ha 30 dies per fer-ho, no? I com davant d'aquesta pressió de l'acampada Porta del Sol, de les protestes del Sindicat de Llogaters a Catalunya, forcen aquest debat divendres, aquesta votació, l'objectiu del PSOE, doncs, dir que ho han intentat, passi el que passi, i el de Sumar, doncs, dir que ells han forçat que s'incloessin mesures més ambicioses i que si cauen, doncs, assenyalar com a culpables els partits que ho tomben.
1: Doncs així és com han anat les coses avui a Madrid. Paula, gràcies, bona tarda.
7: A vosaltres, una abraçada.
1: Fem una pausa per la publicitat i ens saludem amb el Francesc Garriga.
8: Catalunya migdia.
9: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
10: Aquí el tens.
9: Ja?
11: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EDT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
12: Una illa i 8 parelles de gent coneguda.
13: De veritat, Mallorca era platja, tio.
12: Torna la travessa Trescat. Prepareu-vos per descobrir la Mallorca més salvatge.
14: Va, que aquest és el nostre terreny, rei.
15: Vaig al límit amb tu.
12: Aquí la fama no serveix de res.
16: La Travessa, Expedició Tramuntana. Avui estrena en exclusiva a la plataforma 3CAT.
17: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: Catalunya migdia.
18: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión, Plus, David.
19: Esto promete, Manu.
18: No lo creo. Arranca la transmisión. Comienza en Tiki-Taka. Esta es la jugada que puede decir todo. Necesita una oferta ganadora.
19: Huele a compra, Manu.
18: Huele. Va.
19: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
18: Venga.
20: El Club de la Mitjanit des de 2009 a Catalunya Ràdio.
21: Estàvem buscant un nom i no li trobàvem, i al final vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. L'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I sona, no?
22: A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donés el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
23: Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
20: El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
23: Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
8: Catalunya migdia.
20: Si torna la Champions femenina, tornen les campiones i torna la TDG, la transmissió de la Gelmà.
24: Amb la primera victòria a la butxaca, el camí cap a Varsovia passa ara per Roma.
20: Segueix tots els partits del Barça a la màxima competició continental amb l'equip liderat per Sònia Gelmà i la narració de Ramon Salmurri.
24: Aquest dimecres, a partir de les 6, Roma-Barça a l'antena de Catalunya Ràdio.
20: La transmissió de la Gelmà.
1: Queden 3 minuts per arribar a les 4. Som amb la Gemma Calvet, la Neus Tomàs i el Jaume Clotet. No sé com ho veieu tot plegat.
3: El Jaume és, creu que igual no surt res, no, de tot això. Jo no ho sé.
5: Pel que estan dient des de Podem, i basant-me en el que penso, que és tothom es mou per interès electoral, a Podem, que s'adreça a un públic molt petit però molt polititzat, que és capaç d'entendre per què són capaços de votar que no, no em sembla un disbarat ara mateix.
3: Sí, jo crec que és arriscat també per ells, molt. Perquè clar, ja s'han anat amb aquesta estratègia de confrontació permanent, tot i que moltes coses tenen raó, s'han anat empetitint cada cop més, És veritat que aquell pastís entre Sumar i Podemos, i aquí també, i Pessic Esquerra, no, amb aquell, doncs s'ha anat fent tan petit que no sé si això... Ells ho viuen com un revulsiu, com poder aconseguir... Clar. Que aquell votant que podia estar temptat d'anar-se'n al PSOE com a vot útil, doncs no ho faci. I això també explica perquè el Sánchez s'ha mogut, no? Però també em semblaria molt irresponsable per part de tots que després de les corredicis d'aquesta setmana no aprovin res.
5: Però si ho validen, en què es diferencien? De Sumar, ja no del PSOE, de Sumar.
1: Doncs aquesta és la pregunta que deixa en l'aire el Jaume Clotet abans de saludar el Francesc Garriga, perquè queda una mica més d'un minut per arribar a les 4. Garriga, bona tarda.
0: Bona tarda.
1: Com estàs?
0: Molt bé, il·lusionat. Perfecte.
1: Ah, molt bé.
0: Perquè avui tinc doble cafeter.
1: Molt bé.
0: Un d'habitual i un de no habitual.
1: Des d'aquí, amb el tiro de càmera que tinc, només en veig un.
0: L'habitual o el no habitual?
1: Veig l'habitual.
0: L'habitual. Doncs el no habitual direu, ah, ostres, perquè tothom el coneix.
1: Ah,
0: fa molt català. No diguis qui és, ara crec que el veuràs.
1: Ah, ja l'he vist, ja l'he vist. Home, ja està, home. Quina... A més, es coneixen molt, tots dos, no? Sí. Clar, home.
0: Avui tenim Catalunya
1: la química,
0: sencera.
1: La química aquí. La tens garantida, aquí, Garriga.
0: Sí, sí, és molt català, això, avui.
1: Si tu te'n vas, ells dos poden fer el programa sense cap problema.
0: Doncs no em donis idees, eh? No, ara ja el tenim preparat, ara el faig.
2: Hosti, m'has fotut gràcia. T'has fotut gràcia, això que dius, molt català, això, avui?
0: És molt català, això, d'avui. Sí, molt. Molt.
2: No, no, fantàstic, és veritat, és molt català, cert.
1: Molt bé, doncs escolta'm, ho deixem així, ara la gent està pendent de veure qui és el segon cafeter.
0: Quina intriga.
1: Perquè aquesta veu ja l'han reconegut, és la de l'Eloi Vila, i falta el segon, a veure què.
0: Qui serà el segon, l'imagini.
5: No havíem quedat que això es donava pas al sistema de la Neus, Tomàs, era,
1: És veritat, és veritat, que anava així, Garriga.
3: És excepcional.
1: No, escolta'm.
3: Que per sort nosaltres no tenim càmeres, moltes gràcies,
1: Per sort, exacte. Doncs escolta'm, de seguida el Francesc Garriga amb els seus dos cafeters, un de sorpresa, i el 3Cat Info avui, el debat de política general amb el discurs del president Salvador Illa, que comença de seguida. Nosaltres tornem demà a les dues. Adéu.

Got a chance sometimes, yes we have.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bona tarda, us informa Marc Güell. L'Audiència de Barcelona amnistia l'exsecretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira. Tenia oberta una causa per desobediència per l'organització del referèndum de l'1 d'octubre. En una piulada, el president del partit, Oriol Junqueras, ha celebrat la decisió que acaba, diu, amb una persecució política de 6 anys d'exili. En un comunicat, el partit exigeix que la llei d'amnistia s'apliqui sense més dilacions a totes les causes pendents i recorda que la causa contra Rovira es remunta al 2018, quan va ser acusada de rebel·lió i sedició. Rovira no va ser jutjada pel Tribunal Suprem perquè va exiliar-se a Suïssa i Pablo Llarena va demanar processar-la per desobediència quan es va derogar el delicte de sedició. Rovira va tornar a Catalunya fa 2 anys quan es va arxivar la causa de Tsunami Democràtic. Més notícies, Alba Barbosa.
2: El president Salvador Illa anuncia que la Generalitat comprarà els pisos de les famílies vulnerables que estiguin a punt de ser desnonades per evitar casos com el de la Mari Carmen. Illa ho ha anunciat en la seva primera intervenció al debat de política general, on fins ara ha desgranat més mesures per blindar l'accés a l'habitatge. Parlament, Albert Prat, bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda. El govern es guarda d'entrada 25 milions d'euros per comprar pisos en situacions límits. Quan una família estigui a punt de ser expulsada, la Generalitat es compromet a intervenir per comprar-lo i gestionar-ne el lloguer.
4: Un fons específic amb el que, un cop esgotades totes les altres vies, podem comprar un pis on hi viu una persona amenaçada de desnonament per la seva vulnerabilitat, per tal que no vagi a deixar.
3: El president també ha anunciat una nova fórmula de compra conjunta entre un privat i la Generalitat perquè aquestes persones que no puguin arribar a pagar la hipoteca i puguin fer-hi front, i més préstecs pels joves que volen emancipar-se per primera vegada. Albert Prat, Catalunya Ràdio, Parlament.
1: Per cert, que la Mari Carmen ha acceptat l'acord entre els seus advocats i el fons immobiliari Urba Gestión i tornarà al seu pis de Madrid, on va ser desnonada la setmana passada. Les dues parts van acordar ahir a la nit un nou contracte de lloguer de 8 anys de durada i per una quantitat inferior al 30% dels ingressos de la dona de 87 anys, aproximativament uns 500 euros, que estava pendent de ratificació de la llogatera. La Mari Carmen ha rebut la notícia a l'Hospital Gregorio Marañón, on segueix ingressada des que la van fer fora de casa seva.
2: El butlletí oficial de l'Estat publicarà demà els dos reials decrets amb mesures per l'habitatge que ha aprovat avui el govern espanyol. Divendres es votaran al Congrés en un ple extraordinari, però a hores d'ara els socis de la investidura de Pedro Sánchez es mouen entre la decepció i la prudència. Esquerra Republicana vol veure abans la lletra petita, però la diputada Edna Estrems, en declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio, creu que l'emergència de l'habitatge demana que es validin al Congrés noves mesures.
5: Som conscients que hi haurà propostes de Junts per Catalunya que Esquerra Republicana no els hi donaria suport o no validaria en una altra circumstància, però estem en un moment d'urgència i jo crec que s'ha de tenir molta altura de mires i hem de ser conscients que no aprovar res és un fracàs estrepitós.
2: També al Catalunya Migdia, Gerardo Pisarello, dels Comuns, confia que cap decret decaigui.
6: I, per tant, del que es tracta és de mobilitzar-se i de pressionar perquè els dos decrets siguin aprovats.
1: L'episodi de pluja es va perdent intensitat, però Protecció Civil manté l'avís per possibles xàfecs fins al vespre a bona part del país. Els xàfecs d'aquest matí, però, encara provoquen alguns problemes de mobilitat. Connectem amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
7: Hola, bona tarda. Encara múltiples afectacions per inundació de la calçada, 12 quilòmetres de cua a la P7 entre Mollet del Vallès i Bellaterra en direcció Barcelona-Tarragona, on hi ha dos carrils tallats, alternatives en direcció Barcelona C33 o C17. La ronda a dalt normalitzada al túnel del Caçador al passeig de la Vall d'Hebron ha estat tallada a prop de 4 hores. Encara hi ha retencions a la zona i també a la Pota Nord des de Santa Coloma. A Lleida, tallada la carretera LL11 a direcció Barcelona, també perquè s'ha inundat. La C15B tallada a Sant Pere de Ribes, al Garraf, i la BB 14-15 d'Horta-Cerdanyola tallada al llarg de 9 quilòmetres per les llavissades. El transport públic a Ferrocarrils de la Generalitat continua suprimida l'L7, la d'Avinguda del Tibidabo. A Rodalies, restablert l'R7, que estava interrompuda entre la Universitat i Montcada Bifurcació. El metro de Barcelona circulen parcialment L3, L4, L5, L9 Sud i L11. El trambesòs també circula en freqüències de pas alterades. No funciona entre Bon Viatge i Llevant les Planes. Mariluz García, equip viari de Catalunya Ràdio.
1: Thank you. Esport, Joan Fitó.
8: Rafinha ha estat substituït al descans de l'amistós entre Austràlia i el Brasil per molèsties musculars a la cuixa dreta. El Barça, per ara, no ha informat si hi ha lesió o no. La Federació Brasilera, per la seva banda, només parla de molèsties. Avui, a la Lliga de les Nacions, la selecció espanyola s'enfronta a Croàcia, a Sevilla, a 8:45 del vespre. El davanter de l'Espanyol, Roberto, és un dels descartats de Luis de la Fuente. El Barça de bàsquet visita el Dubai de Xavi Pascual a les 6:00 PM en partit de la segona jornada de l'Euroliga. Podeu seguir aquest partit dins del Tot Gira al web i l'app de Catalunya Ràdio i també a la plataforma 3CAT. El Manresa, per la seva banda, jugat demà, ho fa a Grècia, l'Eurocup, però ara mateix té problemes per arribar a Salònica a causa de les males condicions meteorològiques. El Barça femení, per la seva banda, ja és a Roma per afrontar demà la segona jornada de la Champions. La defensa neerlandesa René Van Aasten és la principal novetat a la convocatòria de Pere Romeu i en motor l'asturià Fernando Alonso i el canadenc Lance Stroll seguiran a l'equip Aston Martin un any més després d'haver renovat els contractes fins a finals del 2027.
0: Fins aquí les notícies.
9: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bona tarda, us informa Mariona Sales Vilanova. El voleibol Sant Just s'ha proclamat campió de la Superliga Catalana Take Off Pro Femenina aquest diumenge 27 de setembre després de superar el Sant Cugat per 3-2 a la final disputada al pavelló de Valldoreix. Sant Just va començar millor el partit i es va adjudicar els dos primers sets, però el Sant Cugat va reaccionar i va forçar el cinquè parcial després de guanyar el tercer i el quart. Tres dels cinc sets es van decidir per només dos punts de diferència. El títol es va resoldre al tie-break en què el marcador va arribar igualat al 10-10. El voleibol Sant Just va aconseguir obrir una petita diferència en el tram final i va tancar el set per 15-13, assegurant-se així el campionat. Amb aquesta victòria, el voleibol Sant Just pren el relleu del Sant Cugat, campió de l'edició 2025. Pel que fa a cultura, l'Espai de Lliure Creació Carme Malaret presentarà aquest dissabte 3 d'octubre a les 12 del matí l'audiovisual Records d'enlloc, guionitzat per Iona Quesada i el Modena Jiménez a partir d'un centenar de vídeos enviats per participants durant el període estival. La proposta parteix d'una acció participativa que reflexiona sobre l'autoria i la transformació de la identitat dels llocs quan es construeix un projecte col·lectiu a partir de materials aportats per diferents persones. La instal·lació audiovisual es podrà visitar el dissabte 3 d'octubre de 6-9 i el diumenge 4 d'octubre de 12-2 a l'Espai de Lliure Creació Carme Malaret. I pel que fa a societat, el Casal de Joves de Sant Just acollirà aquest dissabte 3 d'octubre de 12 del matí a 11 de la nit la tercera edició de l'Oktoberfest, una celebració organitzada per l'International Club Sant Just que fusiona la tradició bavaresa amb la cultura popular catalana. L'esdeveniment, amb accés lliure i gratuït, oferirà una àmplia proposta gastronòmica, cervesa tradicional alemanya i artesana de proximitat, a més d'activitats familiars i música en viu. La festivitat va néixer de la inquietud de residents estrangers del municipi, en la seva majoria d'origen alemany, per establir vincles amb el teixit associatiu i veïnal santjustenc. Segons han explicat els membres de l'organització Hans i Mar Vizoso a Ràdio d'Esvern, la trobada aposta per un format integrador i allunyat dels estereotips vinculats exclusivament al consum d'alcohol. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

0: El Refugi, de 5 a 7, amb Jaume Elias.
1: Molt bona tarda a tothom, són les 5 i 9 minuts i ara comencen les tardes de Ràdio d'Esvern. Jo sóc el Jaume Elias i us dono la benvinguda al Refugi.

Doncs ja hem arribat al dimarts, ja continuem amb aquesta setmana protagonitzada per tot el decret d'habitatge. Està centrant l'actualitat informativa d'aquesta setmana i també del final de la darrera setmana i seguim molt pendents de totes les informacions. Ara sí, ens deixem de rellús i descobrim el menú del dia. Anem amb el sumari. Començarem, com sempre, amb el zoom informatiu, on repassarem breument el més destacat de la jornada. Tot seguit, l'editorial i la cançó del dia. I a 6:15 donarem el tret de sortida a les seccions d'avui. Iniciarem entrevistant a l'Aurora Huerga, promotora del Dia Internacional de les Persones Grans, que es celebrarà a l'1 d'octubre a la plaça Sant Jaume. Després l'Aurora ens comenta què significa i què faran a la plaça Sant Jaume. Seguidament, Mare meva, quin show, amb tota l'actualitat teatral, i posarem fi amb l'espai de nutrició, amb l'Elvira Sánchez.

El govern espanyol ha acordat dividir en dos reials decrets el nou paquet de mesures d'habitatge després d'una negociació in extremis entre el PSOE i Sumar. L'objectiu és separar les mesures que poden aconseguir una majoria al Congrés de les que ara mateix no tenen els suports necessaris. El primer decret inclou la prohibició dels desnonaments fins al 2030, la regulació dels lloguers de temporada i per habitacions i la prohibició que els fons d'inversió comprin habitatges fins al 2028. També preveu prorrogar durant 2 anys els contractes de lloguer vigents que acabin abans del 31 de desembre del 2028. El segon decret incorpora una de les principals demandes de Sumar i del Sindicat de Llogateres, la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Una mesura que a la pràctica permetria mantenir les condicions dels contractes i evitar pujades de preu en el moment de renovar-los. Aquest segon text, però, és el que té més difícil superar la votació al Congrés dels Diputats. I aquí la mirada està especialment posada en Junts. La formació de Carles Puigdemont encara no ha confirmat el seu vot ni la seva posició, però es creu que podria donar suport al primer decret. Podem, en canvi, ha qualificat de presa de pèl la divisió de les mesures en dos decrets i rebutja que el paquet es fragmenti. El PP també s'hi ha mostrat crític i Alberto Núñez Feijóo considera que les mesures no solucionaran el problema de l'habitatge. Des del Sindicat de Llogateres consideren que els decrets arriben tard i critiquen que s'hagin dividit en dos. I també diuen que esperen a conèixer la lletra petita abans de decidir els pròxims passos. Ara, el futur d'aquests dos decrets queda supeditat al Congrés dels Diputats. El govern espanyol ha convocat un ple extraordinari aquest mateix divendres per intentar convalidar els dos decrets.

I la Comunitat de Madrid, governada per Isabel Díaz Ayuso, ha donat 48 hores a la delegació del govern espanyol perquè desallotgin l'acampada de la Puerta del Sol. L'executiu madrileny ha amenaçat en acudir als tribunals si no es compleix el requeriment. Els manifestants, però, asseguren que no tenen cap intenció de marxar i que l'acampada continuarà, com a mínim, pendent de la votació dels dos decrets al Congrés dels Diputats aquest divendres. La protesta va començar després del desnonament de la Mari Carmen, una dona de 87 anys, i reuneix centenars de persones a la Puerta del Sol. Des del govern madrileny, el seu portaveu ha defensat el desallotjament i ha denunciat un suposat impacte negatiu de l'acampada sobre els comerciants de la zona.

La Mari Carmen tornarà al seu pis de Madrid, d'on va ser desnonada fa només 5 dies. Urbagestión, l'empresa propietària de l'habitatge, ha arribat a un acord amb els seus representants perquè la dona, de 87 anys, pugui tornar a viure a la casa on ha residit durant més de 7 dècades. El nou contracte tindrà una durada de 8 anys i el lloguer serà similar al que pagava fins ara, al voltant de 500 euros mensuals amb les despeses incloses. I en qualsevol cas, no podrà superar el 30% dels seus ingressos nets. La Mari Carmen, que continua ingressada a l'Hospital Gregorio Marañón de Madrid, ha acceptat la proposta i tornarà a casa tan bon punt rebi l'alta mèdica.

I el president de la Generalitat, Salvador Illa, està en aquests moments fent el seu discurs en l'inici del debat polític general que celebra avui el Parlament català. El president porta poc més d'una hora de discurs i ha situat l'habitatge com una de les principals prioritats del seu govern. Illa ha assegurat que garantir l'accés a un habitatge és una prioritat i ja ha avançat que farà nous anuncis en aquesta matèria. També ha defensat les mesures impulsades fins ara per contenir els preus del lloguer i ha recordat el compromís de construir 50.000 pisos públics fins al 2030. Durant el discurs, el president també ha reivindicat la defensa de la democràcia davant l'auge de l'extrema dreta i ha anunciat una conferència de regions per la democràcia. En matèria de seguretat, ha defensat una política de tolerància zero amb el narcotràfic, les armes i la multireincidència. Illa també s'ha referit a l'amnistia i ha reclamat que es restitueixin els drets polítics de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta de líders del procés. Un altre dels reptes del govern és l'aprovació del nou model de finançament, que hauria d'arribar al Congrés abans d'acabar l'any i que l'executiu català vol tirar endavant amb el suport de Junts. Finalment, Illa ha situat l'educació com un altre gran repte de país, després de la crisi de les proves PISA i les mobilitzacions del sector.

Les pluges torrencials d'aquest matí han provocat inundacions i nombroses afectacions aquest dimarts a diversos punts de Catalunya, especialment al Penedès i a l'àrea de Barcelona. Protecció Civil manté activat el pla InUnCat davant la previsió de noves precipitacions intenses que s'estan desplaçant al nord-est del país. A Barcelona, la pluja ha obligat a tallar durant més de dues hores la Ronda de Dalt a l'altura del Vall d'Hebron, mentre que diverses línies i estacions de metro han quedat afectades per inundacions. També hi ha hagut incidències a Rodalies, als Ferricorrils i al Tram Besòs. Al Penedès, alguns municipis han acumulat més de 100 litres per metre quadrat i el riu Anoia ha superat el llindar de perill a Sant Sadurní d'Anoia. L'episodi també ha provocat el rescat de dues persones d'un vehicle a Gavà i afectacions en carreteres i equipaments municipals. El temporal també ha afectat el transport ferroviari i l'aeroport del Prat, amb cancel·lacions i retards en diversos vols. A hores d'ara, les pluges avancen cap a les comarques de Girona, on es manté l'alerta. Protecció Civil demana extremar la precaució, evitar desplaçaments innecessaris i allunyar-se de rieres i zones inundables. La inflació es dispara fins al 4,9% aquest setembre, 9 dècimes més que l'agost, i la taxa més alta des del febrer del 2023. Segons les dades avançades de l'Institut Nacional d'Estadística, el principal responsable d'aquesta pujada és l'encariment dels carburants en un context marcat per la crisi energètica derivada de la guerra a l'Iran. Els productes energètics s'han encarit un 21,6% respecte a fa un any, mentre que els aliments frescos també han accelerat la seva pujada fins al 5,8%. Davant d'aquest escenari, el Consell de Ministres ha aprovat avui un nou paquet de mesures per intentar contenir els preus, que inclou limitacions a la tarifa regulada del gas i al preu del butà. El govern espanyol assegura que les mesures aplicades fins ara han permès esmorteir part de l'impacte de l'encariment energètic. Tot i això, els experts adverteixen que si els preus del petroli i el gas es mantenen en els nivells actuals, la inflació podria continuar per sobre del 4% fins a finals d'any.

I el Congrés dels Diputats ha obert un expedient sancionador a la diputada del PP, Ana Vázquez, per haver portat i mostrat un esprai de gas pebre durant el ple de dimecres passat. La decisió s'ha pres amb els vots del PSOE i Sumar i l'oposició del Partit Popular. Els lletrats de la cambra consideren que l'esprai pot ser considerat una arma a efectes de reglament i recorden que està prohibit portar-ne dins del Congrés, independentment que s'utilitzi o no. Vázquez tindrà ara 10 dies per presentar al·legacions i podria arribar a ser suspesa temporalment de feina i sou. I ara la informació de Sant Just, anem amb els titulars municipals. El voleibol Sant Just guanya la Superliga Catalana Femenina després d'una final decidida al tiebreak. Les de Mariano Singer van superar el DSV Sant Cugat per 3-2 a Valldoreix i prenen el relleu de les campiones de 2025. Records d'enlloc transforma un centenar de vídeos d'estiu en una instal·lació audiovisual a l'espai Carme Malaret. L'obra, guionitzada per Iona Quesada i Almudena Jiménez, es presentarà el 3 d'octubre i es podrà visitar durant el cap de setmana. Sis explotacions del Baix Llobregat obren les portes amb una nova edició de Benvinguts a Pagès. La iniciativa es celebrarà els dies 3 i 4 d'octubre i inclourà visites a explotacions, una agroruta a Sant Vicenç dels Horts i una proposta gastronòmica a Olesa de Montserrat. I ara toca ritme, ara toquen els esports.

Alarma al Barça per Rafinha. El davanter blaugrana ha hagut de ser substituït avui al descans del partit del Brasil contra Austràlia per unes molèsties a la cuixa dreta. La Confederació Brasilera de Futbol ha confirmat les molèsties, però encara no ha concretat l'abast de la possible lesió. El Barça, per tant, queda pendent de les proves mèdiques. I Espanya s'enfronta aquest dimarts a 9:15 contra Croàcia al Sánchez-Pizjuán de Sevilla en la segona jornada de la Nations League i amb el lideratge del grup en joc. Les dues seleccions arriben empatades a 3 punts després de guanyar en la primera jornada. La selecció de Luis de la Fuente buscarà donar continuïtat al triomf contra Anglaterra i estrenar davant la seva afició la segona estrella de campiona del món. Espanya, a més, acumula 39 partits oficials consecutius sense perdre i intentaran prolongar aquesta bona dinàmica. De la Fuente podria introduir diverses rotacions en un calendari molt exigent. I en bàsquet, el Barça visita aquest dimarts la pista del Dubai Basketball en la segona jornada de l'Eurolliga. Els blaugranes arriben després de debutar amb victòria contra l'Anadolu Efes i també de guanyar aquest cap de setmana el Leima Corunya en l'estrena de la Lliga Endesa. Al davant tindran un Dubai dirigit per l'exentrenador blaugrana Xavi Pasqual, que també va començar l'Eurolliga amb victòria, superant el Real Madrid per només un punt. A l'equip dels Emirats Àrabs també hi són els exblaugranes Justin Anderson i Toko Shengelia. Un desplaçament amb moltes cares conegudes, però molt exigent per als nois de Sekulic. I ahir a la mitjanit van tancar les votacions per la Pilota d'Or 2026. Els 100 periodistes que formen el jurat internacional ja han enviat els seus vots i, per tant, el guanyador ja està decidit. Entre els 30 candidats hi destaquen Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Harry Kane, Leo Messi o el vigent guanyador Ousmane Dembélé. El vencedor es coneixerà el 26 d'octubre en una gala que per primera vegada es celebrarà a Londres, coincidint amb el 70è aniversari del guardó.

I ara sí, presentem l'editorial d'avui. I ara sí, presentem l'editorial d'avui. Perquè creiem en els serveis públics. Un moment, que tenim problemes tècnics, ara sí, presentem l'editorial d'avui. Som-hi, va.

El gran tema del dia, de la setmana i segurament de l'any és la crisi d'habitatge que patim al nostre país. Avui, el Consell de Ministres ha aprovat dos reials decrets en matèria d'habitatge que aquest divendres hauran de passar pel Congrés dels Diputats per la seva aprovació. Aquest divendres, per tant, ja es dibuixa com un dia clau per al futur de la nostra societat, on algunes de les reivindicacions populars poden passar al paper per facilitar, almenys una mica, la qualitat de vida de centenars de milers de persones. En aquest espai no entraré a valorar amb detall el contingut d'aquestes mesures, ja que encara no he tingut el temps per estudiar-me-les a fons i perquè crec que ara mateix hi ha gent molt més preparada que jo per fer-ho. Però sí que vull fer valdre el paper fonamental de la participació ciutadana en tot això que està passant. I és que fa menys de dues setmanes semblava una utopia. I és que el que fa menys de dues setmanes semblava una utopia, avui és una realitat. La pressió de milers de persones que han alçat la veu i han dit prou han aconseguit el que semblava impossible, forçar els partits polítics a seure, a negociar i a arribar a un acord en matèria d'habitatge. Després de molts anys d'immobilisme, tots, inclosos els polítics, hem constatat que el poble segueix tenint un gran poder per forçar els de dalt a escoltar les demandes, les propostes i les exigències de qui realment té el poder en una democràcia funcional, és a dir, els votants. Evidentment, no sempre és fàcil ni tampoc és el que més ve de gust, però molt pitjor és no poder pagar la llum, el lloguer o no poder independitzar-te fins als 35 anys. I crec que en això estem tots molt d'acord. Mantinguem aquest esperit, no el deixem caure i continuem queixant-nos del que no ens agrada. Durant massa temps hem sigut dòcils, però això ja s'ha acabat. Actuem, perquè aquesta és l'única manera que tenim de fer canviar les coses.

I avui aprofitem que estem en uns dies molt reivindicatius per recuperar una cançó que va sortir no fa gaire i que ens parla de la solidaritat i de la lluita ciutadana enfront de les injustícies. La peça és un crit a resistir quan sembla que tot s'ensorra i de trobar en la força col·lectiva una raó per tornar a començar. El funk i la cendra es converteixen en símbols d'un present difícil, però també de l'esperança que fins i tot després dels pitjors moments sempre es pot tornar a sembrar. La lletra ens parla de crisi climàtica, de xarxes socials, de política i d'una societat cada vegada més individualista. Però davant de tot això reivindica la unió, la solidaritat i la resistència. Una crida a no resignar-se davant de la injustícia i a recuperar la idea que el col·lectiu unit sempre és més poderós. Darrere d'aquesta cançó hi trobem una banda valenciana i convertida en un dels grans referents de la música reivindicativa en català. Després d'una dècada allunyats dels escenaris, el grup va decidir tornar amb aquesta cançó, que recupera el seu esperit més combatiu. Com sempre, us deixo tres pistes perquè intenteu endevinar-la. La cançó va sortir al novembre de 2025. La banda originària és d'Apego, i ara mateix estan acabant la seva gira de retorn. Què? Com ho tenim, això? Doncs vinga, ara sí que soni a Tornallom de la Gossa Sorda.

Doncs una cançó del més pur estil de la Gossa Sorda, molt reivindicativa, com sempre. I escolta, estan a punt d'acomiadar-se, en principi, definitivament, però veurem a veure què passa.

0: I ara sí, arrenquem amb les seccions d'avui. Arrenquem parlant amb l'Aurora Huerga, una portaveu de l'associació que organitzarà aquest dijous 1 d'octubre, amb motiu del Dia Internacional de les Persones Grans, un acte festiu i reivindicatiu a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Molt bona tarda, Aurora, i benvinguda aquí al refugi de Ràdio d'Esvern.
1: Bona tarda, què tal?
0: Doncs molt bé, molt content de tenir-te avui aquí. I escolta, sobretot amb ganes de que ens comencis a explicar una mica més tot això que esteu organitzant per l'1 d'octubre, que recordem és el Dia Internacional de les Persones Grans. Anem ara així pel principi. Aquest dijous, això, es celebra el Dia Internacional de les Persones Grans. Per què és important donar valor a aquest dia, a aquesta jornada?
1: Bueno, penseu que aquesta és ja el tercer any que nosaltres celebrem aquesta jornada i sobretot és per donar-li visibilitat a totes les persones grans, perquè moltes vegades pues, el que s'intenta és que una vegada que tu deixes de treballar pues, ja no té més sentit la teva vida i nosaltres el que volem posar de manifest i per això l'eslògan d'aquest any que és ens jubilem de la feina però no de la vida, volem posar l'accent amb aquesta situació. I per tant, nosaltres el que ens dirigim és a totes les persones grans que d'alguna manera sempre tenen alguna cosa que aportar, perquè les persones grans no necessitem que facin les coses per nosaltres, sinó que nosaltres hem de tenir l'autonomia i la capacitat suficient per continuar fent les coses per nosaltres mateixos, i això és el que volem posar de manifest.
0: I tant, al final s'ha de deslligar, no?, aquesta idea, a més que és una idea completament nova, després ho parlarem més en profunditat, però de que això, no?, que les persones grans són una càrrega i al final és tot el contrari, són una font de saviesa i d'experiència enorme. Però abans d'entrar en aquest tema, anem a deixar una mica més clar què és això que esteu organitzant, perquè és la tercera edició del que vosaltres anomeneu com un acte festiu i reivindicatiu, que, repeteixo, és a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Exactament de què tracta tot això? Què fareu així en general?
1: A veure, el que farem és, a partir de 12:15, tindrem una concentració a la plaça Sant Jaume, evidentment en cadires, perquè va dedicada a persones que han de poder seure.
0: I tant.
1: I, per tant, nosaltres el que farem és un acte que començarà a les 12, començarà amb un monòleg del Joan Pera. Després, el presentador de l'acte és també una persona que fa un programa de ràdio que es diu Josep Maria Granyó. Després llegirà el manifest una persona que té 98 anys que es diu Mercè Mas.
0: Després et preguntaré per ella.
1: Vale. Intervendrem les quatre persones promotores d'aquest acte simbòlicament, vull dir que no serà... I després pues, tancaré en l'acte pues, això, una mica de música i tal.
0: Molt bé.
1: Aquest acte no només estem el grup promotor, sinó que també tenim el suport de l'Ajuntament de Barcelona, que d'alguna manera és el que posa tota la infraestructura, però també de la Diputació i de la Generalitat. Per tant, bueno, l'any passat van aconseguir omplir la plaça Sant Jaume i aquest any esperem que també sigui així.
0: I tant que sí, esperem que així sigui. M'ha agradat que... És important que sigui reivindicativa, però també aquesta segona part, no?, que també sigui festiva, no?, una jornada festiva, un espai doncs, on el vostre col·lectiu pugui passar una jornada divertida i cultural, també.
1: Sí, bueno, d'alguna manera és estarem allà una hora, hora i mitja, i no es tracta només de donar-li a la gent la pallissa, sinó que la gent també pugui gaudir pues, una mica de tot aquest... Bueno, evidentment, per nosaltres és molt important el caràcter reivindicatiu, perquè si no ho fem aquest dia, pues no sé quan ho farem.
0: Clar.
1: I per tant, per nosaltres això és superimportant. Però bueno, és una altra manera també de desenvolupar els actes. L'any passat va anar bé i jo crec que aquest any pues, anirà també.
0: Jo crec que és una decisió molt encertada, no? Al final, fer reivindicació, evidentment, és molt important, però també donar aquest espai d'oci, no?, per al vostre col·lectiu.
1: Tindrem un DJ, també.
0: Exacte. Ho sé, per això t'ho deia. El que et volia preguntar també, falten espais d'oci i diversió per a les persones grans?
1: Bueno, jo crec que d'oci i diversió no.
0: Vale.
1: El que passa és que les fan les administracions o les fan entitats privades, però la majoria de les vegades no compten amb la gent que en principi ha de gaudir d'aquestes activitats. I això és el que nosaltres sempre reivindiquem i posem de manifest. Nosaltres estem reivindicant que hem de tenir Consell de la Gent Gran a tots els pobles de Catalunya, si més no als més grans. Avui he estat a la televisió d'Hospitalet i Hospitalet no té Consell de la Gent Gran.
0: I mira que és Hospitalet, que és la segona ciutat més gran de
1: per
0: Catalunya.
1: Per això. Llavors, aquestes administracions que fan política, entre cometes, per la gent gran, però sense la participació de la gent gran, bueno, pues, d'alguna manera també jo diria que això és edatisme, perquè, bueno, t'infantilitzen, com que tu no pots prendre decisions, sinó que les prenen ells per tu.
0: Per tant, el que ens estàs comentant és que us heu trobat que es fan activitats pensades per la gent gran, però que aquestes activitats no estan ni pensades ni organitzades per gent gran.
1: Efectivament.
0: I després entenc que us trobeu dificultats o que no s'acaba d'adequar al que voleu.
1: Bueno, i perquè també la gent gran, igual que la resta de la societat, és molt diversa.
0: Exacte, o sigui que, totalment.
1: O sigui que a una persona li agradi anar a ballar al cinema o d'excursió no vol dir que tothom li agradi. Hi ha molta gent que li agrada fer voluntariat. Bueno, doncs content amb aquesta gent.
0: No, però tens raó que és cert que molts cops diem per la gent gran, com si totes li agradés ballar. I potser no és així, realment no és així. Sí, tens tota la raó. Abans em comentaves l'eslògan, ens jubilem de la feina, no de la vida. Escolta, ens toca això, no? Reivindicar que quan s'acaba la vida laboral encara hi ha molt per viure i molt per experimentar, que aquí no s'acaba la vida.
1: Bueno, nosaltres, la nostra societat durant molt de temps ha estat volcada amb el món laboral. I llavors, quan tu acabaves la teva vida laboral, i sobretot els homes més que les dones, pues, d'alguna manera acabava jo que t'hi ha fet com a persona.
0: Clar.
1: I bueno, nosaltres diem que no, que més enllà de la vida laboral hi ha un munt d'activitats, i no només d'activitat, sinó de les coses que la teva experiència i la teva capacitat pot aportar a la societat.
0: No, i que més gràcies al desenvolupament mèdic, ara les persones es jubilen amb 65 anys i, escolta, estan estupendes per fer gairebé de tot.
1: Bueno, evidentment. Però bueno, estem en una societat que es veu que el... Bueno, tu veus, no?, quan fan anuncis, o sigui, tot és joventut i la gent sempre ha de ser jove i aquí s'està posant en valor tot el que és que siguis més jove, bueno, doncs pues no és necessari. Les teves capacitats... O sigui, jo crec que l'edat no ha de ser el tema determinant perquè una persona tingui més capacitats o no.
0: No, totalment d'acord. Després seguirem parlant d'aquest tema perquè és un tema molt interessant, però abans heu fet una crida a que tots els assistents vagin o de color blanc o que portin algun accessori de color blanc. Per què aquest color? Què significa?
1: Bueno, perquè la ONU va decretar el dia de les persones grans i va dir que el color de referència era el color blanc.
0: Mira.
1: I llavors, bueno, pues aquest any a sobre la Diputació de Barcelona regalarà les samarretes perquè tothom pugui anar de blanc.
0: Clar que sí, home. Escolta, i si venim de casa, no?, també ens posem alguna coseta
1: Cap
0: blanca.
1: Cap problema. Suposo que tothom té alguna cosa blanca.
0: Exacte. L'acte central, abans ho comentaves, és la lectura del manifest d'aquest dia, no, del Dia Internacional de les Persones Grans, que anirà a càrrec de la Mercè Mas i Quintana, una barcelonina, doncs el que tu deies, no, amb 97-98 anys, que és una dona amb una vitalitat espectacular i una activista total de l'envelliment actiu. Entenc que és tot un honor, no?, que la Mercè doni aquest... Bueno, doni, faci aquesta lectura del manifest, perquè entenc que és una referent, no?, per tot el col·lectiu.
1: Bueno, molt sovint, quan pensem de qui presentarà el manifest o qui llegirà el manifest, sempre tendint actors, actrius, vull dir, a persones rellevants. I aquesta vegada vam pensar que més rellevant que la Mercè Mas, i a lo millor no havia cap.
0: Exacte.
1: I per això van decidir que aquesta persona que ha estat, bueno, sempre lligada al Consell de la Gent Gran, a l'Ajuntament, vull dir, a Barcelona, que sempre ha estat activista i que sempre ha defensat una manera de viure després de la jubilació, pues pensaven que era la més idònia perquè ho fessi. Li van proposar, va dir que sí, nosaltres encantadíssims de que així sigui.
0: Clar, perquè la gent que no conegui a la Mercè Mas és una dona, això que dèiem, no?, amb una vitalitat espectacular i una activista, no?, de la gent gran, i un activista de les capacitats que té la gent gran. Crec que va començar a treballar... Tenia un ofici manual i a partir dels 54 anys, crec, es va posar a estudiar, va començar un nou ofici i, escolta, es veu que se li va fer curt, eh? La seva segona vida laboral, i és tot un exemple de vitalitat i de força per tot el col·lectiu i realment per tota la població. A banda d'aquest manifest, que també el llegirà la Mercè Mas, també es faran activitats, moltes ja les hem comentat, però escolta, a mi m'ha agradat això del DJ. Quina música punxarà aquest DJ?
1: Bueno, això la comissió promotora hem hagut de posar una llista,
0: vale.
1: I li hem passat al DJ de quines són les cançons que ha de posar. Evidentment, des dels Beatles, Serrat,
0: clar, vull dir,
1: Jujac, pues, hi haurà una mica de tot, i una mica pues, que la gent, sobretot la nostra intenció és que la gent que estigui a la plaça Sant Jaume, més enllà dels missatges que són els importants i la jornada reivindicativa, pues, que estigui també una estona sentint música, clar, parlant amb la gent que està allà al costat i passar-s'ho bé.
0: I tant que sí. Escolta, Aurora, hi ha algun tipus de música o algun cantant que està prohibit en aquesta llista?
1: Bueno, prohibit... No, home, prohibit no hi ha cap. El que passa és que sí que és veritat que han intentat potenciar, pues, això, les cançons,
0: tant,
1: sobretot.
0: Home, clar que sí.
1: Cançons d'aquí i, pues, després temes...
0: I el que escoltàveu a la vostra joventut, no? També entenc.
1: Per això, temes sí. Que són rellevants.
0: Exacte,
1: no?
0: Exacte.
1: No tenint... Com que, de moment, les extremes dretes no tenen un cantant de referència, no hem vetat a ningú.
0: Exacte, molt bé, perfecte. M'encanta aquesta resposta. I, escolta, això deies també que una de les altres activitats és, evidentment, el monòleg que farà el Joan Pere, que també s'ha sumat a aquesta festa, que va ser difícil de convèncer-lo, no gaire.
1: No gaire.
0: No gaire,
1: No, la veritat és que no, perquè, el Joan Pere té molt bon humor i, a més, quan li van dir que era per lo que era, ell va dir que cap problema, perquè, a vegades quan tu li planteges aquest acte, alguna gent diu, no, si és que jo encara sóc jove, vale, pues ja està, vull dir. Cadascú se sent d'una manera diferent, sí, sí. I el Joan Pere no, es va posar a disposició, va dir que ho faria i nosaltres l'estem molt agraïts perquè, el Joan Pere... Tothom ho té com un referent.
0: Clar, i això com serà? Amb un escenari, des d'algun balcó? Com ho fareu?
1: No, es muntarà un escenari a la plaça Sant Jaume. L'any passat ja es va fer a 6.
0: Vale.
1: I des de l'escenari es farà tenint altaveus per tota la plaça perquè ho senti tothom i... I quedarà molt bé.
0: Perfecte. Ara m'agradaria entrar en un terreny una mica més seriós i m'agradaria fer-te primer, per començar, una pregunta que és molt senzilla i crec que me la podràs respondre amb total sinceritat. És, la gent gran, ara mateix, es sent infravalorada o menys tinguda per la societat?
1: Sí.
0: Per què?
1: Claríssimament. A veure, jo abans te deia, quan la gent deixa de treballar, sembla que passa a un estadi que és un estadi inferior.
0: Vale.
1: Hi ha cultures... que, a la gent gran la tenen com a referent. Nosaltres estem en una cultura que hem passat de que els nostres avis i, els nostres pares ja no tant, però que els nostres avis eren el referent de la família, a que ara, la gent gran, com que són grans, ja no pinten tant a la societat, perquè la nostra vida laboral ja no continua, i, per tant, al final, són una càrrega. Quan tu parles amb la gent de, quan dius... tema de pensions, temes de sanitat, temes de dependència, al final es converteixen en diners.
0: Clar.
1: I això, la veritat és que és molt desagradable, perquè resulta que hi ha gent jove que és dependent, i hi ha gent jove que està cobrant també, perquè té tot el dret del món a cobrar una minusvalia o el que sigui, però aquesta gent no té la mateixa significació que la gent que són ja jubilats o jubilades. I d'alguna manera, ja passem a un estadi que el que necessitem és això, les excursions de l'Inserso, els casals de la gent gran, i no es té com a referent per continuar treballant en la societat,
0: clar,
1: en tots els temes. O sigui, temes mediambientals, temes de dones, temes del que sigui.
0: Exacte.
1: Perquè seguim tenint la mateixa capacitat. O sigui, jo no he canviat de tenir 65 a tenir 66. El meu cervell no ha canviat. Per tant, jo continuo sent igual. Si abans era bona, continuo sent bona. I si era dolenta, continuo sent dolenta.
0: Sí, exacte.
1: Per tant, el factor de l'edat no ha de ser el determinant.
0: Clar, a més, hi ha dues coses, no? Que tots arribarem a aquesta edat, no?
1: Afortunadament.
0: Tots ens farem grans i escolta, doncs també necessitarem doncs, potser més medicació o més ajuda sanitària, però és que tots arribarem, no?, en aquest punt, per tant...
1: És bueno, com... també el tema de la medicació és un tema que s'ha de mirar, perquè també això de l'edatisme, tu vas al metge i li dius, bueno, és que em fa mal aquí, diu, bueno, clar, és que en l'edat que tens...
0: Clar.
1: Mm-hmm. Bueno, doncs pues no.
0: Sí, sí, sí.
1: Jo sóc
0: sí.
1: una persona, afortunadament, tocaré fusta, que no vaig al metge... Però jo tinc companyes que dic, no, és que ha anat al metge i m'ha dit, bueno, és que ja en l'edat que tens, què vols?
0: Ja. Yeah.
1: Mm-hmm. Bueno, pues aquestes són les coses que jo crec que no podem permetre.
0: Mm-hmm. No, no, totalment, totalment d'acord. A més, el que deia, no? crec que molta gent escup cap a dalt i després et caurà perquè tots ens fem grans i a tots ens arriba. I també, sobretot, m'ha agradat aquesta part, no?, on deies... que és això, no?, que evidentment doncs, deixes de treballar perquè et jubiles, perquè tu mereixes, però això no significa que deixis de tenir rellevància en altres aspectes com el que tu deies, no?, com el feminisme, com el canvi climàtic, o per dir la teva en qualsevol altre aspecte, encara que sigui a l'escala de veïns, que també s'ha usat de fer cas, i aleshores tu poses aquest canvi de paradigma que has comentat, perquè clar, abans era... el teu avi, no?, era el gran expert, el gran savi, i ara mateix se us considera a alguns alguna càrrega. Tu creus que aquest punt d'inflexió ha estat econòmic? El gran punt d'inflexió, el gran motiu d'aquest canvi de paradigma és econòmic?
1: Bueno, jo crec que el capitalisme ha fet molt de mal a la societat en general.
0: Vale.
1: I l'individualisme també. I ja crec que aquests dos factors junts encara són pitjors. Perquè es multipliquen. Llavors, clar, tu abans la família era un entorn en el que tothom estava a la mateixa casa. En el moment que les dones s'incorporen al món laboral, això canvia radicalment. I jo crec que no, encara no hem acabat d'encaixar molt bé quina és la situació i quin paper ha de jugar cadascú. I amb una societat individualitzada és molt difícil. Nosaltres sempre estem reivindicant el treball comunitari, en comptes de les residències, edificis, que tinguin serveis, que la gent pugui viure i conviure i que ens cuidem uns als altres. No podem dependre de les persones que tenim al costat o a casa, que són les que ens han de cuidar. Busquem quin és l'entorn perquè ens podem desenvolupar tothom en les millors condicions possibles. I jo crec que això no és el que té sobre la taula. El que té sobre la taula és ara farem 10 residències, després les donarem perquè les gestioni la gestió privada. O sigui, nosaltres posem els diners i després que les peles les facin un altre.
0: Yeah.
1: I quin mecanismes tenen aquestes residències? Com tracten a la gent aquestes residències? No seria més fàcil buscar espais comunitaris en el qual... nosaltres mateixes, entre nosaltres ens cuidem, i a més segurs que seria més estalviar en diners.
0: Clar.
1: Bueno, pues jo crec que aquestes són les coses que hem d'anar canviant.
0: S'està avançant en algun punt per arribar, per exemple, a aquestes comunitats que tu dius?
1: Bueno, jo, com que vinc de Sant Feliu, a Sant Feliu hi ha un edifici, que és un edifici que crec que aquí a Sant Just estava fent un altre, que és per la gent més gran de 65 anys, que tu tens al teu pis... un pis petit amb una habitació de matrimoni, la cuina i el menjador i el quart de bany, i després hi ha tota una sèrie de serveis compartits. Tenen un concert ja a les 24 hores del dia i allà han creat una comunitat que unes veïnes ajuden amb unes altres i jo crec que això és una altra manera de conviure.
0: Per tant, el que ens estàs comentant no és una cosa utòpica, sinó que ja s'està
1: començant. No, ja s'està fent.
0: Ja s'està fent.
1: Bueno, de fet, et diré que l'edifici que hi ha a Sant Feliu es diu Adela Barquín. Va. I és el nom de la meva mare.
0: Mira, ostres, doncs això és tot un honor, eh? Això és tot un honor. Escolta, i abans em comentaves l'edatisme. En quines situacions del dia a dia creieu que encara es nota més aquest edatisme cap a les persones grans simplement pel fet de ser més grans, de tenir l'edat que tenen?
1: Bueno, aquí hi ha molta filosofia amb el tema de les noves tecnologies, les adaptacions i demés. A veure... hi ha persones grans que estan o manegen millor les noves tecnologies que qualsevol persona jove. Vull dir, pel fet, és el que jo deia abans, pel fet de tenir una edat, aquesta és la barrera? Aquest és el drama que nosaltres ens trobem. Tu vas al banc i si veu una persona gran, ja de seguida s'apropen, necessiti que li faci alguna cosa? Si és una persona jove, li fan?
0: No, no, no.
1: ¿Vale? Uh-huh. El que explicava abans del metge. Però és que fins i tot vas a una tenda a comprar-te una roba i depenent de l'edat que tinguis, t'ensenyen una roba o t'ensenyen una altra.
0: Això és veritat.
1: Vull dir, clar, bueno, aquestes coses, l'altre dia em deien, bueno, clar, havia...
0: Aquí hi ha una línia, no?, molt fina entre el que dius, ostres, ho faig per respecte perquè sí, crec que és una persona gran i l'he de tractar amb un respecte superior, o és el que tu dius, o és edatisme. On està aquí la línia?
1: I per què no deixes que sigui la persona la que et demani? Clar, també. Jo si necessito ajuda i sóc una persona gran o jove, jo demano ajuda.
0: Clar, clar, perquè el que també, clar, ara jo estic reflexionant també amb el que jo mateix faig, no? I sí que és veritat que algun cop no m'ho pregunten i dic, escolta, necessita ajuda, alguna cosa. Clar, això també pot ser edatisme, tens raó.
1: Bueno, però hi ha diferents classes d'edatisme. Per exemple, tu te'n vas a un viatge. Uh-huh. Si tens més de 65 anys, ja te fan una assegurança diferent i és més cara.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Per què? Uh-huh. O sigui, jo crec que en aquest moment puc anar a un viatge amb una persona de 40 o 45 anys sense cap problema. Uh-huh. Per què la meva edat ha de determinar això?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Bueno, pues aquestes són les coses que nosaltres diem, bueno...
0: Replantegem-ho.
1: Fent un plantejament diferent.
0: Uh-huh. Escolta, què creus que és el que més ens costa als adults i a la gent jove d'entendre sobre el fet d'envellir?
1: Bueno, jo el que et deia abans, ha hagut una campanya a tota la societat, no mitjans de comunicació, a tot arreu, de que lo important és la joventut. Uh-huh. Jo, bueno, ja moltes vegades apago la tele quan comencen a les cremes per les arrugues i totes aquestes històries i perquè estiguis més jove i sembla que ser més jove és ser més intel·ligent i més guapo. Mm-hmm. Bueno, pues crec que no té sentit. I amb una societat que estén amb aquest nivell, pues és molt difícil el que l'envelliment sigui un envelliment normal de la societat perquè, clar, tu vas fent anys, afortunadament. I això vol dir que estàs adquirint coneixements i experiència.
0: Sí, sí, totalment.
1: I no al contrari. Uh-huh. I sembla ser que no, que és al contrari. Sí, jo sí. Crec que aquesta és el que hem de canviar. Aquesta percepció de que la gent que tenim més de 65 anys, persones grans o gent gran, digue-li com vulguis, però que continuen tenint les mateixes capacitats o no que tenien anteriorment.
0: Uh-huh. Totalment, o no? Si estic... molt a favor de que tornem a posar a la gent gran una mica més en el centre de la qüestió, perquè realment és el que tu deies, no? Són una font de saviesa i experiència molt i molt gran i que, doncs això que deies, no? La seva edat no té per què determinar el seu coneixement en X tema o en qualsevol altra qüestió. Per tant, crec que és molt important doncs, el que ens està reivindicant avui l'Aurora. I ja per acabar, ens queda res, menys d'un minut, en 30 segons, Aurora... acaba de convèncer a qualsevol oient que digui que s'està acabant de pensar això d'anar el dijous a la plaça Sant Jaume.
1: Bueno, jo crec que és molt important que dijous estem tots i totes a la plaça Sant Jaume perquè nosaltres ens hem de fer visibles. Uh-huh. I si no ens fem visibles no existim. O sigui, això que no veus no existeix. I per tant, per nosaltres és una jornada molt important. Portem 8 mesos treballant perquè sempre ho fem amb molt de temps.
0: Sí.
1: I la idea és que la plaça Sant Jaume estigui plena, però més enllà de la plaça Sant Jaume també he de dir que hi ha molts ajuntaments que el que fan és una lectura del manifest per la tarda i crec que també això ens dona molta visibilitat.
0: Exacte.
1: Per tant, agrair a totes les persones que ens acompanyin i animar-les a que vinguin a la plaça Sant Jaume dijous a les 11:30 del matí.
0: Molt bé, doncs amb això ens acomiadem, Aurora, que tothom vagi cap a aquesta plaça Sant Jaume i l'omplim a vessar.
1: I de blanc.
0: De blanc, exacte. Aurora, gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Adéu.
2: Bona tarda, us informa Marc Güell. El president de la Generalitat defensa l'aplicació immediata de l'amnistia als líders del procés just quan l'Audiència de Barcelona acaba d'amnistiar Marta Rovira. Salvador Illa s'hi ha referit al discurs d'obertura del debat de política general al Parlament, que ha durat una hora i mitja. Última hora des del Parlament, Txell Vallespí, bona tarda.
3: Bona tarda. Des de l'hemicicle, el president de la Generalitat deixa clar que no hi ha marxa enrere i que s'ha d'aplicar l'amnistia als líders independentistes.
4: Com a president de la Generalitat de Catalunya, vull que en el proper debat que tinguem en aquest Parlament comptem amb la presència del president Puigdemont. Vull que el president d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, vegi restituïts els seus drets de participació política i cívica. Vull que la resta de diputats encara causats, Lluís Puig i Josep Maria Jové, també se'ls apliqui l'amnistia tal com la va concebre el legislador.
3: Més enllà de l'amnistia i per mirar de reconduir la crisi d'educació i calmar també els ànims de l'oposició en aquesta matèria, el president ha demanat ajuda al Parlament per reconèixer els mestres com una autoritat política sense concretar, això sí, què implicaria per als professors tenir aquesta condició. Txell Vallespic, Catalunya Ràdio, Parlament.
2: Més notícies amb la Maria Costa.
5: Les pluges torrencials de les últimes hores continuen complicant la mobilitat amb afectacions al transport públic i inundacions en diverses carreteres. Ho actualitzem amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
6: Hola, bona tarda. Encara 12 quilòmetres de cua a la P7 entre Mollet del Vallès i Bellaterra en direcció Barcelona-Tarragona, on es manté un carril tallat a la circulació. A Lleida, un carril obert a la carretera LL11 direcció Barcelona, tallada a la carretera d'Horta a Cerdanyola, a la B-14-15 per les Llavissades. La C-61 tallada a Vallgorguina, al Vallès Oriental, per retirar un camió accidentat. I el metro de Barcelona circulen parcialment per inundació les línies L3, L4, L5, L9 Sud i L11. Mariluz García, equip viari de Catalunya Ràdio.
2: El sindicat de llogateres fa una crida a continuar les protestes i anuncien la convocatòria de mobilitzacions aquest cap de setmana. A l'espera de conèixer els detalls dels decrets llei aprovats pel govern espanyol, el portaveu del sindicat, Enric Aragonès, ha defensat que ha estat la pressió als carrers la que ha fet canviar les coses. Són declaracions al Catalunya Migdia, de Catalunya Ràdio.
7: El govern i els partits, i diversos partits, i que cadascú es faci càrrec de les seves responsabilitats, que havien estat arrossegant els peus durant tota la legislatura, ara s'han vist obligats a fer coses que en alguns casos fins i tot havien dit que no es podien fer o que ja estaven en contra.
5: Fonts del Departament d'Educació neguen que el sistema educatiu no tingui un registre comú que permeti quantificar quin és l'absentisme escolar a les aules catalanes. Ho ha denunciat avui l'entitat Equinat Bonorg, que acusava el departament de no tenir un control sobre aquesta qüestió i poques eines per actuar-hi abans que la situació es fes faci més greu. Doncs bé, fonts de la conselleria asseguren que els centres tenen un control diari de quants alumnes no van a classe de manera justificada i no justificada i que aquestes dades es faciliten a Inspecció Educativa. Afegeixen que tot plegat es recull en un aplicatiu de control per avaluar i verificar les dades juntament amb la direcció de cada centre.
8: Vamos, la película. Quería atrapar la eternidad en la jaula del instante.
2: El cineasta i escriptor Gonzalo Suárez ha mort als 92 anys. El director de pel·lícules com La Regenta, Don Juan en los Infiernos o El Detective y la Muerte va rebre el Premi Goya d'Honor precisament en l'última cerimònia dels Premis del Cinema Espanyol. L'Acadèmia el premiava per experimentar amb tots els gèneres i des de totes les actituds i per haver-se convertit en un home clau en la cultura espanyola dels últims 60 anys. Ell va tancar el discurs d'agraïment amb aquestes paraules.
9: El cine es el último reducto con el que podemos soñar despiertos. No sé por qué me remite a ese primer bisonte que nuestros ancestros pintaron en las cavernas. Ahora estoy absolutamente orgulloso de comprobar que el cine ha sobrevivido a las redes y a las cavernas. Ahora también me veo obligado a reconocer que en este momento el bisonte soy yo.
2: Vinculat a l'Escola de Barcelona, va dirigir a la capital catalana a finals dels anys 60 els primers curtmetratges i el màxim reconeixement li va arribar, però, als anys 80. Ara, els esports, Xavi Campos.
10: El Barça de bàsquet juga des de les 6 a la pista del Dubai, el Dubai que entrena Xavi Pasqual, en partit de la segona jornada de l'Eurolliga. 2 minuts de joc, el Barça guanya de 3, 5 a 8. Com tots els partits del Barça a l'Eurolliga, aquest es pot seguir al Tot Gira, a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT amb l'Ernest Macià i la Carme Lloberes. Rafinha ha estat substituït al descans de l'amistós entre Austràlia i el Brasil per molèsties musculars a la cuixa dreta. Havia fet un gol de penal. El Barça, per ara, no ha informat si hi ha lesió o no. La Federació Brasilera, per la seva banda, només parla de molèsties. Avui, a la Lliga de les Nacions, la selecció espanyola s'enfronta a Croàcia, a Sevilla, a 9:45 del vespre. El davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, és un dels descartats de Luis de la Fuente. El Barça femení ja és a Roma per afrontar demà la segona jornada de la Champions, la portera Cata Coll, la defensa neerlandesa René Van Asten i algunes de les campiones mundials sub-20 són les principals novetats a la convocatòria blaugrana. I en motor, la sorià Fernando Alonso i el canadenc Lance Stroll seguiran a l'equip Aston Martin un any més després d'haver renovat els seus contractes fins a finals del 2027.
11: Fins aquí les notícies.
12: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bona tarda, us informa Mariona Sales Vilanova. El voleibol Sant Just s'ha proclamat campió de la Superliga Catalana Take-Off Pro Femenina aquest diumenge 27 de setembre després de superar el Sant Cugat per 3-2 a la final disputada al pavelló de Valldoreix. Sant Just va començar millor el partit i es va adjudicar els dos primers sets, però el Sant Cugat va reaccionar i va forçar el cinquè parcial després de guanyar el tercer i el quart. Tres dels cinc sets es van decidir per només dos punts de diferència. El títol es va resoldre al tie-break en què el marcador va arribar igualat al 10-10. El voleibol Sant Just va aconseguir obrir una petita diferència en el tram final i va tancar el set per 15-13, assegurant-se així el campionat. Amb aquesta victòria, el voleibol Sant Just pren el relleu del Sant Cugat, campió de l'edició 2025. Pel que fa a cultura, l'espai de lliure creació Carme Malaret presentarà aquest dissabte 3 d'octubre a les 12 del matí l'audiovisual Records d'enlloc, guionitzat per Iona Quesada i el Almudena Jiménez a partir d'un centenar de vídeos enviats per participants durant el període estival. La proposta parteix d'una acció participativa que reflexiona sobre l'autoria i la transformació de la identitat dels llocs quan es construeix un projecte col·lectiu a partir de materials aportats per diferents persones. La instal·lació audiovisual es podrà visitar el dissabte 3 d'octubre, de 6-2:15, i el diumenge 4 d'octubre, de 12-2, a l'Espai de Lliure Creació Carme Malaret. I pel que fa a societat, el Casal de Joves de Sant Just acollirà aquest dissabte 3 d'octubre, de 12 del matí a 11 de la nit, la tercera edició de l'Octoberfest, una celebració organitzada per l'International Club Sant Just que fusiona la tradició bavaresa amb la cultura popular catalana. L'esdeveniment, amb accés lliure i gratuït, oferirà una àmplia proposta gastronòmica, cervesa tradicional alemanya i artesana de proximitat, a més d'activitats familiars i música en viu. La festivitat va néixer de la inquietud de residents estrangers del municipi, en la seva majoria d'origen alemany, per establir vincles amb el teixit associatiu i veïnal santjustenc. Segons han explicat els membres de l'organització Hans i Mar Vizoso a Ràdio d'Esvern, la trobada aposta per un format integrador i allunyat dels estereotips vinculats exclusivament al consum d'alcohol. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

0: Molt bona tarda, Javi.
1: Molt bona tarda, Jaume.
0: I per ara ja està.
1: Javi. I de moment sí.
0: Però canviarà, això canviarà.
1: Canviarà. Tenim el Carles arribant, que ens està sentint ara mateix, a correcuita. No sé si ara ja mateix està baixant de l'autobús, però bueno, ara el tindrem, no us preocupeu, que ara estarem...
0: Ara estarà encara més nerviós, ja escoltant que estàs en directe.
1: Sí, dient, ara he de córrer més.
0: Sí, però bueno, escolta, tenim el Carles que ja està arribant, que ve de Barcelona, que ve de lluny... I aquestes coses van com van.
1: És el que hi ha, i avui amb tota la pluja el transport públic va com va.
0: Va molt lent. Però bueno, que esperem el Carles, Javi, què ens has d'explicar tu d'aquesta setmana? Com t'ha anat aquesta setmana?
1: Ostres, doncs està sent una setmana com curiosa, he de dir. Jo ja us ho vaig dir, que jo segueixo en com este lapso de... Fins que torno a treballar al novembre, no estic fent res.
0: I és com...
1: estic fent res, estic assajant, no paro de fer coses, però de cop, no sé, és com que... Han sigut dues setmanes que sí que no estic fent res, però me n'adono que dic, no tinc temps, no estic tenint temps, estic dormint molt malament aquests dies.
0: Molt malament?
1: Molt malament. Feia molt de temps que no em passava això. Sí, jo soc de tenir molts episodis d'insomni, molts, molts, molts. I ara feia temps que no en tenia i ara estic tornant a tenir-los i és com, a veure, si jo estigués amb el cap que amb una feina de 12 hores d'infermer dic, bueno, puc entendre, però si no...
0: Bueno, potser és això, que com...
1: El no fer res, el meu cap...
0: Tens una mica més de temps, no?
1: Sí, suposo, i el meu cap té... Suposo.
0: Però
1: bueno, estem començant a sortir, del forat aquest, de l'insomni, estem començant a sortir, però costa,
0: És un problema molt més comú del que ens sembla. Molta gent té problemes per dormir i la veritat que és una gran putada, dient-ho clar.
1: Sí, no, sí que ho és, sí que ho és.
0: És una gran putada, es passa molt malament, i quan estàs allà donant-li voltes al llit...
1: Perquè arriba un moment...
0: Arriba un moment que et desquicies.
1: A mi el que em passa és que arriba un moment que... Sí, és que sento que no passa el temps, i no passa, i no passa, i no passa, i no paro de donar voltes, i llavors mires el telèfon perquè penses... Saps aquestes coses quan estàs dormint i dius, crec que m'ha dormit una mica, i no, i ha passat només mitja hora, i has sigut conscient dels 30 minuts i cada segon que ha passat i dius, bueno, això dic mitja hora, però s'especula a 3, a tota la nit. Al final hasta que dices, bueno, pues no sé què fer, et fas la infusió, t'aixeques, no sé què, et desesperes, i llavors, a les 4 o 5 del matí fas, hola, bona nit...
0: Que és dur, bueno,
1: és dur.
0: A mi, mira, per sort, no em passa gaire.
1: Menys mal.
0: Crec que gairebé mai m'ha passat. I algun cop sí, bueno, quan tinc alguna cosa molt important el dia següent, que em poso una mica més nerviós i tal, però no és el mateix.
1: En aquests casos, pastillote. Per dormir, més les dues infusions, de dormir i la de relax.
0: Exacte.
1: Me les tomo les dues i llavors sí que m'adormo.
0: I Javi, per exemple, quan tens una funció important el dia següent, com dorms aquella nit? O no t'afecta tant?
1: No m'afecta tant. Mira, amb mare meva no em passa, perquè no sé, crec que...
0: És com una família, no?
1: Sí, actuar en família, tal, no sé què, penso en el públic, penso el públic que ve, tal. Estic nerviós, per una part, perquè vull fer-ho bé, tal, no sé què. Les expectatives, però no estic nerviós de no poder dormir.
0: Ja. Yeah.
1: Sí. No em... És una cosa que diuen que sempre passa, sempre ho tens, però a mi fa temps com que no tinc com aquesta espurneta de la nit anterior.
0: Ui.
1: És fort.
0: Però sí que entenc que...
1: O sigui, la tinc en el moment, abans de fer-ho.
0: Hores abans,
1: sí.
0: No? Abans de saltar.
1: Hores abans, sí, però com la nit abans, fa molt de temps que no em passa i penso, bueno, per una part positiu, per una part cosa bona, perquè a mi per dormir fatal, però per l'altra penso, ai, bueno, em faria il·lusió que em passés. Em passa ara em passa abans de començar. Però bueno... No sé, crec que arriba un punt que també fas tantes coses que no ho frivolitzes, però...
0: Però una mica sí,
1: Una mica.
0: Ho normalitzes.
1: Una mica, ho normalitzes. Exacte. Al principi
0: és diferent. A més, entenc que també quan actues a l'Ateneu, t'ho sents tan casa teva, no?
1: Sí, per mi l'actuar a l'Ateneu, mira...
0: Que, vamos, que et posen amb els ulls tancats i ho podries fer igual.
1: I podria fer... L'altre dia l'Ateneu aixecar el taló. Sí, jo no estava gens nerviós ni... Ostres, és que no sé si ho faré bé. No, és que no tenia dubtes de que ho faria bé, no tenia dubte del nostre material, no tenia dubte de res. Sí, jo anava a ir a com, vale, pum, ja està. Tan tranquil, i el 24 i el 25 d'octubre, que ja teniu les entrades a l'Entràpolis, per cert...
0: Això et volia comentar ara,
1: Sí, mira, està venint el Carles, que el veig pel fondo del mirall i sap que estem parlant d'ell, però bueno, ara...
0: Ja quan posa aquesta cara al Carles, ja sap que estem parlant d'ell,
2: Catalans, ja sóc aquí!
1: Ja ha arribat, ja el tenim aquí.
0: M'ha agradat molt aquesta entrada, eh?
1: No, home.
0: Totalment triomfalista, eh? Clar que sí.
1: És una entrada que després la desenvoluparem també una mica, no?
0: Vale, okay. Perfecte.
3: Quina entrada?
1: La que acabes de fer tu, guapo.
3: Espero que s'hagi sentit. Sí, s'ha sentit, eh? L'insomni i tota la pesca.
1: No, veus? És que ja ho he dit jo, que l'estaven sentint.
3: Ai, a mi també em passa.
0: Has vist que t'hem preparat aigua i tot per quan arribessis?
1: Sí, li he enviat una foto.
3: Què ha passat? No li he mirat la foto. Què ha passat? Estem... Ja ves pressupost, ara, aquí a la ràdio?
0: Bueno...
1: Ja... Tenim ja un assistent cambrer que es diu Jaume.
3: Sí?
1: Ah, sí, és nou.
3: Ah, aquí, no, Jaume és nou.
1: No, Jaume. Jaume. És francès, és francès.
3: Vale, d'acord.
0: És més premium, més ciberita. Perquè és francès.
3: Estic cansat, eh?
0: Molt bé.
3: No t'acorda
1: molt.
3: És que han tallat tots els metros. Han decidit tallar tots els metros.
0: Clar, què ha passat avui?
1: Explica'ns.
3: Bueno, res, això, que he anat a Barcelona fatal, per anar. No? Ja he tingut un problema perquè la línia 5 estava tallada de Collblanc fins a Diagonal. I per tornar dic, bueno, doncs agafa la verda. I no m'han deixat ni entrar, la verda, imagina. O sigui, llavors he hagut de fer una combinació d'abusos de fantasia. I he arribat malament, sí.
1: No passa res. Tard,
0: però has arribat.
3: No? Però no passa res, almenys no sóc la meva veïna, que se li ha inundat el pis.
0: Uf.
1: Ai, que uau.
3: Sí, tinc la porteria, quan he sortit estava plena d'aigua.
1: La seva porteria són unes escales que baixen cap a baix.
3: Sí, però és del pis de la veïna, que li ha sortit tot per el vàter.
0: Uau.
3: Sí, estava la pobra.
1: O sea, n'ha dit que ver, vale.
3: No, però perquè per les pluges...
0: La canonada, sí.
3: Però és que estava la porteria que semblava un aiguamoll.
0: Pobreta.
3: Bueno, pues això, que plou una mica i es col·lapsa el pont.
1: Sí,
0: Bueno,
1: una mica. Ha plogut molt.
3: Una mica, ha plogut molt, però jo què sé, que tampoc ha sigut la fi del món, saps?
1: No,
0: però sí que és veritat que aquí a Barcelona cada cop que plou és... Bueno...
1: Sí, no estem preparats.
0: No estem gens preparats. Carla, justament has arribat en un moment, perquè estava just el Javi
3: a punt de parlar-nos
0: de les funcions
1: del 24 i 25 d'octubre.
3: És veritat.
1: I també estan parlant de que actuar a l'Ateneu és com casa, oi que sí?
3: Sí, ho estava sentint, de fet.
1: Oi, veus?
3: Que no et poses nerviós, ja...
1: No.
3: Jo tampoc,
1: És fort. Tinc ganes,
3: perquè jo que sé, al final no és una novetat, saps?
1: No, clar.
3: Encara que sigui una obra nova, t'exposes al mateix...
0: És el que dèiem, no? Que realment tu coneixes com si fos casa teva.
1: Sí.
0: Aleshores, va, comenteu-nos una miqueta de les vostres noves obres, de les vostres següents funcions. Quan són? A quina hora? Recordeu-nos, feu-nos una mica de remember.
1: Doncs dissabte i diumenge, 24 i 25 d'octubre, a les 6:30 i a les 5:30, respectivament, teniu Això no és un musical, un espectacle musical original de Mare meva, que es torna a fer després d'haver-se fet el Cap Butaca Buida al març de 2026, a la sala del cinquantenari de l'Ateneu de Sant Just d'Esvern.
3: Molt bé.
0: Perfecte.
3: Ja està. No hi ha res més a afegir.
0: Aquesta és la promo?
3: És que aquesta és la promo, però cada setmana us l'enfarem una mica més.
0: S'ha d'anar recordant.
3: Clar, s'ha d'anar recordant.
0: I després de fer
3: sol... Les entrades estan a la venda, ja.
1: Sí, a Entràpolis.
3: El nostre perfil, entreu a Entràpolis, entreu a l'Ateneu, el que sigui, les trobareu.
0: I després de fer sold out, el cap butxaca buida.
3: Les nostres estan una mica buides, les butxaques.
0: El cap butxaca buida.
3: Si voleu col·laborar, veniu i ompliu-nos una mica les butxaques, a veure si ens podem pagar un cafetó.
0: Tothom ha comprat entrada del musical, no el musical, de l'espectacle, Això no és un musical.
3: Del musical, no musical.
0: Això no és un musical. Molt bé, doncs escolta, si voleu, comencem amb la programació cultural i...
3: Sí, perquè per veure Això no és un musical encara queda quasi un mes.
1: Però portem una altra proposta que també està a l'Ateneu de...
0: Menys
3: aquest un cap de setmana.
1: Exacte, tenim Matilda.
0: Això comença ja.
3: Que també tornen després de... Crec que va ser en novembre.
1: Un any. Sí, un any
3: ja fa temps que ho van fer. No ho van poder reprogramar. Diria que sí, eh?
0: Uau.
3: Ho van poder reprogramar per logístiques de la vida.
1: Sí, una nena, un infant, es va fer mal.
3: És veritat, van haver d'anul·lar per això també.
1: La Bruna es va fer mal al braç. Sí.
0: Pobreta.
3: I després ja fins ara no hi ha hagut hueco. És que l'Ateneu està molt sol·licitat.
1: Sí.
0: Això és veritat. Bueno,
1: millor.
0: La sala gran està en procés, no?
1: Sí, un anyito.
0: Doncs encara és un anyito.
1: A veure, és un anyito.
0: Es fa una mica llarga aquest anyito.
1: Sí, oi tant, bof.
3: Sí, bueno, però ja va bé. Va bé perquè un any dona per crear moltes coses.
0: Vale.
3: I no digo nada más.
0: Aquí comencen ja, comencen.
1: Ahí està, molt bé.
3: Pues això, que si voleu, canvi de tema, no pregunteu res més sobre aquest tema, però si voleu, aquest cap de setmana podeu veure Matilda, que és el musical de la novel·la de Roald Dahl, sobre una nena que té... Pues,
1: una família...
3: una família molt desestructurada que realment no l'estima.
1: Ben bé.
3: I ella desenvolupa uns poders
1: telequinètics,
3: les quals la fan destacar a la seva classe i amb la seva professora, i pues, barreja una mica com aquesta crítica a la societat, aquest humor negre, aquesta part més infantil, perquè al final pues, tots els personatges són, són infants, llavors... inclús les profes o, la, o ah, les pares, sí, les mares.
0: Ah,
3: en el musical de real no,
1: el musical de real Broadway no, però aquí,
3: però aquí sí.
1: Sí.
3: Val, llavors val, ho tenim val. Des d'un punt de vista molt, molt tendre, no? Sí, diríem.
0: Sí, no, sí. Molt guai.
3: Jo crec que si no ho veu veure altra vegada, és una proposta guai.
0: A més, participació directa de Mare Meva, també.
1: Exacte, direcció d'Elisabet Giné i Daniela Fumador.
0: Per tant, escolta, Sales ha de donar suport. I això oh, serà i del 3 al 4, bueno, el 3 i el 4 d'octubre. Mm-hmm. I quan ens pot costar això?
3: Doncs no, mira, poquet, si no? Sou socis o menors de 30 anys, 11 euros. Si no ho sou, doncs 16 euros.
0: Vale.
3: Una mica més car que això no és un musical, però... no passa res, perquè veieu que això no és un musical, és molt barat. Per tant, compreu les entrades arroba entrapolis.
1: Està bé, aquí qualsevol oportunitat.
0: Claro que sí. Una hora i 45, per tant, bé. Per, sí, sí. Per anar a passar la tarda és perfecte. A mi, Matilda, t'he de dir que... no he vist mai el musical ni obra de teatre, ni tampoc
3: però la peli novel·la. Sí.
0: Per mi la pel·lícula m'encanta. T'ho he de dir. A més, la senyorita tant. Trunchbull, el Bruce... Uf,
3: sí.
0: I és molt bo, tio.
1: Jo vaig tenir el plaer de poder anar a veure Matilda a Londres. És tan espectacular. O sigui, que els nens aquí ho fan bé, eh?
3: Clar, però és que
1: però
3: allà,
1: és allà,
3: allà tens...
1: són olímpics, eh? Els nens d'allà. És molt fora, eh? O sigui, volant. O sigui, era molt... o sigui, jo vaig sortir pensant... que tarde voy en la vida. O sigui, és molt fort, eh? O sigui, són molt forts.
0: Són nens prodigi, d'aquests.
1: No, no, no, no. Pff, mortal. O sigui,
3: que,
1: són...
3: clar, si la meva mare hagués acceptat aquell anunci de papilles quan jo estava a la consulta del pediatre, mama, doncs pues jo ara potser hagués sigut un nen Matilda, però ara m'he despertat tard jo, també, en el món artístic. Bueno, és el que hi ha.
1: És el que hi ha, mira. Bueno, són,
0: almenys us heu despertat, perquè jo segueixo esperant, saps? Jo segueixo dormidet.
3: Home, però si estàs aquí a Ràdio d'Esvern, què més vols?
0: Sí, sí, però, vale, a Ràdio d'Esvern sí, però en tema...
3: ah, vale. Vale.
0: Artístic, zero, un sub-nul,
3: això, és, això és com una mica artístic, en realitat, també. No? La comunicació... la comunicació té una part...
0: sí.
3: Té una part...
0: sí, sí, pot ser.
3: Que
0: pot
3: té
0: ser.
3: Certa sí, art. Sí, sí,
0: tens, sí. Tens raó, tens raó. Tens raó. Però no cobraràs, eh? No, tranquil. Vull dir que encara que en tires floretes...
3: merda.
0: És el que toca.
1: Bueno, no, ho hem intentat.
3: No passa res.
0: Seguim, va, seguim.
3: Sí, nosaltres ho fem tot gratis aquí a la vida.
1: És lo que hay.
3: Ai, bueno.
0: Seguim perquè tenim una obra de teatre, un musical...
3: que torna també.
0: Que torna que i torna. Que...
3: si avui us portem dues coses que tornen. Bueno, tres.
0: Ens el veu
3: si
0: vendre molt, això, no és un molt, molt bé.
3: Sí. Sí, i de fet, aquesta... o sigui, ahir a la tarda van guanyar millor musical sí. De proximitat als Premis Teatre Barcelona.
1: Sí, sí. Wow. Estem parlant de nada más y nada menos que Un refugi al sol, que es torna a fer... a la sala Versus.
0: Home, jo sí, recordo, recordo que crec que és el musical o l'obra o l'espectacle que veu veure i que millor veu valorar
1: sí.
0: Tota la temporada passada anterior.
3: Jo vaig dir que va ser la meva millor obra del 2025.
1: Correcte.
3: I de moment la tornaré a veure. Probablement de moment sigui també la meva millor obra del 2026.
1: Això...
3: encara no he trobat cap que me l'hagi superat.
1: Germans
3: però...
1: a sang. És el que, la que vas dir que era la millor del 2026,
3: sí, però
1: eh?
3: Ara que torna en Refugi al Sol, saps? Ai, ah, bueno. Germans de Sang està molt bé, però és que en Refugi al Sol té un
1: bueno,
3: soft spot per
1: són,
3: mi.
1: Són diferents. Tenim un clar, musical de gran format i tenim un musical de proximitat. Són...
0: però no és un remember de que era un Refugi al Sol.
1: Un Refugi al Sol parla sobre dos germans, que sí. Són el Kai i l'Aria, que es presenten al Benidorm Fest. I a la mateixa nit del Benidorm Fest... el Kai
3: pateix una agressió homòfoba. Bueno, ell, sí. Bueno, la seva parella sí. Estan de festa i pateix una agressió homòfoba i arrel d'aquí pues el Kai passa per un procés com de com una mica de dol, no? D'acceptació, d'aïllament, sí. Bueno, d'això, de lo que està passant a la societat
1: sí.
3: I com li pot afectar a ell i com podria haver sigut ell la persona que hagués acabat a l'hospital o morta.
1: Mm-hmm. Sí.
3: Tot això és zero dramàtic, bueno, o sigui, sí. És dramàtic, però és una comèdia musical, en general. Vull dir que tampoc us penseu aquí que vindrem a tallar-nos les venes.
1: No, no.
3: Però, llavors, parla una mica de com ell s'aïlla en una casa al Pallars, si no m'equivoco.
1: Sí, el seu mas familiar.
3: Sí. I allà descobreix el diari del seu tiet oncle, un diari d'aquest home que havia estat a la Guerra Civil, i hi ha com un paral·lelisme entre la lluita que va tenir aquest home a la Guerra Civil uh-huh. contra els feixistes i la lluita que està actualment també contra els feixistes, des d'un altre punt de vista, no? I tot això va passant en paral·lel mentre les germanes del Benidorm Fest arriben, no sé què, la tieta bueno, tiet, sí, és tieta, padrina, no? Padrina, sí. Li diu padrina. Està allà a la casa amb ell, i tot a través de cançons que són icòniques, són increïbles, mm. rotllo pop, rave, electrònic, molt guai.
1: Molt xules.
3: I un humor increïble, i una reivindicació increïble, i un gust increïble.
1: Que al final és el que deies tu abans, no posa un paral·lelisme al passat amb el futur, i que és una cosa que, per desgràcia, no ens queda tan lluny. Tenim un augment de la ultradreta, que socorro, que crec que som joves, i en aquests dies, mira, no té res a veure, però amb tot el cas de la Mari Carmen, veiem com cada cop més joves i gent més d'esquerres ens revolucionem, i que junts podrem fer un canvi, uh-huh. Davant d'aquesta societat, i davant d'aquesta ultradreta que no fa res més que posar-nos en contra.
0: Totalment.
3: I tocar els collons.
1: I bàsicament.
0: Bueno, i al final, després, amb el desnonament de la Mari Carmen i tants altres, no hem vist els grans patriotes del país salvant...
1: No, jo no s'ha vist, no s'ha vist ni una bandera, no s'ha vist cap pulsareta, no s'ha vist cap res. Perquè al final, vaja, és el que hi ha. No,
3: serà que està relacionat?
1: No, no, és que se caen...
0: Oh, tu creus?
1: Sí,
0: oh,
1: és que se van a caer les caretes. Perdona. Se van a caer les caretes, i és el que toca, i és hora de que caiguen.
0: Sí, sí, no. La veritat és que aquesta setmana hem estat molt pendents de l'actualitat i, home, a mi, sincerament, no sé com ho esteu vivint, però a mi m'engresca una mica veure que la cosa torna a trontollar una mica, no?
1: M'engresca, però és el que t'he dit. No paro de veure coses i penso, me n'alegro que com a societat, com a joves, com a tal, com a mínim, que com a mínim hi hagi...
3: Fa por, perquè tenim eleccions aquí a la cantonada i...
0: Sí, sí.
3: Què passarà? No. Vaja.
1: No ho sé.
3: Bueno.
0: Jo tinc dubtes, eh?
3: No ens haurem d'independitzar.
0: Això és impossible.
3: Llavors, bueno, doncs això. Si voleu fantasia rural, voleu drames queers, voleu comèdia, voleu mamarratxos, voleu...
0: Tamacles,
3: que no parareu de cantar, que els estan traient tots a Spotify, per ser,
1: sí,
3: ara.
1: Sí, sí.
3: Tenen uns quants, no tots encara. Espero que els treguin tots.
1: Jo crec que se viene disco. No tinc info, eh? Però,
3: té pinta. Han estat traient molts temes últimament per fer promo, mm-hmm. i tal.
1: Té pinta.
3: I això comença demà.
1: Que fort.
3: Demà i fins a l'1 de novembre.
1: Va, sí, teniu temps,
3: no molt, per tornar a veure Un refugi al sol. De veritat que val molt la pena. No és car, des de 16 euros els podeu anar a veure.
0: Està molt bé de preu.
3: Us recomanem... Bueno, qualsevol de les grades està guai, realment.
0: Perquè ho fan a la mateixa
3: Quan més
0: sala?
3: A prop, millor.
1: A la mateixa, a la sala Versus,
3: sí,
1: que és a dues bandes, sí, però aquí
3: com una tercera,
1: que són dues files.
3: Sí.
1: O sigui, des de les tres bandes ho veureu superbé.
3: Nosaltres volem anar a la tercera ara, perquè vam veure des d'un costat.
1: Sí,
3: volem
1: i la dins, des del centre.
3: Des del centre. Vale. Però, sobretot, us diria que és molt guai si esteu molt a prop.
0: Vale.
1: Sí, nosaltres sí, vam
3: poder... Perquè hi ha una interacció amb el públic, vale, i és guai, saps? No a nivell que et faci... No et treuen, eh? Vull dir, la gent que el faci
1: se'ns
3: vergonya...
1: Se't va sentar a sobre? O a mi? No me'n recordo.
3: Crec. A mi em va donar una bandera per aguantar o alguna cosa així.
1: I a mi se'm va seure a sobre, no me'n recordo.
3: I a mi em va assenyalar com quan jo era el Mohamed.
1: Ah, sí, sí, sí.
3: Sí, bueno, perquè i això, interaccionar amb el públic i llavors...
0: guai.
1: No, molt guai.
3: Està guai, està guai.
1: Que si esteu
3: xulo.
1: Lluny, perquè no hi ha entrada... Xulíssim, bueno, gaudireu igual.
3: No, més barat, ho segur.
1: No, crec que no. Crec que no. Mateix, la sala Versus costa... Crec
3: és que vam anar gratis nosaltres, saps, abans.
1: No, i vam poder tenir el plaer d'estar a primera fila i no.
3: Ens vam trobar un lloc molt guai.
1: No, vam estar molt bé i vam de tornar les gràcies.
3: I ara tornarem i pagarem.
1: Oi,
3: per donar suport als petits musicals, al teatre que s'està creant a poc a poc aquí, en la nostra ciutat, en el nostre país...
1: A la nostra llengua.
0: Perquè això és de la companyia Géminis.
3: Sí, que sí. Realment són dues persones, uh-huh. amb afegits, que són el Pol Sanuy i la Mireia Morera.
0: Uh-huh.
3: Que són les màquines.
0: Creu que aquesta companyia... A veure, entenc que sí, no? Però pot tenir un recorregut llarg en l'escenari teatral d'aquí de Catalunya?
1: Jo crec que sí.
3: Jo crec que sí.
1: Sí, tenen els dos projectes de la CIA Géminis, que van ser... bueno, és Un refugi al sol
3: i Artemis.
0: Mira, com el teu grup, Carles.
3: Sí, sí. Bueno, ells li diuen Artemis, però està mal pronunciat.
0: I el teu grup com és?
3: Artemis. És que en català és Artemis.
0: Vale.
3: Però la gent diu Artemis i ells mateixos al seu espectacle li han dit Artemis, però no es diu Artemis. Em sap greu. Em sap greu si és Géminis, no es diu Artemis.
1: Arroba si és Géminis, sap greu.
0: Què és Artemis? Artemis.
3: Artemis és la deessa de la caça i de la lluna, mm-hmm. de la mitologia grega. Vale. En castellà és Artemisa, en anglès és Artemis... I en català és Artemis amb accent obert a la A, que és com es diu el meu grup.
0: Vale.
3: Però la gent ignora l'accent i diu Artemis.
0: Sí, sí, i, totalment. Bueno, pues, de fet, jo sempre ho havia dit.
3: Quan així. Va pujar la missió Artemis a la Lluna, no? Que és la missió que va haver ara fa poc, amb dones tripulants i tota la pesca, que es va fer molt ressò, tothom deia a les notícies Artemis. Està mal dit. Bueno, és igual.
0: Artemis.
3: Artemis.
0: Ens ho apuntem. Escolta, envia-li's un correu, Carles.
3: No, és que clar, jo, quan vam anar a veure Artemis...
0: Et plagen el nom del grup i a sobre diuen malament.
3: Vam anar a veure Artemis al... Com era? El lloc aquest de Cornellà, l'Auditori de Cornellà. Després hi havia un col·loqui. Està a punt de quedar-me per dir, una cosa sabeu, que es diu...
1: Artemis, no, Artemis. I la Mireia Morera, l'actriu allà, tiesa asseguda penjant.
3: No, no ho hagués dit. Que rapalent.
0: Exacte, és el que anava a dir. Que rapalent. És el que anava a dir, és el rapalent.
3: És broma, és broma, és broma. Que li diguin com vulguin, no passa res. Però és molt bona, també, la d'Artemis. Sí. La faran al Condal, crec, un dia d'aquests. Ja us ho direm bé. Però també, si la podeu veure, és un monòleg aquella, només amb la Mireia Morera. També té mazos increïbles. Però és que ho fan molt bé, tio, és que ho fan molt bé, tenen un humor molt xulo, són superguais.
1: Les cançons són guais, el text és guai, jo crec que... Jo tinc ganes de
0: ser... Hi ha potencial,
1: que explotin aquest, però tinc ganes del seu pròxim projecte.
3: Exacte, necessito un altre projecte. Mm. Amb més gent, de sobte, a veure què fan.
1: Que em truquin.
3: Amb mare meva. Col·labo.
1: A mi que em truquin.
0: Molt bé, doncs escolta, estarem pendents de la companyia Géminis, a veure què ens porten, i esperem que sigui... una altra obra, no sé, amb potencial, no?, també, com aquestes.
3: No sé si els podem portar aquí.
1: Ai, doncs a veure si
3: el
1: podem.
3: El Pol, potser.
1: Sí.
3: No. O ni que sigui telefònic, ja ho mirarem.
0: Sí. Tu t'has enviat un correu, eh? Sí. Estàs amb un correu?
3: No, però a més el Pol estudiava aules amb...
1: O un WhatsApp.
3: Amb el Pol, vull dir...
0: Si tens el número, doncs evidentment.
1: Oh, tant, un WhatsApp.
3: I la Mireia estudiava amb la Daniela, per tant, al
1: WhatsApp,
3: final, està tot
1: WhatsApp.
3: Connectat.
0: Estem en WhatsApp, doncs
1: estem, ja estic a 7 persones d'aquí.
3: De Belén, no, estàs a 2 persones de Belén Aguilera.
1: Estic a 2 persones de Belén Aguilera. A una.
3: A una persona de Belén Aguilera. No, ho va descobrir l'altre dia, el Javi.
1: Sí, que fort, a vegades...
0: Activa-ho.
1: El món. Bueno, Javi, activa-ho. Total.
3: Que això, que molt guai, que estem arribant al final de la secció, però que no ens volem anar, justament, ja que hem parlat d'Un refugi al sol,
1: exacte,
3: i que estem traient les cançons a plataformes digitals, justament ara han tret una cançó que és molt icònica del musical, que es diu Make Catalunya Gay Again, que és una referència clara al lema trumpista, no?, de Make America Great Again, però nosaltres ho portem, no?, a la part que ens interessa, que és Make Catalunya Gay Again.
1: Sí, sí, sí.
0: Sobretot que ens interessa, eh?
3: Exacte.
1: Home, i tant. I, com a poble català.
3: El videoclip, si el veieu, no el podem posar a la ràdio per lo que sea, no, el videoclip, però el videoclip, si el veieu, és icònic, també. Surten molts actors i actrius de teatre musical, també.
1: Sí.
3: L'han gravat per Barcelona, xulíssim.
1: Surten dos
3: Supermamar, Ratxo. I pues la cançó és un temazo i és amb la que volem acomiadar avui el programa.
0: Entenc que és la recomanació, no? El musical de la setmana.
1: Sí.
0: Bueno, escolta, avui ens acomiadarem amb Make Catalunya Gay Again, que, bueno, tinc nervis, bueno, nervis. Estic expectant, més que nervis, expectant.
3: A veure què et sembla. És que una cosa, perdó, una cosa que fan molt en aquest musical és que junten la música tradicional catalana amb la música electrònica de pues, pop, no?, del moment actual, potser més del panorama anglosaxó, no? I Make Catalunya Gay Again, justament té una part de, com de gralles i tot, vull dir que és que flipareu ara quan la sentiu.
1: I,
3: és que tot el musical,
1: i els segadors.
3: Sí, i el himne del Barça. Bueno. Tot el musical té referències a cançons tradicionals catalanes o infantils. Vale. Margarideta, Lleva't de matí, Si tu vas al cel amb patinet... Bueno, és que és increïble. O sigui, ho han fet molt bé.
0: Sí, sí, la veritat és que ens esteu deixant expectants i, home, crec que tots haurem d'anar a veure Un refugi al sol.
3: Sí, us plau.
0: Perquè ens ho esteu venent molt bé. Ara sí, marxem amb Make Catalunya Gay Again. I res, Carles, Javi, moltes gràcies per venir una setmana més i ens retrobem dintre de 7 dies.
3: Adéu!
4: Make Catalunya... Pizza Rara!

resta la gang. Make Catalunya gay again. La Patum ens mola Berga. Si ja és nova capital, apunta't amb mi a l'esplai, que farem un foc de camp. Que farem un foc de camp.

0: si vol ser dels guais, uneix la gang. Make Catalunya gay again.
1: Bon dia, Catalunya. Amb tots vostès, la nova presidenta de la Generalitat.
2: Faré que les monges siguin papes.
3: Digues-li-ho, padre.
2: Les infermeres cobraran més que els cirurgians. Obligaré a desfilar en tanga als banqueros dels collons o se'ls hi acabaran les subvencions. La meua conselleria estirà figues de cuir. Amb Melero, Rosalia, Maripau i Guillermo.

0: Valentina, porta-lo, créle.
1: I ara sí, arrenquem l'última secció d'avui. Arrenquem amb l'espai de nutrició amb l'Elvira Sánchez.

I fins aquí el refugi d'avui, fins aquí el refugi del dimarts. Ens acomiadem per aquí i ens sentim una altra vegada demà, com sempre, a partir de les 5 de la tarda. Adeu, fins aviat.

0: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
1: El voleibol Sant Just guanya la Superliga Catalana Femenina després d'una final decidida al tie-break. Amb aquesta notícia obrim el Sant Just Notícies d'avui, 29 de setembre. Us informa Mariona Sales Vilanova.

Tot seguit repassem la resta de titulars. Records d'enlloc transforma un centenar de vídeos d'estiu en una instal·lació audiovisual a l'espai Carme Malaret. 6 explotacions al Baix Llobregat obren les portes amb una nova edició de Benvinguts a Pagès. La iniciativa se celebrarà els dies 3 i 4 d'octubre i inclourà visites a explotacions, una agroruta a Sant Vicenç dels Horts i una proposta gastronòmica a Olesa de Montserrat. Sant Just celebra dissabte la tercera edició de l'Oktoberfest al Casal de Joves.

0: El voleibol Sant Just s'ha proclamat campió de la Superliga Catalana Take Off Pro femenina aquest diumenge 27 de setembre, després de superar el Sant Cugat per 3-2 a la final disputada al pavelló de Valldoreix. El conjunt de Mariano Singer es va imposar en parcials de 26-24, 32-30, 26-28, 11-25 i 15-13. Sant Just va començar millor el partit i es va adjudicar els dos primers sets, però el Sant Cugat va reaccionar i va forçar el cinquè parcial després de guanyar el tercer i el quart. Tres dels cinc sets es van decidir per només dos punts de diferència. El títol es va resoldre al tiebreak en què el marcador va arribar igualat al 10-10. El voleibol Sant Just va aconseguir obrir una petita diferència en el tram final i va tancar el set per 15-13, assegurant-se així el campionat. Amb aquesta victòria, el voleibol Sant Just pren el relleu del Sant Cugat, campió de l'edició del 2025. L'Espai de Lliure Creació Carme Malaret presentarà aquest dissabte 3 d'octubre a les 12 del matí l'audiovisual Records d'enlloc, guionitzat per Iona Quesada i Almudena Jiménez a partir d'un centenar de vídeos enviats per participants durant el període estival. La proposta parteix d'una acció participativa que reflexiona sobre l'autoria i la transformació de la identitat dels llocs quan es construeix un projecte col·lectiu a partir de materials aportats per diferents persones. La instal·lació audiovisual es podrà visitar el dissabte 3 d'octubre de 6 a 2 quarts de 9 i el diumenge 4 d'octubre de 12 a 2 a l'Espai de Lliure Creació Carme Malaret. El Baix Llobregat participarà els dies 3 i 4 d'octubre en una nova edició de Benvinguts a Pagès, la festa, una iniciativa de la Generalitat que permet conèixer de prop explotacions agràries, productors i projectes vinculats al territori. Enguany, la proposta reunirà més de 250 participants arreu de Catalunya. A la comarca hi participaran 6 explotacions i cellers: Vilaeco, a Gavà, el Nano Farinetes, a Sant Climent de Llobregat, Canaleix de la Madrona, al Prat, Tugas Pagès i ISTP 1920, a Viladecans, i el celler Batzacs, al Papiol. Les visites requereixen reserva prèvia i tenen un cost de 2,50 € per majors de 15 anys, mentre que són gratuïtes per a infants i joves. La programació també inclou l'agroruta amb borricleta elèctrica a Sant Vicenç dels Horts, una activitat gratuïta per descobrir l'entorn agrícola, i una proposta gastronòmica al Pebre, a Olesa de Montserrat. La informació i les reserves es poden consultar al web oficial de Benvinguts a Pagès. El Casal de Joves de Sant Just acollirà aquest dissabte 3 d'octubre de 12 del matí a 11 de la nit la tercera edició de l'Oktoberfest, una celebració organitzada per l'International Club Sant Just que fusiona la tradició bavaresa amb la cultura popular catalana. L'esdeveniment, amb accés lliure i gratuït, oferirà una àmplia proposta gastronòmica, cervesa tradicional alemanya i artesana de proximitat, a més d'activitats familiars i música en viu. La festivitat va néixer de la inquietud de residents estrangers del municipi, en la seva majoria d'origen alemany, per establir vincles amb el teixit associatiu i veïnal santjustenc. Segons han explicat els membres de l'organització, Hans i Marvis Soso, a Ràdio d'Esvern, la trobada porta per un format integrador i allunyat dels estereotips vinculats exclusivament al consum d'alcohol.
1: A Sant Just tots sabem que hi ha una població internacional bastant notable. Mm-hmm. I molta d'aquesta població internacional és una població alemana, d'origen alemany, com el Hans, per exemple. I aquesta població alemana, en un moment donat, fa uns anys, van tenir moltes ganes de barrejar-se, d'integrar-se, de formar part de Sant Just, que és el seu poble. Llavors va sorgir una idea de crear un club internacional que explicarà el Hans ara en detall, que és una de les persones originàries, diguéssim, d'aquest embrió, com a finalitat de fer aquesta unió, diguéssim, entre la gent local de Sant Just i la gent internacional que està vivint a Sant Just, però que, de fet, fa moltíssims anys que hi ha una població internacional santjustenca. Però, diguéssim, que mai fins fa uns anys s'havien com animat d'aquesta manera, no, a integrar-se tant dins de la comunitat santjustenca.
0: L'organització ha remarcat el caràcter familiar de la cita amb una programació que compta íntegrament amb la implicació de formacions i col·lectius vinculats al poble. Pel que fa a la cultura popular i activitats infantils, la diada comptarà amb el Ball de Gegants de Sant Just, els ritmes de la batucada local i espais d'animació i tallers per infants a càrrec de l'entitat Patim Patam. També hi haurà música en directe i dansa. El cartell musical inclourà la banda d'alumnes del Col·legi Alemany, dirigida pel mestre Santiago, una formació de música tradicional bavaresa, exhibicions de ball a càrrec de l'escola de Renata Ramos París, actuacions de cantautores com Emma Mangas i Roma i el grup de directe de Vivien de Bobos. 5 artesans del municipi mostraran les seves creacions. L'artista Imma Brunat oferirà una sessió de pintura en directe durant la sessió de jockey i l'alumnat del Col·legi Alemany gestionarà una parada de gofres per la seva graduació.
1: El que procurem és no contractar o no convidar persones d'en fora, no? Podríem dir de Barcelona o de més a participar, sinó que les actuacions i les intervencions que hi ha sempre són de Sant Justencs. Llavors, sí que procurem doncs, també que potser que repeteixin cosetes que són com molt, molt boniques, no?, cada any i que tenen molt sentit per al públic al qual van destinades aquestes coses, com són, per exemple, els gegants, perquè l'Oktoberfest és una festa infantil, l'Oktoberfest és una festa familiar, on es reuneix tota la família, on tota la família passa el dia. No és una festa d'emborratxar-se, diguéssim, no? Que a vegades hi ha aquesta etiqueta posada, no? Des d'aquí d'Oktoberfest igual a cervesa. Doncs no, l'Oktoberfest, a l'origen, com bé va explicar el Gary en altres entrevistes i tal, és una festa familiar.
0: Davant la previsió meteorològica i d'inestabilitat pel cap de setmana, els responsables de l'International Club han indicat que divendres a la tarda, coincidint amb l'inici del muntatge, es valorarà la distribució definitiva de la infraestructura. Els organitzadors han recordat que les instal·lacions interiors del Casal de Joves ofereixen espai suficient per encabir-hi les activitats i garantir el desenvolupament de la festa a cobert en cas de pluja. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. Les inscripcions per participar a Sant Just al Carrer ja estan obertes. La jornada se celebrarà durant les festes de tardor, el diumenge 25 d'octubre de 10 del matí a 2:15, amb parades i activitats d'entitats, col·lectius i particulars. El termini per apuntar-s'hi acabarà el 15 d'octubre a les 23:59. Les entitats podran demanar material de suport i proposar activitats obertes al públic, mentre que els punts de restauració ho hauran de sol·licitar específicament en el moment de fer la inscripció. Un cop tancat el termini, es comunicaran les autoritzacions de participació i abans de la jornada s'informarà de la ubicació i el número de parades assignats. Tota la informació sobre les condicions de participació, les taxes i les exempcions es pot consultar a les bases reguladores de la convocatòria. L'ONG Sant Just Solidari ha posat en marxa un nou projecte de cooperació internacional a la localitat de Diourbel, al Senegal. La iniciativa, que ja és una realitat sobre el terreny, ha fet possible la perforació i construcció d'un pou d'aigua i l'habilitació d'un hort comunitari de 2 hectàrees destinat a la producció agrícola i liderat per dones locals. El projecte té el seu origen en el testimoni d'en Max, un veí santjustenc, resident a Masllui, originari d'aquest petit poble senegalès. Després d'arribar fa anys a Catalunya en pastera, va traslladar a l'Ajuntament el desig d'ajudar la seva comunitat d'origen, on la manca d'aigua fora dels mesos de pluja impedeix cultivar la terra la major part de l'any. A partir d'aquesta petició, Sant Just va entomar la proposta sota un model de cooperació que compta també amb l'experiència d'Abdulai, responsable de l'entitat Taranga de Molins de Rei.
2: El Max sempre ha tingut una ferida oberta en el seu cor, que són els joves, que darrere d'ell, del seu poble, ho van intentar també amb un grup de 5 que van morir quasi tots ofegats i un d'ells el va rescatar un pescador senegalès i va quedar desahuciat psiquiàtricament. I en la inauguració de l'escola-institut del Mas Lluï va parlar amb el Joan Massaganyes, amb l'alcalde, i va explicar aquest sentiment i aquesta voluntat d'ajudar o de seguir vinculat i a veure què es podia fer en el seu poble, que tenen un problema d'aigua, només en l'època de pluges, 3-4 mesos, i després ja no poden conrear en tot l'any. El Joan, el nostre alcalde, el va dirigir cap a Sant Just Solidari i allà vam començar a fer reunions i això s'ha sintetitzat en un projecte de cooperació de formació de dones en un hort comunitari. Ja s'han fet 5 visites i el projecte ja és una realitat, el POU ja està fet i està tirant endavant.
0: A més de les infraestructures d'aigua i el tancament de terrenys cedits per la mateixa comunitat, la iniciativa posa l'accent en l'empoderament femení i la formació tècnica. Hi haurà acompanyament continuat a dones en tècniques de conreu i gestió econòmica col·lectiva. També s'ofereixen alternatives econòmiques viables perquè el jovent no hagi de migrar cap a Dakar o emprendre rutes marítimes perilloses un cop acaba l'època de pluges i es consolida una estructura econòmica autònoma que reverteixi en la salut i l'alimentació de tot el municipi.
3: Sí, sí, jo crec que invertint en les dones estem invertint en tota la comunitat, perquè com sabem allà les coses com passen, normalment les dones són els pilars de les economies familiars, es dediquen a treballar al camp, es dediquen a portar petits comerços i nosaltres... I, de fet, quan vam proposar aquesta activitat de fer aquest hort comunitari, que podia ser un altre tipus d'intervenció, tota la comunitat, els homes, el cap del poble, l'alcalde de la comunitat, tot van converger per reconèixer que potser aquest hort, invertint en què les dones lideren l'activitat de l'intervenció, era l'activitat més adequada. I... crec que nosaltres fins ara la implicació que han mostrat les dones, perquè també hem de recordar que des del 2014 van muntar com una organització econòmica que abans de conèixer-se ja s'havien organitzat abans que ningú els portés aquest suport. Això mostra la seva predisposició i les ganes que tenen d'avançar.
0: Per donar a conèixer el projecte i recaptar fons, l'entitat ha organitzat un sopar solidari el pròxim 16 d'octubre al pati de les escoles amb gastronomia tradicional i música africana en directe. Les reserves es poden formalitzar enviant un correu a sjs@santjustsolidari.cat. Així mateix, l'ONG serà present a les festes de tardor i a la Fira de Sant Just al carrer per continuar sumant socis i voluntaris. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. El Servei Local de Català de Sant Just presentarà el dimarts 29 de setembre a les 12 del matí el grup Llegim en veu alta i parlem. La sessió tindrà lloc a les escoles, a l'aula 3, i servirà per donar a conèixer el funcionament d'aquesta proposta vinculada al voluntariat per la llengua. Les trobades combinaran lectura en veu alta i conversa a partir de llibres cedits per la Biblioteca Joan Margarit. El grup estarà guiat per persones voluntàries i les sessions es faran al Servei Local de Català de Sant Just, a les escoles. El calendari preveu lectures durant els mesos d'octubre, novembre i desembre amb obres de Mercè Rodoreda, Núria Prades i Lluís Llach. La iniciativa és organitzada pel Servei Local de Català de Sant Just i Voluntariat per la Llengua, i cal inscripció. El Pickleball es consolida a Sant Just amb una nova escola i club que començarà a funcionar a partir d'aquesta setmana a l'Institut de Sant Just. El projecte, impulsat per Jan Busquets, disposa de 3 pistes i oferirà activitats per infants, joves i adults amb l'objectiu de crear una comunitat estable al voltant d'aquest esport. La proposta complementarà l'activitat que ja es fa als matins a la Bonaigua, on des de l'abril s'han ofert sessions gratuïtes d'iniciació, tecnificació i open play. A partir de l'1 d'octubre s'introduiran noves quotes amb preus diferenciats per socis i no socis del complex esportiu.
4: Doncs nosaltres, bueno, al principi vam fer una promoció totalment gratuïta des de l'abril. Hem estat des de l'abril al juny aproximadament que tothom que vingui soci o no soci de la Bonaigua podia jugar gratuïtament, fer classes d'iniciació, de tecnificació, fer open play, fer partits directament. Llavors els ensenyem una miqueta quin és el joc del pickleball i la gent venia a jugar. La veritat és que va tenir molt bona rebuda i ara a partir de l'octubre ja començarem a cobrar una quota que poden ser tant per socis o no socis. Evidentment pel soci de la Bonaigua hi haurà un descompte. Estarem a Pickleball a Bonaigua, què és? Estarem Pickleball a Bonaigua, estarem als matins a la Bonaigua, com bé diu el nom, Pickleball a Bonaigua, i estarem a la pista exterior. Va més orientat a la gent gran, perquè bueno, al final nosaltres tenim molts socis al matí que són jubilats, i és un esport que allarga molt la vida de la raqueta. I després, la novetat que tenim a partir de l'octubre és que començarem a partir del dilluns, 28 de setembre, obrim escola més encarada a infantil, juvenil, també d'adults, i estarem ubicats a l'Institut de Sant Just. Tenim 3 pistes allà on la idea és que fer club.
0: A les tardes, l'activitat es concentrarà a l'Institut de Sant Just amb sessions de dilluns a dimecres i propostes específiques per adults els dimarts i dijous. El projecte inclourà classes, open play i competicions per nivells, amb la voluntat que els participants puguin evolucionar i, en el cas dels més joves, arribar a competir en tornejos que ja s'organitzen a Catalunya i altres punts de l'Estat. El pickleball també arribarà a diversos centres educatius del municipi. A partir de l'octubre hi haurà extraescolars al Montseny, on les inscripcions ja han tingut una bona resposta, i també s'ha introduït l'activitat al Montserrat, Madre Sacramento i l'Institut. Busquets destaca que és un esport fàcil d'adaptar als centres i accessible des de les primeres etapes de primària.
4: I res, molt content de la resposta de la gent que ve, la gent li està agradant molt, jo sempre ho dic, qui ho prova enganxa, és un esport molt fàcil de jugar, però que també té la seva complexitat a mesura que vas millorant, i res, al final és un esport que poden començar des de I5 primer de primària, de fet ja també volia explicar que hi ha entrat a 4 escoles de Sant Just, començarem extraescolar a partir de l'octubre al Montseny, que ja tenim, que ha sigut un èxit i tenim a tope d'inscripcions, també m'ha entrat al Montserrat, també m'ha entrat al Madre Sacramento, però encara estem mirant quanta gent s'inscriu, i a l'Institut també m'ha entrat i hem de veure quanta gent s'inscriu, i perquè és un esport fàcil de portar a les escoles, sobretot a les escoles públiques, que no tenen els recursos suficients com per poder tenir una pista de pàdel, una pista de tennis, llavors això és fàcil de portar, és fàcil de que els nens des de primera primària i 5 puguin jugar i en 5 minuts juguin bé i tinguin una continuïtat al joc, i això els crea poca frustració.
0: El projecte també posa el focus en la població adulta i la gent gran, ja que el pickleball es planteja com un esport de baix impacte i fàcil d'iniciació. Les persones interessades podran provar-lo gratuïtament abans d'inscriure-s'hi, i la informació sobre horaris, activitats i quotes es pot consultar a través dels canals de Pickleball Bonaigua i del mateix complex esportiu. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio Desvern. Una travessa solidària de 180 quilòmetres recorrerà el riu Llobregat del 16 al 18 d'octubre, des de Castellar de Nuc fins al Prat de Llobregat, amb l'objectiu de donar visibilitat a la diabetis tipus 1 i recaptar fons per la recerca. La iniciativa, impulsada per Cristian Gómez, passarà per 28 municipis de 3 comarques. A Sant Just, el projecte tindrà una presència destacada amb una carpa solidària a la Bonaigua el 10 d'octubre, on es farà un concurs de tirs lliures i es vendran clauers i altres articles per recaptar fons. El Club Bàsquet Sant Just també participa en la iniciativa i ja ha impulsat activitats solidàries vinculades al repte.
5: A part de tota la difusió que es fa a través de llobregat.org i del compte Instagram de Llobregat per la Diabetis, Aredi, que és l'associació per la recerca de diabetis, que és a on aniran destinats els fons que aconseguim recaptar, també està fent difusió. I per la nostra part, a nivell local, aquí a Sant Just, estem també treballant per fer alguns petits esdeveniments, tant per difondre el coneixement de la malaltia i el que això implica, però també per difondre el repte que està organitzant el Cristian, i també per recaptar fons per col·laborar en aquest aspecte. I en aquest sentit, el dia 10 d'octubre muntarem una carpa solidària a la Bonaigua durant tot el dia, on farem un concurs de tirs lliures amb premis pels participants, vendrem també algun clauers i altres articles de merchandatge també per recaptar fons, i també amb el suport de bàsquet també hem fet ja un partit solidari, ja en farem un altre aquest diumenge a Sabadell.
0: La família de l'Eduard, jugador del bàsquet del Club Bàsquet Sant Just amb diabetis tipus 1, preveu completar caminant els últims 11 quilòmetres, de Cornellà fins al Prat, i convida altres santjustencs a sumar-s'hi. Les persones que no vulguin fer tot el recorregut també podran participar en un tram final de 4 quilòmetres. La travessa està oberta a diferents formes de participació. Es pot completar una etapa o només un tram corrent, caminant o en bicicleta, i també és possible col·laborar fent un donatiu. Les inscripcions permeten escollir el municipi d'inici i d'arribada del recorregut.
6: El nostre petit repte, és a dir, aquí tenim dos herois que faran els 180 quilòmetres, però evidentment això no està a l'abast de tothom. I el nostre petit repte consistirà en poder fer els últims 11 quilòmetres caminant des de Cornellà fins al Prat. I aquí és on jo una mica ho anomeno, doncs, el repte santjustenc. Sant Just no té riu, no, el riu no ens passa per aquí, per tant no tenim cap tram, però sí que ens agradaria que d'alguna manera poguéssim arribar cadascú a Cornellà i poder fer el tram de Cornellà al Prat a l'Eduard, amb les seves germanes i jo, i acompanyats de tots aquells santjustencs que vulguin ser-hi, i que si no es veuen en cor de fer 11 quilòmetres caminant, poden fer l'últim tram, que en són 4, que logísticament també és més senzill, però sí que ens agradaria, doncs, això, que companys de classe, de l'equip, del club i persones de Sant Just que ens coneguin o no, s'hi puguin sumar també.
0: Els diners recaptats es destinaran a Eredit, associació dedicada a la recerca de la diabetis. A més de l'Eduard, també participarà la Nerea, jugadora del sènior del Club Bàsquet Sant Just, i també amb diabetis, que correrà un dels trams per donar visibilitat al repte i la malaltia. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio Desvern.

Moment de repassar les activitats de la setmana a Sant Just. Avui, dimarts 29 de setembre, a les 8 del vespre, a la Sala Piquet de l'Ateneu, es farà el Club de Lectura de Novel·la Gràfica, amb Josephine Baker. Demà dimecres, a les 10 del matí, a l'Escola Bressol Marrex, es faran les portes obertes de l'Espai Familiar, un espai per famílies amb infants d'un a tres anys en què s'ofereix joc, suport i acompanyament de la criança i educació dels seus fills i filles. Demà a les 6 de la tarda, a la Sala Mercart, dins l'exposició de Mons, es farà una visita comentada a una casa superstar. I dimecres a les 6 de la tarda, ple municipal ordinari del mes de setembre, a la Sala de Sessions. Dijous 1 d'octubre, a la 1 del migdia, es faran els tallers a l'Ateneu de Teatre. Començaran aquestes extraescolars. Divendres 2 d'octubre, a les 8 del vespre, terrasses musicals al Telepizza Sant Just, amb música en directe a la carretera Reial número 71. I també a 8:45, al Binar, al carrer Rosa de Luxemburg número 2, i a les 9 de la nit, al Samboran, al carrer Jacint Benavente número 3. Passem a la programació del cap de setmana. Dissabte 3 d'octubre a les 12 del matí, a l'Espai de Lliure Creació Carme Malaret, s'inaugurarà la instal·lació Records d'Enlloc, un projecte de l'audiovisual col·lectiu creat a partir dels vídeos que gairebé un centenar de persones han compartit sobre el període estival. Dissabte a les 12 del matí al Parc del Mil·lenari, Jugateca Ambiental, amb l'activitat Frutatge de l'escola de l'escorça d'un arbre. Dissabte a les 12 del matí al Casal de Joves de Sant Just se celebrarà la tercera edició de l'Oktoberfest, de 12 a 11 de la nit. I a les 12 del matí hi haurà música en directe al bar Los Pisos, al carrer Major número 2, dins la programació de les terrasses musicals. A 6:15 de la tarda, al Centre Cívic Salvador Espriu, discoteca inclusiva. I a les 6 de la tarda, a la Sala del Cinquantenari de l'Ateneu, es farà el musical Matilda, una història vibrant, emotiva i plena d'humor negre, sobre una nena extraordinària. I per acabar amb la programació, el dissabte 3 d'octubre a les 7 de la tarda, música en directe al Trinis Café Bistró, dins la programació de les terrasses musicals.

Encara tenim temps de fer un resum del més destacat en titulars. El voleibol Sant Just guanya la Superliga Catalana Femenina després d'una final decidida al tie-break. Records d'enlloc transforma un centenar de vídeos d'estiu en una instal·lació audiovisual a l'espai Carme Malaret. L'obra, guionitzada per Iona Quesada i Almudena Jiménez, es presentarà el 3 d'octubre i es podrà visitar durant el cap de setmana. Sis explotacions del Baix Llobregat obren les portes amb una nova edició de Benvinguts a Pagès. La iniciativa se celebrarà els dies 3 i 4 d'octubre i inclourà visites a explotacions, una agroruta a Sant Vicenç dels Horts i una proposta gastronòmica a Olesa de Montserrat. Sant Just celebra el dissabte la tercera edició de l'Oktoberfest al Casal de Joves. La jornada combinarà gastronomia, música i cultura alemanya i catalana amb entrada lliure.

Aquesta ha estat tota la informació dels Sant Just Notícies d'avui, 29 de setembre. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Sant Just Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

0: Hola, bona tarda, amigues i amics de Ràdio Desvern. Una setmana més aquí amb vosaltres. Comencem pel principi sempre. Qui estem avui aquí? Pues, l'equip habitual, amb el Jan Hernández, els controls tècnics i so. Bona tarda. Què tal, Joan? Com ha anat la setmana?
1: Bé, prou bé.
0: Sí?
1: Sí, bé. Començant el curs, però bé, tot bé.
0: Alguna novetat amb cinema?
1: Tema cinema, no.
0: No.
1: No, no, vull anar a veure l'Odissea i ara la pel·lícula que m'ha parlat molt bé ma germana és la de la bola negra, la dels Javis.
0: Ah, la bola negra, sí.
1: Que, com que m'agrada la història i tal, i bueno, parla molt bé d'ella.
0: No, sí, sí.
1: He de veure-la i ja la comentarem.
0: És interessant, eh? Té,
1: segur, segur.
0: Té molts punts que valen la pena i després hi ha altres coses que poden ser més discutibles.
1: Home.
0: Però és una pel·lícula que jo crec que s'ha de veure.
1: No, no, clar, jo tema bona pel·lícula com vosaltres no la puc avaluar tan bé, però dic que el contingut és interessant, segur.
0: Sí, home, i tant.
1: El contingut,
0: i tant,
1: segur.
0: I tant, i tant.
2: Jo no l'he vist encara, per això no parlo.
0: Molt bé.
2: Quan la vegi, parlarem.
0: Anastasi, què tal? Bona tarda.
2: Bé, bé, bé. Segueixo sense freqüentar massa les sales de cinema, cosa que em sap molt de greu, però bueno, vaig veient molt cinema, això sí, donar per altres vies.
0: I en altres mitjans.
2: Altres vies, sí, legals, sí. Legals, també.
0: Molt bé.
2: Sí, sí.
0: Bueno, ja heu vist que hem començat la tarda amb una cançoneta, concretament el tema The Long Hot Summer, que és també el títol de la pel·lícula El Largo y Cálido Verano, com es va titular aquí. És una pel·lícula de 1958, dirigida per Martin Reed. Martin Reed és un director americà que va fer una vintena de pel·lícules de diferent calatge, però que és un home que va patir la persecució del Comitè d'Activitats Antiamericanes, i això pues, el va marcar una mica. Ell, pel que sembla, era d'una tendència esquerrana, demòcrata, en fi, i això li va portar algun problema. En aquest cas, ell va fer una adaptació de la novel·la de William Faulkner, del mateix títol, i aquí la cançó que hem sentit estava interpretada pel cantant Jimmy Rogers. La música de la pel·lícula està dirigida per Alex North. El guió és de Irving Rabeck i Harry Frank Jr., juntament amb la col·laboració del novel·lista William Faulkner. La fotografia és de Joseph Lachelle i la producció és de la 20th Century Fox amb CinemaScope. Ara l'Anastàsia ens parlarà més extensament de curiositats de la pel·lícula, però d'entrada sí que, ja que he anomenat la fotografia, no puc deixar de dir que és una de les pel·lícules que el CinemaScope està empleat amb més intel·ligència, perquè em sembla que li dona un plus extraordinari al que és el contingut de l'obra, no? Una obra surista del Mississippi, amb tots els ingredients, o sigui, el terratinent, el servei de color, la revista, la gent que... la pel·lícula... Bueno, ara tu dius la teva, però hi ha una cosa que em va xocar bastant, i és que té com una mena d'humor socarró, allò, soterrat, però... O sigui, és que hi ha algunes coses que dius, hòstia, aquest tio realment, amb l'adaptació, s'hi han recreat una mica, no?
2: I són, i després et diré més, jo penso que hi ha dos actors que els dos tenen tendència, i també ella, però els dos actors que et diré són el Paul Newman mateix i l'Orson Welles, són dos actors que tenen tendència a distanciar-se dels personatges,
0: sí,
2: amb un sentit, a més d'incorporar-hi aquest element de socarroneria.
0: Sí.
2: El Orson Welles claríssimament,
0: sí,
2: i el Newman també. El Newman, hi ha fins i tot gent que ha dubtat de la seva qualitat com a actor, perquè el troben una mica sempre com si estigués sobrevolant el personatge de distància, com una mica dient, bueno, vale, però jo Jo sóc aquest personatge, però jo en realitat, jo crec, és a dir, sempre està com distanciat en el sentit aquest d'afegir-li un toc de, no de comicitat, sinó, com has dit tu molt bé, de sucarroneria.
0: Sí.
2: És
0: sí,
2: la
0: sí.
2: paraula exacta. Mm-hmm. I en aquí es dona això. Sí, sí.
0: No, molt bé, doncs, què ens expliques
2: portada més,
0: de la pel·lícula?
2: Mira, portada més, dic que, no sé per què em sento baixet avui, espero un moment, que penso que és un tema meu de que m'he posat prou volum. Aviam, aportant una miqueta més, aviam, sí, la pel·lícula efectivament està basada en el Follner, en dos obres, una és el Villorrio, sembla ser que es diu l'obra.
0: Déu-n'hi-do.
2: El Villorrio, la villa aquesta, obra i sense cap d'allò, i el Barn Burning, que és això, el que passa en la pel·lícula, realment, que es comença la pel·lícula amb un paller, amb un espai d'aquests, el barn, el barn.
0: És molt curiós aquest detall,
2: sí,
0: perquè
2: sí, molt.
0: El fet de cremar un paller
2: sí.
0: ens porta a la memòria la pel·lícula de la setmana passada,
2: sí, senyor.
0: L'Espill de Tarkovsky,
2: de Tarkovsky, correcte.
0: En la que també hi ha la crema d'un paller, que és un record d'infància que el va portar amb els seus somnis sí. tota la vida ell.
2: Tota la vida, i en aquest cas una mica el mateix, perquè en el fons aquest paller que crema,
0: sí.
2: Al final descobrim que també forma part d'una cosa que va passar en la vida
0: sí.
2: del personatge.
0: Ell tenia 10 anys, clar, i va viure, i el seu pare...
2: El seu pare sí que era un home que es venjava de la
0: es
2: gent
0: venjava cremant.
2: Cremant els pallers que tenia la gent. Clar, el paller és un lloc bàsic per aquest tipus de granges, per qualsevol tipus de granja.
0: Jo vaig estar mirant perquè em semblava en català, dic, no sé si també és correcte dir graner. I sí, es pot dir graner.
2: Es pot dir graner i paller.
0: Amb dos casos, sí. tant la setmana passada amb
2: sí.
0: Tarkovsky
2: sí.
0: Com aquesta, potser és més propi graner.
2: Sí, és possible.
0: Perquè és
2: possible.
0: Un espai tancat
2: sí.
0: i on no solament hi ha palla, sinó
2: sí.
0: que, com es veu dintre la pel·lícula, a dins hi ha cavalls
2: sí.
0: hi ha menjar, hi ha
2: sí,
0: gra...
2: Sí, és veritat. Sí, barn per ells és molt clar, B-A-R-N, i aquí juguen aquest de barn burning, és sí. molt eufònic, tot
0: sí.
2: sona molt bé, de barn
0: sí.
2: burning, el cremer, el paller està cremant.
0: Mm-hmm.
2: I la pel·lícula és una pel·lícula, jo penso que... Jo quan vaig pensar, em tocaven a mi escollir en aquest cas, i vaig pensar una pel·lícula amb aquest tipus de colorimetria. Pensa't que pensava que tinguessin aquest tipus de color, aquest tipus de format d'aquests anys, dels anys des del 55-56 fins al 67-68, hi ha aquest tipus de colorimetria, aquest tipus de colors vius, aquests espais grans ben tractats, perquè aquesta és una pel·lícula que juga amb tot, juga amb planos molt oberts, molt generals, i amb
0: sí.
2: seguiments així des de lluny de les coses, però també després té grans treballs de primer plano i de plano mig, amb
0: sí.
2: converses, pim-pam.
0: Mm-hmm.
2: És a dir, que és una pel·lícula que no havia sigut la primera elecció que vaig fer, però en seguida vaig tenir molt clar que aquesta podia ser una bona alternativa. És una pel·lícula, a més, conté uns elements personals, que és que, i sonarà que cada vegada, potser ho he explicat, els que m'escoltin més d'una vegada, després ho hauran de demostrar que alguna de cinema també l'han escoltat més d'una vegada, eh? Vull dir que diran, escolta, això ho va dir l'Anastasi. Però en aquest cas, home, és una cosa que no puc passar per alt. Newman, per mi, és un actor que, al marge de que l'he admirat tota la vida molt com a actor, i he seguit molt tota la carrera d'ell, evidentment me'n falten, segur, perquè n'ha fet moltes, en va fer moltes, doncs el Newman tenia el gust de conèixer-lo i de dirigir-lo per un spot publicitari.
0: I tindre'l a les teves ordres.
2: Sí, les meves ordres.
0: I fer-li repetir una escena
2: 27 vegades, que és un rècord realment a la seva carrera. Penso que ningú li havia fet repetir una escena 27
0: vegades. I si teniu el conducte, us puc dir que aquesta tarda l'Anastasi m'ha passat una fotografia d'ell dirigint a Paul Newman.
2: Sí. Això va ser l'any
0: 80. La conservaré com un incunable.
2: És un incunable. És l'any, sí, l'any 88, va ser aquesta... No, 89, perdona. Va ser... Ell tenia en aquell moment 64 anys, jo en tenia 40, i vam fer un spot de Freixenet. És el, bueno, mi amb el Carreras ja n'havia fet un altre l'any anterior. I aquest va ser la gran ocasió de conèixer un actor de prop, evidentment, i dirigir-lo, en la mesura que pots parlar de direcció... que sí que és direcció, però vull dir que ells, els actors, quan es dediquen a la publicitat, estan a anys llum, diguem, de quan realment fan coses serioses com aquesta pel·lícula.
0: Clar, clar,
2: és a dir, no és que no s'ho prenguin en sèrio, però és un altre món.
0: Sí.
2: També hi ha l'Eli Remick, que jo tenia un gran... Des de molt jove li tenia una admiració, en aquest cas potser més propera a la cosa sensual, i és una actriu que m'agradava molt de molt jove, i que vaig tenir el gust, quan els meus anys joves també estaven als Estudis Balcázar. Ella va fer una pel·lícula als Estudis Balcázar, que es deia Secretària para matar, devia córrer l'any 75-76, I era una pel·lícula americana que es va rodar a Balcázar. I llavors ella corria pels passadissos de Balcázar i al menjador, a l'hora de dinar, dinaven tota la gent. Llavors, clar, tenies allà una celebritat davant teu. No vaig ni parlar amb ella, però evidentment estava allà. I la Joan Woodward, que com a dona del Paul Newman, estava també en la pel·lícula que rodava el Paul mentre jo estava rodant l'Espot, quan jo vaig rodar l'Espot amb ell, i el vam treure del rodatge aquell del llargmetratge, Mr. and Mrs. Bridge, per incorporar-se en el rodatge nostre. I allí va ser on vaig conèixer i parlar una bona estona amb el productor meu i ella, i la seva companya, i jo mateix amb la Joan Woodward. La Joan Woodward, que estava jugant amb la seva neta, i vam estar parlant un rato, i em va comentar això. Què t'ha dit el Paul? Dic, no, m'ha dit que
0: estava... Una actriu molt interessant,
2: molt
0: culta, i, en fi, amb una personalitat fora de lo comú.
2: Són aquestes actrius, i els actors també es dona, però amb les actrius molt, que detectes la seva intel·ligència a través de qualsevol paper que faci. Te'n dones compte que darrere d'aquella dona, d'aquell personatge fins i tot, s'hi amaga algú que té un coco molt ben dotat. I a la Joan Woodward passa això. És una... El Paul...
0: Sí, això passa també ella... amb la Faye Dunaway, per exemple.
2: Per exemple.
0: Són actrius d'aquelles que dius...
2: Sí.
0: Aquí hi ha contingut.
2: Exacte. Home, la Winona Ryder. La Winona era un exemple, diguem, més proper també. I més d'ara. Sí. No? La Winona també, la fama de que era una actriu molt... Era molt llesta, diguem, molt intel·ligent, no? Llesta. Bé, la pel·lícula és una història que, efectivament, tal com ha situat el Pep perfectament bé, gira al voltant del sud, del gran sud, diguem, dels Estats Units. El sol fet de... algú deia, ho vaig veure l'altre dia amb un telenotícies, estaven rodant una pel·lícula a l'illa de Buda. Ara estan rodant una pel·lícula a l'illa de Buda. I deia, és que això passa com a Nova York, que situïs la càmera on la situïs, és el plano és bonic. I a l'illa de Buda, ell deia, ho deia en el sentit de l'illa de Buda, també, és a dir, quan situa la... I en aquí, també, és a dir, el sud dels Estats Units té aquesta cosa, aquesta bellesa d'aquests arbres que estan envaïts per una planta sapròfita, que en realitat no és d'allò, que el penja de les branques, i genera tot un paisatge i un món, aquesta part més d'aigües i de no sé què. És a dir, té un ambient, les grans mansions, com aquí apareix,
0: ja s'obre que ell arriba al poble, amb el transbordador aquell típic del Mississippi.
2: El típic, exacte, el transbordador del Mississippi. Té tota una iconografia que ja afavoreix un tipus de cine determinat.
0: Allò de la ironia que parlàvem de la forma d'agafar-ho al Wells i al Newman, queda molt marcat per part del director, del Martin Reed, quan arribem al poble, que, o sigui, la policia porta el nom del patriarca, no? De l'Orson Welles.
2: De Louis Lamar.
0: O sigui, la ferreteria també, la benzinera també, el banc també. I està tot amb una llista. Sí. O sigui, dient tot, tal cosa. El BIM, com es diu?
2: Will Warner.
0: Tal cosa, sí, Will Warner. Tal altra, Will Warner. La fusteria, sí, Will Warner.
2: I arribes al poble i el primer que veus és un cartell al fons que és Will Warner, Will Warner. Ferreteria o no sé què és.
0: Sí.
2: O sigui que sí. És aquest tipus de petits guinyos, diguem, de petites colcades d'ull.
0: Posat d'aquesta forma, és una mica com agafar i dir a l'espectador, escolta, aquest tio és que aquí... és el que talla el bacallà i ja està.
2: La pel·lícula, a partir d'aquí, té la gràcia... Jo penso que la pel·lícula té un gran guió que funciona en un 90%. Crec que hi ha un 10% al final, i ara ho parlàvem amb el Pep. La pel·lícula no acaba tan bé com comença ni com es desenvolupa. És a dir, té un final facilon al costat del que és la resta de la pel·lícula. Sí. És cert.
0: Un final convencional.
2: Exacte. Aquesta seria la paraula.
0: Que està més a prop... de, no sé, del vodevil que del melodrama.
2: Sí, potser d'una mena de melodrama, sí. Vodevil, sí. Més que ara que tanca massa bé tots els temes. És a dir, sembla que li convingui tancar...
0: És irreal.
2: És irreal.
0: I, en canvi, tota la pel·lícula conserva una funció naturalista que explica molt bé aquells anys 50 que ja havia passat la depressió, ja estava... avançant cap a una societat una mica més oberta i també amb més capacitat econòmica. I això queda molt ben reflectit.
2: Sí.
0: Però també sempre encara amb la qüestió aquella del poder de la família.
2: Sí. O sigui, bueno, aquest Will Warner és el gran representant d'això. És a dir, ell És un home molt poderós, ha aconseguit fer molts diners, com tots els homes que són d'aquest tipus, lògicament estan molt convençuts de que ho han fet tot amb el màxim d'honradesa, cosa que és dubtosa sempre, però en aquest cas ell creu que ho ha fet tot molt bé, i a partir d'aquí està, com dius tu, molt orgullós de la família. Però li falta un element.
0: I està obsessionat amb una cosa.
2: Amb un element.
0: La continuïtat.
2: És la continuïtat de la família. És tenir nets. Tenir nets és la seva obsessió. Això ho vas descobrint, perquè la pel·lícula té molta habilitat, perquè primer es presenta com un personatge que no sabem si realment ha fet allò que sembla que ha fet, que és això que deies tu, sí, que s'ha cremat un graner al principi de la pel·lícula. No sabem si és ell, veiem que ha de fugir d'aquell poble ràpidament i ens fa deduir que sí, però a partir d'aquí tots són girs de guió en els que vas descobrint que el tema no serà ben bé això, sinó que hi ha un tal Warner, doncs, que ell, li diuen, ell vol buscar feina, i llavors tots el dirigeixen cap a la casa del Warner i el lloc on està el Warner, que li pot donar feina. Li dona feina, llavors pensa, bueno, aquí s'hi estarà ja i aquí naixerà una història. Doncs no del tot, perquè llavors al cap d'un temps això evoluciona. Ell és un home amb pretensions, vol ascendir, li demana que li deixi...
0: Hi ha una història d'amor.
2: Hi ha una història...
0: No corresposta d'entrada...
2: Sí.
0: Amb la filla gran de, sí, de l'Orson Welles.
2: Hi ha una història d'amor de la filla gran de l'Orson Welles, però la filla de l'Orson Welles té una història d'amor amb l'actor, el Tony Franciosa.
0: No, amb la història d'amor...
2: Ah, no, la història d'amor es planteja, però és molt curta.
0: És amb el Paul Newman.
2: Sí, però és molt al principi, simplement. Sí. És en el cotxe, l'escena que ell fa, que s'autostop, el recullen, diguem, aquesta noia, l'Irremic, i la Joan Woodward, diguem-ho pels noms d'actrius, i, efectivament, ja, ella és molt pizpireta i la típica noia joveneta, i a mi m'ha recordat una mica, t'ho deia abans, una mica aquella primera inicial Marilyn Monroe, més per actitud que físicament.
0: Sí, la més jove Marilyn Monroe.
2: La més jove Marilyn Monroe. I, d'alguna manera, sí, esclar, té un interès en tirar-li els tejos amb ell, i clar, és un tio que en aquesta pel·lícula, si el Paul Newman diuen que és un tio guapo, en aquesta pel·lícula és immensament guapo. És una pel·lícula que està superbé... És un actoràs, o sigui, en aquesta pel·lícula està absolutament supercreïble, construeix un personatge d'una solidesa i d'una unicitat, o sigui, des que comença fins que acaba és pràcticament el mateix, sense fer-se avorrit, sense fer-se... Hòstia, està repetint sempre el mateix gest. No, és ell que és íntegre, és aquella persona. I va al voltant d'això. Clar, tampoc t'esperes, veus en seguida que es produirà una tensió sexual amb la Joan Duro, amb la Clara, la filla del Mr. Warner, i efectivament aquesta tensió es produeix, però s'allarga tota la pel·lícula,
0: tota
2: pràcticament.
0: La pel·lícula, sí.
2: Però s'allarga d'una manera també especial, no s'allarga de la manera clàssica de que ara un petonet, ara no sé què, ara les manetes... No, hi ha un escarceu, un moment determinat.
0: Hi ha uns moments de tensió molt interessants.
2: I que potser són...
0: Tensió eròtica.
2: Eròtica. Sí. I que a més, a nivell de muntatge... Et diré que tant aquests moments de tensió eròtica entre ells dos, que n'hi ha dos o tres, de fet n'hi ha tres, però dos són importants, i els moments de tensió, d'enfrontament amb el Will Warner, per exemple, amb del propi Newman, no? Quan hi ha moments de realment enfrontament i tal, són moments que a nivell de muntatge tenen molt d'interès, perquè a més és el moment en què realment aquest joc del pla contra pla està molt ben dosificat.
0: Crea un crescendo.
2: Dius, ara necessito veure aquesta... I veus aquella cara. Ara voldria veure la reacció. I veus la reacció.
0: Sí.
2: I això es dona tant en els dos casos. Quan hi ha diàleg, potser és més senzill de veure. Quan hi ha tensió sexual, en realitat has d'estar pendent de què voldries que passés i t'ho aguanta i pam, i finalment passa. Ja no dic, petó final, jo és dels moments que quasi m'han fet plorar. És a dir, més que no pas emocionar-me sexualment, m'han tocat, perquè, hosti, finalment, tu, hi ha una... S'ha desbordat aquesta emocionalitat que hi ha hagut tot el rato. Vull dir, ella també li agrada a ell.
0: Bueno, aquí la pel·lícula, el que s'hi té a favor de Martin Riggs, s'ha de dir, és una direcció d'actors... Extraordinària. Els actors estan, des del Paul Newman, que ja ho has comentat, amb la Joan Woodward, que en tot moment és dominadora del seu paper i el trasllada molt bé, i trasllada la idea d'una, podríem dir, una dona feminista avant la letra.
2: Sí, totalment.
0: Perquè
2: té un moment
0: en tot moment es fa respectar i imposa el seu criteri i està molt segura. Això que ara no m'agrada la paraula, però exacte, empoderat en tot moment.
2: Hi ha un moment que...
0: A l'Orson Welles, què dir-vos? A l'Orson Welles és un home que, més que dirigir-lo, podríem dir que és ell mateix que imprimeix un caràcter especial,
2: el fet de sortir,
0: el seu personatge.
2: Sortir, no?, en pantalla ja és crear,
0: sí,
2: al voltant... És un paisatge.
0: Una expectativa.
2: És un paisatge. Sí, ell, sí, mateix és un paisatge. Allò que diuen els escriptors, el seu cara era un paisatge.
0: L'Alir Remick és bellesa, sí, però bellesa amb acció contínuament,
2: sí,
0: no?
2: Exacte, molt ràpid.
0: L'Àngela Lansbury té un paper no massa agraït.
2: No.
0: És una dona que va una mica, veus aquí, lo que amb una seria empoderament, amb aquesta seria submissió.
2: Submissió.
0: És una dona que l'únic que vol és cercar la seguretat, un,
2: sí,
0: anell,
2: sí,
0: i tindre ja tot el que resta de vida segura al costat d'Orson Welles,
2: sí,
0: que la vacila tota la pel·lícula fins al final.
2: Fins
0: també.
2: Al final, que també l'hauria d'haver seguit vacilant, perquè no és lògic que es tanqui bé.
0: No és lògic.
2: Es tanca massa bé.
0: Al final no és lògic.
2: Uh-huh.
0: I l'Antoni Franciosa, pues,
2: sí,
0: està fotent el paper aquell de niñato.
2: Una mica de niñato.
0: El típic, sí, el típic fill que un terratinent no voldria tindre mai.
2: Exacte.
0: Això es dona en moltes pel·lícules de l'Oeste, també.
2: Clar.
0: Alguna vegada hem comentat aquí.
2: Sí, sí.
0: I aquí, pues, passa el mateix. Que passa, pues, el que arriba és un tio que té moltes més expectatives i convenç molt més el terratinent que el propi fill. No?
2: Clar, per això a filla, en seguida, i quan veieu la pel·lícula ho veureu, ella en seguida pensa en la possibilitat de que el que l'ha de salvar és aquest tio guapo, però que al mateix temps demostra, diguem, una gran capacitat d'iniciativa en tots els sentits, i ell el que vol és homes amb iniciativa, i diu, pues aquest home ha de ser per la meva filla. La Clara s'ha de casar amb aquest tio.
0: Llavors aquí, perquè la pel·lícula té molts papers secundaris interessants,
2: mm-hmm,
0: i mm-hmm, ella, el personatge que fa la Joan Bubber,
2: sí,
0: està tota la pel·lícula com enamorada o buscant la seguretat d'un home intel·ligent, però especialment dominat per la seva mare, en la que per mi és un altre moment de tensió sexual,
2: sí,
0: perquè aquí hi ha un complex d'Èdip de llibre, és a dir, que s'hauria d'agafar i fer una consulta dintre la pel·lícula mateix,
2: sí, sí,
0: a Freud,
2: sí,
0: perquè parlés, perquè allò és apabullant. O sigui,
2: sí,
0: hi ha un moment en què, no un, dos o tres moments en què la mare el fa posar firmes de quina manera.
2: I tant.
0: I tant, a més, donant-se fins i tot un petó als llavis,
2: sí,
0: mare i fill. O sigui,
2: sí,
0: una
2: això
0: cosa
2: és freqüent, perquè en
0: aquest
2: cas
0: a 1958.
2: Sí. Hi ha famílies que tenen aquest costum, però a mi en la pel·lícula em sorprèn. Em xoca,
0: em crea
2: un xoc estrany. Pensem una cosa, jo que des dels actors, de la qualitat de direcció, que realment jo penso que el Rita en aquesta pel·lícula, tota ella està ben dirigida, està ben muntada,
0: sí,
2: la càmera està sempre molt ben col·locada, els moviments de càmera són impecables, resol el nivell de quadre intern, de quadre, l'acció sempre està molt ben planificada,
0: mm-hmm,
2: no cal fer tall, té més plano-seqüència, mini-plano-seqüència molt ben fets, però jo crec que on millor està és realment amb la direcció d'actors. Encara que tingui grans actors davant, perquè són grans actors, però que a més estan tots al mateix nivell, a la mateixa,
0: sí,
2: freqüència.
0: Sí.
2: Això és molt important.
0: És una cosa que sí, que coralment estiguin bé,
2: clar,
0: és molt important, perquè a vegades et trobes amb escenes,
2: sí,
0: en què intervenen sis actors i actrius,
2: sí,
0: i veus que dos estan amb els braços que no saben on posar-los.
2: Sí, jo,
0: és una cosa que es veu que hi tinc una fixació especial.
2: Sí, perquè
0: especial,
2: fixa just amb aquests.
0: I a l'acte dic, mira, aquest o aquesta és com un armari.
2: Sí.
0: No sap què fer amb els braços.
2: Sí, aquest quan internament passa dintre el quadre.
0: Aquí,
2: però,
0: aquí està,
2: clar,
0: tot tan natural,
2: molt,
0: estan tots
2: molt,
0: posats
2: molt, molt,
0: tant en el seu paper, que és creïble de cap,
2: sí,
0: a peus.
2: Pensem que Newman, en aquest cas, va ser, se li va donar el premi al millor actor a Cannes l'any 58. És a dir, ell guanya a Cannes el premi al millor actor. Vull dir que és un actor que pràcticament no comença, però no té masses pel·lícules. No ho he mirat, però no recordo,
0: sí,
2: masses pel·lícules anteriors aquestes d'ell. I en aquesta pel·lícula es consagra, diguem, perquè li dona el premi al millor actor, el qual és tot una... I amb la Joan Woodward, que parlàvem ara de la parella, en aquest cas de la Clara Joan Woodward, aquesta tensió sexual jo penso que va ajudar al fet que ells també feia un any que estaven junts, és a dir, es coneixien,
0: sí,
2: molt bé,
0: sí,
2: però també es coneixien molt bé, però s'acabaven de conèixer d'alguna manera,
0: sí,
2: llavors aquesta cosa hi és segur latent.
0: Sí, hi havia una complicitat allà.
2: Hi ha una complicitat que a més en ells s'ha donat en les pel·lícules que han anat fent al llarg dels anys. Jo no sé si és que el públic els hi atribuïm perquè ho sabem, que són parella, o hi ha alguna d'això que es tradueix sempre en les pel·lícules, que és aquesta complicitat entre una persona, dos persones que es coneixen molt bé. Que es coneixen molt
0: bé. Això passa amb Eyes Wide Shut de Kubrick, entre el Tom Cruise i la Nicole Kidman.
2: I la Nicole Kidman, exacte. Sí.
0: Moltes vegades s'ha dit que difícilment actor i actriu que no fossin parella haguessin pogut arribar a la complexitat, sobretot amb una escena central de la pel·lícula.
2: Sí.
0: Que, si no hi ha una relació per entremig, és difícil arribar amb aquella intimitat.
2: Hi ha moments de la pel·lícula que tenen aquesta potència, aquest de conflicte realment potent, el conflicte familiar que està passant allà dintre, sobretot aquesta relació tan dolenta amb el fill, Toni Franciosa, en aquest cas, com a actor, i el pare, que acaben amb una escena que potser és l'última bona que té, diguem, la pel·lícula, com deies tu abans, que és una escena en què el fill, bueno, intenta d'alguna manera liquidar aquesta situació, a base de liquidar el seu pare, matar el pare, com es diu normalment, però en aquest cas matar-lo de veritat. I bé, fins aquí anem... Jo penso que la pel·lícula va molt bé. I totes les escenes tenen aquesta potència de dir, hosti, això... I a més, tenen una cosa que és una virtut que té aquesta pel·lícula també, i és que té uns diàlegs realment excel·lents. És a dir, els diàlegs de la pel·lícula, que a vegades estan... Són frases... són llargues, parrafades del Wells, per exemple, en aquest cas, que és el que li dona potser un paper amb més parrafada, amb més text, però la resta a vegades són frases sueltes que tenen molta força, que tenen molta gràcia, i que normalment estan intercalades en aquest tipus d'accions en què hi ha pla contra pla, pla contra pla, i es tanquen a vegades amb una frase d'aquelles de solemnes. És a dir, que tant la pot dir un com la pot dir l'altre, però que tanquen amb una frase molt bé. Aquesta articulació de lo que és planos que van articulant-se entre si i tancament verbal amb una frase contundent és de gran nivell, i té un gran nivell. Hi ha moments que dius, aquí darrere hi ha d'haver una obra important literària, i de fet hi és, però també hi ha un gran guió. Sí. També hi és, segur.
0: I després la traducció del llenguatge amb imatges és extraordinària. Sí. Sí, aquí Martin Reed, el que ja ho he dit, em sembla, al començar, em dóna la impressió a mi que, degut als problemes que va tindre amb la policia, amb el govern, amb les institucions i, en definitiva, el poder del govern influïa també amb els productors, a lo millor un final que tenia que haver sigut molt més dramàtic està aquí ridículament amanerat, deixant-lo amb tres parelles, sis persones que queden juntes d'una forma inversemblant, no?
2: Sí.
0: Però bueno, ja dic, aquí per mi hi té que veure una mica la situació en què es trobava ell, i potser va tindre que transigir.
2: És possible.
0: El tema de Paul Newman i Martin Reed, el 1963 Martin Reed va dirigir Hood amb Paul Newman de protagonista.
2: Sí, sí.
0: I el 1967 va dirigir Hombre, Men, amb Paul Newman, sí. Richard Boone i tal.
2: Sí, sí.
0: És a dir que amb aquesta es va iniciar
2: una
0: carrera paral·lela. Sí.
2: Bueno, és que treballar amb Paul Newman en cinema havia de ser molt interessant, perquè és un tio que et donava molt. Les frases, el que dèiem, el Paul Newman té dues frases, no, té moltes frases a la pel·lícula, però en té dues que, a més a més, d'alguna manera et ressonen com a... que hi ha una hi ha la sentida, que és mai diguis mai, never say never, diu ell, mai diguis mai, que és, pertany a altres pel·lícules també, que l'hem sentida.
0: Sí, perquè ella li diu, expressió... no te querré jamás.
2: No t'estimaré mai.
0: I ell agafa i diu, un moment,
2: never say never. I després hi ha una altra, que és, ell juga amb la música que hem escoltat al principi, i en un moment determinat diu, és l'estiu i viure és fàcil. It's summer and the summertime and the living is easy.
0: És easy.
2: Que juga també amb el títol. Per cert, la música de la cançó, que també és de l'Alex North. També és de l'Alex North.
0: Sí.
2: Alex North, que és un dels compositors, per mi, preferits, perquè té una pel·lícula que és Viva Zapata, que jo crec que tots heu sentit alguna vegada, que és una pel·lícula preferida de la meva.
0: L'altre dia també en vam parlar i vam fer referència que per exemple, la música d'Espartaco és d'ell.
2: També, exacte. Té aquesta cosa
0: és un home de... acreditat, eh? Sí, sí, com a gran compositor.
2: I dúctil, perquè pensa que en aquesta pel·lícula realment el descobreixes, si coneixes altres temes d'ell, com per exemple Zapata, sí que et sonen, ressonen coses de Zapata, però en realitat Zapata és anterior a aquesta pel·lícula. Però sí que, d'alguna manera, és totalment diferent, perquè aquesta és una pel·lícula que està ambientada en un lloc totalment diferent, amb una realitat social totalment diferent, i que respira a estones la cosa, no de comèdia, però sí d'una certa lleugeresa de viure. Hi ha moments més dramàtics, però... I en canvi dius, hòstia, hi ha l'Àlex North sempre allà perquè té una personalitat molt marcada i marca la seva, el seu estil. I no d'una manera molesta, sinó que és agradable. Bé, a mi la pel·lícula m'ha semblat excel·lent. Està a Filmin.
0: Sí, la podeu veure a Filmin.
2: Crec que està amb un 7,7, ara no en tinc.
0: Un 8.
2: Un 8. Està amb un 8. I no recordo... sí, està amb un 8, sí, exacte. No.
0: És que jo et diré una cosa. Si aquesta pel·lícula tingués el final, que pel meu gust hauria de tindre, que és el personatge de Toni Franciosa se suïcida,
2: per exemple,
0: perquè és que no té sortida aquell individu.
2: No té,
0: o sigui, ell té encanonat durant una estona el Paul Newman.
2: No, Paul Newman, sí.
0: Però el Paul Newman se'n surt amb un recurs que és més de guionista que és real, dient-li, perdona, no em mates perquè mira el que tinc aquí, i li ensenya unes monedes que en principi, si fossin originals, tindrien un valor extraordinari, i li diu, amb aquella casa que em va donar
2: que
0: el teu pare...
2: Que li ha donat, sí, amb ell, en el Newman.
0: Les he trobat enterrades allí, i te les pots quedar. Vale. És dir, el té encaronat, el porta fins allà, van destapant i
2: buscant les monedes,
0: trobant les monedes, troben una bossa d'aquelles de sac carregada de monedes i tal, i el tio es pensa que ha trobat el gran tresor, no?
2: I després descobrim que això...
0: Després el pare el ridiculitza i diu, però si això no val res...
2: Des de l'any 1910 això no té cap valor.
0: No té cap valor, això. En aquell moment, aquell home, només té una sortida.
2: Sí.
0: És suïcidar-se, perquè de cara a la seva dona jove, la Lee Remick...
2: Perdut pràcticament aquesta dona, l'està perdent per moment, sí.
0: Clar, perd absolutament tot. No té
2: personalitat, no? Ja no té el pare, ja no té...
0: Queda anul·lat.
2: Sí. Realment, la resolució final amb el pare... dient, malgrat tot, jo l'estima i li t'estimo i et valoro perquè has sigut capaç de tirar enrere una decisió.
0: De les tres parelles buscat... que es refan, que és la del Toni Franciosa i Lee Remick, i la de l'Àngel Lansbury i l'Orson Welles, l'única de les tres, el Paul Newman i la Joan Bouver, aquesta és l'única que té un final normal.
2: I que agraïm, aquesta l'agraïm.
0: Les altres dues és forçadíssim.
2: No ho entenem massa.
0: És forçadíssim. No, vull dir amb això que si això estigués acabat d'una forma, em sembla a mi més correcta, la pel·lícula seria de 9, 9 i mitja.
2: Sí.
0: Tranquil·lament.
2: Li falta aquest detall, bueno, detall important, que és aquests últims 15 minuts, 16, que la pel·lícula es tanca malament. I el que deies abans, aquest discurs, quan veieu la pel·lícula, aquest moment que té la Joan Woodward, Clara, de feminista, que és un prefem, Clara,

0: 57, i es diu Edge of the City, ull de la ciutat. I acaba amb el 1990 amb una que es diu Iris and Stanley. Entremig, jo destacaria el 1958, la que estem comentant, el llarg i càlid estiu, el 1959, El soroll i la fúria, el 1963, Hood, que n'hem parlat amb Paul Newman, el 1965, L'espia que sorgí del fred, que em sembla que era amb
1: el
0: Robert Barton, Richard Barton.
1: Richard Barton, perdó.
0: El 1967, Ombre, també amb Paul Newman. 1970, Odi a les entranyes. 1976, va fer, aquí sí que va fer una pel·lícula compromesa amb el Woody Allen, que es va titular The Front.
1: Ah, sí.
0: El testaferro. I aquesta sí que era en contra de la llei aquella del senador McCarthy.
1: Precisament, en contra, diguem, de la persecució dels comunistes.
0: Després va fer una obra sobre, podríem dir, en favor del sindicalisme i del sindicalisme femení, com és Norma Rhee, que va ser molt celebrada.
1: I tant.
0: I, a part d'aquí, jo ja diria que el contingut d'ell, pues, són pel·lícules una mica més de exercicis d'estil i alimentàries.
1: No? Alimentícies o alimentàries. Sí.
0: O alimentícies.
1: Sí.
0: Molt bé, no? I podem deixar aquí.
1: Molt bé, veieu-la, és interessant i fàcil.
0: Sí,
1: és fàcil. Sí.
0: És fàcil de trobar-la i fàcil de veure.
1: I fàcil de veure, i l'estiu és un estiu fàcil, també.
0: És veritat.
1: Molt bé. Per on anem?
0: Mira, jo, abans de passar-te la paraula perquè entris amb dos matèries importants que tens tu. Escolteu, l'actualitat passa pel davant de tot, i aquesta mateixa tarda ens hem enterat de la mort d'un director molt estimat, que tu havies conegut personalment.
1: Sí, em sap greu que ho havia conegut tot avui.
0: Gonzalo Suárez. Sí, Gonzalo Suárez va néixer el 1930 de juliol de 1934, sí, i ha mort avui. És Goya d'Honor del 2026, té la creu de l'Ordre Civil d'Alfons de Zelsavi, medalla d'or del Cercle de Belles Arts, cavaller de les Arts i les Lletres, és un intel·lectual important, escriptor, guionista, amant de les arts, perquè també va dedicar un temps a la pintura, va estudiar, ell va néixer a Oviedo, va estudiar a Madrid, a París, i el 1958 es va traslladar amb la seva esposa a Barcelona, va conviure uns anys aquí, i el 1966 va començar la seva obra cinematogràfica, que va arribar fins al 2019. Ell va començar amb El horrible ser nunca visto.
1: Vitirambo coma, el horrible ser nunca visto.
0: Correcte. Que després va fer, el tema de Vitirambo va ser recurrent amb dos pel·lícules més. Sí. Vitirambo, Vela por nosotros, i Vitirambo, que la va fer el mateix any que L'estranyo caso del doctor Fausto, que tot anava una mica per aquí. Tu, em sembla que el vas conèixer amb
1: en un muntatge, en plen muntatge d'Aum.
0: Molt bé. Jo vaig estar al Festival de Sant Sebastià el 72, i allà va presentar una pel·lículeta, deixem-ho així, que es deia Morbo, amb Anna Belén i Víctor Manuel.
1: Tothom comet errors a la vida.
0: Tothom, sí, té un dia dolent.
1: Un dia dolent.
0: El Diablo con Amor és una pel·lícula interessant, La Loba i la Paloma, La Regenta, Beatriz, Epílogo també és molt interessant, però el 1988 per mi va tocar un dels seus sostres amb Remando al Viento.
1: Totalment d'acord.
0: Remando al Viento, aquí va agafar el grup aquell d'intel·lectuals, entre ells la Mary Shelley, que es van reunir un estiu a Suïssa va fer un clima especialment fred i plovia molt, molts dies seguits plovent, es van tancar i van començar a escriure per passar el temps històries curtes. I això queda reflectit en aquesta pel·lícula d'una manera extraordinària.
1: Aquesta pel·lícula a mi...
0: Hi havia el Polidori, també.
1: Sí, sí. Bueno. A mi anticipa un cine que després l'hem vist amb l'Erice, potser, sí. Que és un pre-Erice, quasi.
0: Sí.
1: Seria un pre, si m'apures, Albert Serra. Té alguna cosa, té coses d'Albert Serra.
0: També.
1: I té coses del nostre Erice, que és el de la Bonavall.
0: Sí.
1: El director de la Bonavall.
0: Sí. José Luis Guerin.
1: José Luis Guerin.
0: Sí. Llavors tu m'has comentat, jo pensava que sí. Havia acabat la seva activitat cinematogràfica el 2007 amb Oviedo Express, sí. Que podria ser una referència a la ciutat que el va veure néixer, però m'has dit que el 2019 sí. Hi havia una pel·lícula molt interessant sobre el tema de Moctezuma.
1: Sí.
0: Tens el títol a
1: mà? Tinc la referència, sí, sí, ara te la dono, gràcies a mecanismes que tothom pot imaginar quins són.
0: Perquè... Entre tant, diré que el 1997 va fer una pel·lícula que la vaig veure i em va agradar perquè m'interessava el tema, Tindaya, Chillida, un procés de creació. És un tema molt interessant de Chillida amb la seva activitat a sí. Canàries.
1: Vale. Sí, la pel·lícula, que era davant la filmografia, sortia, apareixia El sueño de Malinche.
0: El sueño de Malinche.
1: Del 2019. Del 2019. I diu exactament de la pel·lícula que és una de les obres més potser singulars i tardies, evidentment és l'última com a llargmetratge, de Gonzalo Suárez, està en el febrer del 2019 en el Museu del Prado de Madrid, i aquesta pel·lícula va suposar un exercici d'experimentació i maduració, maduresa artística dins de la seva trajectòria. I és una mena de faula tràgica que es basa en la trobada entre Hernán Cortés i el Moctezuma. Mm-hmm. I llavors la Malinche era un personatge que era, va ser clau perquè ells no s'entenien entre si, per tant necessitaven una traductora, i la Malinche va ser aquest personatge. Doncs en aquest entorn tan màgic i tan interessant crea aquesta pel·lícula.
0: Només incidir en que estem davant d'un director d'una capacitat intel·lectual que va molt més enllà de la que poden tindre el gruix dels directors.
1: Sí.
0: Això acreditat i a més reconegut per personatges com Sam Peckinpah, en el que ell conreava una amistat que era de mútua admiració.
1: Sí, sí, sí, sí. Bueno, això és important, perquè Sam Peckinpah no és qualsevol, per tant...
0: Correcte.
1: I feien un cinema molt diferent, vull dir que apreciar Sam Peckinpah...
0: Doncs pues amb això hem volgut fer el nostre urgent homenatge a la figura de Gonzalo Suárez.
1: Doncs sí, sincerament.
0: Endavant, Anastasi...
1: No
0: tu,
1: sé si tirar,
0: tu organitzes...
1: Tiro, m'organitzo aquests minuts.
0: Els 17 tinc, minuts.
1: 17, vinga. Doncs molt ràpidament, deixa'm dir una pel·lícula, en aquest cas, vista a
0: sí,
1: Movistar Plus.
0: Sí.
1: Interessant, n'hi ha una altra, però la deixaré per la setmana que ve, que ja també la pel·lícula ja fa any, temps, diguem, que es va estrenar aquí. Aquesta és una pel·lícula que jo no sé si s'ha estrenat mai. Es diu Vermiglio, que és el nom d'un poble, d'un petit poble... en els Alps italians, Itàlia, Suïssa, està molt a prop d'aquesta frontera.
0: Em sona,
1: Vermiglio.
0: Molt, sona molt aquest
1: 2024,
0: títol,
1: de fa dos anys, 2024.
0: De qui és?
1: És d'una dona, és una dona que es diu Maura del Pero. És la guionista i és també la directora. És les dues coses, sí, sí.
0: Tens el...
1: És que em sona com si tu haguessis parlat d'aquesta pel·lícula.
0: És que...
1: Sí, no, he mirat tot menys l'actor. Esclar, no, la relació... Que... Bueno, espera. La relació que he trobat és la bàsica per poder llegir.
0: És que em recorda que un actor italià.
1: Bueno, és, hi ha un actor que és italià dins de la pel·lícula, pot ser perfectament. Ara no el tinc accés de veure tu, però ja t'ho diria. Jo crec que tu d'aquesta pel·lícula em sona que em vas parlar. És una pel·lícula que es situa en un petit poble de muntanya i és la família d'un mestre d'escola. Aquests dos elements resulta que me'n fan recordar una pel·lícula d'una sèrie que en vam parlar fa uns mesos, que era... que era La Maison des Bois, o sigui, La Casa del Bosc, i que la dirigia el Maurice Pialat, que era una sèrie de 7 capítols de l'any 71, una sèrie del 71, i que era molt interessant. Resulta que el punt de partida, igual que fèiem la coincidència abans amb els graners del Tarkovsky i d'aquesta pel·lícula d'avui, resulta que aquí el punt de partida fa que sigui pràcticament igual. És un poble, un petit poble penjat dalt de la muntanya, sí. El mestre d'escola és un personatge central a la pel·lícula també, i... l'altre element que és comú és que és la guerra. La primera pel·lícula està situada al final, cap als finals de la Primera Guerra Mundial, a la sèrie del Pialat, i aquesta pel·lícula està situada cap als finals de la Segona Guerra Mundial. I és l'arribada d'un soldat desertor de l'exèrcit, que torna de l'exèrcit propi, diguem, no de l'exèrcit enemic, un tal Pietro, per tant sí que és un italià i sí que podria ser aquest actor que dius tu, que fa que trastoca, és un esquema molt clàssic, no?, que trastoca la vida de tothom en el poble. Mm. Perquè a part de ser un personatge que l'han d'ajudar, per altra banda hi ha gent que no hi està a favor, hi ha la típica història d'amor molt interessant i que acaba molt malament. El propi paisatge és allò que es diu sempre, un protagonista més de la pel·lícula,
0: sí,
1: però és veritat, perquè és el pas de les estacions, van marcant tot un ritme de la com viu aquesta comunitat, aïllada totalment del que està passant en el món, del que està passant en aquell món, que és terrible, que és la guerra, però al mateix temps la guerra els marca, perquè, clar, aquest personatge que arriba porta la guerra amb ell, encara que la guerra ja no és ell, però la guerra l'ha viscut ell, per tant, és un personatge torturat.
0: Escolta, ara estic veient que el 2024 sí, li van donar el sí, Gran Premi del Jurat
1: ha tingut de tot.
0: De Venècia.
1: Ha tingut de tot, va tenir Venècia, mira, et llegeixo.
0: I Lleó de Plata, ex-equo, amb The Brutalist, sí, de Brandi Korber, a millor direcció.
1: Sí, senyor.
0: És
1: sí,
0: dir,
1: senyor,
0: que...
1: és una pel·lícula molt... Per mi, per això dic que és una desconeguda que val la pena conèixer-la, per això la suggereixo com a cosa, com a pel·lícula a veure, realment. No és tan fàcil com altres, perquè estaven a Filmin, però bueno, aquesta està, en principi, hauria d'estar, perquè a vegades s'ha de comprovar el dia a dia, això, a Movistar Plus, en el catàleg de subscripció general. Per tant, hauria d'estar allà. També està Amazon Prime, Apple Store, Rakuten, que ja és una altra cosa, i Google Play Movies, que no sé ben bé què és. Però realment tot l'altre sí. Bueno, jo penso que busqueu-la, perquè és una pel·lícula que quasi segur que us agradarà, a molts tipus de públic diferents, però és una pel·lícula molt ben feta, però al mateix temps és una pel·lícula que t'explica una història absolutament comú i fàcil d'entendre i molt, i sí, molt, molt, molt profunda, per altra banda. I, per tant, molt aconsellable. Molt aconsellable. I, si a més a més això, d'atacada, us veiéssiu a la Maison de Bois del Maurice Pialat, que ja el vaig, si, de fa un temps en vaig parlar, sèrie de 7 episodis que sí està filmint, llavors ja feu la dupla aquesta, que és magnífica. Si us sembla, anem per l'aula de cinema.
0: Molt bé.
1: Bé, l'aula de cinema l'altre dia vam fer una primera entrada del tema per intentar fer una reconstrucció, no, una deconstrucció quasi, ara que està tan de moda l'Adrià, sí, el Ferran Adrià. Bueno, ho està sempre
0: parlant més. I la Gènesi.
1: I la Gènesi. Doncs una deconstrucció una mica de com es pot arribar a explicar, diguem, cinema, com es pot arribar a explicar muntatge cinematogràfic, llenguatge cinematogràfic, que tot ve a ser el mateix, tot és exactament el mateix, les tres coses que acabo de dir, i d'una manera diferent, i sobretot per un mitjà que en principi, ja ho deia l'altre dia, al final de tot, no és el mitjà ideal per explicar cinema, perquè pots parlar de pel·lícules, pots parlar de coses, però explicar cinema en profunditat, llenguatge cinematogràfic, repetir com un tonto simplement el que està escrit en els textos dels llibres que parlen de cinema, i jo ho intento evitar. Des del punt de vista de muntador, sempre ho porto al terreny del cinema a partir del muntatge, el que és el cinema, com he conegut jo el cinema, com he conegut el llenguatge cinematogràfic. I d'alguna manera, intentar de construir això vol dir desordenar una mica. A la teva vam començar per parlar, bàsicament, del tema del naixement del llenguatge cinematogràfic a partir de la necessitat de l'home de comunicar-se. No, recordem La vida és sueño, Les coves de Chauvet. L'home sempre sí, ha tingut aquesta necessitat de, a través d'elements visuals, explicar-se a si mateix i explicar als altres històries. Aleshores, d'alguna manera, continuant per aquí i fent aquest salt quàntic, jo entraria ara en un altre tema, que també va ser important. Quan ho vaig explicar, em va semblar que era un tema que a tu realment et va interessar. Jo és l'espectador primer que tinc, és a tu, i per tant m'haig de regir per la reacció teva. Que és el tema del centre d'atenció, o el centre d'interès.
0: Sí.
1: Sí. Pensem que ara acabem de veure molts la pel·lícula d'Odisseus, i Odisseus, com vam parlar també en el seu dia, ja la vam tractar, és una pel·lícula que va estar feta amb uns formats, amb un format absolutament inabastable, sí, i que solament es pot veure en 7 o 8 o 10 sales a Europa, amb un parell o 3. És a dir,
0: 40 sales amb tot el món.
1: Amb tot el món, 40. Que es pot veure tal com va ser creada. Per tant, això vol dir que, en aquest cas, el director i el seu equip de gent que hi ha darrere han hagut de crear una versió que es pugui veure en una pantalla única, rectangular, convencional, i, per tant...
0: Sacrificant una part de,
1: de la imatge. Per què ho ha pogut fer, això, sense grans problemes? Perquè els directors, en general, qualsevol persona que agafa un telèfon mòbil si pot ser horitzontalment, perquè verticalment i allò ja no sé si és cinema, però cada vegada ho serà
0: feu,
1: més.
0: Feu sempre que filmeu, sempre, si podeu, us favor. Recomanem sí. que filmeu amb horitzontal.
1: Horitzontal.
0: Mai vertical.
1: Verticalment, és que pensem una cosa, verticalment estàs fent tres vegades, és a dir, per arribar al mateix punt de A a B, imaginant que A surt a l'esquerra i B és a la dreta, trigarem quasi dos, tres vegades més de temps. És a dir, que no té massa sentit fer una panoràmica d'esquerra a dreta per veure una família de 12 membres, perquè trigaràs la tira en fer-ho verticalment, que mentre horitzontalment, amb un petit moviment, ja els tens a tots.
0: Fixeu-vos que Leonardo da Vinci, quan va agafar aquella família que eren els 12 apòstols de Jesucrist, el Sant Sopar,
1: sí,
0: ho va fer amb una sola presa.
1: Sí, sí, una sola presa. Pues,
0: voldreu ser menys que Leonardo?
1: Exacte, i no ho va fer pas en format vertical.
0: Per tant, mai vertical.
1: El vertical es fan els retrats, sí, la pintura és una gran teda, algun bodegó, és a dir, però verticalment no es fan grans paisatges.
0: Aquesta és una cosa que cada any la mirem de col·locar sí, com una sí, falca, sí. perquè lamentablement cada vegada estem sí. més tips de rebre, i ja no parlem si ens anem a Instagram, sí. que tot és vertical.
1: Tot,
0: no?
1: Però és clar, és que el llenguatge...
0: La vida pot ser vertical, no. és una de les alternatives.
1: Exacte.
0: Però escolteu, la vida horitzontal és molt interessant.
1: Sí, sí. Aquí, esclar, la condicionant és el format del telèfon. El telèfon té un format i això, si es vol comunicar a través d'aquí, aplicacions d'aquí, has d'anar per aquí. Bé, el tema és que el mateix fem amb la versió original. Sempre
0: igual.
1: Versió original sobre versió
0: doblada. S'ha de sentir les veus que han fet.
1: Imagina't això d'avui sentint en comptes del Newman, que segur que ho va fer molt bé, el Rogelio Hernández, o que segur que ho va fer molt bé, però
0: sí, sí.
1: no és el mateix, és a dir, és una altra història. Bé,
0: tothom s'ha de guanyar la vida, però
1: sí.
0: nosaltres anem a l'original.
1: A salvar l'original. Llavors, parlàvem l'altre dia d'això, del centre, parlàvem això, tot això ve del centre d'interès, el centre d'atenció.
0: Sí.
1: Per què ha pogut fer això? Doncs simplement perquè, com que el director, en aquest cas el director del Lliure de Odisseus, sempre té tendència
0: Nolan.
1: A ser el Nolan, com tots els directors del món, l'acció passa bàsicament al centre de pantalla. Per què? Perquè és on l'espectador dirigeix inicialment la vista. És cert que això en el cinema, si estàs a la fila 6 o 7 i estàs just al centre, al passadís, en algun plano hauràs de fer un petit moviment corrector, perquè igual passen coses una mica a l'esquerra, potser passaran coses una mica a la dreta, cosa que a la televisió nostra de casa, per gran que sigui, com que estem molt a prop, el centre d'interès és pràcticament tota la pantalla.
0: Tota la pantalla.
1: No existeix pràcticament. Sí que focalitzem nosaltres. Nosaltres, si de cop volem veure bé aquesta cara meravellosa del Newman i anem a buscar-lo amb ell, i ens dona la sensació que està més al centre. No, som nosaltres que l'hem centrat.
0: Sí, la mirada nostra, discrimina, centra,
1: clar, discrimina. Llavors, això és un punt que és molt important perquè això pel muntador és un element bàsic i que a partir d'aquí es construeixen aquelles famoses el punt de tall d'un plano, decidir què és més important. Bé, doncs un dels elements, dèiem, és aquest, el centre d'interès. I el centre d'interès vol dir que, d'alguna manera, l'interès que hi ha en el muntatge cinematogràfic és que el concepte de fluidesa. Fluidesa que vol dir que entre una cosa i l'altra, entre un plano i l'altre, no es detecti el tall.
0: Mm-hmm.
1: El que anomenen també el muntatge invisible. És a dir, quan sembla que no hi ha muntatge.
0: Ja.
1: Per molta gent, ho hem dit moltes vegades, que no tenen una gran cultura cinematogràfica o que simplement no tenen una gran cultura en general, el cinema és pràcticament una cosa que la roden contínua. És a dir, que arrenquen aquí i van tirant com si fos un plano
0: seqüència.
1: Fins que surfin. Bé, doncs no és ben bé així. Llavors, clar, aquesta falsa continuïtat es aconsegueix amb mecanismes d'aquest tipus. És a dir, centrant la mirada de l'espectador, sabent on està la mirada de l'espectador i anar-la conduint, com he dit moltes vegades, conduint-la de la maneta d'un cantó a l'altre.
0: El muntatge porta de la mà no l'espectador, sinó la seva mirada.
1: Ah, exactament. És una manera de portar la mirada. No és, la mà és un concepte abstracte, que no és, en aquest cas no és veritat.
0: Mm-hmm.
1: És realment, estàs dirigint la mirada allí on tu vols. Però, i llavors, això d'aquí, i tirant, ara fem al revés, normalment vaig començar per explicar la llei del 6, de Rule of Six, que li diuen el Walter Murch, que és l'autor, diguem, d'aquesta teoria. Teories cinematogràfiques n'hi ha moltes, però n'hi ha algunes que poden ser més pillades, és a dir...
0: Recordeu, Walter Murch
1: és... Walter Murch és un muntador.
0: Sí, el llibre de el Parpadeo...
1: Com... En el momento del
0: en el momento del parpadeo. Un llibre de capçalera per entendre el muntatge.
1: Sí, importantíssim, importantíssim. Pot ser evitable, diguem, si no et dediques estrictament al món del cinema.
0: Sí, però si algú del que ens escolteu sentiu curiositat pel muntatge, en el moment de lo parpadeo jo considero que és un dels llibres de capçalera.
1: Doncs sí. I ell parla, va crear aquestes lleis, acabarem tancant amb això, tenim 4 minuts per citar-les molt ràpidament,
0: sí.
1: I el centre d'atenció és el punt 4 de les 6. Llavors recordem les altres 5. La primera, ell diu, bàsicament, entendre què vol dir el punt de tall. El punt de tall vol dir, ho he explicat diverses vegades, però penso que és un tema que si no s'ha muntat és difícil d'entendre. Tu vas posant, avui en dia en els telèfons mòbils també es munta, per tant sí que molta gent sap més del que sabia fa uns anys del que era muntar. Tu poses un pla del papa, després deixeixes que hi ha un plano de la mama, després deixeixes un plano del bebè, després deixeixes que hi ha una finestra, després deixeixes que hi ha un arbre, després deixeixes que hi ha... I tot això són planos successius que tu has rodat o has rodat un altre pel seu compte i els vas organitzant amb aquest discurs visual un darrere l'altre. Plano 1, plano 2, plano 3, plano 4, plano 5, plano 6... Llavors, el moment en què tu decideixes que passes del plano 1 al plano 2 pot ser intranscendent si estàs muntant una pel·lícula familiar. Però no ho és gens si estàs muntant una pel·lícula seriosa, sigui un llargmetratge documental o sigui un llargmetratge de ficció. Aquí el compromís arriba a ser fins i tot paralitzant, a vegades. No és allò de dir, perquè no és perquè sí, no pots fer qualsevol cosa, perquè aquella decisió que prenguis en aquest minut inicial encara de la pel·lícula, en què la pel·lícula tot just està arrencant la seva vida i has muntat 20 segons del primer plano i estàs a punt de tallar-lo per anar a un segon plano, la decisió implica tota una filosofia. És a dir, el Godard deia que muntar, d'alguna manera, era una implicació política, pràcticament. És a dir, implicava políticament. Bé, no sé si políticament o no, però sí que t'implica d'alguna manera. Llavors ell parla a partir d'aquí, molt ràpid, i els desenvoluparem el proper dia, de que el punt més important en aquest moment de tall que s'ha de tenir en compte és l'emoció. L'emoció és bàsica. És a dir, que l'emoció es mantingui, que tu talles de A a B i el punt emocional en què has deixat A ha de tenir un tipus de continuïtat. No vol dir que pugi ni que baixi, ha de tenir una continuïtat. La segona és l'història, és a dir, que no et perdis entre tallar del plano A a B, l'història se'n vagi totalment, es perdi l'història.
0: Sí.
1: Pots, si l'espectador entén que hi ha un pas de temps, evidentment entendrà que hi ha un pas de temps i has fet un salt, però entendrà que és un pas de temps. El ritme, és a dir, que tinguis la percepció de ritme del tipus que sigui. No vol dir que el ritme vol dir ràpid ni vol dir lent. Vol dir que mantingui un ritme i que tot això li donarà al final un valor del muntatge absolutament potent. La direcció de la mirada ja és més complicat i crec que la setmana que ve seguiríem per aquí, perquè si em fico ja en direcció de mirada, espai bidimensional i espai tridimensional, que són les altres tres...
0: Requereixen que queden... més explicació, allargar-nos una mica
1: més. I queda un minut i crec que va molt justet. Però entengueu una mica que ja veieu que no tinc ordre aquest any. Vull dir, vaig una miqueta donant salts d'un cantó a l'altre, però penso que d'alguna manera d'aquí igual tornem a Lumière la setmana que ve, no ho sé. Però crec que és una manera d'explicar-ho diferent i que obliga a fer un exercici més de, potser de concentració.
0: No, però és molt interessant perquè tot això el que ajuda és a saber, entre cometes, mirar el cinema.
1: I saber que hi ha una voluntat prèvia molt forta, que és del director i evidentment del muntador també, de que allò sigui com és. No hi ha casualitats en cinema. Molt rarament hi ha casualitats. Tot és voluntat de...
0: Sí. Molt bé. Amigues, amics, el dimarts que ve ens tornem a veure. En aquest moment no sabem encara quina serà la pel·lícula clàssic de la setmana, però segur que n'hi haurà un.
1: Segur.
0: D'acord, doncs, que tingueu bona setmana i ens veiem el dimarts que ve, ens sentim el dimarts que ve.
1: Perfecte, adéu-siau.

Les àvies i els avis són sàvies i savis. No deixis que ells ni les seves històries caiguin en l'oblit. Festa de Bici Sense Edat. En Bici Sense Edat és una iniciativa solidària que busca combatre la soledat entre els més grans. La soledat és el major problema amb el que s'han d'enfrontar les persones d'edat avançada. I depèn de tu, que ho facin sols. Sortides en bicicleta per al municipi amb la gent gran. Acompanya'ls a veure el poble on es van criar. Dóna'ls vida, que tornin a sentir el vent a la cara. Et necessiten, i tu a ells, també. Des de Bici Sense Edat, et necessitem. Festa voluntari. Més informació al portal justsolidari.cat o en bicisenseedat.cat, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just Desvern.

0: Ποιο είναι ο Τούρκο, του.
1: Σιωμα. Ήταν.
2: Αχιό ο Μπλουζ, τι.
1: Κόμπο Μπλουζ.
2: Σι,
1: Παρκέ Μπλουζ.
2: Τζου Μπλουζ.
1: Α, Τζου Μπλουζ. Παρφίκτα.
3: Bona noig, blusos del món mundial. Com estem? Aquí estem els de Just Blues. Una setmana més, ja la segona, durant la vara. Què tal, M.A.? Com estàs?
4: Molt bé, bona noig a tothom. Molt bé, per sort estic sec.
3: Sí, exacte.
4: No ciego.
3: No t'has mullat molt?
4: No. Però, déu-n'hi-do.
3: I el Jan, com està? T'has mullat molt?
5: Jo m'he mullat avui, sí.
3: Sí,
5: perquè era just a l'hora del pati, sortit, i ja m'estava diluviant i dic, vale, no faré el burro, i m'ha caigut la pluja. Sí, no gaire, però bastant.
4: No gaire, però bastant.
5: No gaire, però m'ha caigut una.
3: No gaire, però bastant. Doncs, engeguem.
5: I tant.

0: Què, Mea Nagowski és? És un senyor, que va començar a triomfar quan tenia prop de 70 anys.
1: Hòstia! El Sissik Steve.
0: És Sissik Steve, efectivament. Sissik i Steve. Això és el seu darrer àlbum, el tema es deia Somebody, i és d'un àlbum que això és de, em sembla, de principis d'aquest setembre o de l'agost que va sortir, i es diu The Last Season of America, i és producte, doncs, diguéssim, d'un viatge que ell va fer per Amèrica, comprovant la decadència de l'imperi, i li va sortir, doncs, un disc que està bastant bé en el seu estil habitual, aquest
1: sí.
0: Blues profund barrejat amb rock i tota la mandanga.
1: Vale. I em sap greu
0: no haver-lo encertat, oi? Per això t'ho preguntava.
1: Sí, que el conec, tenies raó.
0: Va, i anem amb més novetats discogràfiques. Aquest no el coneixeràs, o potser sí, va.

0: Doncs això és una altra novetat discogràfica d'aquests principis de setembre o finals de l'estiu. Aquest senyor és l'AJ Fullerton, que això doncs, discs, crec, amb el Jason Ritchie i amb el Nick Clark, i bueno, és un d'aquests del rerefons del blues, del fingerpicking, de l'East West, l'East Coast Blues i tal, i mola molt aquesta cançó, es deia Diving Duck, i el disc es diu Baritone, perquè probablement utilitza una guitarra d'aquestes baritone en tot el disc.
1: Està molt bé.
0: I està molt bé, molt, és molt interessant. I bé, anem cap a l'agenda?
1: Anem cap a l'agenda, perquè tenim un munt de coses.
0: Tenim un munt de coses. Primer, una desgràcia. Aquest programa és un programa...
1: Sí, de blues.
0: Efemèrides lamentables. Bueno, tampoc una desgràcia tan gran, no? Però és que ens tanca un altre local, que era l'Iguana, un local que durant molt de temps ha sigut un temple del ball de blues, i on s'han vist concerts fantàstics, sempre...
1: I festivals, també. El Cocoa, també, per exemple.
0: Exacte, el Cocoa, sempre controlant els volums fins a l'últim...
1: Sí.
0: Fins a l'últim detall i tal, però bueno... Era un local emblemàtic i un espai
1: i molt bonic,
0: a més. El local de les Corts.
1: Com a mínim, en aquest cas, el fet de tancar-se ve d'una decisió personal de la Marina, que ja portava temps pues, necessitant un canvi.
0: Sí.
1: No és un tema municipal, com molts altres cops. És també una notícia que trista, però almenys que sigui per motius així, no? O sigui perquè posen...
0: Per persecució política. Doncs bé, tanca avui, de fet, l'Iguana, o tanca com a mínim...
1: Està tancant, encara arribeu.
0: El període de la Marina Parellada està tancant ara... I hi ha un concert amb el Chino Swing Slide i el Tota.
1: Sí, amb ballarins. Venint cap aquí he vist ja vídeos en directe, amb els quals ja estaven tots ballant, i el Chino i Tota tocant, així que, bueno, molta sort a la Marina... I
0: exacte,
1: moltes gràcies per aquests anys.
0: Que tingui molta sort en els projectes que porti a terme a partir d'ara. Saps exacte. Què farà? O...
1: Pues la veritat és que no. Havia parlat amb ella temps enrere, que ja estava en aquesta direcció de fer un canvi. I, bueno, com que semblava que volia canviar sí, bastant radicalment, o tu prendre's un temps...
0: Dedicar-se al macramé o a la vida contemplativa...
1: No tenia intenció de muntar una altra cosa.
0: Ja.
1: I parlant de muntar una altra cosa, no sabem ben bé què continuarà fent els que agafin l'Iguana, però sembla ser que és un grup de comèdia, o sigui que potser...
0: Sí.
1: Potser es dirigeix més cap a les arts escèniques o el teatre o coses així. Però bueno, estarem atents també perquè al final és un espai que pot ser
0: multidisciplinar.
1: Sí, i estarem sempre disposats a tornar allà.
0: Molt bé.
1: A omplir-lo de blues.
0: I tant, quan vulguin.
1: Quan vulguin.
0: I anem a l'esdeveniment de la setmana, que de fet serà d'aquesta setmana i de la propera, que és el Festival de Blues de Cerdanyola.
1: Com o no?
0: I el Festival de Blues de Cerdanyola, doncs com cada any, té un festival, diguéssim, oficial i un festival off.
1: Sí, sí.
0: No? Festival off. O sigui,
1: festival off, sí.
0: Com
1: Miguel Estrogoff.
0: Exacte. El festival es desenvolupa, sobretot, l'oficial, en la Carpa Xarau, i després hi ha tota una sèrie de concerts en els bars que fan que Cerdanyola sigui un epicentre del blues durant 10 dies, que això està molt bé.
1: Està molt bé.
0: Sí,
1: senyor. Sempre amb Cerdanyola, que és un dels festivals de referents.
0: Això mateix. I si comencem... A veure, s'ha de dir que la programació del festival oficial... molt de blues no hi ha. Però bé, no ens queixarem, perquè com a mínim és música d'arrel i gent que està molt bé. I per començar, el divendres tindrem el concert del Jan Nieto, el fill del Gerard Nieto, que és un tio que ha pujat de cop i volta a l'escena, doncs, trepitjant molt fort, i ha fet cançons com la que anem a escoltar ara, que és Mr. Billionaire, que és més country que blues, però mola prou.
1: Vamos.

0: Bueno, pues aquest era el senyor Gerard Nieto, que sona magníficament bé.
1: Pues sí,
0: no et sembla?
1: La veritat és que si no em dius que és d'aquí, sembla una producció...
0: És el Gerard Nieto, perdona, és el fill del Gerard Nieto. Perdona, eh?
1: M'havia fet l'efecte de que ho havien dit malament, però t'havia entès perfectament. I sí, sembla per la com sona la producció i tal... jo hagués pensat que era un disc de fora, d'Estats Units.
0: Sí, sí.
1: Sona molt bé.
0: És un country interessant. A la resta del disc no el trobo tan arrelat ni tan bé, però aquest tema em va encantar i ja et dic, té més temes interessants. Es veu que va començar tocant la bateria, va passar al baix i després a la guitarra.
1: Bueno.
0: I després, així ja
1: pum, i després ja pot anar... Bueno, només cantar.
0: No sé, exacte. I això serà, doncs, si el voleu veure en directe, a les 9 de la nit, el divendres, dia 2, a la Carpa Xarau de Cerdanyola. I a continuació tindrem la presència d'un septet, un septet que ve de França, que es diuen Joel, i que doncs, són una certa renovació del soul entre tantes bandes de neo-soul que hi ha.
1: Curiós que és, sí. Un septet i tinc un nom tan curt.
0: Exacte.
1: Joel.
0: Exacte. Té menys Joel. Lletres que...
1: Jo he vist el cartell.
0: Té menys lletres que membres.
1: Exacte. He vist el cartell i dic, Joel, i dic, Joel què?
0: Joel què?
1: O sigui, no. Falta alguna cosa aquí, no?
0: Però no. Igual són les inicials d'alguna cosa, no?
1: Bueno, no...
0: No especulem, no?
1: Especulem. No especulem. I a més comença per Jota.
0: Exacte.
1: Ja tenim allà...
0: Però francès i Jota...
1: Bueno, clar, si anem al francès aquí m'agafes. Jo no puc.
0: Bueno, doncs escolta, si anem a escoltar alguna cosa, anem a escoltar el seu darrer single del 2026 que es diu I Need Help.
1: Pobre.

0: Bueno, doncs aquests eren els Joel. Joel, grup francès de soul, altament recomanable. No sé, de veritat, m'ha agradat moltíssim, a part del tema aquest que hem punxat. He estat escoltant diverses coses i m'han semblat fantàstics. I anem endavant, perquè el divendres continuem amb el festival més oficial. El dissabte continuem amb el festival més oficial. Hi ha el Gonzalo Portugal, un tio que, bueno, és de Bilbao, és que el de Bilbao nacen des de la gana, no?
1: Bueno, podria haver nascut a Portugalete.
0: Efectivament, podria haver nascut.
1: Que està al costat.
0: I sona molt bé, també, Sona molt bé. Aquí tenim una versió del Walking Blues, del famós Walking Blues de Robert Johnson, en el seu àlbum que es diu Release, del 2025.

0: Doncs això era el senyor Gonzalo Portugal, la sensació de Bilbao, que vindrà aquí el 3 d'octubre,
1: dissabte
0: 3 d'octubre, a partir de les 21 hores. I a continuació hi haurà un altre tipus, un americà que també fa soul, però un soul bastant arrelat perquè el tio és de Mississippi. Em refereixo a Johnny Rawls, que tocarà la Carpa Xarau a les 22:30, i aquí podem sentir-lo amb un tema que es diu Neighbors, Neighbors, del seu darrer àlbum Tribute to Soul del 2026. Aquest està guai, eh?

0: Doncs això era el senyor Johnny Rawls, que estarà el dissabte a Cerdanyola, a la Garba Xarau. T'ha agradat o no?
1: Sí,
0: aquest tio mola, eh? Aquest tio mola. I el diumenge hi haurà també a la Garba Xarau la Cerdanyola Blues Band, que junta diverses bandes de Cerdanyola, i que no hem trobat res, diguéssim, en els canals habituals que acostumem a buscar, però els que sí hem de punxar, i és un plaer sentir-los de nou en directe, són els de Contrablues, que arriben amb una força espectacular des del seu darrer disc Spitfire del 2024, i aquí podem escoltar Totty Boy d'aquest disc, que obre aquest disc. Està prou bé.
1: Vamos.
0: Rock and roll.

0: Contra Blues, diumenge, dia 4, a Cerdanyola.
1: Però que és a Contra Blues amb la Jove Orquestra de Cerdanyola. Wow. O sigui, amb orquestra sinfònica.
0: Mare de
1: Déu. L'altre dia, a les xarxes...
0: No sé com ho casaran, això, eh?
1: Penjaven un vídeo dels assajos amb la... amb l'orquestra, amb l'orquestra. O sigui que, bueno...
0: I com ho vas veure?
1: Bueno...
0: Estrany.
1: Bueno, a veure, això és un assaig. L'important és el diumenge.
0: Efectivament.
1: I sent a Contra Blues, segur que està espectacular. Bah. Hauran fet allà uns arranjaments que, bueno, és curiós, serà curiós de veure.
0: Ajà.
1: Serà curiós de veure.
0: Pues sí, pues sí. Anem al Festival Off?
1: El Festival Off.
0: El Festival Off. A veure, el Festival Off comença abans, eh? Comença l'1 d'octubre.
1: Comença el dijous.
0: Comença ja. Comença ja, no, molts dels que toquen, que són als bars i tal, no tenen res publicat, com a mínim, que puguem accedir-hi.
1: Desarrapats. I,
0: bueno, desarrapats o no, no estan disposats a gastar-se els calés a Spotify perquè els hi treguin aquí un... Bueno,
1: i tant, exactament.
0: Ja està. La gent fa el que pot. I, però, bueno, com a mínim els llegirem i punxarem algun, perquè alguns sí que... Sí. Escolta'm, alguns sí. Podrien estar també a l'escenari principal i no ho estan. Doncs bé, el dia 1 d'octubre tenim la Memphis Train, un grup de Cerdanyola tota la vida, que estaran a Cal Pinxo. El dia 2 d'octubre, de momento, a la cerveseria U34, i a continuació, Xus Blues i César Canut al HUM, l'antiga...
1: Tia Felipa.
0: Efectivament. El dia 3 tenim el bluesman de Cerdanyola per antonomàsia, que és el Carlos Navarrete, amb el seu quartet en el Templo Divino, així en italià
1: Divino.
0: O en castellà.
1: Exactament. Templo Divino.
0: Exacte.
1: Templo o Tempo?
0: O Tempo. Tempo. Tempo Divino.
1: Exacte.
0: El mateix dia 3, Habit Rouge, al HUM, antic Tia Felipa, Murphy's Band, el 1916 Irish Pub, i Sun Street Blues, al HUM, antic Tia Felipa. El dia 4, Broken Souls, al Solidari, i Emma Fernández amb Albert Greenlight a Cal Pinxo. I el mateix dia 4, al bar Els Cargols, tenim una banda de Sabadell amb un gran amic de baixista, que és el Xavi Curto, que es diuen els Firewood Band, i si vols els podem sentir una miqueta.
1: Tant que sí.
0: Fan rock d'arrel, de carretera.
1: Carreltera.
0: Això mateix, del que ens agrada. Endavant.

0: Doncs aquests eren els Firewood Band, una grandíssima banda de Sabadell que tocaran els Cargols el dia 4 d'octubre. I hi ha una altra grandíssima banda de Sabadell que comparteixen baixista, el senyor Xavi Curto, amb aquests que tornen, i que és un plaer que tornin perquè ens agraden molt.
1: Sí.
0: Ens agraden molt. I em refereixo als Midnight Rockets.
1: Sí.
0: Els Midnight Rockets, que ens havien fet passar molt bons moments.
1: I tant que sí.
0: Molt bons moments, i que són una banda espectacular de blues, com demostra aquest Red Haired Woman.
2: Hey, Maurici, have you seen the red-haired woman? She's so nice.
3: Woo-hoo-hoo. Oh, yeah. Man, this red-haired woman is for me.

0: Wow.
1: Ja 5 d'octubre,
0: dilluns, tornen els Midnight.
1: No excuses, a Cerdanyola falta gent, a veure els Midnight Rockets.
0: I si és un planazo, si vas el diumenge. Bueno, vas ja, agafes un Airbnb.
1: I ja t'hi quedes, ja t'hi quedes.
0: Te queda fins a dilluns, exactament, perquè s'han de veure totes aquestes coses.
1: Clar que sí.
0: Tantes coses interessants, sense contrablus amb l'orquestra sinfònica el diumenge, doncs ja et quedes a dormir i ja estàs allà el dilluns.
1: Molt bé, munta una agència de viatges blues. Blusera. I això serà...
0: Blusatges.
1: Exacte.
0: Agència de blusatges. Doncs... pues, Fantàsticament, el primer cap de setmana de Cerdanyola.
1: Molt bé.
0: Molt bé, doncs pues tenim una estoneta per...
1: per parlar d'efemèrides, no?
0: Per parlar del passat. Hem parlat del futur, parlem del passat.

0: Efemèrides del blues. Què va passar un dia com avui? O què està passant un dia com avui? Un dia com avui, ja hem dit abans, que estan ara mateix fent la festa de cloenda de la Iguana. Això és el que està passant. I també està passant que, com cada 29 de setembre, és Sant Miguel o Sant Michael o... I jo sóc
1: Michael
0: o Miguel.
1: Felicitats.
0: Moltes gràcies. I avui és una efemèride, tal qual. I per celebrar aquesta efemèride, a més, com que sóc l'onsom, un dia com avui, un dia com avui del 1934, el cantant Texas Alexander va gravar Lonesome Blues pel segell Vocalion. Sentim Lonesome Blues.
1: Molt bé.

0: Era Texas Alexander and the Lonesome Blues.
1: Felicitant l'aniversari.
0: Felicitant-me el sant. El sant. S'ha de dir que Texas Alexander era cantant. No tocava cap altre instrument. I, bueno, col·laborava amb altres artistes de l'època, que, bueno, és com curiós per l'època, no?
1: Sí.
0: Estem parlant dels anys 30. I normalment els blues van, pues, o tocant la guitarra o sí. L'harmònica, a més de cantar, no? Però en aquest cas només cantava.
1: No se li donava bé.
0: Se li donava bé cantar.
1: Però cantava molt bé, però la guitarra no...
0: I havia pues, col·laborat amb Lightning Hopkins i d'altres d'aquella època. I molt més cap aquí, i ja per tancar el Just Blues d'avui, recordarem algun amic d'aquí de la casa que un dia com ahir, Mr. Norton Buffalo,
1: grande,
0: que el seu nom de debò era Philip Jackson, no sé si ho sabies això,
1: no.
0: Però bueno, per nosaltres sempre serà Norton Buffalo. Ahir hagués estat el seu aniversari i per això acomiadarem...
1: Ens va deixar jove aquest tio, eh?
0: Sí, ja fa uns anys, però bueno, encara estaria donant guerra.
1: I tant.
0: Encara estaria donant guerra amb el Roy Rogers.
1: Uh-huh.
0: Vale? De totes formes, el que sentirem ara no és amb el Roy Rogers, per variar, i no és cantant, és només instrumental, però bueno, jo crec que és fer l'homenatge a la seva harmònica. I bueno... aquest ha estat el Just Blues d'avui.
1: Pues molt bé.
0: Fins la setmana vinent.
1: Bona noix, bruseros.
0: Sentim Shuffalo.

0: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
1: Encarem al final del programa l'última hora amb les veus que han marcat fins ara el 29 de setembre. És una selecció amb el segell Marc Güell.
2: Un fons específic amb el que, un cop esgotades totes les altres vies, podem comprar un pis on hi viu una persona amenaçada de desnonament per la seva vulnerabilitat, per tal que no vagi a deixar.
3: El president Illa seguirà amb la mala gestió i el president Illa seguirà amb la submissió al govern de Madrid.
4: Ens hem trobat amb un discurs avorrit en la forma, però el que ens preocupa més és aquesta manca d'ambició de país en el fons.
5: Catalunya necessita un canvi de rumbo, però Illa ha decidit perseverar en los errores que nos han traído hasta aquí.
6: La propietat compartida el que permet és que una persona pugui anar adquirint quotes de la propietat, no? Aquesta persona que compra és la que viu, per tant, rep el nom de propietari material, perquè seria com doncs, el propietari tradicional que tots coneixem, no? És qui viu a l'habitatge.
7: Hemos escuchado, hemos actuado, y ahora pido a los grupos parlamentarios que han mostrado su voluntad de llegar a un acuerdo, que también seamos empáticos con la ciudadanía cuando vayan a votar.
8: Lo que va a estar sometido a convalidación en esa sesión va a ser el interés general, va a ser la defensa de los intereses de la gente de a pie, de la gente trabajadora. Creo que va a ser muy difícil explicar una posición de bloqueo.
9: ¿Es suficiente? No, no es suficiente. ¿Es útil? Sí, es útil.
10: Ya sabemos que cuando se trocea un decreto es para dejar caer la parte más ambiciosa.
11: Y ahora se marcan este vodevil de dos decretos en el que unos socios niegan el decreto y los otros están en contra del otro.
12: Realment n'hi ha molta gent que és militant d'altres entitats, organitzacions i sindicats, però venim com individualitats, venim com a persones que senten aquesta problemàtica. I el que volem és que ho voti la gent. Si ens veiem amb forces, que crec que va per aquesta línia, ens quedarem. Aquesta nit segur.
13: Hi ha gent que avui no podrà dormir a casa. Bueno, bastanta gent que no podrà dormir a casa. Alguns sí que han pogut trobar la manera de solucionar-ho fàcilment amb algun familiar, però d'altres, doncs, a través de serveis socials, doncs hem aconseguit que no s'hagin de preocupar per aquest tema, perquè, evidentment, per molta aigua que hagin tret i que estan traient encara, doncs és impossible dormir a casa seva.
14: Se mantiene la medida de rebaja del impuesto sobre hidrocarburos en gasóleo y gasolina. Además, lo mantenemos igual que hicimos en junio, con una senda decreciente inicial. 20 céntimos por litro de rebaja, tanto en gasolina como en gasóleo, en el mes de octubre. Posteriormente, esta rebaja se retiraría de manera progresiva.
15: Les colònies escolars són una activitat educativa que reforça, que complementa, que ajuda, que millora l'activitat docent i l'activitat curricular. La caiguda de les activitats és de pràcticament un 80% del que seria habitual en un any normal. Hi ha empreses que estan pràcticament sense activitat a zero.
16: Veient com està o com ha anat passant la temporada i les alçades que estem, de ben segur que estem a les portes del que segurament serà el millor concurs de la història.

0: Catalunya nit.
1: Deu i sis minuts, sintonia esportiva. Sergi Andreu, bona nit.
2: Bona nit.
1: El president del Barça, Joan Laporta, ha passat aquesta tarda pel Tot Costa i és que la data, l'ocasió s'ho mereixia.
2: Sí,
1: eh?
2: Avui el Tot Costa ha celebrat els 10 anys de programa. Va néixer a finals d'agost del 2016 i s'ha fet un programa especial al Museu d'Història de Catalunya. Allà es va gestar l'origen, vaja, del programa.
1: Ah, sí?
2: En una trobada amb, vaja, amb el Borda, amb el director. Ja ho comentarem un altre dia.
3: Sí. Interioritat.
2: Sí, exacte.
1: Sí, no, això no ho sabia.
2: La qüestió és que Laporta ha passat pel Tot Costa i ha explicat o ha reconegut que les relacions amb el Madrid estan trencades per les insinuacions amb el cas Negreira, però que, en canvi, assegura que continua tenint bones relacions amb l'Atlètic de Madrid, tot i que no ha sortit bé el fitxatge de Julián Álvarez.
4: A l'Atlètic de Madrid, aquí ens hem vist, amb el Miguel Ángel Gil, ens hem fet una abraçada, perquè la bona relació que tenim des de fa molt temps, pensàvem que no es podia trencar i sí que tenim a vegades desacords puntuals, però en aquest cas és prioritzem la bona relació entre les dues institucions i la bona relació personal que tenim.
2: Un Laporta que des de la reunió de l'Associació de Clubs a Copenhagen, a Dinamarca, s'ha mostrat preocupat per la lesió de Rafinha, a qui han canviat en el descans de l'amistós entre Austràlia i el Brasil per unes molèsties a la cuixa dreta. El Barça ara per ara no ha informat si hi ha lesió o no. La Federació Brasilera, per la seva banda, només parla de molèsties. Haurem d'estar molt pendents les properes hores de com evoluciona l'estat físic de Rafinha.
3: Aquesta hora tenim en joc el partit de selecció espanyola de futbol a Sevilla contra Croàcia. Què està passant?
2: Mira,
3: han marcat el tercer.
1: Doncs mira, sabeu què? De la Lamine Yamal.
2: Un altre. Doncs tenim el Roger Bosal, Sánchez Pizjuán, que ens ho pot explicar directament.
1: Doncs som-hi.
2: Arbo!
5: Com esteu? Bona nit. Mira, el 63 acaba de marcar Lamine Yamal, el segon que fa avui, perquè també ha fet el primer. És un partit amb protagonisme blaugrana. El primer l'ha fet Lamine, el segon el català Marc Cubill, però amb assistència de Lamine Yamal. I ara el tercer també, el davanter del Barça, que ha fet aquest tercer gol amb l'esquerra, un xut dur, ha afusellat el porter del Barça, precisament Livakovic. Han repetit l'11 Cubarsí i Lamine Yamal, que van jugar tot el partit a Wembley i encara juguen. Ha estat titular Fermín i ha jugat 56 minuts. Pedri ha entrat precisament al 56. Descansen, en canvi, Rodri i Dani Olmo. Ara mateix al 63 de partit, amb aquest gol de Lamine Yamal, Espanya, que guanya 3-1 contra Croàcia.
2: Recordem que és la segona jornada de la Lliga de les Nacions de la UEFA, aquest Espanya-Croàcia, que es juga a Sevilla.
1: I tenim també... Bueno, aquesta anava a dir una altra victòria.
3: Bàsquet, no?
1: Ara és una derrota de bàsquet, sí. Del Barça.
2: A la pista del Dubai, segona jornada de l'Eurolliga, ha perdut el Barça per 94-87. L'equip blaugrana s'ha vist perjudicat per un segon quart molt dolent, amb un parcial de 29-12, una distància que el Barça ha arribat a reduir a 6 punts, que han estat, però, ja insalvables. Kevin Panther, màxim anotador del Barça, també del partit, amb 25 punts. El conjunt d'Alexander Sekulić, ara, és desè la classificació, amb un balanç equilibrat d'un triomf i una victòria. Podem sentir el tècnic blaugrana, Sekulić.
6: Hi ha coses de les quals puc estar realment satisfet, però n'hi ha un parell que hem de millorar molt per poder ser millors. Una d'elles és saber aprofitar quan el rival està en bonus, anar més a la línia de tirs lliures i provocar més faltes, perquè avui el rival ha estat molt millor que nosaltres en aquest aspecte. Ells han anat 28 vegades a la línia i nosaltres només 8. Per tant, hem de trobar la manera d'arribar-hi més, de jugar una mica més agressiu en atac.
2: El Barça, que tornarà a jugar divendres, també a l'Eurolliga i també fora de casa, a la pista del Besiktas d'Istanbul. Diumenge tancarà la setmana, és la setmana llarga de 3 partits, visitant, en aquest cas a la Lliga CB, l'UCAM Múrcia.
1: Doncs a veure si acaba millor que ha començat. Gràcies, Sergi.
2: A vosaltres.
1: Fem ara una pausa per la publicitat i rebem, perquè ja el tenim aquí, el secretari d'Estat de Joventut i Infància. De seguida parlem amb ell.
0: Catalunya nit.
7: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
7: Som 3CAT.
9: La Sofia va dissenyar el logo de la seva startup. I on altres veuen una A, ella hi veu un coet enlairant-se. To the moon. Per la Sofia, veure-hi més enllà del seu logo és molt personal. I la nostra manera de veure la seva startup també ho és. Per això, a CaixaBank Day One l'ajudem a portar l'empresa al nivell següent. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat/Day One.
10: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana. La descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
7: Perfumeries Edén arriba a Barcelona. Ja pots trobar-nos en 6 punts de venda i gaudir de tot el que tenim per a tu. I només aquesta setmana aprofita la nostra promoció de cosmètica selectiva al 50% a les nostres botigues. Una setmana plena d'oportunitats per gaudir dels nostres productes. Perfumeries Edén. Vine a descobrir-nos.
8: Fa més de 40 anys que aquí, al nostre matí, t'explica cada dia l'actualitat.
11: Bon dia, Catalunya. Bon dia, Catalunya.
8: Han canviat els governs, els partits polítics i Catalunya s'ha fet més complexa.
12: Conseller d'Economia de la Generalitat, Artur Mas, va admetre...
13: Són les 6 del matí, bon dia.
14: Rodríguez Zapatero diu que malgrat...
15: Bon dia, són les 6. El cas Bárcenas ja se li ha escapat de les mans del Partit Popular.
16: Desperta, Catalunya, la llista electoral europea de Carles Puigdemont.
17: Crisi d'estat, atropellament, cop, trobarem moltes expressions gruixudes avui per demà.
8: Però el matí de Catalunya Ràdio continua informant-te.
18: Amb passió, amb rigor, amb història, però sobretot amb futur. Molt futur.
8: El matí de Catalunya Ràdio, de 6 a 1. Escoltes la 41a temporada.
18: Totes les preguntes.
8: Amb Ricard Ostrell.
18: El matí de Catalunya Ràdio.
19: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
8: Catalunya Ràdio.
19: Som 3CAT.
8: Som 3CAT.
0: Catalunya Nit. Vine'm a buscar. Les notícies. Vine a robar-me l'aire. Sota la llum de la lluna.
20: Vine aquí, balla amb mi. Balla com una lluna a l'aigua.
0: Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Oh, yeah.

0: Escena Clàssics.
1: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Anne-Sophie Mutha amb la Filarmònica de Múnich,
0: Klaus Makela amb el Royal Concertgebouw
1: i l'Staatskapelle Dresden amb Daniele Gatti.
0: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
2: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
4: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
4: Som 3CAT.
5: Catalunya Nit. Les notícies. Sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias. I Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.

0: El president dels Estats Units, Donald Trump, ha convidat a la Casa Blanca els líders de les principals empreses tecnològiques en ple debat sobre els riscos de la intel·ligència artificial i la petició de controls per part d'algunes empreses. Això ens porta en directe cap a Washington. Oriol Serra, bona nit.
1: Hola, bona nit, Manel.
0: No sé si aquestes crides, però, alteren gaire el mapa, el recorregut que té previst Donald Trump, Oriol.
1: Bé, no gaire, no gaire. Ell no baixa del burro. El president dels Estats Units convoca, d'una banda, els 8 principals gegants tecnològics per parlar de seguretat, però per l'altra no amaga la seva fixació. Veu en la intel·ligència artificial, superintel·ligència, com ell diu, amb els mateixos ulls que veu els barrils de petroli de Venezuela. És a dir, que hi veu negoci per davant de tot.
2: Hi haurà un guanyador i un perdedor. Probablement no hi haurà un segon classificat, sinó un guanyador i un perdedor. Ara estem al capdavant per sobre de la Xina i de la resta, i vull que continuï sent així. L'única manera de mantenir aquesta situació és fer exactament el que estem fent ara. No volem frenar el creixement.
1: Els líders de les grans empreses tecnològiques han advertit reiteradament que cal regulació perquè la situació s'està sortint de mare i representa un perill real per a la humanitat. Donald Trump, però, es manté tossut i es limita a parlar d'autoregulació, és a dir, que cadascú faci el que vulgui.
2: Tenim la convicció que hi hauria d'haver una gran autorregulació. Ja tenim regulació automàtica a través del Departament de Justícia, l'FBI i tot això, però l'autorregulació és molt important.
1: El Partit Republicà augmenta la preocupació perquè aquesta qüestió els està desgastant a 5 setmanes de les eleccions. Les granges de dades que vol construir Trump i els titulars negatius relacionats amb la IA s'estan notant a les enquestes.
0: Sí, alguns de negatius que arriben directament des de dintre les empreses tecnològiques.
1: Sí, podríem parlar de goteig de cancel·lacions de projectes o dels llançaments de nous models. Per exemple, l'últim en fer-ho ha estat Anthropic, que ha suspès la sortida al mercat del GPT 6.1 Astra, incorporat al famós xat GPT. El CEO ha alertat reiteradament dels perills catastròfics o existencials que la IA pot tenir contra la humanitat. I des de OpenAI també han anunciat alguns dels seus models en fase de proves han actuat sense autorització humana, saltant-se els protocols de seguretat.
0: Doncs moltíssimes gràcies. En directe des de Washington, una nit més. Oriol Serra, fins aviat.
1: Adéu, bona nit.

0: Doncs cada 15 dies tenim la sort de poder parlar amb un dels grans experts en intel·ligència artificial. Hem fet l'actualitat amb l'Oriol. Amb ell anem amb coses més de llarg recorregut. És Román Orús, l'únic català i espanyol que està designat per les Nacions Unides en aquest panel per tractar específicament qüestions relacionades amb la intel·ligència artificial. Román Orús, bona nit.
1: Bona nit, què tal, Manel?
0: Doncs molt bé, molt bé. Aquí cada setmana passen moltes coses relacionades amb la intel·ligència artificial, així que aprofitem per posar-nos al dia. I d'entrada et volia preguntar sobre la nomenclatura d'intel·ligència artificial, sí. Perquè Donald Trump no li agrada. De fet, va obrir el seu compte a Social Truth, a la seva xarxa social, va obrir una enquesta dient que posava tres opcions. No li agrada intel·ligència artificial i proposava o bé superior intelligence, o sigui, una intel·ligència superior, extrema o suprema. I va acabar guanyant superior, o sigui, una intel·ligència superior. I ja, a partir d'algunes compareixences, ara Donald Trump s'expressa així, escoltem-lo.
2: Here and after officially called super intelligence, changing the name, and that the use of the word artificial makes intelligence fake. It makes it sound fake, and it is not fake.
0: El que diu és que se li ha de dir intel·ligència superior perquè artificial troba que fa com quedar com si fos una cosa fake, una cosa falsa, i que en canvi no té res de falsa, sinó que és extraordinària. Què et sembla a tu aquest debat sobre la nomenclatura? Bueno, que és un debat que de moment només segueix Trump i els seus seguidors, diria, però sí. Què et sembla?
1: Sí, sí, exactament. Bueno, al Trump li agrada molt canviar les coses de nom, no? Això ja ho sabem. Sí. No. Ja ho ha fet diverses vegades, no? Ara això li vol dir superintel·ligència i fins i tot hi havia posat altres alternatives. Jo veig complicat que això enganxi. Per diverses raons, no? Vull dir, la primera és que el terme superintel·ligència, no? Superintel·ligents, que diu ahir, doncs això ja té connotacions tecnològiques, vull dir, això ja existia i vol dir una altra cosa, no? Vol dir una intel·ligència, doncs, que és superior a les capacitats humanes, no? I ara mateix, doncs, la intel·ligència artificial en algunes coses pot fer més coses que els humans, però en altres no, no? I a més, tampoc està clar si dins d'aquest terme superintel·ligència, no?, que diu el Trump, si està englobant tots els models o bé només aquells que tenen més capacitat, perquè clar, hi ha models que no, de superintel·ligència no tenen res, no? Els que són més petits i tal. Aquests també estan dins d'aquesta nomenclatura, no? És molt ambigu, no? Jo crec que això no enganxarà, tot i que el Trump ho intenti.
0: Clar, sí, com tu deies, ja ha intentat també amb un llac, Golf d'Amèrica, llac Ontario també, que es digués llac Amèrica, ja ho veurem, perquè el concepte artificial, suposo que la comunitat científica està ben assumit, i no sé si ve perquè és una intel·ligència que no és humana, simplement per això, o no sé si recordes com es va originar tot plegat.
1: Sí, efectivament, això és un terme que està molt assumit dins del que és a la comunitat científica, la comunitat tècnica i també la comunitat de la indústria. Vull dir, des del principi, en el primer moment en el qual es va començar a parlar de fer algoritmes i de fer mètodes per tal de fer les màquines d'alguna manera intel·ligents, no?, que poguessin aprendre a reconèixer patrons i tal, aquí el terme des del principi va ser intel·ligència artificial per tal de distingir-la de la intel·ligència humana, no? Aquesta és la diferència. Vull dir, que siguin dos tipus d'intel·ligència, això no, ningú no ho dubta, no? Però està clar que s'ha de distingir entre el que és la intel·ligència biològica humana, en aquest cas, no?, i les màquines intel·ligents, que és una altra cosa.
0: Doncs aquí seguirem parlant d'intel·ligència artificial i bé, s'ha de dir que en aquest terreny els últims dies hem tingut tant notícies per a l'esperança com de preocupants. Darrerament va així la cosa. Entre les preocupants, per exemple, de nou un hackeig, aquest, per exemple, denunciat per Austràlia, que va dir que OpenAI es va infiltrar d'alguna manera en el portal oficial del govern.
1: Sí, efectivament, el portal oficial del govern del sistema de salut australià. Va sortir el primer ministre d'Austràlia, l'Anthony Albanese, no?, dient que, doncs, bueno, des del juny es veu que va haver-hi alguna gent d'OpenAI, no?, d'aquestes intel·ligències artificials que sembla que se'ls escapen, no?, que es van filtrar dins de la pàgina web del sistema sanitari d'Austràlia, que es diu Medicare, i va tenir accés a dades privades, no?, tot i que no eren dades molt sensibles, però, bueno, eren dades privades. El que és més preocupant d'aquest problema, aquest incident és que l'agenda, això es va reportar a l'Agència de Ciberseguretat Australiana i es va parlar amb OpenAI sobre aquest tema obertament, però no va ser fins al setembre que OpenAI va reconèixer públicament que aquest problema havia existit. Vull dir, els hi va costar un mes i mig, no?, de dir-s'ho als australians quan els australians ja ho havien detectat des de fa dies, no? És el primer cas que es troba d'una fallada de ciberseguretat per un tema d'una intel·ligència artificial que s'ha anat de control en una pàgina web d'un govern. Per això és una mica preocupant.
0: Clar, i aquí entenem de nou que darrere no hi ha l'ordre d'algú que li diu ataca a la pàgina web d'Austràlia, sinó que és motu propi per entendre'ns que agents de la intel·ligència artificial decideixen sortir-se del camí predestinat.
1: Sí. Efectivament, sí, això és el que va passar. Ningú li va demanar a la intel·ligència artificial que fes això. El que està succeint aquí és que tant OpenAI com Anthropic, com aquestes empreses que estan fent les proves de ciberseguretat d'aquests models, estan fent centenars de milers de proves. Val? Aleshores, encara que hi hagi un percentatge molt petit de que alguna d'aquestes IAs s'escapi de l'entorn, clar, si tu fas moltíssimes proves, al final alguna és possible que se t'escapi. Vull dir, el que hauríem d'assolir és que aquesta probabilitat s'acostés el més que es pugui a zero, no? Perquè no s'escapi ningú, no? Però clar, si es fan moltes proves, al final alguna s'escapa, i en aquest cas és el que ha succeït.
0: I d'aquí tots els debats sobre la seguretat, però aquests darrers dies també han passat coses positives sobre la intel·ligència artificial. Què ens destacaries?
1: Sí, clar, home, no tot són notícies dolentes, no? Vull dir, quan tens aquesta capacitat que estem veient en temes de ciberseguretat, si l'enfoquem bé, podem tenir desenvolupaments científics i tecnològics doncs, de primera línia, no? I en les últimes dues setmanes, per exemple, han passat moltes coses. Per exemple, vam veure a matemàtiques que es va resoldre un dels problemes del mil·lenni, no? Que era l'estabilitat de les equacions de Navier-Stokes, d'això ja vam parlar, no? A matemàtiques també s'estan solucionant molts més problemes, no? La gent d'OpenAI diuen que tenen més de 100 problemes matemàtics molt, molt complicats que han aconseguit solucionar, però, per exemple, la gent de Google ha aconseguit fer un mapa amb intel·ligència artificial de tots els canvis d'una lletra de l'ADN. Això és una cosa fantàstica, no? Que portarà noves medicines, noves vacunes i tal. I una cosa molt interessant que ha succeït també últimament és que els d'Anthropic diuen que han trobat un sistema d'enzimes similars a el que es diu el CRISP, que és el que actualment s'utilitza per fer l'edició genètica, no? En virus i en bactèries. Han trobat una altra porta, per dir-ho així, per fer edició genètica. I això ho han fet amb un sistema de, em sembla que eren 900 o 950 gens durant 21 hores allà treballant. Van trobar això i realment no s'esperaven trobar res, però ho van trobar, no? I ha estat un descobriment que ha trobat un agent d'intel·ligència artificial que segurament tindrà repercussions en el desenvolupament de medicines i vacunes.
0: Clar, ara que anomenaves el problema aquell matemàtic, recordo que vam acabar dient, avui no tenim temps, però jo et preguntaré un dia si de la mateixa manera que s'han posat a treballar per resoldre el problema matemàtic i en unes quantes hores han resolt el que els humans portaven anys intentant resoldre, si es posés aquí allò, tota la càrrega possible en la IA per dir trobeu-me solucions als càncers o a determinats tipus de càncer, això és més a prop ara que sigui factible o que tu creus que això podria passar?
1: Sí, això passarà i ho veurem, a més, en un temps molt, molt curt. De fet, ja està començant a passar. Trobarem la vacuna contra el càncer i altres malalties i gràcies a la intel·ligència artificial. De fet, em sembla que va ser la setmana passada o fa 10 dies, més o menys, que es va publicar un article al Nature, no? on es proposava un candidat per la vacuna del càncer de pulmó, precisament, que s'havia trobat amb intel·ligència artificial. I aquest és un cas real, vull dir, hi havia tot coordinat per un científic, evidentment, no? Per un grup d'investigació, però van estar treballant amb intel·ligència artificial. Em sembla que li van posar ja 37.000 agents treballant durant bastant de temps. Va ser una cosa molt coordinada, però clar, van trobar un candidat a vacuna pel càncer de pulmó, i això és una cosa bastant històrica.
0: Doncs aquesta setmana acabarem amunt. Acabarem amb aquesta esperança amb l'apartat positiu de la intel·ligència artificial, que com moltes de les novetats i tecnologies ben utilitzada, doncs promet molt, i mal utilitzada espanta. Veurem cap on s'acaba inclinant la balança, però esperem que sigui cap a aquesta segona derivada positiva en temes com la salut, no?
1: Perfecte, sí, efectivament, d'això es tracta, no? Vull dir, és una tecnologia tan potent que si l'enfoquem de manera correcta, doncs ja veiem que ens pot portar molts beneficis. I això, en aquesta direcció, és la direcció on s'ha d'anar.
0: Doncs ara posem el comptador a zero i d'aquí 15 dies a veure si n'han passat més de bones o de dolentes.
1: Ah, ja ho veurem, a veure què passa.
0: Sí. Gràcies i bona nit.
1: Merci i bona nit.
3: Catalunya nit. De moment, el més immediat és demà, demà mateix, últim dia de setembre. Marc Güell, Txell Garriga, bona nit.
4: Bona nit.
3: Aviam, què explicarem demà aquí a Catalunya Ràdio?
5: Doncs mira, que després de la tempesta sembla que arribarà la calma, demà sobretot a l'Empordà, on encara ha plogut fort aquestes últimes hores, continuaran fent balanç encara de les afectacions que han provocat les pluges d'avui. Hem vist imatges dels carrers que semblen autèntics rius. Avui, doncs, aquest episodi de tempestes ha provocat centenars d'incidències, sobretot al litoral i al prelitoral de Catalunya, però sense danys personals.
4: Demà també haurem d'estar ben pendents del butlletí oficial de l'Estat, el BOE, perquè es publicaran aquests dos reials decrets amb les mesures per l'habitatge que avui ha aprovat el govern espanyol. Avui tenim els grans titulars, però encara ens falta la lletra petita. I parlant de pisos, demà també sabrem l'augment de l'Euríbor al setembre. És l'índex que es fa servir més per revisar les hipoteques a tipus variable. D'augment, la dada provisional sí que sabem que pujarà un 3,24%.
3: Important, és un creixement important per tots aquells que revisen les hipoteques. I de què més estarem pendents?
4: Doncs d'aquest debat de política general al Parlament. Es reprendrà a les 9 amb la intervenció dels grups i el Parlament demà també hi serà al Matí de Catalunya Ràdio. Maiol Roger, bona nit.
6: Bona nit, què tal?
4: Escolta, demà em sembla que feu el programa des del Parlament.
6: Sí, home, perquè és dia que ens hem de posar de gala, és el debat de política general. I avui hem sentit la intervenció del president Illa i és un bon dia també per palpar com està la temperatura de la política catalana sense perdre de vista el que està passant a Madrid perquè també és important. Però vaja, en els dos parlaments, el Parlament català i el Congrés espanyol, s'hi juguen moltes coses i serà interessant demà tenir aquests dos peus. Tindrem el president del Parlament, a Josep Rull, a la portaveu del govern, a Sílvia Paneque, a Oriol Junqueras, a líders d'Esquerra, i també sentirem les intervencions dels grups parlamentaris.
4: I com veus aquesta temperatura tant al Parlament com a Madrid?
6: Al Parlament la veig raonablement normal, diguem-ne, perquè bueno, els que portem anys anant-hi hem vist molts dies històrics i ara, diguem-ne, que hi ha aquesta sensació de gairebé avorriment, diguem-ne, però que al final és la normalitat política que s'havia viscut durant molts anys, no? Veurem demà l'oposició, que més o menys hi anirà fort, especialment Junts, que vol ser alternativa, ja no parlem dels extrems, però més normalitzada. A Madrid la cosa va per una altra banda i crec que si no estàvem en campanya ja ho estem definitivament a partir del que està passant amb aquest decret. Veurem com va aquesta setmana, però vaja, tot fa pinta que ja ens encaminem cap a unes eleccions que ja estan al calendari, però veurem quan són.
4: Falta trobar el dia. Veurem doncs què passa aquestes pròximes hores i dies. I Maiol, i tot això com ho suavitzareu una mica?
6: Com ho suavitzarem? Mira, m'he deixat de dir-te que tindrem l'Ernest Urtasun com a portaveu de Sumar, també el ministre. Com ho suavitzarem? Doncs mira, demà tenim l'Evelyn Segura, que és la nostra especialista en benestar animal, que sempre ens fa estimar els éssers vius més que algunes persones. I també tenim el Quim Masferrer, que presenta la seva obra de teatre, que es diu Temps, amb una pregunta. Què faries si et quedessin 90 minuts de vida?
4: Déu-n'hi-do, segur que no estaríem aquí parlant, Maiol.
6: Home, Marc, tu i jo, no sé molt bé quan parlem, però sí, però si ens quedéssim 90, no aquí. Potser ens faríem un WhatsApp d'escolta que veu hem passat.
4: Que vagi molt bé, Maiol, us escoltem a partir de les 6.
6: Fins demà, adéu.
0: Doncs ha arribat aquell moment de saber com els nostres col·legues de la premsa escrita estan fixant tot el que ha passat avui o el més important en una portada, una tria difícil. Jordi Cortada, subdirector del diari Ara, bona nit.
7: Hola, molt bona nit.
0: Com ho encareu, això?
7: Bueno, ho encarem amb decrets, amb la crisi de l'habitatge. Titulem Sánchez aprova els decrets d'habitatge sense els suports garantits i expliquem més en els subtítols que el PSOE i Sumar pacten dos decrets que es votaran divendres i traslladen la pressió a Podem, Junts i el PNB. I també detallem les mesures clau d'aquests decrets, prorrogar dos anys els lloguers, frenar els desnonaments i bonificar llogaters i propietaris. Igualment ens fem ressò del compromís que ha adquirit el president de la Generalitat, Salvador Illa, en el debat de política general al Parlament, a comprar pisos de famílies vulnerables.
0: Doncs això s'haurà de llegir bé. Moltíssimes gràcies. Bona nit, Jordi.
7: Molt rebé, bona nit.
3: D'aquí poc més de 3 minuts arribarem al punt de les 11 i nosaltres, els del Catalunya Nit, doncs posarem punt i final el dia d'avui, aquest 29 de setembre. Però qui tindrà l'última paraula del programa no serem pas nosaltres, sinó una vegada més la nostra companya periodista Anna Bosch. Ja la puc saludar avui, et tenim en la distància. Anna, bona nit, com estàs?
8: Bona nit, per dir alguna cosa, no?, amb tot el repàs que hem fet. No, a mi m'agradaria fer una reflexió, i és evidentment sobre el tema del dia o el tema de la setmana, que és l'habitatge, i és que hi ha molts casos, i a Barcelona jo conec casos concrets, de persones que renuncien a una feina perquè amb el sou que cobren no poden viure dignament, no poden pagar un pis o fins i tot no poden compartir un pis. Conec fills d'amigues que els han destinat a Barcelona i al final renuncien perquè diuen, per viure a mi així me'n vaig a un altre lloc. Llavors, està directament lligat, no és ja la feina i gràcies a la feina tens un pis, sinó que a vegades t'agrada molt la feina però hi renuncies perquè no pots pagar un pis. No és un problema exclusiu de Barcelona o de Madrid o d'Espanya o de Catalunya, és un problema que he vist en altres ciutats i el fenomen general és que les ciutats es queden cada vegada més perquè qui té un poder adquisitiu molt alt i per estrangers. I, diguéssim, les classes treballadores i les classes mitjanes baixes queden expulsades cada vegada més lluny de la perifèria. I què passa? Que llavors depenen per anar als llocs de treball molt sovint del cotxe i el carburant està pujant o dels trens de rodalies que ja sabem com funcionen. És a dir, és una sèrie de factors que el que fan és que acabi pagant el rebre sempre aquest sector de ciutadans que tenen un sou però que no els arriba per pagar un lloguer i no diguem ja una hipoteca. Acaben fora de la ciutat i cada vegada ho tenen més difícil per moure's amb cotxe o amb transport públic.

Al Catalunya Nit el fem Manel Elias, Agnès Marquès, Marc Güell i la redacció d'informatius de Catalunya Ràdio. Amb Eli Espuny a la producció i Luis Ángel Alonso al control de so.

0: pensen que no hi veig.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
2: Bona nit, us informa Marta Prat. Els propietaris, promotors i constructors d'habitatge denuncien que les mesures anunciades pel govern espanyol no solucionen el problema estructural, que és la falta d'oferta, i denuncien que la modificació constant de les regles del joc crea inseguretat jurídica. En una entrevista al Catalunya Nit, la sotsdirectora de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, Gemma Cavaller, ha alertat dels riscos de voler imposar la renovació dels contractes de lloguer.
3: La renovació automàtica, si és imposada, no, a llarg termini té una conseqüència negativa, perquè el que pot fer és reduir l'oferta, que cada cop hi hagi menys habitatges disponibles.
2: El Consell de Ministres, recordem, ha aprovat in extremis els decrets d'habitatge, però encara no compta amb una majoria al Congrés per validar-los aquest mateix divendres. El govern espanyol vol aturar els desnonaments de persones vulnerables fins al 2030 i congelar 2 anys els lloguers. Més notícies amb Alba Barbosa.
4: Un centenar de persones acampen a la plaça Catalunya de Barcelona en defensa del dret a l'habitatge. Els participants a la concentració han decidit fa poca estona quedar-s'hi a passar la nit.
5: Ens quedem o no ens quedem?
6: Ens quedem!
5: Ens quedem!
4: Un dels participants, l'Arteco, assegura que s'han mobilitzat a títol individual.
7: Realment n'hi ha molta gent que és militant d'altres entitats, organitzacions i sindicats, però venim com individualitats, venim com a persones que senten aquesta problemàtica.
4: També han decidit allargar l'acampada els concentrats a la Porta del Sol de Madrid i en altres capitals de l'Estat.
2: Els preus dels carburants disparen la inflació fins al 4,9%. Per reduir-ne l'efecte, el govern espanyol ha aprovat un nou paquet de mesures que prorroga els descomptes dels combustibles i fixa un topall a la pujada del preu del gas. Es fixa un increment màxim de la tarifa regulada del 35% el mes que ve i d'un 15% els següents. I a partir del mes que ve, el preu de la bombona a butà no podrà superar els 19 euros amb 55 cèntims. Eduard Ayac és el president de Confederació Empresarial de Transports per Carretera i Miquel Pinyol, responsable d'estructures d'Unió de Pagesos.
8: O veiem amb bons ulls, doncs, que el govern mantingui aquesta ajuda, tot i que seria inferior al que nosaltres consideràvem.
9: Ha fet 20 cèntims, però, per tant, és una ajuda pràcticament ridícula.
4: El secretari d'Estat de Joventut i Infància, Rubén Pérez, reclama un esforç a les comunitats autònomes per acollir els més de 2.800 menors no acompanyats que continuen a Ceuta. Aquest dimecres farà 2 mesos de l'entrada irregular de milers de persones a la ciutat autònoma i el repartiment d'aquests joves continua encallat. En declaracions al Catalunya Nit, Pérez assegura que és necessari traslladar aquests menors a la península per poder-los atendre amb garanties.
10: Es cierto que Catalunya tiene ya un sistema de protección muy, muy tensionado, pero estamos hablando de que en los registros de llegada de menores migrantes en los últimos años han descendido notablemente, a pesar de que en la opinión pública parece que hay muchísimos menores migrantes en situación de soledad. No es verdad, el registro de interior da números que no están ni mucho menos en los números de otros años, y creo que podemos hacer un esfuerzo colectivo y hay financiación también para afrontarlo.
2: El president dels Estats Units, Donald Trump, i el líder de les grans companyies tecnològiques aposten per l'autorregulació de la intel·ligència artificial per evitar els seus riscos. Trump ha reunit els principals magnats de la Casa Blanca per analitzar el desenvolupament d'aquesta tecnologia i rebutja un marc normatiu internacional.
11: Tenim la convicció que hi hauria d'haver una gran autorregulació. Ja tenim regulació automàtica a través del Departament de Justícia, l'FBI i tot això, però l'autorregulació és molt important.
2: Les infeccions per Covid s'han multiplicat aquesta última setmana pràcticament per 2 respecte de fa 15 dies, tot i que els nivells de transmissió es mantenen baixos. Segons dades del CIVIC, la setmana passada es van diagnosticar poc més de 2.500 casos de Covid, mentre que la setmana anterior va ser prop de 1.100. El subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz, ha tret ferro aquest augment que coincideix amb la tornada a l'escola.
12: S'ha retrasat una mica la pujada de la Covid, que hem arribat a principis de setembre amb una incidència ja una mica més elevada, i pensem que és perquè amb la finalització del període de vacances, l'inici del curs escolar, doncs veiem un increment baix del nombre de contagis.
2: A la Lliga de les Nacions, la selecció espanyola ha golejat Croàcia per 4-1 a Sevilla, amb dos gols de Lamine, un de Pubill i l'últim de Nico Williams.
4: Tres jugadors del Barça han sortit en l'11 titular. Pau Cubarsí, que ha tornat a jugar 90 minuts, Lamine Yamal i Fermín. També han estat titulars els catalans Marc Pubill i Marc Cucurella.
2: I el Barça de bàsquet, que ha perdut a la pista del Dubai per 94-87 en un partit de la segona jornada de l'Eurolliga. L'equip blaugrana s'ha vist perjudicat per un segon quart molt dolent.
1: Fins aquí les notícies.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el
3: 92.588 92588 sèrie 4.
2: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.

0: Just aquest cap de setmana ha finalitzat la Setmana del Llibre en Català a Barcelona. És un dels moments més esperats de la temporada, a part de Sant Jordi. Però com funciona la literatura i la cultura en general a Catalunya? Quan no hi ha grans esdeveniments? Se'n venen tants de llibres? De quines xifres estem parlant? Quan cobra una escriptora pel seu primer llibre? Què en guanya l'editorial? Publica abans el seu primer llibre si la seva família ve de la burgesia catalana? Aquestes preguntes me les faig jo, però també potser se les ha fet Maria Canelles a la seva última novel·la, Si fos una sibil·la.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

Comencem amb aquesta cançó de Rhiannon Giddens, violinista, toca el banjo també i ens parla de pluja, el tema del dia. Comencem amb els papers mullats i amb una novel·la que ens crema les mans. Quina mala bava, quina diversió. Si fos una Sibil·la editada per Angle Editorial amb Maria Canellas. Ara parlarem amb ella d'aquest llibre i també ve acompanyada la nostra escriptora preferida de capçalera, Irene Pujades. Què us he de dir? Si ve cada setmana és perquè l'estimem. Benvingudes, benvinguts a les dones i els dies.

0: les tenim aquí, com dèiem, Maria Canelles, com estàs?
1: Molt bé.
0: Contenta?
1: Molt contenta.
0: Sí, estàs molt contenta? Estàs satisfeta de la novel·la?
1: Sí, sí, sí, molt. Bueno, ara estic a l'expectativa, a veure, que es comenci a llegir i que comenci a haver-hi lectures.
0: I també ens acompanya, com dèiem, la Irene Pujades. Què tal, Irene?
2: Hola, molt bé, molt bé.
0: Escolta, tu més que llegir aquesta novel·la, te l'has estudiada, oi?
2: L'he estudiat una mica, sí, sí, sí.
0: Perquè justament vens de presentar-la de la Setmana del Llibre en Català.
2: Exacte,
0: sí, sí. O sigui que estem gairebé fent ja una metaficció amb això.
2: Sí, sí, sí, et puc explicar el que vulguis d'aquesta novel·la.
0: Ho saps tot, saps tots els secrets, eh?
2: No, no, això no és veritat.
0: Escolta, et poso una mica d'examen, si et sembla, ara que no en sent l'autora, que la tenim aquí asseguda, l'hem posat uns taps a les orelles. De què, o sigui, de què va? Com la descriuries, aquesta novel·la, d'entrada?
2: Val, estem parlant de, si fos una Sibil·la, de la Maria Canelles. És una novel·la una mica complicada d'explicar. La novel·la segueix la vida de l'Amanda, que és una noia que té 20 i pocs anys i que ha començat a treballar en una famosa llibreria del centre de Barcelona. Llavors, la seva mare, que es deia Paloma Soler, és una mena de, va ser una icona secreta de la contracultura, una figura de culte, que diguem, que va escriure una novel·la que això, que es va convertir en molt icònica, però va morir quan l'Amanda tenia 2 anys. És a dir, que l'Amanda no té cap record d'ella. L'Amanda ha crescut amb la seva àvia, que li ha amagat moltes coses del passat de sa mare i del seu per construir-li, en certa manera, un relat familiar a mida, no? Llavors, quan l'Amanda entra a treballar en aquesta llibreria, descobreix el món de la cultura i tots els seus engranatges i tots els seus fils invisibles. Coneix a la Mireia, que és una llibretera com que treballa molt bé, però que també és molt conscient de les hipocresies del món cultural i que alhora vol fer art, però no de temps. Coneix a la Virginia P., que és una artista que vol intentar amagar...
0: Coneix molts personatges, sí. No? Ja anirem desfilant.
2: Sí, sí,
0: no,
2: sí,
0: no, no.
2: Sí, sí.
0: No passa res.
2: Ara jo m'hi posava i ja no.
0: Ja, tu, és que clar, es nota que se l'ha estudiada. D'entrada, ho hem dit al principi, fèiem una mica de broma, dèiem, parlàvem d'aquesta mala bava, però d'on ve la llavor d'escriure aquesta novel·la? Venia... tu ja és la segona novel·la que escrius.
2: Exacte.
0: A més, que no s'ha d'oblidar, ets codirectora de la Fundació Brossa d'aquí a Barcelona.
2: Sí.
0: I això t'ha posat en diferents terrenys. T'ha posat en el món de la literatura i també en el món dels arts, del teatre, etc. I envoltada com estaves de cultura, has dit ara tinc ganes de treure la bilis per la boca. Com ha anat això?
2: Vale. De fet, de bilis no tenia ganes de treure gens i de fet, crec que la descripció dels espais i sobretot els personatges que hi ha estan tractats amb molt d'amor, o aquesta era la meva intenció, perquè d'alguna manera jo m'hi sento reconeguda en gairebé tots d'ells i d'alguna manera el que volia com explicar una mica és com aquest món que funciona enmig d'una barreja entre el glamour i la precarietat i que, per tant, doncs, els personatges el que intenten és sobreviure, i això és el que jo veig constantment en el meu territori, diguéssim, per allà on jo funciono, on jo també estic intentant sobreviure. Per tant, tampoc no era tant fer cap denúncia ni res, sinó veure com funcionen els mecanismes i veure com els personatges, en el fons, l'únic que fan és això, doncs intentar
0: sobreviure
2: no? I utilitzar aquests mecanismes per, no per el propi benefici, sinó per anar fent, diguéssim.
3: Sí, una mica com que tots estem en el fang, no? Al
2: exacte,
3: final,
2: sí,
3: sense que sigui una cosa d'allò, però...
2: Sí, exacte, sense voler demonitzar ningú ni culpabilitzar ningú, és a dir, el sistema funciona així i tots formem part del sistema, una mica d'aquest.
0: Clar, tots formem part del sistema, però en aquest sistema hi ha molta hipocresia, moltes enveges, molt d'ego, molta por, perquè, per exemple, hi ha un personatge, posats ja aquí a entrar una mica al fang, hi ha un personatge que, per exemple, se'n va a una llibreria i fa veure doncs, que està molt interessada perquè li ha d'explicar la dependenta i fa veure que és molt amiga d'ella, però en realitat només vol mirar si li han col·locat bé el llibre.
2: Sí.
0: Això és un clàssic.
2: Sí, és un clàssic.
0: Això ho has fet, Maria Canelles?
2: Sí, ho he fet.
3: Sí, ho has fet.
2: Clar, exacte.
0: Però no has fet tant la pilota a la llibretera, oi? Diguem
2: no,
0: que no.
2: Crec que no, espero que no.
0: D'acord.
2: Que no s'hagi notat.
0: Que no s'hagi notat.
2: Exacte, que no s'hagi notat. Sí, de fet, sí, a mi el que m'interessa del món cultural, d'alguna manera, és veure també com funcionen els mecanismes dels relats. Com abans ha dit la Irene, no? El personatge de l'àvia... O sigui, en aquesta novel·la hi ha molta construcció de relat tota l'estona. És un joc sobre això, en el fons. A nivell íntim i familiar, entre el relat familiar, entre l'àvia, la mare, l'Amanda,
1: però després també a nivell macro, a nivell de com, bueno, com funciona a nivell cultural i inclús com funciona a nivell institucional, com la ciutat també s'explica ella mateixa. I crec que el món cultural és molt fructífer per veure com funciona aquests relats, perquè estem tots molt preocupats de si el llibre està ben col·locat, si he parlat amb qui tocava parlar a l'opening de no sé quantos, però al final és que costa molt escriure un llibre, hi ha molta competència i tots volem tenir l'espai que creiem que ens mereixem. Vull dir que tampoc no és una crítica anar a veure si el llibre està ben col·locat o no.
2: Clar, clar, clar. I ara que parlaves de Barcelona, que no, tu algun dia has dit com que volies fer una novel·la barcelonina, no? Que això t'interessava molt des del principi.
1: Sí.
2: Barcelona és una ciutat on hi ha hagut molta batalla de relats, també, no? Des del Barcelona posat guapa del 85 fins al Barcelona posat rata, que són aquestes samarretes meravelloses que ha fet el col·lectiu 5 cèntims. És a dir, és una ciutat on hi ha hagut molta batalla per explicar la ciutat, no? Mm-hmm. I t'interessava mostrar una miqueta com aquesta lluita o aquesta distància entre la realitat i el relat.
1: Sí, tota l'estona. De fet, sí, de fet, crec, diria que aquest és un dels temes de la novel·la, que, mira, això també ho vam parlar el dia de la setmana, que és un dels temes amb els quals m'hi he trobat, és a dir, no diria que fos un a priori de dir quin és el motor, doncs el motor no era aquest. Però, en tot cas, me l'he trobat i m'ha agradat investigar-lo i apretar-lo una mica, no? Clar, Barcelona és una ciutat relativament petita i, per tant, relativament...
0: Ens coneixem tots.
1: Bueno, el sector cultural més encara. I que el sector cultural en català encara més petit, no? Per tant, sempre som els mateixos, no? Que ens veiem totes les cares. Però que, a més, és molt abarcable, aquesta ciutat. I és molt abarcable a nivell també institucional. Llavors, quan hi ha un discurs consensuat de no, Barcelona és cosmopolita, o Barcelona posa't guapa, o Barcelona no sé què, al final tot va parar al mateix lloc, no? I llavors Barcelona fa una cosa que no sé si passa a altres llocs, però que és bastant curiós, que és que agafa els relats de la contracultura i els fa sistema, i llavors de cop i volta Barcelona és contracultural, però clar, això que... ho diu el propi ajuntament, d'alguna manera.
0: Sí. El que passa és que això és una cosa, per exemple, que també s'explica en el llibre, potser, com deies, amb carinyo i no amb mala bava, però sí que els mateixos que estan als museus dirigint museus són els que estaven fent contracultura. Per
1: Exacte.
0: Què? Perquè venien de les famílies burgeses.
1: Total.
0: Llavors és una mena de revolving door, de Total. Porta giratòria,
1: sí.
0: Que no s'acaba mai, i una cosa que també t'he sentit dir, i d'alguna manera doncs, en el llibre... És com aquella cosa dels pobles que preguntem de quina casa
1: sí.
0: ets. Doncs aquí potser no ho preguntem perquè...
1: Sí que es pregunta.
0: Sí, es pregunta?
1: Sí, sí, sí. A mi se m'ha preguntat.
0: Se t'ha preguntat,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, perquè com que el meu segon cognom és Trabal, això és anècdota, no? Però a la primera novel·la que vaig publicar, la primera entrevista que vaig fer, em van fer dues preguntes. La primera va ser... és la teva primera novel·la, no? Però no ets tan jove. Aquesta va ser la primera pregunta.
0: Mare de Déu.
1: I la segona pregunta va ser Trabal, no? És que vens dels Trabal, de Sabadell?
0: Ja.
1: Llavors, sí, la meva família es diu Trabal i és de Sabadell, però
0: no
1: té
0: són
1: res
0: aquells.
1: A veure...
0: No són aquells.
1: No, són uns altres, Trabal de Sabadell, que m'encanta tenir aquest cognom, però no té res a veure amb Francesc Trabal.
0: Sí.
1: Llàstima, no, diguéssim, però no tinc aquest pedigrí. I sí, clar, Barcelona funciona, funciona així, evidentment.
0: I expulsa qui no és d'aquesta colla o costa més arribar-hi,
1: sí,
0: simplement?
1: Sí, simplement és... Bueno, jo crec que no expulsa, però simplement sí, corres des de més lluny, diguéssim. Sí.
2: No, que tu això a la novel·la ho mostres molt bé a través de l'amistat entre no, aquestes dues amigues, la Mireia i la Virgínia, no, que hi ha una qüestió de diferència de classe important. No?
0: Una que és llibretera i l'altra que és artista. El que passa és que l'artista ve de casa bona, podríem
2: i que les
0: dir.
2: Dues,
0: no?
2: Sí, i que les dues voldrien ser artistes. No? És a dir, que però hi ha com aquesta cosa pel mig que a més els genera... enveges i admiracions per les dues bandes, que
1: sí,
2: això també és interessant.
1: Exacte. Sí, sí, exacte. Sí. També hi havia aquest tema de la diferència de classe sense voler entrar-hi a fons, perquè en el fons el context cultural ja és un context, per molt que parlem de precarietat, ja és un context privilegiat i que a més funciona com gairebé a vegades com una paral·lela a la resta de ciutat.
0: Aquí no hi ha migrants, per exemple, o pocs.
1: N'hi ha molt pocs,
0: no?
1: Exacte. On tota l'estona ens pensem que parlem del món i en el fons només estem parlant sobre nosaltres mateixos i que tenim molt poques vegades contacte real amb altres estrats socials. Malgrat això, dins d'aquest nucli també hi ha aquestes diferències. I per això també volia, en part també perquè m'interessa també la idea de les relacions particulars, les relacions íntimes, quan hi ha aquestes diferències de classe, que en el fons ningú és culpable d'haver nascut a la família que ha nascut, i per tant hi convius, però això no té per què no generar doncs, pues, alguna enveja, alguna...
2: algun greuge, no?
1: Algun greuge, exacte, algun retret, coses d'aquestes. I aquesta família, i aquestes dues amigues, això ho evidencien. I love Barcelona perquè me la bossa em sona. I love Poblenou full of people I don't know. I buy houses by the sea or delante del Gaudí. I don't understand why they angry at me. Internationally, internationally.
0: Mira, justament aquesta cançó d'Svetlana és dels últims anys, però tot i així, diuen que Barcelona és bona si la bossa sona. Crec que és una frase que ens unifica. Jo crec que abans de venir a estudiar a Barcelona...
2: Aquesta sí que és intergeneracional.
0: Ja me la deien. I realment, el tema dels calés, o sigui, el capitalisme és la màquina que fa ballar tot això. Sí. És a dir, volem que als museus s'expliqui doncs, l'underground, perquè això dona diners, perquè l'underground dona diners, perquè fer exposicions fora dona diners, perquè els artistes... I volem que s'escriguin molts llibres en català, perquè això també dona molts diners.
1: Sí, sí, exacte. I tots busquem...
0: Molts no ho sé si tant, però
1: bueno,
0: alguns...
1: Bueno, no, molts no gaires, però no. I que en el fons la supervivència passa també per la subvenció i que, per tant, doncs, en el fons aquests personatges també estan com molt preocupats doncs, això, per aconseguir aquesta subvenció que, en el fons, bueno, que és necessària, però que l'únic que fa és alimentar aquesta pilota, no?, que no acaba d'emancipar-se mai, diguéssim.
2: Sí. Per mi una cosa molt interessant a la novel·la és la qüestió de la institucionalització de la dissidència, no? És a dir, una mica el que dèieu ara, que dins de la novel·la hi ha un comissari d'art, el Salvador Bono, que li proposen des de l'Ajuntament de Barcelona efectivament comissariar una expo sobre contracultura dels 70 i els 80, i llavors, clar, hi ha com aquesta ironia, no? I jo pensava, no?, com creem circuits alternatius, sobretot quan els diners estan sobretot a les institucions, no? I també tu quin paper creus que pot tenir l'autogestió, per exemple, en per com a lloc on tenir una miqueta de marge de maniobra i no haver d'estar com pendent o sotmès, en certa manera, a les institucions.
1: No tinc resposta. No tinc resposta perquè, en el fons, també el sistema el que intenta, en el fons, és ser el més just possible, no? Hem de tenir aquesta confiança, no?
2: I a més, que està molt bé que el sistema doni diners.
1: Exacte, no? Llavors, doncs es fan, doncs, es marquen, no?, les bases d'una subvenció i es dona un punt extra, doncs, si ets dona. O es dona un punt extra si a la temà que parles, hi ha relacions o hi ha referències a
0: la ciutat, per exemple.
1: O a la ciutat, o bueno, a temes més socials, no? A temes més racials, per exemple. No?
2: Clar, però això es perverteix perquè
1: clar,
2: llavors acabes...
1: Entres a una...
2: Però
1: alhora, si no estigués, ho trobaríem a faltar perquè si no només estaríem sempre premiant els mateixos relats. Però de l'altra manera també es premien els altres relats, que en definitiva una mica és el que li passa, que aquí és on jo volia entrar en el conflicte. És el que li passa al personatge de la Paloma Soler, que és la mare de l'Amanda. Que...
0: La mare de la protagonista.
1: Exacte, que és aquest personatge que d'alguna manera ho té tot. És una dona que no hi és perquè es va morir, per tant no ens pot portar a contrària.
0: També la idealització és molt important en aquesta novel·la.
1: Totalment.
0: Com idealitzem, com necessitem uns màrtirs,
1: exacte,
0: podríem dir.
1: Exacte.
0: És el nostre Che Guevara a Barcelona, la Paloma Soler.
1: Exacte, però com funciona això? És una dona, és una dona que ha estat al marge, és una dona que ha generat una novel·la de culte, que per tant la podem tornar a posar sobre de la taula i la podem utilitzar per aquests discursos que ara ens interessen. Ara,
0: espera un moment, sí, que m'has dit una coseta aquí. Aquests discursos que ara ens interessen, vols dir que, per exemple, que una dona de la contracultura escrigui una novel·la vaja, són 10 punts en el que es pot vendre ara en el món editorial?
1: Podria ser, exacte.
0: Sí? Sí, les dones i l'underground...
1: Podrien ser modes, podria ser que ara toca, podria ser el políticament...
0: Si ara descobríssim, per exemple, que la Mercè Pastor...
1: Exacte, té una novel·la inèdita, imagina't. Això seria un puntasso.
0: La primera dona de Pau Riba, perquè tothom es concentri.
1: Imagina't, si aparegués un manuscrit que no sapiguéssim si realment és de la Mercè Pastor, però a tots ens interessa pensar que sí...
2: Potser faríem que ho fos.
1: D'alguna manera això és el que passa a la novel·la.
0: No avancem,
1: dir,
0: no avancem.
1: No avancem, però és una mica com aquest consens d'això ara ens va molt bé. Mm-hmm. I per tant, doncs, ho donem per fet, diguéssim.
2: Clar, una altra cosa interessant amb aquesta figura de la Paloma Soler és la relació que hi té l'amanda, la filla, no? És a dir, és una mica la contradicció o la estranyesa que la teva mare sigui una icona, no? I que sigui, i que tu siguis considerada una miqueta nepo baby, perquè tenies aquesta mare, no? I que la Mireia, la llibretera, al principi no es fia de l'Amanda perquè diu aquesta, no?
0: Podríem dir que hi ha herències que no saps si et van a favor o en contra. D'entrada és com que et cauen a sobre.
2: Clar, ella no l'ha conegut, no? És a dir, que hi ha molta estranyesa aquí.
1: Bueno, clar, perquè Paloma Soler, de fet, està buida de contingut. Ningú en sap res. I, per tant, com que està buida, tothom hi col·loca allò que necessita. De fet, hi ha un moment que el Salvador Bono diu, perquè la teva mare era lesbiana, oi? Bueno, m'és igual si ho era o no ho era. Si algú pensa que ho era, això ja em va bé, diguéssim. És a dir...
0: Un altre dels personatges. És que esteu parlant molt intrahistòria, eh?
1: Perdó, el Salvador Bono és el comissari que ha comentat abans la Irene, que està creant...
0: Però jo penso en els oients.
1: Està creant aquesta exposició, que en el final una exposició és armar un relat també, que sigui coherent i que funcioni, que enganxi, com una novel·la, de fet. I, per tant, li interessa, doncs, això. Pues, si algú s'identifica amb aquest personatge, ja em va bé. M'és igual si la teva mare era lesbiana o no. Això funciona.
0: I, de fet, ens encanta que ho sigui, perquè
1: més xitxa, funciona.
0: Més xitxa.
1: Exacte.
4: Ciutat de congressos, artistes burgesos, és ciutat de fires, burgesos, artistes.
5: Les dones i els dies, si no existíssim, ens haurien d'inventar.
4: La prostituïda, venuda i traïda, on les parets criden eslògans, mentides.
0: Amb els ulls tancats, emocionada, ja està cantant tota la cançó aquí, Irene Pujadas.
2: La
0: Núria Feliu, t'encanta.
2: Si no existís, sí que se l'hauria d'inventar. A més, és una cançó que queda tan bé amb la teva novel·la,
1: ja,
2: Maria.
1: És veritat. Podríem fer la banda sonora, no havia pensat això.
0: No oblidem que som a Les Dones i els Dies, i per tant t'he de preguntar per què aquesta tria també... Potser tu també has jugat el joc aquest del que es porta ara, però en història de tres dones. O sigui, perquè per aquesta idea que dèiem...
1: Sí.
0: I també potser perquè és el més còmode, si tu ets escriptora, ets dona, et sents més fàcilment en aquest paper. Però has triat tres dones perquè siguin protes.
1: Sí, no, amb això sí que et diré que no hi ha un a priori, i és més allò natural, diguéssim, pensar en femení, perquè en el fons aquí estem, no? Sí que és veritat que en la primera novel·la vaig voler fer una novel·la on els homes no parlessin, i de fet hi havia... les meves ironies particulars, dues escenes on hi havia dos homes que intentaven parlar i no podien, balbucejaven i no se n'en sortien, no? Per tant, clarament volia que no parlessin. Aquí no,
0: aquí sí que parlen.
1: Aquí
0: faig
1: el contrari una mica. Hi ha inclús una escena on he volgut una mica relatar allò típic, no?, de hombres que me cuenten coses, doncs senyors
0: que... El mansplaining.
1: Exacte, senyors que t'expliquen coses i mentrestant dones que intenten tenir una conversa per sota, que és la que li interessa, diguéssim, perquè, bueno, en el camp de la cultura, com amb tots els altres, els homes ocupen espais. I d'alguna manera va una mica d'això, també, aquesta novel·la, de trobar els espais per ocupar els espais del relat, els espais de poder parlar.
0: L'altra història, també molt important, jo crec, al llibre, és aquestes tres dones. Són tres generacions, també l'àvia i la neta viuen en mons diferents, on les dones en el món de la cultura tenen un valor. El que ha fet la neta no ho hagués pogut fer l'àvia en el seu moment. És a dir, que, i també hi ha una qüestió de la memòria, que això, Irene, a tu t'ha agradat moltíssim, de com expliquem la nostra vida.
2: Sí, és a dir, a mi una cosa que m'agradava molt del retrat que fas familiar és que són tres generacions que s'han governat sobretot pel silenci, l'omissió d'informació i la ficció, no? Una mica, és a dir, que al final és impossible saber la veritat aquí, no? I a mi em portava molt a una qüestió que s'ha explorat molt en la literatura però que mai em deixarà de fascinar, que és... qui són realment els nostres familiars, no? Les coses que no sabem dels nostres pares, de les nostres àvies...
0: Els nostres veïns, amics,
2: sí,
0: parelles...
2: Sí, i això està molt present a la novel·la, perquè evidentment hi ha uns capítols en què l'àvia fa psicoanàlisi, que això no ho hem dit, no? I llavors hi ha uns capítols en què
0: això,
2: ja va com...
0: Això, perdona, però és de ser molt de casa bona tenir una àvia que fa psicoanàlisi, eh?
1: Bueno, és una família vinguda menys, seria, sí, com el seu, la seva història, diguéssim, com familiar. Bueno, de fet, d'alguna manera també l'àvia aquesta, com que són generacions diferents, és aquest tipus de generacions de dones que si haguessin tingut un altre tipus d'espais, segurament aquesta senyora s'hauria dedicat a inventar històries de forma professional, igual hagués escrit guions de pel·lícules o hagués, perquè en algun moment ho diu, no? Si tot això ho hagués escrit, hauria fet pel·lícules, no? O hauria escrit novel·les o hauria fet alguna altra cosa. Que això jo penso amb les meves àvies, que sí, que tant una com l'altra, com a àvies, han estat dones molt valentes, molt creatives, de la seva manera, diferents, però si haguessin tingut aquests espais, que no hagués estat l'espai només domèstic, ostres, haguessin fet coses. Però que no les han tingut.
0: La teva pregunta, ens hem perdut moltes dones a la literatura.
1: Absolutament.
0: Perquè estaven rentant culs, si perdó que ho digui així.
2: No, a més hi ha, o sigui, de les tres dones d'aquestes tres generacions, no, n'hi ha dues que en algun moment han intentat fugir dels valors tradicionals, de la família hegemònica, no? Han intentat buscar una vida diferent. És a dir, que en aquests casos sí que hi ha hagut aquest intent de marxar, de trencar amb això, però no se n'han sortit.
1: I sí, digues.
2: No, i a mi una cosa que m'interessava molt també era com la distància entre la teoria i la pràctica, no? És a dir, la mare de l'Amanda viu en la contracultura, però no pot perdonar a la seva mare, a l'àvia, que l'abandonés durant un temps, no? Això és un petit
0: sí, perquè...
2: spoiler, però això és interessant perquè pots estar a favor de trencar amb la tradició, però és diferent si la trenca ta mare.
1: Exacte.
0: Sí. I això no demanar-vos en aquest sentit, Rodoreda, per exemple, que se n'ha parlat molt de... se n'ha parlat molt de va abandonar el seu fill.
1: Clar.
0: No s'han explicat altres coses d'ella. Ja se l'ha pintada sempre com una gran escriptora, però una bruixa.
1: Clar.
0: I aquí hi havia alguna mena de mirall? I pensaves en la Rodoreda o en les Rodoredes del món de la literatura?
1: Sí, no tant, perquè una Rodoreda o similars són dones que assumeixen, diguéssim, la seva identitat de creadores o d'escriptores, que no és el cas justament de l'àvia de l'Amanda, que no l'assumeix aquesta identitat, que potser l'exerceix, però no l'assumeix de manera pública. També el que comentava també la Irene, que això potser també a posteriori, no? Un cop acabada la novel·la, me n'adono que igual és una mica un missatge que dona la novel·la, que no és molt esperançador, que no sé si estic del tot d'acord, però és una mica el que es dibuixa, que és que el sistema, per molt que en vulguis fugir, sempre hi tornes.
0: T'atrapa.
1: És molt difícil generar realment alternatives. Alternatives a la vida, alternatives a la família, alternatives a allò que està establert, no?
0: I sembla que les dones s'enduen la pitjor part en aquest sentit.
1: Sí, clar, sempre és més... Sí, perquè jo crec que és el sistema dins del sistema, no? Vull dir que en el fons són més capes les que has de trencar i, per tant, sempre és més difícil trencar aquests espais.
2: De fet, en aquest sentit, o sigui, sí que és veritat que la idea de la dificultat de realment portar una vida alternativa apareix molt a la novel·la i també molt la idea de renúncia, que no sé si t'interessava, perquè sí que hi ha molts personatges que... ni que sigui per poder formar part del món de l'art o del que sigui, han de renunciar a coses, no? N'hi ha una que potser no es pot separar perquè necessita no? Com el seu marit per temes de conciliació, per seguir fent... Llavors, aquesta idea de renúncia sempre hi és, no? Com...
0: M'interessa això, renúncia femenina. Què m'has de dir d'aquest tema? Estàs a les dones i els dies, ja saps que jo preguntaré tot per allà.
1: Renúncia femenina és constant i permanent, no? Però jo diria que també això, en el fons, forma part també d'aquest món pretesament còmode en el que vivim, però que està replè de precarietats o d'inestabilitats que el que et fan és no poder-ho abarcar tot i que per tant, doncs, es tracta d'anar mantenint aquest equilibri que està fet de renúncies i està fet de prioritzacions, no? De ara què prioritzo, i jo crec que totes ens hi trobem, no? Que si prioritzes la carrera professional, les relacions familiars, cap a dalt, cap a baix, clar, abarcar-ho tot ens creiem que potser podríem fer, però és francament molt complicat. I en el món cultural, que crec que a nivell professional ha estat tan absolutament diversificat, arriba un moment que has de tocar tants pals que algun no el toques bé o algun l'has de deixar de banda.
0: Tu, per exemple, perdona, aquí vaig a lo personal, però Maria Canellas, tu que estàs també de codirectora de la Fundació Brossa, com t'ho has fet per escriure la novel·la? M'agradaria que em parlessis de com t'ho has fet literalment.
1: Ja.
0: És a dir, a nivell pràctic, com t'has organitzat?
1: Difícil, perquè a part d'estar de la Fundació Brossa, també tinc dues filles, per tant, també hi ha aquesta altra dimensió familiar que implica logística i que implica també, sempre ho penso, que les filles, no, o els fills impliquen també molta presència, és a dir, no pots estar mitges, no puc estar aquí amb tu mentre contesto uns mails, no?
0: I com has portat tot això?
1: He trigat 4 anys, si no hagués tingut la feina n'hagués trigat un i mig o dos, és el que té, doncs, poder dedicar poc temps.
0: I si no tinguessis fills?
1: Doncs mira, no sé què dir-te. No sé què dir-te. Sempre dic que el que em molesta més és haver de necessitar una nòmina a final de mes, perquè en el fons els fills es passen 8 hores a l'escola, si aquestes 8 hores les dediques a l'escriptura...
2: De fet, jo, Maria, recordo que amb la primera novel·la deies una cosa que a mi em va sorprendre i que em va semblar molt interessant, que era que tu havies començat a escriure perquè havies sigut mare.
1: És veritat.
2: Que és una mica com el contrarrelat de, no?, que sembla que si ets mare de cop i volta no podràs... i que tu et va empènyer a escriure.
0: Sí, però explica'ns això, que m'interessa moltíssim.
1: És veritat, ara no
0: vaig començar a escriure perquè era mare.
1: Sí, això ho vaig explicar molt amb la primera novel·la, ja no me'n recordava, però és veritat, jo tota la vida havia pensat que escriuria, vaig estudiar literatura comparada i vaig deixar d'escriure, absolutament, i me'n vaig com...
2: Això la teoria literària ho fa,
1: ho fa
2: molt... et corca.
1: Una mica, sí, és veritat. Després hi recorres, igualment, però sí. A mi em va deixar... vaig deixar d'escriure, i a més ho vaig aparcar durant molt de temps. I quan vaig tenir l'Eva, la meva primera filla, vaig tenir com una mena d'epifania, com una mena de consciència de que el temps era finit, de que la vida anava molt ràpid, i que o em posava les piles o se'm passaria l'oportunitat. Llavors va ser com aquesta sensació, a més...
0: Sempre se'ns passa l'arròs, les dones. Sí. Si no és pels fills, és per les novel·les,
1: Sí, exacte, però bueno, vaig tenir una mica la sensació de què he estat fent aquests 10 anys últims, no? Per què no vaig aprofitar el temps quan llavors sí que el tenia? Uh-huh. I llavors va ser posar-me les piles i dir, en plan... També hi havia una mica de consciència, també ara una mica com de superwoman, però si he aconseguit fer això, que és generar una vida, gestar, parir, alletar, tot això...
2: En 10 minuts et faig una novel·la,
1: exacte,
2: no?
1: Sí, com puc ara tenir por a ficar-me en fer això? Vinga, hombre, saps? Una mica de consciència de va,
0: és
1: per
0: bonica,
1: favor.
0: Això que dius. Sí. Si he portat una criatura al món...
1: Clar, exacte.
0: Per què no escriure una novel·la? Te la faig en una tarda.
1: Ara ens hi posem. Sí.
0: Tot i així que deies, hi ha renúncies que s'han de fer.
1: Clar.
0: Dius que has tardat 4 anys, em sembla poc, també t'ho diré, perquè la novel·la força gruixuda.
2: Sí, és que a més també entrem aquí amb el tema dels tempos de la literatura, no? I una mica el que deia abans també dels ritmes del capitalisme i de la productivititat i de la gent que jo no sé com fa novel·les cada 2 anys.
1: Ja.
2: Vull dir que a mi dos, 4 anys i crius o sense em sembla un temps molt normal, la veritat. Però...
0: I del món editorial també, perquè ens estreny, no?
1: Sí.
0: També, no? Si no l'entregues ara ja no sortiràs fins al 2029.
1: Exacte.
0: No?
1: Sí,
0: tots aquests terminis. Perquè la màquina no pari mai.
1: Perquè la màquina no pari. Jo el que sí que he intentat era com intentar bloquejar com uns espais més o menys setmanals, que no han arribat a ser setmanals, al final s'han espaiat més, però que me'ls he intentat bloquejar molt, i allò típic d'anar a una biblioteca amb el mòbil modo avión, amb el mail tancat, i valer 4 hores de desconnexió.
0: I m'imagino una xarxa de persones al voltant que han tingut cura dels teus fills en moments determinats.
1: Sí,
0: o...
1: sí, tot i que he intentat treure el màxim de temps a la feina i no a la família.
0: Amb a sobre això... culpabilitat, eh?
1: Bueno, evident, clar.
2: Prioritats, no?
1: Prioritats, exacte. Prioritats, sí.

0: Ja sabeu, ja mira, mira quines rialles aquí, Ciutat Podrida, aquesta cançó de la banda Trapera del Río, que algú dirà, home, però no poseu mai cançons d'homes a les dones i els dies. No en posem, però a vegades fem excepcions. Sí. Amb això i amb la trinca, poca cosa més. Jo us ho dic ara. Ciutat Podrida, ens va perfecta aquesta cançó, perquè... A veure, la Sibil·la, el cant de la Sibil·la és aquesta dona que ens explica com serà el futur, però ens explica el final del món, en el cant de la Sibil·la, parlo. I jo pensava que llegint la novel·la de la Maria Canellas hi ha un punt d'apocalipsi. És a dir, hi ha un punt de diversió, és a dir, mentre estem vivint ens anem traient els punyalets, però també hi ha un punt de pensar quin món més podrit, quina ciutat més podrida. És a dir, l'underground acaba en el sistema, els museus estan plens de fills de la burgesia catalana, els que treuen un llibre passen per davant dels que venen de família més bona. És a dir, Déu-n'hi-do.
1: Sí, i una mica... És com la idea aquesta de l'etern retorn, no? De fet, la novel·la té un arc temporal, dura un any, diguéssim, de setembre a setembre, de reentré en reentré, que ara també està bé comentar-ho.
0: Una mica el temps escolar.
1: Una mica el temps escolar, també.

0: que seria com l'artista més irreverent, que hi ha un moment que desapareix del mapa, però ningú se'n preocupa de què se n'ha fet, perquè total, hi admetrà un altre que ocuparà el seu lloc, no?
1: De fet, fas una mica, ara que parles de personatges de diferents edats, fas un broma en algun moment que si fem una xerrada ha de ser intergeneracional, clar, perquè tothom estigui representat. Ara podríem dir també el políticament correcte ens portaria a dir, doncs hi ha d'haver una persona racialitzada i una persona d'orientació sexual, tal. És a dir, estem aquí.
0: Això d'alguna manera a mi em preocupa perquè són accions molt ben intencionades.
2: Exacte, que poden caure en la paròdia quan no hauria de ser així.
0: Exacte, a mi el que em preocupa una mica és això, quan s'institucionalitzen sense que realment a darrere hi hagi un discurs, una voluntat i un compromís amb el que estem fent, queda com un maquillatge i això a mi em fa patir moltíssim.
2: Perquè a més està molt bé que sigui així, però de cop i volta quan, sí, és el que dèiem abans, no, de les subvencions o així,
0: exacte,
2: agafa un caràcter completament
0: paròdic, però està molt bé que passi també. No sé per què, que desaparegui aquella casella, és que potser deixaran d'aparèixer gent racialitzada a les taules de les converses públiques, no? O sigui, al tanto, perquè hem de vigilar amb aquestes coses, simplement.
1: També Barcelona, com es diu allò, que sempre es fa aquesta pregunta, Barcelona és també un personatge dins la novel·la. Sí, però també és una Barcelona que ja no és el que era, que no ens està agradant, i ara aquests dies que estem amb totes les manifestacions del sindicat de lloguers, amb totes les queixes lògiques d'aquest moment vital en el que vivim, el fet de viure en un lloc no es pot separar de la literatura, de crear i de tot. És a dir, si no tenim llocs on crear, si no tenim un sostre, no podrem crear en un futur.
0: Sí.
1: O sigui, aquí sí que hi ha apocalipsis forta.
0: Aquí hi ha, sí, a la vida real n'hi ha d'apocalipsi forta. De fet, és un tema que també surt en la novel·la.
2: Sí, el tema de l'habitatge surt,
0: de
2: fet.
0: Sí, de forma com molt per sobre, però sí que, de fet, apareix també en la novel·la des del punt de vista que també volia que aparegués d'alguna manera interclasse, és a dir, tant li passa això al comissari que ve de Nova York i que va parar en un loft del mig del Born, però que arriba un moment que tampoc se'l pot pagar, és a dir, ell és agent gentrificador i se'n reconeix,
1: sí,
0: però al final tampoc pot pagar-lo, com l'Amanda mateix, que al final és expulsada del pis cèntric familiar i s'ha d'anar a viure a la Guinagüeta.
1: Sí, exacte, i fins i tot no està contenta perquè diu que anar amb autobús és una cosa de senyors i que quan ja surt de la Barcelona on tothom vol viure,
0: exacte,
1: doncs que se sent allò com una...
0: Sí, que a més a més és una interpretació molt errònia, sí, del que són els senyors que normalment no agafarien mai un autobús.
1: Ai, quantes coses. Escolta, ens encanta aquesta novel·la. Maria Canelles, si fos una Sibil·la, editat per Angle. Irene Pujades, gràcies per...
0: Mira, moltíssimes gràcies.
1: Mira com acabem.
2: Home, és que...
0: M'encanta.
1: Moltes gràcies
2: a
1: les dues.
2: També.
1: Escolta'm, hi ha presentació?
0: Ara...
1: O presentacions properes?
0: No,
1: alguna propaganda?
0: Ara de moment no, perquè hem acabat el setembre, que era el moment de sortir,
1: sí,
0: així. I hem fet les dues presentacions que hi havia.
1: D'acord. Doncs moltíssimes gràcies a les dues. Fins aviat.
2: Moltes gràcies.
1: Merci, Barcelona.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT. Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 minutos. Més a prop que mai.
2: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.

0: Ciutat Podrida, de la banda trapera del Rio. Aquesta rialla, ja la reconeixeu, és Maria Rovira. Com estàs, amor meu?
1: Uf, molt bé, molt contenta. És que és literal que quan sento aquesta cançó de Dolly Parton em poso tan contenta. Sí. És com un geyser d'endorfines així per l'orella, no trobes?
0: Un geyser d'endorfines.
1: Geyser d'endorfines.
0: És que ella parla així. És un crocanti de persona. Exacte. I parla de geysers d'endorfines. A veure, ja sé que és... vull dir, que ara aquesta temporada vam dir, com que tu tens teories per tot, Maria, sí, explica'ns cada setmana una teoria. La d'avui t'he de dir que m'ha... m'han congit el cor.
1: T'han congit el cor?
0: M'han congit el cor de pura felicitat.
1: Ah.
0: Perquè jo també ho penso molt, això.
1: Ah.
0: A les nits, quan no dormo, penso en aquesta teoria.
1: Penses,
0: que tens.
1: Veus... allò, és que jo pensava, crec que la Montse me la comprarà.
0: Sí, sí, sí.
1: Jo crec
0: aquesta
1: que hauria,
0: la
1: fer, hauria de fer com una aposta prèvia de dir, la Montse me la comprarà, sí o no.
0: Exacte.
1: I revelem en directe.
0: A veure, quina és la teoria d'avui? A veure.
1: Doncs mira, la meva teoria d'avui és que la vida era millor sense cobertura al metro.
0: I jo afegiria
1: així.
0: Que a molts altres llocs. També, quan no teníem cobertura, érem feliços. Jo, no t'ha passat mai això de que deixes el mòbil a vegades en mode avió i surts d'aquell lloc on l'havies de tenir en mode avió i dius...
1: Del cine, del teatre...
0: Del que sigui, no? I dius, que bé que estic aquesta tarda. Com és que el cel és tan bonic? Mira quins edificis. No m'havia donat mai que en aquesta cantonada passava això.
1: I és perquè t'has deixat el mòbil en mode avió. A mi no em passa, perquè jo ja és que el miro constantment, saps?
0: Llavors, sí,
1: per
0: ja això, estàs per mi... en aquest nivell malaltia, eh?
1: Sí, nivell malaltia total. Llavors estic... Però tot i així penso que la vida era millor sense cobertura al metro, clar.
0: Sense cobertura al metro.
1: Sí. L'altre dia, el 20 de setembre, vaig estar a la manifestació a Sant Jaume, a la plaça Sant Jaume de Barcelona, contra l'ampliació de l'aeroport, que era impressionant perquè hi veia tota la pagesia del Delta de Llobregat amb totes
0: les carxofes,
1: cartes,
0: també.
1: Amb les carxofes, molt importants. I em van cridar l'atenció dos lemes.
0: A veure.
1: Un... menys avions, més carbassons, que em sembla brillant, em sembla poesia.
0: Sí,
1: és a dir, hi ha poetes premiats que no han arribat a l'alçada de menys avions, més carbassons. I l'altra era una pancarta que posava no és progrés, és col·lapse. I jo vaig pensar, exacte, és que és estrictament cert. Perquè, a més, la definició de progrés és procés ascendent i positiu. I dius, sí, clar, ascendent l'estem fent, no? Però jo crec que és cap al barranc, anem a saltar de cap.
0: Cap al pedregar, cap al pedregar.
1: Cap al pedregar, però més cap amunt, en fi. No tot avenç és positiu i llavors t'ho porto al terreny subterrani, al metro. Tu te'n recordes quan no teníem cobertura al metro?
0: De fet, hi ha alguns llocs on encara vacila una mica, és a dir, no és perfecte, tens cobertura, però no va molt bé. I això... et fa com emoció la vida, perquè ara tot és com... sempre hi ha cobertura, és com sempre anar a una piscina i que sempre hi hagi aigua.
1: No, no estic d'acord, aquí no estic d'acord amb tu.

0: Les dones i els dies a contracorrent des que vam néixer.
1: Per cert, que no ho dic mai, però donesidies@catradio.cat, donesidies@catradio.cat, si li voleu enviar teories vostres a la Maria Rovira.
2: Ai, tant, m'encantaria.
1: Seria genial, no, això?
2: M'encantaria, sí, sí, feu-me arribar a les vostres corolles, els vostres pensaments, quina clar. Cosa sempre heu pensat i necessiteu com posar-la a l'altaveu de Catalunya Ràdio, jo la rebré encantadíssima.
1: I llavors podem dir, mira, la Pepita pensa això, però jo penso això. Altra.
2: Aquesta sí, aquesta no, per aquí, per allà. Mira, així sonava la vida quan havia cobertura al metro. Això que canta la Magalida, gira pedres blanques, aigua blava.

0: clar que sí, tots estàvem allà.
1: Quin metro vas tu?
0: En una cala, ens fèiem trenes, ens fèiem amigues dels cops marins. És veritat que hi ha llocs on no hi ha cobertura? De fet,
2: sí,
0: els tinc apuntats
2: una
0: aquí.
2: Cosa, una cosa, abans que m'expliquis tots els teus drames amb la cobertura, tu ets d'aquestes persones que parla al metro? Amb
0: per
2: la
0: telèfon?
2: Gent? No, no, amb la gent que no. Està al metro. És a dir, no t'acostes a algú i li dius quina camisa més maca, o aquest llibre que t'estàs llegint, jo també me'l vaig llegir, em va agradar molt. És que jo trobo que el que no hi ha, que no hi hagi cobertura és una oportunitat per començar a fer això. Perquè jo tinc la teoria, tinc una altra teoria, que és que parlar amb desconeguts és la gran subversió. O sigui, és el que és cap on hem d'anar.
0: Sí, és una cosa que jo detecto que fan molt les persones grans, sobretot les dones, no? Que tenen com aquest contacte espontani.
2: Però
0: de seguida,
2: tu t'ho proveu, eh? Jo
0: de seguida teixeixen, sí. No? Aquest vincle, jo que sé, a la farmàcia, no? Va entrar una senyora amb una bossa plena de préssecs i em va dir, ai, mira, porto tot el dia passejant els préssecs amunt i avall tu. Vaig dir, mira, jo no m'hagués atrevit, no? a interpel·lar algú sense més excusa que la bossa que jo porto,
2: ja.
0: Però em va fer escolta, viure un moment molt bonic.
2: Prova això de dir-li a algú, portes una camisa molt bonica.
0: És que no ho sé, eh?
2: Jo li vaig dir a una senyora, escolta, ens van fer superintimes, vam estar parlant tot el camí.
0: Clar, clar, això és bonic.
2: Dius, quina camisa més maca que porta, escolta, tota cofolla. I em es va girar quan em va dir adéu i em va dir, ui, avui me'n vaig més feliç cap a casa.
0: Me'n vaig feliç, clar. Sí, realment sí. També, clar, el que passa és que la gent ja no llegeix tants llibres al metro.
2: Ja, llavors, estem tots mirant el mòbil.
0: Estem tots mirant el mòbil.
2: Fins i tot quan no té cobertura. Sí
0: que,
2: o no?
0: És que això és el que em passa a mi. És a dir, hi ha uns llocs, hi ha punts conflictius del metro de Barcelona, no hi ha cobertura, és entre Sant Andreu i Clot.
2: Ho tens apuntat,
0: eh? Ho tinc apuntadíssim.
2: És que em serà fortíssim que ho sàpigues, això.
0: No, no, perquè està, vull dir, és un estudi oficial, perquè hi ha molta gent que s'ha queixat d'això. Llavors diuen, no, mira, els punts sense cobertura són Sant Andreu i Clot, Sagrada Família Hospital Clínic i entre Passeig de Gràcia i les CEPs. Mm-hmm. Llavors, què passa? Jo quan passo per aquests llocs no deixo de mirar el mòbil. Només estic tota l'estona comprovant que no tinc cobertura. És a dir, tampoc m'allibero. Tampoc m'allibero. I per què passa això? Per què no hi ha cobertura en aquests punts? Doncs també ho he investigat, Montse, perquè jo vinc amb suport...
2: Has parlat amb TVB o què?
0: No. He llegit un article que segurament escriu TVB sobre el tema. No, ni això. Els motius són dos. Bàsicament és que les infraestructures són antigues.
2: De dins, eh?
0: Sí, de dins del metro.
2: Sí, la via... No, no, pregunto, és que no tinc ni idea, eh?
0: Jo crec que és més tot el tema del tunelatge a nivell de túnel.
2: D'acord.
0: No
2: estan
0: de
2: trucant
0: dona, no
2: en
0: sé.
2: Una d'enginyeres ni enginyers aquí
0: sí,
2: al telèfon.
0: Sí, sisplau. Que... No em feu cas, no em feu cas, soc sucre. D'entrada, això, que les infraestructures són... És que no sé ni com va la cobertura, Montse. És a dir, sí, jo soc analfabeta tecnològica. I després que està tothom mirant-se la trilogia del Padrino en TikToks mentre va treballar. O sigui, si estiguéssim fent coses més simples amb el mòbil, que gastessin menys dades, la xarxa ho podria sostenir.
2: Ah.
0: Però com que el mòbil és el nostre xumet, perquè si no veiem pantalla i consumim vídeo, ens venen ganes de plorar...
2: Tota aquesta gent que està allí fent vídeos amb... Això és una cosa que em pertorba molt. La gent que mira el mòbil i està fent una videotrucada. Una videotrucada!
0: I mirant-se ells, no?, en la pantalla gran.
2: Sí, sí, perquè... però a part, vull dir, fent una trucada, parlant, i tu ja coneixes tota la seva família, han anat passant allà tota la seva família.
0: Sí, sí, sí.
2: Això. A mi faria vergonya. Perquè si surt la meva, jo què sé, la meva tieta, Leopèdia, amb tot el cap ple de rolos, o sigui, saps?
0: Ets a dir que ara tinc ganes de veure jo també.
2: No tinc cap tieta, sí, no. Leopèdia, m'acabo d'inventar el
0: nom. Jo just ahir pensava que hi ha molta diferència, molta bretxa generacional.
2: Sí, això sí.
0: I també social, cultural, en què s'accepta, no, de l'ús del mòbil en públic i què no. Mm-hmm. Hi ha uns volums...
2: Yeah. I també unes converses, perquè jo l'altre dia tenia una parella al costat de dos homes grans ja, o sigui, que passaven la cinquantena, i escolta'm, una conversa tan pujada de to...
0: Ah, sí?
2: Que jo pensava, és que no vull sentir això, que són els dies... Que és que són
0: per videotrucada.
2: Videotrucada.
0: Al metro?
2: Al metro, mirant-se i, bueno, dient-se unes coses fortíssimes.
0: Oh, uau!
2: I, no, el bus, pitjor.
0: A l'autobús. Encara menys lloc perquè per
2: més,
0: escapar.
2: Perquè, a més, la cosa estava il·luminada i jo veia tot.
0: Uau.
2: I pensava, convideu-me a la boda, vull dir, ja.
0: Sí, no sé, o a...
2: No, pujadíssim de to, eh? 10 del matí, eh?
0: Que fort. Mira, sí, sí. Doncs això potser ho posa a l'Ajuntament perquè la gent tingui...
2: Com es diu aquell pal per fer-se fotos, un estic?
0: El pal selfie.
2: El pal selfie no necessitava aquell senyor.
0: Oh, uau.
2: Entén-me el que vull dir.
0: Sí, sí, ho entenc perfectament.
2: Que hem de mirar coses més senzilles al metro si volem que aguanti la cosa. Que
0: sí.
2: Hem de tenir una mica cosa solidària amb la resta d'humans. O sigui, perquè li arribi el WhatsApp amb aquella noia...
0: Sí, hem de posar nosaltres el mòbil en mode avió.
2: Val.
0: penso.
2: D'acord.
0: Però clar, però ningú ho farà. Però al final, és que jo em vull anar al final al cap del carrer. És que millor que no hi hagi cobertura, millor que no puguem fer res amb el mòbil. Perquè al final, jo quan el mòbil no té cobertura, igualment segueixo mirant la pantalla. Ja. I segueixo movent icones, no? Perquè al final és com la nostra pantalleta de llums i colors. Vull dir, no som tan diferents d'un nen de 4 anys. No? Perquè fa gràcia que diuen, no, aquest nen no aguanta un dinar sense l'iPad. Bueno, jo tampoc aguanto un dinar.
2: I la gent gran tampoc. És a dir, perquè jo crec que durant molts anys era una cosa al mòbil, era com, ah, és que ara el jovent està molt enganxat als mòbils, però la gent gran tampoc. És a dir, el meu pare està allà enganxadíssim, sí, tot el dia mirant el nàstic.
0: I Facebook, no? Vull dir que hi ha com aplicacions i xarxes que són una mena de forat negre on estan els boomers, diguem-ne, allà consumint... Vull dir, els algoritmes totalment despistats. Els seus algoritmes van per una altra banda. Però això dic, jo tampoc aguanto un dinar sense fer una llambregada tonta a l'Instagram, saps què et vull dir? I de fet, en petits ho bastant amb les criatures, perquè no sé si tu te'n recordes de quan eres petita i et posaven en una taula amb adults.
2: No hi havia mòbils, a la meva època.
0: No, a la meva tampoc, però per això dic que eren un pal. És a dir, sí, els adults no paren de parlar de coses que no entens, gent que no coneixes, i dius, home, doncs o xerres una mica amb la criatura, però és que o li dones alguna cosa per pintar, o li dones l'iPad.
2: Clar, però jo venc d'una època que et deien, tu dibuixa, o tu calla, o ara espera't que venen els grans. I allà no hi havia...
0: Però tu dibuixa? A mi em sembla una bona opció, eh?
2: Sí, sí, sí.
0: Jo recordo que era...
2: Donen un paper, dibuixa...
0: O sigui, perfecte.
2: Jo no sé si ja pensaven que un dia em treballaria a la ràdio, però jo estava escoltant converses. Em fascinava. Ah. Fascinava com parlava la gent, de què parlaven, com es parlaven entre ells. Estava prenent notes, jo.
0: Totalment, totalment. Jo no, a mi no m'interessava gens. I quan deien, seurem aquí a prendre alguna cosa, és com, no, per favor. Vols una Fanta? No vull una Fanta. No m'agrada
2: sí,
0: la Fanta.
2: Vull aixecar
0: i córrer i anar-me'n i fer històries. No vull la Fanta.
2: Recordem que la teoria d'avui, perquè estem explicant aquí la nostra vida amb la Maria Rovira, era la vida era millor sense cobertura al metro.
0: 100%.

0: m'agrada molt aquesta versió del Like a Rolling Stone.
1: Sí, oi?
0: Sí, molt xula.
1: De la Liv Lique. Doncs... com a Like a Rolling Stone estic jo sense el mòbil.
0: Sense el mòbil. Ara, com ho estàs aguantant, això, tota aquesta estoneta de mòbil en mode avió? On te'l
1: tens? No, està tot bé, està tot bé, perquè ara estic llegint un paper i estic parlant amb tu. I vull dir, jo si tinc estímuls...
0: D'acord.
1: De fet, ara m'he viciat als escacs per això. Però m'he viciat als escacs pel mòbil, també, clar. I dic, m'agraden els escacs o m'agrada mirar el mòbil?
0: Clar, perquè hi ha llumetes.
1: Hi ha llumetes. I, per exemple, vaig començar a pintar flors d'aquarel·la, que és una cosa que fem molt la gent amb la crisi dels 30.
0: Amb la jubilació.
1: I la jubilació i tot moment. Però clar, què feia? Mirava els tutorials a TikTok, perquè els bons tutorials per pintar flors d'aquarel·la estaven al mòbil. Sí, haig de dir que ara me l'he esborrat fa 2 dies perquè no tinc espai al mòbil. Realment, i dic, mira, és igual.
0: Deixem-ho.
1: Sí.
0: Escolta, continua elaborant-me aquesta cosa de que eres més feliç sense cobertura, a veure.
1: Sí, jo penso que està molt bé que hagi part sense cobertura al metro i, de fet, faria que no n'hi hagués enlloc. Que, de sobte, el metro fos un balneari de desconnexió digital. Jo crec que això estaria molt bé, perquè abans el metro era un lloc segur, que no et podien contactar. I llavors, m'has trucat, és que era el metro. Era una resposta vàlida, no? Estaves com a recer. I llavors sorties...
0: Totes aquelles excuses de, no, és que no ho he vist, estava al metro.
1: No m'has pogut trucar, devia ser el metro.
0: M'estan trucant d'Hisenda, no, lo siento, estava en el metro.
1: Estic fent tota la xarxa de TMB, no, seguida.
0: Ara no hi ha excusa, no hi ha cap forat negre, no?
1: Et poden contactar tota l'estona. Tu abans sorties, només pujaves les escales... I com si t'arribessin en coloms missatgers que de sobte et podien trobar, veies trucades perdudes, missatges... I de vegades també et decebies una mica perquè no t'havia arribat res.
0: Clar, perquè no se'n parla prou d'aquella trucada que has estat esperant durant temps o d'aquell missatge. I que penses que justament, perquè a més tenim aquesta cosa supersticiosa, de que en aquell moment que baixes dintre el metro és quan aquell noi que t'agrada tant t'escriurà.
1: És aquí quan serà. Però clar, però amb la tranquil·litat que quan surtis del metro ja t'ho trobaràs. I no hauràs de fer allò de llegir-ho i esperar-te una estona per no semblar el que ets, que és una ansiosa, sense altra vida. Jo haig de dir que, una vegada abans d'entrar al metro vaig enviar un missatge, un SMS,
0: sí,
1: on criticava a una persona.
0: Què dius?
1: Jo.
0: Tu no ho fas mai, això.
1: Allà sí, és que era una situació molt sensible. I un cop a dins del metro, allò que, com que no tenia res a fer, rellegia els missatges enviats i vaig veure que li havia enviat no només a qui no tocava, sinó que li havia enviat a la persona que criticava.
0: I encara us parleu o què?
1: Sí, tot bé. Però clar, jo vaig estar des d'Horta fins a Sants, és a dir, tota la línia blava, que no podia tampoc ni saber què m'estava contestant l'altra persona, és a dir, estava hiperventilant, se'm va fer molt llarg, sí. Vaig acabar del color de la línia 2, és a dir, lila, però la cobertura ens feia sentir coses, una mica el que tu dius, que ens feia sentir emocions. Clar, jo li vaig preguntar a una amiga meva embarassada si la gent la deixava seure al metro, i em va dir, sí, però quan em veuen? Però en general no em veuen perquè la gent no mira. I llavors, si no mires, no pots reaccionar com un ésser social, no? Tothom va amb els cascos i mirant el mòbil, no? Anem com una mena d'escafandra perfecta. Tu te'n recordes d'aquell anunci del metro, que eren un noi i una noia, que pensaven, si em diu alguna cosa, m'assec. Si s'asseu, li dic alguna cosa.
0: Et va encantar aquell spot, eh?
2: Si s'asseu, li dic alguna cosa.
3: Si em diu alguna cosa, m'assec.
4: Vagis on vagis, gaudeix del trajecte. Tots movem Barcelona.
0: Ai, que m'he posat tonta.
1: T'haig de dir que aquest anunci és del 2003. Del 2003, i jo encara me'n recordo. És fortíssim, això.
0: És molt bèstia.
1: És molt bèstia.
0: Escolta, acabem amb aquesta bonica imatge de si s'asseu li dic alguna cosa.
1: A veure si pot passar.
0: Parla amb la senyora, si no, aquella, i digue-li que la camisa és molt bonica.
1: Va, ho faré.
0: T'ho recomano, de veritat.
1: Ho faré.
0: Maria, no siguis així. Relaciona't.
1: Val, molt bé, ho intentaré.
0: Maria Rubirao i Sherman, moltíssimes gràcies. Nosaltres ho deixem aquí, l'equip de les Dones i els Dies. Roser Barrera Moraga, Cèlia Forment, Mireia Isar, Albert Castellví, Helena Miquel, Nil Hernández i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà hi tornem. Ui, demà, quin tema. Tu no ho has dit mai, això, Rovira, de... Jo ja no vull saber res dels homes?
1: Sí.
0: Doncs demà és el títol del nostre programa. Vindran senyores a dir, ui, jo això dels homes, jo ja no... Jo ja calçotets ja n'he fregat prou. Això demà a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, vos informa Nanda Xonaguera. L'habitatge ha centrat el debat de política general al Parlament que ha començat aquest dimarts. El president Salvador Illa ha anunciat mesures que inclouen propostes inèdites, com que els que tenen més de 40 anys puguin comprar un habitatge a mitges amb l'administració. Està pensat per persones que tenen uns ingressos estables però que no poden pagar l'entrada d'un pis. Illa s'ha compromès també a intervenir en situacions límit i ha explicat que la Generalitat comprarà els pisos de les persones que estan a punt de ser desnonades per evitar casos com el de Mari Carmen Abascal.
2: Quan s'han esgotat ja tots els tràmits, totes les possibilitats, i ja no queda cap altre remei. Podem comprar un pis on hi viu una persona amenaçada de desnonament per la seva vulnerabilitat, per tal que no vagi a deixar.
1: L'oposició creu que aquestes mesures es queden curtes per solucionar la crisi de l'habitatge, només agreuja els problemes actuals i falten propostes i solucions. Més notícies amb Oriol Pujadó.
3: Un centenar de persones acampen a la plaça de Catalunya, a la ciutat de Barcelona, en defensa del dret a l'habitatge. Un dels participants, l'Arteco, assegura que s'han mobilitzat a títol individual.
4: Realment n'hi ha molta gent que és militant d'altres entitats, organitzacions i sindicats, però venim com individualitats, venim com a persones que senten aquesta problemàtica.
3: També han decidit allargar l'acampada els concentrats a la Puerta del Sol, a Madrid i a altres capitals de l'Estat.
1: L'Audiència de Barcelona ha amnistiat l'exsecretari general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, acusada de desobediència per l'organització del referèndum de l'1 d'octubre. El Tribunal Suprem li va obrir la causa el 2018, per la qual no ha estat mai jutjada, perquè Rovira es va exiliar a Suïssa. Pablo Llarena la va processar primer per rebel·lió i després per sedició. Quan es va derogar aquest delicte, se la va acusar de desobediència. Rovira va tornar a Catalunya fa 2 anys quan se li va arxivar la investigació per terrorisme en la causa de Tsunami Democràtic. La portaveu d'Esquerra al Parlament, Esther Capella, creu que amb l'amnistia es tanca una etapa injusta.
5: No es restaure ni repare el dolor causat, però en tot cas es repare la injustícia. L'Audiència Provincial no fa una altra cosa que aplicar una llei aprovada per les Corts Generals.
3: El Marroc tindrà per primera vegada a la seva història una dona com a cap de govern. El rei Mohamed VI ha encarregat a Fàtima Zahra El Mansouri del Partit Liberal PAM que busqui els suports necessaris per constituir un govern després que aquesta formació guanyés les eleccions de dimecres passat sense majoria absoluta. La nova mandatària ha valorat amb satisfacció aquesta oportunitat.
6: Volia dir que aquest és un moment realment històric, la primera vegada a la història del nostre país que una dona assumeix la responsabilitat de presidir el govern. I això no és només un motiu d'orgull per mi, sinó un motiu d'orgull per totes les dones del país que sempre han cregut en les capacitats de les dones marroquines.
1: Mario Gas porta a la Beckett el monòleg El pessimismo alegre, mi suicidio, de Henry Rorda, després de 20 anys d'haver-lo estrenat a Madrid. Rorda va ser un professor de matemàtiques i un hedonista, i tot i així, un home que es va suïcidar. Mario Gas estrena la Beckett posant-li cos, veu, experiència i profunditat en un text escrit a principis del segle XX, però que parla en present. Ho ha explicat Mario Gas a Catalunya Ràdio.
7: Parla de l'existència i el que diu és molt actual. Parla de la pedagogia i el que diu és molt actual. Parla de la societat i la seva estructura econòmica, capitalisme, socialisme, i és molt actual. Parla de les relacions amoroses i és molt actual. I aleshores, quan això no és ficció, sinó que a més resulta que és un senyor que va decidir desaparèixer i explica tot això, pues, arriba molt directament.
1: El pessimismo alegre, mi suicidio, es podrà veure fins a l'11 d'octubre. Esports, a la Lliga de les Nacions, la selecció espanyola ha golejat Croàcia per 4-1 amb 2 gols de Lamine, un de Pubill i l'últim de Nico Williams. 3 jugadors del Barça han sortit a l'11 titular. Pau Cubarsí, que ha tornat a jugar 90 minuts, Lamine Yamal, 68, que ha estat triat l'MVP, i Fermín, 56 minuts. També han estat titulars els catalans Marc Pubill i Marc Cucurella.
3: El Barça de bàsquet ha perdut a la pista del Dubai per 94-87 en un partit de la segona jornada de l'Eurolliga. L'equip blaugrana s'ha vist perjudicat per un segon quart molt dolent, Kevin Panther, ha estat el màxim anotador del Barça i del partit amb 25 punts.
1: El Manresa, per la seva banda, juga aquest dimecres a la pista del PAOK a 6:45 de la tarda en la primera jornada de l'Eurocup.
3: En declaracions al Tot Costa, el president del Barça, Joan Laporta, ha mostrat la seva preocupació per la possible lesió de Rafinha en l'amistós entre Austràlia i el Brasil. El Barça no ha informat del moment si hi ha lesió o no. La Federació Brasilera, per la seva banda, només parla de molèsties.
1: El Barça femení juga aquest dimecres contra la Roma en la segona jornada de la Champions. La portera Kata Coll, la defensa neerlandesa Renee van Aasten i algunes de les campiones mundials sub-20 són les principals novetats a la convocatòria. El partit serà a 6:45.
0: Fins aquí les notícies.

0: Quin dia avui més boig, oi? Ja ho diu la cançó del Raimon, que al meu país la pluja no sap ploure. He sortit al carrer després d'aquest episodi de pluges intenses, amb el paraigües, l'impermeable, unes sabates per no mullar-me els peus, i després l'he carretejat durant la resta del dia sense que m'hagi servit de res. Com que el metro no funcionava perquè s'havia inundat, a l'autobús hi havia desenes de persones que necessitaven, evidentment, anar d'un lloc a l'altre. He començat a parlar amb un oient del programa que m'ha explicat que havia estat amiga dels meus sogres i d'aquí hem acabat parlant de les preguntes i respostes que feu vosaltres, els ignorants, i de com, per exemple, ella és de les que posa vinagre blanc a la rentadora en lloc del suavitzant. De cop i volta, dues dones més que hi havia al costat, mentre el bus s'anava omplint de més i més gent que s'havia de quedar dreta, primer m'anaven mirant i fent que sí amb el cap i, finalment, han acabat intervenint a la conversa. Totes feien el mateix. I jo dient que ho havia après fent aquest programa. He estat a punt de treure la gravadora que portava amb mi perquè la tertúlia era digna de passar-la aquesta nit, perquè la sentíssiu vosaltres. Però us haureu de conformar amb aquesta meva història, perquè després he hagut de baixar. I a les tres senyores les he deixat en plena conversa i vés a saber quines altres receptes deuen haver arribat a compartir. Si és que aquest programa és una caixa de sorpreses, fins i tot lluny d'aquests micròfons. I el vostre dimarts, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Albert Duran, Domènec Sobirà i Judit Perpinyà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93 201 7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Bona nit, són les 12 i ja i 9 minuts. Benvinguts un dia més a la nit dels ignorants aquí a Catalunya Ràdio, esperant les vostres trucades al 93-207474 per començar a parlar amb vosaltres. I avui li dic primer bona nit a l'Anna des de Mirassol. Bona nit, Anna.
2: Bona nit. Mira, Marta, jo només vull aclarir-te una cosa.
0: Digues.
2: L'altre dia vaig demanar una sardana que et vaig dir el sortidor de la cartina.
0: Sí.
2: I un senyor et va dir que havia dit el sortidor de la sardina.
0: Sardina. I ho va dir bé.
2: No.
0: Oh, ho va dir bé vostè, dic. Vostè, Anna, ho va dir bé.
2: Jo ho vaig dir bé. Ell ho va dir malament.
0: Ell va sentir una altra cosa. És que jo li vaig fer repetir perquè no sabia si ho havia sentit bé.
2: El sortidor de la sardina, perquè no podria dir el sortidor de la sardina, perquè no existeix aquesta sardana.
0: Clar. Després va trucar aquest altre oient que ho devia sentir malament.
2: Malament.
0: No, l'Anna Cavallat Sardana sap perfectament com es diuen les sardanes, no?
2: T'he trucat per aclarir-t'ho i per dir-t'ho ben dit.
0: Molt bé. Doncs perfecte, Anna. Moltes gràcies per l'aclariment.
2: Ja està.
0: Perfecte.
2: Una bona nit i una bona setmana.
0: Igualment. A descansar, bona nit. Adéu-siau. Després, a més del 93207474, amb aquest aclariment que hem començat avui el programa de l'Anna, també ens deixeu els missatges de WhatsApp al 667-220-148. I avui, per començar, ens hem trobat aquest missatge que ens ha deixat l'Àngels des de Lleida.
3: Mira, estava escoltant això dels robatoris que diu que els Mossos els van dir amb uns senyors dels pisos que no calia que posessin alarmes perquè entren igual. Pues quina casualitat que avui vos ha fet una xerrada a un mosso i sobretot ens ha dit que poséssim alarmes, i que l'acte truquéssim al 112. Així és que, a veure, uns diuen una cosa, uns altres en diuen una altra. I que ens poséssim una aplicació al mòbil del 112 que estaríem, vull dir, vindrin més aviat.
0: Veus? Unes xerrades que els deuen fer els Mossos, suposo que deu ser l'Àngels que ens truca des d'un lloc on hi ha les cases una mica més disseminades, dic jo, no sé, per intentar que si passa alguna cosa, doncs el més aviat possible puguis posar-te en contacte amb els Mossos i que ells sí que els havien dit que es posessin alarmes. En fi, l'Elisa, des de Barcelona, ens ha deixat aquesta resposta.
4: Jo sóc la primera vegada que deixo aquest missatge. No he trucat al programa, però us escolto per la nit. I només era per una reflexió d'avui, I també una pregunta. Aquest matí, per casualitat, he vist a la senyora Noguera que li estaven fent una entrevista a Televisió Espanyola i la periodista li estava fent una pregunta molt concreta. Què definia ella com petit propietari? Ha estat no sé quants minuts i no ha sigut capaç de dir, escolti, per vostè què és un petit propietari? Doncs, escolti, tant costa d'explicar perquè la gent ho entengui el que és un petit propietari? Escolti, doncs una persona que potser tenia uns estalvis, ho va invertir en un pis i ara li serveix perquè quan està jubilat o en la seva pensió o en mals moments, tenir uns diners per poder continuar visquent durant la seva vida, no? Bueno, ha estat donant que si el decret... Que... Escolta, tant costa que els polítics, quan li fan una pregunta concreta i no està perdent allà minuts i minuts, contestar concretament el que se li pregunta? De veritat que és decepcionant. La meva pregunta, a veure si algun ignorant me la pot contestar o alguna persona de lleis que coneixen. A veure, un jutge, quant de temps pot tenir un cas hasta que es resol? O sigui, n'hi ha una normativa? Un jutge pot tenir 30 anys un cas? Qui supervisa el temps que té de tramitació? El Consell General? El Consell del Poder General? Un altre magistrat? O sigui, el pot tenir allà per durable 40 anys?
0: Doncs s'entén perfectament la pregunta, eh? Quan pot durar la decisió d'un jutge, no? Una cosa es pot resoldre en 3 dies i n'hi ha que triguen 20 anys. Doncs hi ha alguna mesura que diu fins aquí o no? A veure si algú ens pot ajudar. I sobre la reflexió que ens ha fet de que els polítics no contesten, m'ha recordat avui que he sentit una entrevista que li van fer l'Àngels Barceló, entre altres coses, per haver deixat de treballar als mitjans de comunicació en aquests moments, dient que, entre altres coses, estava cansada que ella feia preguntes i que, sobretot, els polítics mai responien res de què preguntava. I que això cansa, al final cansa. Doncs mira, és una mica la reflexió que ens ha fet aquesta oient. Va, que ens truca en Pep des de l'Eixample. Pep, bona nit.
5: Bona nit, què tal, Marta? Bona
0: Molt
5: nit.
0: Bé, com estàs?
5: Molt bé. Escolta'm una resposta sobre aquell noi que va trucar ahir per dir si hi havia algun localitzador pels nens.
0: Sí, perquè volia saber la seva filla de 9 anys, que no té mòbil, però alguna manera per poder saber si havia arribat a l'escola, perquè hi anava sola, etcètera, etcètera. Sí.
5: Mira, a mi se'm va córrer, si és de passo, puc recomanar a un autor de llibres que m'encanta, he llegit moltíssim d'ella. Pots recomanar llibres d'ella?
0: Sí, pots recomanar el que vulguis. Doncs sí.
5: Pues mira, l'Elena Valenti...
0: Sí. Elena Valenti, perdona?
5: Sí, va... Elena Valenti.
0: Elena, d'acord. Elena Valenti, molt bé.
5: I té un pseudònim, Susan... Bagot o Mag... Bueno, és igual, Elena Valenti.
0: Elena Valenti.
5: Sí. Hi ha 5 llibres que estan molt bé, que se diu La Mediadora.
0: Sí.
5: I també tema sexy, eh? També està molt bé. Bueno, pues en aquest llibre hi ha... El prota és un policia que té una nena de 9 anyets i amb aquesta nena, en un dels episodis, la sequestren i a dintre d'un cor, d'un penjoll, que és un cor, porta un localitzador. I això ho trobaria al botí. Bueno, no és un mòbil, eh? Però dona unes senyals...
0: Clar, i tu saps on és la persona...
5: Això a la botiga de l'espia segur que ho tenen.
0: Ah, doncs mira.
5: Sí.
0: Sí, i no sé si...
5: A la botiga de l'espia li donaran algunes idees. Bueno, si
0: segur,
5: a mi
0: segur.
5: Se'm va ocórrer això. El primer que se'm va ocórrer va ser això.
0: Està bé.
5: A veure si li pot servir alguna cosa. I l'Elena Valenti, hi ha gent moltíssim d'ella i és una que m'agrada moltíssim.
0: Doncs mira, buscar algun localitzador que puguis posar-lo en un lloc petit.
5: Això, un penjoll, que li va fer un regal i tal, i portar sempre el penjoll.
0: Està petit, bé, perquè no, fas una recomanació a través de la literatura. Em fa molta gràcia, això. Està molt bé.
5: Això, sí, sí.
0: Perfecte,
5: després,
0: molt bé.
5: Després, gràcies per dir-me-lo dels Manolitos.
0: Oh.
5: Ara falta buscar la caixa i provar-la, perquè, clar...
0: Sí, jo és que he vist que n'hi ha un a prop de la ràdio i qualsevol dia m'animo, però amb els horaris que faig no hi ha manera mai de trobar-ho. Però sí, sí, perquè no n'hi ha gaires a Barcelona. No n'hi ha, una Glòria...
5: Això amb una cosa així com la Illa...
0: Crec que tampoc, eh? No. N'hi ha un que està a prop d'aquí la ràdio, per això et dic. Però si ho busques, ho demanes, et surt al lloc. Em sembla que a Glòries també n'hi ha un. Però bueno, el noi que va trucar va dir que estava al costat del camp de l'Espanyol,
5: sí, això.
0: Que hi ha un centre comercial a l'Esplau, que deu ser que hi ha una altra botiga allà. Però sí, sí, resol el dubte dels Manolitos, Pep.
5: Perfecte. Bueno, però bé, moltes gràcies ja per tenir una idea.
0: Molt bé.
5: Vinga, fins
0: gràcies, Pep. Gràcies. Fins una altra. Bona nit. Bona nit. Montserrat, des de Mataró, bona nit.
6: Hola, bona nit, Marta. Mira una cosa, avui, plovent, sí. Aquest matí, passava jo per un carrer de Mataró, que és força cèntric, que es diu el carrer Massabà. Aleshores, jo recordo, quan jo era petita, que m'havien dit, o se'ls deia, que aquest carrer li van posar el carrer de Massabà perquè el mar va arribar fins allà. Oh. I queda una mica lluny de la platja, aquest carrer, eh? Mm. És un carrer cèntric, però bastant amuntet de Mataró. No sé si coneixes gaire bé Mataró.
0: Conec una miqueta el centre, però aquest carrer no se'n para,
6: si
0: no.
6: Coneixes, si coneixes, mira, potser la presó o la sala Cabanyes.
0: Sí, per exemple. Sí? Sí.
6: Doncs allà.
0: Allà, molt bé. Tocant a la sala Cabanyes. Doncs sí, que està amuntet, sí.
6: Val. Doncs, aleshores, jo havia sentit de petit explicar això, que aquell que carrer li havien posat de Massabà, perquè volia dir el mar se'n va, Massabà. Aleshores, com que truca força gent de Mataró, aviam si algú, o encara que no sigui de Mataró, algú sap si això és veritat.
0: És real, clar. És bo, això, ja eh? No, i avui devia anar ple d'aigua, aquest carrer, no? Entenc?
6: No, a l'hora que hi he passat jo, començava a ploure.
0: Anava a dir.
6: Sí, començava a ploure, i llavors jo he anat a un lloc que m'he passat una hora allà dintre, era del dentista, concretament, sentia que deien, ui, com plou, com plou.
0: Quan tu estaves sota cobert, sí.
6: Jo hi he anat començant a ploure, diguem, i he passat per aquell carrer. Aleshores, doncs, esclar, mira, he pensat, mira, avui preguntaràs als ignorants, diríem si algú sap això.
0: A veure, si el mar, en algun moment donat, va arribar en aquest carrer que es diu Massabà, eh?
6: Carrer Massabà, sí, sí.
0: Molt bé. Doncs ja ho tinc apuntat. Perfecte, Montserrat. Moltes gràcies, bona nit.
6: Bona nit, bona nit.
0: En Josep, des de Terrassa, bona nit.
7: Hola, bona nit. Mira, us trucava per una trucada que heu rebut ara no fa gaire pel tema de la localització d'una nena.
0: Sí,
7: si està molt
0: sí de fet, la pregunta la vam fer ahir, avui el Pep ens donava una idea a través d'un llibre i ara tu també pots ajudar. Ens ho va preguntar el Miquel de Sabadell, això.
7: Sí, ahir. Mira, hi ha un dispositiu que és d'Apple que es diu AirTag, que són com unes targetes de crèdit,
0: sí. Vale?
7: Però que hi ha AliExpress ho trobaran, compatibles, que val uns 7 euros, i és com una targeta de crèdit que tu poses a una bossa, amb un portàtil, fins i tot hi ha gent que ho posa al gos, i llavors amb l'aplicació de l'Apple de trobar el telèfon et diu on està ubicada
0: aquesta targeta, clar.
7: Aquesta targeta, això, i això va molt bé. Jo ho estic fent servir i, de fet, una vegada em van robar la cartera i vaig aconseguir localitzar qui me l'havia robat.
0: De veritat? Amb aquest localitzador?
7: Amb aquest localitzador. Vale. No s'actualitza al moment, però al cap de 5-10 minuts saps on està i, a més, aquesta targeta, des del mòbil, tu li pots dir que en un moment donat emeti un so. Vale, perquè la persona que ho té o és el que vaig fer jo amb la cartera. Vaig activar el so i la persona que me l'havia sostret em va trucar. Vale? Vull dir que és el AirTag.
0: AirTag, ja, sí.
7: Sí, hi ha dispositius compatibles amb això.
0: I després, has de tenir un iPhone o pots tenir... O hi ha algun altre compatible amb un altre...
7: Aviam, jo ho conec per iPhone, perquè és
0: clar.
7: El que faig servir.
0: Clar.
7: Suposo que no ho sé si amb Android hi ha coses
0: similars.
7: Compatibles, però...
0: Ah, doncs mira, ara m'està dient l'Oriol, el tècnic, que el genèric es diu SmartTag. Per tant, sí que n'hi ha.
7: Vale, pues,
0: sí.
7: Pues això
0: sí,
7: va
0: sí,
7: molt bé.
0: Sí, molt bé.
7: Ja us ho dic que va molt bé.
0: Va molt bé, perfecte.
7: I després una pregunta.
0: Digues.
7: Això és una mica tècnic. Jo tinc una alarma de casa, antiga,
0: sí.
7: Vale, que ha deixat de funcionar perquè amb el desplegament de la fibra la meva alarma per trucar a la central truca per polsos, que és el sistema antic, que era allò de les rodetes del telèfon,
0: sí.
7: I ara es truca per tons. Si algun tècnic d'alarmes que ens estigués sentint Sé que es pot fer una adaptació, però no trobo ningú com el vulgui fer. Només em proposen canviar tot el sistema, és un sistema que funciona. Si algú pues, volgués o entengués d'aquests temes, pues, agrairia que, si li voleu donar el contacte...
0: Perfecte. És intentar adaptar una alarma antiga amb el sistema actual, eh? Així per dir-ho senzill, eh?
7: Exacte. Amb el sistema antic de comunicació telefònica, que era per colsos, el sistema actual, que és per tons.
0: Per tons. Molt bé. A veure si hi ha algun tècnic en alarmes que ens estigui escoltant a aquesta hora i que et pugui ajudar, Josep.
7: Molt bé.
0: Molt bé. Vinga. Moltes gràcies.
7: Bona nit. Bon programa.
0: Adéu. Gràcies, bona nit. La Isabel des de Barcelona, bona nit.
8: Sí, hola, bona nit. És que et dèieu deixar dels mitjadors dels nens, no?
0: Sí, perdó, és que la sent... Em costa una mica entendre-la. A veure si podem millorar una mica. No sé si és que està amb poca cobertura o... A veure, Isabel, intenti-ho.
8: A veure, ho intento.
0: Digui.
8: Que els nens, els meus nens,
0: sí,
8: porten un rellotge,
0: sí,
8: que està comunicat amb el telèfon del pare i la mare, i ell, quan arriba al col·legi, apreta el botó i la mare, el pare... imaginar si trucat, sap que ha arribat a col·legi.
0: Ah, porten un rellotge d'aquests intel·ligents, diguéssim, no?
8: Sí, bueno, sí, són, sí, penso que ho compren. Jo diria que els seus pares els han comprat per internet.
0: Ja.
8: Diria.
0: I llavors, ells, quan arriben a l'escola, fan un senyal en el
8: sí,
0: seu rellotge.
8: Truquen, sí, i
0: els pares saben.
8: Per parlar una mica, no? Ara ja sóc a l'escola. Ah, molt bé.
0: Clar, molt bé. Doncs mira... És...
8: Perquè això existeix i va molt bé.
0: I va molt bé, perfecte.
8: Va, dono molta tranquil·litat.
0: Clar, clar, clar, és el que demanava aquest oient. Doncs, Isabel, gràcies per compartir-ho.
8: A vosaltres.
0: Que vagi molt bé. Bona nit.
8: Bona nit.
0: Adéu-siau. Mira si ha donat de si el tema del localitzador per estar tranquil, no?, els pares, quan la criatura arriba a l'escola i sap que ja és al lloc on tocava. Va, més missatges que ens heu deixat al 667-220-148. Una resposta que ens dona l'Alícia.
9: Fa uns dies va trucar un senyor dient que per pelar els ous, de quina manera es podia fer perquè li fos més senzill fer-ho. Mira, jo poso l'aigua freda, poso els ous a dintre i poso 3 cullerades de sal. Llavors es bulleixen, es fan dursos i quan els trec els passo per aigua freda i després es pelen perfectament. Només era per si això li pot servir a aquest senyor.
0: És a dir, sal, i suposo que l'ou no l'agafa i després surt l'ou salat, no entenc. És només que facilita que quedi l'ou ben pelat. Entenc que és això. Doncs gràcies a l'Alícia, perquè sí que ens ho va demanar ja fa uns dies un altre oient. Una reflexió que ens ha deixat l'Albert des de Vilassar de Mar.
10: Ara comencem amb la campanya, la cursa, digue-me com vulguis, o la precursa, la precampanya de les eleccions que es venen a sobre i que estem veient que aquí només és màrqueting desbocau i a veure què dic perquè em votin i a veure què és el que toca dir avui i el que diu aquell per jo dir el contrari i tot això. Ens enfrontem a una temporada d'orilla, orilla, orilla, a nivell de notícies, a nivell de premsa, a nivell de declaracions, de que tot serà dir el que m'interessa a mi per treure vots o el partit per treure vots i no el que interessa al popular jove som els tristos que anem a votar. L'altre dia, amb l'entrevista del divan que li va fer la Sílvia Coppolo al Trillo, ell, com a expresident del Parlament, deia que al nivell dels polítics d'avui en dia fa pena, i realment és així. No hi ha ideologia als partits, no hi ha interès per treballar ni pel país, ni aquell, ni l'altre, ni que sigui. No hi ha sentit de societat ni comunitat. I aleshores jo tinc una proposta creativa, ja que estem amb el tema del màrqueting i tot aquí va del mateix. Per què no fem una cosa? Per què no agafem els caps de llista de cada partit, fem una partida del Catan, que és tots contra tots, i a veure qui és més dolent, diguem-ho així, en plan finillo. I el que guanyi doncs, és el que governa i ja està, i ens estalviem litros de tinta, hores de torres, i podem descansar una mica, donat que la ideologia no interessa per res, ni importa per res, i el poble tampoc.
0: Mare meva, mare meva, l'altre dia també trucava una senyora que deia que també, o sigui, va deixar els polítics a l'alçada del Batum, I deia que no pot ser, que no pot ser de cap de les maneres, i és una dona que, malgrat que ja és molt gran, ella continua anant a votar, ens va dir. Vull dir que realment, després es queixen que hi ha desafecció, doncs mira, això és el que passa. Aquestes són les reflexions que fan les persones quan els polítics es comporten segons de quina manera. Ens truca el 93207474 a l'Alba des de Sabadell. Bona nit.
11: Bona nit. Jo voldria... No sé si és... Jo, em queda molt difícil. Fer ametlles garrapinyades.
0: Voldria fer ametlles garrapinyades. Molt bé.
11: Sí, és molt difícil, perquè és que em queden totes enganxades. No sé, el punt del sucre, com s'han de treure del foc, no sé.
0: Vol que algú li expliqui una manera de fer-ho perquè li quedin bé, perquè les seves no acaben de quedar-li fines, no?
11: No, això mateix.
0: Molt bé. Doncs a veure si entre els oients ignorants hi ha algun bon cuiner d'ametlles garrapinyades, que per cert, mira que són bones, eh?
11: I tant.
0: Molt bé. Bueno, doncs a veure si Alba algú l'ajuda. Moltes gràcies.
11: Gràcies, bona nit.
0: Bona nit. L'Ernest, des de Sedó, ens deixa aquest missatge.
12: Us envio aquest missatge perquè sapigueu que el proper diumenge 4 d'octubre farem un concurs de carbasses gegants a aquest poble de la Segarra. I a més ho acompanyarem d'una fira amb articles artesanals, jocs de nens, polixinels, en fi. Tota una festorra per un poblet de 100 habitants a la Segarra.
0: Mira, veus? Doncs el cap de setmana, que li interessi, concurs de carbasses a Sedó, aquest poblet de la Segarra. Gràcies, Ernest, per compartir-ho. I la Montse ens deixa escrit, diu, vaig sentir que algú es queixava de no poder desfer-se d'una espècie de mosquits molt més petits que els que coneixem de tota la vida. Diu, em va passar el mateix i no recordo ni qui ni quan em van facilitar una manera de desfer-me'n. Francament, em va anar molt bé, diu. I això ens diu com ho va fer. S'agafa un recipient de vidre, diu, jo aprofito els pots que em sobren d'alguna cosa que he gastat, i s'hi posa un tassó d'aigua, una cullerada de sabó de rentaplats, dues cullerades de sucre i tres de vinagre. Es deixa a l'habitació on hi ha els mosquitets i uns dies després, ens diu la Montse, veurem els resultats. O sigui que aquí tenim solucions per tots els gustos. D'aquí res, un minut, arribarem a 12:45 de la matinada.
1: La nit dels ignorants. Amb Marta Romagosa.
13: Quan era joveneta, ja deu fer vora 40 anys, quan tornàvem de la disco amb el meu nòvio, que ara és el meu marit i m'acompanyava a casa, abans d'entrar sempre escoltàvem una estoneta, la nit dels ignorants de Carles Cuní. I moltes vegades coincidíem amb la meva germana, que tornava amb el seu nòvio, que l'acompanyava a casa també i que ara és el seu marit. I llavors un dia vam dir, i per què no truquem? I vam trucar i vam fer una pregunta. I res, que us escolto cada nit. Jo sóc d'anar a dormir tard, però a les 12 menys 2 o a les 12 menys 1 dic, Anna, corre, corre. Em poso Catalunya Ràdio i sempre he d'estar sobre el llit quan tu comences l'entradeta, Marta.
1: La nit dels ignorants. Un programa per aprendre mentre no arriba la son. L'entrevista que no t'esperes.
0: L'any 2001, després de 15 anys de carrera, el Sopa de Cabra anunciaven que ho deixaven. El 8 de novembre feia un últim concert a la Sala Ras Matàs de Barcelona, on va sonar un dels grans èxits de la seva trajectòria, l'Empordà.

0: A la vida, però, la tristesa d'un adéu moltes vegades coincideix amb l'alegria pel naixement d'un nou projecte. I això va passar aquell 2001. Al Sopa ho deixaven, però al mateix temps, una noia de 28 anys feia realitat el que havia estat el somni de la seva vida. Aquella noia era la Sandra Bruna, que després de 10 anys aprenent l'ofici, va decidir instal·lar-se pel seu compte i obrir la seva pròpia agència literària. Amb molta tenacitat i amb l'ajut de tota la seva família va fer un pas que li va sortir bé. Aquest setembre, aquella agència literària ha complert 25 anys, que es diu aviat, en un món tan difícil com és el literari. Aquesta nit ho volem celebrar parlant amb ella. Per cert, això sí, la tristesa d'aquell 2001, ja ho sabeu, per la desaparició del Sopa, es va revertir 10 anys després, quan van tornar als escenaris, i fins avui. Saludem a la Sandra Bruna, bona nit.
1: Hola, bona nit, què tal?
0: A tu t'agraden el Sopa de Cabra o no?
1: M'encanten, m'encanten. M'ha agradat molt aquest link.
0: Clar, és que ells en aquell moment deien un adéu, que ja dic, després no ha sigut, i vosaltres, pam, feies realitat una cosa que no sé si després de tots aquests anys pots arribar a pensar de tot el que has fet, què és el que més t'ha costat per aconseguir fer i ser, tenir la teva pròpia agència literària?
1: La veritat és que va ser tot com una mica orgànic en aquell moment, no? Però ara, quan miro cap enrere, penso, ostres, no sé si ho tornaria a fer, saps? Perquè, perquè vaig ser bastant agosarada en aquell moment. Però no és que m'hagi costat res així significatiu, saps? Més que res el que és que és un ofici que s'ha de treballar molt, no? I bueno, la meva experiència a Mercedes Casanovas em va donar un bagatge que em va dir, escolta, fem-ho, ho faig, i aquí hem arribat fins als 25 anys. Ara és una feina una mica de pic i pala, que jo dic.
0: De formigueta, no? De formigueta, de poc a poc
1: anar fent. De formigueta. Exacte.
0: De no parar de treballar. Clar, aquest és un programa que es diu La nit dels ignorants i a nosaltres ens agrada molt aprendre coses. Tu saps molt bé que és un agent literari, però potser els oients que ens escolten no ho saben. Com els hi expliquem quina és la feina que fa un agent literari, Sandra?
1: Pues mira, és veritat que això passa molt, perquè fins i tot els meus amics moltes vegades diuen la Sandra és editora, i dic, no, jo sóc agent, que és diferent, que és diferent. Els agents som l'intermediari, no? Els que posem en contacte l'autor amb l'editor, som els que estem al mig. Jo sempre ho faig més fàcil i dic, sabeu els representants de futbolistes? Pues nosaltres representem escriptors, i llavors negociem aquells contractes dels escriptors com fan els managers dels futbolistes, i això llavors tothom ho entén.
0: Clar. Diguéssim que els preus serien bastant diferents per això, eh?
1: Això sí, això sí.
0: Les sumes astronòmiques dels futbolistes, mare meva, no? Mare meva.
1: No passen en el món editorial.
0: No, per res del món. Un agent ha de fer una feina per això integral, d'allò que ho englobi absolutament tot, malgrat que hem entès perfectament amb això que has posat l'exemple dels futbolistes i els intermediaris, eh? Però segur que hi ha molta gent que et diu, et deus passar el dia llegint, o et deus passar el dia parlant amb escriptors, o et deus passar el dia negociant amb editorials.
1: Clar, doncs sí, la veritat és que nosaltres, sobretot la nostra agència, el que fa és un 360 graus, que jo dic, perquè a mi, abans, quan vaig començar a Mercedes Casanovas, potser amb 18 anys que vaig començar, era molt més doncs, aquest petit, no? Aquest petit encontre entre, vale, posem en contacte, fem aquest link i tot l'altre ja flueix. Ara es necessita molta més intervenció de la gent, perquè doncs, clar, el món ha canviat, tothom, clar, jo quan vaig començar no hi havia ni l'email, i llavors la gent havia d'enviar els manuscrits així per correu, enquadernats, era molt més complicat. Ara, en canvi, apreten un botó i ja el tens en la teva safata d'entrada, saps? Mm. Llavors, pues, bueno, tota aquesta feina, pues, jo crec que s'ha de fer, ha canviat molt, i llavors pues, nosaltres el que ens agrada fer és una feina integral, realment de 360 graus, de que comencem llegint, i s'ha de llegir molt, però a partir d'aquí hi ha un procés també molt administratiu pel mig, a part de la negociació i tot plegat, no? O sigui, fem una feina que és molt, o sigui, llegir és una part, vendre és una altra, no? I després negociar és una altra. I la veritat és que... I després el procés de quan has venut també ens agrada seguir-lo per saber quina coberta posaran, quan ho llançaran, amb qui serà llançat aquell llibre, perquè clar, hi han molts puntets a la negociació que són importants de tenir en compte i que la gent potser no valora, però en el món que estem ara i tal com està el món editorial és molt important tenir-los en compte.
0: Uh-huh. Es pot ser escriptor sense tenir un agent literari?
1: Sí, i tant. Però això sembla que em tiro pedres, eh? Però sí, sí que es pot.
0: Però aleshores, si els escriptors trien un agent, amb què hi guanyen? Ells, com a autors, eh?
1: Jo crec que això depèn molt de cadascú, no? També crec que un autor que es vol professionalitzar, tenir un agent sempre l'ajudarà. Uh-huh. Perquè jo crec que pot ser, o sigui, un autor que comenci i dius, home, necessita un agent, potser comença, té sort i una editorial li publica i li va bé i no li cal un agent. Però crec que un autor que al final sí que vol de dir no, he provat, m'agrada i vull seguir i vull continuar en aquest món, un agent li pot aportar molta informació que potser un autor sol no té, i a part després tota la gestió administrativa, que és molt gran.
0: Uh-huh. Vosaltres sou una agència familiar, però clar, tiro uns anys enrere, crec que va ser el 2006, cau a les vostres mans la Catedral del Mar, que això segur que la gent sap a què em refereixo, de l'Ildefonso Falcones, que va ser un gran èxit. Clar, en la vostra carrera, què representa aquell moment? Perquè, clar, de quants exemplars se n'han venut, la sèrie, la pel·lícula, els llibres de després, o sigui, allò va ser com... No sé si és el més gros que heu arribat a fer, en quantitat,
1: eh? Jo crec que o sigui, va marcar un abans i un després, això està claríssim. O sigui, tothom em coneixia de Mercedes Casanovas, vaig començar jo sola i clar, el boom de l'Ildefonso Falcones va ser un èxit espectacular, no? I llavors, doncs, bueno, això sí que va marcar el primer èxit amb autor espanyol, no? Uh-huh. que hem tingut. Després, clar, després també n'hem tingut d'altres que d'això, però aquest va ser el primer. N'hem tingut d'altres com el Francesc Miralles amb l'Ikigai, per exemple, sí. No? Que també és un super bestseller, un long seller, jo crec, ja, saps?
0: Sí, perquè fa molts anys i continua venent-se, no?
1: I continua venent, exacte. Llavors, sí, sí. I després, com que també fem representacions internacionals, doncs ara recentment n'hem tingut la Rebeca Yarros, que ha sigut també un super llançament amb les ales de Hierro i a les de Sangre i tot, que va ser espectacular. O sigui, hem tingut bastants, però clar, Ildefonso va ser com el primer.

0: explicar alguna cosa? Cada mes, quants correus pot rebre amb algun exemplar?
1: Ho tenim molt, molt controlat, perquè com que també hem obert aquesta línia de Bruna Talent, ara ho tenim molt controlat, en rebem al mes rebem una cinquantena de peticions de que vol gent que nosaltres no reclamem i ells ens envien el manuscrit perquè el llegim.
0: És a dir, gent que ja té escrita una novel·la directament.
1: Exacte.
0: 50
1: exacte.
0: Al mes. És, sí. És molt, no?
1: És moltíssim, és moltíssim. És moltíssim. Per això també hem obert aquesta línia Bruna Talent per dir, escolta, hem de fer sostenible el poder Clar. Tenir una lectura professional, saps? Perquè és que si no és realment impossible, és inviable poder contestar tota aquesta gent. Molta gent, jo crec que és part de la nostra feina contestar a aquesta gent, però clar, al final, quan reps tot això sense tu demanar-ho, què passa? Moltes vegades ni editorials ni moltes agents poden dir, pues, bueno, el silenci és la resposta. A mi el que he intentat és dir, pues, no fem el silenci de resposta, però donem una via sostenible per poder contestar tota aquesta gent i dir-los, escolta, si voleu que us llegim, fem un informe de lectura professional amb un cost i a partir d'aquí en parlem.
0: Clar. Clar, perquè si no pot passar, que potser pot passar, i ha passat sovint, que una bona obra es pot quedar en un calaix perquè ningú l'ha pogut llegir o perquè no encaixa en el moment, perquè també la literatura a vegades va a modes, no? Que si la novel·la històrica, que si la novel·la romàntica, que després la novel·la no sé què, i tu escrius una cosa històrica en un moment en què la novel·la que es ven més és la novel·la negra i allò queda en un calaix i resulta que és molt bo, però ningú ho sap. Això pot passar també.
1: Exacte, això pot passar i la veritat és que a través d'aquesta via nosaltres el que volem és també detectar el talent una mica, no? De dir, escolta, a lo millor ara, en aquest moment, no s'està buscant, pues, diguem, la novel·la històrica, però aquest home té talent, o aquesta persona té talent. Llavors, si té talent, a lo millor li podem dir, escolta, tens alguna cosa més perquè ara aquest gènere no es porta? I a lo millor, si tinguessis alguna altra cosa o féssim alguna altra cosa, seria molt més viable posar-te en el mercat, saps? Però clar, tot això és una feina que s'ha de fer a través bueno, de que no pot ser gratuïta, no? O sigui, jo a vegades els agents ens diuen, no, bueno, em pots llegir una miqueta i dir quatre coses? Dic, no. És que llegir una miqueta no pot ser,
0: clar,
1: saps?
0: Clar.
1: O sigui, has de fer una valoració professional de tot això, no?
0: Clar. Ara, actualment, quin és el moment? On som? Quin tipus de novel·la? La novel·la romàntica, la novel·la més... No sé, què diries?
1: Sí. No, la veritat és que el que hem dit romàntasi, no? La
0: Rebeca
1: i Arrus Amales de sang, que va ser el que va llançar tot aquest gènere, encara segueix pues, sent molt popular. El que passa que estem veient la tendència que ja està baixant i que està passant una miqueta a un altre cop les distopies. Les distopies, el que eren els Jocs de la Fam, Divergente, sí, i tot, sí, això, però amb el toc romàntic, que això és la distopia, que abans no hi havia quasi un tema de romàntic i ara li posen també la romàntica, que això també, a part, el romàntic, el gènere romàntic segueix en boga, però barrejat així és una mica quasi romàntic amb western, quasi romàntic ens inventem amb esport, ens inventem la novel·la romàntica amb diferents aspectes de la vida, no?
0: Ja, sí, sí. Clar, però també pot passar que al final aquell segment de novel·la estigui com que la gent estigui ja cansada de tantes distòpies o el que sigui i dius, no, doncs ara vaig a buscar una cosa diferent i no la trobes perquè tothom està fent el mateix, no? Això també pot passar?
1: Això també passa. Llavors, clar, moltes vegades per això surten aquests fenòmens, no? A vegades com la Irene Vallejo o alguna, perquè, bueno, és, ja ha marcat a lo millor per alguna gent que no vol seguir tota
0: clar,
1: la tendència,
0: clar,
1: no?
0: Clar, clar.
1: I llavors també és difícil per l'editor, jo ho entenc, de dir, ostres, quina serà l'aposta que no segueixo la tendència i em anirà bé, no?
0: Imagina't, que difícil.
1: Que difícil. I per una gent també, perquè clar, tu dius, ostres, si tinc tot això i clar, la gent està buscant pues, tot el romàntasi, jo com puc apostar per una cosa que realment gairebé ningú busca,
0: clar,
1: no?
0: Clar.
1: Però bueno, si t'enamores d'allò, jo penso, no? És aquella cosa de, ostres, m'agrada molt i penso que té molts ingredients el d'això, doncs pues, bueno, és el que et dic jo una mica del pic i pala, saps? De dir, escolta, confio en això i vaig a per totes a explicar-li una a una a tots els editors, que a més els conec i són amics, a dir, escolta, obrim una llança per altres coses que a vegades també poden funcionar en el mercat, i això clar, també és part de la nostra feina, no?
0: Alguna vegada el teu nas t'ha enganyat i has dit, això serà un èxit,

0: I no, o al contrari. Això ja veurem, i de cop i volta, pum, remunta i comença a pujar, pujar, pujar, i la gent el demana i el llegeix i se'l recomana.
1: Sí, sí, la veritat és que això et passa molt. A veure, jo crec que tenim un tipus d'intuïció que s'ha de tenir, que no sé, que és com una mica màgia, eh? Que llavors dius, ostres, això funcionarà. I funciona, i dius, ostres, és que ho he encertat, però moltes vegades alguna cosa que dius això funcionarà, i dius, per què Rajoy no ha funcionat, no? O sigui, tens molts entrebancs d'aquests, però també tens moltes il·lusions en el sentit de dir, ostres, pues, aquest que jo he cregut ja amb una sinopsis i una cosa i me l'han tret de les mans, saps? Clar. O sigui, és tot com molt... No hi ha una fórmula màgica, no?, en el món editorial, i jo crec que és la màgia del món editorial és aquesta.
0: Sí, i el boca orella, que a vegades ningú ha previst
1: Exacte.
0: Res, i de cop i volta tothom s'ho recomana, i allò que ningú havia previst, pum, doncs
1: pum,
0: fa no sé quantes setmanes,
1: maco, eh?
0: I això és molt bonic, exacte.
1: Això és molt bonic.
0: Sí. Escolta'm, amb tots aquests mails que dius que rebeu, aquests 50, us han intentat colar algun original fet amb intel·ligència artificial? Perquè penso.
1: Sí.
0: I us n'adoneu, eh?
1: Ens n'adonem, ara encara ens n'adonem. Jo el que tinc por és fins quan ens en podrem adonar, saps?
0: Ui,
1: ara es detecta, ara es detecta. Però, ostres, hem d'estar a la guait amb tot això.
0: Perquè, clar, una novel·la d'IA, diguéssim que no.
1: Que, home, ara es pot detectar molt i amb coses, no?, que llavors pues, dius, ostres, i la gent t'ho nega, eh? Al principi
0: t'ho
1: nega.
0: Però
1: es detecta. Però també, com que això va tan ràpid, hem d'estar molt alerta, perquè realment fins quan podrem detectar-ho, això, no?
0: Tal com van les coses, no ho sé. Perquè si ens canvien les veus i ens canvien les cares i ens canvien els escenaris, imagina't el que poden fer amb un text. Però vaja, no era l'objectiu de la conversa. Ara us volíem felicitar per aquests 25 anys de l'Agència Literària Sandra Bruna. Gràcies per la feina que feu i per 25 anys més. Si ara doncs, us heu inventat això del Bruna Talent, doncs després, no sé, us inventareu alguna altra cosa. La qüestió és continuar treballant al costat dels escriptors i fer que la gent llegeixi, que això és el més important. Així que moltes gràcies, Sandra Bruna, per estar avui a la Nit dels Ignorants.
1: Moltes gràcies a tu, Marta, moltes gràcies. I la veritat és que un plaer estar aquí conversant amb tu a aquestes hores.
0: Aquestes hores, va, et deixo que dormis. Gràcies, bona nit.
1: Bona nit, gràcies a tu. Adéu.

0: 11 minuts i arribarem a la una de la matinada aquí a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, el 93-201-7474 amb el sopa de cabra de fons i el telèfon preparat amb les seves tres preguntes en Josep Lluís des del barri d'Horta. Bona nit.
1: Hola, bona nit, Marta. Bona matinada a tothom. I dintre que estic en posició fatal amb la llum il·luminant el paper, que automàticament apagaré per escoltar la resta del programa quan hagi fet la intervenció.
0: Molt bé, molt bé, molt bé.
1: Tinc una qüestió. Esteu fent això de la calça sol·licitada?
0: Sí.
1: Jo soc molt serratià. No sé si em saps per solar o et consta que soc molt serratià.
0: Ets molt d'Encerrat.
1: Molt, però molt. Una cosa, l'he vist com 40 vegades.
0: Carai.
1: No vaig anar als concerts d'espectacle Cluenda, però l'havia vist moltes vegades. I vull demanar una cançó d'ell, que és de les tan vestíssims de repertori, penso que és de les més emblemàtiques, i no és el Paraules, és la cançó de matinada.
0: Me l'apunto.
1: I el motiu, si hi ha un motiu, és aquest, perquè com a cançó representativa del que és una matinada, del que és el festival de dia, I de la vida, penso que la cançó de matinades és la més significativa d'ell i que defineix el que és un bon dia, com quan surt el sol. M'entén?
0: Molt bé. Doncs
1: i
0: vinga.
1: I me la posaràs com quan vagi, si l'escolto, quan la posis, l'escoltaré.
0: Molt bé.
1: Si estic dormint, serà perquè estic dormint.
0: D'acord, si no ja t'avisarem. Perfecte.
1: Això és la pura realitat de la qüestió. I les preguntes per avui són aquestes.
0: Digues.
1: Què vol dir la frase i per què es diu estirar més el braç que la màniga? Primera.
0: Molt bé.
1: La següent és quin és el ball o dansa més antic de la península d'Espanya? I darrera i última és una pregunta tipus que m'agrada de pensar per un psicòleg o per qui la tingui una resposta correcta. Perquè és una pregunta que es cregui que és correcta. Què es perd més, l'ànsia o els ànims... Què es perd més aviat, els ànims o la salut de les persones? Entès, oi?
0: Sí, els ànims o la salut.
1: O la salut, perquè a vegades la gent té salut i no... I té ànims i no té salut.
0: I no té salut, clar, això malament.
1: I viceversa, m'entens?
0: Per tant,
1: la pregunta de pensar que me l'expliqui algú d'entès amb comportaments humans o amb salut... O un metge de medicina general que em digui, per si la persona està malalta, té mala salut i té ànims, en fi, que amb una resposta que sigui aclaridora del meu dubte existencial.
0: Molt bé.
1: I que en tinc molts dubtes existencials. No se m'acaba...
0: No se t'acaba, les vas dosificant, Josep Lluís.
1: No se m'acaba les ganes de discutir preguntes per si la nit dels ignorants.
0: No, ja.
1: Em sembla que...
0: Està bé, això.
1: Soc bastant productiu.
0: Molt productiu, molt productiu.
1: Adéu.
0: Vinga, adéu-siau, bona nit.
2: De dilluns a divendres, som els primers de dir-vos bon dia.
3: Hola, molt bon dia, matiners. Bon dia, Catalunya.
4: Bon dia.
5: Hola, bon dia.
6: Bon dia, matiners.
7: Hola, molt bon dia.
2: Perquè tenim els oients més desperts de Catalunya.
8: Vaig camí de treball, que ja estic arribant.
9: Estic fent un encàrrec per poder agafar les 6 cap a Toulouse.
10: Mira, esmorzant una mica.
11: Bé, aquí a la porta a la feina.
12: Treballant ja des de les 4 del matí.
2: I encara et preguntes si hi ha algú despert tan aviat?
13: He trobat molt a faltar l'estiu,
2: De 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalies.
14: Som pura cafeïna.
15: Estem en plena siga, tot un any darrere d'aquesta feina, però...
2: Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
16: Que la castanya era un menjar habitual, molt puntual a l'època de la tardor, perquè...
2: De la tardor que encén els boscos, a l'hivern que emblanquina els cims. Un viatge pel paisatge canviant de Catalunya.
17: Sí, les cabres, en lloc de castanyada, fan la aglanada, podríem dir.
2: Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa.
18: Pagesos i pageses, aquest és el vostre podcast.
2: Camí de Cabres, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
19: I també disponible a la plataforma 3Cat.
0: Doncs continuem aquí a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, el 932-0474-74, on acaba de trucar un oient perquè no ha acabat d'entendre el que he explicat sobre un missatge que ens ha deixat la Montse al WhatsApp del programa sobre la manera de desfer-se d'una espècie de mosquits petitets, no? Més petits dels que coneixem. A veure, que torno a agafar el paper. On diu? Diu, a mi em va funcionar aquesta manera. Aquí, diu... La Montse, s'agafa, a veure, això per l'oient que acaba de trucar, eh? S'agafa un recipient de vidre, ella diu, jo aprofito els pots que em sobren d'alguna cosa que he gastat, i s'hi posa un tassó d'aigua, una cullerada de sabó de rentaplats, dues cullerades de sucre i tres de vinagre. Es deixa a l'habitació on hi ha els mosquitets, i la Montse diu, i uns dies després veurem el resultat. Espero que aquesta vegada ho hagi pogut prendre nota... un tassó d'aigua, una cullerada de sabó de rentaplats, dues cullerades de sucre i tres de vinagre. Jo crec que amb això s'acaben els mosquitets a totes les cases dels ignorants de Catalunya, com a mínim, com a mínim. I després també hem rebut un altre missatge de WhatsApp escrit de la Glòria, que diu així, us escolto cada dia i m'agrada molt el programa, felicito a la Marta i a tot l'equip, gràcies Glòria, però diu, el dia 28 vaig quedar embadalida amb l'entrevista que vas fer el senyor Ramon Besora, això va ser la nit de diumenge a dilluns, correcte, diu, i és per això que em permeto enviar-vos una poesia que va fer una reneboda meva d'11 anys, 11, eh? És que clar, jo quan he sentit, he llegit l'edat de la criatura i he llegit la poesia, he pensat, a veure, parlem-ne. Doncs la Glòria diu que és una reneboda seva que té 11 anys i que li va emocionar molt. Diu, em faríeu molt contenta si en qualsevol moment la podeu recitar. El títol d'aquesta poesia és D'on vinc i l'autora és Aina Navarro Salcedo. I clar, jo li dic a l'Oriol, si hem de llegir un poema, home, posem-hi una musiqueta. Diu així l'Aina Navarro Salcedo. Soc el vapor de la paella de la meva mare a l'aire i de l'arròs calent a la boca. Els riures de la meva família mentre expliquem acudits. Soc de l'olor de clor mentre nedo per l'aigua i el xiscle dels xiulets a l'aire. Soc de la neu que em cau per la cara i de la jaqueta que em manté calenta mentre la xocolata esclata a la boca. I els núvols esponjosos es fonen en surar. Soc de l'olor de les creps del meu pare a l'aire i de les xips de xocolata calenta que crepiten a la boca i del xarop dolç i enganxós que em regalima a les mans. Soc dels meus germans que em segueixen a cada pas i de les trepitjades dels seus peus mentre corren per la casa. Els riures, quan els trobo amagats al cistell de la roba bruta, mentre juguen a fet i amagar. Soc de la sorra mullada dels meus peus i de les onades salades que s'estavellen sobre mi. I de la lluita d'intentar treure't la sorra dels peus i de la sensació que et fa sentir com si estiguessis en un somni i de les petxines que et claven els peus mentre camines sobre la sorra calenta. Soc del sol calent que em crema la cara i dels asos als peus mentre faig senderisme per les muntanyes, les picors de les picades de mosquit a la meva pell i les esgarrapades a les cames. Soc de l'olor de l'avió quan viatjo a Espanya i el fort vent d'humitat em fa sentir alleujada quan surto de l'avió. Els sons forts de la veu del meu avi i el so dels meus cosins jugant a la pilla i rient tot el dia. Soc de l'olor de les flors de jessamí a l'aire i de les papallones que volen al voltant de les ombres dels nens que juguen al parc. Soc del so de la màquina de cosir a l'orella amb l'agulla fina a la mà i la meva àvia allà mateix mentre coso a través de cuir suau. Soc de l'amor. Soc de la família.

0: és que fins i tot jo, a mi, se m'ha posat una mica la pell de gallina, perquè aquesta poesia de l'Aina Navarro Salcedo, que porta per títol D'on vinc, és que ho ha fet una nena d'11 anys, us ho podeu creure, perquè a mi em costa i tot, però ens hem de refiar de la Glòria, que amb ella la va emocionar i ens ha demanat si li podíem llegir per antena, i és el que hem fet perquè jo he trobat que era molt bonica, amb molt de sentiment i amb una descripció d'una nena, amb moltes coses de nena. Per tant, felicitats a l'Aina i gràcies a la Glòria per compartir-ho a tots els ignorants arran d'haver escoltat l'entrevista al senyor Ramon Besora que vam fer la nit de diumenge a dilluns. Doncs amb aquest poema d'On vinc de l'Aina Navarro Salcedo hem arribat a la una de la matinada, escoltem les notícies i després tornem amb més preguntes, amb més respostes i amb històries d'un país tan llunyà que no coneixem però que ens arribaran molt endins, ja ho veureu. Fins ara.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
2: Bona nit, us informa Àlex Bosch.

0: El Congrés votarà divendres els dos decrets d'habitatge per frenar els desnonaments i prorrogar dos anys més els contractes de lloguer que el Consell de Ministres ha aprovat avui. I és que dividir les mesures en textos diferents ha estat l'opció que ha escollit Pedro Sánchez per conciliar els interessos dels seus aliats parlamentaris, a qui insisteix a demanar responsabilitat per tirar endavant les iniciatives a la Cambra Baixa.
1: Hemos escuchado, hemos actuado y ahora pido a los grupos parlamentarios que han mostrado su voluntad de llegar a un acuerdo que también seamos empáticos con la ciudadanía cuando vayan a votar.
0: Malgrat que les normes no tenen garantit els suports del bloc de la investidura, el primer decret, el que conté el gruix principal d'accions, és el que té més números de prosperar. El segon, amb la pròrroga indefinida dels lloguers que reivindica Sumar, neix pràcticament mort. I és que les negociacions a contrarrellotge han derivat en l'enèsim enfrontament dins del govern de coalició. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
2: Un centenar de persones acampant a la plaça Catalunya de Barcelona per demanar solucions a la crisi de l'habitatge. El sindicat de llogateres creu que ha estat la mobilització als carrers la que ha obligat el govern espanyol a actuar i assegura que estaran molt atents a la lletra petita dels decrets que s'han aprovat i també ha anunciat la convocatòria de mobilitzacions aquest cap de setmana.
0: El president Salvador Illa anuncia un fons de 25 milions d'euros perquè la Generalitat pugui comprar els pisos de persones vulnerables a punt de ser desnonades. Durant el debat de política general, Illa també ha avançat un pla d'ajudes perquè els majors de 40 anys comprin un pis a mitges amb l'administració. L'oposició li retreu que aquestes mesures no resoldran la crisi habitacional.
2: L'Audiència de Barcelona aplica l'amnistia a l'exsecretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, processada per desobediència per l'organització del referèndum de l'1 d'octubre. Rovira va tornar de Suïssa fa dos anys, quan se li va arxivar la causa de tsunami democràtic.
0: Gonzalo Suárez, Goya d'Honor 2026, ha mort als 92 anys. Entre les seves pel·lícules destaquen La Regenta, la sèrie Los Pazos de Ulloa o Remando al Viento. Va treballar amb Carmen Maura, Charo López i Hugh Grant, entre molts d'altres. Continua activada l'alerta del Pla Inuncat davant la previsió de precipitacions que encara poden afectar el Baix i l'Alt Empordà en les pròximes hores.
2: De moment, els bombers han atès més de 850 avisos i s'han fet més de 1.700 trucades al telèfon d'emergències. Les principals afectacions han estat en la mobilitat i per baixos i pàrquings inundats. A Barcelona s'ha tallat la ronda de dalt durant hores perquè s'ha inundat un túnel a la Vall d'Hebron i fins a 5 línies de metro han quedat afectades amb estacions inundades i servei interromput. Xavier Flores és el conseller delegat de TMB en declaracions a 3Cat Info.
3: No es poden fer actuacions, el reforç dels pous de bombament, millorar, poder evitar i treballar més aquest fons on han entrat, que tingui més dificultats per entrar o pujar algun dels nivells. Crec que hem de fer tots una reflexió de del que ens ha funcionat durant molts anys. Potser ara ha de continuar funcionant i hem d'exigir el mateix, però hem de fer introduir canvis i fer les millores que pertoquin.
2: A Sant Cugat del Vallès, diversos veïns passaran la nit fora de casa després que l'aigua hagi inundat casa seva.
0: Esports. El Barça de bàsquet ha perdut a la pista del Dubai per 94-87 en un partit de la segona jornada de l'Eurolliga. L'equip blaugrana s'ha vist perjudicat per un segon quart molt dolent. Kevin Panther ha estat el màxim anotador del Barça i del partit amb 25 punts. El Manresa, per la seva banda, juga aquest dimecres a la pista del PAOK en la primera jornada de l'Eurocup.
2: A la Lliga de les Nacions, la selecció espanyola ha golejat Croàcia per 4-1 amb dos gols de Lamine, un de Pubill i un últim de Nico Williams. Tres jugadors del Barça han sortit a l'11 titular, Pau Cubarsí, que ha tornat a jugar a 90 minuts, Lamine Yamal, 68, i que ha estat triat l'MVP, i Fermín, que n'ha jugat 56. També han estat titulars els catalans Marc Pubill i Marc Cucurella.
0: En declaracions al Tot Costa, el president del Barça, Joan Laporta, ha mostrat la seva preocupació per la possible lesió de Rafinha, l'amistós entre Austràlia i el Brasil. El Barça no ha informat de moment si hi ha lesió. La Federació Brasilera, per la seva banda, només parla de molèsties.
2: El Barça femení juga aquest dimecres contra la Roma en la segona jornada de la Champions. La portera Cata Coll, la defensa neerlandesa René Van Aasten i algunes de les campiones mundials sub-20 són les principals novetats a la convocatòria. El partit serà 6:45.
4: Fins aquí les notícies.
5: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
6: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
7: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
8: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
6: Shanghai, Hangzhou, Wuhan, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
4: I també disponible a la plataforma 3CAT.

0: Una de la matinada i 7 minuts. Doncs tornem a ser aquí a la segona hora de la Nit dels Ignorants a Catalunya Ràdio, esperant les vostres trucades per fer preguntes, per dir respostes, reflexions, felicitacions, queixes, anàlisis, el que us vingui de gust, a través del 93-201-7474, o si, com sempre, si voleu, si els deixeu ara el missatge de WhatsApp, sempre heu de saber que no els tornem a escoltar o no els llegim fins l'endemà. El WhatsApp és el 667-220-148. Si us sembla, us recordo algunes preguntes que hem fet aquests últims dies, que encara ningú ha respost, que encara no hem començat a buscar nosaltres experts perquè ens la responguin. Sempre deixem uns dies per si algun oient, doncs, que pot ajudar. I us les dic perquè us en preneu nota i mireu si us ve de gust de respondre. Per exemple, l'Enric des de Banyoles fa uns dies que ens va trucar i ens va dir que l'uniforme o la roba baixa de feina que tenia era molt rígida i demanava si hi havia alguna manera de fer-la una mica més suau o més elàstica, que no fos tan rígida a l'hora de posar-se aquesta roba de feina, que no sé si són pantalons i jersei o si és un mono sencer, però que el problema era que era massa rígid i necessitava alguna manera de fer-ho una mica més suau o més elàstic. En Ramon des de Bonastre ens deia: els radars tenen doble direcció? És a dir, si circules per un lloc, et poden posar la multa al mateix radar del teu carril o el del carril de la banda contrària, demanava. En la Montse des de Barcelona diu: posar una rentadora a la nit és molt més barat que fer-ho de dia? I de quants diners estem parlant? El Guillem des del Fort Pienc vol saber si existeixen radars que mesurin el soroll dels cotxes per multar-los. En Jordi de Mataró: d'on prové la cal·ligrafia de l'eusquera? I l'Helena, des de Sabadell, està buscant el Jordi Miquel, que havia treballat en una botiga de moda al carrer Nou de la Rambla a la dècada dels anys 40. Diu que els seus pares es deien Jordi i Rita. Doncs va, que ens truca al 93-207-474 per encetar aquesta segona hora de la Nit dels Ignorants, la Lourdes, des de Badalona. Bona nit.
1: Hola, bona nit. Soc la Lourdes de Badalona.
0: Què tal? Soc la Marta. Com estàs,
1: mira,
0: Lourdes?
1: Molt bé, mira, jo t'escolto fa abans i el meu pare i la meva mare t'escoltaven. I avui és la primera vegada que m'hi he atrevit
0: a trucar. Oh, doncs felicitats i enhorabona. I quina il·lusió que em fa que truqui gent que no ha trucat mai. O sigui, sempre
1: i m'agrada perquè el trobo molt interessant, no?
0: Doncs mira que bé.
1: És una senyora que ha trucat de Mataró, no sé què t'ha dit del carrer, que es deia Mar Avall, no? Perquè dic, antigament el mar arribava fins allà.
0: Sí.
1: Però jo dic que a Badalona hi ha un carrer, no sé si coneixes Badalona, que es diu el carrer del mar.
0: Sí.
1: I antigament la meva mare deia perquè el mar arribava fins allà dalt.
0: També.
1: Però hi ha tot un carrer que és molt llarg i és el carrer principal de Badalona.
0: Sí.
1: Que va parar al mar i hi ha la Rambla, no sé si coneixes.
0: Sí, sí, el centre d'aquest tros sí que el conec, hi he anat diverses vegades.
1: Bueno, i la Rambla, que és molt gran, que tota la Rambla que va parar al carrer Prim. I tots els carrers que van de Presidents Companys baixen cap a la Rambla i tots van a parar al mar, a la Rambla.
0: Clar. Tots aquests carrers. Per tant, que el carrer del Mar de Badalona és perquè allà havia arribat al mar,
1: Havia arribat al mar. La meva mare m'ho explica, que els seus pares, perquè nosaltres som de Badalona, saps?
0: Clar, de tota la vida.
1: De tota la vida. Bueno, jo ja tinc 77 anys, la meva mare va morir en 93, imagina't ja, des de, t'explico de molt, molt enrere.
0: Per tant, té sentit que això, la pregunta que feia aquesta veia, sí, la Montserrat de Mataró, té sentit, sí, que si el carrer es diu Massa va, segurament era perquè també hi arribava al mar.
1: Sí,
0: a veure,
1: bueno,
0: si algú de Badalona ens ho pot corroborar, però pel que dius...
1: I això és ja l'Ajuntament, comença l'Ajuntament, la plaça de l'Ajuntament, i
0: sí,
1: tira avall, tota,
0: sí,
1: avall, avall, i va parar a la Rambla i al mar.
0: Uh-huh, molt bé.
1: No sé si coneixeràs el pont del petroli.
0: Sí, i tant.
1: I el mono,
0: sí,
1: que és molt famós.
0: Tinc foto i tot amb el mono, jo, imagina't.
1: Sí, perquè és molt famós aquell.
0: Sí, que és famós, sí, sí, sí. Però sí, més sí, que és un passeig, bueno, molt bonic, aquest de Badalona.
1: Sí, molt, molt, molt. Bueno, jo m'havia banyat, i el meu pare ens portava a la platja a banyar-nos a les meves germanes i a mi, allà on hi ha el pont del petrol, perquè vivíem molt a la vora nosaltres,
0: sí, sí,
1: de Badalona,
0: sí,
1: d'aquest tros.
0: Jo tinc, saps, uns amics, bueno, que viuen i encara hi van a banyar-se allà, eh?
1: Sí, sí, que ara el mar aquests dies està molt malament, no? Perquè Badalona és un mar que de seguida t'enfonses, saps? És molt... Molt fondo.
0: Sí, però això està bé, perquè si vols nedar una mica no has de fer 4 quilòmetres fins que t'arribi l'aigua fins aquí dalt, no?
1: Sí, sí. Molt bé. I aleshores també hem fet, a partir del Muno van fer tot allò, fins a arribar al port de Badalona van fer molt de pisos, que abans allò no era res, hi havia fàbriques.
0: Ja.
1: La fàbrica de la Cros, hi havia l'Economat, hi havia la fàbrica del vidre, que meu pare hi treballava, saps?
0: Ah, molt bé,
1: o sigui,
0: molt bé.
1: Que te faig una mica d'història.
0: D'història de Badalona, escolta'm.
1: Molt bé.
0: Doncs, Lourdes, celebro que hagis trucat, eh?
1: Sí, sí, mira, no m'atrevi, m'ha costat una mica, tu, i he hagut de buscar el número al Google, perquè el dius tan de pressa que no em donava...
0: Ai, mare de Déu, sí, mira que soc, em faig pesada i tot de tantes vegades
1: no,
0: que dic el número.
1: No, però saps què passa? Quan vas a buscar el boli i el paper...
0: Ja està.
1: Ja ha passat. Ja m'he dormit.
0: Doncs ja està, ara te l'apuntes aquí, te'l deixes a la tauleta de nit i un altre dia que et vingui de gust... Ja saps que pots trucar.
1: I aleshores també, tots els carrers que van petitons des de Via Augusta avall, tots tenen noms. Carrer La Mercè, el carrer del Carme, el carrer Sant Pau, el carrer Marina, i tots van emparar, té tots on sant. I van a parar a les Rambles, eh? Tots aquests carrers.
0: Sí, molt bé.
1: El carrer Sant Llorenç, tot això.
0: Tots són noms, veig, eh?
1: I no sé si coneixes el metro de Pompeu Fabra, l'estació.
0: Sí, perquè alguna vegada he vingut a Badalona amb metro.
1: Doncs pues bueno, doncs el Pompeu Fabra, jo, la meva família, havíem viscut aquí on hi ha tot això del metro, que hi havia tot unes casetes.
0: Hi havia unes casetes.
1: I es van expropiar, i van fer, bueno, tot allò va estar expropiat, aquelles casetes, i es van fer fora i vam anar a viure al carrer Alfons 12. Però tocant molt a... aquí a Pompeu Fabra, saps? El trosset.
0: Molt bé. Doncs mira, escolta'm, ara, hem fet una classe de Badalona avui.
1: I jo dic, mira, quan la gent dic, mira, aquí havíem nascut la meva família, no el número 22, perquè el 21 encara hi és, el número davant, encara hi ha el número 21 davant.
0: Imagina't.
1: I em fa gràcia,
0: clar.
1: Saps? Jo he explicat tota aquesta història de Badalona.
0: Doncs, Lourdes, encantada de parlar amb tu, i ens has fet una classe magistral de Badalona, sí. Així que moltes gràcies.
1: No sé si podré trucar-te per algú, per l'Alexa, demanar-li el número que el marqui, no sé. Saps? Ho preguntaré.
0: Ah, clar, jo això no ho he fet mai, però...
1: No, jo tinc l'Alexa i la faig servir moltíssim, saps?
0: Jo crec que sí, que et pot trucar. Si tu li dius, Alexa, truca a Catalunya Ràdio?
1: Sí.
0: Jo crec que et truca.
1: M'agrada molt, saps? L'Alexa la faig servir moltíssim per saber coses.
0: Clar, molt bé.
1: Molt.
0: Doncs,
1: moltes
0: escolta'm...
1: gràcies de parlar amb tu.
0: No,
1: i
0: a tu per trucar. Moltes gràcies. Que tinguis una bona nit.
1: Igualment tu. Adéu,
0: adéu-siau.
1: Adéu.
2: La nit dels ignorants. Un programa que s'hereta. Amb Marta Romagosa.
0: Avui fem cap al sud. Un sud no tan llunyà, però sí tan desconegut.

0: Aquesta peça del músic senegalès, a veure si ho diré bé, Ablaye Sissoko, forma part de la banda sonora del viatge que us proposem. I on aquest so es troba, amb el Doques Grasses, hi podem situar la nostra convidada, la periodista Èlia Borràs. Si ara us dic les paraules pàtria o mort, pensarem, potser, com ens passa a alguns, potser a algú li vindrà al cap la Revolució Cubana, les figures de Fidel Castro i el Che Guevara. Difícilment sabrem també que va ser un lema d'una revolució clau dels anys 80 a Burkina Faso, la regió del Sahel, a l'Àfrica Occidental. De fet, és una de les coses que l'Èlia Borràs posa en valor al seu llibre Rostres de la Terra Vermella, cròniques del Sahel més enllà del jihadisme. És un retrat autèntic del país a través del mosaic de persones que ella, l'Èlia, ha conegut al país dels homes íntegres. Ella viu a Burkina Faso des de l'any 2022, col·labora amb diaris com l'Ara, El País o el The Guardian i revistes com Mundo Negro i és també la corresponsal de Catalunya Ràdio a la zona. Però avui no és a Burkina Faso, avui és a la nit dels ignorants. Bona nit, Èlia Borràs, com estàs?
1: Bona nit, estic bé.
0: Estàs bé? Sí. Escolta, primer hem de dir, perquè aquí tenim una secció que es diu On anem, on parlem de llocs concrets, però que aquest no és un llibre de viatges,
1: no.
0: Que ningú no s'ho pensi, que són retrats de diferents persones que tu has conegut mentre ho has fet tractes a Burkina Faso i que a través d'aquestes persones tu expliques una mica la història i el present d'aquest país que per la resta de la humanitat segur que ens sona, o sigui, molt, molt lluny. Molt lluny que no sabem res. Era l'objectiu explicar el país a través de la seva gent per fer-ho com més aproximat? A vegades les històries més personals t'arriben més i acabes entenent més les coses, no?
1: De fet, l'objectiu del llibre, a mi quan em van proposar escriure un llibre sobre l'Àfrica, clar, l'Àfrica són 55 països, cada un amb una història, una cultura, unes llengües diferents, és immens, o sigui, de fet, l'Aldecoa, no en Xavier Aldecoa, diu Oceà Àfrica, és un oceà, i de mosaic de països diferents. Llavors, jo vaig dir, jo el que millor conec és Burkina Faso i m'agradaria ressaltar aquesta especificitat, saps? De no escriure sobre tot un continent, sinó escriure sobre un país que és el que conec, és el que vull fer bé i és on em vull endinsar i que la gent descobreixi, no? I trencar una mica amb aquesta idea de que Àfrica és un sol país. No, Àfrica són 55 països i
0: moltes,
1: cada un
0: s'hi sent. Clar, tu dius, Cròniques del Sahel més enllà del jihadisme, perquè en realitat desconeixem molt la història de països com Burkina Faso. Ens pensem que només hi ha una cosa, i aquest llibre demostra que no, que hi ha gent que fa moltes altres coses i que són positives, probablement, moltes d'elles, no?
1: Clar,
0: i això no arriba aquí.
1: No, costa molt que arribi, i ens imaginem sobretot a la zona del Sahel, jo estic acostumada a sentir-ho com és un polvorí, un lloc on hi ha molta pols, on hi ha guerra, on hi ha terrorisme, i clar, la idea per mi del llibre era, d'acord, aquest és el context i el soroll de fons que se sent en el llibre, però allà hi ha gent que viu, i com es veu en el llibre, doncs hi ha arquitectes, hi ha gent que balla, hi ha estudiants universitaris, hi ha gent que es busca la vida joves per treballar i tenir un futur. Vull dir, a mi el que m'agradaria, i amb aquest llibre és això, és que la gent descobreixi, no, aquestes històries que abans deies que jo m'he trobat, i algunes les he trobat, cert, d'altres les he buscat expressament, m'hi he trencat el cap, no?, per dir, jo vull explicar això d'aquest país i m'agradaria que fos aquesta persona perquè crec que és la millor i bueno, és la feina periodística i per això no és un llibre de viatges, tampoc.
0: De tota manera, aquesta insurgència jihadista sí que ho condiciona una mica tot, no?, en el fons. Vull dir, és el que ens arriba més, ja ho sé, que hi ha gent que fa cases i gent que balla i gent que treballa artísticament, segurament, i que gràcies a aquest llibre ens arriba. Però el jihadisme ho condiciona bastant tot, no?
1: Condiciona el país i condiciona que es té la imatge des de fora del país i que, bueno, és un context de guerra actualment el que es viu a Burkina Faso, però que sigui de guerra no vol dir que tot el país sigui invivible, no? I que no es pugui viure allà i no es puguin fer coses ni tenir somnis. Llavors, sí que és una condició actual que és el context i s'ha de tenir en compte, per això també torno a dir, no és un llibre de viatges, perquè no és recomanable ara viatjar-hi, però hi ha zones, jo he vist fa 4 anys, tinc amics que m'han vingut a visitar, I és un país meravellós, en el fons, saps? Vull dir que per mi hi ha una idea que és això, que l'Àfrica a vegades és una finestra que la veiem mig oberta i només veiem el que poder ens interessa, doncs és més fàcil de dir l'Àfrica és jihadisme o Burkina Faso, Sahel, jihadisme o terrorisme. I no, cal, i això ho parlo a la introducció, també d'obrir aquesta finestra i veure què hi ha més enllà, no? Clar. Que ens entri...
0: Tu parles d'Àfrica i algú... No, si jo he anat a fer un safari... No? És la màxima cosa que algú va a l'Àfrica, o no sé que vagis a Sud-Àfrica, que hi ha...
1: Sí.
0: Però és safari, viatge organitzat, molt controlat, coses així. Això no té absolutament res a veure. O sigui, no. Tu parles de la vida de la gent normal que intenta sobreviure com poc en un país, com dius tu, que està molt condicionat. Però que en el fons hi ha gent que fa moltes coses, no?
1: Sí, sí, exacte. Per exemple, hi ha un capítol que és de dos nois universitaris, no?, que a més són desplaçats per la violència, que han hagut de marxar del seu poble i encara no hi han pogut tornar des de fa 4 anys. I de fet, la seva preocupació és, he acabat d'estudiar, com trobaré feina ara, no? Uh-huh. Que és una preocupació que també joves d'aquí podem tenir.
0: Exacte.
1: Llavors, per això a mi... Era com, bueno, tenia ganes d'explicar aquestes històries i l'altra era buscar-les i que aquestes històries saber-les transmetre perquè arribessin a la gent aquí.
0: Mm-hmm. Ara, deixa'm posar aquesta cançó per introduir un altre tema. Digue'm el tu que el pronunciaràs millor, aquest cantant.
1: És Oumou Sangaré, no?
0: Mm-hmm. De Mali, que tu cites en el llibre, dient que és de la casta dels griots. I això té molt a veure amb la importància dels ancestres per als burkinesos. Jo, com a bona ignorant, qui són aquests griots? Que no en tinc ni idea.
1: A veure, quan parlem de castes no ens hem d'imaginar d'una classe social més alta o més baixa, d'acord? És on a tu t'ha tocat néixer, en quina família t'ha tocat néixer. Uh-huh. Hi ha, per exemple, els Forgeron, que ara no em surt el nom en català, els Forgeron, els que treballen al ferro.
0: Uh-huh. Els forjadors, els ferrers, els forjadors.
1: Exacte, exacte, hi ha aquesta casta. Després hi ha la casta dels griots, que és molt interessant, i de fet els griots també són molt cantants, i per això hi ha Oumou Sangaré, que és li diuen la mare de totes les mares, no? Perquè és una dona que s'ha dedicat a parlar, doncs, a dir-li a les dones, a través de les cançons, com us heu d'empoderar, com ho heu de fer, també avisa els marits i els diu, escolta, si no ho teniu clar no us caseu, saps? A través de les cançons explica moltes històries i ajuda també a estar dins de casa i sentir aquesta música. I el que fan els griots, jo dic que són com guardians també de la memòria, perquè són els que, per exemple, en una cerimònia, que tant pot ser un casament o un funeral, surten amb els seus instruments, com pot ser la kora, que és un instrument típic d'Àfrica Occidental, i el que fan és recordar als familiars, els que estan vius, per exemple, què havia fet el teu avi, què havia fet el teu besavi, com s'havia portat davant d'aquest conflicte o aquesta situació la teva família, quines gestes heroiques havien aconseguit la teva família. Són els que recorden d'on vens i la genealogia d'una comunitat. No?
0: Històries orals, tot, eh?
1: És oral.
0: És oral,
1: és tot oral. Però són llibres oberts, vull dir, els griots estan en aquestes cerimònies per recordar-te sobretot qui ets i cap on has d'anar i com has d'actuar, i són, encara a dia d'avui, estan presents a tot arreu.
0: A totes les festes o...
1: Exacte, festes o cerimònies.
0: Cerimònies, sí, clar.
1: Sí, sí,
0: veig que a Burkina hi ha 65 grups ètnics i cadascun dius que té la seva dansa tradicional, que jo penso... Com es pot, si aquí tenim els problemes que tenim, no?, a Occident, com es pot mantenir un país unit amb 65 grups ètnics diferents, cadascú amb la seva dansa, amb la seva manera...
1: Llengua.
0: Exacte.
1: Idioma diferent.
0: Clar, els 65, tots són diferents, no?
1: Sí.
0: Sí, tots?
1: Sí, sí, sí. Sí, i tant, i tant. I a veure, n'hi ha que s'assemblen més, perquè hi ha també els grans grups lingüístics, no? I n'hi ha que s'assemblen més dels altres, però són diferents. Llavors... El tema aquest, no, de la convivència, també hi ha un tema molt interessant que es diu la parentesa plaisanterie, que és com una relació de broma, traduït en català. I aquesta relació de broma és, per exemple, entre l'ètnia Pel i l'ètnia Mossi, que són dues de diferents, tenen com una manera de relacionar-se, de que s'insulten, però de riure. Saps?
0: Ah,
1: de dir... Perquè prèviament hi havia hagut conflictes entre aquestes dues ètnies i ara és com, si un mossi es troba un pèl, és una manera de, fins i tot, de trencar el gel, que poder el veu i li diu, per exemple, els pèls són típics nòmades, li dirà, i tu on vas, on tens les vaques, on les has deixat, o per què no vens amb la teva vaca, i potser és un senyor pèl empresari, saps?
0: Ja.
1: Però el mossi ja ho ha detectat i és una manera de trencar el gel i que de cop la relació sigui molt més propera. I això ho he vist amb amics també, per exemple, de grups ètnics Bissa i Gurunsí, que també tenen aquest lligam de broma, que es veuen i es diuen, tu, digue'm cap on s'ha d'anar per anar, no sé, en aquest restaurant. I poder li dirà a la cara, i tens els ulls molt vermells i estàs molt lleig avui. I l'altre de cop dirà, ah, tu ets Bissa. I de cop l'altre li respondrà també com de broma.
0: I ja se saben les bromes.
1: I se saben les bromes i de cop acaba sent una manera de trencar el gel i anar directe doncs, a una relació, en el fons, d'amistat. Je suis venu chez toi, j'ai fait comme chez moi.
0: Bienvenue chez moi, yeah. Chez moi c'est ton toit. Tinc una curiositat per això, Elia. Mm-hmm. Tu amb què parles allà?
1: En francès.
0: Ah.
1: En francès.
0: Perquè, clar,
1: i també...
0: Perquè, una llengua...
1: No, clar, és una excolònia francesa, sí. Jo parlo francès, i també he intentat aprendre paraules bàsiques gràcies a diferents idiomes d'allà.
0: Molt bé. Aquest és un tema del cantant Smarty.
1: Sí.
0: Sobre un jove que marxa del seu país i que critica la pobresa democràtica i el comportament, atenció, de molts líders africans. Com impacta el fenomen de la migració a Burkina Faso?
1: M'interessa que em faci aquesta pregunta perquè si et llegeixes el llibre parlo molt poc de migració. De fet, gairebé no parlo de migració en tot el llibre. La migració africana, la gran majoria és interafricana, és dins del mateix continent. Uh-huh. És veritat que hi ha gent que viatja, que se'n va, no?, a buscar un altre futur, una aventura. Al final són joves de dir jo vull anar a buscar un altre futur a un altre lloc, però no és el cas de Burkina. A més, és molt clar que la migració, has de tenir diners per viatjar, has de tenir diners per fer aquests viatges migratoris,
0: no?
1: I Burkina és un país que no té sortida al mar, per exemple, per dalt tens el desert, el desert és molt difícil de creuar, llavors la migració no és un tema que estigui sobre la taula tot el dia, com sí que el podem tenir des d'aquí.
0: Sí, sí.
1: I és això que et dic, que la majoria el que fan és viatjar doncs, a Costa d'Ivori, per exemple, des de Burkina hi ha molta migració a Costa d'Ivori, i han anat allà doncs, a treballar als camps de cacau o altres llocs. Però aquesta cançó precisament sí que parla, no?, d'un noi que viatja a París i explica doncs, com se n'en surt. Però jo vull dir una cosa, la vaig posar no per la migració, aquesta cançó, la vaig posar perquè un dia estava en un concert d'aquest cantant i aquesta cançó el que diu és benvingut a casa meva, fes com si fossis a casa teva, i al revés, no? I érem jo i un amic meu de Burgos cantant aquesta cançó amb un noi de Burkina i se'm posen els pèls de punta encara quan hi penso.
0: Tu i un amic meu de Burgos cantant una cançó, o sigui una barreja, no? Més exclusiva,
1: bueno,
0: no?
1: Estàvem allà i ens ho cantàvem uns als altres i la veritat és que tinc aquest record molt marcat i me l'estimo molt aquest moment.
0: Hi ha moltes històries amb noms, cognoms, gent que s'ha dit que diferents coses. Abans feia referència a un arquitecte, crec que és...
1: Francis Queré.
0: Francis Queré. Sí. De fet, és un Premi Pritz.
1: Premi Pritz, que era del 2022.
0: Que té
1: és despatx... el conegut premi com a Nobel d'Arquitectura.
0: Exacte.
1: Vull dir, és un premi molt important.
0: A Europa, em sembla que a Alemanya, no? A Berlín. Però dius que es continua inspirant en el seu poble.
1: Clar, és que això és increïble. Jo, per entrevistar aquest senyor, en Francis Queré, un arquitecte impressionant, jo li vaig dir, jo vull saber on has nascut per entendre la teva arquitectura. Llavors necessito anar a casa teva, veure el teu poble, perquè ell s'ha inspirat en... Sí, ell ho diu, i el llibre, no vull dir-ho, però ho diré.
0: Digue-ho.
1: Ho diré, ell diu... jo no he creat res, jo no he inventat res. Jo tot ja ho havia vist al meu poble. L'únic que ell li ha donat forma i li ha donat una tècnica i ho ha modernitzat i els seus edificis ara es poden veure
0: a tot el món,
1: a Las Vegas, a Alemanya, ara també a Brasil, a tot el món està construint els edificis del futur i per això el capítol es diu l'arquitecte del segle XXI.
0: Després hi ha una cosa que m'ha agradat molt, que és un proverbi tuareg que diu el primer té és amarg com la vida, el segon dolç com l'amor i el tercer lleuger com la mort. O sigui...
1: Sí.
0: Això... El primer té és amarg com la vida. És que és un proverbi, no?
1: És un proverbi i... És que és molt llarg, això, Marta.
0: És, o sigui, molt
1: llarg. No, anirem. O sigui, és allà es veu el te a les tardes, com aquí es para la fresca. d'acord? Allà la gent surt al carrer a fer el te, a veure el te, que hi ha uns gots, i tu et pots parar, tu pots anar amb moto, parar-te i demanar un te. I a vegades et diran, és el primer. I el primer vol dir que és el més fort, sí, perquè el te encara, l'herba encara, sí, és molt forta, sí, no? I el millor, o, bueno, si t'agrada el més suau, és l'últim, però t'avisen, saps? Doncs et donaré un te molt sec, aquest, el que tinc, i dius, no, doncs ja passaré després i ja em veuré l'últim, no? El segon o el tercer. I, bueno, forma part de la vida, això, de beure el te, de trobar-te i parlar, i sí, sí, és un proverbi que tenen, i si aneu a l'Àfrica ho podeu dir, perquè els hi sorprendrà.
0: Clar, tu deies abans, no és recomanable viatjar-hi. Crec que els Estats Units recomanen no anar a la capital, que també l'ambaixada espanyola aquí recomana no sortir de les dues principals ciutats. Tu entres i surts quan vols d'allà? Clar, et dediques a això, fas les cròniques des d'allà quan hi ets, tornes aquí, passes als diaris, a la ràdio... T'és, sí, relativament fàcil? No tens por? No tens moments de dir què estic fent aquí?
1: No.
0: No.
1: No, la veritat és que també és la meva feina com a periodista preparar-me i tornar-ne viva i sencera. I bé, jo dic que no és recomanable viatjar-hi ara perquè depèn també molt del viatge, depèn de com molt viatgem, quin esperes. No és un lloc on anar-hi a fer turisme ara perquè et costarà moure't i poder també et preguntaran què hi fas allà. Ara bé, si tens una porta d'entrada i algú que t'hi acompanyi i algú que t'assessori, que et guiï, és un lloc per conèixer, és un país poc, fins i tot poc conegut, no? Que, uh-huh. I la gent realment, i m'ho van dir fa poc, que estava en una zona i em van dir, és que no trobaràs un lloc més hospitalari que Burkina Faso. I realment és un país molt, molt, molt hospitalari. Jo vaig arribar fa 3 dies aquí i just avui ho parlava aquest matí, de que passava pel costat de la gent i jo encara vaig dient hola, hola, no? Quan passa algú al costat a 2 centímetres em surt. D'aquí 2 setmanes segurament
0: ja no
1: me n'en recordaré, però allà és de molt mala educació, per exemple, no saludar quan entres en un espai. I per mi, bueno, té aquesta... La llàstima ara és que el país està en guerra, no? Però és un país que a mi no m'agradaria demonitzar. I per això també aquest llibre n'estic contenta en el sentit de que crec que pot, bueno, dona una altra imatge.
0: Humanitzes
1: el país. I humanitzes, doncs, bueno,
0: la vida de les
1: persones i la vida, i que al final jo he vist, per mi seria, com a periodista, crec que és, també tenim l'obligació d'explicar com són els llocs més enllà de la notícia aquesta...
0: La dels grans titulars.
1: La dels grans titulars, no? Que per mi seria contradictori dir, no s'hi pot viure, jo fa 4 anys que hi visc. Llavors, què és el que no estic explicant com a periodista, tampoc? No? És la pregunta que jo també em faig.
0: Sí, sí. Hi ha coses que no venen tant, no? Perquè no hi ha morts, no hi ha guerres, però hi ha una vida. I tu, Rostres de la Terra Vermella, Cròniques del Sahel més enllà del jihadisme, editat per Ara Pausa,
1: sí,
0: ho expliques. Per tant, Elia Borràs, moltíssimes gràcies. Bon viatge de tornada, quan te'n vagis, i ens retrobem, no sé, sentint les teves cròniques o llegint els teus articles.
1: Moltes gràcies. Espero això que el gaudiu i que us agradi, i que també estic molt, molt contenta i molt contenta de rebre, doncs, els comentaris, perquè al final escriure és una cosa molt solitària i estaré encantada de poder-ne parlar.
0: Gràcies, Elia, bona nit.
1: Gràcies.

0: La nit dels ignorants. 93-201-7474.
1: Ara passen 5 minuts de 2:15 de la matinada. Tenim justament el telèfon ara mateix a la Lourdes, que ens truca des de la Bisbal del Penedès. Bona nit.
2: Hola, bona nit, Marta.
1: Com estàs, Lourdes?
2: Mira, molt bé, molt bé. I tu?
1: També, també, sí. Tens una resposta, em diuen.
2: Mira, hem trucat, bueno, un missatge dels que heu llegit sobre això de la llum.
1: Sí.
2: Que si a les nits és més barat, això. A veure, jo fa temps que tinc l'aplicació i no és necessàriament a les nits que és més barat. A vegades també és els caps de setmana, els diumenges, cap al migdia o mitja tarda. He fet una miqueta de... Però això és qüestió d'agafar l'aplicació, perquè la diferència és bastant important.
1: És important. Però quina aplicació tens, tu?
2: Sí, perquè les hores baixes, o sigui, es divideix en hores verdes, àmbar i vermell,
1: sí.
2: I les hores verdes, que ja, bueno, ja ho posa l'aplicació, no? Doncs passa a vegades de que te la regalen els diumenges a 0,01.
1: Ah, sí?
2: Sí. Sí, sí, hi ha diumenges que sí. I bueno, i les zones més altes poden arribar a 0,70. O sigui, és molt... Depèn dels dies, eh? O sigui, sí. Concretament avui, per exemple, a la una de la matinada, no?
1: Sí.
2: A 0,10.
1: A 0,10 estava.
2: A les dues de demà, o sigui, a les dues del migdia, a 0,10 també. Estava. No, a les dues d'avui, perdó. I a les 19 de la tarda, 19, 20 i 21, estava a 0,34, 0,35, 0,36.
1: Més cara, sí, sí, sí.
2: Però això és una diferència dels diumenges, però els dies de cada dia és bestial si algun dia... A vegades a les dues del migdia és molt barata i després, doncs, la resta del dia, no sé quin... amb què es basen, diguéssim, però cada dia
1: suposo
2: és diferent.
1: Suposo que amb la demanda, o
2: exacte,
1: no sé.
2: Exacte,
1: escolta'm,
2: suposo
1: Lourdes,
2: que sí.
1: Digue'm quina aplicació és la que tens tu descarregada.
2: Ahorra Luz, es diu.
1: Ahorra Luz.
2: Ahorra Luz.
1: Ahorra Luz.
2: Ahorra Luz.
1: Ahorra Luz.
2: Me la va posar ma filla, jo no sé com fer-ho, eh?
1: I així tu
2: però
1: mires com està.
2: Però hi ha una icona que és una bombeta.
1: Sí, d'acord, mira, perquè la persona que ho preguntava, això ho va preguntar la Montse de Barcelona, si es baixa aquesta aplicació podrà veure-ho, o sigui,
2: sí,
1: que és la manera.
2: Sí, però es veu molt bé, molt bé, molt bé. O sigui,
1: perfecte.
2: Cada dia, i jo, a veure, quan a vegades doncs no pots fer-ho les hores barates, no? Però si es pot, clar. Hi ha molta diferència. Hi ha gent que diu, no, això no s'estalvia gaire, no res, però és que, a veure, rentaplats, rentadores, planxa, totes aquestes coses, si de 0,01 a 0,20 o 0,30 el quilowatt...
1: No, clar, al cap del dia, al cap de la setmana i del mes,
2: exacte,
1: doncs sí que suma.
2: És molt significatiu, sobretot els dissabtes i diumenges.
1: Perfecte. Doncs, escolta, moltíssimes gràcies, Lourdes, per aquesta aportació, que és molt
2: Vinga,
1: interessant.
2: Gràcies a vosaltres. Fins
1: bona
2: una
1: nit.
2: Altra.
1: Adéu.
2: Adéu, bona nit.
1: Adéu-siau. El Ramon, des de Puigcerdà, bona nit.
3: Hola, bona nit, Marta.
1: Què tal, com està?
3: Molt bé, per aquí estem molt bé.
1: Molt bé.
3: Era per parlar-te d'aquests, també molt bé.

0: senyora, una noia, que havia perdut una cama en un accident de moto, precisament. I ella demanava que volia fer com una associació, una agrupació, per demanar que es reduís la velocitat dels cotxes per evitar tants accidents i, per desgràcia, molts de mortals per culpa de l'excés de velocitat. Uh-huh. Algú sap el nom d'aquesta noia o si d'aquesta associació?
1: Va, per tant, busquem una associació, la noia que va crear aquesta associació, que el que vol és demanar que la velocitat es redueixi, perquè no hi hagin accidents tan greus.
0: I crec que hi ha altres associacions que també demanen que Barcelona no es pugui passar dels 30 per hora, perquè es respira un aire molt dolent per culpa de la contaminació. Uh-huh. Si algú sap el nom d'alguna associació d'aquestes, per donar-los suport. Perquè molt jo bé. També crec que es corre massa les carreteres.
1: Uh-huh. Sí, senyor. Molt bé, doncs a veure si algú ens pot ajudar a trobar aquestes associacions o la noia que va tenir aquesta iniciativa arran d'aquest accident greu que va tenir sí. per ajudar el Ramon que pugui col·laborar-hi. Doncs moltes gràcies, Ramon.
0: És això, gràcies a vosaltres.
1: Adéu-siau, bona nit.
0: Adéu-siau, bona nit.
1: La Maria, des de Girona, bona nit.
2: Hola, bona nit. Mira, aquesta senyora que parlava dels preus, els descomptes i tal.
1: De la llum, eh?
2: Sí, sí. De l'electricitat. Sí. La llum és la del sol. Resulta que aquesta, que has esmentat aquesta companyia, per dir una manera, que has esmentat al final. És que jo quan he trucat encara ella no havia dit quina era.
1: Però és una aplicació, no és una companyia. És ahorra luz. Sí.
2: És això. Llavors, això és més aviat una companyia pels qui volen vendre llum a base de plaques solars. Però hi ha tota l'opció, també, eh? Però jo no veig enlloc que digui quines companyies... O sigui, perquè moltes vegades són comparadors, que en diuen, no?
1: Ja, ja.
2: Però en aquí, doncs, tant agafen energia solar com gent que no en tingui, no? Que no tingui plaques. I tinc entès, jo ara ho he mirat i no trobo d'un test, però tinc entès que és d'allà al sur. No sé si d'Almeria o Mala o Granada
1: ser.
2: O així, eh? Llavors, m'estranya que internet no ho diguin, no? Perquè posa que és una ORG. Que
1: ah, sí?
2: Sí.
1: Sí, una organització.
2: Sí.
1: Jo, l'aplicació que ha dit aquesta senyora és una aplicació gratuïta que es diu Ahorra en Luz. I que et diu... Ahorra de ahorrar en luz.
2: És que Ahorra Luz és una... Això, una, com una ONG, no?
1: No, em sembla sí. que ho confons amb una... Ahorra Luz te permite ahorrar en la factura de la luz. Deu ser una... No, això és l'aplicació aquesta que et diu a com va cada dia i a cada hora.
2: Sí.
1: Tu vols dir Hola Luz. Hola Luz.
2: No. Ahorra Luz és de per allà al sur. I és una companyia, això, que, com si fos una mica sense ànim de lucre, no? Llavors, Ahorra en Luz, poder és una altra cosa.
1: Clar, jo crec que vols dir Ahorra Luz, que és una altra cosa. I això...
2: No, Ahorra Luz...
1: No, Ahorra.
2: Ah, Ahorra Luz.
1: Jo, el que dius tu deu ser Ahorra Luz, sí, perquè ara m'ho està dient l'Aina, ahorraluz.com. Pot ser que sigui la companyia aquesta. I el que deia l'oient és una aplicació que es diu Ahorra en Luz. És
2: doncs
1: una app.
2: Mira,
1: si ho busques, ho trobaràs.
2: Ahorra en Luz no la veig.
1: Doncs és una app, perquè ho estic mirant, i te la pots baixar a través de diferents... Depèn de si tens un iPhone, un smartphone o el que sigui. Ahorra Luz, sí, sí. Tu, i pots veure les hores, cada dia, cada hora, a com va l'electricitat. Sí,
2: sí. Sí, però aquesta també, aquesta que diu RG també.
1: Ah, també. Doncs mira, no ho sé. Jo, és la que ens ha dit l'oient, clar, no ho sé. És la qüestió saber a quan va la llum, a quan va l'electricitat i tu poder decidir si poses una rentadora una hora o una altra, ja està, és això.
2: Doncs aquesta Ahorra Luz, jo la vaig mirar quan van posar les plaques solars i ara no me recordo quin inconvenient hi van veure,
1: ja.
2: Perquè no ho van fer.
1: Al final
2: llavors hi ha la Repsol, que té una pàgina que es diu Ahorra Luz.
1: Ah, doncs no ho sé. No ho sé, això.
2: Sí.
1: Jo aquesta
2: sí, sí.
1: veig que és...
2: Tothom mira de pescar.
1: Ja, no, clar.
2: Perquè
1: sí.
2: la Repsol diu Ahorra luz i gas.
1: Tot, clar, clar, ells sempre, com dius tu, tothom vol pescar, això està clar. La qüestió és que tu tinguis la informació i que tu vagis on vulguis i que ningú et pesqui, aquesta seria la qüestió.
2: És això, sí, però de totes maneres, en castellà no sé, però en català, estovia llum, no seria correcte, perquè la llum és la natural del sol i l'altra és l'electricitat o l'energia elèctrica.
1: L'energia elèctrica, molt bé. Doncs no existeix. Estalvia llum no existeix. De moment, de moment. Gràcies, Maria.
2: No, en castellà sí.
1: No, no dic en català, sí, sí.
2: Llavors jo també m'he fixat una pregunta que heu dit que ningú havia respost i tal, que això dels radars, si agafa quan va i quan ve, o no, això jo tinc entès que, esclar, no li poden contestar perquè depèn del lloc. N'hi ha alguns, es veu, que sí que agafen anant i vinguent.
1: Ah.
2: Habitualment és només en el sentit en què tu vas, on estan col·locats. Però he sentit dir que n'hi ha que són d'anar i venir.
1: Que t'enganxa tant si vas pel teu carril com si estàs a l'altra banda.
2: Això, llavors això, no sé, la gent que circula molt així, bueno, que també hi deu haver dret a poder-ho preguntar, suposo.
1: Sí,
2: també hi deu haver a internet segurament que hi ha algun croquis o alguna cosa que ho especifica.
1: Sí. O si no, la gent que condueix molt, com dius, que segur que ho saben. Perfecte. Sí. Molt bé, Maria, doncs moltíssimes gràcies.
2: Bé, tu.
1: Adéu-siau, bona nit.
2: Bona nit.
1: Veus, està bé, de tant en tant, recordar totes les preguntes que al final ningú ens acaba de dir, perquè així la gent fa memòria i ens pot ajudar. Però jo crec, Oriol, que tenim temps de fer les preguntes contestades, no? Sí, que tenim.

0: Rosalía és una de les cares conegudes que acostuma a portar una manicura cridanera i sobre ungles ens va demanar la Montserrat des de Mataró això.
1: I una altra pregunta, que aquesta és la que volia fer.
0: Digues.
1: Per què creixen més les ungles de les mans que les dels peus?
0: Creixen més les de les mans, eh? Dius?
1: Però molt, vaja, parlo per mi, però molt més.
0: Doncs respon el doctor Jordi Mestres, vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
2: En condicions habituals, les ungles de les mans creixen aproximadament 2 o 3 vegades més ràpid que les dels peus. La causa és que les ungles de les mans tenen una velocitat de producció de queratina, que és l'estructura de la ungla, a la matriu més elevada. En part per una millor circulació de la sang, diferències de temperatura entre mans i peus i per major ús de les ungles de les mans. En resum, una ungla de la mà es renova en uns mesos, mentre que una dels peus pot trigar més d'un any.

0: Aquesta setmana us llegim alguns dels contes inèdits que formen part del llibre Actuació de Gala, de Jordi Cussà, editat per Coma Negra. I la història d'avui porta per títol Coma. Estic segur que creuen que no el sento, que es pensen que no hi veig, que el coma que em paralitza el cas i la sensibilitat i tot moviment muscular voluntari em bloqueja també la consciència per complet. Estan convençuts que només em queda la vida vegetativa i, a més, també estan convençuts que al vegetal li durarà molt poc aquesta letàrgia. Un molt poc que probablement calculen en dies. Qui sap si en hores. Amb tot i això, per més que em resulta impossible calcular quantes diria que ja em fa un pilot des de l'accident, des del moment en què una llesca de glaç va sorprendre l'Ignasi frenant al capdavall de la recta. L'auto, que no devia anar a més de 70, va giravoltar 140 graus sobre el centre geomètric i després, ja fos per la inèrcia o pels esforços desesperats de l'Ignasi amb el volant, va creuar la calçada fins a la cuneta contrària i s'hi va enfonsar, xocant lateralment contra la tanca. Jo, al costat de l'Ignasi, només vaig sentir un cop relativament fort rere l'orella dreta. El físic me'l veia sencer i d'entrada hauria jurat que havia tingut la sort suprema d'escapar-me'n amb un trau. Molt millor que l'Ignasi, això segur, que tenia el front encastat al marc del parabrises. Potser si s'hagués cordat el cinturó de seguretat dels collons... Mentre maldava per expulsar-me l'aturdiment de la patacada, vaig notar que l'horror m'inundava. L'Ignasi va tombar el coll bruscament cap a la dreta, va pronunciar el meu nom amb els llavis entreoberts i gairebé simultàniament va provocar una glopada de sang opaca. S'ha mort, em vaig dir. Recordo perfectament que m'ho vaig dir murmurant s'ha mort abans d'allargar les mans cap a ell. Suposo que va ser aquest gest el que em va desendollar alguna cosa a la part posterior del crani on havia rebut de valent perquè després d'un segon de vertigen blanquinós vaig perdre la consciència per complet. I pel que veig, es pensen que encara no l'he recuperada, que no la recuperaré mai més, segurament. Per més que jo, a estones, tingui la sensació de trobar-me del tot conscient, sobretot quan no em noquegen a còpia de sèrums, sedants i màquines, i quan no se m'emporten a l'escenari esterilitzat on els halògens genitals em perforen les retines fins que l'anestesista, enllestint el pròleg de la funció de torn, em clou el taló del coneixement amb la seva màgia. Quantes vegades en deuen haver operat? Almenys tres, em sembla. Una per la Carmina, una per la nena, una per la mare. La mare va quedar viuda fa 2 anys i encara se'n dol. I la Carmina, com s'ho farà ara amb una criatura tan petita si jo no hi torno? Quan penso que precisament veníem de celebrar el meu ingrés al Club de Joves Papus de l'empresa, els 7 membres del Club dels Papus havíem anat a sopar a Cal Toner i jo havia pagat tot el beure i tots els puros, que déu-n'hi-do, per celebrar que feia 30 dies que sóc pare d'una granota preciosa que al final probablement es dirà Raquel. I vam anar-hi amb el cotxe de l'Ignasi perquè la Carmina tenia assaig amb els teatreros i necessitava el nostre. El destí deu ser això. El Gerard i el Lluís Bart, que també venien al cotxe de l'Ignasi, viuen al poble del costat i, per sort, ja els havíem deixat quan a 500 metres de casa vam tenir l'accident. Però, i ell? L'Ignasi? Als 35 anys, 10 més que jo, l'Ignasi ja en té 3 de fills. Quin horror, pobra Helena. I el seu pare, que té el cor tan delicat, com li diran que l'hereu s'ha mort, pobre desgraciat? I jo... Com he de suposar que em trobo jo? D'on he de treure les forces per creure que això només és un malson? No ja l'accident, que dura massa i fou massa brutal per un malson, sinó l'estat en què em trobo ara. Que aparentment obre una esperança incerta el fet que es pugui tornar a connectar espontàniament aquell misteri que se'n va desendollar els circuits cerebrals i així pugui recuperar els canals de comunicació i les constants vitals d'un animal racional. Animal racional. No. El que deu passar, a causa d'un miracle catastròfic, és que m'he convertit en un vegetal racional, com el prota de Johnny Got This Gun, i la creu de la tragèdia invisible, però encara pitjor, és que tots els de fora ignoren que, quan els fàrmacs m'ho permeten, la planta és racional, i veu, per més que la capacitat d'enfocar sigui mínima, i hi sent, alguns moments amb la perfecció del so digital, malgrat que passi hores i hores dins el brunzí tènue dels silencis hospitalaris. Més intensos encara a la unitat de vigilància intensiva, on suposo que estic vivint, o més ben dit, morint. Pitjor, sí, cap. Segons els doctors, clínicament parlant, ja dec ser mort. I la Carmina? I la mare, què en pensen? I els meus amics i parents? Els han dit que el coma és irreversible i es preparen per acceptar-me com a difunt? Vaig fent repàs de tots els noms que habitava, intentant imaginar-me com seran si no hi torno, i se m'acut que econòmicament ho deixaré més bé si la dinyo que si em desperto. Aquella pòlissa que el Marcel em va endossar l'hivern passat paga el capital assegurat per triplicat en cas de mort en accident de carretera. O d'invalidesa total. Veus? Aquesta és una possibilitat que no m'he plantejat en absolut. Podria curar-se amb un xip determinat del sistema nerviós i tornar al món dels racionals normals, però quedar, per exemple, paralític. Potser incapaç de parlar i d'escriure. Increïble. Com tot plegat des del mateix moment que increïble. Només com resulta increïble que no pugui moure un dit, ni les pupilles ni les parpelles. Em pregunto si quan m'adormo les tanco instintivament o si dormo amb les parpelles obertes. L'home que dormia amb les parpelles ben obertes. Podria ser un bon títol per una pel·li d'intriga. O d'horror, si canviem home per vegetal. I en la hipòtesi esgarrifosa, però probable, que el vegetal no recuperi les facultats motrius, però gràcies a la tecnologia mèdica pugui continuar vegetant, quants dies, setmanes, mesos hauran de passar fins que es decideixin a deixar-lo morir en pau? O sigui que, ben mirat, m'horroritzen més les variants hipotètiques de continuar viu, si el meu estat actual és d'un ésser viu, que no pas la mort en si, perquè al capdavall del saldo la mort no ens deu res en absolut. Sempre he estat més ateu que un roc, i ara que m'hi emmirallo sense remordiments, ho racionalitzo igual que abans. És per això que el miracle que necessito no me'l mereixo ni que fos possible. Sigui com sigui, m'hauria de preparar per a la mort, atès que en referència a la vida no puc pas fer res jo que sàpiga. Sí, hauria d'esforçar-me a buscar un significat o un altre a la transcendència, alguna teogonia de caire budista, potser, ni que fos tallada a mida per l'ocasió, que m'inserís com a ens en un altre món, més enllà de la mera transmutació molecular. Pensant això, m'assalta el més esquinçador dels horrors. No hi ha cap possibilitat que, convençuts que sóc mort, em fiquin dins la caixa mentre encara conservi aquest fil d'enteniment aberrant? I si m'incineren, com sens dubte faran, arribat el cas, perquè tots saben que odio els cementiris, si m'incineren, dic, mentre mantinc alguna espècie de percepció exterior, tindré cap consciència de la cremació, per més que físicament no me'n senti? Veuré un moment les flames abans de convertir-me en fum? Això és fora una metàfora particular de l'infern i que fos instantània en comptes d'etern. Però segur que això és del tot impossible, afortunadament. Si al final arriben a la conclusió que la curació no és factible, esperaran un temps prudencial i després desendollaran els aparells que m'assisteixen i moriré definitivament. Perdent definitivament tota noció i activitat física i mental. No res. No res i prou. Llevat que el meu cervell ja es trobi tan mort com el cos, i això que barrina no sigui una projecció de la meva ànima creuant el pont que des de la vida va fins a la mort. Atenció, fixa't, ara entra la infermera. I el doctor també. Potser estaré de sort i deixaran passar la Carmina un moment. La Raquel segur que no, esclar. La Raquel i la mare més val que no. No tinc més informació que els mots xiu-xiuejats que desxifro i el contorn imprecís de les figures, formes, taques, que intueixo als marges del camp de visió, però diria que em volen fer les comprovacions rutinàries. Variacions? Cap ni una, deuen pensar. Ara tinc el doctor just damunt del cap i m'inspecciona les pupil·les, enfocant-me-les amb un llapis lluminós. Potser ara comprendrà que a dins, ni que sigui molt endins, hi ha una espurna de reacció. Atenció, fixa't, ara la infermera ha obert i tornat a tancar la porta i murmula alguna cosa com continua igual i de cop. En lloc de la cara del doctor l'ocupa la carona estimada de la Carmina, pobra, que mira fixament amb el mentó encongit per retenir el plor. Els ulls, definitivament, Els té enfonsats, amb rius de sang a la còrnia i gairebé morats a les òrbites. Si jo pogués correspondre amb una llàgrima... Fixa't, ara sento que se m'enterboleix la mirada, però... És possible, això? De debò, se m'enterboleix a causa d'una llàgrima? Estic parint de debò una llàgrima, ni que sigui l'última? El que segur, llàgrima o somni, és que ara he perdut l'enfocament i la visió per complet. Adeu, Carona, Carmina, i adeu a tot el restant. Ara, fixa't, ara m'inunda el pensament, si gens me'n queda, aquell to blanquinós que no és blanc ni de cap altre color, en el qual em vaig submergir al cotxe quan vaig intentar allargar el braç cap a l'Ignasi. Ja havia sentit a dir alguna vegada, i ara ho veig clar com l'aigua, que aquest no color és el preludi de... del final. Com del final d'avui del nostre programa. D'avui, perquè demà, a partir de les 12, tornarem a ser aquí, com sempre, esperant les vostres trucades al 932017474, que hi ha algú que m'ha dit que ho dic massa ràpid, jo penso que tothom ja se sap el telèfon i no vull ser pesada, però de tant en tant el diré un palet més lent, perquè sobretot aquells que escolteu però no truqueu tant, i per tant no us les sabeu de memòria, en pugueu prendre nota. Demà hi tornarem, us espero, com sempre aquí a la mateixa hora, que descanseu. Bona nit.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
2: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els preus dels carburants disparen la inflació fins al 4,9%. Per reduir-ne l'efecte, el govern espanyol ha aprovat un nou paquet de mesures que prorroga els descomptes dels combustibles i fixa un topall a la pujada del preu del gas. Es fixa un increment màxim de la tarifa regulada del 35% el mes que ve i d'un 15% els següents. I a partir del mes que ve, el preu de la bombona de butà no podrà superar els 19 euros amb 55 cèntims. Tant per a la gasolina com per al gasoil, la rebaixa serà d'uns 20 cèntims a l'octubre, 13 al novembre i 6 al desembre. Dos dels sectors més afectats, els pagesos i els transportistes, n'esperaven més. Eduard Allac és el president de la Confederació Empresarial de Transports per Carretera i Miquel Pinyol, responsable d'estructures d'Unió de Pagesos.
3: O veiem amb bons ulls, doncs, que el govern mantingui aquesta ajuda, tot i que seria inferior al que nosaltres consideràvem.
4: Ha fet 20 cèntims, però per tant és una ajuda pràcticament ridícula.
2: Unió de Pagesos segueix reclamant una rebaixa de l'IVA del gasoil d'ús agrícola. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
5: El president Salvador Illa anuncia un fons de 25 milions d'euros perquè la Generalitat pugui comprar els pisos de persones vulnerables a punt de ser desnonades. Durant el debat de política general, Illa també ha avançat un pla d'ajudes perquè els majors de 40 anys comprin un pis a mitges amb l'administració. L'oposició, però, li retreu que aquestes mesures no resoldran la crisi habitacional.
2: El govern espanyol aprova in extremis els decrets d'habitatge, però encara no compta amb una majoria del Congrés per avalar-los aquest divendres. Amb els textos, la Moncloa vol aturar els desnonaments de persones vulnerables fins al 2030 i congelar 2 anys els lloguers. Pedro Sánchez ha hagut de dividir les mesures per satisfer totes les parts.
5: El rei del Marroc ha anomenat per primera vegada una dona com a cap de govern, la liberal Fàtima Zahra El Mansouri, que ha rebut l'encàrrec de formar un executiu de coalició, ha qualificat el fet d'històric i d'un honor per totes les dones del país.
2: L'organització del concurs de Castells de Tarragona diu que el gran moment de les colles fa pensar que serà la millor edició de la història. L'esdeveniment que se celebra aquest cap de setmana tindrà una gran projecció mundial amb la cobertura de més d'un centenar de mitjans de comunicació d'una vintena de països. Foment del Treball reclama que es pugui acomiadar un treballador per baixes mèdiques reiterades.
5: La patronal ha presentat un llibre blanc sobre absentisme laboral que proposa reduir els costos que assumeixen les empreses i també que les mútues puguin vigilar la recuperació dels treballadors i donar altes. El president de Foment, Josep Sánchez Llibre, denuncia que les xifres d'absentisme laboral no paren de créixer i representen un problema molt greu per les petites i mitjanes empreses.
6: L'absentisme és un problema global i que comença a ser inassolible per l'economia i també per la nostra societat. I és per aquest motiu que des de Foment del Treball reclamem que la reducció de l'absentisme ocupi un lloc prioritari en l'agenda política.
5: L'estat espanyol té la taxa d'absentisme més alta d'Europa. Cada dia falten a la feina 1,4 milions de persones i un 80% ho fan per una baixa mèdica.
2: Esports, el Barça de bàsquet ha perdut a la pista del Dubai per 94-87 en un partit de la segona jornada de l'Eurolliga. L'equip blaugrana s'ha vist perjudicat per un segon quart molt dolent. Kevin Panther ha estat el màxim anotador del Barça i del partit amb 25 punts. El Manresa, per la seva banda, juga aquest dimecres a la pista del Pau Crec en la primera jornada de l'Eurocup.
5: A la Lliga de les Nacions, la selecció espanyola ha golejat Croàcia per 4-1 amb dos gols de Lamine, un de Pubill i l'últim de Nico Williams. Tres jugadors del Barça han sortit a l'11 de titular, Pau Cubarsí, que ha tornat a jugar 90 minuts, Lamine Yamal, que n'ha jugat 68, que ha estat triat l'MVP, i Fermín, que n'ha jugat 56. També han estat titulars els catalans Pubill i Cucurella.